0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Miquel Ramis és un cercador.
2: Sempre he anat cercant. I com que no tenia ningú que me guiés, per moltes vegades, fa moltes voltes, fins que ell de... No sé si estic aquí davant, però he hagut de fer així. Però, com sempre, en aquestes voltes aprens més coses que no tenies previstes. I te vas enriquint amb altres històries.
1: De petit ja devorava llibres i sempre va intentar aprofundir en l'enteniment del món que l'envoltava. I ho va fer a través de la lectura, però també a través de les mans. Al cap i a la fi, formava part d'una llarga estirp de mestres d'obres. Ell sent un profund orgull d'haver-se fet la seva pròpia casa, però on es guanyaria la vida durant dècades seria en el sector turístic, treballant a l'hotelera de Barcelona. En un moment donat, ho deixaria per tornar a la feina de picapedrer, i d'allà en sorgirien dues noves maneres de relacionar-se amb la tradició i l'entorn que prendrien els noms d'Artífex Cultural i Balears Verd, la seva darrera aventura amb la que pretén sembrar 1 milió d'arbres i arbustos fruiters per fer front al canvi climàtic. Un humanista tremendament humà. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam.
2: Compte, eh? Sí, per començar de bon surt.
1: Sí. Miquel Ramis, quin és el segon cop?
2: González.
1: I va néixer el 1960.
2: Montevideo, Uruguai.
1: Hauries d'explicar un poc com vas anar per a...
2: Bueno,
1: com vas anar com, a néixer.
2: En som meu assente, ja veus que som completament uruguaio, no?
1: Sí, totalment.
2: Ja, meu pare mallorquí, de Marratxinet, i tenia ganes de córrer món. Se'm va anar a Canaris, va estar 2 anys a Canaris, després va anar a Brasil, després va passar a Uruguai, i tenia ganes d'anar-se'n encara a Venezuela, i va conèixer ma mare i li va aturar un poc els peus. Això és l'origen. I jo vam venir aquí quan jo tenia 4 anys. Jo, és una anècdota, jo no record.
1: Què es dedicaves a ton pare?
2: Mon pare picapreder. Pare picapreder, i tenia un soci i tenien un projecte que era, en aquell temps estava molt de moda el Gresite. I se n'anaven, era un soci català, i tenia un equip de 7 o 8 persones, i subestaven una obra, i en aquell temps a Sao Paulo se forraven els gratacels en Gresite, a tantes metro. Per tant, si tu eres ràpid instal·lant això, podries fer un bot d'obbes, però no podries badar, tenies que fer molta feina. I els va anar molt bé, varen fer uns anys de feina, després varen passar tots dos a Uruguai, i va haver la dictadura, començava a desaparèixer gent, meu pare ja se posava nerviós, i els germans li deien, per carta, en aquell temps no hi havia WhatsApp, que aquí la situació millorava i el turisme estava arrencant, i varen decidir tornar. I el soci va decidir quedar-se, van aguantar un parell més, però després van tornar també.
1: Quants anys tenia ton pare quan va partir de cap a Canàries?
2: Bueno, suposo que devia tenir 20 i pocs. Ell va tornar en els 36, m'apareix. Sí.
1: I com va conèixer ta mare? T'ho va contar mai?
2: Suposo que normalment allà se coneixien en les cases regionals. No hi havia discoteques, i les discoteques eren les cases regionals on hi havia música espanyola i se cantaven les cançons que i clar, els emigrants era una mica la manera que te podies retrobar, no? Hi havia casa gallega, casa basca, casa asturiana, no? I se feien menjars, en són menjars típics, etc. No? I allà, pues, eren els puestos on se reunia la joventut.
1: I ta mare d'on provenia?
2: D'allà, d'Uruguai.
1: Era nascuda allà?
2: Sí. Era de... Els predins eren bascos, hi havia... Eren González. Els González eren de sud de França. I l'altre llinatge, espera que me recordi, un llinatge basco, ara no me recordo quin és. però eren de bascos i de bascofrancesos d'allà. I bueno, també ella vivia un poble petit, en el camp, i també tenia ganes de conèixer món i de supos que d'aquí em veien poc, de mon pare i de mon mare, tots dos. I se va anar a fer feina i a viure a Montevideo. Per això se van conèixer. Dic que hi havia com una certa inquietud per part dels dos que no els bastava el dia a dia i cadascú d'ells volia conèixer altres coses, no?
3: Ara has tenit germans? Has tingut germans?
2: Sí, tinc una germana de 6 anys ben jove que jo i vivim junts a una casa. Bé, una casa, tenim un tros de terra i tenim dues cases. Ell havia una casa amb ma mare i jo visc a l'altra casa que em vaig construir jo.
3: Em podries parlar un poc de com va ser, quins són els teus primers records ja a Mallorca i com va ser la vida de ton pare un cop es va reinstal·lar aquí la vostra vida com a família?
2: No, la vida era sempre la mateixa, eren temps d'esperança, les coses anaven bé un poquet cada any, un poquet milloraven, és de les coses que no te faltara, que sempre hi havia aquella esperança que per malament que fos la situació, sempre sabies que l'any que ve seria un poquet millor. I això se nota. Jo crec que ara els joves és la primera generació que creuen que el futur serà pitjor i, per tant, serà pitjor. Perquè si creus en qualque cosa, se converteix en una realitat. I sí, la pregunta que me feies de com era la joventut, la infantesa, va ser molt alegre. Érem marratxinats un llogaret, molt petit, érem quatre nins, no n'hi havia més, després va venir la meva germana, però durant anys eren quatre o de més. I anàvem a escoles en Marçal, en bicicletes, estàvem molt forts, perquè anàvem es de matí, 2 quilòmetres, al migdia tornàvem a dinar, després de dinar tornàvem a baixar i tornàvem. I sempre que anàvem a escola anàvem normals, que era un poc costa baix, però per tornar competíem. Per tant, fèiem dues carreres cada dia amb unes bicicletes que devien pesar 15 quilos, que eren de ferra d'aquelles Orbea, feixugues, no? I sí, una vida senzilla, una vida amb molt de contacte amb la natura. Mon pare sempre va ser un enamorat del camp i volia tenir fruiters de tot tipus. Tenia la coralla de tenir diferents tipus de figueres de moro. I sempre que trobava una figuera de moro diferent, amb un color diferent, la sembrava i en tenim un munt. I llavors, doncs, els primers records que tenc... Tinc aquesta cosa, aquesta inquietud d'intentar també saber i aprendre i me trobo pues, que comparteixo una passió amb ma mare que és llegir. Llegíem moltíssim. No? Jo hi havia temporades que llegia pràcticament un llibre per dia. Una barbaritat, no? I tenia la capacitat d'assimilar-lo, me'n recordava. Havia llegit ja centenaris de llibres i me'n recordava de cadascú. Me podries demanar el tot, te podria donar una síntesi de que anava el llibre. I un dia, tenia, no sé, de 13 o 14 anys, vaig fer una llista, així, diversos centenars de llibres, i de sota els mir i dic, ostres, tots són espanyols, bàsicament. No conec res del món exterior. Sé que existeix en Shakespeare, sé que existeix en Voltaire, en John Steinbeck, però perquè he vist una pel·lícula, però no sé res. I me vaig autoadjudicar una feina metòdica d'anar a la biblioteca a averiguar quin eren els millors els escriptors més representatius de cada país i me llegia, intentava llegir una o dues obres de cadascú d'ells. I així pues, vaig conèixer una llau de gent fantàstica. I així me vaig donar compte que la formació i la cultura que mos donàvem excluïa parts completes del món, com tot el món rus i eslau, o tot el món oriental. No sabíem cap escriptor xinès, o japonès, o rus, o croata, no? I llavors, en els anys, se van començar a fer famosos sud-americans, Vargas Llosa, en García Márquez, en Borges, però bàsicament érem hispanocèntricos, no? I això va ser pues, ja important i sempre des d'aquell moment vaig intentar no quedar-me tancat dins una closca que no entengués molt bé l'altre. Sempre volia estar mirant una mirada cap endins i una mirada cap a de fora, no? Això m'adu en es... Bé, mentrestant, els estius feia feina, perquè jo volia guanyar-me els meus dobbers, i la primera feina va ser als 13 anys, a la fàbrica d'escars. Vaig passar un estiu que fan botelles d'aquestes grosses i duguen sacs d'àcid cítric de 50 quilos damunt del llom. Vaig parar fort, vaig parar múscul aquell estiu, no? Mentrestant feia atletisme, estava inscrit a un club d'atletisme, feia peses i feia de tot, no? I amb aquesta... i l'any anterior havia anat a un campament juvenil, quan tenia 12 anys, que era el de la OJE, Organització Juvenil Espanyola, que era una còpia, diguem, dels Boy Scouts, i estàvem al Cudi, bueno, vaig passar pipa allà. I allà pues, podries optar, te podries fer pontonero, o te podries fer explorador, o te podries fer jefe d'esquadra. I jo dic, jo jefe d'esquadra. I què tenia que ser? Pues tenies que saber tot. Tenies que saber pontonero, explorador i no sé què. I sí, em vaig treure el títol de jefe d'esquadra i eres el coordinador, el jefe de pelotón d'una tenda, que érem 5 nins, pues una tenda era una esquadra, bueno. I això pues, em va ensenyar que si volies qualque cosa, les tenies que guanyar. Tenies que fer més feina que els altres. No volia... No. Jo vull ser... Bueno, pues, hauràs de fer el triple de feina que els altres. I com que a casa meva era una cosa natural, tothom feia feina, el meu pare va construir la seva casa amb l'ajuda de ma mare i jo, i llavors amb ma germana petita per dur pols d'aigua. Era una vida... que ara la mires i la veus com una vida dura, però per nosaltres no era dura, era normal, era el que veies. Jo record qualque vegada que tornava, això que era quan era més petit, no? Tornava de l'escola, la carretera encara no estava asfaltada i el fang havia bloquejat la roda i la guardabarro guardava el barro perquè no, la roda no girava. I el darrer quilòmetre vaig tenir que tornar empenguent. Però llavors te feies net i t'aixugaves i ja estava. No li donaves més importància. I com que no tenia... Encara no hi havia la tele, no hi havia res, pues nosaltres fèiem moltes coses en les mans. I fèiem carritos que mos tiràvem per una costa i a vegades mos despenyàvem. I jo ja des d'aquell moment ja vaig dir, no, jo a lo millor no seré el primer, però el meu carrito a mitja carretera no se me fugirà una roda, com veia qualcun dels meus amics que li fugia una roda i se feia mal. I em vaig donar compte que tenia qualitats de constructor. Jo el que construïa era sòlid. Tenia com una intuïció de fer les coses de manera que m'adelantava a les tragèdies, no? I en els 16 anys li vaig proposar a meu pare que faguéssim un galliner, perquè el galliner no m'agradava gens. Era el típic galliner de rejilla, que tenia una coberta d'uralita i bueno, el que feia tothom en aquell temps. I jo vaig dissenyar, sabia que havia de ser el pressupost, però vaig dissenyar, vaig dir, el més guapo serà fer arts, perquè els arts pràcticament no mengen material, i així meu pare no me dirà que sí. I dins els arts vaig tancar en rejilla, no? I res, me varen posar amb mon pare i jo, varen fer una part que era les gallines, els conills, i una part més elevada pels coloms que poguessin volar, i jo vaig fer ja, dins la paret, vaig fer forats perquè els coloms se sentiguessin com a la natura. Jo tenia aquesta inclinació, ja havia vist els programes d'en Rodríguez de la Fuente, que a nostre llegíem la revista integral, i ja teníem aquesta corolla per la natura i l'interès, no? I, bueno, tot el poble va passar a veure, el galliner. El galliner era la sensació de tot el poble. Perquè diu, home, aquesta gallina te van fer auto de remeis amb aquest palau que li heu fet, no? I ara, curiosament, aquest el tenc un poc abandonat, però és el meu taller. És a dir, que encara tenc una relació amb la meva primera obra, no? Llavors, els idiomes, és a dir, aquesta aquesta cosa de voler llegir a l'autor en el seu idioma original, doncs dic, no, jo he d'aprendre anglès claríssim. I de molt petit ja vaig començar a estudiar anglès. A l'escola estudiàvem francès. Jo no sabíem res, no estudiàvem res, però, bueno, teòricament estudiàvem francès. I en so anglès, vaig comprar un discos, Assimil, Mètode Assimil, My tailor is rich, my tailor is not rich. No? Això era el primer lliçó. Però era un mètode molt intel·ligent que se basava en la repetició. Anys més tard vaig descobrir que això és un procés que se diu la curva d'Ebbinghaus. Ebbinghaus era un alemany que se'n va donar compte que perquè tu gravassis una cosa, tenies que repetir-la una segona vegada al cap d'uns dies, després tenies que repetir-la al cap d'una setmana, després tenies que repetir-la al cap d'uns mesos, i entre la quarta i la quinta repetició te quedava gravada per sempre, amb un 90-100%. I aquest mètode assimil era així. La paraula tailor, o la paraula rich, l'anaves trobant a les tres lliçons, a la lliçó número 10, a la lliçó número 20, a la lliçó número 40. I així, tota l'estructura. I res, eren discos d'aquest de 45 amb un magnetòfon monoaural, que vol dir que no era estèreo, però que funcionava de mar de bé, i res, tenies que posar el disc a mà i repeties, i anaves moguent el braç i anaves repetint, anaves escoltant, no? I quan vaig acabar en cingles, vaig dir, ara francès, i vaig comprar el mateix mètode en francès i després el mètode en alemany. Vaig fer els tres idiomes. En aquest moment ja tenia de 9 anys i clar, com que ja sabia, més o menys me defensava en anglès i els altres tenia una noció bàsica, però vaig trobar feina ajudant de recepció a un hotel de Menorca, Arenal d'en Castella, un hotel de 4 estrelles. Vaig passar un estiu allà, magnífic, perquè a més de la immersió d'estar fora de casa i d'estar tot el temps amb alemans i amb inglesos, després nosaltres vivíem a Senexa, que era com un altre hotel on vivia tota la gent que feia feina a l'hotel. I aquesta gent era tot un poble d'Andalusia que en l'estiu quedava buit. Tot el poble venia a Menorca, devien quedar més vells i més petits, i jo tenia aquella doble immersió, el món andalús i el món estranger, diguem, no? Llavors, trec una beca per anar a estudiar enginyeria elèctrica a Vilanova i la Geltrú, i m'anem allà tres companys d'escola de Palma i tres de Menorca. I allò va ser horrible, era horrible, perquè el nivell era... Nosaltres no duíem nivell de Mallorca, era massa, massa elevat el nivell de la universitat laboral.
3: Vas tenir clar el que volies estudiar?
2: No, en aquell temps jo simplement volia fer qualque cosa, com tothom pensava, pues, tindré un títol universitari i després ja aniré esbrinant el que volia fer. El que no, ningú me va aconsellar és que les meves... Jo era un bon estudiant, tenia bones notes, no? Però les meves millors notes eren de lletres, no de ciències. I de sobte me vaig a una universitat laboral on tot era ciències. Era física, era química, era matemàtiques, tecnologia. Bé, allà era un desert. I en els 3 mesos vaig dir, jo aquí no... ni aprovaré ni sobreviuré. A més, com que venien del camp, no podíem estudiar durant el dia. Ens havíem d'aixecar a les 4 del matí i estudiar durant la matinada, que hi havia silenci, perquè era impossible concentrar-te en tant de renou de gent que entrava i sortia, i cotxes. I... una experiència curiosa, no? Mentrestant, jo seguia en la coralla de viatjar i vaig estudiar 30.000 pessetes i vaig dir, bueno, no és molt, però me dona per un viatge de 30 dies. Vaig anar a Barcelona i de Barcelona vaig decidir que faria tot el viatge amb autostop. I me'n vaig anar amb autostop a París i llavors me'n vaig anar a Londres i clar, anava caminant en solitat i la gent s'aturava i coneixia gent, en somiu francès i en somiu anglès, pues, te podries defensar perfectament. I de menjar, pues, me vaig inflar de menjar formatge cheddar i pa, que era el més econòmic, i un pot de mantequilla per intentar estirar els dos bes, no? Per sort, la majoria de museus i de llocs de cultura a Anglaterra eren gratuïts, i a França també, no? Era una passada, no? Res, me vaig passar 20 dies a Londres entrant i sortint d'un museu a l'altre.
1: I aquella experiència, òbviament, li canviaria la vida. Era Miquel Ramis, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa tot d'una torna.

0: Càritas Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant la història de Miquel Ramis, impulsor d'iniciatives com Artífex Cultural o Balears Verd. Ens havíem quedat precisament en el moment en què Miquel Ramis havia començat a viatjar per conèixer món, una experiència que determinaria el seu futur laboral.
6: Vaig començar a viatges a Barcelona. Va ser la meva primera experiència. Vaig fer un any de feina allà, al Departament de Tràfic, amb en Toni, que en aquell moment jo no me'n donava compte, però perquè era normal fumar, però fumava, pues, 50 cigarros cada dia. I jo allà de vora, respirant un núvol de fum tot el dia, no? Llavors, jo seguia estudiant idiomes i després, quan vaig tenir 22 anys, vaig trobar una altra feina, viatges de drac. Vaig entrar, era un turoperador, era una agència de viatges que tenia 4 turoperadors anglesos, molt, molt forts, i bueno, vaig entrar primer en el departament de comptabilitat, llavors vaig entrar en el departament de reserves, i finalment vaig fer feina de junta en el director comercial, i també una altra experiència diferent, no? Després de tant d'estar 3 anys tancat, per sortir a les 11 de matí per anar a Cala d'Ola a firmar un contracte, això era increïble. La tornada no era tan increïble perquè el cotxe del director no ten, en aquell temps no havia aire condicionat i tornaves xop, tornaves... Era dolorós tornar en el cotxe, en la llum de l'hora baixa des de Cala d'Ola. Però experiències molt interessants. L'empresa quebra i tenc una disjuntiva. Tornava a fer feina, que a Barcelona tenia la porta oberta a qualsevol moment, i jo podria cercar una altra feina, i vaig pensar, me donen un any d'atur. Mai tindré a la meva vida un any per fer el que me doni la gana. I en aquest moment vaig treure els papers per fer-me una casa, que és la casa que jo visc, i en 9 mesos, el meu pare i jo varen construir una casa de pedra, planta baixa i primer pis. Fins que vaig acabar dos bes. Vaig acabar la casa, vaig posar la teulada, però no hi havia dos bes per fer la cuina o per fer les portes o les persianes, però per dormir ja podria dormir ja. I a partir d'aquest any pues, ja vaig tornar a fer feina. Vaig tornar a fer feina a Barcelona i vaig estar uns anys fent feina. M'oferien fer feina tot l'any i jo no volia. Jo volia seguir com a fitxa discontínua perquè així tenia 3 mesos en l'any i podia continuar a sa casa. I així pues, vaig acabar sa casa i llavors en els anys vaig estar 4 o 5 anys més així també perquè clar, jo visc a dalt d'un turó i tot el que eren les parets estaven esbaldregades i també el meu pare cada any arreglàvem una paret. Vaig posar més pedra quan vaig acabar sa casa que mentre feia sa casa. És com si hagués fet dues cases, no? Com si haguéssim fet dues cases. I em va tocar un viatge a Cuba, avantatges de fer feina de turisme. Allò a Cuba, en els anys 80, en els principis dels anys 80, era psicodèlic, era una cosa fantàstica. Després, viatges com a guia a Rússia comunista, a Sant Petersburgo, a Praga, bueno, experiències molt interessants i conèixer sempre realitats diferents. Eren llocs bastant civilitzats. Per exemple, a Moscou, clar, la gent estava tan disciplinada i tan assumida a obeir que nosaltres, els grups turístics, arribàvem i no feien cor com els altres. Ens deixaven passar a nosaltres primer i la gent no protestava. Ja em cridava l'atenció. Aquesta gent no protesta, perquè no m'apareixia bé, però funcionava així, perquè no tenien temps de... No podien perdre temps i entràvem els primers en els llocs. I jo pues, vaig aprofitar pues, d'anar a llocs que el resta del grup no anava. Per exemple, jo anava a un forn me comprava un pa i xerrava amb la gent, en rus, xerrava amb la gent com podia, i m'anava a les cases de discs i vaig tornar carregat de discs d'en Von Karajan, de música clàssica, a un preu absolutament ridícul. Després m'anava a lo que eren les tendes i veies totes les tendes, pràcticament quasi tots els lineals mig buis, i a la millor de més hi havia carn empotada de Polònia, perquè aquesta setmana pues, això és el que hi havia, i quatre verdures, no? I en aquest moment pues, me'n vaig adonar que aquella cosa mítica de que Estats Units contra Rússia, Rússia contra Estats Units, i dic, aquesta gent no té ni mitja bufetada, i aquesta gent està que s'esbuca. Tot el país se mantenia sobre un equilibri molt inestable. Però me va sorprendre moltíssim, per altra banda, el civisme de la gent, no? Bé, suposo que ho has sentit, a tothom ho ha sentit mil vegades, d'anar en el metro de Moscou i veure un metro que és impecable, de luxe, i ni una sola pintada ni una sola ratxada. És a dir, un respecte per lo que és comú que nosaltres no tenim avui en dia. I els americans que ara, fa dos dies, acaben de descobrir Moscou i se'n van allà, flipen, perquè estan acostumats a veure el metro de New York, que allò és tipus Bronx, i quan veuen allà aranyes de vidre i un mosaic supercomplicat a l'altura de la cara, que el podries rompre, el podries tacar, això, i està impecable, i dur 50 anys allà i ningú s'ha atrevit a tocar-lo, aquí te'n dones compte el que és una civilització que té una cultura i que té una visió conjunta i no aquesta cultura occidental que és que cadascú grena per un mateix i no se considera el benefici de la comunitat. I llavors pues, ja ens trobem immersos dins el món turístic, viatges, coneguem molta gent, negociant, aprenent el que s'han tingut de negoci, i jo, mentrestant, la meva vida privada, jo seguia treballant la pedra, havia après a picar pedra construint casa meva. No vaig tenir mestre de picar pedra, no? I me vaig seguir formant, i un moment donat, pues, jo duia molta feina, duia molta atenció, vaig ser cap de vendes, després vam fer responsable de màrqueting nacional de Barcelona Hotels, i duia un giro de feina brutal. Era dels primers que anava per Europa amb un ladrillo que se deia mòbil, que pesava 1.000 quilos, en soma de tits, ordenador, i el company de no, que bé, no?, que t'has anat a la ITB de Berlín o a la Volta al Market de Londres. Sí, sí. Una setmana abans he hagut de fer doble torn per avançar la feina, perquè estaria 3 dies fora, i quan he tornat he hagut de fer una setmana per recuperar la feina que ningú ha fet per jo. I mentre he estat allà, pues, a les 2 de la matinada estava muntant l'estant de Barcelona. L'únic que teníem com a compensació era que cada dia, quan acabàvem, anàvem a un bon restaurant i menjàvem bé. I m'anava a un xinès bo, que no té res que veure els xinesos barats, o m'anava a un restaurant libanès, i allò era també experiències culinàries i gastronòmiques interessants. No? Una cosa curiosa era que quan estaves a Kensington Street, a qualsevol carrer així comercial, pues hi havia gadgets, gent que venia, me recordo, un que venia com unes espècie de moc que el tiraves a una paret de pedra polida i el moc davallava tot sol. No sé si te'n recordes. Era com un pop. I aquest tipus de gadgets, en els primers viatges, pues, els avaies a Espanya al cap de 2 anys. En els viatges següents, els avaies al cap d'un any. I en els viatges següents, els avaies cada 6 mesos. És a dir que, en 2 anys... m'anàvem acostant, la velocitat s'anava accelerant fins que realment ja estàvem a la part. Això també te donava una referència de que el món... De que anàvem bé, en el sentit de que els anàvem agafant, no? M'anàvem posant. Arriba el moment en què ja tenia una saturació de feina tremenda. El vespre em despertava a les 4 de matí perquè se m'havia corregut una idea. Encenia l'ordenador, feia feina amb una fulla de càlcul 20 minuts, m'aguardava un disquet, en aquell temps eren disquets, em parava la meva xiqueta, perquè no se m'oblidàs, el disquet en la feina, i m'entrenava en el llit. I després, al set, ring, tot anava a aixecar. I te vesties com si anessis a la guerra, amb una dutxa, la corbata, i vinga, cap allà. I arribava un moment que ja estava esgotat, no? I a més, m'anaven posant, el director general me posava més responsabilitat, però no me donava més gent en proporció. Diu, Miquel, ara hem comprat dos hotels. I dic, idò, m'has de posar dues persones més. Diu, no, te'n posaré una. Dic, pues, això no... Això l'únic que fas és que m'ho anem carregant. Bueno, ja ho veurem. I, claro, gràcies a això, i que jo era bastant eficient, jo aconseguia un mes de sou bastant notables. Un any vaig aconseguir un 20% d'augment, l'altre any un 25% d'augment, però a costa de deixar-me mitja vida ja. I arribava un moment que, quan ja tenia una bona posició, guanyava dos bes i tenia un bon futur, me vaig repensar i me vaig fer una pregunta molt senzilla. Tenia 37 anys. Dic, Miquel, tu te veus en 50 anys fent aquesta feina? I la resposta va ser no. Vaig xerrar amb la meva dona i varen decidir, pues endavant. I vaig donar 6 mesos al meu jefe, al director general, i vaig dir, d'aquí 6 mesos me n'aniré. Bé, ja se te passarà, ja se te passarà. Ten 2 o 3 dies de descans i no sé què. Es cap de 2 mesos. Que, Miquel, ja se t'ha passat allò? Dic, no, i te queden 4 mesos. Es cap de 2 mesos més. Se t'ha passat? Dic, no, i te queden 2 mesos. Res, vaig formar a la meva junta, vaig deixar una bona secretària, que era molt eficient, i me'n vaig tirar. I me vaig tirar en el buit. Simplement és que no volia seguir ja. No tenia clar què fer. I vaig estar dubtant si muntava una assessoria o tornava a ser pedra. I vaig fer una prova de cada cosa. Vaig fer una assessoria a una empresa d'informàtica, per dir-li quins eren els punts febles i els punts bons. La reacció va ser molt rara, perquè tot el temps que li anava explicant les coses que tenia que millorar, el director com que s'intentava justificar. I no t'estic atacant, només t'estic dient. I vaig dir, això, si ho han de trobar a cada auditoria, això no m'agrada. I després vaig fer... La Càmera de Comerç me va demanar que fagués una intranet, la seva primera intranet, la vaig dissenyar jo. I sí, va ser un poc més agradable, però tampoc no m'acabava de xocar. I res, finalment vaig dir, tornarem a la pedra. I pues ja m'atens allò que de mòbil, de corbata i de viatges, me trobes fent paret seca, tot sol, a mi del camp, plovent, i cercant-me, cercant la meva ruta, no? Vaig muntar una pime que se deia Blau Rústic, que feia feines un poc exclusives per cases rurals, feines de pedra. Feia fonts, feia un brollador per una piscina, una paret seca així un poc especial, que també fos una font, etc. I li anava ficant llaures, una talla d'un mascaró que ja me feia, i allà sortia l'aigua per la boca. I en el principi molt bé, però després ja una altra vegada el mateix. Sempre arribava tard. Me cridava la gent quan ja els picapets s'havien anat i ja li havien fet a casa. I dic, bueno, és que vull que me donis un toque. I dic, bueno, aquí no et puc donar un toque. La finestra aquesta tindria que estar aquí. L'escala l'hagués posat a l'altra banda. I aquesta rajola no te pega en res en la bola de les vigues, no? I vaig dir, això tampoc no m'agrada, perquè és com si arribessis massa tard, no? I és quan me vaig donar compte que el món que jo havia conegut ajudant el meu pare als estius, fent de picapreder, pues s'estava esveint molt ràpidament. La indústria de la construcció anava com a loca, però com a loca, i tots els picapreders bons, com la meva família, clar, i tots la meva família han estat mestres d'obres, no? Mestres d'obres de poble, no vol dir un mestre d'obres dolent, vol dir un mestre d'obres que comença en sofonament i acaba parant les toules. Té tota la visió de la casa dins el cap. En canvi, la gent que feia feina les obres grosses eren especialistes de només posar rajola, o només posar totxana, o només posar bastiments. És a dir, especialistes, no? Que ningú tenia la visió global. Me va contratar Llebrers Feliu per fer feines de restauració, edificis històrics, i me vaig trobar que era una empresa que tenia en aquell moment 60 obres simultànies i tenia una cosa paradoxal, que era que l'única persona que realment sabia fer feina de veres, que era un oficial de primera experimentat i bo, el havien nomenat encarregat. I la seva feina era vigilar els altres i anar-se'n a la furgoneta, anar a cercar el sac de Portland per aquí i per allà. És a dir, l'única persona que realment sabia fer feina no feia feina. Feia de monitor, de controlador dels altres. I, en fi, vaig fer les meves feines, el que em van encarregar, em va agradar molt, i vaig fer feina a la catedral, vaig fer feina en... Bueno, això ja era per el meu compte. Vaig fer feina en el Palau Episcopal. El Palau Episcopal sí, vaig fer feina amb ells. Després, per el meu compte, ja tenia un cert nom i ja me varen cridar restauradors de patrimoni per fer intervencions específiques, per exemple, a Salmolaina. Feines així més complicades, no? I ja tenia el meu nicho, tenia les meves coses, i a més jo estudiava molt el tema de la picapedreria, me llegia tractats arquitectònics i en peces intentava ensenyar-me, no intentava, me vaig ensenyar jo tot sol a fer arcs, voltes, cúpules, escales de caragol, i en un moment donat pues, se m'ha corres idea de veient que tota aquesta generació que el meu pare s'havia esveït o s'havien mort o s'havien jubilat o se'n havia anat sense poder ensenyar en els nous, perquè tothom tenia massa feina. I jo, per exemple, meu pare me va posar amb un senyor que jo considerava major, que devia tenir 50 anys, era més jove que jo ara, i aquest senyor, com que meu pare estava allà, el que se deia escarada, a destajo, fent feina molt ràpid, doncs aquest senyor major era el que s'encarregava de fer replantejar l'escala o fer la ximenea perquè no fagués fum, i jo aprenia amb aquesta persona. Pues aquesta estructura havia volat, s'havia explosionat. I, per tant, vaig anar a la conselleria de treball i els vaig proposar la proposta de fer cursos per recuperar l'ofici de picapedrer. I vaig muntar Artífex Balear, va ser l'any 2003, que va ser recuperar els oficis de la construcció. Això m'ha vingut, primer, desconeixement de la casa tradicional mallorquina. M'he passat anys passejant els diumenges amb la meva dona, fotografiant pobles, carrers, possessions, cases, alqueries, i entenguent en profunditat què és el que és l'estil mallorquí. Que hi ha gent que se pensa que l'estil mallorquí és Sant Coraix o Portaportals. No, l'estil mallorquí són finestres petites, perquè hi havia molt de sol, i el vidre era car, i són... No hi ha arquets, ni hi ha històries d'aquestes, i ja les cases tenen un 50 o un 60% d'espais per fer feina, espais agrícoles. És a dir, que l'espai físic de viure és menys del 50% del buc total de lo que fas, no? I això, pues, com que jo llegia els tractats arquitectònics romans, de Caton, en Barrón, en Columela, pues, tots aquests descriveixen, a més, amb un idioma, amb una manera de xerrar, que tu dius, és que aquestes persones, jo podria estar fent una cervesa amb ells. És a dir, som romans, som completament romans. Tinc un amic que m'acaba de regalar aquest llibre, Somos Romanos, Descubre el romano que hay en ti, Pedro Álvarez, Paco Álvarez, el m'he llegit encara. I és vera, quan tu llegeixes això, dius, és que som exactes, no han canviat. Fa 2.000 anys que som els mateixos. I en aquell temps, aquests romans pues, ja aconsellaven aquesta relació de com tenies que gestionar la finca, com tenies que dur els esclaus. Per sorpresa meva, deien, els esclaus els has de tenir contents, perquè si no, no fan feina. I quan anomenis el cap que l'esclau, que serà el cap dels esclaus, has d'anar molt alerta que no se posi fet un dictador a la gent, perquè bla, bla, bla, bla. Perquè es consideraven simplement que tenia que tota la possessió, que se diu, s'emplea la mateixa paraula a Roma, possessió és la possessió, pues tenia que funcionar molt fluidament i tenia que estar en consonància en la natura i en consonància en les diferents interaccions humanes que hi havia allà dins. I això és una cosa que hem perdut. Ara feim una arquitectura que no sabem per qui la feim. No sabem qui ha de venir a habitar. Vendrà un alemany, vendrà un anglès, vendrà un mallorquí. Vols les habitacions petites, les vols grosses? No, jo faig una cosa i és que vengui, pues, ja està fet, no podem canviar. En canvi, totes aquestes mentalitats grecoromanes, la casa creixia en resposta a les necessitats humanes. Anaven ampliant la casa a mida de lo que anaven canviant i lo que anaven necessitant en les diferents generacions. I la feina final, el resultat final d'una casa com aquesta, la que estem, Sant Pujol Fila Vell, és la feina acumulativa de diferents generacions. Això no ho ha fet una generació. Això ho han fet diverses. I aquesta visió se contraposa parafrontalment en aquest acudit mallorquí entre els picapreders que deim aguanta la paret que vaig a cobrar. Aguanta la paret que vaig a cobrar. És a dir, que ningú s'enteri que en realitat la feina no l'he feta i som un mercenari, m'importa un pito si això s'aguanta o no s'aguanta, però mentre jo pugui cobrar i partir, perquè ja m'esperen a l'altra banda, i claro, això significa perdre l'orgull de constructor com a part d'una nissaga familiar que el teu predí era picapreder, ton pare era picapreder, i les feines que tu feies condicionarien el futur del teu fill, que també seria picapreder. Això te donava una responsabilitat social. Hi havia una cosa que en castellà se diu prurito, no sé si en mallorquí vergonya, o, que és que la gent abans, per exemple, jo quan tenia 10 anys, tothom anava ben vestit a sobre. I te canviaves de roba a sobre, te paraves roba de fer feina, i quan sorties te feies les mans i els braços nets, la cara neta, i te posaves la roba neta una altra vegada, i anaves pel carrer net i pentinat. Ara veus la gent plena de taques que surt de fer feina i li importa un pito com va pel carrer. És a dir, aquesta part de que m'és igual. És a dir, jo vaig a lo meu i no t'entenes. Si puc estudiar 10 minuts cada dia, pues, són 10 minuts. Per tant, lo que hi ha és una manca de el que en castellà seria decoro, no? És a dir, teníem una mica de cura de entre tots cuidar lo comú, no? I les relacions d'educació, de xiquetà, quan una persona major puja a l'autobús, totes aquestes coses, cada vegada les veus que se van esveint i veus que no... que anant cap endarrere, en aquest sentit, no?
2: Parlem un poc d'aquest projecte del millor d'arbres i d'on ha sortit.
6: Sí, això ha sortit... D'un moment donat jo tenia una informació acumulada brutal. Tenia muntanyes d'informació a casa meva i dic, això se m'està desmadrat. Ja és hora que me posi a ordenar aquesta informació. I la millor manera serà escriure un llibre. M'obligarà jo mateix a conformar tot això que tinc. I vaig començar metòdicament, pum, pum. I quan me vaig donar compte vaig dir, això no serà un llibre. Això seran un parell de llibres. Com a mínim seran dos o tres llibres. Però res, em vaig parar tranquil, era l'any 2018, i vaig començar, anava escrivint, anava recopilant, sempre a hores perdudes, els vespres, cap de setmana, mentre veia una tele, una pel·lícula en la meva dona en la tele, jo en l'ordenador, fent feina. Jo som bastant multitarea, no? I quan ja tenia una certa informació, vaig dir, no puc esperar a publicar el llibre. Hi ha una cosa que ara ja sé, que és urgent començar a caminar mentre segueixes polint aquesta definició teòrica. Perquè aquesta definició teòrica encara me falta una sèrie de feines, jo veig que tinc encara unes carències, però no puc esperar. I és quan vaig començar a pensar que teníem que fer una proposta que tenia que ser econòmica, tenia que poder participar tothom, perquè si no participa tothom l'has de subvencionar a base de dobbers i no hi ha dobbers suficient per això, i tenia que ser de fàcil aplicació i fàcil manteniment. I de tot el que vaig estudiar, doncs vaig caure en compte que la manera més adequada d'atacar molt de problemes amb una sola acció era sembrar molts d'arbres, no? Fer una reforestació amb un sistema que se diu Food Forest Garden, que és bosc comestible, que s'imita el funcionament d'un bosc, però totes les espècies o generen menjar, o generen farratge pels animals, o són medicinals, o són aromàtiques, o melíferes, o te donen un benefici de lo que sigui, no? I tot això ha d'estar muntat amb una sèrie de plantes i arbres que se diuen gremis, que hi ha un gremis que s'ho duen bé i els has de posar, diguem, a la part esquerra del jardí que fas, i uns altres han d'estar amb un altre gremi, com si fossin dues tribus, no? La tribu d'Inca i la tribu de Llosota no poden estar juntes, han d'estar separades. I amb aquesta disposició, pues, resols el tema de l'absorció de CO2, recuperes el cicle de l'aigua, tornes a fomentar la biodiversitat animal i vegetal, recuperes les espècies locals, que són les que millors funcionen en el nostre clima local, i deixes de contribuir a una sangria incessant durant els darrers 50 anys que tothom s'ha dedicat a importar varietats de fruiters i de plantes i de tot que són més espectaculars, fan la fruita més grossa i més dolça i més no sé què que són nostres. En realitat, tots aquests arbres i totes aquestes plantes no estan adaptats al nostre clima i han de mestir molta més aigua i molta més cura, són més dèbils i, per tant, és un gran encert a curt plaç, però tu mateix te fiques una trampa.
2: Una darrera pregunta. Conta-vos tu mateix.
6: No, jo me veig, tenc molt clar el meu paper. El meu paper és fer aquesta feina de compilador, preparar aquesta feina que he fet de compilar una sèrie d'informació. Si intel·ligent i col·lectivament la sabem emplear, me donaré molt per satisfet. I si no, sentiré que he fet el que tenia que fer. No puc fer més, no puc obligar la gent que se quedi convençuda, no? Sí que me considero part d'una cadena de coneixement, primer perquè som un mestre picapreder, el que en castellà es diu cantero, no albañil, picapreder és cantero, no? Que pica pedra. I els mestres picapreders tenim un ofici que fa 4.000 anys. Fa 4.000 anys que molts passam de mestres a alumnes, aprendisos, uns coneixements. Per tant, jo me considero sempre un eslabó d'una cadena de coneixement. I el meu deure és dur menjar a casa meva, que la meva família estigui bé, però l'altre deure que tenc, que és un pes que sempre tenc damunt, és que jo he d'aconseguir traspassar la informació que jo he acumulat, perquè tampoc és meva. Jo simplement som un transmissor que potser li he pogut afegir un pot d'informació o he après d'altres, però la meva feina és transmetre aquesta informació. I ara, 30 anys després de que hagués vist com la cadena de coneixement de la generació del meu pare va desaparèixer, ara veig que tornem a estar les mateixes. Ara tornem a tenir una generació de gent com nosaltres que tenim una informació que els joves consideren defasada, avorrida, no té sentit i com antiga, no? Que es posa. I crec que el futur que encara és salvable, jo segueixo pensant que encara ho poden fer, només ho poden fer amb una combinació de vells i joves. Això els joves tots sols no ho podran fer. I els vells tampoc no ho podran fer tots sols. Però si no aconseguim que els joves entenguin de que la clau està en mitja cama de modernitat i mitja cama de revisitar el que ha funcionat bé, que és el passat, analitzar el que ha anat bé i el que no ha anat bé en el passat. I amb això serem capaços de construir un vehicle que ens transporti en el futur. Si no, embarrancarem. I de moment no ho tenc clar que ho puguem fer.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ramis pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Eduard Cuadrado, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Orenan Barchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

debilitat, tal vegada no tractada, o pot ser una profunda solitud, desesperança, un patiment que, malauradament, moltes vegades un el du en silenci. I, clar, si un només ho comparteix amb una màquina que, a més, te donarà la raó en l'intenció de complaure-te i de... Això, que jo crec que senzillament aquest és esperir, confondre els algoritmes amb una interacció humana real. I per això sovint, jo que cant, que em manifest sempre contra, en contra de la por, però sí que vull recordar esperits reals de segons què, perquè aquest sí que és real. La realitat i les notícies i els jutjats mos ho mostren. Així que en aquest cas determinat, si qualque pic sentiu que la vida vos supera o que la foscor, la manca d'aire, si la manca de colors a la vida, no? La grisó, per dir-ho d'alguna manera, que cada pic és més a prop o més intens fins que no ho podeu controlar, no cerqueu el consol d'una pantalla ni de còdics informàtics que mos volen complaure. La resposta que en demanes té no serà l'algoritme, i sé perquè ho dic. Així que cercau ajuda real, família, amics, i evidentment, el professional de la salut mental. I ja aquí som, ja deia, poca broma, recordeu que tenim a l'abast el telèfon de l'esperança o el 024, que està allà precisament per això, per ajudar-nos, perquè som els humans els qui ens podem salvar els uns als altres. Entre d'altres, perquè precisament l'empatia fa que mos puguem comprendre millor. I s'aïa, com els ordinadors i les màquines, com els aspiradors, aquests automàtics, només haurien d'estar per ajudar a facilitar-nos la vida. Així que crec que hem de fer que sigui així. I ja per acomiadar-nos, ja sabeu que quina millor manera per fer-ho que amb una mica de poesia. I hi ha un fragment d'un poema d'en Àngel Terrón que crec que mos encaixa amb el que vull dir. És del poema d'Àlies Solàs i diu: sols podem acceptar la mort vivint com si nosaltres fóssim immortals. Sabem que hi ha aquests petits accidents, com un cap de fibló que fa revoltar pols i semences, fulles i presències, un cop de trànsit que esveï la vida, les inclemències d'un terratrèmol dins la certesa de l'intel·ligència, l'insolent desconhort de la desgràcia, talls de destral que feren els brancatges dels estimats i mals esponerosos. Més sobreviure és el nostre deler. I bé, seguint en poesia, intel·ligència real, no artificial, hi ha un fragment de la cançó que han triada per acomiadar-nos que també mos ho reflecteix. Diu: canto a la vida plena des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i en tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida, sí. Idò, de Novidi Monjó, interpretada per Maria Arnal i Marcel Bagés, a la vida. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola a tothom, hola, hola, hola.
0: Ara sí, comença el divendres de Bon de Vores. Com estàu?
1: Bé, contents.
0: Contents perquè som divendres.
1: Clar.
0: Crec que cada divendres tenim el mateix. Hauríem de canviar un poc, hauríem d'innovar. Per la nostra audiència s'ho mereix.
1: Bé, ja ho pensarem. Estem molt innovadors aquesta setmana.
0: Sí. En Guita, vareu anar al concert de l'Elot del moment ahir vespre?
1: No.
2: Jo no sé quin concert dius.
1: Guitarra.

0: Anguita.
1: Anguita Rica de la Fuente va actuar ahir a Palma.
0: Ei, a l'Auditorium. Sí, sí.
2: No, la veritat és que jo conec una cançó seva.
1: Clar, tu només vas al cinema, no vas a concerts.
2: Clar,
1: és que jo...
2: Però Anguita Rica,
1: tu qui ets, Jordi? Digue-ho.
2: El graduat.
3: El graduat.
1: És per això que no van als concerts.
0: Home, jo he vist el concert a través de stories de gent que el va veure a Instagram.
1: Gent VIP, eh?
0: Gent VIP. Exactament.
2: Home, és molt famós, eh? Jo no, no sé en quin moment va passar a ser tan famós. Jo era un lot que havia tret una cançó conegudeta, però de cop ara és una cosa espectacular.
0: Sí.
2: I per tot el món.
1: Sí, sí.
2: No ho sé. No sé quin moment ha passat això.
0: Home, el que està clar és que avui s'estrena La Bola Negra.
1: Sí.
0: És com, bé, ell s'estrena també com a actor en aquesta pel·lícula de Los Javis, Sobre Magna, que diuen, de l'obra inacabada de Lorca. I, amem, ja l'has anat a veure, Jordi.
2: I on decideix fer el concert un dia abans?
1: A Palma.
2: Clar. A Palma.
0: Tot està connectat. Tot està connectat.
1: Avui tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

Cada divendres, així o així, aquí repartim justícia, és a dir, repartim gomets, verds i vermells. Això sí, segons el nostre criteri.

0: Estic sonat, canta en David Ordines. Vos agrada aquesta cançó?
1: Està, comença molt bé, m'agrada pagar-nos impots. Sí, està
0: exacte.
1: Molt bé.
0: Parlant d'en David Ordines, parlam de bones persones. Així que començarem pel primer gomet verd de la setmana, que és per...
1: La senyora dels moixos de l'Airbnb.
0: Goma verd per una senyora que, segons recull el diari Última Hora, està molt preocupada perquè hi ha uns moixos a sa casa on ella fa feina que venen a menjar cada dia en aquesta mansió on ella fa feina, però ella se demana ara què passarà amb els moixos.
1: Efectivament, és important situar-nos. El testimoni és una senyora que fa feina a una mansió de luxe a Porreres. Clar, aquesta dona s'ha fixat que cada dia venen a menjar quatre moixos de la casa. Quatre moixos, literalment, són quatre moixos. I llavors, aquesta dona s'ha demanat què passarà amb els moixets quan els llogaters eventuals se'n tornin cap a casa seva.
2: La principal preocupació d'aquesta dona és que els animals quedin fora d'aliment i que, a més, creixi aquesta colònia de moixos. Per això, la dona ha fet una crida a través de Facebook. A veure qui el pot ajudar.
0: I de nosaltres li posarem un gom verd en aquesta dona per preocupar-se del problema real del lloguer vacacional, que són els animalons que també el pateixen.
3: Ara, quin temps vivim?
0: És que tu ara imagina't aquesta dona pesada de veure els moixets... que monos, així que mengen... Clar. Però i què passa quan la casa quedi buida...
1: Exacte.
0: Per passar un hivern cru a Mallorca?
1: Sí, no ho sé.
0: Això sí que es patia el lloguer vacacional. Bé, idò, continuem repartint gomets verds a bones persones, perquè el següent gomet verd és per...
1: Per molts anys de muntes diari.
0: Gomet verd per aquelles persones que encara conserven la tradició de felicitar gent de muntes diari.
2: Com? Això encara s'estila. Això és, ja està un poc...
0: Ho heu fet mai?
1: No, no ho hem fet mai. No, no, tu sí.
0: Jo me'n recordo que quan era petita me feia molta il·lusió que qualque dia m'ho fessin. I no sé si ho vaig arribar a fer. No sé si m'ho varen arribar a fer. Pot ser que sí.
1: Pot ser que sí. I en els 4, eh? Tens cosa que sempre...
0: Ah, sí,
1: això t'ho varen felicitar.
0: A Super 3,
1: sí. Ah, tu tenies... Eres del Club Super 3.
0: Clar, home,
1: és una privilegiada.
0: El carnet.
1: Increïble.
0: El carnet de Super.
1: Era un privilegi que poca gent tenia.
0: Me'n record que la meva predina jove se'n va anar a Barcelona i quan va tornar me'l va dur.
1: Increïble.
0: Perquè, clar, te l'enviaven per carta.
1: Quan acabaven els dibuixos sempre posaven avui faig anys i una tracalada en altra. I ella sortia i nen Mateu. Quina sort.
0: Jo era VIP.
2: I sabeu on també pots donar molts anys?
0: On?
2: A través de Xiu Xiu i Betre Ràdio, enviant una cançó dedicada.
0: Que de bo, Jordi.
2: Que, jo crec que un regalasso.
0: Bé, des d'aquí volen reivindicar que no se perdi allò de felicitar la gent donant molt d'anys a través del diari, perquè resulta que sí que se fa. De fet, avui feia estona que no me fixava i els he vist allà. Dues cares contentes, felices, joves, radiants, perquè avui, 25 de setembre, celebraven anys. Són Nanalí González, eren joves, eh?
1: Sí.
0: I també en Raúl, de part dels seus primis, Tomàs i Juanjo. Molt d'anys!
1: Molt d'anys! Molt d'anys! A la una per... Molt bé, molt bé. Analís, Analí, perdoneu. Analí González i en Raúl González. Els primis Tomàs i Juanjo. Molt d'anys des de Xiu Xiu.
2: Escolta, un privilegiat.
1: Home, sens dubte, i més Xiu Xiu se n'ha fet eco d'aquesta felicitació. Hem de dir que aquesta tradició no s'ha de perdre, per tant, el pròxim dia que fa següents anys, que per mi no sé ni quan és, quan els feis. A Jordi, dia 5 de setembre.
2: Molt bé.
1: I na Inés, dia 3 de març.
0: De febrer.
1: De febrer. Molt bé. I de ja està bé, donar molt d'any per WhatsApp o Facebook, ha quedat de felicitat de muntes diari.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Ho
1: farem, ho farem.
0: Una foto nostra, de
1: carnet. Sí,
0: carneta.
1: Si me'n record, sí, queda molt de més.
0: Ha de ser de carnet.
1: Sí, bé, vos la faré un dia per aquí, ja ho durem.
2: A més, el WhatsApp llueix molt poc, lo de donar molt d'any. Perquè, a més, ja ho fas per grup i ja no poses ni el nom, ja dius, bé, molt d'any.
0: Donar molt d'any per grup ja queda fatal, perquè dius, bar darrere, bar darrere.
2: I per Facebook també que t'avisa, que després tu de petit t'inventaves la data de naixement i tothom te començava a donar molt d'any.
0: Nosaltres no som era Facebook, Jordi.
1: No, jo no. Però tu tampoc, Jordi. Facebook?
2: Però això que jove te fas Facebook...
1: Ah, sí? Ja no m'he tingut mai a Facebook. Tu seguines?
0: Sí, clar.
1: Jo no.
0: Oh, curiós.
4: Nosaltres m'ho sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a... com a de tota sa vida.
0: És de tota sa vida. Han donat molt d'anys per diari. Igual que ses esquiles.
1: Exactament. Sí, bé, ses esquiles encara se fa.
0: Sí, això sí, això sí. Darrer goma verd, i no per això manco important, aquesta vegada és per...
1: Naixent a la lectora purista.
5: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir. Per tot vosaltres en el meu cor. Som mallorquina!
0: Som una mallorquina! És Naixent a la lectora purista. I és que Naixent a ha declarat a un podcast que se posiciona contra els llibres digitals. Me varen regalar un e-book i el vaig canviar per arroba, ha dit. Quan tu vas...

0: que descaro.
1: Jo l'he escoltat, aquest episodi, i també diu que se defineix com una persona addicta a la lectura, però en format físic. Mm-hmm. Important, matits aquí.
2: És que ella és una clàssica.
1: És una clàssica.
2: Una mallorquina i una clàssica.
1: Exacte. Tenc una biblioteca a casa, diu, i tot.
2: I tal com advert per ser una lectora purista, clar,
3: clar
2: que sí.
3: Clar, tenir una casa que pot tenir una bona biblioteca.
2: Sí.
3: Pot tenir molt de llibres. Però en un moment és tenir una gran biblioteca, però no crec que tingui cap guia d'esport mallorquí, de llibre, a corar, res similar. Hem de tenir en compte sempre aquestes declaracions que ja va fer un temps.
4: La sobrasada de cerdo picante es porque ya es un cerdo que es más picante o le añaden cosas, ¿sabes lo digo?
5: Porque comía guindilla, yo qué sé.
3: Molt bé.
2: Això no ho diuen a llibres, eh? Uh-huh. I tal que feim, li posam un goma vermell per aquestes declaracions que ja han caducat, sí, perquè les va fer fa estona.
3: Bé, més aixella, va. Vull dir, no, també m'ho dona molt de contingut.
2: Sí.
3: Un verd.
2: Un verd.
3: Un verd. No m'escosta res.
1: Va. Un verd per als llibres i per dir aquestes declaracions. Jo crec que...
3: Per donar-nos contingut.
1: Quan sí. vol.
2: Quan
1: fantàstica.
2: Vol. No tots són flors i violes en aquesta vida, així que ha arribat el moment dels gomets vermells. Primer gomet verd per...
3: Vermell.
2: Ai, perdoneu, vermell.
3: Per Salvem el curs.

0: A veure, ciutadans de les Balears, pareu atenció molt seriosament en allò que direm ara mateix. A qui correspongui, tornau sa càmera a l'estudiant d'audiovisuals a qui li heu robat.
1: Una família de Palma ha iniciat una recerca exhaustiva per intentar recuperar una càmera de fotos que la seva filla va perdre ahir dijous a una estació de bici Palma del carrer Ter. És una Sony Alpha 7 que havia comprat ferres per als seus estudis de formació professional en realització de projectes audiovisuals.
2: No hi havia malícia, m'entens?
1: Jo no ho sé, això, si hi havia malícia o no.
0: Sí que n'hi havia, sí que n'hi havia. Perquè no són bromes. La família ha explicat que és un perjudici econòmic i personal. En aquesta lota, estudiant, i ara víctima, li ha sabut molt, molt de greu. Aquestes són les declaracions de la família, Jordi.
3: Just acabàvem de comprar la càmera per a la FP. La nostra filla està molt trista i estan fent tota la difusió possible amb l'esperança que aquella persona que l'ha robada mos la retorni.
1: Per tant, gent de Son Cladera, si en sabeu res, telefoneu la família. Trobareu el seu telèfon a la crida que s'ha fet al diari Última Hora. D'acord?
0: És un gomet vermell dedicat a aquella persona que ha trobat la càmera i no l'ha tornada. De moment, que esperen que ho faci...
1: Després d'aquesta crida.
0: Gràcies a nosaltres. Està molt seriosos avui, ja.
1: Home, és que aquesta... Imagina't.
0: No són bromes, no són bromes.
1: Clar, imagina't.
3: Sí, se l'havia deixada, però, no?
1: Sí.
0: Jordi!
1: A veure, és vera, però.
3: També
1: ho hem de dir tot.
3: Li han comprat una cabra, que no és massa barata, tampoc.
1: Exacte.
3: L'ha deixat de la bicicleta.
0: O sigui, com a vermell i la lota per
3: deixar-la. No dic això.
1: Sí. Me sap greu. No, jo...
0: Farem aquestes declaracions amb bona intenció.
1: Que sí, però jo, francament... Ha perdut la càmera, ell, l'ha deixada.
0: Perquè pensava amb CFP, que és molt difícil.
1: Lo que vulguis, però...
3: No, està clar que no està bé i li han de tornar la càmera.
0: Exacte. Però...
1: Aquí vaig jo, que som pares i mare massa fan fent una crida pública.
0: Exacte, espero que li hagin donat una escolta.
1: Aquí vaig jo. Perquè, bé, és igual, ja està.
0: Xavi, per favor.
1: No, però és que...
0: És a dir, la culpa no és de la lota per haver-se oblidat la càmera, la bicicleta...
1: Què vol dir ser culpable de...?
3: Té un 25% de la culpa.
1: Què vol dir ser culpable? Jo crec que és culpable. Que sigui dolent o bueno, és el que és. Pobra nina, no ho ha fet aposta. Però... Quan
0: es culpable
1: de responsabilitat...
0: és qui l'ha trobada i no l'ha retornada en el lloc on s'han de retornar aquestes coses perquè ella no l'ha
3: repoduda. Està clar.
1: Ella és responsable de la pèrdua. Me sap greu, perdó. Potser som molt dur, però és vera.
0: Ai, seràs un pare molt dur el dia que siguis pare.
1: No, vinga, no.
0: A veure si aquest goma vermell és tan dur, tan exigent. Més goma vermells, ara sí... Per a lladres, uns altres, s'ha quedat lladres, que no només han robat joies, sinó que també se n'han enduit part de ses festes de Nadal.
1: Parlau ni més ni manco que lo Grinch de la Palmesana. Efectivament, lo Grinch. La joieria artesana La Palmesana, de Palma, ha patit un important robatori que els ha deixat el negoci sense bona part del seu material, amb què tenia previst afrontar les properes setmanes i també les festes de Nadal.
3: La responsable del taller ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què apareixen els vidres de la seva furgoneta romputs pels lladres, els que han matiat com a Grinch. Més enllà dels materials, se n'han duit moltes hores de feina i s'estima que li han dedicat a totes i cada una de les peces.
0: Això de que l'han batiat com a Grinch, qui l'ha batiat com a Grinch?
1: Xiu, aquest programa.
0: Ah, clar, perquè ha robat les peces que eren per Nadal.
1: Que havien de vendre a Nadal.
0: Ah,
1: de qualque manera, fa el joc.
0: Que creatiu.
1: Fa el joc.
0: Aquest guionista de Xiu Xiu.
1: Sí, avui estan, és una altra que és divendres.
0: Bé, seriosament, com a vermell per als lladres Grinch, d'aquesta petita... d'aquesta comerciant de la Palmesana, que a més també és artista, que no només ha robat material, sinó també hores i hores de feina. I en nosaltres una mica és Nadal, clar que sí. Home, això no se fa. Ja és suficientment lladres de la il·lusió pel món.
3: El manco ell els havia estat dins el cotxe ben guardats.
1: Sí.
3: Bé, clar. Ja està.
1: Evidentment, havien deixat dins un cotxe tancat i aquí la responsabilitat és únicament dels lladres.
0: Ara sí.
1: Home, una cosa és que t'entrin a robar dins el cotxe, te rompin el vidre i una altra cosa que te deixin una càmera de fotos d'una estació de bici Palma.
0: També ho era. Bé, canviem de tema que no volem afondre ningú.

0: Hola.
1: La situació, això no pot passar mai fins que passa.
2: Fas infraccions i t'atures la policia, te lleven
3: escut. Oh, de punt ni com. No m'han operat, si és que no m'han porrat cap punt.
4: Una dona de 80 anys ha resultat ferida després d'estavellar el seu cotxe contra un arbre a Palma, ciutat. La causa? Una sabata mal posada.
1: L'accident va tenir lloc dimarts cap a les 2 del Sora Baixa a la rotonda del camí de Sant Hugo, a l'alçada de les instal·lacions esportives municipals. Segons la policia local, la conductora va perdre el control del vehicle quan li va sortir el peu una sabata de taló que duia descordada. Això hauria provocat una acceleració sobtada. Clar, per evitar col·lidir amb el vehicle que circulava al davant, la dona va desviar-se cap a la dreta, va xocar contra el voral i, finalment, contra un arbre. Tant la conductora com la seva acompanyant van patir diverses contusions i van ser traslladades en ambulància a una clínica. La prova d'alcoholèmia de la conductora va donar resultat negatiu.
4: Recordeu-vos les sabates, perquè la policia local ha elaborat un atestat per conducció negligent en considerar que el calçat no era l'adequat per garantir el control del vehicle.
2: Fas infraccions i t'atures la policia, te lleven
3: escut. Oh, de punt ni com. No m'han operat, si és que no m'han porrat cap punt.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Companys, començant temporada, què podem fer?
7: No sé, per exemple, farmejar aura.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o no tan joves?
9: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
11: Tentol!
12: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
13: Hola, hola. Idò, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Ses Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: No. Benvinguts al Museu de la Felicitat. A quin museu podeu trobar, Jordi?
1: Frida Kahlo somrient.
2: Per favor, com portau-vos? Que parlant de la felicitat és un tema seriós.

0: IB3 Radio es diversión.
1: El diari de Menorca, segons el CUIS article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Continuem en directe, xiu, xiu, i ara mateix a l'estudi tenim a qualcú que fa cara de no haver dormit gaire bé. Jordi, no t'ho he demanat avui. Com has dormit?
1: Avui he dormit bé, massa bé per com ha estat aquesta setmana. Setmana complicada, setmana de vida adulta, diria.
2: Què vol dir, vida adulta?
1: Simplement, vida adulta.

0: que ha estat, Jordi?
1: Moltes coses aquesta setmana. Han passat moltes coses. M'he fet autònom.
2: Ah, sí?
1: Això ja comença, la cosa. Vull dir, pitjor que això no, sí. No pot ser.
0: Però no per xiu-xiu, que la gent no s'alteri.
1: No.
0: Una cosa que no contractam falsos autònoms aquí, eh?
1: No, per favor.
2: Però això és bona cosa, feina. Això vol dir que tens altra feina, tens volum.
1: Sí, sonava bé fins que ho he començat a fer. Uh-huh. Després, cotxes ha romput. Que això ja em van enxerrar, però el cotxe ja comença a estar fatal. Que també s'ha de començar a mirar el canvi d'armari, que això també és una feina.
2: Uh-huh.
1: Desastre absolut. De fet, aquesta setmana jo he començat a entendre i sentir molt aquesta cançó.
2: No siguis tan dramàtiques, i tots han passat per això, Jordi. Què passa?
1: Però que tots ho han passat no ho justifica, que sigui un desastre. De fet, ara som conscient de tot allò que no me varen explicar quan era més jove i que ho agrairia ara. Per això, avui venc amb una pregunta molt clara, que és: què és el que més vos costa de dur al dia de la vostra vida adulta? Què no vos han explicat i vos hauria agradat que vos haguessin explicat? Vinga, començau a volt. Drama.
2: Home, jo ho tinc claríssim.
0: Digues.
2: El fet de... Perquè és una cosa... El fet de poder viure. És a dir...
0: Home, sí.
2: Temes que... habitatge.
1: Clar. És una cosa, sí.
2: És una cosa que no mos havien explicat i que no...
0: Són tantes coses, Jordi.
1: Són tantes coses.
0: Són tantes coses que hem de dur al dia a dia.
1: La llista és infinita.
0: La llista llarga.
3: El tema de factures, si ets autònom o autònom, també, de sobte i i no t'has d'equivocar en cap número i el número de pedido no concorda amb el número de factura i tornar a fer la factura. Bé, és tot. És que la vida adulta, en general, és difícil.
0: Me fa gràcia quan els joves diuen la vida adulta.
1: La vida adulta. Jo tinc una carpeta a l'escriptori del meu ordenador que se diu coses d'adult. I allà guard com...
0: I quan deixaràs de tenir aquesta carpeta, Jordi? I posaràs coses...
1: Mai deixaran de ser coses d'adult, és igual.
0: No, però la gent que mos està escoltant i que, jo que sé, ja és de mitjana edat, 40, 50, 60, 70, diu que estan lol, són coses i ja està, no?
2: Mm-hmm.
1: Jo crec que s'entén perfectament.
0: Però heu de saber que en Jordi té...
1: 24 anys.
0: 24, i ara tot això li ve de nou, clar.
2: Bé, ja fa 6 anys que és adult.
1: Bé, però en 18 anys...
2: Si entenem,
1: però hi ha una línia.
2: Jo, Jordi, en 29 anys, i de vegades encara...
1: En 18 anys no ets adult. De 8, sí. De 9, 20, no ho ets.
0: En teoria ho ets.
1: Sí, legalment, però no se considera. Sí.
2: És vera.
1: Bé, com deia aquest oient, tema factura. Jo fa 2 dies que sé fer una factura. És vera que quan ho agafes és bastant senzill, però hi ha un punt del procés que dius, per què hi ha percentatges? Per què hi ha dobbers que van, dobbers que venen?
2: Clar.
1: Què és tot això?
2: En no, principi no... fan gràcies, les factures. És com un problema matemàtic. En fas una, en fas dues...
0: Gràcies.
2: Home, al principi. Ah, això és una factura. Ah, també la factura. Això que sí que és de gran. També la factura.
1: A lo millor posen factures en el Museu de la Felicitat.
2: Podria ser.
1: Gràcies.
0: Les factures no fan felicitat.
1: No.
2: Home, quan els comences a cobrar, al principi sí. Quan ja en dus un parell ja fan un pas més de peresa.
0: Sí, però quan veus tot el que te lleven...
2: Ja he vist el comentari.
1: Jo, en general, per tots els joves que m'escolteu, no vos ho recomano, aquest món. Però bé.
2: Què? Ser autònom?
1: Però bé, no teniu més remei. Fer factures.
2: Però si més, al principi, però pagues res, ja veuràs. Quan comencis a pagar de bon deure ser autònom.
1: Però clar, jo pensava que sa vida... Jo pensava que sa vida era acabar a la universitat, entrar a una feina, tenir un dobbers cada mes i viure.
0: Ei, sí.
1: I ja està.
0: Fàcil.
1: És que no va així, la cosa.
0: No va així, no?
1: No és tan senzill, tot.
2: No
1: és tan senzill.
4: Algo que ningú m'ha explicat i m'he hagut de topar a la vida adulta és el tema burocràtic, és el tema de la firma electrònica, és el tema de com funciona un banc, és el tema de fer una instància, on l'he d'enviar, existeix qualsevol plataforma per fer una instància, que és una instància. O sigui... Són com moltes coses que m'he hagut de topar, però, claro, també hi penso i dic, és que ningú m'ha pogut explicar, perquè ma mare i mon pare, tot aquest tema de la tecnologia, de fer instàncies, d'haver de demanar cita prèvia, de tot això, no li ha hagut de passar, perquè ells anaven directament a l'Ajuntament o allà on haguessin d'anar i feien el tràmit i punto. O telefonaven, demanaven cita i anaven. Però ara és bastant horrible el fet de que ningú te pot explicar res perquè com que tampoc ho saben, he de ser jo que li expliquen als meus amics com funciona.
0: Hi ha un concepte que és la bretxa digital, que en principi és per la bretxa que hi ha de la gent major que no s'ha pogut digitalitzar, no ha tingut educació digital per fer gestions, no? Per fer gestions bancàries, burocràtiques, administratives, la bretxa digital. Però ara resulta que la bretxa digital també és per envant. En els joves, que també els hi suposa un mal de cap gestionar totes aquestes coses de forma digital. Jo ho he dit moltes vegades aquí, la clave...
1: És que la clave no té edat.
0: La clave...
1: No té edat, bretxa ni res.
0: La clave sí que és una bretxa.
2: Però quan ho fas un pic, la clave ja està.
0: No és ver això.
2: T'has descarregat una aplicació en el mòbil, escaneixes un QR i ja està.
0: Sí, però per què sempre me demanes la contrasenya?
2: No ho sé, no, perquè no tens... I doncs, clar, el que te passa a tu que no saps quina contrasenya és.
0: Pot ser. I el DNI digital, què?
2: Ja, això
0: tu saps com ets contrasenya de DNI digital?
2: Quan van a fer DNI te'l donen, o te'l donaven.
1: Clar.
0: I has de guardar el paperet.
2: Però tu no tens un gestor.
1: Però la poca enviada després de la maquineta.
0: Però té 20 dígits? Això... Com me n'he de recordar jo de 20 dígits?
2: Jo tinc un truc per tot això. I és que quan el meu gestor li dic, escolta, això com era? És veritat que ho té molt fàcil.
0: Tu tens més cara que no.
2: Hi ha confiança.
1: Bé, tràmits. Tràmits, burocràcia, tràmits. Tot això, horrible. Enviar papers, és terror. I el pitjor és quan... Lo pitjor és terror. I el pitjor és quan necessites fer un tràmit, però te demanen un paper que pots aconseguir mitjançant un altre tràmit. Au! Aquí al cap, aquí amb una roda, i jo no acabaré mai.
0: És que...
3: Per jo, el pitjor, a lo millor, és tema cotxe. Vull dir, de sobte i passar la ITV i pensar-hi i tal, i de sobte se t'espanya la cadena de no sé on, de canvis, i ho has de dur en el mecànic, costa un ronyó, i tema cotxe és un tema, trob.
5: Hola, xiu-xiuers, com estàu? A veure, que és el més difícil de la vida adulta i no mos havien avisat. Estò... Són tantes coses que no sabria triar-ne una per on començar, però bé, per exemple, una d'aquestes coses que m'encantaria no haver de fer gestionar ETC és tenir cura del cotxe, és a dir, posar benzina cada setmana, que tingui qualque problema i cada dos per tres mecànic, ITV, totes aquestes coses, i per suposar conduir, perquè té una molta llibertat, però no m'agrada gens. I aparcar, ni vos compte, o sigui, ja estem a trobar aparcament i saber-lo col·locar bé, m'apareix una cosa de la vida adulta que m'encantaria no haver de fer.
0: Jo, na Maria Pons, l'estimam molt, companya d'aquesta casa de Tentol, però posar benzina, Maria, posar benzina és un segon.
1: Bé, sí, però
0: no és cap mal de cap.
1: És una gestió més.
0: Bé, sí que és una
1: cap
0: gestió,
1: quan,
0: però...
1: Quan pagues.
0: Quan pagues, exacte, això és el mal de cap.
1: No, però és veritat que entre revisions, que has de canviar soli, si té bé, l'assegurança, que també hi ha...
0: Tema cotxe, hi ha moltes altres més coses que generen
1: clar,
0: mal de cap.
1: Clar. Jo, en 14 anys, pensava que tenies un cotxe, anaves a apuntar a un punt B i te volies i no havies de caminar. Però clar, que m'estàveu contant aquí. És que, i si per qualque motiu ja vull canviar de cotxe, posa't tu a mirar després, que sigui finançar, que sigui renting, que sigui tots els papers. És que...
0: Jordi, te veig molt malament, no, que... Avui... Te veig afectat.
2: Avui estàs avui hater.
1: Estic fent això per poder afrontar el cap de setmana en tranquil·litat. És com que estic deixant enrere tot el que m'ha passat aquesta setmana. Però, clar, jo crec que amb els temps me sortirà més a compte anar a peu. I ja està.
0: Vinga,
1: perquè
0: comença.
1: Amb els temps que perd fent gestions del cotxe,
0: no,
1: mira, vaig a peu.
0: Ara, avui te'n tornes cap a Sant Jordi a peu?
1: Exacte, això ho farem. Però, i tot això, de gestions de vida adulta, i encara no m'he entrat a casa, a dins casa, que és ja independitzar-te.
0: Clar, les feines domèstiques.
1: Clar, clar, perquè tu no tens temps per fer coses i a més has de posar rentadores, manteniment, has de fer dissabte, has d'anar a comprar, has de cuinar, has d'escurar, i també has de fer una cosa si dines a la feina, que és el nostre pitjor enemic. Els tàpers. Que...
6: Una cosa que se me complica molt de la vida adulta és els tàpers. O sigui, no res que ho digui més en aquest món que els tàpers. Ja el concepte tàper no m'agrada, o sigui, no m'agrada endur-me el menjar. Després, a damunt, no m'agrada que el menjar estigui com moltes hores allà de dins, com que me fa oi a damunt, i si és fred ja, és que no, o sigui, no. És com lo típic quan... Quan estàs rentant els plats i cau una mica i toca't la mica i te mors oi. Bueno, pues me passa aquesta sensació, la tinc amb els tàpers. O sigui que se me complica molt. No m'agrada gens fer tàpers, ni de menjar, però no me queda altra.
0: Però, mem, una mem, cosa...
2: Què m'ho està passant?
0: És a dir, jo vos havia defensat fins ara, estimats joves, però amb aquesta secció, Jordi, donareu la raó a qui vos diu generació de vidre.
1: Ostres, sou tan millennials, vosaltres dos.
2: Jo no som millennials, jo som Z, també.
1: Bé, però rossant-se
0: millennials. Però, generació de vidre, què està passant?
2: Jordi, problemes per la benzina. Sí. Què més? A les miques d'estàper.
0: Que estàper estigui fred i que toquen miques mentre escuram.
2: Exacte, què més hi havia?
1: Has de dir que aquestes no les he dit jo.
2: La burocràcia administrativa.
0: Sí, això,
1: bé, això sí. I el cotxe, vull dir, posar benzina no, però implica moltes altres coses. Cotxe,
2: et seguro.
1: Et seguro i el taller...
2: I cercar un cotxe per comprar, si és una cosa que fa il·lusió, això.
1: Bé, a tu te farà il·lusió, però...
2: Jo dic que se van, que sí, evidentment. Que
0: ho feia mentar de broma.
2: No, i que això és una hipèrbola.
0: Sí, exacte, una hipèrbola.
1: És clar, jo...
0: Una exageració de les circumstàncies.
1: Me falta igual d'adult que vosaltres dos.
2: És que vosaltres som molt adults. Jo he de dir que tenc, per ventura, tenc 10 tàpers aquí, de Carmanyoles, aquí a la redacció. I jo també se me fa un costa per amunt.
0: Clar, però jo crec que tothom, eh? És a dir, tinguis l'edat que tinguis, fa costa per amunt organitzar-se, conciliar...
2: Sí.
0: Per favor, és a dir, tot això, tinguis l'edat que tinguis, costa moltíssim.
1: Sí, sí, de fet, tenim un darrer àudio d'un oient que crec que resumeix molt bé aquesta sensació de la que xerram.
7: Vale, a ver, hay una cosa de ser adulto que nadie te explica cuando eres pequeño, que una parte bastante importante de tu vida consiste en intentar que todo esté al día. Parece una tontería, pero no lo es, porque de repente descubres que... Hay cosas que caducan, el DNI, el pasaporte, los seguros, la ITV, revisión del coche, todas las contraseñas que tenías de todas tus cuentas, la declaración de la renta, que eso nadie sabe lo que es, una suscripción que contrataste hace 2 años, pero se sigue cobrando sola porque, sorpresa, si no la cancelas tú, no la va a cancelar nadie, y luego, obviamente, todo lo de la casa. Que si comprar detergente, que papel higiénico, que hay que descongelar cosas para poder comértelas, la lavadora... Y lo peor es que no hay un momento en el que se termina. No, no puedes decir, perfecto, ya soy un adulto completamente al día con mi vida. No, eso no existe.
1: Jo crec que està molt en resum, és a dir, no acabes mai.
2: Exactament.
1: Mai deixes de ser una persona adulta i dius, aquí ja està, ja he fet tot el que havia de fer.
2: Però igual no, digues, perdona.
1: Te surten 3 coses més.
0: I d'ara afegeix una persona dependent i office.
2: Per exemple. I sí, quan has acabat de posar una rentadora, has de fer un tràmit. Quan has acabat de fer el tràmit, has d'estendre la roba. Quan has tret la roba... Has de pagar el seguro del cotxe. I després has de pensar fent atestar perquè et duies de feina.
0: És que tot és un... La vida és tan dura.
1: I vas fent,
0: dir,
1: no? Vas
0: quina
1: fent,
0: creu de vida.
1: Clar, vas fent, i quan has acabat, has de renovar el seguro. Has de posar la rentadora, perquè ja s'ha posat... Ja, és que és així.
2: Amb una paraula.
1: Complicacions.
0: No, tot és molt dur, la veritat. Jo, Jordi, t'acompany en aquest procés que és fer-se gran. Vos he entès, vos he escoltat, però tinc un missatge per vosaltres.
1: Vinga.
0: La vida és així, espavilau. D'acord?
2: Molt bé, molt
1: no
2: bon missatge.
1: No sé si donar-te les gràcies o... No ho sé.
2: No, és que també, Jordi, espera, tot el que has de viure...
0: No m'ha agradat aquest consell.
2: No, no, és que la vida adulta és el que passa mentre estàs vivint totes aquestes coses, Jordi, que tu, o sigui, la gent que m'han sentit, i els suposen un esforç, evidentment, de transició de jove a adult... És el que passa mentre es passen aquestes coses i qualcú més gran te diu que és el que hi ha. En aquest cas, nines, i que espavilis. Com si no te bastàs.
1: No, me'n vaig pitjor de lo que he vengut. O sigui, fa 20 minuts estic més tranquil.
0: No passis pena. Xiu-xiu, te farà manco difícil el teu dia a dia.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb intervals de núvols prims i baixos, amb vent que bufarà entre fluix i moderat de component est. Per tant, redols de forta maror a Mallorca i Menorca, les costes exposades. I pel que fa a les temperatures, les màximes poden arribar avui als 30 graus al ponent de cada una de les illes. Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa per reclamar la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i també congelar els preus actuals d'aquests lloguers, entre altres mesures. Daniel Grandas, el portaveu del sindicat de llogaters de l'illa, que ha estat els convocants de la protesta i ho han fet en el marc de les mobilitzacions arreu de l'Estat en suport a Mari Carmen, que va ser desnonada a Madrid.
2: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal. Mientras se les permita hacer este tipo de cosas y ellos pues sigan pudiéndose lucrar y puedan seguir viviendo del cuento, porque lo que están haciendo es vivir del salario de los demás, pues van a seguir haciéndolo. Necesitamos que alguien le pare los pies. Si no es el gobierno, pues tendremos que ser nosotros de una forma u otra.
1: Y a Mallorca, avui vespre a les 8 també s'ha convocat una concentració a la plaça de Cort de Palma. Mentrestant, a Madrid, avui segona nit consecutiva d'acampada a la porta del Sol de la capital. Ha mort l'home de 48 anys ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola a Sant Josep. El foc li va provocar cremades en el 90% del cos. Ara la Guàrdia Civil investiga els fets i una de les hipòtesis principals apunta a l'explosió d'una bombona de gas. I encara a Eivissa també s'ha de lamentar la mort d'un al·lot de 16 anys en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Casmut a les 2 de la matinada i

0: Alguns testimonis hauria perdut el control de la bicicleta i va acabar impactant contra aquesta paret. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades aquí s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen ara per un mal moment.
1: El fet que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat la 37a edició fent un bon balanç, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals que acaben de publicar la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Eslaia Alegret.
2: Crec, clar, no hem fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona i hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
0: Són les 6:04. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de rebre la fada de les Balears. Serpista màgica de les Illes, n'Assumpció Gené, com anar?
2: Com va? Què tal?
1: Com has dormit avui?
2: Com he dormit? He tingut mals somnis. Ai, últimament en té molts, no sé, i me'n recordo tots ells. Voltros?
1: Que has somiat?
2: Que he somiat en tancar finestres, sempre. Sempre somien tancar finestres i portes i que no els he de tancar i tal.
1: I has cercat el significat.
2: Sí, he cercat el significat. Que no estic tancant portes. Les deixo totes obertes.
1: Uau.
2: A sa vida.
1: Perquè no te vols perdre res, eh?
2: Sí. És dolent, això. També s'ha de saber dir que no i tancar portes.
1: Mm. És una indirecta? Mos vols deixar?
2: No.
1: Ah, d'acord.
2: Aquesta porta m'agrada. Aquest camí m'agrada.
1: Nosaltres també mos agrada molt la teva secció. Assumpció, és que ara sempre demanam, perdona, que com ha dormit la persona que mos visita.
3: Això anava a dir, que això dona peu, bon, que dona peu a converses interessants i tot, eh? Vull dir que ha estat un encert, això.
2: Sí. Bé, la setmana que ve també tornaré a cercar significat, per si m'ho tornau a demanar.
1: Perfecto.
2: Bueno. La setmana passada, vos en recordeu del que varen xerrar?
4: Sí.
2: Sí, xerraren de la Montjaume i na Issa, que eren dues persones que vivien a Serenal, una a l'any 1905 i na Issa en el 2005. I varen xerrar de com aquests 100 anys de diferència marcaven molt el mapa sonor de cada persona. Mm-hmm. Que, record, audiència, un mapa sonor són aquests renous, aquestes músiques que completen la teva vida. Uh-huh. La Montjaume s'aixecava en socant desgai de la mà, i na Issa s'aixecava en la policia, en els guiris, en la via de cintura, el bus... Bé, però avui anirem encara més enfora. No mos anirem 100 anys enrere, sinó mos anirem un mil·lenni enrere.
1: Uau!
2: 2.500 anys enrere i anam a Atenes, en el segle V abans de Crist.
1: Mmm...
2: Perquè avui xerrarem de l'antiga Grècia, on la música era un pilar importantíssim. Per ells no era un simple passatemps, sinó que formava part de la filosofia. De fet, sabeu que la paraula música ve de per aquí, no?
1: Jo no ho sabia.
2: Sabeu la etimologia de música?
1: No. Mm-hmm.
2: Bé, i té una etimologia superguapa. Els grecs deien a la música musique techné, que vol dir l'art de les muses.
3: Anaves a dir música techno.
2: Música techno, quasi.
1: Això també m'ho pensava.
2: No, l'art de les muses. I tot això ve de la paraula musa, que significa, la relíndia europea d'aquesta paraula significa pensar, tenir inspiració mental. Així que, bàsicament, la música per als grecs, traduït així, era l'art de l'inspiració divina.
4: Que bo.
2: Que guapo.
4: Sí, molt.
2: De fet, avui, quan he entrat, han xerrat del meu nom, Assumpció.
1: Sí?
2: Que significa com també pujant al cel, tal, i dic, ostres...
1: T'agrada el teu nom, Assumpció?
2: Sí, ara sí. Ara m'agrada. Quan era més petita, no, però ara el troc guapo, m'agrada, té força.
1: Home, més... hi ha molt poca gent de la teva edat que tingui,
2: sí,
1: aquest nom.
2: Sí, hi ha una pàgina a internet que si cercava el vostre nom, sabeu quina edat mitja té. És a dir, quina és la mitjana d'edat del teu nom. El meu, la mitjana d'edat, evidentment, és 80 anys o alguna cosa així.
1: Ostres.
2: Però bueno.
1: I te van posar Assumpció, per què?
2: Perquè m'ho mare nom així, perquè ella va néixer el dia de l'Assumpció, el 15 d'agost.
4: Mm-hmm.
2: Sí, però bé, que és un nom també molt artístic.
1: Totalment. És que jo crec que... el nom fa la persona.
4: Mm-hmm.
1: Vosaltres no ho penseu en això? Ahir xerràvem de va venir una companya nostra, la Teresa Tous, que deia que no se fiava dels lots que nomen Albert, que eren dolents.
4: Alberto va dir.
1: Alberto va dir en castellà.
2: Alberto.
1: Sí,
2: però... També això en castellà, en català, això, Assumpción, no m'agrada gens, m'agrada Assumpció.
4: Jo tinc molta gent que me diu, és a dir, per exemple, ma mare, que és castellà no parlant, me diu Javi, mon pare me diu Xavi.
1: Mm.
4: I després a l'escola hi havia gent que me deia Javi, gent que me deia Xavi.
1: I tens doble personalitat, o no?
4: Jo ho he pensat qualque vegada. Clar, en Javi és en Xavi, en Xavi és en Javi.
1: I tu quan te dius a tu mateix?
4: És que no m'ho he dit de cap manera.
2: Com que no?
1: Quan fas una cosa, jo què sé, faig una cosa malament i dic, ai, Inés. A vegades,
4: Xavi,
1: sí.
4: Jo m'ho dic Xavi, i quan me present dic Xavi sempre. És a dir, tot i que, no ho sé. És curiós.
3: Hi ha un Javi ja de dins.
4: Sí, hi ha un Javi ja de dins.
3: Qualque dia sortirà.
2: Bé, tornant.
4: Empieza a hablar castellano. Sí, porque tal.
2: Bueno, que xerraven de inspiració divina, l'assumpció, pujant al cel, bla, bla, bla. Res, com Plató i Aristòtil, aquests dos pensadors de l'antiga Grècia, també xerraven dels tipus de música que escoltaves. Segons quin tipus de música escoltaves, eres una persona o un criminal, bàsicament. Això era la teoria de l'Ethos, com la música podia canviar el teu caràcter. Mm-hmm. De fet, els guerrers, quan anaven a la guerra, posaven un tipus de música perquè se motivessin. Això ja ve d'allà. Per tant, bé, la música de Rocky, no? Per estar motivats.
5: Sí, o com en Guardiola posava Viva la Vida en els jugadors del Barça.
2: Ah, sí?
5: Vull dir,
2: sí? I de tot això ve de la teoria de l'Ethos, de Plató i Aristòtil. Bé, seguim. Avui, a quines dues persones vos duc per comparar les històries de la seva vida? Vos duc, per una banda, un home ric, aristòcrata, d'Atenes, i l'altre, una dona humil, treballadora. Que li posant de noms? Que li deim a Somo? Que ricachón.
4: D'Atenes, tots.
2: D'Atenes, sí.
5: César.
2: César, en César, així li dic jo al meu amic, César, també. César. I a la dona, que li poden posar?
5: Cleo.
4: Sí.
5: De Cleopatra.
2: Vengo. Vengo. Va. I per ahí ve. Vinga, idò, començam amb...
5: M'encanta aquesta nova secció de l'Assumpció.
2: Després, qualcú haurà de fer de César i l'altre haurà de fer de Cleo, entenem. Ja vos ho dic, ja.
4: Ho farem.
5: Cap problema.
2: Vinga, començam. Comences de matí. En César era un home ric, ciutadà d'Atenes, que rebia l'educació que en Plató considerava perfecta. Aquella educació que tenia una música, atents, Apolínio. D'on ve això d'Apolínio?
5: D'Apolo, no?
2: D'Apolo. N'Apolo era el déu del sol, de sa raó, de sa mesura, de sa bellesa. I quin era l'instrument del déu Apolo? Men, si ho endevinau.
4: Una arpa.
2: Sí, una arpa. Que en aquell entonces no era una arpa, era una lira o una cítara. Podem escoltar, per favor, el so de sa cítara o sa lira? Idò, sí, ja heu vist. Per tant, això de que l'arpa és un instrument tan màgic, o vosaltres mateixos me deies que sóc sa fada per tocar l'arpa, ja ve de l'antiga Grècia, perquè era un instrument d'en Apolo, que era el déu de sa bellesa. Escoltau quina pau. De fet, la lira i la cítara són arpetes molt petites. I si tocaves això, significava que eres un home molt ben educat, de bona família, a més, tocaves en ses mans i podies cantar i recitar poemes a la vegada. Per tant, era l'instrument de sa gent.
5: De l'elegància.
2: L'elegància. I avui en dia, també. Això ha vengut avui en dia. I vos en recordeu quins eren els instruments que jo us vaig dir que avui en dia el cliché era fiesteros...
4: Sí, la bateria.
3: No, això eren...
2: Els vents. Els vents, sí. Correcte, Jordi. I això també ve de l'antiga Grècia.
5: Ben metall.
3: És que jo anava a matitzar, però no m'he trobat.
2: Ben metall. Concretament, ben metall. Però els vents, avui en dia, són els juerguistes. I els de la corda són més elegants. Clitxé total. A l'antiga Grècia, igual. El déu dels instruments de vent, de fet, un instrument de vent d'aquella època que se deia aulo, que vendria a ser un oboe d'avui en dia, el déu que representava això era en Dionís. I la música que representava, música fiestera, caos, bogeria, era música dionísia. Per tant, tenim en el déu Apolo, en l'arpa, i en el déu Dionís, en la música de ben fusta o ben metall. Si podem escoltar el so d'aquests instruments...
5: Sí, que sona més de carrer, eh?
2: Sí, això sona més de carrer. Això era la música que escoltava la pobra Cleo. Completament diferent a la música que escoltava en César. Aquest instrument que se diu aulos és com una espècie de oboe, que passava quan tu bufaves a damunt, posaves una cara...
5: Lletja, no?
2: Lletja, sí. Inflaves les galtes i és que això encara era pitjor. Per tant, això era la música de la gent del poble. Bé.
5: Dels treballadors.
2: Dels treballadors, sí. Pobrets ells. Així que, vosaltres que creus? Si vos hagués tocat viure a l'antiga Grècia, quin dels dos instruments creus que vos hagués tocat tocar?
3: Ostres.
4: No ho sé.
5: Jo crec que en Xavi li hagués tocat...
4: Salira.
5: Salira.
2: Salira.
5: Sí, en en Jordi també diria que se l'ira. I jo, que soc molt treballadora.
2: Tu, Saulos.
5: Saulos.
2: Saulos.
5: Bé. Jo seria en Cleo.
3: Jo estic conforme amb aquesta decisió.
2: Bé, però en veritat, si haguéssim de fer un paral·lelisme entre el que som avui, tots estarien tocant Saulos, sí, segurament. Sí, bé, passam a sobre baixa. En César no feia feina, per això existien els esclaus, no? Ell anava a Ságora a xerrar de política i a escoltar els Aedes. Qui eren els Aedes? Eren els cantautors de l'antiga Grècia. Anem a escoltar com sonava l'elegància d'en César quan anava aquí.

0: Quina elegància!
1: Sabeu que aquesta és la cançó, el que estàs escoltant ara, és la cançó completa més antiga que conservam del món.
0: Què dius?
1: Sí, sí, això que estàs escoltant ara és la cançó més antiga que conservam. I com la conservam? Evidentment, n'hi havia de més antigues. Mm-hmm. Però la que conservam és aquesta perquè estava a una pedra gravada.
2: Ah, que bo.
1: Que és l'epitafi de 6 quilos.
3: Però perdona'm això, és a dir, clar, aquí hi ha percussió, després hi ha una lira, tot això, és a dir, talment estava...
1: No, a la pedra hi estan escrites les notes, com si fos el pentagrama, mm-hmm. però que no era un pentagrama. Mm-hmm. I després, amb els estudis, se li ha posat la música, bé, i s'ha musicat. Segurament sonava una espècie d'això...
3: Entesos. No exactament això.
1: Sí, és com si trobes en Joan Petit com va i ha escrit una pedra, però tu no veus allà un piano, una trompeta i tal, sinó veus un poc la melodia per damunt. Uh-huh. Però sí, això, l'epitafi de 6 quilos, la cançó més antiga del món.
0: I quina durada té?
1: Vaja, no t'ho sabria dir, exactament. D'acord. Pensa que hi ha de cabre a una pedra d'estamany d'una televisió.
0: D'acord?
1: Més o menys.
4: Home, havia de ser una pedra grossa.
1: Era una pedra grossa,
4: perquè
1: sí.
4: Perquè una pedra de 6 quilos.
1: De fet...
4: Perdó. Ah!
3: Ui, que xerec.
0: Bravo, Jordi.
3: No, està molt ben filat.
0: Està molt bona.
1: Molt bé, Jordi.
4: Perdoneu.
0: T'ho has pensat molt?
4: No, ha begut.
3: Que bo.
4: Ho havia de dir.
3: I què és la lletra?
1: La lletra...
0: Molt millor que el que ha fet en Xavi aquesta setmana.
3: Perdona. Després la sentirem.
1: La lletra és molt carpe diem. La lletra diu, mentre visquis, brilla. No te deprimes així per res, que la vida és curta.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Això també ho diu en Pablo Clavé.
3: És vera.
0: Del Museu de la Felicitat. Mm-hmm.
1: Bé, això era el que escoltava en César per allà, per seus palaus. En canvi, na Cleo, pobreta, que feia feina en el mercat... I...
0: Na Cleo li costa brillar.
1: Sí, pobreta ella.
0: Costa trobar esperança per la vida de na Cleo.
1: Damunt era dona, que en aquella època també estava marcat. Anem a escoltar, men, quines cançons a sa feina podia estar fent.

0: Molt bé, que escoltam. Estem escoltant un timpanon, una espècie de pandereta. Com podeu veure, això és més simple, la percussió és molt més simple que tocar una lira en aquell moment. A més, servia com a una música d'unió, és a dir, marcava un tempo, un compàs, per quan feies feina, pues, seguir com a totalment esclau.
1: És més seriosa, més de concentració, no?
0: Sí, més, i molt més simplona, sobretot, més simple.
1: Sí, més estricta.
0: I ja vos he dit que segons la teoria de Cezos, que era això, que la música canviava, depèn de la música que te posaven, canviava el teu caràcter o canviava la teva feina, com podem escoltar aquí, això, aquesta música és totalment de, més depriment que l'epitafi de 6 quilos que hem escoltat. Vosaltres diríeu que hi ha alguna cançó que vos canviï el caràcter?
1: Sumó.
0: Quan veniu a fer feina vos posava aquesta cançó per motivar-vos? Quan vos anau cap a que vostre, escoltau això?
1: Sí, home, sempre hi ha qualque cançó que tenim a més que d'altre. Quan poses la ràdio i dius, ostres, aquesta m'agrada.
2: Cançons que també he degut sentir, escoltar.
1: Sí, o cantar a ple pulmó.
2: I evidentment que te canvien l'estat d'ànim.
0: Sabeu quina me pos... Ai, perdó.
3: No, sí, jo, sí, típica cançó que també després que has de sortir de festa, potser sí. Has de sortir tard i no te fa ganes, potser fora salta a tot volum qualque cançó i dius, bé, vinga, anem.
0: Ah, sí, s'ha de... En el meu temps, quan sortíem per Magaluf, per dir-nos que mos havien d'anar a la discoteca, posaven-se de...
1: Al partir...
0: Sí, posaven aquesta.
2: A Magaluf aquesta no la posaven, Inés.
0: Posaven de na na na na d'un cabaret.
2: Ah, sí?
0: Posaven aquesta, amb això se tancava la discoteca.
1: Nascut entre blanes i cadaqués. Aquesta també la posaven per partir.
0: Bé, i vos anava a dir una... Últimament, una de les que me motiva a mi molt per anar a fer feina a Manacor, que és un llarg camí, me pos Benny and the Jets, de Elton John. Vos sona?
2: No.
0: No?
2: No,
1: no, però ara te la posarem.
2: I quan la quan escoltem, sabrem quina és.
1: Ara mateix te la posarem.
0: Sí, a mi me motiva un munt i fa que el camí estigui un poc més curt.
1: Sí, perquè de Palma a Manacor...
2: I segur d'aquella gent que me la posa en bucle, és a dir, una vegada rere l'altra.
0: Sí,
2: rere
0: ho he fet. Me l'he posat molt de pits i se me passa molt ràpid el camí. Tres cançons d'aquestes són Palma Montuïri.
2: Ah, sí?
0: Ja ho tenc.
2: Mira.
0: Ja ho tenc deixonat. Bé, trobarem la cançó, creus, Inés?
1: Sí, però pots continuar.
0: Vinga, continuem.
1: Ens la cercam.
0: Men, que tenim per aquí. Val, sí, que hem escoltat Steam, ara ja se m'havia anat a esconir. Hem escoltat ara això, ara arribes vespre, sortint de festa, del que estàvem xerrant, sortint de festa. On va en César? En César se'n va a un puesto que se deia ser Simposi. Què era això? Una reunió d'homos, evidentment, homos rics, on se bevia vi, se xerrava de filosofia, se contractaven músics perquè toquessin sa música... I què sonava en el simposi d'en César? Anem a escoltar.

0: Però és la Balanguera, aquesta...
1: Sí que aquesta ha començat en sí.
0: Després se perd i després se torna a recuperar.
1: I després torna a recuperar-ho. I doncs sí, en César seguia encara en Sarp, en Salira. En canvi, na Cleo, quan sortia de festa, anava a les festes dionisiaques que se feien pel carrer.
0: Aquestes són les bones.
1: Aquestes són les bones.
2: Aquestes devien ser bones.
1: A més, na Cleo no tenia permès entrar a la simposi perquè era una dona. Per tant, les dones del poble se replegaven totes juntes i feien aquest tipus de festes. Anem a escoltar ben com sonava la festa de na Cleo.
3: Gimnàsim os χέρις, δολίες τα πάτες.

0: Mujer mía, Dios ángel, me alzos.
1: Mirau, aquesta, de fet, era la que escoltava en César, que estem escoltant una lira. Espero que ho hagueu pillat, no?
2: Sí.
3: Molt bé. Quatre trampes, segurament si
1: estava... Era una trampa, era una trampa, perquè...
2: Ja de jo que no me'n quadrava.
1: Aquí no sona cap instrument de vent, això
3: perquè
1: no pot ser d'una Cleo.
3: Hi havia aquests cantautors que eren els Aedes.
1: Exacte, molt bé. Se sentien poemes recitats. Molt bé, mis alumnitos. Ara sí, anem a escoltar de veres el que sonava d'una Cleo.
2: Vam, aquesta...
1: Ei. Ara sí.
2: I quan ballaven en aquell moment?
1: Quan devien ballar, això, no ho sé.
3: No, tampoc ho sé.
2: No devien tenir temps de ballar.
3: Segle V abans de Crist, no sé si està a qualque registre d'això.
2: Devia ser molt brut, allò.
1: Voltes que triau, la simposi d'en César o les festes dionisiaques d'en Cleo?
3: Ja vaig amb en Cleo. Fins a la fi del món.
2: Totalment.
3: Allà, la simposi deu ser tot molt estirat, bufes, allà...
2: Però sí, també s'ho passaven bé estirats, eh? Ens estirats.
3: Sí, l'antiga Grècia alerta.
2: L'antiga Grècia.
1: I d'hores, resum de tot això. Amem, heu vist a l'antiga Grècia, encara que dues persones fossin d'allà mateix, depenent de si eres molt ric o molt pobre, la teva música sonava molt diferent. Els rics sonava la lira, sarpa, poemes, música... més pensada, Pitàgores, Aristòtil, en canvi és pobres, ara Cleo.
2: Jo sé la pregunta que te farà ara en Xavi, que és la mateixa que te faria jo.
3: Sí, això s'ha trasllada avui dia. Vull dir, ara també passa, és a dir, la música és veritat que se democratitza, perquè tots podem accedir a tot tipus de música, però no sé si efectes de capital cultural, per exemple, podem accedir en el mateix tipus de música o entendre-la, música clàssica, per exemple.
1: Exacte, aquí a Mallorca tenim un greu problema, de fet això se xerra molt a la Simfònica, que és que en els concerts de la Simfònica, quan mires en el públic, la mitjana d'edat és molt avançada, hi ha pocs joves, però també és cert que les entrades són cares, és a dir...
2: Elitització de la música.
1: Sí, Assumpció. Costa connectar amb els joves, per tant, bé... Però
2: creus
1: sí.
2: que s'escolta la mateixa música en els barris rics o les zones riques que les zones més pobres?
1: Ah, estic segur que no.
3: Contra el jovent. Entre el jovent, per ventura, sí.
1: Sí, jo...
2: I els adults, per què no?
4: Ara t'ha logat un poc més, perquè gèneres adults, musicals sí que neixen, és hip-hop. No? Neix de sa gent.
3: És que la paradoxa del hip-hop és que és música feta per gent pobra, per sa gent pobra, però que els rics acaben escoltant. Acaben seduïts per aquesta imatge.
1: Sí.
4: Home, està clar que ara s'ha democratitzat més.
2: Està clar.
4: Una subscripció a certa plataforma no te costa tant.
3: No.
1: Idò, sí, què trobau?
2: Molt interessant, Assumpció. La veritat és que ja estic impacient per saber quin mapa sonor mos duràs la setmana que ve. Mos ho pots avançar o no?
1: No, et sorpresa.
3: Uf.
1: Sorpresa.
2: Que interessant, la
1: veritat. Però sabeu el que sí me fa moltes ganes d'escoltar un ratillo?
2: Digues.
1: La meva cançó.
2: Ah, sí, clar, te l'han preparada.
3: A de Elton John.
2: Benny and the Jets d'Elton John és la cançó que fa feliç en Assumpció Gené.

0: Assumpció Gené, quin bon gust musical que tens.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per dur-nos aquí cada setmana. Gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Continuant xiu-xiuetjant, ara Plana Internacional.
3: Plana Internacional.
0: A Norwich, al Regne Unit, un home disfressat de Batman ha perseguit un lladre que acabava de robar la bossa d'una dona. El jove anava a una festa de disfresses quan va veure el robatori.
4: Va sortir darrere del lladre acompanyat d'altres amics disfressats de personatges de còmic. La persecució va acabar quan Batman va escalar un mur on el lladre havia abandonat la bossa.
2: Finalment va recuperar-la i la va tornar a la propietària amb tot el que hi havia de dins. Tot això, evidentment, mentre encara duia posat el vestit de superheroi.
4: El somni de qualsevol jove complert.
0: Corea del Sud ha estrenat un reality de cites en el qual els concursants humans surten en parelles creades amb intel·ligència artificial. El programa s'anomena My All Partner Strange Love.
4: Hi participen tres famosos que tenen una parella virtual creada a mida segons les seves preferències. Surten junts, tenen cites i fins i tot moments de discussió.
2: Un dels concursants explica que la seva parella virtual li dona una seguretat que les persones no li poden donar. El programa juga precisament amb aquesta pregunta. Si una intel·ligència artificial sempre t'escolta i està disposat a entendre't, pot arribar a ser una millor parella que una persona humana?
4: En tot el programa sembla que l'única intel·ligència és, efectivament, l'artificial.
5: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
0: Sud-àfrica ha reunit milers de persones per aconseguir el rècord Guinness de major nombre de gent fent una torrada a la vegada.
4: Hi han participat unes 3.000 persones en prop de 500 graelles. Han cuinat salsitxes tradicionals sud-africanes, hamburgueses i costelles de xoc.
2: Per aconseguir el rècord, cada participant havia de cuinar al mateix temps durant el manco 5 minuts sense abandonar el seu lloc. L'objectiu era superar les 2.220 persones que van aconseguir fer una torrada simultània al Japó l'any 2023.
4: Enguany convidarem el senyor Guinness per Sant Antoni i veurà el que és una torrada de bon de veres.
5: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí. No m'ho esperàvem, no.

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Companys, com és la temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Bé, doncs ja sabeu que Xiu Xiu vàrem decidir començar a anar a teràpia.
5: Efectivament. I cada divendres, en aquesta hora, mos deixen les coses a la cara. I com que Xiu Xiu no tenim secrets, vos en volem fer partíceps.
1: Ja ho sabeu, les coses clares. Es punt sobre les is... I entre nosaltres, la xocolata espessa i l'aigua clara.
5: Que comenci la teràpia.
1: Quina música de ioga.
5: Com esteu? Com us sentiu aquesta setmana?
1: Ah, el feliçòmetre, no? Com ha dit
5: no.
1: En Pablo Clavé.
5: Ah. Clar, intentem generar un ambient de confiança perquè no es poden dir les coses. Com estàs?
1: Jo estic bé.
5: Jordi?
6: Jo he tingut setmanes millors. Però...
5: Sí, què t'ha passat?
6: Ja ho he enxerrat.
5: Tu has cotxe?
6: Moltes coses. Sobretot que sóc autònom, ara, això és el pitjor.
5: Però, bé. Si no pagues res d'autònom, acabes de fer-te autònom.
6: Bé, però...
5: No pagues res, ja és quan comencis a pagar ja la quota sencera.
1: Bé, després...
6: Ja m'arrenyes. La música de ioga ja m'arrenyes.
5: És a dir, és que, clar...
1: Això no ho podem fer així, Xavi.
5: Men, però és que...
1: Podem posar música de meditació i li fots un paquet a
5: no, li estic dient el que està a punt de venir.
6: Jo m'estava obrint, aquí.
5: Bé, tens raó, perdó, Jordi.
1: Què ha passat aquesta setmana?
5: Bé, moltes coses, men. Tu t'has despistat molt.
1: Jo?
5: Bé, moltíssim. Però vaja, mem, que està superbé, me'ls pots passar tots. Però, mem, t'has despistada. Començarem...
1: He tingut lapsus, sí.
5: Jo no sé per què, Dussa, perquè hi havia lluna plena.
1: Pot ser.
5: I per això...
1: És demà la lluna plena.
5: Idò, ho veus. Mem, veus de costitx?
1: Sí.
5: Inés. És a dir, com pots pensar que...
1: Sí, vaig tenir un lapsus,
5: és dos veus de costitx.
1: És vera.
5: No pots.
1: És vera.
7: Sí, aquesta camiseta caduca és de... Sí, me la van regalar pel meu aniversari.
5: Molt guapa.
7: Però, sí, bé,
1: són els tres caps de bou de costits.
7: Sí. Com estàu?
1: No, són dos.
5: Inés, són tres, li he de dir.
7: Ah, sí, camiseta... Bueno, tres
5: caps
1: de bou de costits, no són dos.
5: No, són tres.
1: És vera, vaig tenir un lapsus.
6: Sí, sí. Però se m'emprenyar,
1: no? Ho vaig dir bé i després vaig rectificar.
5: No, perquè... No,
6: però ja, Inés.
5: No, perquè ja ho havia dit abans. Però no m'escolta, però no passa res. Està bé.
6: Te va saber greu, però no t'escoltava.
5: Bé, després, no passa res, això és un lapsus, però una cosa
1: demà
5: és tenir un
1: lapsus... disculpes a tota la societat arqueològica de les Balears i especialment al poble de Costitx.
5: Exactament, bona, cap problema. Qüestions. Està bé, lapsus en tenim tots, però que desconfis dels guionistes d'aquest programa, no te'n refiaves del titular.
8: Ets un pancoit.
1: Han aplegat un restaurant de Menorca que venia vi menorquí de mentida. Que venia com a vi menorquí un producte elaborat a la península. Vaig fer aquí una pausa absolutament innecessària perquè efectivament no m'afiava d'allò que estava escrit.
5: És a dir, no te'n podies avenir el que estava llegint.
1: No, exacte.
5: És a dir, el titular, crec recordar que era... multa en un establiment de Menorca per vendre vi fet a la península com a menorquí. Una cosa així.
1: Jo no m'ho creia.
5: No t'ho creies.
1: Pensava, no pot ser mai.
5: No pot ser que siguin tan poca vergonya.
1: I per això me vaig aturar i vaig dir, això no pot ser.
6: Te va saber greu genuïnament i vas aturar.
1: Exacte.
6: Fins aquí.
1: I vaig mirant en Xavi i m'ho va fer sí amb el cap i vaig dir, ah, sí, sí. I doncs, sí, el bon, certament, va fatal.
5: Bé, més lapsus.
1: Més.
5: Molt bé. Antoni Font, saps qui són? Antoni Font. Sí, és un grup de música.
1: No ho he de saber.
5: Bé, Joan Miquel Oliver, Pau de Bon...
1: Ah, ja sé per on
5: vas. Idò, no sabia Jordi, si tu sabies que hi ha una cançó d'Antoni Font que se titula Per jo i tots els ciclistes.
1: Sí.
5: Oh, no, però no. Per jo i totes les bicicletes. Bé, escolta'm.
1: Barà. Idò, sí, Antoni Font canta a totes les bicicletes.
5: Brutal.
1: Vaig confondre bicicletes i ciclistes.
5: Brutal, és boníssim.
1: Sí.
5: Per jo i tots els ciclistes, la cançó, per dir-vos cercar. Una cançó fantàstica.
1: Per jo i tots els ciclistes, i jo vaig dir, Antònia Font canta a totes les bicicletes.
5: És molt bo. És molt bo.
1: Bé, pràcticament, perquè si canten els ciclistes, sí, canta les bicicletes.
6: T'ho vas pegar tan fort.
5: No, però fa gràcia, perquè gràcies, jo, per Jordi. Jo i totes les bicicletes. Bé, és igual. Molt bé, després Xavi Canyelles, va, el van tenir.
1: Oh, quantes coses avui,
5: ja, ja, és que no, Xavi. Bé, però bé. A mi, en Xavi Canyelles va venir, i en Xavi Canyelles és naturista.
1: Sí.
5: I tu el vas presentar com a naturalista.
1: Sí, que és la gent que va amb pol pel món.
5: Seria com una espècie de nudisme, no exactament el mateix.
6: Això és un altre concepte, no?
1: En Xavi Canyelles sap del que xerra, perquè, a banda d'humorista, també és naturista.
8: Naturistes són els que van amb pol per la platja i són un poc hippies i tot això. Naturalistes són els que estudien...
5: Aquí podria ser també, eh?
1: Ets els que estudiem la naturalesa.
5: Exacte, bé, que ara m'he equivocat jo.
6: Sí, ara vas un confort vosaltres, ho heu dit al revés, també.
1: Ah, bé, sí?
6: Sí. Ostres. Naturistes són els que estudien.
1: Oh, no.
5: Exacte, naturalista.
1: Bé. Tanta sort que tenim en Jordi, sí, que és sui de Falcó.
5: Bé, ja en tenc un darrer. Però així que és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
1: T'has campat bé aquesta setmana.
5: Sí, m'ha fet molta gràcia. Però perquè no vaig entendre per què t'ha fet tanta gràcia tu. És un festival d'humor que se fa a Mallorca.
1: Sí.
5: Quin és aquest festival?
1: Es fes ja-ja.
5: Bé, Ida, te va fer tanta gràcia que li vas afegir un jamés. I vas dies...
1: Xavi Canyelles, divendres 9 d'octubre a les 10 en els cines a Rivolis, en el marc del fes ja-ja-ja.
5: Es fes ja-ja-ja, brutal.
1: Però escolta, que això no fa tanta
5: això
1: gràcia.
5: Això m'ha fet molta gràcia.
1: La gent que sap si es fes ja-ja o fes ja-ja-ja-ja.
5: Fes ja-ja-ja. Bé, no ho sé. És a dir, és que li vas afegir una altra. Bé, això...
1: Però tu m'ho exigeixes. Fes ja-ja.
5: Fes ja-ja.
1: Va, d'acord. Però la gent diu, mon anau anem fes ja-ja-ja.
5: No és vera, Inés.
1: Sí, perquè ara necessites acabar la frase.
5: Fes ja-ja.
1: Jordi, què n'opines?
6: Aquí sí que jo crec que fes ja-ja bastant clar.
5: És claríssim. I si ho llegissis en català, series fes ja-ja.
1: Sí, a veure, perquè si voleu riure en català per WhatsApp, és en bac.
5: Exacte. Jo ho fa malament, ja-ja-ja.
1: No, ja.
5: Això és vera. Bé, Inés, això és el que t'havia dit, que amb molta estima, però bueno, que has patinat en un parell d'ocasions.
1: Sí. Bé, tu també has patinat.
5: Sí?
1: Sí. I a més, has patinat volent-te fer es graciós. Perquè avui anem plens. Aquest programa se diu Xiu-Xiu, però se pot dir Cirque du Soleil.

0: Bé, Circ du Soleil no, perquè no faríem, no faim cucaveles, sí. Però un circ d'aquest dolents.
1: Escut de Segomel.
0: Nord de Soleil. Música de circ, perquè ets un pallasso.
1: Ui.
0: D'acord? I no precisament dels bons.
2: Mm-hmm. No, és clar, quan hagi descansat. És complicat això, on els trobes? Mira, en aquest acord, quan ha vengut, que té 2 o 3 dies i treu els temps per venir. Però és vera que...
1: Sí, però quan cotxe, giren no per tot el món...
2: No, això no. No, tal volta li va dir... Lo millor li vendria superbé.
1: Perdó, perdó, perdó. Fes
2: rodant una micona d'això.
0: Bé, aquesta, no sé si ho heu entès bé, en la Marta Sampas mos explicava que és complicat accedir a una entrevista en Enric Mas i dur-lo aquí a xiu-xiu. I en Xavi va dir, per cada ser difícil no vendrà en bicicleta, no, vendrà
1: perquè,
0: en cotxe.
1: Era perquè està en etapa de descans entre una carrera, una cursa i l'altra.
0: No, va, és una broma que tampoc va fer massa gràcia.
1: No, que no, és molt dolenta.
0: Bastant
1: molt
0: dolenta.
1: Molt, però bé... A vegades passa.
0: Sí, però tu fas tens aquestes sortides que estan molt bé,
1: sí.
0: Però a vegades directament ja fas sacudit.
1: Sí, perquè ja ho pens.
0: Sacudit
1: ja dolent. Me fa gràcia, jo. Però no fa gràcia a tothom, com és natural.
0: No, perquè fas acudits, douts, douts.
3: M'ho situam que deix Mejed i la Mar, i aquí és el que ja vos diria jo, que començar a explicar aquesta dona ja és espectacular, perquè bàsicament va ser una actriu de cinema i científica autodidacta. No sé si li posau cara.
1: No, de segon llinatge era de lista, ho sabíeu?
0: No m'ho diguis, que això és un acudit. Xavi, per favor. T'has passat.
1: Has estat improvisat, ara.
0: No, t'has passat. Per favor.
4: Hedy la Mar de lista.
1: Bé, ja està, ho deixem
0: anar. No, ha estat bé. Ha estat bé, ha estat bé.
3: Ha estat bé. He de dir que en aquesta dona...
1: Perdona, endavant.
3: Sí.
1: Endavant, exactament.
0: Fins i tot en Jordi se va escandalitzar.
1: Sí, sí.
4: Va ser un escàndol.
1: No, mia, Hedy Lamarr.
0: Exacte, fèiem referència a la inventora Hedy Lamarr. I en Xavi, per si vos ho heu perdut, va dir això.
3: M'ho situam que deix Hedy Lamarr i aquí és el que ja vos diria jo, que començar a explicar aquesta dona ja és espectacular, perquè bàsicament va ser una actriu de cinema i científica autodidacta. No sé si li posau cara.
1: No, de segon llinatge era de lista, ho sabíeu?
0: No m'ho diguis. Hedy Lamarr.
1: Sí, de lista,
0: tu,
1: ja
0: de
1: està.
0: Lista.
4: Sí, sí. Sí. És vera que aquell mig segon de silenci criminal, eh?
1: Sí, però, sí. És a dir, i tot aquell temps en què... Jo vaig pensar tot d'una, però vaig pensar, ho dic o no ho dic? Ho dic o no ho dic?
0: I ho vas dir.
1: I vaig quedar
4: passa malament. Passa això amb els acudits, eh?
1: Sí.
4: T'acord i dius, què faig?
1: Va, hem d'anar cap endavant.
0: Bé, ja en duim dos, sí. Però n'has fet més aquesta setmana. Sí, perquè en aquest univers teu... dels acudits, hi ha un planeta dedicat als acudits que no entén ningú, com aquest, que jo encara no entes.
2: Penélope Cruz, jo crec que és una gran coneguda per tothom, no?
5: Bé, jo diria que no hi ha persona a Espanya que no conegui a Penélope Cruz. De fet, me sona...
1: Jo la confon amb sa
0: germana. Ah, sí?
1: No,
0: és
1: broma, és broma. Jo sé molt pareguda.
0: S'assemblen molt, eh?
5: Sí, sí, però jo crec que se poden distingir. De fet, crec que...
1: Sona... Era una broma, era una broma.
5: Me sona que...
1: Però a mi que torna de quedar retratat perquè ningú ha...
5: Rehidratado, sí, ja està.
0: No, la veritat és que no m'ha agafat aquesta
1: broma. No, hi va passar,
0: és
1: però
0: que,
1: igual.
0: De fet, no...
1: Però jo crec que m'agrada més i que ja...
0: No santes, ridícul. No santes. No.
4: Bé, ja està, Xavi, jo crec que fins...
5: Correm a...
1: En Joan Jiménez, en Estany, aguantes? No, fa que no.
5: Tampoc. Ets un incomprendido.
0: És que no era ni una broma,
1: no, que no
0: simplement
1: no
0: vas dir que
1: no
0: les confonies.
1: Sí, no té sentit. No, perquè deies, és superconeguda, tothom la coneix.
0: Sí.
1: I jo, per fer sa broma, jo la confongo a sa germana.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè no fa gràcia.
0: I, a més, després, quan faig sa broma, dius, és broma.
1: Sí, demanem perdó. Bé, ja està, a vegades que passen aquestes coses, jo...
0: Sí.
1: Jo me fa més gràcia el fet de quedar en ridícul i que ningú rigui que no sa broma.
0: Tranquil, que nosaltres sempre serem aquí per riure, Xavi. No
1: però
0: passis pena.
1: Sap qui riu més de tots, aquí?
0: M'ho puc imaginar.
1: En Jordi el fi de rei.
0: En Jordi.
1: Què, Jordi? Com estàs?
4: Bé,
1: passes
4: jo.
1: Bé, eh?
0: Aquesta
4: estic
0: setmana,
4: tranquil,
0: Jordi.
4: Gaudint d'aquesta teràpia vostra.
1: Però tu t'ho passes bé.
4: Sí. Jo m'ho passo bé.
1: És que deia, quan jo feia executi que ningú en tenia. Ai, és que en Xavi.
0: Sí.
1: Eh? Moment estel·lar. També en tenim per tu. Pot de branqueta.
0: Què ha fet en Jordi aquesta setmana?
1: Home, en Jordi sabem que us assoma de ses mil veus.
4: Això ho has agafat tu i, clar, estàs tot el dia. Vinga, Jordi, fes-ho bo, fes-ho bo.
1: En Quevedo.
4: Clar, ja, és que ja ho vaig
1: Quevedo,
4: venir.
1: En Quevedo, t'ha agradat en Quevedo, eh?
4: Ja ho vaig venir, el que passarà aquí.
1: Però és bon, en Quevedo.
4: Quevedo, a mi no m'agrada. Però qualcú...
0: Com ho fa en Quevedo, Jordi?
4: No pots imitar en Quevedo.
1: Per què? Jordi...
0: Perquè ja ho va fer un pic aquesta setmana.
6: Ben mogudet, aquesta cançó que us han dedicat
1: avui.
4: Quevedo! Date! Date.
1: En Jordi l'imita molt bé, en Quevedo.
0: A veure, Jordi.
1: Sí, puja un poc, en Joan.
7: Todo, todo lo que vivimos.
4: Dale, ya está.
0: No sé, no sé, no sé.
4: És que ja no me queda. Ja no me queda bé mi. No me queda bé mi el castellà.
1: Jordi, Jordi. És que és...
0: No me queda bé el castellà.
1: És musicalment exquisit, és excels.
4: Home, jo, no clar, jo estic aquí tranquil. Dic, quédate, ja està en Xavi, ja, ja ho ha vist, ja ho sap. Ja ve, vinga, Jordi, que ho fas molt bé. Venga,
1: espera.
4: Venga, punt,
1: per favor, que és de Ràdio 3. Eh? Los 40 principales comencin a pensar si fitxar en aquesta...
0: No, bo... no volen que mos el llevin, però...
7: Todo lo que
1: ja està, ja està. S'ha acabat, s'ha acabat. Aquí quiro, tot, tot hem de passar
4: per Sara. Quiro ro,
1: no tant, Jordi, està bé. Hem de passar per Sara tots, aquí.
0: Clar que sí, sí, aquí sempre cantam i rei, i mos ho passam bé, i sobretot mos estimam.

0: Si te dic càpsula, que te ve nascat primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
0: pinta,
1: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Shoo, shoo.
1: Thank God it's
2: I com cada darrer dia de la nostra setmana connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment, en aquesta secció, mon anam a la recerca de xiu-xius, de la vida de la gent. I avui connectam amb un porrerenc il·lustre, Joan Ramon Xemena. Bon vespre, com anam?
3: Hola, bones tardes, com estàu?
2: Molt bé. Joan Ramon, t'hem de demanar com has dormit a nit passada, que és la pregunta que feim sempre en aquest programa, quan connectam amb qualcú.
3: La veritat que molt bé, molt tranquil, molt tranquil.
2: Molt bé. Joan Ramon Xemena és el director de la Filarmònica, il·lustre Filarmònica porrerenca. I aquest cap de setmana el teniu molt especial, Joan Ramon, perquè sí, feis una col·labo, com diuen els joves d'avui en dia, amb un grup també molt especial, que és Cucorba. Conta-mos, Joan Ramon, què teniu previst per aquest cap de setmana?
3: Sí, diguem, diumenge tenim aquesta actuació, que és un projecte que ja fa uns 10 anys que van parar damunt la taula, però bé, no s'ha pogut fer fins ara. La veritat que juntar dues institucions musicals com la Filarmònica, que fa 170 anys, i Cucorba, que en fa 50, la veritat que és un... bé, ha estat... jo crec que serà un èxit poder fer aquestes cançonetes amb ells i que tota la gent del poble i, evidentment, qui vulgui venir puguin disfrutar de cantar, ballar i riure a la vegada.
2: I com ha esdevingut aquesta col·laboració? És vera que són, tu has dit, dues institucions, però, clar, no és habitual tampoc aquest tipus de duet, per dir-ho així.
3: No, no, la veritat que és la primera vegada que faran aquest concert sinfònic o bandístic, no sé com li volem anomenar, i sí, ja fa anys que ho vam parlar amb ells, de fer una col·laboració amb la banda de música. No va sorgir, vull dir, també va venir el Covid, i fa 2 anys van reprendre el tema perquè ells ja estaven preparant d'aquests 50 anys, i van dir, mira, ara és el moment, i millor moment que aquest. Jo crec que també, no crec que seria impossible, nosaltres celebrant un aniversari, i ells celebrant aquest aniversari, la seva despedida, que serà absolutament magnífica.
4: Clar, totalment, això t'anava a dir, que ells pengen també les bones freses, els Cucorba tanquen etapa, definitivament, ja ho van anunciar fa ja un bon grapat de mesos, per tant, és una ocasió, sens dubte, única. Això serà diumenge, a partir de les 6, en el parc de Naraveta, en la Filarmònica de Porreres. Home, moltes ganes. I Cucorba, tu, Joan Ramon, què ha estat per tu, Cucorba? Com els has recordat? Com els has viscut?
3: Ja els anava a escoltar molts, els vaig escoltar molt perquè anava a escoltar-los i després, evidentment, quan jo vaig tenir les dues meves filles, hi anàvem molt, vull dir, els nens els agradava molt i els seguíem, vull dir, jo no sé quantes vegades hem anat a veure'ls, inclús l'altre dia que els vaig anar a veure Inca, hi havia un vídeo de darrere que sortia Porreres i vàrem poder veure'ls a nosaltres, de més jovenets i més petites, i les nens més petites.
2: Que bona.
3: I és veritat que, no, bé, vull dir, jo els veia com uns mites, entre comentes, i ara poder fer feina amb ells, poder estar en contacte amb ells, la veritat que, no sé, ha acabat de tancar un poc el cercle amb ells i crec que serà molt especial.
2: I tant. Especial per vosaltres, per tu personalment, per totes les famílies, per totes les illes, que són un grup que tot duim en el cor. Però, clar, com... No sé si mos pots fer spoiler en certa manera, però, clar, com està previst això? Vull dir, ells faran el seu paper de sempre...
3: Sí, sí, sí, ells ja, evidentment, també ho hem ensenyat una miqueta, que també m'ho anaven dient, mira, nosaltres aquí farem les nostres parts teatrals, evidentment, ells han de... Cucorba, saps?
2: Clar.
3: L'únic que hem canviat un poquet és el midi, que solen dur ells normalment, per la banda de música, música en directe tot el temps, que els anirà acompanyant i participant també del seu teatre i interactuant amb ells el màxim que puguem. Evidentment, ells són experts, són uns pallassos increïbles. Nosaltres no arribem en això, però intentarem acompanyar-los musicalment tot el que s'hi vinguem i que si ja em pugui sentir el Cucorba d'una manera que no s'ha sentit mai i que creiem que pot sorprendre i agradar de vegada, de qualque manera.
2: Joan Ramon, en aquesta secció sempre demanam que fareu el cap de setmana. Diumenge està clar, però dissabte no sé com te prepararàs per aquest gran dia.
3: Mira, dissabte també tindrem música. La veritat que demà vespre, si voleu, també podeu estar en la Filarmònica Porrerenca, perquè si anem a la Fira del Variat, des de les 9 fins a les 10 i mitja, si anem allà a la Fira del Variat. Vull dir, aquest cap de setmana és molt musical i molt Filarmònica Porrerenca, la veritat.
2: Que bé. La Fira del Variat que se celebra a Palma, la barriada de Pere Garau. I de Joan Ramon Xemena, test del cap de setmana, t'atreveixes a fer-lo?
3: Vinga, anem a provar-ho.
4: Joan Ramon Xemena, mem, en qui sempre demanam quin creus que serà este moment top, és a dir, és millor i és moment flop, és pitjor, el més feixuc del cap de setmana?
3: Jo crec que el moment tot serà el concert en Cucorba i el moment flop serà quan acabem i arribi a nostra.
4: I en quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
3: Ostres, jo crec que amb una d'aquestes de celebració grossa.
4: Clar, home, sí, una, aquesta que té... Quina podríem dir, sí. Jordi? Sa
0: de
4: sa
0: festa, no?
4: Exacte, sa
3: festa. Sa festa, sí, exacte.
4: I sa foto del teu cap de setmana, quina serà sa gran imatge?
3: Jo tinc moltes ganes de fer-me una foto amb la Gemma, amb Francesc i en Biel.
4: Clar, jo m'imagino sa foto en sa filarmònica de Porreres, els Cucorba, sí. Darreres públic, en Espart de Naraveta. Clar, això comença a les 6.
3: Increïble.
4: Després, en sa sol que hi ha sa pont. Hi ha una foto molt interessant.
2: Se generarà una energia especial.
4: Exactament.
2: Segur.
4: I si mos l'envies, l'altre la publicarem aquí, sí. Ses xarxes, deixeu-ho
3: així. Vinga. M'hi compromet.
4: Fantàstic.
2: Ensenyar-te aquesta entrevista, clar que sí. I Joan Ramon, podrem ballar en aquest concert?
3: Sí, evidentment, perquè ells interactuaran igualment i se poden ballar. Hem triat, jo crec que d'aquelles cançons més significatives i més recordades, evidentment n'hi ha una que jo crec que ja vos podeu imaginar que la farem, que és la banda municipal, com no?
2: Ah, que bona, que bona.
3: I
2: clar que sí.
3: Jo crec que donarà peu que se pugui ballar i se pugui riure i disfrutar de la música.
4: Home, faltaria més. I Joan Ramon, quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana?
3: Jo és veritat que som poc dormidor i segurament dormiré manco del que sol dormir, jo crec que entre 5 i 6 hores cada dia.
4: Bueno, així mateix. Bé, no és gaire, eh?
2: No.
4: Te'n vas a dormir a les 12 i aixeca't a les 5, però per mi serà al revés, eh?
3: No al revés. Em vaig a dormir. Correcte. A les 1, a les 2 i m'aixeca't a les 7.
4: Bueno, va bé.
2: Joan Ramon, i un missatge per qui mos escolta a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí, que començaran la setmana els nostres oients del futur, és a dir, del present, si mos estàu escoltant ara. Quin missatge els hi envies?
3: Pues jo crec que la gran sort de poder molt despertar-nos, anar a la feina, disfrutar el que feim i estar amb la nostra família i els nostres amics i, evidentment, disfrutar de la música.
2: I això farem aquest cap de setmana, perquè els missatges positius és una mica també el que ens han ensenyat Cucorba, no? L'alegria de viure.
3: Sí, així, sí. Així és.
2: Quina lliçó t'endús d'ells?
3: D'això, de disfrutar, d'aprendre a jugar, de conèixer músiques diferents i també, evidentment, la defensa de la llengua i la cultura d'aquí de Mallorca.
2: Molt bé, Joan Ramon, i de... Estem d'acord amb tu.
4: Estem d'acord i, de fet, crec que és una ocasió fantàstica per a tothom que ho vulgui tornar a veure Cucorba, que tindreu altres oportunitats, com és natural, però, sobretot, acompanyats d'una filarmònica. Quant de músics sou, a la filarmònica de Porreres?
3: Ara me n'amanco un altre molt damunt de 75 músics i diumenge, damunt l'escenari, serem 62 músics acompanyant-los.
4: Déu-n'hi-do, és a dir, hi ha de tot, instruments, és a dir, de tot tipus.
3: Sí, de clarinet, flautes, saxos, trompetes, trombons, percussions, etcètera.
4: Nosaltres aquí a Xiu-Xiu, Joan Ramon, tenim una col·laboradora que és arpista. Teniu una arpa, vosaltres?
3: No tenim arpa, però si vol venir tocant la seva arpa, pot venir.
2: li farem
4: arribar, sí.
2: Joan Ramon Xemena, moltes gràcies i molta sort en aquests concerts tan especials aquest cap de setmana.
3: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Perdona, Joan Ramon, un darrer punt. Clar, si qualcú que no està escoltant volgués venir, és entrada oberta o s'han d'aconseguir entrades?
3: Sí. No, és entrada oberta. En principi no ho havíem projectat per fer dos concerts a l'auditori, això és veritat. Però després de veure un poc de demanda com ho estava fent la gent, van dir que serà un desbordell, per dir-ho de qualque manera, i van dir, mira, el camp, i l'Ajuntament, la veritat que hem de donar les gràcies també a l'Ajuntament de Porreres, que se va abocar per molts equips de so, reglamós perquè es part de Nervet estigui buit, etcètera, i així estarà obert, serà gratuït per tothom, i que puguin disfrutar de ballar i cantar ja de fora, i també Cucorba també podrà actuar d'una forma més lliure i més oberta per tothom.
2: Fantàstic. Gràcies, Joan Ramon Xemena.
3: A vosaltres.
2: Xavi, Jordi, vosaltres quin record teniu de Cucorba molt ràpid i quin missatge li envieu, que mai vos ho deman, a aquesta gent que vos està escoltant de la redifusió en bon dilluns de matí? Vinga, envieu un missatge.
4: El missatge és el que ha dit en Joan Ramon Xemena, que és dilluns, te fa peresa, però el fet de poder-nos despertar, poder anar a fer feina, escoltar la ràdio, poder fer i desfer, i ja és una gran sort. Així que endavant.
0: Escolta, i que dilluns has carregat les piles també. Vull dir que és un dia per anar content de la feina i fer la millor feina possible.
2: Així m'agrada, així m'agrada. Vos agradava Cucorba quan éreu petits?
4: Sí, molt,
0: veníeu
4: moltíssim.
0: Molt per Sant Cerdà.
4: I tu, Inés, missatge?
2: Que sí, que hem de... costa molt un dilluns de matí aquest positivisme Mr. Wonderful, però sí, salut i alegria. Moltes gràcies per ser-hi. Hem arribat en el xiu-xiu número 482.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. I és dilluns, dia 28 de setembre. Comencem la setmana amb la crisi de l'habitatge al centre de l'actualitat. Les Balears se sumen a les mobilitzacions de Madrid per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de casa seva la setmana passada. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort a Palma. Nit, 150 persones ja es manifestaran a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogateres de l'Illa.
1: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería ser criminal.
0: I mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol reclamant l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Cristina Bauzà, bon dia.
2: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra rellotge i ha demanat a tots els partits que facin un esforç per convalidar-lo al Congrés.
3: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
2: Mentrestant, Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà.
0: Tot una escolta amb totes les veus, a les 8 i 5 en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca en una jornada en què també posem el focus en els preus dels aliments. Avui destacant, però, que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
2: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any de juliol a juliol. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
4: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
2: A Eivissa encapçala l'encariment de preus. Entre els productes que més augmenten hi ha la llet, un 16% en un any, el xot, un 10%, i les tomàtiques, que es paguen entre 4 i 6 euros al quilo.
0: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
2: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
0: També a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, Sant Josep.
2: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i

0: Una de les hipòtesis principals apunta a l'explosió d'una bombona de gas com a origen de les flames.
1: I en els esports, el Mallorca perd el primer partit a casa de la temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia. Per 0-1 se va imposar l'Almeria. Una errada greu del porter Arnau Tenas va fer possible l'únic gol del partit i els 3 punts per l'equip andalús. I a la derrota del partit afegim que varen deixar el terreny de joc per lesió dos jugadors mallorquinistes, Antonio Roca i Morlanes. D'altra banda, al Mundial en ruta de ciclisme, Enric Mas va abandonar quan encara quedaven 105 quilòmetres de carrera.
1: I pel que fa al temps, sapiguem com començam aquesta setmana. Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia. La començam amb el cel més ennigulat. Avui, de fet, tindrem l'arribada de núvols mitjans, alts, i també ara començam amb alguns núvols baixos a punts de les illes. Per tant, el cel bastant variable durant tota la jornada, sense precipitacions, com a molt poden caure 4 gotes. També començam amb vent de component est, vent de llevant que s'ha d'anar reforçant, així com vagi avançant el dia, bufaran cops moderats. I això provocarà que la situació a la mà es vagi complicant amb el pas de les hores. Tindrem qualque redol amb forta maror, sobretot a punts de l'est de l'arxipèlag, que la resta àrees de marejol. I en temperatures que una altra vegada seran ben suaus. Aquesta passada matinada, ara mateix, tenim temperatures més altes. De fet, en molt de punts han tingut temperatures mínimes per damunt de 20 graus i esperam temperatures màximes que se situaran entre els 29 i 31 graus. Per tant, encara un dia de calor, de basca a totes les illes. Demà continuarem amb aquest ambient de cel mig ennigulat, sense precipitacions i en temperatures mínimes i màximes per damunt del que tocaria per l'època de l'any. De fet, ara mateix tenim termòmetres entre els 19 i 25 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanillas? Bon dia.
4: Bon dia, ja hem vosaltres el llaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, també a la mateixa autopista d'Inca per a l'alçada entre Santa Maria o Marratxina pràcticament ja i Binissalem, trànsit lent, i a Eivissa amb vosaltres també al polígon de Can Bufí.
1: 7:05 del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa contra els desnonaments i per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid.
6: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal.
1: Reclamen la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i també congelar els preus actuals. També a Mallorca hi haurà avui vespre a les 8 una concentració i un sopar col·lectiu a la plaça de Cort de Palma. L'ha convocat el Sindicat de Llogateres de Mallorca, també la coordinadora de l'habitatge, just quan a Madrid centenars de persones continuen acampant a la Puerta del Sol.
0: És la segona jornada que passen en aquest punt de la capital espanyola. Reclamen que el Consell de Ministres de demà aprovi el decret d'habitatge i que la norma inclogui mesures efectives. Alicia del Río és la portaveu del sindicat a Madrid.
7: Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo. Si no, se meten los contratos indefinidos. En este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
0: També s'han pronunciat els manifestants.
8: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa, donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
9: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
10: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
0: Y Mari Carmen, que continúa hospitalizada, les ha enviat aquest missatge.
11: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado. Seguir acampando hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana. Y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido entonces con creces.
1: Aquí a les Balears, Songoleu, a Palma, és una de les barriades on més desnonaments hi ha. Un exemple és el de Mercedes Martínez, que està a punt de perdre casa seva. Tot i el suport de les treballadores del centre de salut i dels seus esforços, la Mercedes veu que quedarà al carrer.
12: Mi situació és que me desahucian, que no me quieren renovar el contrato del alquiler. Pago el alquiler cada mes, pero no me quieren renovar. Entonces yo cobro la pensión no contributiva y no tengo para irme a otro sitio. Llevo 14 años echando los papeles del IBAVI. He ido a servicios sociales, a la asistente social, al ayuntamiento antidesahucio. Ja no sé a dónde tengo que ir más.
1: I aquesta situació de vulnerabilitat econòmica i social a la barriada de Songoleu ha augmentat de manera considerable, sobretot el darrer any, una situació en què conviu Beatriz Alonso, metgessa de família a Songoleu.
13: No tener vivienda, vivir en la calle, está totalmente relacionado directamente con la salud. Afecta a la salud, las personas se mueren más y estamos viendo un cambio muy importante en el barrio.
1: Aquesta crisi afecta la vida al complet de les persones i de famílies senceres, tal com diu Núria Martín, treballadora social en aquesta barriada de Palma.
14: Hem tingut dues famílies que han hagut d'anar a un centre residencial, tres famílies pendents de desnonament, famílies que han de canviar de pis d'un dia per l'altre perquè es venen la casa.
1: Asseguren, però, que a Songoleu gairebé no hi ha ningú que no estigui en risc de perdre casa seva. També remarquen que és un dels barris amb el percentatge més alt d'infants de tot Palma. I part de l'atenció informativa d'aquest inici de setmana passa pel decret d'habitatge que, com dèiem, està previst que s'aprovi demà al Consell de Ministres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fan feina contra rellotge per tenir el text a punt.
15: I pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Insisteix que continuen mirant de tancar el suport més enllà de l'esquerra, per exemple, amb Junts per Catalunya, que va vetar-lo fa uns mesos. Ara bé, el suport a la norma també s'haurà de negociar entre els socis de govern.
0: Sumar diu que si el text no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà. Són la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la titular de Sanitat, Mònica García.
16: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora y da igual del barrio del que hablemos.
17: El real decreto, Mari Carmen, tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura.
0: La secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, insisteix en que la protesta no acaba amb un real decret.
18: Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres, contratar profes que tengan unas mejores condiciones de trabajo y que nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra vivienda le permita a la gente tener paz, casa y trabajo.
0: Mentrestant, el Partit Popular proposa construir 1 milió d'habitatges en 4 anys com a solució a la crisi. És el vicepresident d'habitatges del PP, Juan Bravo.
19: Se le pide que baje los impuestos, que facilite la ayuda a los jóvenes, que hagamos el plan del aval para que la gente pueda acceder. Es decir, un paquete de medidas que sin duda es la solución. Ya hemos visto que las políticas de Sánchez lo que están generando es más problemas.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
20: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
21: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I 12 minuts del matí. Avui també vos parlam dels aliments. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i les hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. És un increment considerable, segons admet el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que venen de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i de producció,
0: i tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té el sector.
2: El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen ara per un mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
3: El fet que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
2: A Eivissa i Formentera destaquen en gairebé tots els indicadors d'encariment, en molts de casos per damunt de Mallorca i sempre per damunt de Menorca. El Llebrés ho atribueix al fort increment de demanda de producte local a les Pitiuses durant l'estiu.
3: A Eivissa sempre hi ha un factor, sobretot si mirem preus en l'estiu, que és que la demanda puja moltíssim. I això també fa que mos pugin els preus. És, de totes les illes, la més estacional de totes, diríem, i això fa que els preus en l'estiu sempre siguin més alts que la resta d'illes.
0: A Eivissa encapçala l'encariment, però els preus pugen de mitjana a totes les illes, no així tots els productes fets a les Balears. Aquests són els moviments més destacats si comparam el que es pagava per cada cosa l'estiu de l'any passat i el que s'ha pagat enguany.
2: La llet protagonitza un dels encariments més sensibles, d'un 16% en 12 mesos. El peix ha tingut un comportament semblant amb espècies que s'han encarit i d'altres que s'han abaratit. El dèntol, per exemple, ha caigut 2 euros al quilo, el mateix que el gall de Sant Pere o el cap roig, que n'ha baixat 3. La sardina sí que s'ha disparat i ho ha fet amb un 12% en un any. Pel que fa a les fruites i hortalisses, ho dèiem al començament de l'informatiu, han pujat un 5% de mitjana, però per sota de l'IPC de la resta de productes de l'Estat i d'altres països. El que més ha pujat són les patates i les tomàtiques de Ramallet, que aquestes darreres ja superen els 4 euros al quilo.
0: Precisament parlant de la tomàtica, les altes temperatures de les darreres setmanes han passat factura a la producció d'aquesta hortalissa. El sector agrícola alerta que els preus als mercats ja poden arribar a duplicar-se, passant dels 2 euros al quilo que es pagava fins ara, fins a 4 o fins i tot a 6 euros cada quilo. Els costos de producció i la pujada generalitzada de preus, entre ells el gasoil, també expliquen aquest increment.
2: El director de Terracó, Guillem Atrové, explica que les altes temperatures des de principis d'agost, mínims també càlides, han perjudicat la producció de tomàtigues, però també d'altres productes com els pebres i fruites, com ara la síndria o el meló.
22: Ja fa unes setmanes que va pujant, es deu a la falta de producció. No hi ha quilos degut a les altes temperatures. No ha cuajat i no hi ha tomàtigues. De dia a 40 o a prop de 40 i qualque dia passar, i en la nit, les nits, ja han fet tantes nits de més de 20 graus, inclús 22, 24, ja la planta no descansa mai.
0: I anem a veure de primera mà quins són els preus avui al mercat. Toni Sastres, a Pere Grau, a Palma. Toni, bon dia. Estan molt cares les verdures, i en especial ara ho dèiem, la tomàtica.
23: Bon dia, idò. Sí, de fet, així ens ho confirmen els mateixos venedors. Diuen que tot ha pujat per l'encariment dels carburants. Asseguren que s'ha doblat, un fet que els repercuteix a ells, però també als clients que han de suportar, han d'absorbir aquest increment. Expliquen que han pujat tant els productes que importen, els que duen de fora, com els que produeixen, com els que es produeixen aquí. Pels elevats costos de producció, asseguren també, com explicàveu, que les altes temperatures han afectat de ple el cultiu de les fruites i les verdures i de la tomàtica en particular, diuen que ara, i que la majoria, tant la d'ensalada i la de pera, és la d'Almeria i de Múrcia. Un dels propietaris de la fruiteria, Germans Fiol, ell és en Vicenç Fiol, m'explicava fa uns minuts que s'hauran de canviar els hàbits, la forma de cultivar, perquè diu que la color o cau o crema tot. L'escolta'm.
24: La color ha fet molt de mal. La síndic també no ha estat tan dolça com els altres anys, per ha fet el mèdol de quilor extrema i també el meló. Volguem o no volguem, hem de canviar els hàbits. I aquí ja haurà el problema més gran que haurà.
23: En la mateixa línia s'expressa a Maria Antònia Pinya, que ven fruites i verdures al nostre cantonet. Explica que sempre que poden venen producte d'aquí, diu que ara que no hi ha domàtica mallorquina, domàtica de Ramallet, la duen de fora i per aquest motiu puja de preu, assegura, fins que s'estabilitza. Ara bé, diu, aclareix que el client prefereix producte d'aquí al de fora. L'escolta.
4: Sembres una tomatillera, avui va bé, demà hi va, si la flor està cremada. Per tant, no hi ha tomatilla. Ha anat malament tot, debut a la quilo, i claro, si hi ha poc gènere, va més que hi ha. Si n'hi ha molt i hi ha un sobrant, el gènere s'ha de treure. I un guany no ha passat això. Ha passat en la tomatilla, ha passat en la prova, ha passat en tot. La tomatilla de Ramallet, cada any n'hi ha menys i cada any n'hi haurà menys.
23: Idò, ja heu sentit, la domàtica ha estat una de les verdures que més ha pujat per les elevades temperatures i costos de producció i perquè han hagut de dur-ne de fora. No només ha estat, però, la domàtica que ha pujat. Els venedors expliquen que l'increment de preus ha estat generalitzat a gairebé totes les fruites i verdures per dos motius. Com escoltàvem ara, diuen que l'elevat preu dels carburants i la calorada que ha fet aquest estiu que ha disminuït la producció.
1: Gràcies, Toni. Són ara les 7 i 18 minuts del matí. I destacam amb els titulars. Mor un jove de 16 anys a Eivissa en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Cas Mut. El menor va patir l'accident cap a les 2 de la matinada. Segons els testimonis, hauria perdut el control de la bicicleta i hauria acabat impactant contra un mur. Caterina Abany, bon dia.
6: Bon dia. Així és, quan arribaren al servei d'emergència, el jove es trobava en parada cardiorrespiratòria. Els sanitaris van iniciar les maniobres de reanimació i van aconseguir finalment recuperar-li el pols. Va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític amb un traumatisme cranioencefàlic, però finalment va morir a conseqüència de la gravetat de les lesions. El jove era alumne de l'Institut de Sa Colomina. L'Associació de Famílies del Centre, de fet, ha publicat a Instagram un missatge de condol per la seva mort.
1: I també he vist finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casalola, a Sant Josep. La Guàrdia Civil investiga els fets.
7: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. El foc li ha provocat cremades al 90% del cos i després de diverses hores ingressat a l'unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses, no ha pogut fer-se res per salvar-li la vida. Una de les hipòtesis apunta a una explosió d'una bombona de gas com a origen d'aquestes flames.
1: I avui també fem balanç. Turístics, hotelers i restauradors de Menorca celebren les bones xifres del mes de setembre a l'illa. Asseguren que molts de casos són superiors a les de l'any passat. Una de les raons que ho atribueixen és a la tornada del turisme britànic. Ens ho explica Ramiro López.
8: L'hotel Seth Port Ciutadella ha tingut plena ocupació des del mes d'abril, inclòs aquest setembre. Han millorat les xifres de l'any passat i també tindran un mes d'octubre molt bo. De moment, les reserves són del 80%. Ho explica Andreu Moll, director d'aquest hotel.
9: 90 no han davallat, o sigui, ara inclús l'abril, i ara, seguir aquesta temporada, pues, el mes de setembre també està seguint una ocupació per damunt dels 90.
8: Pel que fa al perfil de turista, ha destacat durant els mesos centrals de l'estiu el francès, l'espanyol i l'italià. Ara, en canvi, el que predomina és el britànic, que sembla que retorna amb força a Menorca. Escoltem de nou el director de l'hotel Seth Port Ciutadella i a dos restauradors, Fabián Lisboa, segon el càrrec del Chivito, i José Camacho, encarregat del restaurant Trèvol.
9: Temporades baixes i mitges, potser singles.
25: Bastant anglesos, potser més que any passat.
26: I molts que han deixat de vindre uns anys han tornat. També ho saben si no fa molta calor que venes.
8: Els restauradors expliquen que és un client que consumeix moltes restaurants i que la despesa per persona és alta. Escoltem de nou el gerent del restaurant Trèvol i també a Anabel Martínez, ajudanta de cambrera del Miramar Bellavista.
26: Són gent repetitius, de gent que ven cada any al seu hotel i tal.
27: Septiembre suelen ser más ingleses que otra cosa. Gastan mucho, sí. Y dejan también buena propina.
8: Bars i restaurants consideren que la baixada de la calor i els pocs dies de pluja també han estat claus per tancar el setembre amb molt bones sensacions.
1: També a Mallorca, sobretot al nord, es repeteix la situació. Camp Picafort, per exemple, l'ocupació ara mateix frega el 100% i les tampes de platges plenes, com en ple estiu. A les portes del mes d'octubre encara són molts els turistes que trien la costa per allotjar-s'hi. José Luis Galindo.
28: La temporada va començar amb pa fluixa al nord de Mallorca per mort dels conflictes bèl·lics. Després arribaren els ciclistes, les famílies en ple estiu i ara tornen de nou els ciclistes per tancar el cicle. Amb tot, si bé l'ocupació és de gairebé el 100%, hi ha manco hostes, com detalla Jaume Rac, hoteler de la zona.
10: Està immanent 100%, el que passa que l'ocupació de cap a cap de setembre normalment sol estar un 85%. És vera que l'ocupació continua sent òptima, bé, però no hi ha tanta rotació.
28: Setembre, molts coincideixen, és un bon mes per a les vacances.
11: Perquè el setembre no hi ha molta gent per aquí i no fa tanta calor.
12: Perquè no hi ha vacances, tenim fills petits i ara hi ha menys gent a la platja.
13: We have less people here on the beach.
28: Una opinió que comparteixen també els visitants nacionals i els espanyols residents a l'illa.
14: Mejor que el resto. No sé si diría bueno, pero mejor que el resto seguro.
15: Ahora ya es mucho más fácil pues eso, disfrutar del día y aprovechar de lo bueno que tiene esta isla.
28: A més de la temperatura, hi ha altres motius per decidir fer vacances al setembre a Mallorca. Una és, curiosament, evitar les aglomeracions de turistes.
16: És més car venir durant les vacances escolars que en temporada baixa.
17: Perquè estem lliures, venim ara perquè estem jubilades. Podem viatjar quan volem, no venim quan hi ha molta gent.
18: We don't go when a lot of people's going.
29: It's more about availability for us because
16: és més un tema de disponibilitat per nosaltres perquè la majoria fem feina a l'estiu i ara és el millor moment.
28: Una bona temporada en aquesta zona de Can Picafort per als hotelers oberts fins a dia 1 de novembre. Allargar-la tampoc val la pena, diuen, ja que aleshores no hi ha oferta complementària.
1: I tot quan continua viu el debat sobre aquesta activitat, el turisme, segons estimacions com la d'Exceltura, el turisme genera de manera directa i indirecta més del 41% del PIB de les Balears. Som la comunitat autònoma, de fet, on aquesta xifra és la més alta, més de 3 vegades la mitjana estatal.
6: Ara hem de dir que habitatge, infraestructures o servei públic són algun dels punts d'aquest debat públic. Per Maria José Guiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, és injust, diu, que assassini directament tots aquests problemes al sector hoteler. També defensa que han fet feina per canviar el model turístic destinant, diu, fortes inversions i cercant complementarietats amb altres sectors punters, com ara, per exemple, el tecnològic.
30: Tampoc és just que hi hagi una interferència i una assignació de problemàtiques que no venen directament de l'activitat turística, poden tenir algunes vinculacions, per suposat, però que tenen més a veure amb una manca de planificació, de priorització i d'inversió que han patit els darrers 20 o 25 anys en aquest territori.
6: Després de tot un estiu de manifestacions arreu de les illes en contra de la massificació, el GOP torna a insistir en que no s'estan donant respostes en aquestes reivindicacions. Joan Moranten és el president.
31: Per desgràcia no tenim res a celebrar. Tot el contrari, estem veient com cada vegada el turisme està condicionant més la vida de totes les persones que vivim a les illes. Que miris on miris, tot és turisme. I es reflecta més clar d'això, per exemple, és aquesta reforma de la llei agrària, que la manera de fer que les explotacions agràries siguin rentables és afavorint més el turisme dins les explotacions. Justificar-ho tot per tenir més turisme.
1: Ja fa anys també que el debat sobre la diversificació de l'economia està damunt la taula. Segons l'INE, les Balears continuen destinant pocs recursos a la recerca i al desenvolupament. L'any 2024, un 0,4% del PIB, la xifra més baixa de tot l'Estat.
6: És per aquest motiu que el catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i conseller alhora del Banc d'Espanya, Carles Manera, considera que seria necessari augmentar la despesa en recerca i desenvolupament.
32: Pujar de forma gradual cada any sí que se podria fer. I això, el tractor d'això, l'emprenedoria d'això, ha de ser, com passa a tot arreu, d'entrada està en el sector públic, és a dir, en l'administració, és a dir, en el govern. I després, a partir d'aquí, que sigui les empreses privades també que puguin contribuir en l'aportació.
6: Manera defensa que l'import de turisme sostenible podria ser encara més elevat per reforçar, diu, clústers empresarials com el Parc Bit, amb empreses vinculades al software, també la robòtica o la biomedicina.
1: I són ara les 7 i 27 minuts. Faim un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, per l'editada a les Balears, que avui té un tema destacat, l'habitatge.
7: És així, efectivament, és un tema recurrent, també, però és cert que cada vegada apareixen més titulars, més cridaners i també reaccions per part de la societat, que també són dignes d'esmentar per part de la premsa. Començant pel que explica Última Hora, la seva portada diu que les Balears, és la comunitat en general, ha perdut el control de 14.000 pisos protegits. És a dir, que 14.000 pisos haurien passat al mercat mercat lliure. Anuncia també la convocatòria d'una concentració a Cort, a la plaça de Cort, a Palma, per part del sindicat de llogateres. Fotografia, en aquest cas, del futbol, aquest rotatiu de la Fira del Variat, el Diari de Mallorca, que atenció titula que creix l'arribada de turistes tot i el discurs de contenció del govern balear. Han vengut un 2% més de visitants que l'any passat, entre maig i juliol. En Petit diu també que creix la pressió al carrer per trobar mesures contra els desnonaments per l'efecte Mari Carmen, el titlla d'aquesta manera. Precisament Mallorca Diario, parlant dels digitals, parla del decret Mari Carmen, que es, precisament es debatrà al Parlament, però en gros diu que Fernando Rubio, conseller de Territori del Consell, assegura que faran dos carrils més a l'autopista d'Inca Palma, això per acabar amb la congestió. Això, mentre un altre dels digitals, l'Ara Balears, assegura que prop de 145.000 illencs viu sense por de beure aigua del grifó. OK Baleares obre amb successos en aquest cas un dia més, i entre ells la mort d'un home, un incendi, un enfrivitatge d'Eivissa, en parlàvem fa just una estona. És també portada al periòdico d'Eivissa, anant ja amb els diaris editats allà, que precisa que el foc va ser a Casa Lola. Foc mortal a un poble barraquista, diu el periòdico, i atenció al titular del Menorca, que diu que la manca d'aigua de pluja fa que les restriccions de l'aigua hagin de mantenir-se ja iniciada la tardor.
1: I el tema de l'habitatge és també central als diaris editats a Espanya, però el tractament és molt diferent segons la capçalera.
7: És així, passa molt sovint, però avui precisament es nota especialment, perquè mentre El País, per exemple, mostra una fotografia de pràcticament tota la portada de la Portada del Sol, plena de joves acampats, una fotografia aèria des de l'aire, després del cas Mari Carmen, diu en titular: la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren sol. Es refereix només amb aquest nom a la plaça. A baix parla d'una negociació a contrarrellotge amb els socis de govern per aprovar aquest decret llei d'habitatge. I fixeu-vos quin canvi si el que llegim és la portada del Mundo, que diu textualment: Sánchez cerca un decret Frankenstein de l'habitatge per enredar, utilitza aquest terme, els seus socis. Com dèiem, ho du en Petit, ho du a baix, perquè en gros posa un titular que explica que Delcy Rodríguez es podria haver infiltrat en el govern espanyol, i es basen en uns missatges dels quals darrerament han tret diverses portades. ABC posa fotografia de Sol també, pràcticament la mateixa del País, fotografia aèria plena de gent, però no posa titular d'això. En Petit el que diu és que la policia va rebre ordre de no actuar contra la gent. I La Vanguardia també, in extremis, cerca el sí de Junts i Podem al govern.
1: I hem arribat a les 7:30. Les Balears se sumen a les mobilitzacions a Madrid per donar suport a Ana Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de Caseva la setmana passada. La coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta per avui a les 8 del vespre a la plaça de Cort a Palma.
17: I a nit, 150 persones ja s'han manifestat a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogaters de l'illa.
0: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal.
1: Mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol. Reclamen l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer.
17: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra rellotge i ha demanat a tots els partits que facin un esforç per convalidar-lo al Congrés.
2: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
17: Mentrestant, Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions no participarà al Consell de Ministres de demà.
1: A les 8:05 en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca. Això en una jornada en què també destacam que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
17: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
3: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
1: Eivissa encapçala l'encariment de preus. Entre els productes que més pugen hi ha la llet un 16% en un any, el xot un 10% i les tomàtiques, que es paguen entre 4 i 6 euros al quilo.
6: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
1: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
6: També a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep.
1: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i una de les hipòtesis apunta a l'explosió d'una bomba de gas com a origen de les flames.
6: I el Gremi de Llibreters tanca la 37a setmana del llibre en català, satisfets amb les vendes de les obres d'autors locals que acaben de publicar.
1: També posen de manifest que l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. La vicepresidenta del Gremi és Marta Prunés.
4: I estem completament segurs de que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
1: El programa ha reunit una trentena de participants als Jardins de la Misericòrdia a Palma, entre ells escriptors i persones rellevants de la cultura.
6: I pel que fa al temps, sapiguem com començar amb aquesta setmana. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, la començam amb alguns canvis, sobretot amb augment de nígols. Res a veure la setmana passada, avui ja tenim el cel mig anigulat per començar i, a més, han de continuar arribant aquestes nigulades que deixaran l'ambient bastant variable i, a més, també amb una sensació de bàsquia, de calor. Avui han de ballar molt poquet les temperatures mínimes. Aquesta passada nit i matinada, amb molt de punts, ha costat de ballar per davall dels 20 graus i esperam unes temperatures màximes que se situaran a migdia entre els 29 i 31. Amb vent de llevant, que començarà a bufar amb més intensitat ja a partir de mig matí, i també farà que la situació a la mà a totes les bandes exposades a aquest vent de component est es vagi complicant i tindran redols amb forta maror i ones de més d'un metre i mig. De moment, ones entorn dels 90 centímetres o un metre. Esperem una situació també aquestes pròximes hores dominades, per tant, per aquesta temperatura alta, per molta humitat, sensació de calor, i de fet ara mateix ja tenim temperatures elevades entre 20 i 25 graus en molts dels sectors de les illes. Per demà esperant també un temps molt variable. De moment amb poca precipitació poden caure aquests dos dies qualque gota, però serà molt poqueta cosa, i encara aquesta pròxima nit i matinada les temperatures mínimes poden pujar una mica més.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
6: 7:35 minuts en els esports. Gavi, el Reial Mallorca ha perdut el primer partit com a local.
9: Així és, derrota dels vermells per 0-1 davant l'Almeria Son Moix, on encara no havien perdut cap partit. És la segona jornada de les 7 disputades en la que el Mallorca no suma cap punt. El gol del conjunt andalús el va fer Miguel de la Fuente al minut 35, aprofitant una errada del porter mallorquinista Arnau Tenas. A més, cal afegir que el Mallorca va patir dues lesions, Antonio Roca i Morlanes, que varen deixar el camp abans del descans. La nota positiva va ser el debut d'Alberto Moreno. Amb la derrota, el Mallorca és cinquè a la classificació amb 13 punts. Sentint la valoració de l'entrenador del Mallorca, Luis García.
19: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle pues se han puesto por delante, ¿no?
9: El tècnic afegeix que part del partit va estar condicionat per les lesions de Roca i Morlanes.
19: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido, pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir i mirar hacia adelante.
9: Luis García fa referència del primer diagnòstic pendents de les proves dels lesionats.
19: Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos. Y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
9: Pel que fa a l'arbitratge, l'asturià també considera que l'àrbitre se va complicar la vida.
19: El árbitro, evidentemente, siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él.
9: Altres resultats d'ahir. A la jornada 7, Valladolid 3, Córdoba 1, Eibar 3, nou líder, l'Eibar, Las Palmas 2, Burgos 1, Eldense 0 i Oviedo 2, Sporting 0. Avui tancarà la jornada el partit Leganés-Castelló quan siguin les 8:30 del vespre. El pròxim partit del Mallorca serà a domicili. Diumenge visitaran el Girona a Montilivi a les 9 del vespre, en partit corresponent a la 8a jornada. Més futbol. La segona federació. Només el Poblense va guanyar el seu partit. L'equip Poblé va superar el València-Mestalla per 1-0 amb un solitari gol de Diego López a la primera part. En acabar el partit va parlar el davanter del Poblense, Juan Midurán.
10: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante. Un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
9: La penya esportiva va perdre a casa 0-2 davant el Múrcia Imperial. El Mallorca B va caure per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nucía, i l'Atleti Balears no va passar de l'empat 1-1 al camp del Cieza. Sentim l'entrenador de l'Atlètic, Òscar Troya.
11: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa. Hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas, y el equipo se ha rehecho.
9: A la classificació, només el Mallorca B està fora de la zona de descens, on sí són el Poblense, l'Atleti Balears i la penya esportiva. Pel que fa a la primera federació, l'Audi Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres. I el Sant Rafel va perdre el partit d'anada de la prèvia de la Copa del Rei per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada se jugarà diumenge a les 4 al camp del conjunt català. Per acabar amb el futbol, la selecció espanyola juga demà a Sevilla contra Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Espanya arriba al partit després de guanyar Anglaterra a Wembley per 2-3, mentre que Croàcia va superar la selecció de la República Txeca per 1-2. I la selecció femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals després d'empatar 0-0. I acabam amb ciclisme. Enric Mas va abandonar la carrera a 105 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal, a Canadà, a la prova en ruta. El campió del món, el nou campió del món, va ser l'estatunidenc McNulty. Recordam que dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26a a 8:40 de la campiona Vollering.
12: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
14: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
20: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
21: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: 7:42 del matí a les Balears, el dèficit de policies locals a determinats municipis s'enquista. Ara per ara queden places sense cobrir. El motiu, Toni, és que molts aspirants no han superat les proves.
7: És així a Menorca, per exemple. Hi ha vacants, 7 places a Maó, 2 a Ciutadella. A Mallorca, amb 9 municipis amb oferta de plaça, la major part a Palma. Hi ha hagut 8 aprovats més que places. Això permetrà integrar una borsa d'interins. En total, prèvia formació, se'n repartiran 84 d'agents en plaça adjudicada entre els nous ajuntaments mallorquins sol·licitants. Feliciano Franco, secretari autonòmic del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya, explica que hi ha aspirants suspesos que han duit la prova als tribunals en considerar que no han tingut informació a bastament.
15: Això està a tribunals. Jo crec que veurem gent que el jutge li dirà al govern balear la pròxima promoció, totes aquestes places són per aquests que han guanyat.
7: El govern, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública de l'EBAP, defensa la idoneïtat i legalitat del test psicotècnic. El director, precisament Pedro Siquier, assegura que no és la fase en què hi ha més suspesos.
16: En cap d'estrès, el psicotècnic s'aprova amb menor percentatge d'edat. S'aprova més selectiva i de coneixements. Aquesta prova, al final, és molt important per avaluar aquestes actituds i si realment compleix amb el requisit de lloc de feina de policia.
7: La convocatòria unificada de proves de l'Escola Balear d'Administració Pública haurà permès seleccionar i formar prop de 700 policies locals per mig centenar d'ajuntaments a final de legislatura, segons el Departament Autonòmic.
1: I l'Ajuntament de Sant Josep compta des de fa 2 setmanes amb 29 càmeres de videovigilància i 12 detectors de matrícules operatius al municipi. Són molt útils a les intervencions de la policia en accidents de trànsit i també de seguretat ciutadana. Gemma Huasc.
18: Des de fa 2 setmanes és molt més fàcil detectar les infraccions viàries a alguns punts de Sant Josep amb el nou sistema de càmeres de videovigilància. El consistori destaca, però, que són molt útils en els accidents de trànsit i en els casos de seguretat ciutadana, com els robatoris, sobretot en les fases d'investigació que du a terme la policia judicial. José Antonio Granados és cap de la policia local de Sant Josep.
22: Que lo que hace es permitir esclarecer muchos hechos delictivos y luego también permite disuadir de muchas conductas delictivas. Así nos lo ha manifestado, por ejemplo, Guardia Civil al comentarnos que los robos de relojes de alta gama en Playa Hermosa pues han descendido de una forma drástica.
18: A més, s'han instal·lat un total de 12 càmeres de detecció de matrícules que s'utilitzen també per trobar vehicles robats o detectar taxis pirata. N'hi ha un miler de presumptes vehicles que es dediquen al transport il·legal registrats al sistema, per això les alertes més abundants que arriben a la policia són per aquest motiu.
22: En el momento que nos salta una alerta que nos puede saltar tanto en la centralita, en el ordenador, como en los teléfonos móviles, pues si tenemos recursos y es una prioridad en ese momento o se puede confirmar, pues hacemos la comprobación. Las más abundantes son de taxis pirata porque la lista de taxis pirata que manejamos a lo largo del año y que va incrementándose conforme avanza la temporada, pues es una lista extensa.
18: El consistori vol crear la figura de l'operador de càmera que podrà saber el que passa als punts on hi ha accidents o altres tipus d'incidents abans que arribi la patrulla.
1: I passen 45 minuts a les 7 del matí. Moment ara per la primera entrevista. En aquest informatiu, el preu del gasoil agrícola ha pujat un 48% en només un any i el sector agrari adverteix que la situació és de cada vegada més difícil de sostenir. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions arreu de l'Estat per reclamar mesures davant l'encariment dels combustibles. Preocupació també a Unió de Pagesos per l'impacte d'aquesta pujada en unes explotacions que ja fan feina amb marges molt ajustats pels sobrecostos de producció més elevats aquí a les Balears. En parlem ara en directe amb Joan Gaià, portaveu d'Unió de Pagesos. Bon dia.
23: Bon dia.
1: D'un any per l'altre, com s'han encarit els preus? Quines són les expectatives, també? És a dir, si preveu que els preus s'escalin encara més?
23: Bé, a principi d'any pagàvem el gasoil agrícola a 90 cèntims. En el març, en la crisi de l'Iran, se va disparar i va arribar a 1,23. Llavors se van posar en marxa una sèrie d'ajudes i això, i ara som a 1,73 o 4, el gasoil agrícola. Clar, aquesta pujada de 80 cèntims, o de 80 i pico de cèntims ja, en menys d'un any, és molt complicada.
1: Uh-huh. Per tant, això es repercuteix també en el preu de, dels productes. Quines són les expectatives? És a dir, preveus que els preus escalin?
23: Sí, malauradament, nosaltres sempre hem denunciat que el sector primari té dificultats, diríem, per posar preu en el seu producte. Perquè el gran mercat de l'agroalimentació el que fa és marxar els preus ells. Val? Aquí, qui guanya dos vegades de veres damunt l'alimentació de la gent són els supermercats i les grans distribuïdores. Clar, el marge de negociar que tenim és molt petit i, per posar un exemple, si puja 2 cèntims el gasoil, nosaltres no podem pujar 2 cèntims en menjar. I això va a costa del nostre marge. I, per tant, una situació d'aquestes que s'allarguen sota ells ho fa molt insostenible, perquè va contra el nostre marge. I això dificulta les coses. Hem d'afegir que ha estat un any una temporada dolenta, perquè ha fet molta calor, el sector hortalís ha tingut problemes, hem detectat una caiguda del consum de producte local, perquè la crisi afecta tothom, nosaltres ho entenem, i clar, em sap greu començar el dilluns així, però és una situació complicada.
1: Uh-huh. Parlava del producte local, ha caigut el consum de producte local, però el producte local podríem dir que aguanta millor les pujades de preu?
23: Bueno, nosaltres l'impressió que tenim és que la gent que consumeix local té una certa consciència de fer-ho i, per tant, assumeix que consumir local costa més dobbes. Per què? Perquè els nostres costos de producció són més llars, però també és cert que quan una persona aposta per un producte local, aposta per un producte molt ben fet. És a dir, una fruita, una tomàtilla feta i produïda aquí té uns costos més elevats, però compleix tota la normativa europea i és un aliment més segur, hem de ser conscient d'això. Vull dir, comprar una tomàtilla barata que ve de Marroc no mos garanteix la mateixa situació, diríem, i per tant tenim un públic, afortunadament petit, però molt conscienciat, que mos ajuda, diríem.
1: Uh-huh. Senyor Gaia, parlava de la situació del seu sector davant d'aquest panorama. Penseu sumar-vos a les manifestacions? S'ha parlat de que es convocaran manifestacions, però encara no hi ha una data concreta. Vostès s'hi sumaran?
23: Nosaltres mos sumarem a les mobilitzacions, som un sector molt afectat, però aquí, ho deien sempre, aquesta proximitat que tenim amb els nostres consumidors, amb els consumidors de producte local, mos fan que també hem de ser coherents quan protestem. L'altre dia parlava amb la Joana Mascheró, que és de DUPA, parlaven sobre les mobilitzacions, i ella deia, i crec que molt encertadament, que hem d'anar a protestar per la pujada de gasoil i estar en gasoil dins els tractors. Clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestem hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors i això no ens interessa, perquè precisament són ells els que continuen o permeten que a Mallorca es continuï fent agricultura, per tant, els hem de cuidar, diríem.
1: Uh-huh. Hi ha qualque data pensada per començar aquestes mobilitzacions?
23: No, la veritat és que encara no hem posat data i suposo que aquesta setmana començarem a fer moviments amb altres entitats per començar a tancar coses, diríem.
1: I de ben estarem pendents d'aquests moviments i si es confirma alguna data. Joan Gaia, portaveu d'Unió de Pagesos, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu Matí Divendres Ràdio en directe.
23: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Amb aquesta primera entrevista del dia hem arribat a les 7:50. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Investiguen un possible cas de violència masclista a la Campana, a Sevilla. El suposat autor de la mort a punyalades de la seva parella, una dona de 47 anys, s'ha entregat a la Guàrdia Civil després de romandre atrinxerat durant tota la matinada d'ahir en el seu habitatge.
7: La víctima va ser traslladada a un hospital, però va morir poc després per les ferides. L'home es va amagar a la casa i després d'hores de mediació dels agents de la Guàrdia Civil va acabar entregant-se. La parella té un fill menor d'edat que va presenciar els fets, que ara roman en custòdia dels serveis tutelars. La víctima estava inscrita en el sistema biogent de protecció, però per un fet relacionats amb una parella anterior. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: I la Policia Nacional ha desallotjat un assentament de migrants que estava a prop de la desaladora de Ceuta. Els agents han perseguit algunes persones que intentaven fugir.
7: 30 d'aquests migrants han partit en direcció a les muntanyes de la ciutat quan han vist que venia la policia. Els altres han estat traslladats per agents a la zona de la fàbrica del Guano. Poc després han intentat tornar a la platja, recollir les seves pertinences i s'ha repetit l'escena de persecució. Francisco López, comissari general de Seguretat Ciutadana.
0: Calculamos que sobre unas 250 personas son las que estaban ubicadas, se les ha levantado y de momento no había espacios creados habitacionales, que sabemos que están trabajando por parte del ministerio en su materialización y los hemos llevado a la zona de Guano.
7: Encara a Ceuta, unes 600 persones s'han manifestat per exigir reforços a la frontera i que la ciutat torni com més aviat millor a la situació de normalitat, mentre que aquesta setmana la jutgessa que investiga l'entrada massiva escoltarà com a testimonis el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, també l'excap de gabinet de la delegació del govern i el cap de la policia local, Sautí.
1: I ha extingit l'incendi forestal de Calvos de Randín, a Ourense, després de cremar 518 hectàrees.
7: Això ha estat a Galícia, mentre que a Andalusia, a Igualeja, a Màlaga, ha estat estabilitzat també un incendi forestal que havia obligat a confinar un milenar de persones. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Saiz, ha informat que la finalització de totes les mesures de protecció de la població ja és un fet.
2: La evolución ha sido tan favorable, ha sido tan potente el trabajo que se ha hecho, que la evolución nos permite tomar una decisión de esta magnitud, lo cual, pues lógicamente, rebaja el riesgo y también, lógicamente, la repercusión del incendio.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix avui amb el primer ministre de Groenlàndia, amb Jens Frederik Nielsen, a Barcelona.
7: L'entrevista amb el dirigent de Groenlàndia té pocs dies... Bé, arriba pocs dies després que els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmassen a Nova York un acord de defensa sobre el territori àrtic.
1: I de l'exterior, la Xina confirma la pròrroga de la treva comercial amb els Estats Units fins al gener del 2027.
7: Tots dos països han acordat un marc de reducció aranzelària recíproca sobre productes valorats en uns 30.000 milions de dòlars per cada part, pel qual aproximadament el 90% dels béns inclosos veuran reduïts els seus aranzels.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, espera reprendre aquesta setmana les negociacions amb l'Iran després de rebutjar la seva proposta. Teheran proposava reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i reprendre les converses nuclears a canvi que els Estats Units aixecassin el bloqueig naval dels ports iranians, anul·lassin les sancions al cru iranià i es restablís l'alto el foc.
7: Trump va explicar que durant aquest cap de setmana han passat per l'estret d'Hormuz nombrosos petroliers amb més de 20 milions de barrils. Aquest seria la quantitat més gran de petroli d'ençà de l'inici de la guerra.
1: 7 i gairebé 55 minuts. Moment per la cultura. I avui hem estat amb la cultura parlant de la setmana del llibre en català de Palma.

0: massa reescrivint.
1: L'organitza el Gremi de Llibreters i es tanca aquesta 37a edició com tot un èxit i amb la satisfacció de comprovar com l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. I no ho deim només nosaltres, ho diu també la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Laia Alegret.
2: És vera que llegir torna a estar de moda d'alguna manera i això és molt important.
1: En tot cas, els professionals en fan un bon balanç d'aquesta edició d'enguany.
3: És així, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals que acaben de publicar llibres i que són molts. Han estat, de fet, el millor reclam de la vicepresidenta.
2: Crec, clar, no han fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona i hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
3: I un altre dels punts forts de l'èxit d'aquesta edició també ha estat la seva actual ubicació als Jardins de la Misericòrdia, que es consolida com a escenari perfecte. Una punta, la de l'ubicació i la de les bandes, que confirmava una altra de les vicepresidentes del Gremi, Marta Prunés.
4: Ha estat un gran èxit, totes les activitats han estat completes, hem pogut fer activitats de matins per a les escoles i les vendes han augmentat respecte dels anys anteriors. Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert i estem completament segurs que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
3: El programa ha reunit una trentena de participants, entre ells escriptors, persones rellevants de la cultura, com per exemple Laura Agost, que ha presentat el seu darrer llibre, El preu de néixer.
5: El llibre va sortir publicat en català dia 9 de setembre. També hi ha hagut un interès en la novel·la a nivell internacional perquè s'ha de traduir 9 idiomes i, per tant, això també fa molta il·lusió. I aquesta juga se situa en un terme mig entre el thriller moral, però també la distòpia.
3: Més d'una vintena d'activitats adreçades sobretot als menuts que varen estar estibades, més vendes que l'any passat, també i especialment d'autors locals, dèiem. La gent de les paradetes, atenent al públic, també ho confirmava.
6: Totes les activitats enguany s'han omplert a gom, ha estat tot un èxit.
7: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de Laura Agost també estan a punt, d'en Vial Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
3: Els reclams no eren poca cosa, a banda d'aquests autors que acaben d'esmentar, també Dolors Miquel, Vial Mesquida, Miquel Barceló. Una edició, la d'enguany, que, en manca de confirmar-ho en xifres, que estaran segurament a punt de sortir, omple el Gremi d'Esperances per les properes edicions.
1: La dibuixant del jueves, Irene Márquez, ha guanyat el Premi Nacional de Còmic amb La Muerte, publicat per l'editorial mallorquina Outsider Comics. És la segona vegada que un llibre

0: El nexe d'unes historietes nascudes, explicava Márquez, d'una obsessió.
1: A mí durante una época sí que me obsesionó un poco el tema de manera personal, ¿no? Como que pensaba mucho en la muerte y en mi propia muerte, en la muerte de los demás. Me asaltaba un montón cuando me despertaba por las mañanas y fue una manera muy guay de darle salida a esta obsesión.
0: Explicava això, donar-li sortida en aquesta obsessió per mitjà de l'humor, una via que, a més, aconsegueix rompre els tabús.
2: Te trobes que se pot xerrar, que se poden fer xistes, que hi ha situacions que són dures, que dalt, però que te les trobaràs.
0: Un viatge emocional entre la rialla i el dolor, amb una única incertesa, o única certesa, volen dir, que el manco de moment és una certesa, i és que tots acabaran morts.
3: Vida bé, Irene Márquez, que ha guanyat el Premi Nacional de Còmic, aquesta dibuixant del jueves per La Muerte, publicat per l'editorial mallorquina Outsider.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dilluns 28 de setembre i començam la setmana amb la crisi de l'habitatge al centre de l'actualitat. Les Balears se sumen a les mobilitzacions a Madrid per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de casa seva la setmana passada. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort. A nit, 150 persones ja es varen manifestar a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogateres de l'illa.
2: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería ser criminal.
1: I mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol reclamant l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Cristina Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que hi fan feina a contrarrellotge.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
3: També, però, ha de negociar amb els socis de govern. Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà.
1: Tot d'una, en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca, això en una jornada en què també posem el focus en els preus dels aliments. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
3: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
5: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
3: A Eivissa encapçala l'encariment dels preus.
1: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
3: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
1: I també a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep.
3: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i una de les hipòtesis apunta que l'explosió d'una bombona de gas com a origen de les flames.
1: I en els esports, el Mallorca perd el primer partit a casa de la temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Per 0-1 se va imposar l'Almeria. Una errada greu del porter Arnau Tenas va fer possible l'únic gol del partit i els 3 punts per l'equip andalús. A la derrota, afegim que varen deixar el terreny de joc per lesió dos jugadors mallorquinistes, Antoni Roca i Morlanes. D'altra banda, al Mundial en ruta de ciclisme, Enric Mas va abandonar quan encara quedaven 100 quilòmetres de carrera.
1: I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. De cel més variable. Avui tindrem una mescla de núvols baixos, però també l'arribada de núvols prims. A punts de les illes, el cel a estones estarà més tapat i fins i tot poden caure 4 gotes, però

0: No ha d'anar més, de moment. Començàvem amb també molta bàsquet, temperatures altes. Avui les mínimes han davallat ben poquet, molt de punts han tingut una altra vegada nit tropical. Avui les màximes tornaran a ser elevades i, a més, amb molta sensació de bàsquet. La humitat serà alta i tindran temperatura entre els 29, 30, 31 graus en molts punts de les illes. Amb vent també de component est, vent de llevant, que s'intensificarà amb el pas de les hores, ja tindran cops moderats a partir de mig matí. Això fa que també la situació a la mà es vagi complicant una mica i a punts de l'est de les illes tindrem redols amb forta maror, amb ones que superaran el metre i mig d'altura. Recer del vent de llevant, la situació ja serà bastant més tranquil·la. Demà continuem amb aquesta mateixa situació. De moment, precipitacions no en veïn de destacades, només 4 gotes i demà una altra vegada el cel bastant ennigulat, sobretot la primera part del dia. Aquesta pròxima nit i matinada, la temperatura mínima tornarà a ser ben elevada i costarà que davalli dels 20 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. I d'ara mateix amb batallaments a l'enllaç de la via de cintura de l'autopista d'Inca, la via de cintura, també a l'autopista d'Inca des de Consell fins a Binissalem, trànsit molt lent, amb embotellaments també. Tota la via de cintura també ara mateix hi ha trànsit lent i també a la carretera de Manacor, sobretot a l'entrada de Palma. Tràfic lent també a l'autopista de Ponent a l'alçada de Bendinat i amb bossos també importants a Eivissa, a polígon de Can Bufí i també a Can Cirer.
1: Són ara les 8 i 5 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa contra els desnonaments i per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid. Reclamen la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i congelar els preus actuals, entre d'altres. Daniel Granda és el portaveu del Sindicat d'Inquilines de l'Illa, qui ha convocat la protesta.
4: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal. Mientras se les permita hacer este tipo de cosas y ellos pues sigan pudiéndose lucrar y puedan seguir viviendo del cuento, porque lo que están haciendo es vivir del salario de los demás, pues van a seguir haciéndolo. Necesitamos que alguien le pare los pies. Si no es el gobierno, pues tendremos que ser nosotros de una forma o de otra.
1: També a Mallorca hi haurà avui vespre a les 8 una concentració i un sopar col·lectiu a la plaça de Cort de Palma. L'ha convocat el Sindicat de Llogateres de Mallorca i la coordinadora de l'habitatge just quan a Madrid centenars de persones continuen acampant a la Puerta del Sol.
5: És la segona jornada que passen en aquest punt de la capital espanyola. Reclamen que el Consell de Ministres de demà aprovi el decret d'habitatge i que la norma inclogui mesures efectives. Alicia del Río és portaveu del sindicat a Madrid.
6: Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo. Si no, se meten los contratos indefinidos. En este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
5: També s'han pronunciat els manifestants.
7: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa, donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
8: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
9: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
5: I Nina Mari Carmen, que continua hospitalitzada, els ha enviat aquest missatge des del llit del centre hospitalari.
10: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado. Seguir acampado hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana. Y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido entonces con creces.
1: Com dèiem, a Palma s'ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort. Per parlar-ne, saludem Miquel Duran, que es portaveu del Sindicat de Llogateres de Palma. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Heu decidit sumar-vos a les protestes de Madrid. Per què? Quin és el missatge que voleu donar?
11: Bé, per començar, que hi ha moltes més Mari Carmens i que... I que és un poc el nostre dia a dia i necessitem veure que tenim la força suficient com per defensar-les.
1: Demanau al govern central que aprovi el decret Mari Carmen, ja que assegurau que el cas d'aquesta dona de Madrid no és únic. Hi ha moltes persones a les illes que es troben en aquesta mateixa situació?
11: Sí. Bé, en el sindicat d'habitatge de Palma Fund cada dijous feim reunions els dijous a les 7, a la plaça del Mercat de Pere Grau, i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments a persones amb necessitats o majors és un poc espada cada dia.
1: Aquesta concentració avui, com dèiem, a les 8 a la plaça de Cort, podria acabar amb una acampada com la de la Puerta del Sol a Madrid?
11: Sí, depèn de la correlació de forces que tinguem. També per això se fa el sopar, per veure quina gent està disposada i si té sentit fer-la.
1: I d'haver aquesta cita, com dèiem, és a les 8 a la plaça de Cort de Palma. Miquel Duran, portaveu del Sindicat de Llogateres de Palma, gràcies per haver estat aquests minuts a nosaltres.
11: Gràcies. Adéu.
1: I una de les principals reivindicacions, ara ho sentíem, és que el Consell de Ministres de demà aprovi el decret d'habitatge i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que fan feina contra rellotge per tenir el text a punt.
12: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Insisteix que continuen mirant de tancar el suport més enllà de l'esquerra, per exemple, amb Junts per Catalunya, que va vetar-lo fa uns mesos. Ara bé, el suport a la norma també s'haurà de negociar entre els socis de govern.
5: Sumar diu que si el text no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà. Són la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la titular de Sanitat, Mónica García.
13: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora y da igual del barrio del que hablemos.
14: El real decreto, Mari Carmen, tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura.
5: La secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, insisteix en que la protesta no acaba amb un real decret.
15: Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres, contratar profes que tengan unas mejores condiciones de trabajo y que nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra vivienda le permita a la gente tener paz, casa y trabajo.
5: Mentrestant, el PP proposa construir 1 milió d'habitatges en 4 anys com a solució a la crisi. És el vicesecretari d'Habitatges dels Populars, Juan Bravo.
16: Se le pide que baje los impuestos, que facilite la ayuda a los jóvenes, que hagamos el plan del aval para que la gente pueda acceder. Es decir, un paquete de medidas que sin duda es la solución. Ya hemos visto que las políticas de Sánchez lo que están generando es más problemas.
1: Són ara les 8 i 12 minuts.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
17: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I avui també vos explicam que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i les hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, és a dir, de juliol a juliol. És un increment considerable, segons el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que venen de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i de producció, tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té en el sector.
5: El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen per un mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
18: El fet de que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
5: A Eivissa i Formentera destaquen en gairebé tots els indicadors d'encariment, en molts de casos per damunt de Mallorca i sempre per damunt de Menorca. Llebrés ho atribueix al fort increment de demanda de producte local a les Pitiuses durant l'estiu.
18: A Eivissa sempre hi ha un factor, sobretot si mirem preus en l'estiu, que és que la demanda puja moltíssim. Això també fa que mos pugin els preus. És, de totes les illes, la més estacional de totes, diríem, i això fa que els preus en estiu sempre siguin més alts que la resta d'illes.
1: Eivissa encapçala l'encariment, però els preus pugen de mitjana a totes les illes, no així a tots els productes fets a les Balears. Aquests són els moviments més destacats si comparam el que es pagava per cada cosa l'estiu de l'any passat i el que s'ha pagat enguany.
5: La llet protagonitza un dels encariments més sensibles d'un 16% en 12 mesos. El peix ha tingut un comportament semblant amb espècies que s'han encarit i d'altres que s'han abaratit. El dèntol, per exemple, ha caigut 2 euros al quilo, el mateix que el gall de Sant Pere o el cap roig, que n'ha baixat 3. La sardina, en canvi, sí que s'ha disparat i ho ha fet un 12% en un any. Les fruites i hortalisses, ho dèiem al començament, han pujat un 5% de mitjana, això sí, per sota de l'IPC, de la resta de productes de l'Estat i d'altres països.
1: I anem a veure de primera mà quins són els preus avui al mercat. Toni Sastres, a Pere Garau, a Palma. Toni, bon dia. Estan molt cares les fruites i les verdures.
19: Bon dia, sí. Ens ho confirmen els mateixos venedors i es posen dos motius. L'encariment dels combustibles, que afecta tant a les fruites i verdures que duen de fora com els productes d'aquí, pels elevats costos de producció per fer servir la maquinària agrícola. I l'altre motiu, diuen, són les altes temperatures que han afectat les collites. Hi ha hagut manco producte, per tant, a menor oferta, els preus han pujat. La presidenta del mercat de Pere Grau és Paquita Boni.
20: Les fruites i verdures s'estan encarint moltíssim. Puja el gasoil, claro, a l'hora de lleurar, a l'hora de llavors transportar el que has agafat fins a Mercat Palma, després de repartir-ho, és a dir, el gasoil repercuteix molt a l'hora de el reparto i se recollida. A més, està en una illa, hi ha molta cosa que ve de península.
19: També he pogut parlar amb algun dels compradors més matiners. He de dir que he trobat una mica de tot, ara ho sentireu. N'hi ha que confirmen que aquesta pujada ho han notat a l'hora de comprar, diuen que s'hi miren, mentre que d'altres asseguren que no es fixen gaire amb els preus. El que més miren és la qualitat dels productes.
21: Pues justament ahir a xerrar amb mon pare, que antes venia, si no miraves quasi el preu, miraves molt poc, perquè no era una cosa important a l'hora de comprar. I ara sí que vaig dir, m'he anat a comprar i per un pot de fruita i que estava 80 euros. O sigui, hi ha moltíssima diferència, sobretot els productes bons.
22: Verdures, embotits, tot. Aquest tot en general. Menys el pa, que té una línia de preu, però tot l'altre és una barbaritat.
23: Mai he demanat els preus ni els he mirat. Si genero el bo, ja me conformo.
19: La verdura que més ha pujat ha estat la domàtica. Els venedors asseguren que la majoria la duen de fora, de Múrcia i d'Almeria, perquè aquí les elevades temperatures de l'estiu han cremat, han cuit les plantes i ha afectat directament a la producció.
1: Gràcies, Toni. I el preu del gasoil agrícola també ha pujat un 48% en només un any, més de 80 cèntims. El sector agrari adverteix que la situació és de cada vegada més difícil de sostenir. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions a tot l'Estat, també aquí a les Illes, per reclamar mesures davant l'encariment dels combustibles. Unió de Pagesos confirma que s'hi sumarà, però encara no hi posa data.
2: L'impacte d'aquesta pujada en unes explotacions que ja treballen amb marges molt ajustats pels sobrecostos de producció més elevats agreuja la situació a fora Vila. En una entrevista a l'informatiu Matí, Joan Gaià, portaveu d'Unió de Pagesos, confirma la caiguda del producte local per la crisi dels preus, per això no volen que les manifestacions facin davallar aquests clients.
24: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estan gasoil en els tractors. clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que han de ser intel·ligents perquè quan protestam han d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora han de generar simpatia en els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
1: Hi ha mort un jove de 16 anys a Eivissa en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Casmut. El menor va patir l'accident cap a les 2 de la matinada.
2: Quan arribaren els serveis d'emergències, el jove es trobava en parada cardiorrespiratòria. Els sanitaris varen iniciar les maniobres de reanimació i varen aconseguir recuperar-li el pols. Va ingressar a la Policlínica Nostra Senyora del Rosari, del Roser, en estat crític amb traumatisme cranioencefàlic, però finalment va morir a conseqüència de la gravetat de les lesions. El jove era alumne de l'Institut Sacolòmic. L'associació de famílies d'aquest centre ha publicat a Instagram un missatge de condol per la seva mort.
1: També a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola a Sant Josep. La Guàrdia Civil investiga ara els fets.
2: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. El foc li ha provocat cremades al 90% del cos. Després de diverses hores ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Una de les hipòtesis apunta a una explosió d'una bombona de gas com a origen d'aquestes flames.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I hotelers i restauradors de Menorca celebren les bones xifres turístiques del mes de setembre a l'illa, asseguren que molts de casos són superiors a les de l'any passat. Una de les raons a què ho atribueixen és la tornada del turisme britànic. Ramiro López.
0: L'hotel Sethport Ciutadella ha tingut plena ocupació des del mes d'abril, inclòs aquest setembre. Han millorat les xifres de l'any passat i també tindran un mes d'octubre molt bo. De moment, les reserves són del 80%. Ho explica Andreu Moy, director d'aquest hotel.
4: 90 no han davallat, o sigui, ara inclús abril, i ara seguir aquesta temporada, pues, el mes de setembre també està seguint una ocupació per damunt dels 90.
0: Pel que fa al perfil de turista, ha destacat durant els mesos centrals de l'estiu el francès, l'espanyol i l'italià. Ara, en canvi, el que predomina és el britànic, que sembla que retorna amb força a Menorca. Escoltem de nou el director de l'hotel Sethport Ciutadella i a dos restauradors, Fabián Lisboa, segon el càrrec del Chivito, i José Camacho, encarregat del restaurant Trèvol.
4: Temporades baixes i mitges, potser singles.
6: Bastant anglesos, potser més que anys passats.
7: I molts que han deixat de vindre uns anys han tornat. També ho saben si no fa molta calor que venes.
0: Els restauradors expliquen que és un client que consumeix moltes restaurants i que la despesa per persona és alta. Escoltem de nou el gerent del restaurant Trèvol i també a Anabel Martínez, ajudanta de cambrera del Miramar Bellavista.
7: Són gent repetitius, de gent que venen cada any al seu hotel i tal.
8: Septiembre suelen ser más ingleses que otra cosa. Gastan mucho, sí, sí. Y dejan también buena propina.
0: Bars i restaurants consideren que la baixada de la calor i els pocs dies de pluja també han estat claus per tancar el setembre amb molt bones sensacions.
1: També a Mallorca, sobretot al nord, es repeteix la situació. Camp Picafort, per exemple, l'ocupació ara mateix frega el 100% i les tampes de platges plenes com en ple estiu. A les portes d'octubre encara són molts els turistes que trien la costa per allotjar-s'hi. José Luis Galindo.
25: La temporada va començar amb pa fluixa al nord de Mallorca per mort dels conflictes bèl·lics. Després arribaren els ciclistes, les famílies en ple estiu i ara tornen de nou els ciclistes per tancar el cicle. Amb tot, si bé l'ocupació és de gairebé el 100%, hi ha manco hostes, com detalla Jaume Rac, hoteler de la zona.
26: Està immanent 100%, el que passa que l'ocupació de cap a cap de setembre normalment sol estar un 85%. És vera que l'ocupació continua sent òptima, bé, però no hi ha tanta rotació.
25: Setembre, molts coincideixen, és un bon mes per a les vacances.
27: Perquè el setembre no hi ha molta gent per aquí i no fa tanta calor.
28: Because there are no vacations.
29: Perquè no hi ha vacances, tenim fills petits i ara hi ha menys gent a la platja.
28: We have less people here on the beach.
25: Una opinió que comparteixen també els visitants nacionals i els espanyols residents a l'illa.
30: Mejor que el resto. No sé si diria bueno, pero mejor que el resto seguro.
31: Ahora ya es mucho más fácil pues eso, disfrutar del día y aprovechar de lo bueno que tiene esta isla.
25: A més de la temperatura, hi ha altres motius per decidir fer vacances al setembre a Mallorca. Una és, curiosament, evitar les aglomeracions de turistes.
32: És més car venir durant les vacances escolars que en temporada baixa.
33: Perquè estem lliures, venim ara perquè estem jubilades. Podem viatjar quan volem, no venim quan hi ha molta gent.
5: We don't go when a lot of people's going.
9: It's more about availability for us because
10: és més un tema de disponibilitat per nosaltres perquè la majoria fem feina a l'estiu i ara és el millor moment.
0: Una bona temporada en aquesta zona de Can Picafort per als hotelers oberts fins a dia 1 de novembre. Allargar-la tampoc val la pena, diuen, ja que aleshores no hi ha oferta complementària.
1: I tot quan continua viu el debat públic sobre aquesta activitat, segons estimacions com la d'Exceltour, el turisme genera de forma directa i indirecta més del 41% del PIB de les Balears. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, més de 3 vegades la mitjana estatal.
11: Sí, de fet, i ara per ara, habitatge, infraestructures o servei públic són algun dels punts del debat públic. Per Maria José Aguiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, és injust que assassini tots aquests problemes al sector.
12: Tampoc és just que hi hagi una interferència i una assignació de problemàtiques que no venen directament de l'activitat turística, poden tenir algunes vinculacions, per suposat, però que tenen més a veure amb una manca de planificació, de priorització i d'inversió que han patit els darrers 20 o 25 anys en aquest territori.
11: I després d'un estiu de manifestacions arreu de les illes en contra de la massificació, el GOP torna a insistir en que no s'estan donant respostes en aquestes reivindicacions. És Joan Moranta, president.
13: Per desgràcia no tenim res a celebrar. Tot el contrari, estem veient com cada vegada el turisme està condicionant més la vida de totes les persones que vivim a les illes. Que miris on miris, tot és turisme. I es reflecte més clar d'això, per exemple, és aquesta reforma de la llei agrària, que la manera de fer que les explotacions agràries siguin rentables és afavorint més el turisme dins les explotacions. Justificar-ho tot per tenir més turisme.
11: El 2024, un 0,4% del PIB, la xifra més alta de tot l'estat, segons l'INE.
14: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
1: Són ara les 8 i 25 minuts. Encetem la informació dels esports. Parlem del Reial Mallorca, que ha perdut el primer partit com a local. Gavi.
15: Bon dia. Derrota dels vermells per 0-1 davant l'Almeria a Son Moix, on encara no havien perdut cap partit. És la segona jornada de les 7 disputades en la que el Mallorca no suma cap punt. El gol del conjunt andalús el va fer Miguel de la Fuente al minut 35, aprofitant una errada greu del porter mallorquinista Arnau Tenas. A més, cal afegir que el Mallorca va patir dues lesions, Antonio Roca i Morlanes, que varen deixar el camp abans del descans. La nota positiva va ser el debut d'Alberto Moreno. Amb la derrota, el Mallorca és sisè a la classificació amb 13 punts. Sentim la valoració de l'entrenador del Mallorca, Luis García.
16: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial. I una situació aislada i un detall, pues, s'han puesto por delante, ¿no?
15: El tècnic afegeix que part del partit va estar condicionat per les lesions de Roca i Morlanes.
16: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final. Nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores, creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
15: Luis García fa referència al primer diagnòstic dels lesionats pendents de les proves d'avui.
16: Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos, y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
15: Pel que fa a l'arbitratge, l'Asturià també considera que l'àrbitre se va complicar la vida.
16: El árbitro evidentemente siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él.
15: Més futbol. A segona federació, només el Poblense va guanyar el seu partit. L'equip Poblé va superar el València-Mestalla per 1-0 amb un solitari gol de Diego López a la primera part. En acabar el partit va parlar el davanter del Poblense, Juan Midurán.
17: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta Esta vez ha salido cara.
15: La penya esportiva Santa Eulària va perdre a casa 0-2 davant el Murcia Imperial. El Mallorca B va caure per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nucía, i l'Atleti Balears no va passar de l'empat 1-1 al camp del Cieza, sentint l'entrenador de l'Atleti Balears, Òscar Troya.
2: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa. Hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas y el equipo se ha rehecho.
15: A la classificació, només el Mallorca B està fora de la zona de descens, on sí són el Poblense, l'Atleti Balears i la penya esportiva. Pel que fa a la primera federació, l'AUD Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres, i el Sant Rafel va perdre el partit d'anada de la prèvia de Copa del Rei per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada se jugarà diumenge a les 4 al camp del conjunt català. I acabam en ciclisme. Enric Mas va abandonar la carrera a 100 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal. A la prova en ruta, el campió del món va ser l'estatunidenc McNulty. Recordem que dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26ena a 8:40 de la campiona Vollering. En ciclisme, tancant la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat ara a les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears se sumen a les mobilitzacions per donar suport a Anna Mari Carmen. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort a Palma. A Eivissa, prop de 200 persones es van manifestar ja ahir per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. També varen de donar suport a la dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid. De Mari Carmen, es manifesta no només, van mostrar la seva solidaritat amb ella. També demanaven mesures urgents per acabar amb la crisi de l'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres d'Eivissa, Daniel Granda, va llegir un manifest que parlava contra el Partit Socialista, el Partit Popular, policies i jutges.
1: Mentrestant, a Barcelona, els sindicats d'habitatge han tallat avui matí el trànsit a alguns punts de la ciutat i a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol.
3: Reclamen l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que hi s'incloguin mesures com ara la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra rellotge per tenir aquest decret a punt per demà i demana que passi el filtre del Congrés. Això sí, haurà de negociar amb els seus socis de govern.
1: I avui també vos hem explicat que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
3: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. A Eivissa encapçala l'encariment de preus i entre els productes que més pugen hi ha la llet, que s'ha encarit un 16% en un any.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí a Mallorca. S'han cobert les 84 places per fer de policia local a 9 municipis de l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places que ara passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública.
1: I a Menorca, hotelers i restauradors celebren les bones xifres d'aquest setembre. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Quasi tots els establiments freguen la plena ocupació i les perspectives per octubre també són positives. Una de les raons a què atribueixen els bons resultats és el retorn del mercat britànic, un client que diuen consumeix molt a restaurants i amb una despesa elevada.
1: I precisament dedicam la pròxima entrevista a fer balanç de la temporada turística.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Fem en aquest cas amb els hotelers de Mallorca. Maria José Guilós, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de l'Illa. Bon dia.
6: Bon dia.
1: La temporada turística sembla que es torna a allargar. Quines previsions d'ocupació manegeu per ara, per octubre i per novembre?
6: Bé, nosaltres el que estem manejant és una temporada, un final de setembre i octubre amb unes ocupacions que seguiran molt la tendència del resto de la temporada i és semblant en el 2025. Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'apertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer. Per tant, el que estem treballant és tenir una major estabilitat durant més mesos i aquests mesos de setembre i octubre, en les dades que tenim a dia d'avui, seguiran aquesta tendència i, per tant, pensam que tindrem uns mesos molt semblants en els 40 2025.
1: Uh-huh. Fins quan està previst que es podria allargar la temporada aquesta enguany, aquest 2026?
6: Bé, nosaltres, normalment, en el mes de setembre, perquè com que estem sempre molt pendents de la connectivitat, a finals de setembre començam a sondejar entre els nostres associats les dades de tancament. Per tant, en aquell moment encara és una miqueta prest, sobretot tenint en compte que si tenim connectivitat, si la climatologia acompanya, seguim tenint molta venda de darrer minut i podria permetre que alguns establiments a determinades zones poguessin estirar un poquet aquesta temporada, però això ho sabrem en un parell de setmanes.
1: Uh-huh. Senyora Aguiló, està clar que la temporada s'allarga, ara ho dèiem, però heu notat que hi hagi turistes que comencin a deixar de venir en plena temporada alta al juliol i a l'agost per mort de les temperatures elevades?
6: Nosaltres hem tingut un comportament bastant estable per aquests 2 mesos de temporada alta. Sí que és cert que que hem notat que els turistes han mostrat un poc de una certa sensibilitat cap en aquest confort climàtic quan que han tingut aquestes onades successives de calor. Els hotels s'han convertit un poc en un refugi climàtic i ho hem vist també en l'ús de terrasses i serveis a l'exterior. Però en realitat nosaltres el que estem veient és que la feina que s'ha fet, com deia abans, per aquestes obertures primerenques s'ha anat consolidant perquè estem tenint la major part dels creixements en el primer i segon trimestre de l'any.
1: Uh-huh. La guerra a l'Orient Mitjà ha provocat un augment de la inflació. De quina manera ha repercutit en el sector hoteler?
6: Bé, aquest increment de costos jo crec que ha estat un denominador comú a totes les empreses i també a les famílies, no? Per tant, en una situació de conflicte que està afectant sobretot aquesta part de combustibles i això té un efecte dominó cap a altres branques, doncs nosaltres no hem estat aliens en aquestes pujades de costos i aquells establiments que ja duien una dinàmica gràcies a les reformes que s'havien fet, a les millores del producte que s'han anat fent, han anat podent mantenir aquesta alça de preus, però en cap cas se compensa aquest increment de costos, de tot tipus de costos, amb els increments de preu que hi ha hagut.
1: Uh-huh. I aquest increment de preus preveu que continuï també durant per la pròxima temporada, seria encara més acusat l'any que ve?
6: Bé, nosaltres el que hem estat explicant aquests darrers dies és que nosaltres pensam que ja hem arribat a una fase més d'estabilització. Estabilització no vol dir que no hi hagi productes que tinguin capacitat d'incrementar el seu preu en funció de les particularitats i la situació de cada establiment, però sí que pensam que estem en un punt on aquests increments pues, seran menors de lo que hi ha hagut els darrers anys, també perquè s'ha anat completant tot aquest procés de millora la majoria de la planta hotelera associada.
1: Uh-huh. I ja acabam amb una darrera pregunta. Aquest estiu ja ha tornat a haver protestes contra la massificació turística aquí a les Balears. Com les analitza una vegada acabat l'estiu la Federació Hotelera de Mallorca?
6: Bé, nosaltres estem davant una temporada que una vegada més les protestes han posat a damunt la taula qüestions que no són únicament provocades per l'activitat turística, sinó que tenen molt a veure amb la gestió que s'ha fet en el territori els darrers 20 anys i tenen a veure principalment amb l'habitatge, tenen a veure amb la mobilitat, tenen a veure amb la capacitat de les estructures, tenen a veure amb el que parlem sempre de gestió del destí i control dels fluxos. Per tant, hi ha situacions que nosaltres no tan sols veiem i compartim, sinó que d'una dinàmica de feina, intentar fer una feina conjunta amb les administracions per millorar aquestes qüestions. Però, sobretot, incidir en el que diem sempre, que és que necessitam tenir dades reals, necessitam que s'analitzi bé la situació per fer una bona presa de decisions que tinguin a veure en seu destí i que permetin pues, incidir sobre l'oferta per regular aquesta demanda.
1: I també avui l'hem volgut fer balanç de la temporada turística amb la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Guiló, que és la seva vicepresidenta. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui en directe, en aquest informatiu matí.
6: Moltes gràcies a vosaltres per seguiment dels temes turístics.
1: Són ara les 8:39. Repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Investiguen un possible cas de violència masclista a la Campana, a Sevilla. El suposat autor de la mort a punyalades de la seva parella, una dona de 47 anys, s'ha entregat a la Guàrdia Civil després de romandre atrinxerat durant tota la matinada en el seu habitatge.
7: La víctima va ser traslladada a un hospital, però va morir poc després per les ferides. L'home es va amagar a la casa després d'hores de mediació dels agents de la Guàrdia Civil. Finalment va acabar entregant-se. La parella té un fill menor d'edat que precisament va presenciar tots aquests fets i que ara roman en custòdia custòdia dels serveis tutelars. La víctima estava inscrita en el sistema Biogen de protecció, però per un fet relacionat amb una parella anterior. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Illes Balears, però que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: I la Policia Nacional ha desallotjat un assentament de migrants que estava a prop de la desaladora de Ceuta. Els agents han perseguit algunes persones que intentaven fugir.
7: 30 d'aquests migrants han partit en direcció a les muntanyes de la ciutat quan han vist que venia la policia. Els altres han estat traslladats pels agents a la zona de la fàbrica del Guano. Poc després han intentat tornar a la platja a recollir les seves pertinences i s'ha repetit l'escena de la persecució. Francisco López és comissari general de Seguretat Ciutadana.
8: Calculábamos que sobre unas 250 personas son las que estaban ubicadas, se les ha levantado y de momento no había espacios creados habitacionales, que sabemos que están trabajando por parte del Ministerio en su materialización, y los hemos llevado a la zona de Guano.
7: Encara a Ceuta, unes 600 persones s'han manifestat per exigir reforços a la frontera i que la ciutat torni com més aviat millor a la situació de normalitat. Mentre aquesta setmana la jutgessa que investiga l'entrada massiva escoltarà com a testimonis el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i també l'excap de gabinet de delegació del govern i el cap de la policia local, Sauti.
1: I ha estat extingit l'incendi forestal de Calvos de Randín, a Ourense, després de cremar 518 hectàrees.
7: Això ha estat a Galícia, mentre Andalusia, a Igualeja, a la comunitat de Màlaga, ha quedat estabilitzat un incendi forestal que havia obligat a confinar un milenar de persones. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha informat de la finalització de totes les mesures de protecció a la població.
9: La evolució ha sido tan favorable, ha sido tan potente el trabajo que se ha hecho, que la evolución nos permite tomar una decisión de esta magnitud, lo cual, pues lógicamente, rebaja el riesgo y también, lógicamente, la repercusión del incendio.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix avui amb el primer ministre de Groenlàndia, amb Jens Frederik Nielsen, a Barcelona.
7: Una entrevista amb el dirigent de Groenlàndia que té lloc pocs dies després de la que Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia precisament signassen un acord que es va rubricar a Nova York, de defensa sobre el territori àrtic.
1: I de la crònica internacional, la Xina confirma la pròrroga de la treva comercial amb els Estats Units fins al mes de gener del 2027.
7: D'aquesta manera, tots dos països haurien acordat un marc de reducció aranzelària recíproca sobre productes que estan valorats, atenció, en uns 30.000 milions de dòlars per cada part. D'aquesta manera, aproximadament el 90% de béns inclosos veuran reduïts els seus aranzels.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, espera reprendre aquesta setmana les negociacions amb l'Iran després de rebutjar la seva proposta. Teheran proposava, recorda'm, obrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i reprendre les converses nuclears a canvi que els Estats Units aixecàs el bloqueig naval dels ports iranians i anul·lars les sancions al cru iranià i restablís l'alto el foc.
7: D'aquesta manera, el president dels Estats Units ha explicat que durant aquest cap de setmana han passat per l'estret d'Hormuz nombrosos petroliers, ha dit, amb més de 20 milions de barrils. D'aquesta manera, seria la quantitat més gran de petroli que ha passat per allà d'ençà de l'inici de la guerra.
1: I els ministres de Defensa de la Unió Europea reuneixen avui per abordar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, el repartiment de fons per a la defensa d'Ucraïna i la possibilitat de reforçar la missió naval comunitària al Mar Roig.
7: Els ministres parlaran de les amenaces híbrides de Rússia sobre països europeus després de l'advertència dels serveis danesos d'intel·ligència sobre la possibilitat d'atacs. La discussió se centrarà, idò, en opcions de resposta i de preparació, segons han indicat fonts comunitàries.
1: I el president de Sèrbia, Aleksandar Vučić, dimiteix com a president d'aquest país per presentar-se a primer ministre després de dos mandats.
7: Aquesta dimissió podria suposar la celebració d'eleccions presidencials anticipades a 7 mesos de la data marcada i just enmig de la campanya dels comicis parlamentaris que se celebren ara a finals d'octubre. Aquesta maniobra suposa que en cas que el seu partit torni a formar govern, podrà ser nomenat primer ministre.
1: I acabant parlant de la tensió als carrers de la ciutat de Portadown, a Irlanda del Nord, per una marxa de ciutadans protestants i pro-britànics de l'ordre d'Orange a una zona de la ciutat que és de majoria catòlica i nacionalista.
7: Una escena que no es veia des de fa gairebé 30 anys, quan els acords de pau van prohibir la desfilada per acabar amb els aldarulls en uns dels punts crítics del país.
10: There are no second-class citizens.
7: Aquest és el crit de Mary Lou McDonald, la líder del Partit Nacionalista Irlandès Sinn Féin.
1: 8:45.

0: ID3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8:45. Bon dia. S'han cobert les 84 places per fer de policia local a 9 municipis de l'illa. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places, que ara passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo y a la altura de esta taulera. Y en sentido aeropuerto tenemos circulación lenta a la altura de Génova. También en la autopista de Inca apreciamos retención en sentido Palmas desde el Concello hasta Santa María y desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: IV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, els exàmens del govern per fer de policia local han cobert en la darrera convocatòria i a falta del concurs de capacitació i les pràctiques, les 84 places ofertes per 9 municipis de l'illa. Es tracta de l'Aró, Buja, Calvià, Felanitx, Manacor, Santanyí, Sant Llorenç, Sineu, Son Servera i sobretot Palma en 50 vacants. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places que passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El cas és que hi havia 190 aspirants i hi ha hagut més suspesos que aprovats. El Sindicat de Policies Municipals d'Espanya es queixa del test psicotècnic, però els organitzadors diuen que no és la prova on ha suspès més gent i desmenteixen que se n'informi insuficientment, vulnerant el dret dels aspirants. Mentrestant, hi ha en marxa 11 processos selectius convocats per l'Ajuntament pel seu compte. Fons sindicals ho atribueixen a que en anteriors convocatòries el procés unificat del govern no ha servit per cobrir totes les places ofertes. També a que les diferents condicions laborals entre municipis fan que no tothom sigui prou atractiu. Feliciano Franco és secretari autonòmic del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya.
5: En municipis més petits s'enduen els darrers de la promoció que van amb molta desgana, que saben que cobraran poc i tindran pitjors condicions que municipis veïnats més grossos. Tot d'una que poden, se'n van. I aquest poble, aquest municipi, torna a quedar sense cobrir la seva plantilla. I això s'està repetint any darrere any. És que hi ha municipis que no cobreixen els seus policies. Hi ha policies que després renuncien als municipis quan veuen les condicions. No pot ser que tinguem municipis que rosen el mínim del salari mínim interprofessional.
4: A Palma, recentment s'ha tancat un acord de pujada de sous de la policia local, però els sindicats es queixen que aquesta millora salarial no ha anat acompanyada d'una reorganització de torns del cos que reverteixi en el reforç del cap de setmana i eviti les hores extra. Txema Hidalgo, representant sindical de Comissions Obreres a la policia de Palma.
6: Que no se quede aquí, que se pongui a fer feina per tenir una policia adaptada a lo que necessita la ciutadania. Que la policia faci més feina cap de setmanes. Jo, com a sindicat, no m'agradaria que me facin fer feina més cap de setmanes, però entenem que això s'ha d'adaptar. Que guanyi la ciutadania, que guanyi l'Ajuntament i que guanyi la salut laboral dels policies. Però això s'ha d'adaptar per tots.
4: Respecte d'aquesta qüestió, el Departament de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma s'ha estimat més no fer declaracions. La falta de policies locals és un problema històric, diuen, a determinats municipis, agreujat per les jubilacions i per l'augment de la població. La coneguda com a Llei Montoro impedeix crear places noves i denuncien els sindicats les que hi ha vacants, sovint es cobreixen fent un abús de la figura de l'interí.
1: Mentrestant, l'Institut Balear de l'Habitatge cerca una empresa per construir 12 pisos públics de lloguer a Artà, destinats a joves menors de 35 anys i amb el manco 15 de residència al municipi. Per això, han tret a licitació les obres un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
4: L'edifici es construirà en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer de Ciutat i serà la segona promoció pública a la localitat del Llevant, que ja compta amb 9 habitatges d'aquest tipus.
1: Seguim a Artà, on el ple de l'Ajuntament votarà avui l'aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries que planteja el creixement zero de noves places turístiques al municipi i regula on es podran comercialitzar noves estades turístiques en habitatges.
4: A partir d'una diagnosi detallada de la pressió turística existent, es determina que el municipi compta amb poc més de 4.300 places legalment implantades, de les quals 3.540 corresponen a estades en habitatges, mentre que 796 establiments. A més, destaca diferències importants per la pressió turística entre els nuclis d'Artà i de la colònia de Sant Pere. Per això, la modificació de normes proposa reduir i limitar la capacitat turística del municipi, establint una densitat màxima per a cada zona i, a més, planteja una reducció de les places actuals allà on se supera la capacitat considerada màxima. Les normes subsidiàries d'Artà, aprovades l'any 2010, incorporen regulacions en matèria turística, però no estan adaptades al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics del Consell de Mallorca, que és posterior i coordina la capacitat turística de cada territori de l'illa.
1: Més qüestions. Una avaria en una canonada del camí Salard, una artèria que subministra aigua a la zona del Llevant de Palma, ha deixat una desena de barriades sense servei durant gairebé tota la jornada de diumenge.
4: El subministrament s'ha restablert a darrera hora de l'hora baixa, després de 8 hores sense aigua o amb baixa pressió en habitatges i negocis d'una part de ciutat. Els operaris de Malla han treballat durant diverses hores per arreglar l'avaria ja resolta.
7: S'ha arreglat i a les 4 ja s'ha donat aigua normal. És una avaria un poc complicada. Una artèria que dona aigua a bastantes zones, a part de Can Pastilla i això dona aigua, sí.
4: L'epicentre de la ruptura era el barri de Rafalnou, que ha estat el més afectat. L'aigua brollava amb força per la canonada rompuda, mentre alguns bars no tenen aigua. Tot i això, han continuat amb el servei, malgrat aquestes complicacions.
8: Jo a la 8:30 he llegado, ya no había nada d'aigua. Había un círculo este de la rotonda inundado hasta arriba, 3-4 metros de agua. Había un par de chicos con la escoba, la Guardia Civil parando la rotonda y nada más. No, o sea, nosotros en el tema del bar, fatal, pero los vecinos igual sin agua.
9: Estamos todos con los cubiertos sucios, los vasos, todo, hasta que venga el agua.
4: L'avaria ha arribat fins a Serenol, per exemple, el coll d'en Rabassa, sobretot el que han notat, és una baixada de pressió.
1: I també destacam que per primera vegada Soia tindrà a partir d'aquest curs una delegació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma. S'hi oferiran els cursos D2 i D1 d'anglès. Era una demanda històrica dels sollerics.
4: S'oferiran a l'Institut Guillem Colom Cases Noves i permet resoldre una demanda històrica dels sollerics que a partir d'avui es fa realitat. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes, Isabel Antor Carpentier, apunta que en el futur també es podrà ampliar l'oferta.
10: Estarem de dilluns a dijous i és una professora que hi anirà. Tenim places, sí. Imagina que també hi haurà més necessitat també d'anglès, de francès i d'alemany també, segur.
4: Això a Sóller, però el curs que arrenca també presenta altres novetats que detalla Bernat Borràs, cap del Servei de Règim Especial de la Conselleria d'Educació.
11: Pensam que hi ha gent que necessita parlar anglès, gent que necessita escriure anglès, però potser no necessiten amb dues coses a la vegada. D'alemany, per exemple, més enfocats en el dia a dia del treballador de les illes que necessitis alemany per desenvolupar un treball.
4: S'esperen més de 10.000 alumnes en un curs que comença avui.
1: I també hem de comentar que Palma ha acollit la segona edició de la Fira del Variat. És un plat molt tradicional pels mallorquins, però que des de fa uns anys és una opció gastronòmica que ha anat perdent popularitat entre els més joves. Per aquest motiu, per solucionar-ho i canviar aquesta tendència, s'ha organitzat aquesta fira.
4: Ubicada al Mercat de Pere Grau, durant el cap de setmana, més d'una dotzena d'establiments diferents han ofert la seva recepta particular. Són més que la primera edició i tots estan molt satisfets amb aquesta iniciativa que diuen ajuda a conèixer el seu negoci i a promoure la cultura del variat. Són Joan Ramis, de Infine Track, i Mati García, de Baleares ATV.
12: Nosaltres heu viscut això de petits i heu duim dins la sang, que ens agrada molt el tema de la gastronomia i el mallorquí, sempre hem de lluitar per ell.
13: Des d'ayer empezamos, ha habido una buena afluencia, la gente parece que le está gustando y hemos hecho para 2.000 personas, o sea que espero que estemos aquí todo el día vendiendo sin parar.
4: La previsió de l'organització era vendre més de 25.000 racions preparades.
1: I amb aquesta punta en la Fira del Variat de Palma, que s'ha celebrat al Mercat de Pere Grau, arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: Manquen 5 minuts per les 9 del matí. Moment ara per la cultura. L'encetant parlant de la setmana del llibre en català de Palma.
1: Tants dies reescrivint

0: Una cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca i que tanca la 37a edició com a tot un èxit i amb la satisfacció de comprovar com l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. I no ho deim només nosaltres, ho diu també la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Laia Alegret.
1: És vera que llegir torna a estar de moda, d'alguna manera, i això és molt important.
0: En tot cas, els professionals, Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: En fan un bon balanç, aquesta edició d'enguany.
2: Sí, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals que acaben de publicar. Han estat, de fet, el millor reclam, deia la vicepresidenta.
1: Crec, clar, no han fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les vendes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona i hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
2: Un altre dels punts forts de l'èxit d'aquesta edició de la setmana en llibre en català ha estat la seva ubicació, els Jardins de la Misericòrdia, un lloc que es consolida com a escenari perfecte. Una punta, la de la ubicació, que confirmava l'altra vicepresidenta del Gremi, Marta Prunés.
3: Ha estat un gran èxit. Totes les activitats han estat completes. Hem pogut fer activitats de matins per a les escoles i les vendes han augmentat respecte als anys anteriors. Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert i estem completament segurs que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
2: I entre el programa que ha reunit una trentena de participants, entre els escriptors i les persones rellevants de la cultura, destaquem Laura Gós, que ha presentat el seu darrer llibre, El preu de néixer.
4: El llibre va sortir publicat en català dia 9 de setembre. També hi ha hagut un interès en la novel·la a nivell internacional perquè s'ha de traduir 9 idiomes i, per tant, això també fa molta il·lusió. I aquesta juga se situa en un terme mig entre thriller moral, però també s'ha distòpia.
2: Més d'una vintena d'activitats adreçades sobretot als menuts, estibades, més vendes que l'any passat, també especialment d'autors locals, la gent que va ser a les paradetes ho confirmava d'aquesta manera.
5: Totes les activitats enguany s'han omplert gom a gom, ha estat tot un èxit.
6: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, d'en Laura Gost també estan a punt, d'en Vial Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en su homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
2: Els reclams no eren poca cosa, a banda dels autors esmentats, també Dolors Miquel, Vial Mesquida, Miquel Barceló, una edició, la d'enguany, que manca de confirmar-ho amb xifres, omple el Gremi d'Esperances per a properes edicions.
0: Madonna! I ja ho escoltam, Madonna ha estat la gran guanyadora dels premis MTV Video Music Awards que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles, però no ha estat Sandra l'única.
2: No, perquè Taylor Swift ha estat també, podríem dir, l'altra gran reina de la nit. Swift ha guanyat l'estatueta principal pel vídeo de l'any, un guardó que ha dedicat a una de les veus desaparegudes aquests darrers mesos, a Dolly Parton. Sleep at most.

0: després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys, la setmana passada. Malgrat la voluntat del PSOE, Sumar adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny i no descarta mobilitzacions.
1: Habitatge explica que el text inclou 10 àmbits d'actuació per protegir els llogaters davant els desnonaments, frenar les pujades abusives, regular el lloguer de temporada i també aplicar l'IVA als pisos turístics. Tot i això, la negociació continua oberta i genera divisió dins l'executiu. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avisat avui mateix que el text encara està lluny de ser satisfactori i que ja no valen pagats. Aquesta falta de consens s'afegeix pressió a la ministra Isabel Rodríguez, que aquest dimecres haurà de retre comptes al Congrés davant l'oposició i els socis parlamentaris, com Sumar, Esquerra, Junts i el PNB.
0: Aquí a les Balears, avui a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort de Palma en suport a Mari Carmen.
1: Una convocatòria en la qual també s'hi afegeix el sindicat de l'habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions a l'Informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també aquí a les Illes hi ha diari molts de desnonaments semblants al de Mari Carmen.
2: Fem reunions els dijous, les 7, a la plaça del Mercat de Pere Grau, i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers, perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espada cada dia.
1: En la concentració d'avui vespre també es valorarà si fer una acampada, com s'està fent a Madrid. Així mateix, a Barcelona, avui els sindicats d'habitatge han tallat algun dels carrers més transitats per reclamar que s'aprovi aquest decret d'habitatge.
0: Canviant de qüestió, els partits polítics han valorat avui el programa del dia l'aprovació per part del govern del projecte del que serà la nova llei agrària. Manola Cañadas, de Vox, ha anunciat que li donarà suport perquè n'ha consensuat part amb el PP, mentre que la popular Salomé Cabrera defensa que s'ha consensuat també amb el sector.
3: Seguramente no sería la ley que hubiéramos hecho nosotros, que hubiéramos sido mucho más ambiciosos y mucho más valientes y hubiéramos a lo mejor protegido a todo el sector.
4: Se ha incorporado todo aquello que el sector necesita, por tanto es una ley útil que dará solución a una serie de problemas endémicos que se vienen sufriendo, da herramientas.
0: No pensa el mateix el PSIC, que considera que només s'ha pactat amb els grans productors, mentre que, a més, per Menorca, creu que es tracta d'una nova eina per turistificar el camp. Són els diputats Llorenç Pou i Joana Gomila.
5: S'ha fet cas en els grans productors i s'ha deixat de banda en els petits productors.
6: Afavorir activitats econòmiques que desplacen el que és agricultura i, per tant, amb l'excusa d'ajudar els pagesos, el que fan és turistificar el camp.
0: I a Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Cetriano, ha demanat el seu relleu en el càrrec. Fonts de la delegació de la ciutat autònoma han confirmat que es tracta d'una decisió estrictament humana i personal que arriba quan es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
1: Des de la Moncloa ja han confirmat que l'executiu central està enllestit la seva substitució després que Pérez Triano prengués la decisió fa uns dies. Està previst que avui comparegui davant els mitjans per explicar els detalls d'aquesta renúncia.
0: Són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: 10 i 5 minuts, encetem segona hora de programa aquí al dia i com sempre ho feim mirant al cel, perquè avui tindrem majoritàriament cel cobert a les Balears. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Martí. Sembla que sí, que

0: Ara me'n sembla una mica tapat, una mica ennigulat. Les temperatures, això sí, es mantenen sense grans canvis, amb màximes al voltant dels 28 graus i mínimes que quedaran a prop dels 20 graus.
1: El vent bufarà de component est-sud-est, moderat, en ratxes que poden arribar als 37 km per hora. I pel que fa a la mà, maror amb onatge que pot arribar fins al 1,7 metres.
2: Però mirem una mica més endavant, perquè sembla que el temps ens prepara alguns canvis, sobretot de cara a la setmana que ve.
0: I n'hi ha que els esperen amb ganes,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, tant.
0: Han de dir. Els mapes es preveu l'anomalia de precipitació prevista entre els dies 5 i 12 d'octubre, és a dir, dilluns que ve i l'altre dilluns. És a dir, esperant més o manco pluja del que seria habitual en aquestes dades.
1: I a simple vista, ho descrivim pels oients, està que una zona bastant verda que abraça bona part de la Mediterrània Occidental, incloses les Balears. Per tant, el model apunta a més oportunitats de pluja d'allò que és habitual durant aquesta setmana.
2: Ara bé, això no vol dir que hagi de ploure tota la setmana ni que tinguem assegurat un episodi de pluges importants ni molt manco.
0: No.
2: Parlem de puntuals.
0: Exacte, no. De fet, l'anomalia positiva que apareix a les Balears no és especialment intensa, hem de dir. És una previsió a mitjà termini i, per tant, encara pot canviar o variar bastant, perquè ja saben que els mapes i les prediccions no són matemàtiques.
1: I el que sí que tenim més a prop és el canvi de temps. L'AEMET avisa que a partir de demà dimarts la situació començarà a canviar de manera més suau i que el 1 d'octubre és quan es podrien notar els canvis més significatius a l'arribada d'un front fred associat a una borrasca atlàntica.
0: Una situació que podria deixar ruixats, que localment podrien ser intensos, especialment a la zona mediterrània.
2: Però encara no. Encara tenim uns dies de temperatures altes, encara aquesta tardor es resisteix a entrar de ple, així que obrim les càmeres, les beauties, la primera ens trasllada al port de Pollença, on veiem, fixeu, la mà en calma, un sol que de moment llueix i alguns nígols puntuals, però no nígols que amenacin pluja, ni molt manco, una estampa, per cert, preciosa, on el sol brilla i fins i tot deixa la seva estela damunt la mà. O sigui que una imatge preciosa per començar la jornada. Una jornada de bon temps, però tenim més imatges, companys.
0: Sí, anant fins a Punta Prima, on aquí sí que hi veiem una mica d'onatge. Fins i tot veiem aquesta persona que està fent aquest esport, que no sé si és windsurf, skysurf, no sé quina seria la modalitat, però en qualsevol cas ha aprofitat aquesta mica de vent per poder fer o practicar aquest esport. Aquí també hi veiem una mica de nígols. No està un dia de aquests lluents i llampants d'estiu, sinó que ja se nota, ja se preveu que serà una mica més ennigulat que altres dies.
2: 10 i 8 minuts no deixaran de banda el temps, sobretot quan comenci a canviar de bon de mares, però ara vos hem de parlar d'altres canvis. Ho dèiem fa una estona, demà el Consell de Ministres s'ha d'aprovar el nou paquet de mesures de l'anomenat escut social, pensat per pal·liar l'impacte de la inflació i de la situació que viuen moltíssimes famílies. Els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar 30,3% a l'agost i la benzina 16,9%, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre.
0: Sí, Marta, tot i que aquest paquet de mesures que expliques i fa referència, no només fa referència a la benzina, és un escut que principalment es genera per l'habitatge en un moment en què els desnonaments i la dificultat per pagar o accedir a un lloguer continuen deixant moltes famílies en situació molt complicada.
1: I per entendre que hi ha realment darrere d'aquesta mesures que protegeixen a qui s'apliquen i qui hi ha i que ha de fer una persona que es troba en risc de perdre casa seva, avui ens acompanya l'advocada de Futur Legal i vicepresidenta d'Asofin, Cristina Borrallo, col·laboradora nostra. Cristina, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
1: Clar, comencem per allò més bàsic. Què pot canviar a partir d'aquest nou decret per una família que té dificultats per pagar el lloguer o l'hipoteca?
3: Bueno, doncs demà és un dia important en el calendari per tots els consumidors d'Espanya, perquè demà sortirà endavant el Reial Decret que està preparant el govern en matèria, per una banda, per pal·liar la inflació que tenim en matèria de costos, com heu comentat, energia, carburants, però per una altra banda també s'ha estat debatint en quant al tema d'habitatge, habitatge que ara més que mai el tenim damunt de la taula arrel de la situació que vàrem viure, no?, la setmana passada per aquesta senyora que va ser desnonada. pensant que són dues coses diferents, tot i que demà se debatran de manera conjunta. Pensam que ja aquest any va passar el que va passar amb el Real Decret de l'Habitatge, que finalment no va ser convalidat en el Congrés de les Diputats i va quedar com a Real Decret amb una vigència de 30 dies. Això és el que va passar. I, per una altra banda, va sortir l'altre Real Decret de juny, que aquest és que demà vens. Demà, dia 30 de setembre, vens aquest Real Decret, les mesures que s'havien establert, i el que se farà demà serà o una pròrroga o se deixarà sense efecte. Veurem, tema de l'habitatge són qüestions jurídiques diferents, i veurem si demà s'aborda aquest tema o se deixa per un debat. Espero que sigui així, perquè la qüestió de fondo té la prou importància com per tenir un debat parlamentari més profund. O sigui que demà és un dia, serà un dia molt important.
0: Clar, demà finalitza, acaba, expira aquest termini d'aquestes mesures que d'alguna manera protegien, servien d'escut social per a moltes persones vulnerables, però quan parlam de suspensió d'un desnonament per vulnerabilitat, que l'altre dia també en parlàvem amb tu, hem de pensar que això vol dir que automàticament una família no pot ser desnonada, o hi ha uns requisits i un procediment. Mm-hmm. I també ja te deman fins quan s'allargaria aquest procediment. S'allargaria 3 mesos més, fins dia 31 de desembre.
3: Mm-hmm. Això ho veurem demà, el termini que tindrà aquestes mesures, no? Aquestes pròrrogues. Demà veurem quin termini li donen, o si finalment decauen i no s'aborda aquest tema i se deixa per un debat posterior. Pensant que quan parlem de vulnerabilitat, la persona no és que automàticament no pugui estar desnonada. O sigui, això és important d'entendre, no? A un procediment de desnonament, la persona, la família, qui se vegi afectat, l'arrendatari que se vegi afectat per aquest procediment, el que ha de fer és invocar que tinc una situació de vulnerabilitat. En aquest procediment concret, el jutge que estigui coneguent del cas en concret valorarà si aquella persona està realment en una situació de vulnerabilitat.
0: Per tant, no, només se miren, que ho ha de determinar.
3: És un jutge que ho ha de determinar, i aquí entraran, de dins d'aquest procediment, entraran també els serveis públics com a mesures de recolzament per a aquella persona, però se valorarà concretament, perquè tal vegada una persona té uns ingressos determinats i un altre té els mateixos, però no estan en situacions de vulnerabilitat. Un sí i l'altre no. O sigui que és un tema molt concret, un tema que s'ha debat judicialment i un jutge ho valora, i veurem demà si aquestes mesures se prorroguen en els temps o si se deixa per un altre debat legislatiu.
2: Estem compartint també algunes imatges d'aquesta manifestació a la Puerta del Sol, no? Davant el cas d'Anna Mari Carmen, i com el cas d'Anna Mari Carmen va obrir aquesta situació, o va visibilitzar més, no?, aquesta situació. Dic jo que davant tot el que estava passant, davant la pujada de l'Euríbor, pujada de preus, com s'acaba el termini, creus que no hi haurà sorpreses amb el tema de l'aprovació de demà, que realment les mesures que s'aprovin respecte a aquest escut social beneficiaran les persones que tinguin un lloguer? Creus que sortiran beneficiats o podria quedar en paper banyat?
3: Bueno, veurem, perquè, clar, quan va sortir aquesta pròrroga de juny, teníem una situació inclús tal vegada millor que la que tenim ara. Ara, el mes d'agost, l'inflació està en el 4,3%, o sigui que tindria sentit i lògica que aquestes mesures s'aprorrogassin. Qüestió diferent és que el govern, a través del Real Decret, que són mesures extraordinàries, la capacitat que té el govern de legislar, després se convalidi en el Congrés dels Diputats, que són coses completament diferents. Ho veurem després, 30 dies després, veurem si té aquesta convalidació o no en el Congrés. Clar, també aquestes mesures hem d'entendre que llevar determinats imposts d'una cosa farà que, per una altra banda, el cost se repercutesqui en un altre sector, no? I també pensant que són mesures generalitzades i tal vegada no han de ser generalitzades, sinó particulars en un tema en concret, perquè pensam en el tema dels carburants. És una mesura que afecta a tothom, que s'aplica per tothom, però no tots els sectors se veuen igualment afectats. Hi ha persones o empreses que podrien suportar aquest sobrecost i, en canvi, se'ls està llevant un cost, no? Per tant, aquí hem de valorar si aquestes mesures de demà, si seran, tindran aquest caràcter general o seran algo més concret, i després veurem el Congrés que decideix. En quant al tema de l'habitatge, això que va passar la setmana passada és una realitat que tenim damunt sa taula cada dia, i la vivim cada dia, és que mos dedicam a això, desgraciadament, en els jutjats, perquè la situació d'Anna Mari Carmen s'ha fet visible, però són moltes de famílies que se troben amb una situació totalment idèntica, no? Està bé que hagi sortit, perquè justament demà se debatrà, i per tant estaria bé que aquest tema s'abordàs d'una manera important.
2: Me confirmen, Cristina, els companys, que aquestes són imatges de la Puerta del Sol en directe, o sigui, no són les imatges d'aquest darrer dia, sinó que continuen totes aquestes persones acampades a la Puerta del Sol, perquè precisament demà, com tu explicaves, és un dia important, o sigui que estirem ben pendents de totes les decisions que pugui prendre el govern al respecte, sobre aquest paquet de mesures. Hem parlat d'habitatge, companys, però si voleu també podem parlar d'altres qüestions que afecten sobretot aquestes pujades de preus. Has parlat de benzina, tot d'una en parlaran també. Electricitat, subministraments, hi ha una possibilitat de que hi hagi una pujada important en el preu del gas, de la llum, de l'aigua, de l'electricitat. Amb la pujada del cost de la vida, quines ajudes o mesures creus que haurien de fer front les famílies, sobretot si estan passant dificultats? Amb aquest nou paquet de mesures se contempla també que se pugui ajudar a fer front a aquestes despeses?
3: Sí, ja en el Reial Decret anterior de juny ja s'introduïen aquestes qüestions, imaginant que demà, si la situació econòmica que vivim és de la mateixa tensió que tenim en inflació disparada que tenim, imaginem que també se tornarà a abordar la qüestió també de l'energia, no? Pensam que el que més mal fa a una família és el cost del carburant i el cost de l'energia. Pensam que el carburant, inclús, no només pensam en el fet de posar benzina, pensam que el carburant té un sobrecost indirecte a qualsevol, a tota la cadena de producció, no? I més nosaltres, amb la insularitat que tenim, que mos duguin les coses, mos costa més dobbers que una altra persona o una altra família de la península, i per tant és un sobrecost afegit. I el tema de l'energia, ben bé, el mateix. Per tant, imaginem que demà se prorrogarà les mesures que estaven d'esbono social i de més qüestions que ja estaven al Real Decret de juny i que també tornaran a prorrogar-se.
0: Clar, una qüestió que també preocupa dins del decret és que també s'inclourà el tema dels carburants. Fins ara hi ha hagut una bonificació que també expira en breu i que podria suposar un increment, segons han llegit avui a la premsa, de fins a 14 euros per omplir el depòsit del nostre cotxe. 14 euros, que és moltíssim per una família, 14 euros cada vegada que uns el depòsit de més que pagues ara. Que podria suposar també aquesta ampliació d'aquestes ajudes fins al desembre.
3: Uh-huh. Doncs si demà decau aquesta mesura, doncs veurem un sobrecost directe, que això ho viurem directament de la benzinera quan posem benzina, però pensam que això serà el més immediat, com comentes, perquè és un import elevat per la butxaca d'una persona, però pensam en el sobrecost indirecte amb l'alimentació, també ho viurem, desgraciadament, perquè al final l'alimentació és que mos duguin l'alimentació aquí, a les nostres illes, els aliments, mos costa més d'obbes que una persona de la península. Per tant, aquí també hi ha el paquet que aquí insistes que on s'ha de focalitzar, perquè hi ha mesures generals que estan molt bé, però les particulars són les que més mos poden interessar en el sector agrari i en el sector de la pesca, perquè al final aquí aquestes mesures sí que haurien d'anar directes en aquestes empreses que se dediquin a això, perquè realment és a on trobarem la devolució en els consumidors, no? Per tant, el preu del carburant és imprescindible a nivell econòmic d'un país, i nosaltres en insularitat més que més. O sigui que esperam que demà aquest tema se quedi regulat.
2: I hi ha la part més difícil de tot, que arribin aquestes ajudes, no? Perquè, clar, quantes persones, i això ha passat moltíssim, amb el tema de la vulnerabilitat, ens ha declarat família vulnerable. Mm-hmm. El tema és que aquestes ajudes es materialitzin, però sobretot és que puguin arribar especialment a les famílies, que els serveis socials agilitzin també la burocràcia, que durant molt de temps ha estat una barrera. Quantes persones s'han quedat sense, per exemple, el bo social, uh-huh, precisament perquè no han pogut accedir a aquestes ajudes, o s'han perdut per el camí, o realment no s'han pogut materialitzar per una qüestió de burocràcia?
3: Sí, no, som un país que a nivell de burocràcia ho tenim sempre tot molt, molt complicat de fer i de gestionar, i moltes de persones no ho saben, no saben ni tan sols que tenen dret a. Per tant, aquí haurien de fer força amb el tema de l'agilitat i, per una altra banda, els temes judicials, no? Quan parlam de vulnerabilitat, clar, ja mos hem de fer front a un procediment judicial, mos hem de posar davant d'un jutge, hem d'acreditar, nosaltres hem d'acreditar que estem en aquesta situació de vulnerabilitat, i això a vegades es tradueix en temps, que al final la persona pateix, i pateix moltíssim, no? I situacions, doncs mira, en Mari Carmen va estar 20 anys litigant un procediment judicial i finalment la història ha acabat com ha acabat, no? Pues que tot això quedi d'una manera molt millor regulada, però no serà via Reial Decret, sobretot en tema d'habitatge. Aquí necessitem un debat parlamentari, que els nostres polítics estiguin a l'alçada de les circumstàncies.
1: És la segona vegada la conversa que ho dius, que no s'hauria de resoldre demà a correcuita, sinó que hauria d'haver com un debat de fons per mirar de filar o bé, que de vegades hi ha com moltes escletxes. Clar, és que ara mateix ens poden trobar en diferents situacions, ara que hem tornat a l'habitatge, que no és el mateix un impagament d'un lloguer que la finalització d'un contracte que te diuen adéu, però tu no tinguis on anar, que és ocupació, que tenir un deute en so banc d'una hipoteca. No sé si tot això, un decret llei, pot ser un paraigua prou ampli per donar cobertura a totes aquestes situacions.
3: No, no, no ho és, no ho és per res, perquè al final el tema de l'habitatge és la qüestió principal que pot tenir un, que pot arribar a tenir un país, i necessita un debat parlamentari. I en el Congrés dels Diputats es reflecteix la realitat que tenim dels votants que voten, en els polítics que voten, i per tant necessiten un debat molt més profund. Pensem que la llei d'arrendaments urbans, que és la que regula tot el tema dels arrendaments, és una llei que s'ha modificat moltíssims anys en bastants, i que a vegades s'introdueix en via reial decrets modificacions puntuals, que és que mos dedicam en això, a vegades tornam locos per trobar la solució adequada a la problemàtica de la persona. Pensàvem que el reial decret aquest que se va aprovar pel Congrés en el març, però va decaure a finals d'abril perquè el Congrés no el va validar, va tenir una vigència de 30 dies. Els casos que ens van arribar de pròrrogues de 30 dies, interpretar allò per nosaltres mateixos ha estat una locura. Ara veurem els jutges com responen en aquesta interpretació. I si estem constantment així, arribarà un moment que no sabrem quina interpretació jurídica donar a cada situació en concret. Per tant, tema de l'habitatge no s'ha de regular via reial decret de manera urgent i extraordinària, sinó que s'ha de debatre legislativament com toca. Això no vol dir que s'allarguin els temps, com passa, que a vegades no trobem mai una solució i tenim a la gent tirada a la Puerta del Sol com està. Una cosa és rapides i una altra és donar-li la importància que té.
0: Cristina, jo me votaré una mica el guió i per ventura te posaré en un compromís, però veient tot el que estem veient, creus que ja estem en condicions de pensar o de creure que aquesta crisi és i serà pitjor que la de 2008, o tenim poca memòria i per ventura ja no m'he oblidat una mica de com va ser aquella. Jo tinc la sensació de que si posem damunt la taula totes les coses que hi tenim, habitatge, electricitat, carburant, inflació, una economia que sembla que va bé, però que les famílies cada vegada són més pobres, amb uns sous que no pugen, me dona la sensació, a mi el manco, que no sóc economista, de que estem pitjor. Perquè abans, en aquell 2008, hi va haver una crisi molt forta, però els sous estaven una mica equiparats per ventura a la situació, no ho sé. Tu penses que serà o és pitjor que s'acabàrem tenir o no?
3: Bueno, millor o pitjor no ho podem tampoc pronosticar, jo tampoc som economista i no farà aquest pronòstic, però sí que és cert que la crisi que varen viure el 2008 en la que puguem viure ara estan motivades per qüestions totalment diferents, no? La de 2008 és que teníem un sobrecrèdit, recordàvem, anaves a demanar una hipoteca, te donaven la hipoteca, després te'n des cotxe, i a més te donaven el 100% amb les despeses, és a dir, teníem la situació que teníem, va quebrar Lehman Brothers als Estats Units, va caure la borsa, és a dir, són situacions diferent. Ara tenim una altra situació motivada per conflictes bèl·lics, que pareix que estan molt en fora i no mos han d'afectar, i veiem que som supervulnerables, mos afecta directament a la butxaca, són situacions diferents, però sí que és cert que tenim un problema, i sobretot amb el tema de l'habitatge, molt gran, tenim una inflació alta i tenim un problema de l'habitatge molt, molt gros. Les famílies no poden arribar a destinar el 50, 60, el 70% dels seus sous a pagar un habitatge. Això és un problema com a país, i clar, que passa? Que al final això se tradueix, doncs, que el consumidor gasta menys, consumidor que gasta menys, economia que no se mou, els empresaris no tenen la capacitat de pujar sous, per tant, tot és una roda i una espiral. Sortirem d'aquesta situació? Veurem què passa i, sobretot, com se van tancant els episodis a nivell internacional, perquè el tema dels carburants tenim el problema que tenim encara en l'estret d'Hormuz. O sigui...
2: Demà molt pendents del Consell de Ministres, de l'escut social, de tot el que pot suposar, perquè hi ha moltes ajudes en joc, molt de preus que no deixen de pujar, o sigui que serà un tema, sens dubte, de debat aquesta setmana. Cristina Borrallo, des de Sofín, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: 10 i 23, una pausa en el camí... Tornant tot d'una.
4: El dia. IB3 Ràdio.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
8: Un vi denominació d'origen vinissalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinissalan amb el suport del Consell de Mallorca.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic bel,
11: pinta,
10: mur,
11: cornada.
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
15: Tèntol! Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
2: Deu i 26, parlem d'actualitat laboral. Vos imagineu haver cotitzat durant 40 anys i tot i així veure reduïda la vostra pensió si vos heu de jubilar abans d'hora?
0: Idò, és el que passa actualment amb algunes persones que accedeixen a una jubilació anticipada, se volen jubilar una mica més prest, i que veuen com s'apliquen coeficients reductors a la seva pensió.
1: Idò, aquesta situació, estimats oients, estimats telespectadors, podria canviar. El Congrés ha donat llum verda a tramitar una proposta de llei que planteja eliminar aquestes penes per a les persones amb 40 anys o més de cotització. Però què implica exactament aquesta proposta? Qui se'n podria beneficiar? I sobretot en quins casos? Qui té les respostes? En Pere Quecles, el nostre advocat laboralista de referència, a qui ja podem saludar. Pere, molt bon dia, com estàs?
16: Bon dia.
1: Clar, què significa en la pràctica eliminar aquests coeficients reductors per a una persona que ha cotitzat durant 40 anys o més?
16: Fins ara, la gent, sobretot la gent d'una determinada edat, té un coneixement molt profund del tema de la jubilació i, sobretot, de la jubilació anticipada. És un dels temes que ara, darrerament, amb aquesta nova proposta de llei, surt moltíssim. Hi ha molta gent que ens demana quan m'ho podré jubilar, quan no, quan no. Clar, què passa? Que a dia d'avui hi ha una edat determinada, que la jubilació... que tu te pots jubilar sense cap tipus de coeficient reductor, depenent també de si tens les cotitzacions suficients. 35 anys són... 15 anys són els mínims, 35 són els que s'agafen pel càlcul, però si tu te jubiles anticipadament, hi ha un coeficient reductor que s'apliquen mensualment, trimestralment, que van des de 2,10 aproximadament fins al 33%. Què passa? Que encara que hagis tingut 40 anys cotitzats, si te vols jubilar anticipadament, se t'apliquen aquest coeficient reductor. Què suposaria això, aquesta reforma, que no se t'aplicaran els coeficients reductors i, a més, segons sembla, no sabem si serà així o no, perquè encara s'ha d'acabar de tramitar, s'aplicaria retroactivament a les persones que s'hagin jubilat amb aquestes condicions, però que tenien els 40 anys cotitzats.
2: O sigui, que en principi és positiu que hi hagi aquest canvi. Durant molt de temps s'ha penalitzat. Si tot acaba agafant forma, les persones que ho vulguin fer, al manco, no seran penalitzades, com ha passat. O tens els teus dubtes sobre com se podria materialitzar?
16: No és que tingui dubtes de la materialització, perquè la política i el paper ho aguanta tot. El problema és des d'un punt de vista econòmic. Jo l'altre dia llegia un article d'en Santiago Niño Becerra, que és un economista
2: molt prestigiós, reputat,
16: i a mi m'agraden les seves reflexions. Ell entén que el tema de premiar o de bonificar aquestes jubilacions anticipades, el sistema econòmic podria tenir una problemàtica important. De fet, a Dinamarca, que és un dels països allà on diuen que tenen el millor nivell de vida, estan pensant que l'any 2040 la jubilació s'establirà en 70 anys. Perquè perquè mos diuen algo molt romàntic, que en Xisco estic segur que li agrada molt, que los 50 de ahora son los 40 de antes, i los 40 de ahora hay pitos i flautes.
1: Això no per tant, els 70 són els nous 60.
16: Correcte. Per tant, és així. Però, clar, si nosaltres li deim en els 65 anys a un picaprader que puja damunt un endemiatge i que fa una taulada en conilleres i que el que sigui...
0: És que fa 20 busques d'habitacions cada dia i que s'esclata cada dia.
2: Depèn de cada treball en si. Hi ha treballs i treballs.
16: La quantitat... Clar, és que això és un tema de balança. Les cambreres de pisos, quan diu una Joana, la majoria no és que se jubilin anticipadament, és que se'ls dona una incapacitat, perquè dones... esforç físic i osteoporosi, etcètera, etcètera, és una cosa brutal. Llavors ens entraríem dins l'altre punt. Si els adonen o no els adonen sin capacitat i com funciona el tema de les incapacitats, que qualsevol dia, si voleu, en parlem, perquè estem en aquest estat tan social i passagent i tal, i les incapacitats són un tema que nosaltres ens du de bòlit, perquè la Seguretat Social denega sistemàticament les incapacitats de gent que se veu obligada a acudir als jutjats a esperar 2 anys perquè li reconeguin incapacitat i aquesta gent està en un limbo laboral i econòmic molt fotut.
0: Ostres, una persona que perd la feina, per exemple, perquè molta de gent no és que vulgui deixar de fer feina, hi ha gent que amb una edat una mica delicada perd la feina, imagina, 60, 61, 62 anys, acumula aquests 40 anys de cotització, és un desperfil que se vol protegir o se vol protegir més en aquestes persones que, per exemple, fan una feina i que no poden seguir fent feina, ja sigui perquè el seu estat físic no ho permet o perquè tenen una malaltia. Quin és un poc el perfil que reconeix o que vol protegir aquesta mesura?
16: Com tu apuntaves molt bé, són dues circumstàncies completament diferents. Una és, si jo me vull jubilar perquè considero que ja n'he fet prou i que vull deixar de fer feina, o si acap la feina perquè a mi m'han acomiadat o perquè s'ha fet un ETOP o s'ha fet un expedient de regulació dins l'empresa. Què passa? Que la jubilació anticipada, per exemple, en aquests casos, com a màxim, en el primer, que és si jo m'ho vull jubilar perquè considero que ja n'he fet prou, l'edat de jubilació només se retrotreu 24 mesos abans, i en el cas de que jo m'hagi de jubilar o m'ho vulgui jubilar, independentment de la feina que hagi feta, perquè m'han acomiadat, perdona, t'ho he dit al revés, si m'acomiaden són 2 anys i si ho faig voluntàriament me n'aniríem en el període anterior, en els 4 anys. Per tant, és complicat entrar dins d'aquesta dinàmica i protegir. És que no ho sé ben cert en aquí se protegeix, perquè allà jo crec que el que s'hauria de fer és agafar els determinats sectors i també mos ho deia el Niño, i fer una normativa específica per cada sector, perquè el que deies tu mateixa, és dir, no és el mateix una cambrera de pisos que un picaprader que una persona que fa d'oficinista, evidentment. En tota la problemàtica d'estar assegut 8 hores, alerta, que això no direm que no. Però, clar, cada sector professional té unes determinades característiques. Jo crec que és bastant més perillós fer pujar un endemiatge o fer feina com a cambrera de pisos una persona que té 65 anys que té problemes d'ossos.
2: Té les dues cares de la moneda, el que hem dit, no? Uh-huh. Aquesta jubilació anticipada de PAM, per una part és positiu, perquè ja no hi haurà penalitzacions, però per una altra plantejam si el sistema en realitat ho pot suportar o no. Més qüestions. Gairebé 20 anys, atenció al titular, en què ha d'anar contractes temporals per un mateix ajuntament.
0: Sí, i ara, Marta, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha reconegut que va patir un abús de temporalitat aquesta persona i li han concedit una indemnització de 5.500 euros per danys morals.
1: Això sí, el tribunal no li reconeix la plaça com a fitxa. Què implica, Pere, aquesta sentència i què pot suposar per altres treballadors en una situació semblant?
16: És una sentència important, no és pionera. Nosaltres en tenim d'aquí, de jutjat de lo social, que donen una mica més, 10.000. Què és el que passa? Que quan hi va haver el procés de regularització dels treballadors, és a dir, el procés d'estabilització, perquè hi havia problemes en la figura dels fixos indefinits o d'indefinits no fixos, l'abús de la temporalitat per part de l'administració, tot aquest històric que hi va haver, a través del Tribunal de Justícia de la Unió Europea se van determinar unes pautes, i és que clar, l'administració no pot reconèixer la condició de fitxa d'una persona que no ha passat unes oposicions. Això era totalment impensable. Però sí que el que volien era combatre la temporalitat dins l'administració. Qui no té algú conegut que fa 25 anys que fa feina a la mateixa administració quan no fa feina en el mateix lloc d'aquesta administració. Que és el que ha fet el Tribunal de Justícia, ha dit això s'ha d'indemnitzar. I, per tant, si hi ha un abús de la temporalitat, aquesta plaça no ha sortit a concurs i no s'ha cobert pel sistema legal ordinari, aquesta persona ha de ser indemnitzada perquè s'ha abusat de la temporalitat. I, per
0: indemnitzada
16: tant,
0: i continua fent feina, entenc.
16: Sí, sí.
0: Però, Pere, què és exactament aquest abús de temporalitat? Perquè tu has dit, segurament coneixeu qualcú dins el vostre entorn, ara ja m'ha vengut en el cap, no sé si entra dins aquesta temporalitat, un professor interí que encadena contractes i que no acaba mai de ser una persona fixa perquè no ha passat unes oposicions, però sí que segueix fent feina. Quina és un poc la situació d'aquesta temporalitat? O què és exactament abusar d'aquesta temporalitat?
16: Bàsicament, siguent molt simplista, és fer feina a la mateixa administració durant molts anys i depenent dels tipus de contracte. És a dir, hi ha gent que té un contracte d'interinatge perquè substitueix una persona que està malalta, després, sense solució de continuïtat, que se li diu aquesta persona potser s'ha incorporat i aquesta persona fa feina a la mateixa administració però en un altre lloc, etc. És a dir, els van movent d'un lloc a l'altre. En el tema dels professors podríem arribar en aquesta possibilitat, jo entenc que no hi hauria cap tipus de problemàtica, però, clar, s'hauria d'estudiar cas concret. És a dir, sabem que els professors interins tenen un llistat, surten unes places i els sol·liciten aquesta plaça. Per tant, jo suposo que entraríem en la discussió en la conselleria de si realment moranam a l'origen que és professor interí de conselleria i veuríem veurement què passa, o professor interí d'un centre determinat. És a dir, el moviment dins de la mateixa administració, vaja, al meu punt de vista, potser els jutjats tenen un altre criteri, s'hauria d'indemnitzar, perquè jo considero que és la mateixa feina en el mateix lloc.
2: I quantes persones sense saber, no?, que poden fer això sense saber que acollir-se precisament per un desconeixement. Per això sempre fem aquesta tasca didàctica, no? Hem de llegir els contractes, hem de saber què és el que especifiquen, quins són els nostres drets. Una tercera qüestió, un tercer apunt, una pregunta que igual qualcú se pot donar per al·ludit. Estar de baixa mèdica impedeix ajudar puntualment a la teva parella en el seu negoci, per exemple?
0: I de comptar amb un cas concret, una treballadora va ser acomiadada després que un detectiu privat la perseguís, o la seguís, més ben dit, mentre estava de baixa per una lumbàlgia i documentàs que col·laborava en el negoci de compra-venda de vehicles de la seva parella.
1: Però la justícia ha considerat el seu acomiadament improcedent perquè eren només tasques marginals, i no es va demostrar ni perjudici per la seva recuperació ni competència deslleial. Què t'avarei, secretari? Comencem per explicar una mica com funciona això. Una persona que està de baixa pot fer determinades activitats o ajudar a un familiar en el seu negoci?
16: Sí, se poden fer, sempre i quan. No, tu has donat els dos criteris, que són bàsics. Primer, que no sigui contraproduent per la seva recuperació, i que no sigui competència deslleial. És a dir, si aquesta senyora que té una lumbàlgia ajuda a ser home que
2: transporta caixes,
16: sí, que té una tenda de fruites i verdures i se posa un sac de 5 quilos de patates damunt l'esquena i aquest detectiu li fa una fotografia en el carrer, ojo, que du aquest sac de patates o es tira una carretilla, entram, t'ho dic perquè nosaltres ho hem tingut, d'entrar dins la dinàmica de discutir si realment aquest moment en concret, perquè clar, tu penses que un detectiu agafa un moment concret, no agafa potser un període molt llarg, si aquesta actuació en concret perjudica la seva recuperació. I després estem de competència de lleial, si hagués estat el mateix negoci allà on estava ella fent feina per un altre, això és indiscutible. Però sí, se pot fer feina.
0: Per aventura hauríem de discutir que és legal i que és ètic, però bé, aquesta seria una altra qüestió.
2: Mira, aquest debat és interessant, perquè sí, és legal, però home, xoca. Si tu vas de sobte, no?, el negoci, després has d'entendre la lletra petita i conèixer tota la problemàtica
16: al
2: fons. Sí,
16: però jo vas fer una pregunta a vosaltres, segurament. Una persona que està de baixa per un tema depressiu, per exemple, pot sortir de marxa i pot anar a fer copes amb la seva gent i se pot divertir? I això seria
2: en contra de
16: la seva recuperació?
2: Sí, és vera, que has donat un poc en el clau per plantejar-me el debat.
0: Per jo és el mateix. Una cosa és lo legal i una altra cosa és lo ètic.
1: Jo crec que aquí en Pere Quecles és molt viu.
2: Ja, però heu de respondre.
1: No, però no és el mateix. Tu, estant de baixa, no has de deixar de fer la teva vida ordinària. Ara que tu decideixis anar a fer feina a una altra banda, encara que sigui per col·laborar, se me fa estrany estant de baixa. Perquè jo també entendria que com a treballador, no, com a director de lo que sigui, o com a persona que tens contractada a qualcú, que si tu se te posa de baixa a la teva feina i dos carrers més cap a baix, encara que no et sigui vigilant, el veus allà com un faristol, controlant que pesin bé sa fruita, com a mínim, legalitat ètica.
2: Vinga.
1: Jo, això, estic
2: jo ara se refereix al tema de sortir de marxa.
0: A sortir de marxa.
16: Perfectament legal.
1: Clar,
0: però ja és el mateix.
16: I moralment no me pareix reprobable. T'ho puc dir. Perquè moltes vegades el tema de sortir i divertir-se forma part del procés de recuperació.
0: Mira, aquí entra en joc aquest detectiu privat, no? Que s'ha ocupat de sobre les tresques. Fins a quin punt una empresa pot investigar què fa i què no fa a la seva vida privada un treballador?
16: És el que tu dius, la vida privada. És a dir, no pot entrar dins casa, no pot fer segons quin tipus d'averiguacions, però clar, si és una compra-venda de cotxos, com per ella que era el negoci de Somo, jo suposo que aquesta senyora devia sortir, devia mirar, i a més, tampoc l'han de criminalitzar, perquè han de tenir en compte que era una col·laboració puntual. Estan dient que
2: no
16: aquesta...
2: despatxava.
16: No, dic que aquesta... no se ficava dins un cotxe i li deia, vinga, anem a provar, per ella ser.
1: Puntual, Pere, per favor, estimats, puntual, perquè li van fer ses fotos o moment puntual.
16: Correcte.
1: Jo crec que si es detectiu que has quedat allà una estona o hagués tingut pressupost d'empresa per tenir-lo tota la setmana, potser haguessin estat més de moment puntuals.
16: Sí, perfecte.
1: Jo entenc que com a missa se pot defensar tot, però parlam d'ètica, estètica i legalitat aquí.
16: Mira, si haguessin de parlar d'ètica dins el món del dret, crec que tindríem per molt de programes. I no m'ho jubilaríem anticipadament. M'ho jubilarien, te puc assegurar. A dir, dins el món del dret, el ventall és tan gros que és molt complicat el tema de parlar de lo que és èticament correcte. Evidentment, hi ha coses que no se poden permetre. Però si entram dins la dinàmica de que és una treballadora que s'ha de defensar, s'han de defensar dels treballadors per damunt de lo que seria el tema d'empresa, que l'empresa també té dret a sancionar si considera que la conducta de la treballadora no és adequada, però per això hi ha jutges i per això estem els missers, per jugar una mica en la llei, diguem-ho així, i intentar que les coses siguin el més equilibrades possibles. Què passa? Que és el que tu dius, és a dir, si el detectiu hagués estat més tens, pues hi hagués estat més temps.
2: De totes maneres, si vos trobeu de baixa, per favor, heu de llegir el contracte i la llei.
1: Decides tu que estàs de baixa o és un altre, que també m'han de posar en les sabates de l'altra persona, que també jutjar és molt senzill. Però, com a mínim d'entrada, anunciat així se fa estrany. Amb això estarem d'acord.
16: No te feia tan conservador.
1: No, si jo no soc conservador, si no és igual que siguem faci el que vulgui, però d'entrada...
16: Sona estrany, sí, sona estrany.
1: Ja està.
16: Sí, però ja t'ho dic, aquesta senyora no traginava salt de patates.
1: És que tot d'una que tu no pots al contrari, ja t'acusen de conservador.
2: Seria un bon
1: que...
2: fiscal.
16: Sí, segurament, segurament. Segurament discutiríem molt.
2: En tot cas...
1: Es que hi havia moltes capítols de llei i orden.
2: Exactament, clar, molt de capítols al darrere. Pere Kecles, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Abans d'anar a publicitat, són les 10:42, si me permeteu una notícia d'aquestes curioses. Vos contam els secrets d'un tresor romà que durant molts anys dormia sota les aigües de Mallorca. Un antic cep d'àncora datat entre els segles I i II després de Crist ha estat recuperat del fons de la mà després que els experts detectassin que havia estat manipulat. A només 3 metres de profunditat, aquest bocí d'àncora d'època romana es trobava sota la mà fins que una intervenció de la Guàrdia Civil va obligar a canviar-lo d'ubicació precisament per protegir-lo.
0: Sí, la peça va ser recuperada per especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, els GEAS, de la Guàrdia Civil, i l'objectiu era evitar que acabés en mans d'espoliadors. Els agents coneixien l'existència d'aquest vestigi des de feia anys i en feien un seguiment com a part de les tasques de protecció del patrimoni històric submergit. En una de les inspeccions, però, més recents, varen detectar que qualque cosa havia canviat. El cep havia estat manipulat i presentava indicis que qualque persona intentava extreure'l del fons de la mà.
1: La troballa va posar en alerta els responsables de patrimoni. La Guàrdia Civil va informar el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca que va considerar necessari retirar la peça de la seva ubicació original. La poca profunditat i la proximitat a la costa convertien aquell jaciment en un punt especialment exposat. En la ubicació ja determinada, els especialistes varen reflotar aquest cep i el varen traslladar fins a un nou emplaçament seleccionat expressament per garantir-ne la protecció. Així, una peça que ha sobreviscut gairebé 2 mil·lennis sota les aigües mallorquines continuarà formant part del patrimoni de l'illa, ara en un lloc més segur i lluny de les mans d'aquells que podrien posar en risc la seva conservació.
2: Quina meravella, veritat, que encara se puguin descobrir aquests bocins d'història davall de les nostres aigües, i sobretot crida l'atenció el procés amb el que la Guàrdia Civil extreu aquesta peça tan rellevant i que formarà part del patrimoni. 10:44, uns consells més.
10: Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les ombres.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
11: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
14: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
15: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
17: Bienvenidos a Segunda División.
15: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
18: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
19: En Tomàs
20: ho pot dir.
15: David Gui, bon dia.
19: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
15: Company Fuster, bon dia.
21: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
2: I per acabar aquesta segona hora de programa volem parlar d'aniversaris. Mireu, fa 50 anys parlar d'inclusió, autonomia, igualtat d'oportunitat per a les persones amb discapacitat era molt diferent de com en parlam avui. I enguany una entitat pionera aquí a les nostres illes, Asnimo, celebra precisament mig segle d'història.
1: 50 anys d'acompanyar persones amb síndrome de Down i les seves famílies, però també d'adaptar-se a les noves necessitats d'aquest col·lectiu. Asnimo va néixer el 1976 i va ser la primera entitat de l'estat espanyol especialitzada precisament en síndrome de Down.
0: I ara celebren aquests 50 anys mirant una mica cap al futur amb un nou taller de ceràmica dins el servei d'ocupació o el servei ocupacional i també amb un mural de l'artista mallorquí Joan Aguiló que representa aquesta idea de família i inclusió. Avui en volem parlar i volem repassar aquests 50 anys i sobretot què ha canviat i què queda d'aquell Asnimo de fa 50 anys amb en Tolo Márquez, que és el director de la Fundació. Bon dia, com estàs, Tolo?
22: Bon dia.
0: Bé, compte-mos, perquè clar, 50 anys és com a molt, són com a molt d'anys, però segur que quan mireu enrere veus el canvi, no? És vera que vareu ser pioners, fa 50 anys no hi havia gairebé ningú que s'ocupés d'acompanyar en els nins i a les famílies amb síndrome de Down. Quan mireu cap enrere, quin és el canvi més gran que heu vist o que heu detectat de la vida de les persones que heu acompanyat en aquests anys?
22: Bueno, per jo han estat 50 anys que bueno, varen començar pues, en totes unes reivindicacions que feien les famílies i que, evidentment, era un col·lectiu que no tenia l'atenció. Si vos fixeu, fa, pues, fa 30 o 40 anys o 50 anys, tots els centres per persones amb discapacitat es tenien aquesta ràdio, s'amagaven de la societat, és a dir, es tenien a puestos on la societat no els ha vist, I jo crec que un dels grans canvis és que ara mateix aquests col·lectius formen part de la societat, formen part de la comunitat, els centres ja estan inclosos a dins les pròpies comunitats i, per tant, aquesta inclusió dins la societat jo crec que és una de les fites més importants que s'han aconseguit aquests darrers 50, amb aquests 50 anys.
1: Ho dèiem a la presentació, ASNIMO va ser una entitat pionera arreu de l'estat espanyol que va significar aquell 1976 crear una organització específica per a persones amb síndrome de Down. No sé si vareu de fer molta pedagogia, si seguint entenia que necessitàveu una associació per poder trobar gent en la mateixa situació, poder parlar sense haver d'estar explicant a cada moment tot allò que passa. I ja no només companyia, també reivindicació i poder aconseguir coses per a aquest col·lectiu.
22: Bueno, jo sempre dic que les entitats neixen de la societat. És a dir, les entitats és la resposta que la pròpia societat dona per trobar una solució davant un determinat problema. No? I, per tant, no deixem de ser la pròpia societat que s'organitza per poder atendre en aquestes persones. És a dir, per tant, el resultat de que ASNIMO neix fa 50 anys, pues, a part que hi havia... se deu que don Joan Perera se va ajuntar amb tota una sèrie de famílies que tenien infants en síndrome de Down i que en aquell moment eren persones que no estaven seguint ateses. I per això neix, no? Sempre hem d'entendre que qualsevol ONG, qualsevol entitat, és una resposta de la pròpia societat davant d'una determinada problemàtica. En molt de casos, els inicis són o responen a poder reivindicar davant l'administració que aquestes persones no estan seguint ateses com toca, i per una altra banda també la solidaritat que dones a aquestes famílies perquè hi ha qualcú que pensa en ells.
0: Ara, perquè segurament en aquests 50 anys heu aconseguit una cosa molt important i és fer que aquests joves, aquests usuaris d'ASNIMO, tinguin cada vegada més autonomia i segurament tinguin una vida més independent, però ara veure que un dels grans reptes que sempre teniu i sempre d'alguna manera posau damunt la taula és l'accés en el món laboral, no? Fins i tot feis campanyes durant l'any en què aquests al·lots joves i no tan joves tenen la possibilitat de, per exemple, d'anar a uns grans magatzems, ajudar a fer paquets, etc. Però ara veure que és un dels grans reptes. Com diries que estem a les Balears? Les oportunitats d'ocupació han augmentat o continua havent aquell estigma de que no poden fer feina o de que no poden fer la mateixa feina que podria fer una altra? En quina situació creus que mos trobem? Hi ha cada vegada més empreses que aposten i que creuen que poden incloure dins les seves plantilles a personal amb síndrome de Down perquè pot aportar, igual que ho fa una altra persona?
22: Bueno, hi ha una evolució. Evidentment, jo crec que hi ha moltíssimes més oportunitats en l'actualitat que potser fa 30 o 40 anys, on això era totalment un somni, no? Ara mateix, és vera que jo crec que encara hi ha un poc d'estigma, però és vera que se va evolucionant a millor, no? Tenim una llei que obliga a les empreses de més de 50 treballadors a tenir un 2% de la plantilla de persones amb discapacitat. És a dir, per tant, hi ha totes les bonificacions que se donen a les empreses per poder contactar aquest perfil de persones. Llavors, és veritat que també és, diríem, els tipus de feina a les quals ells poden accedir, doncs a vegades són feines molt repetitives, que ells se li donen molt bé, o feines doncs, també, perquè al final tenim moltes empreses que també els agrada tenir una persona amb discapacitat contratada, perquè això millora la imatge de la pròpia empresa davant d'una societat que ara mateix els mira, d'acord? Nosaltres intentem eliminar aquests estigmes, l'únic que passa és que vivim amb ells. És a dir, no és una cosa que diguis, escolta, no mos enfadam ni en les empreses ni en l'administració.
2: Però fins a quin punt vivim amb aquests estigmes? O sigui, bueno, no mos hem aconseguit alliberar d'aquests prejudicis o no lo suficientment com per avançar? Quan dius vivim amb això de manera tan present, a què te refereixes?
22: Mira, el paternalisme.
2: Per exemple.
22: Si tu veus una persona amb discapacitat, ja te fa pena, tot ho faries per la pena
2: que te fa. El tema del paternalisme se fa fins i tot en persones majors. O sigui, és veritat.
0: No? Infantilisme.
2: Exactament.
0: No?
2: Exactament. No?
22: D'acord.
2: Això per una banda.
22: I per això jo sempre dic que a mi sempre em veureu que jo diré persona.
2: Exacte.
22: Amb discapacitat, si voleu, però persona, ha d'anar sempre davant. És una persona com els altres. Tots tindrem qualque discapacitat, jo de cueres.
2: És que si parles d'un col·lectiu, clar, ja ho estàs plantejant malament.
17: Si només fossin ses cueres. Que també hauríem de parlar una bona estona d'aquest tema.
22: Tothom pues, ha tingut un esguince, ja ha hagut d'anar amb muletes. És a dir, jo crec que totes les persones passarem, quan que siguem majors, pues, perdran capacitats, d'acord? Per tant, jo crec que sí, que mos queda camí a recórrer i que encara hi ha aquests estigmes, però sí que estem esperançats i tenim il·lusió en que a poc això se va millorant.
17: Jo ara m'estic pensant en un d'aquests ventalls que mos han regalat des d'Ars Mimo per celebrar aquests 50 anys, que dut just aquí, aquests 50 de l'aniversari que acaben de celebrar. I ja que parlaves d'estigmes, jo t'hauria de demanar per les preocupacions, perquè una de les grans preocupacions de les famílies quan tenen una persona amb discapacitat a casa és què passarà quan la família no hi sigui, en funció d'aquest grau de discapacitat. Encara ara, continua sent una de les grans preocupacions de les famílies o gràcies a aquesta inserció laboral que hem vist que viure en síndrome de Down se pot fer una vida tan normal com permet la condició mateixa. No sé si les famílies encara ho viuen amb aquella preocupació de fa una sèrie d'anys o també hem anat evolucionant amb aquest tema a l'hora de tractar la condició mateixa.
22: Bueno, jo he de dir que els darrers 15 anys tenim totes les entitats, tenim el model de la concertació en l'administració, que en certa manera és molt garantista de que les persones seran ateses durant tota la seva vida. D'acord? Per tant, hi ha places pues, d'ocupacional, de centre de dia, de residència, d'habitatge, que els hi podrà fer falta en aquestes persones.
2: Aquesta por ja no té per què existir.
22: La por sempre hi és, però és que jo també tenc por de les meves filles i no tenen discapacitat. Clar. És que jo crec que no hem d'eliminar una cosa que és de manera natural que tothom la tingui. Ells no han d'estar sobreprotegits, sinó que ens han de preocupar per ells, igual que ens se preocuparia qualsevol família per seu fill, no?
0: I tot el més enllà de què passarà amb ells, que és allò que te demanava en Xisco, de si encara hi ha aquesta preocupació de les famílies o no, se'ls escolta prou? Se'ls deixa triar prou? Se'ls deixa comandar prou a la seva vida? Penses que això també és una qüestió que de mica en mica va evolucionant, canviant i fent que ells també tinguin aquesta autonomia per poder triar què volen fer, què volen ser, o com volen dur la seva vida, no? Que m'imagino que també és una qüestió que vosaltres teniu molt en compte, no?
22: Mireu, en dues cosetes. Una, el model de la concertació és un acord que hi ha entre les entitats i l'administració per gestionar aquest col·lectiu. Això que fa? L'administració no té cap recurs propi per gestionar aquest col·lectiu. Confien, i han estat a totes les legislatures igual, confien totalment que la millor manera de cuidar aquest col·lectiu és a través de les entitats. Per tant, això fa que sigui un col·lectiu que, on les entitats tenim un pes molt important i també heu de pensar que la majoria d'entitats, és a dir, de fet, el meu patronat és així, la majoria d'entitats formen part famílies de persones amb discapacitat. D'acord? És a dir, per tant, és com un... això està encarregat a les millors persones que poden estar encarregat aquest tema. Val? I llavors he de dir una cosa, dir, les persones amb discapacitat no només han de veure el que aporten o el que poden aportar a nivell laboral, que sí, que poden aportar i que poden tenir una feina. Les persones amb discapacitat mos aporten moltíssimes més coses. Crec que ara mateix una societat que vol millorar, que vol tal, ha de tenir en compte aquestes persones perquè aquestes persones tenen alguna cosa a dir. Des de fa aquests 15 anys que tenim aquest model de concertació, també està inclòs dins la normativa que el model sigui centrat en la persona. Això què vol dir? Que sempre se té en compte els desitjos de la persona a l'hora d'atendre-la. I, per tant, se té en compte tant el que pensa la família com el que pensa l'usuari a l'hora d'iniciar qualsevol procediment.
2: Escoltar-los realment, claro. No? De tenir-los present a l'hora de prendre decisions importants i no exercir o no tenir aquest gest tan paternalista o infantil que al que feies referència just abans. Per cert, Tolo, també heu celebrat aquest aniversari amb un mural de Joan Aguiló que compartim també aquí a pantalla. Per cert, un mural preciós.
22: Bueno, nosaltres vam demanar pues, per fer... Tenim una façana tota blanca, en un edifici d'aquests blancs de fa 50 anys, i sempre fèiem petits gestos de modernitzar les nostres instal·lacions, i vam contactar amb en Joan Aguiló, que és un artista, i que mos va passar un boceto i, bueno, tot un mos va agradar. Crec que representa un poc el que és avui en dia, és el que consideren que és inclusió, és compartir una síndria, l'hora de menjar la síndria, pues que també dona una imatge d'un determinat valor. I, per tant, nosaltres, evidentment, estem encantats. I,
2: és que
22: de
2: és
22: fet,
2: un nou edifici.
22: Sí, sí.
2: És veritat, canvia totalment.
22: Té 50 anys, idò, aquest edifici.
2: Exactament, no? I li ha donat un toc, perquè per la gent que ens escolta a través de la ràdio no només està el mural, sinó que hi ha altres petites parts de la façana que continua aquest mural, i la veritat és que ha quedat preciós. Per 50 anys més, enhorabona a totes les persones que formeu part d'aquest projecte, que, en definitiva, intenteu que tinguem un món millor. Un món on les persones amb discapacitat puguin tenir els drets que li pertanyen. Moltíssimes gràcies, Tolo.
22: Moltíssimes gràcies a vosaltres i aquesta oportunitat per donar visibilitat a la nostra feina.
2: Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies, publicitat i tot d'una tercera i darrera hora de programa, la nostra hora de magazine. Gràcies.

0: Vamos a denunciar y las movilizaciones van a seguir y van a redoblarse. Lo hemos visto en muchísimas ciudades como se está desbordando. Esta tarde también tenemos que desbordar al Palau de Congresos de Cataluña y seguiremos con las movilizaciones. Y ponemos en el horizonte, lo hemos dicho muchas veces y cada vez más gente está de acuerdo, una huelga general por los derechos de la gente trabajadora y los derechos, el derecho a la vivienda, que son los mismos.
1: Més qüestions. El Ministeri de Sanitat ha anunciat avui que introduirà l'avortament farmacològic a la cartera de serveis de l'atenció primària perquè les dones hi puguin accedir directament des dels seus centres de salut. Així ho ha anunciat aquest dilluns la ministra Mònica García, coincidint amb el Dia Internacional de l'Avortament Segur.
2: L'objectiu del departament és modificar el Reial Decret de Centres Sanitaris per adaptar els requisits i canviar així la fitxa tècnica d'aquest medicament utilitzat per tal de permetre el seu ús fora de l'hospital. García ha destacat que es farà feina de manera conjunta amb les comunitats autònomes, també amb els professionals, per garantir que les dones rebin informació clara i acompanyament abans, durant i després del procés.
3: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
1: En plana turística, la planta hotelera de Mallorca consolida les obertures primerenques. S'allarga la temporada turística amb increments d'ocupacions i obertura d'establiments turístics entre el primer i segon trimestre de l'any.
2: Per aquests darrers mesos de tardor, la Federació Hotelera de Mallorca preveu que l'ocupació sigui similar a la de l'any passat. Són declaracions de la vicepresidenta Maria José Aguiló avui a l'informatiu matí.
4: Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'obertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer.
1: I la Policia Nacional investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, Alacant. Els fets han passat a les darreres hores i els agents ja han detingut la parella de la víctima com a presumpte autor de la mort.
2: Segons han informat fonts properes a la investigació, el més del suposat assassí també s'han detingut altres persones com a presumptes encobridores del crim. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha comunicat, ho ha fet a través de xarxes socials, que ja està recopilant totes les dades sobre aquest cas per confirmar-lo oficialment com un nou assassinat masclista.
1: Així arribem a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
5: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, aquesta és la nostra tercera i darrera hora de programa i aquí volen plantejar-vos una darrera polèmica literària a França. Mireu, han acusat l'escriptor canadenc d'origen haitià, Tellison Aurelien, d'haver escrit part del seu debut literari amb ChatGPT.

0: entendernos.
1: Hi ha un llibre que fa unes setmanes era una de les grans revelacions de la literatura francesa i que ara és protagonista d'una polèmica molt del segle XXI. Acusen el seu autor d'haver-lo escrit amb intel·ligència artificial, com en aquesta cançó que ara sonava. Es tracta de l'escriptor canadenc, d'origen haitià, Télisson Aurélien, autor de C'était ça ou mourir, la seva primera novel·la publicada per Grasset.
2: El llibre explica la fugida d'un professor d'història i el seu viatge a través de diversos països d'Amèrica fins que arriba...

0: Simba al Canadà. Ha estat tot un èxit, hem de dir. Unes 35.000 còpies venudes en un parell de dies, 11 setmanes, i dilluns passat va guanyar el prestigiós Premi de Novel·la a FNAC 2026. A més, figura entre les obres candidates a premis com a Goncourt o Renaudot, o jo no ho sé dir en francès. Jo ho dic així com puc. Però poques hores després va guanyar el premi i va quedar, o va esclatar, diguéssim, aquesta polèmica.
1: Tot va saber que un compte anònim de la xarxa X, anomenat Balanston Claude, va assegurar que el llibre havia estat escrit gairebé íntegrament amb intel·ligència artificial. Per demostrar-ho, va publicar els resultats d'un detector d'IA, anomenat Pangram, que, segons aquest compte, hauria identificat com a generats per intel·ligència artificial diversos fragments de la novel·la.
0: La publicació se va fer viral, amb milions de visualitzacions, i el debat va anar molt més enllà del llibre. Poden saber realment si una novel·la l'ha escrita una persona o una màquina? Però, alerta, els detectors d'IA no són prova definitiva. De fet, altres proves han donat resultats diferents segons l'eina i els fragments que s'han analitzat.
1: I què en diu l'autor? Aurelien nega haver fet servir la IA per escriure la novel·la. La seva editorial francesa, Grasset, també rebutja les acusacions i assegura que el llibre no ha estat escrit ni alimentat per la IA. L'editorial canadenca Boreal, que la va publicar inicialment, aquesta obra, també ha expressat la seva confiança en l'autor. El jurat dels Premis Goncourt ja l'ha retirat de la seva llista de candidats, per tant, no podrà optar en aquest premi. Per tant, ara mateix tenim un llibre premiat, un autor que ho nega i una acusació basada en detectors d'intel·ligència artificial. A partir d'ara, tothom que publiqui, i no només n'Alejandra Rubio, sa filla de Naterelu, estarà sota sospita d'haver fet servir IA per escriure.
2: I si la IA s'equivoca? Perquè això se pot plantejar. Val, el més fàcil, no?, és ara demonitzar aquest escriptor, llevar-li el premi, però just abans hem pogut llegir que tampoc hi ha un mecanisme de la IA que te verifiqui el 100% que aquest text no és IA. I doncs, si això no existeix o no tenim els mecanismes per detectar-ho, cal al manco donar-li un percentatge de dubte en aquest home.
1: I a partir d'ara, no sé sempre que qualcú te caigui malament, podràs dir que ho ha fet amb IA? Perquè això també pot ser una arma de destrucció massiva de la teva credibilitat, perquè critica que qualque cosa queda.
2: Totalment. No, és que el debat té moltíssims de...
1: Té ramificacions diverses.
2: Sí, i molt. T'he de dir, i aquest és, no és gens científic ni molt manco, perquè és una impressió personal, però no té cara d'haver copiat. O sigui, sincerament, jo l'he vist i dic, ai, pobre home, no sé per què.
1: Atenció, ja he avisat, a les 11:09 la Marta no Grau ha donat un argument de pes per exonerar, en aquest cas, en aquest bon home, en Tenison Aurelien, Tenison, no passis pena. A Balears te creïm. No, Marta Grau, tot un referent informatiu.
2: Vosaltres no teniu a vegades, no, com un pàlpit de dir, ostres, o de calar les persones, o de mirar els ulls, i demà passat.
1: És que poden abastar moltes situacions diferents. Que el llibre l'hagi escrit en via, que no l'hagi escrit en via.
2: Que només l'hagi demanat, a la IA si li ajuda a corregir.
1: Millora-me'l.
2: O fer-ne més literari.
1: O, exacte, sí. O corregir la sintaxi. Saps que en poden ser de factors a tenir en compte? I ho dèiem abans, a primera hora, si li va passar a Anna Rosa, que ella, inspirant-se en Daniel Steel, va copiar quatre textos i després l'ordenador, pum, pum, els va mesclar tots,
2: un
1: a saborar llet,
2: més?
1: Que no li passaran a aquest home.
2: Un punt més al debat. Quant d'escriptors han estat qüestionats al llarg de la història perquè després la crítica deia que no havien estat ells, que havien tingut ajudes, han sortit altres escriptors que havien participat. Clar. Ostres, el debat està servit.
1: La figura de l'escriptor fantasma.
2: Sí.
1: Fins i tot en Ancela varen acusar en el darrer llibre de Madera de Boch d'haver-lo copiat d'una altra dona.
0: Ha d'haver tingut una persona que li escrivia per ell, no? Que també té un nom que no falta reproduir.
2: No, exacte, perquè és un nom molt racista.
1: Ho poden dir en anglès, Ghost Rider, escriptor fantasma.
2: Sí, exacte. Perquè en castellà sí que té aquest origen racista, també varen, però...
1: En castellà també varen traduir una novel·la d'Agatha Christie, també així, Diez Negritos.
2: Uh-huh. Exacte.
0: Jo crec que sigui com sigui, estem abocats no vull dir ser ruïna perquè no vull ser negativa, però clar, tenint en compte que els alumnes s'han fet estudis i el 90% fa els deures amb la intel·ligència artificial, tant a l'institut com a la universitat, que no poden pensar dels escriptors, però tots són culpables. Clar, ara tots han de pensar que tots han utilitzat intel·ligència artificial, quan aquí els experts també m'ho diuen i m'ho reiteren, que si intel·ligència artificial ben utilitzada no està malament que s'empleï. No. Fins on hi ha el límit? Fins on hi ha... abans que amb en Pere parlàvem, una cosa és la legalitat i l'altra és l'ètica, no? O la higiene d'una... d'una qüestió. I jo penso que aquí igual, jo supos que si llegis un llibre i m'entemés que està escrit amb intel·ligència artificial, jo m'enduria una decepció molt gran, me sentiria estafada.
1: N'hi ha molts, eh? Arran d'aquesta qüestió s'ha fet un estudi
2: al portal d'Amazon
1: de llibres que se venen al portal d'Amazon, que s'ha multiplicat, crec que és per 3, la quantitat de llibres que s'han publicat d'ençà de l'arribada de la intel·ligència artificial, i que molts se nota que senzillament són llibres fets per una màquina, i que tot i així
0: hi ha autors, que no han revisat molt,
1: hi ha autors que et fan passar per seus.
2: Però la IA s'equivoca, i vosaltres ho sabeu, perquè a vegades li hem demanat algunes qüestions i s'equivoca, ara la IA és humana.
0: Totalment, és humana. No, però també amb això que has dit, no fa pinta de copiat. També hem de pensar que moltes vegades dels qui menys m'ho pensam és de qui m'ho poden dur la decepció més gran. Mm. No dic que estigui copiant ella, però clar que també
2: és vera.
0: Com ho poden saber,
2: això? Simplement no ho podem saber. Però ell ja està assenyalat. I ara mateix, si vol publicar un segon llibre, probablement no el venqui. I la seva carrera, probablement, no te diré que ja s'ha acabat, perquè és vera que tenim una memòria molt curta i que tot d'una passa el temps i mos oblidam, però... Aquí deixam el debat, perquè és molt interessant. La intel·ligència artificial, com ha vingut pràcticament a posar tot de cap a peus. Vull parlar també de música, perquè aquest vespre ha estat molt interessant. Els MTV Video Music Awards s'han tornat a demostrar que quan es tracta de muntar un espectacle, la nostàlgia i el present poden compartir perfectament escenari. Escolteu un bocí d'aquesta gala.
3: Taylor Swift!
1: La gala celebrada aquesta matinada al Peacock Theatre de Los Angeles tenia una protagonista anunciada, Taylor Swift, i Swift, efectivament, va fer història. Es van dur el premi al millor vídeo de l'any per The Fate of Ophelia i també el nou Artist Director Honors, un guardó que reconeix la seva trajectòria, atenció, com a directora de videoclips. Amb aquests premis supera ja Beyoncé i es converteix en l'artista amb més Video Music Awards de la història.
0: Però, xisco, si Taylor Swift era la reina, la Madonna va demostrar que encara sap perfectament com governar un escenari. La reina del pop, que té 68 anys, va obrir la gala amb la seva primera actuació en aquests premis després de 23 anys, i ho va fer acompanyada de Sabrina Carpenter i de Charlie XCX. I no era una simple aparició nostàlgica. Madonna va ser l'artista més premiada d'aquest vespre, amb 7 estatuetes, entre d'elles l'artista de la millor artista de l'any, millor col·laboradora i també millor ball o dansa. A més, va protagonitzar un dels moments més simbòlics d'aquest vespre, tornant als escenaris dels MTV Video Music Awards, dècades després d'haver ajudat a convertir aquests premis en un fenomen cultural amb aquella basada mítica entre ella, na Britney Spears, i na Christina Aguilera, com dèiem, fa 23 anys.
1: Taylor, mentrestant, va aprofitar el seu premi principal per recordar una altra icona, Dolly Parton, morta el mes passat a 80 anys, a qui va dedicar unes paraules d'admiració i d'agraïment. És a dir, hi ha hagut una reina i una princesa, que cadascú triï el càrrec que li vol donar a cadascuna. Madonna i Taylor Swift s'han fet seva a aquesta gala dels MTV Video Music Awards.
2: Lucazo, el de Madonna, per sí. Cert, eh? Una estrella del pop segueix sent una estrella del...
1: I demostra que l'edat és un número.
2: Totalment.
1: Perquè si tu, en 68 anys...
2: Te pots
1: posar aquests microshorts per anar a recollir uns premis, ha de ser
0: Madonna. L'edat és un número, si ets na Madonna, i te pots fer tot el que s'ha fet na Madonna, també hem de dir, perquè sense voler tal...
1: Estimada, és un número de vegades.
0: Vegades?
1: Ja està, és que... Que vols que ha de perinfilar? Per una vegada que defens na Madonna, ja no vols anar bé,
0: ja està. No, molt va beníssim. Sempre serà la reina del pop, això està claríssim, però és vera que aquestes famoses que segueixen lluitant contra les la seva pròpia edat...
2: Sí, no sé. Estic d'acord amb el que dius, però fins a cert punt, perquè també hi ha una qüestió d'actitud. Sí. I per què no?
0: Home,
2: no?
0: Sí, tant.
2: Ja dit, jo m'ho vull posar això, maldament.
0: Totalment.
2: Ah, que sí?
0: Totalment.
2: I també d'actitud a l'hora de lluir-lo, perquè una cosa és posar-te aquest look i després dir, ai, ai, ai, m'he equivocat, no sé en què estava pensant, no ho has passat alguna vegada, no sentir-te segur amb una peça de roba,
1: no.
2: Perquè ella demostra total seguretat.
1: Ho deia Coco Chanel, tu has de dur vestit, sí, sí, has vestit, no t'ha de dur a tu. Exacte, en aquest sentit, Madonna ha demostrat que és una reina absoluta, encara que de vegades necessita una mica d'ajuda a l'hora de ballar i de moure-se. I el que na Marató deia, els anys se noten, tot i que ella s'ha volgut lluitar molt bé contra aquest pas del temps.
2: Però has d'escoltar-la i te poses les piles, eh?

0: En tot cas, deixant de banda la música per parlar d'altres qüestions més mundanes, amb no tant de glamour com és, per exemple, la salut, ara que estem en època de refredats. I, clar, quan és un infant el que ho està vivint, passa encara més pena. Quan un infant té, per exemple, febre, a casa s'encenen totes les alarmes. Mirem el termòmetre una vegada, una altra, sobretot quan més petit, més pena passam. I tot d'una apareixen els dubtes. És massa alta aquesta febre? O és el moment en què just jo li he de donar l'antitèrmic? L'he d'abrigar? L'he de posar aigua freda? Què feim? Quan hem d'anar al metge quan un infant té febre?
1: La febre és, de fet, un dels motius més consultats a les consultes de pediatria i també una situació que genera molta ansietat a les famílies. I és que al voltant de la febre hi ha molts mites i creences que no sempre coincideixen amb el que recomana l'evidència.
2: És per això que avui volen parar una mica d'ordre tots aquests dubtes i parlar també d'altres situacions molt quotidianes, perquè, per exemple, quan s'ha de donar un xarop a un infant que no el vol prendre, què poden fer? O si, per exemple, li han de parar un supositori o li han de fer utilitzar un inhalador. Idò, avui en volen parlar de tot plegat en Patri Mas, que és infermera pediàtrica, que ja mos acompanya aquí en els estudis. Bon dia, Patri, com estàs?
3: Bon dia.
2: Ja d'entrada dubtes, perquè qui més qui manco, amb un infant a casa no ha sabut ben bé què fer. Què és exactament tenir febre o què és exactament que un infant tingui febre i per què mos hauria de preocupar menys de lo que mos preocupa?
3: Bé, tenim molta por a la febre, això mos passa a totes les famílies, però hem de saber que la febre és una resposta del nostre sistema immunitari front a una infecció, bé, sigui d'un virus o bé, sigui d'una bactèria. Què vol dir? Tenir febre vol dir que el nostre cos funciona i que els mecanismes per fer front a aquesta bactèria, en aquest virus, estan funcionant. No ens ha de preocupar tant el nombre que surti en el termòmetre, sinó l'estat general de l'infant. No tractam la febre, tractam el malestar. No passa res, hi ha persones, infants, poden xerrar d'infants, però també passen els adults, hi ha infants amb 38,5 de temperatura i que juguen i que mengen i que estan bé. En aquest cas,
2: i gent que no és molt, molt febrosa i que amb unes dècimes ja pot dir que...
3: I gent que amb 37,5 ja està, s'ha de ficar dins el llit. Llavors, no tractam el número o el nombre que surten al termòmetre, sinó tractam el malestar general.
2: I què han de fer si hi ha febre? Perquè, clar, aquí ja és dubte principal. Tot d'una que hi ha una dècima ja han de donar...
3: Dalciapiretal.
2: Que són els bàsics de la farmàcia quan un té fills. És necessari esperar, han d'intentar que baixi la febre. Conta-mos com ho han de fer.
3: Bé, hem de tenir en compte l'edat de l'infant. Una temperatura per damunt de 38, febre, se considera febre per damunt de 38 graus, un menor de 3 mesos sempre ha d'anar en el pediatre. Una temperatura major de 38, un infant menor de 3 mesos, s'ha de consultar sempre. De 3 mesos a 6 mesos podem esperar fins a 39 graus de temperatura. Ho podem controlar a casa nostra. Si està bé, anem controlant. Si no està bé, donem apiretal. En aquest cas, donaríem apiretal.
0: O sigui, paracetamol.
3: Sí,
0: no, ibuprofè. Perquè la gent ho entengui, perquè això també genera molt de dubtes. Dalciapiretal. Sí. Parlam dels noms perquè tothom els té
3: en el cap. Sí, ho tenim com
0: molt cap,
3: integrat.
0: No?
3: Menors de 6 mesos no poden donar dalci.
2: Ibuprofeno.
3: Que és ibuprofeno. Per damunt de 6 mesos ja poden donar ibuprofeno. Però hem de tenir en compte, hem de pensar què faríem en el nostre cas. El paracetamol és un antitèrmic, també és un analgèsic. L'ibuprofeno és un antiinflamatori. També té també un efecte antitèrmic. Llavors, és que tenc un poquet de mal de cap i febre, segurament me prendré un paracetamol. Ara, que tenc una otitis, tenc un mal de coll, tenc qualque cosa que hagi una inflamació, ses dents, aquí puc prendre ibuprofeno. El que no està aconsellat en cap dels casos és alternar.
0: Fixa't que aquí han canviat les tendències,
3: sí.
0: Perquè hi havia temps enrere, jo record que ja els meus fills són adolescents i tenen uns anys, que hi havia una tendència en el passat que te deien que podies alternar, sobretot sí. Si no davallaven els
3: ara
0: símptomes.
3: Ara mateix no està recomanat,
0: no,
3: a no ser que el pediatre t'ho indiqui, per qualsevol motiu. Però si donem paracetamol, clar, Feim dosis de paracetamol cada 6-8 hores.
0: Que l'argument era per poder escurçar els temps.
3: Sí. Però si tenim, repeteix, si, i insistiré molt en aquest aspecte, si tenim un infant que està bé i que té un bon estat general i que menja i que bou, no fa falta tractar aquesta temperatura.
1: Per tant, queda clar que si és un nadó fins als 3 mesos, a partir dels 38, directament en expediat d'urgències, si no, podem esperar que nostra, i a partir d'aquests 6 mesos ja se li podria donar d'alci, però abans no. Si hi ha pares recents i no ho tenien, no ho tenien per mà, ara més o menys han fet un croquis.
0: I fora mirall, ja, per cert.
1: Ah, for, havien entès fora mirall.
0: Fora mirall, ja, perquè això també confon
3: també,
0: molt
3: també.
0: Els pares.
1: No, no, que però veus Nina un mirall, com que deixes Nina riu, vol dir que el Nina està bé, ara m'havia quedat totalment descol·locat.
0: Perdó.
1: No, i també lo dels símptomes en els infants, tu deies, depèn, no, no mira tant la xifra del termòmetre, sinó com està el nin. Però també de vegades els nins, si són molt petits i no parlen, has de fer una mica com de deducció, que són com un jeroglífic.
3: Sí.
1: Hi ha qualque truc infal·lible?
3: Bé, el tema de la temperatura és, un, és una mesura objectiva. Poses termòmetre i me
1: no, però per saber si està bé, per no haver de alarmar-nos tant.
3: Un nadó petitet, un infant petitet, que mengi, que orini, que faci de ventre, que dormi, totes aquestes coses... Si fa totes aquestes cosetes, vol dir que està bé. Si ara, de sobte, comença a dormir molt més, o no menja, o veient que no orina, això són coses
0: clar,
3: que...
0: Molt.
3: Plora molt. Això són coses que mos han de sospitar que qualque cosa no va bé.
2: Preocupació.
0: I és, ara li anava a demanar sobre a l'hora de donar-li els medicaments. Perquè, clar, hi ha gent...
3: No és depèn, fàcil.
0: No és fàcil.
3: No és fàcil. No és fàcil.
0: Això ja depèn de cadascú, no? Obrim un poc el tema al debat. Com donar un medicament a un nen que no vol?
3: Bé, tenim, clar, el paracetamol, per la seva composició, és un fàrmac que és molt amarg. Jo no sé si ho he provat qualque vegada sapidetal, bé, d'imapidetal.
2: Però això sempre perquè... més bo, o sempre va més bé donar-los d'alci.
3: Sí, sí, se'l prenen millor. Bé, és que el motiu és aquest, el principi actiu del paracetamol és amarg. Llavors, és que podem fer? Bé, hi ha nins, depèn de l'edat, hi ha nins amb els que poden negociar una micona, si són molt petites, no poden negociar. Funciona molt bé si introduïm amb una xeringa, sempre amb una xeringa, per calcular la dosi, sempre la calculam amb el pes, i amb una xeringa podem ajustar bé la dosi. Ara ho faré, faré una demostració perquè ho vegeu. Els nins solen tancar la boqueta, obrim per aquesta part.
0: Un costat, eh?
3: Un costadet, i introduïm per aquí, per un costadet. Així sol anar bé. Que encara així, perquè, clar, així no creem l'efecte de...
2: De
3: cercada, sí.
2: D'escopir,
3: vale? Sí. Que veiem que no, hi ha, que no se pren el paracetamol de cap de ses maneres i que, pobret, està malament i que ho necessita, sempre tenim l'opció de supositoris.
2: Perquè l'opció de mesclar, per exemple, aquest producte tan amarg amb un, no sé, un suc, una llet, o un qualque menjar, perquè no tingui aquesta sensació de que estan a marc.
3: És complicat. A vegades, quan són petites, podem donar un... qualque coseta amb gel, no? per diguéssim, per dormir un poquet les papiles gustatives i que no tinguin aquesta sensació d'amargor. Això a vegades va bé. O ficar... Ara no m'ho sortirà, no m'ho surt en català. Xupete.
2: Sí, a
3: xumat. Gràcies. Ficaré una estoneta dins el congelador, donar-li una estoneta, si em pren, i després li podran donar sapiretal. Aquest amargor no la notarà, ajudarà un poquet. Quan són un poquet més grans, li donem poc a poquet i tenim pues, un tassonet d'aigua, un tassonet de suc, que en aquest cas li podrien donar, perquè, escolta, pobre en bé, ja t'has pres això, que està dolentíssim, clar. I ja t'ho donarem, no? Podem negociar un poquet i veurem si així mos va més bé. I si no, els supositoris. Els supositoris són fàcils de posar.
2: No són molt agradables.
3: No són molt agradables, però és una cosa que dura molt poquet temps.
2: Llavors, i no hi ha dubtes.
3: Si ho necessita, ho han de fer.
0: Això per als casos més complicats.
3: Sí.
0: Aquells que donin més guerra, que sigui impossible, perquè després també hi ha un mal de cap, que és que quan tu fiques la xeringa i no saps quan ha entrat, quan no, perquè hi ha una part que surt per de fora, ostres, per aquestes situacions, és vera que el supositori és una...
3: Sí, t'assegures que la dosi que li toca li ha entrat.
0: I tant. Acabam amb una altra qüestió interessant, que és sobre els berenars, perquè, és vera, arriba ara, tornar a l'escola, el berenar, tant al parc com quan sortim de casa, casa moltes vegades és més fàcil tirar d'una cosa que ja estigui feta, brioixeria, malauradament, que segueix molt present, productes envasats, però hi ha alternatives senzilles que ara la Patri mos explicarà que se poden preparar de manera molt, molt ràpida. Vinga, dóna-mos algun tipus d'exemple de berenars perquè no hi hagi excuses, perquè no hi hagi arguments.
3: Bé, tenim primer per beure sempre aigua o llet, un tassonet de llet o un tassonet d'aigua. Sí. Intentam que els sucs no siguin una beguda diària per berenar, maldament siguin naturals. Hem de tenir una font de proteïna, podria ser formatge, tonyina, un ou, una font de greix saludable. Pues si fem, per exemple, una torrada de pa integral, un poquet d'oli, avocat, el que li agradi a en nin, i una font d'hidrat de carboni. Sempre que sigui un hidrat de carboni integral, si pot ser, una torrada de pa integral, pa des que vulguem, no? Si li agrada es que sigui, no importa que anem a cercar un pa super especial. Després tenim l'avena. L'avena també funciona molt bé, mesclada amb llet, mesclada amb un iogurt.
0: Clar, han de ser creatius.
3: Sí, a més que és que tenim 4 o 5 coses que poden anar combinant i abarcar amb tots els berenars de la setmana. A vegades també, jo també recomano molt que se poden dur un ou bullit a l'escola per berenar.
0: Per què no?
3: També.
0: Clar.
3: Una fruita. La fruita és superimportant. És superimportant que sempre hi hagi fruita en el berenar. Bé, a totes les menjades, però en el berenar és molt important.
0: I si teniu dubtes, idò, vos feis el croquis a la gelera, i així sabreu, no? Dilluns, dimarts, dimecres, tot el que li heu de donar cada dia, perquè és vera, a vegades és una qüestió d'imaginació, de ser creatius, de què faig per no repetir. Idò, hi ha més mona, a banda del sàndwich de paté, o de, que sempre se sol ser un dels clàssics, no? Quan un no sap què fer. Patri Mas, moltíssimes gràcies, com sempre.
3: Gràcies a vosaltres.
0: 11 ja i 28 minuts. Fem una aturada més en el camí, escoltam uns consells i continuem tot d'una.

0: al día. IB3 Radio. IB3 Radio es entretenimiento.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 11:31, parlem de festivals de literatura que es fan a biblioteques, a teatres, a llibreries... Això, per una banda, existeix i és una realitat, però després hi ha el FLEM, el Festival de Literatura Expandida, que fa anys que defensa que la literatura també pot sortir del llibre i ocupar espais inesperats.
1: Exacte, i enguany ho tornarà a fer a Magaluf, de dia 1 a dia 4 d'octubre, en una 6a edició que arriba en un canvi, amb un canvi de cas. El festival se trasllada al Inside Wave Calvià, però amb la mateixa filosofia, que és ajuntar literatura, música, art, podcasts, pensaments i cultura popular, i sobretot també intentar arribar a gent que potser no aniria espontàniament a un festival literari.
2: I el cartell torna a ser d'aquells que costen d'explicar en una sola frase. Nana Todd, autora de la saga After, en David Foenquinos, Elizabeth Benavent, Alicia Jiménez Barlet, Juan Luis Arzuaga, Carlos Bardem, Gabriel Jané Manila, Aina Fullana, Rodrigo Cuevas i una llarga nòmina d'autors i creadors que passaran per allà. I una altra novetat en cartell és que enguany han creat el premi de novel·la FLEM Magaluf, dotat amb 10.000 euros i amb més de 170 manuscrits presentats. I també s'han fet les primeres residències literàries. Poden dir que en 6 edicions es FLEM ja s'ha convertit o ja s'ha consolidat com una com un bàsic de tardor. I volen xerrar-nos el seu director, amb en Miquel Ferrer, que crec que ja el tenim en connexió. Miquel, molt bon dia, com estàs?
3: Bé, molt bon dia, molt bé, molt content. I aquí estem ja a Magaluf fent feina per preparar tot per aquest cap de setmana.
2: T'agraïm que expliquis que ets a Magaluf, perquè aquesta cortina podria ser de los otros o podria ser, ser de l'hotel de Magaluf. Per tant, és una meravella que en Miquel mos hagi explicat. I comencem fent una mica de balanç, i ara parlarem d'enguany, però 6 edicions que encetareu dia primer d'aquest FLEM, on cada any heu fet un salt qualitatiu. Enguany, ho dèiem, amb aquesta creació del Premi FLEM de novel·la.
3: Sí, realment estem molt contents d'aquests 5 anys, sobretot perquè sabíem que era un projecte que era difícil tirar-lo endavant, però també creiem que ha estat un creixement com a molt natural, no? A poc a poc, any rere any, hem anat fent una passeta que sempre ens ha fet sentir molt orgullosos de la feina feta, i des de la primera edició, que hi havia unes 200 persones per conversa de públic, que era la capacitat d'aquell moment, fins ara que en tenim gairebé 700 o 800, depenent un poc de l'activitat, i tenim, hem passat d'una dotzena d'escriptors a una trentena, i totes aquestes activitats paral·leles que també té el festival, ens fa sentir molt contents i molt orgullosos d'aquesta aventura, i veure que a vegades les coses realment s'han de començar a tirar endavant per anar-hi fent feina.
1: I aquesta idea d'expandir la literatura passa, Miquel, també per el lloc on se fa, que és ni més ni manco que Magaluf, no? Que heu descobert també d'aquest espai, d'aquesta zona, d'aquest indret de Mallorca, d'aquest Magaluf, després d'aquestes 6 edicions? Perquè, clar, segurament, si qualcú ha d'anar a pensar que allà s'hi fa un festival literari, fa 15 o 20 anys no s'ho podrien imaginar, però ara sí, ara és possible.
3: Sí, jo crec que sí. Realment va ser un dels encerts dels festivals, aquesta localització de Magaluf, que ens ha donat tot lo que és el FLEM, realment. Per un costat, també jo crec que és el cap de setmana que més mallorquins s'acosten a Magaluf, a viure a Magaluf, a conèixer Magaluf, també i deixar-nos endur per els prejudicis o per allò que compten en mitjans o que ens pensam que és Magaluf, i veure que allà hi viu gent, també, que també hi ha una biblioteca, que també hi capta literatura, no? I també, per l'altra banda, també ens serveix per explicar que la literatura pot ser a totes les bandes. No hi ha espais dedicats a la cultura com els teatres o com altres espais, sinó que realment la cultura pot invadir els carrers, pot envair els hotels, pot envadir les piscines. És a dir, que realment la cultura i la literatura poden anar allà on nosaltres vulguem que vagin, i això ens ajuda que moltíssima gent que habitualment no va a teatres en aquests espais més culturals, pues no tingui aquesta por i s'acosti més a viure aquesta experiència, i després, a la millor, pues ja que ho desqui també en altres festivals literaris i altres tipus d'actes culturals.
0: És que si se vol reconvertir i transformar una zona en concret, s'ha de començar per apostar per idees transgressores, novedoses, creatives. En un primer moment, supos que quan se va prendre la decisió a la primera edició, segur que hi havia molta gent que se sorprenia, però ara ja no. És aquesta una primera passa per transformar una zona en concret, per transformar un model, per exemple, per intentar anar més enllà i no centrificar determinades zones que s'associen únicament a una cosa, com pot ser el turisme.
3: Sí, jo crec que sí. La primera passa és creure-t'ho, no? És a dir, com tu bé deies fa uns anys, haguessin dit que fèiem un festival literari magaluf i la gent
0: se posaria
3: a riure, o si haguessin dit fa res, 6 anys només, que tindríem un premi de novel·la d'àmbit estatal amb el nom de Flem Magaluf, també tothom se'n riuria, no? I realment ara veiem que si se fa una aposta decidida, s'ajunta també l'empresa privada, en aquest cas, com és INSA i BMLA, amb l'Ajuntament, amb les institucions, amb una llibreria independent com la nostra, i gràcies a la generositat de tots els escriptors que d'aquestes primeres edicions, que també era més difícil assumir risc de voler participar en aquest experiment, que no se sabia molt bé com sortiria, i tot gràcies a tota aquesta gent i tot el públic que també ens ha acompanyat des primer dia, doncs ara ja és una realitat i veiem que realment la cultura té molt a dir, molt a aportar en aquesta transformació social, no?
2: L'any passat vareu fer un homenatge a en Antoni Vicenç, enguany feix un homenatge a en Biel Mesquida, que m'han dit que és un dels imprescindibles de l'edició d'aquest Flem. No sé què mos pots contar d'aquesta batalla en Biel Mesquida.
3: Clar, com bé heu dit abans, nosaltres des Flem volem que no només sigui un programador de cultura, és a dir, ja tenim 30 escriptors que venen i que venen a conversar entre ells, sinó que també volen que sigui un generador de cultura. Per això, com bé has dit abans, hem llançat el premi Flem Magaluf, hem llançat unes residències literàries enguany i ja l'any passat vàrem començar a fer un encàrrec des del festival, que va ser aquest homenatge a en Antoni Vicenç, i enguany volíem que fos també en Biel Mesquida. I realment és un dels imprescindibles perquè, igual que l'any passat, també va ser un moment molt especial del festival que ens va emocionar tots i que ens va costar a l'obra d'en Antoni Vicenç en aquell cas d'una manera molt diferent. Enguany, na Clara Fiol i na Gia, que estan fent feina amb això, ens duen més amb aquesta connexió magalufera i per això és batallar un tecno-recital on ficam la música electrònica, les paraules d'en Biel Mesquida i on feim un espectacle que evidentment se veurà que ha nascut per néixer aquí a Magaluf, per poder-se fer durant el Flem i que acostarà molt a la gent. Esperen que agradi tant en els lectors d'en Biel que vegin parts seves que li agradin com en els altres. I només he de dir que, com que és un tenor recital, la gent vengui preparada per ballar un poquet.
2: Ho dèiem a la presentació. Anna Tot, que per cert serà l'única visita que farà a Espanya, Elisabet Benavent, Jiménez Barlet, en Juan Luis Arzuaga, Carlos Bardem, David Fuenquinos, però també en Changuito, Rodrigo Cuevas, na Maria Hein, Natiu. Com s'apareix o com se crea un cartell com es d'enguany? Ho dic perquè són moltes agendes que s'han de quadrar en molt pocs dies.
3: Sí, és molta feina de mesos, de feina de tot l'equip. No? Ara sí que, sobretot aquests dies, ja ara ho estan quadrant tot aquí. Si véssiu a l'altra part de la taula, està tothom fent feina ara per quadrar les agendes, per quadrar els horaris.
1: No, que és brava.
3: Millor no.
0: Ara segur que han posat cara d'ensurt, tots.
2: Clar, perquè sí, tots, la meitat d'on anar en pijama. I clar, tu aquí volem mostrar-los per la tele.
3: És com un teletreball, però des de l'habitació de l'hotel, no? Coses que només poden passar aquí a Magaluf. I sobretot el que volem el cartell és que sigui totalment heterogeni, sempre perquè realment hi té tothom cabuda i el que volem és que les lectores de Nana Tot puguin descobrir, per exemple, Naina Fullana, que està just abans a la programació, o que els lectors i lectores d'Alicia Jiménez Barlet després puguin conèixer en Fuenquinos, per exemple, que també el tenim, i que se mesclin aquests públics i que tothom tingui aquesta primera, se senti convidat i interpel·lat per aquest festival, no? Perquè realment volem que sigui això, que hi hagi gent de diferents procedències, de diferents nacionalitats, de diferents generacions i que també els artistes locals no tinguin un paper merament per figurar o per complir, sinó que també puguin conversar amb aquests autors, no? Per exemple, convidam a Naina Fullana, conversarà amb Lara Pawson, que és una escriptora anglesa molt interessant i que serà molt xulo, no? I volem que aquí generin coses i que això sigui com a seguspira o s'inici de moltes més coses que el que passi aquest cap de setmana a Magaluf.
2: Idò, Miquel Ferrer, ideòleg i director d'aquest Flem, ja d'aquesta 6a edició, mos veiem dia primer per celebrar-ho. Una abraçada forta.
3: Moltes gràcies, mos veiem aquí.
2: Idò, es Flem, ja escalfa motors.
0: Ja s'ha tocat.
2: Sí, perquè dijous ja arranca.
0: Idò, al llarg de tota la setmana estirem pendents i també vos contarem algunes de les anècdotes, visites obligades, etc, que contempla aquest festival. 11 i 40 minuts abans d'anar a publicitat volen compartir amb vosaltres la notícia positiva del dia. Atenció al titular, va anar a deixar una escala i va acabar guanyant una família. I per això compartim amb vosaltres la història de Paul Callahan, un veïnat de 82 anys que després de perdre la seva dona va trobar en una família amb 5 fills una nova raó per compartir el dia a dia.
1: Sí, Marta, de vegades les històries que més mos canvien sa vida comencen amb un gest tan senzill com deixar una escala en els veïnats. Això és precisament el que li va passar en aquest home, en Paul Callahan, que acabava de perdre la seva dona el 2022, quan una parella amb els seus 5 fills va instal·lar-se a la casa del costat. Al principi en Paul era simplement el veïnat de sa casa del costat, però un dia en Wilson necessitava una escala per fer unes feines a casa i en Paul no només li va deixar sa escala, sinó que també els va oferir donar-los una mà.
2: Aquest petit gest va ser el principi de moltes coses més. Amb el temps varen arribar les eines compartides, els consells, els petits regals per als nins i sobretot les estones plegats. Paul va començar a formar part de la vida quotidiana d'aquesta família. Per als 5 nins, Paul es va convertir en una figura més, molt més especial, tant que varen començar a veure'l com un padrinet i li varen posar un sobrenom que ho diu tot, Uncle Paul, el tiet Paul. I així gairebé sense adonar-se'n, aquell home que un dia va arribar a la porta amb una escala va acabar trobant una nova família.
0: I de poden dir que no totes les famílies comencen amb un vincle de sang, que algunes neixen d'una amistat, d'una casualitat o simplement d'un veïnat que un dia decideix obrir la porta i donar una mà i deixar-te una escala. Vull pensar que en el món encara hi ha notícies així, que de sobte un veïnat que s'ha quedat vidu i que se troba tot sol és adoptat d'alguna manera, no?, o incorporat com si fos un membre d'aquesta família de 5 fills. A mi m'ha encantat la notícia.
1: El que està clar és que no fa falta ser de sang, no?, per ser família.
0: No.
1: Tu pots ser família d'un amic teu de tota sa vida o d'un amic que acabes de conèixer fa tot just una estona i que per aquest vincle que se crea el consideres un oncle.
0: I quina alegria la d'en Paul Callahan.
2: Home, passada un horitzó de solitud, haver trobat aquesta nova família, i sobretot empastar, perquè no sempre és senzill. Tu pots deixar una escala i potser no t'ho durbens el teu veïnat, perquè no compartiu interessos o no hi ha feeling, perquè a vegades és un tema de pell. Tu amb una mirada ja saps si qualcú te pot caure bé o malament.
0: Per això els vincles de sang no tenen per què ser més potents, no?, que altres tipus de vincles, com és el cas d'aquest veïnat. 11:43, uns consells, i parlem de les llaunes, de les conserves, de com són les reines del rebost.

0: al día. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu hi empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, totes posen bé.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Hi empugues, sí.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: pinta,
5: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Una setmana més volem viure millor en companyia de la nostra estimada Fanny Pons, que avui ens convida a obrir el rebost i parlar d'un d'aquells aliments que probablement tots tenim a casa i que ens han salvat més d'un sopar. Les conserves, a qui no li han salvat?
1: Totalment d'acord, tonyina, sardines, musclos, verdures, tomàtica, blat de moro, ciurons, llenties. Obrim un pot, obrim una llauna i en qüestió de segons tenim mig solucionat el dinar. Però les conserves tenen una fama una mica contradictòria. Hi ha qui pensa que és una opció pràctica i saludable i qui la relaciona immediatament amb aliments molt processats, amb un excés de sal o també amb pèrdua de nutrients. Per això, avui volen saber què ha de cert en tot això i, sobretot, com poden convertir les conserves en unes bones aliades de la nostra alimentació. I qui ho farà és la dona que té un dels millors rebosts d'aquest arxipèlag que és na Fanny Pons. Fanny, va molt bon dia, com
2: molt
1: estàs?
2: Molt bon dia a tots, molt bé.
1: Tu ets molt de rebost.
2: Jo som molt de rebost, perquè pens que, a més, ja no és una excusa si tenim un bon fons de rebost, igual que poden tenir un bon fons d'armari, no és excusa no menjar saludable. Sí que és cert que, lògicament, moltes duen sal, perquè és un potent conservant, sempre lo seu és rebetjar-les per llevar aquest excés de sal, però crec que són unes aliades extraordinàries a dir lo que és la nostra alimentació des dia a dia, saludable, i sobretot quan anem una miqueta, pues, lo que dèiem, agobiats de temps, i s'excusa de no menjar bé seria és que no tenia prou tots saludables a casa.
1: I dona'm la pregunta bàsica. Què entenem exactament per conserva i per què pot ser interessant des del punt de vista nutricional una conserva?
2: Mira, bàsicament el mercat, avui ens referirem no en sos líquids allà on se conserven aquests aliments, sinó en sos, sobretot en sos envasos.
1: En sos formats.
2: Efectivament. Tendríem la llauna i el vidre. Hem de dir que les llaunes, el material des que estan fetes és d'alumini, però per de dins duen una espècie de laca que el que fa és prevenir que els materials que pugui dur aquest alumini mos transferesquin a l'aliment. Per tant, duen aquesta protecció. Dins llaunes trobam molt de tipus de peix, musclos, com tu deies, sardines, tonyina, també hi poden trobar molt de tipus de verdures i de fruites. També han de dir que hi ha fabricants, per exemple, que ja trobam el plat fet, com puguin ser pues, unes llenties estofades o una fabada. En aquest cas, moltes vegades el que fan els fabricants és ja cuinar aquest producte a dins la llauna, com si aquesta llauna fos una olla a pressió. I sí que han de dir que se conserven molt bé els nutrients dins la llauna, perquè han de pensar que la llauna es tanca, és hermètica i després està esterilitzada. Per tant, això es converteix en un avantatge perquè aquest aliment mos dura molt de temps sense que se faci malbé a dins el nostre rebost.
0: Hi ha llaunes i llaunes, això també. Hi ha algunes més saludables, amb el procés de conservació millor, de major qualitat, amb unes que utilitzen oli, pot ser d'oliva, pot ser de girassol, o sigui que és tot un món,
2: sí,
0: això.
2: Sí, després, lògicament, com a conservant, poden trobar vinagres, poden trobar olis, poden trobar sal, els productes de conservació. Sí que és important tenir clara una cosa. En cas de la llauna, com que la llauna és opaca, molt de nutrients no queden afectats per lo que pugui ser el llum. Hi ha nutrients que, a vegades ho han dit, que el llum els fa malbé i si els tenim a dins una llauna, això no passaria. La llauna normalment és més barata que el vidre. El vidre és un material, primera, que se pot rompre més fàcilment i a l'hora d'apilar-lo a casa o a nivell industrial també mos complica un poquet l'assumpte. La llauna a casa podem apilar moltes llaunes a dins a rebost sense que mos ocupin gaire espai. Lo que sí és important, i això s'ha dit moltes vegades, que no comprem llaunes que tinguin, que estiguin esfonsades o tinguin cops o no estiguin en bon estat. Perquè, precisament, si una llauna rep un cop, se podria fer una petiteta fissura imperceptible i per aquí entrar oxigen de l'exterior i, per tant, fer malbé en el producte. Per tant, han d'estar sense que tinguin cap tipus de ferida externa. Quan fem conserves en el que és vidre...
1: És que també hi ha molt defensora de la llauna.
2: No, ho som. Lo que passa
1: i també des vidre.
2: també de les dues coses. O sigui, què passa en el vidre? Normalment associem més les conserves en vidre com a més gourmet, més delicatessen, més que res perquè podem veure el producte que tenim a de dins. Eh? Si un espàrrec és més gruixat, és més prim, una carxofa, ens donaria aquesta visibilitat. I l'avantatge que té el vidre damunt la llauna és que el vidre no transfereix mai cap producte que pugui dur l'envàs a l'aliment que nosaltres tenim. Cosa que la llauna també, amb un cot d'aquests, aquesta laca interna que protegeix, podria fer-se malbé també i que part de la composició d'aquest material de la llauna mos quedàs transferit a l'aliment. Una altra cosa molt important que hem de tenir en compte i és que quan nosaltres obrim una llauna, una vegada la tenim oberta, aquí ja el producte no se mos conserva.
1: Te volíem anar, com conservant les conserves?
2: Ahí vamos. I doncs, si són llaunes, el que hem de fer és, una vegada oberta, hem de treure el producte i l'hem de ficar a dins un recipient, una carmanyola, de vidre o de plàstic i guardar-lo dins la gelera 2 o 3 dies. Si obrim un pot, com que pot s'obri i se tanqui i mos torna a quedar tancat hermèticament, sí que l'haurien de conservar a dins la gelera, però és molt important no agafar, per exemple, una forqueta i si pescant tàperes o pescant cogombres, posar-mos a la boca i tornar a picar.
3: És que ja té bacteris.
2: Claro, perquè ja, de qualque manera, estem infectant nosaltres aquell producte que en principi pensam que no hi ha d'estar.
1: Podem perinfilar, però si és un poc compartit, si te l'has de menjar tu tot sol, perquè vius tot sol...
2: Però no d'un dia per un altre. O sigui, malament visquis tot sol... O sigui,
1: mai picar en sa forqueta... D'agafar un cogombret en sa forqueta... que bo, engaf 4 o 5 més, no fer-ho.
2: O sigui, servit sa ració... i després torna a tapar per no contaminar el que hi ha de dins. Important, quan xerram de productes que puguin tenir àcid, com puguin ser, per exemple, la salsa de tomàtiga o puguin ser els envinagrats, en aquest cas sí que és interessant emplear vidre més que llauna perquè aquests àcids sí que podrien fer malbé a la llauna. És vera que em dic que té una protecció, però... m'aniria molt millor perquè aquests àcids, ja t'he dit, que en el vidre no li farien absolutament res.
1: M'has creat un problema perquè jo som molt dels musclos amb escabetxo i en vidre jo no n'he vist mai.
2: No, és que concretament els musclos amb escabetxo els atàs de menjar llauna, han de tenir en compte que aquesta llauna no tingui cap bony
1: ni cap forat,
2: que estigui en perfectes condicions i, lògicament, si obrin la llauna i, de qualque manera, a un moment donat, se mos desprèn per solor o perquè mos crea un líquid sabonós que faci un poquet de gas, aquestes llaunes sí que s'han de descartar, sí o sí.
1: Entrar amb un pot de pipella.
2: Perquè podrien tenir una infecció per Clostridium botulinicum i això seria un problema greu.
1: Això seria un drama.
2: Un drama per la salut, sí.
1: Clar, t'he de dir que hi ha persones que eviten les conserves perquè diuen que són ultraprocessats. No sé fins a quin punt ficar en el mateix sac un pot de ciuron cuis amb un menjar preparat industrial. Clar, és que no és el mateix, el procés.
2: No. Se conserva, lògicament, duria un processat per poder conservar aquest aliment i perquè aquest aliment mos duri molt més temps a que a nostre, sense que se faci malbé, però no ho podrien comparar de cap manera amb un aliment ultraprocessat, com pugui ser un snack que tot coneixem, o un producte de bolleria o pastelleria industrial. Vull dir, no se pot fer una comparança perquè no té cap tipus de sentit. Jo crec que són uns bons aliats en el nostre dia a dia i sobretot per menjar més o manco saludable.
3: Te salven un dinar.
1: Breument, tenim aquí en el nostre home dels esports, però una cosa que jo vaig aprendre a Fanny Pons, només perquè tu sobrallis, és que les llaunes, sobretot de conserves de peix, són molt bones perquè algunes van en raspeta, i això és una font de calci meravellosa.
2: Com, per exemple, ho hem dit moltes vegades de les sardines. És un peix petit, no acumula mercuri, té moltíssimes de propietats nutricionals i, com que l'espinata és molt fina, en aquest cas, la mos podríem menjar. Per tant, seria tot un avantatge a nivell de calci.
3: Amb una llauna de sardines ja t'ha salvat un sopar. O sigui, quan no saps què fer...
1: Un tramponet en sardines.
3: Sí,
1: és que crec que no hi pot haver res
3: més
1: meravellós.
3: Bé, i més pràctic.
1: Ara que Anna Fanny, no sé si ho puti, però un tramponet, una llauneta de sardines i una grapadeta de galletes d'oli.
3: Per exemple.
1: Perquè va de fer una mica de mullet.
2: Perquè va de mullet. Ja, mira, no, si no, però estorrats... de pot i acompanyar-los amb una llauna de sardines.
3: Si avui vos faltaven idees per sopar, idò,
2: idò, aquí,
3: aquí teniu algunes. Fanny, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bona setmana.
3: Repassa l'actualitat esportiva d'en Toni Fuster. Toni, bon dia.
4: Bon dia.
1: Un home, molt ben, un home molt ben conservat. Eh?
2: Ei, sempre.
1: Ara que venim d'aquest tema, no sé si el llauna en vidre, però sempre està meravellós.
3: Ei, sempre. Sempre perfecte. Avui mos ve a parlar de la derrota...
4: De la bufetada, no?
3: Exactament,
4: que
3: va
4: passar. Mallorca,
3: que va a casa, més.
4: Que la primera part el Mallorca es va veure condicionat en un partit un poquet accidentat per les lesions de Manu Morlanes i avant també d'Antonio Roca, una pilota al pal de Pablo Torre, alguna ocasió que no va voler entrar, i l'Almeria que es va aprofitar també d'una errada del porter d'Arnau Tenas, on Miguel de la Fuente va estar atent en el refús i va aconseguir a boca de canó marcar. Va ser l'únic gol del partit que va donar la victòria a l'Almeria. El Mallorca va tenir les seves, com la d'en Darder, que hem vist ara fa un moment, també una rematada de cap d'en John Donald, no? Les acaballes pràcticament també del partit. I en definitiva, a veure, mem, aquestes coses poden passar. Eh? Un partit que al Mallorca la primera part li va faltar un poquet de sort i aquestes accions accidentades, com dèiem, i la segona part sí que és vera que és millorable. Anem a veure què passa, diumenge que ve a Girona, a Montilivi, a partir de les 9 del vespre. A la segona federació, pel que fa al conjunt balear, tan sol va guanyar el Poblense, el seu partit, davant el València Mestalla, per 1-0. Primera victòria del conjunt de Julián Robles. L'Atleti Balears que ha d'intentar veure si pot apretar un poquet més per aconseguir aquesta primera victòria. Va empatar només el camp del Cieza. I en ciclisme, en Rimar va abandonar la carrera 105 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal, al Canadà. La prova en ruta, el campió del món va ser l'estatunidenc Brandon Nulti. Una llàstima per en Rimar. Però, de totes formes, ja en tot sí, el que ha fet
3: exactament.
4: Aquesta temporada exactament. Ja m'ho poden donar ben per satisfets.
3: Pot dormir tranquil. Toni, moltíssimes gràcies. En una hora t'ampliem aquesta informació. Repassa el contingut del programa El Dia Menorca. Clara i Mami, bon dia.
5: Bon dia. Començam setmana El Dia Menorca amb la nostra habitual tertúlia d'actualitat. Avui mos acompanyaran els periodistes Edurne Ayesto i David Baret i també Humberto Coll, expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí Vella i del Cercle Artístic de Ciutadella. La jornada avui dilluns, protagonitzada pel ple del mes de setembre, que s'està celebrant a aquesta hora del dia a la seu del Consell Insular de Menorca, amb diferents qüestions damunt de la taula que nosaltres també debatrem i enrellarem aquí a El Dia Menorca d'aquí uns minuts. Per exemple, l'aprovació de la modificació pressupostària per limitar el límit, per eliminar el límit màxim que poden cobrar els consellers sense dedicació exclusiva i també sobre el pla estratègic per definir el desenvolupament econòmic de Menorca fins al 2032.
3: Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I nosaltres avui dedicarem pràcticament tot el programa a analitzar alguns dels assumptes que han marcat l'actualitat dels últims 7 dies. Avui molts d'aquests temes giraran al voltant de l'habitatge, també amb la manifestació d'ahir a la tarda, el projecte de rehabilitació i compra d'habitatges per part de l'Ajuntament d'Eivissa o el retorn d'uns veïns als edificis d'on Pepe, que recordem estan clausurats des de fa anys. De tot això i més parlarem avui en temps de tertúlia.
3: I Joana Maroto agafa el timó del programa El Dia Mallorca.
7: I doncs sí, perquè el titulant Jaume Noguera no hi és, així que si voleu també passarem una estona de plegats per parlar de protecció del litoral a la Serra de Tramuntana. De quin és el futur que li espera el sector lleter de Mallorca després de la desaparició d'Agama? I també sabrem cosones a través de la secció d'en Xavi Canyelles, però no puc avançar res més, Marta.
3: Punt i final, tornant demà a partir de les 9. Com sempre, gràcies per seguir-nos.
8: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es mostra optimista de cara a tancar un acord que permeti aprovar demà mateix el decret Mari Carmen d'habitatge al Consell de Ministres. Durant la seva intervenció en una trobada financera a Madrid, Cuerpo ha defensat la feina excepcional, diu, de la ministra Isabel Rodríguez en unes negociacions que es reconeix estan sent molt difícils.
10: El ministre ha llançat un missatge de confiança als socis de govern, especialment a Sumar. Insisteix que s'aconseguirà pactar un decret ambiciós per resoldre el clam social del carrer i també l'acampada de Puerta del Sol. Davant les crítiques per la inacció de l'executiu, els darrers 8 anys Cuerpo s'ha mostrat satisfet, ha dit en les mesures aprovades, com per exemple el Pla Estatal d'Habitatge. Ha recordat també que l'objectiu actual actual és blindar el parc públic perquè no cabi man de l'especulació.
11: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea

0: i anar-se'n cap a casa.
1: Per part seva, el popular Sebastià Sagreras ha dit que estudiaran el decret, però que no esperen res de Pedro Sánchez i ha defensat la política d'habitatge del govern proens. Manuela Cañadas, de Vox, considera que s'han de convocar eleccions.
2: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament a les illes Balears.
3: És una medida més de les que hace per agarrar-se com una garrapata a la Moncloa i no convocar eleccions, que és el que tots els ciutadans estem esperant.
1: Canviant de qüestió, més de 37.000 alumnes de les Balears en rebran formació sobre com actuar en cas d'emergències. Un d'aquests cursos s'ha iniciat avui a l'IES Emili Darder de Palma. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Avui han arrencat aquestes formacions que s'impartiran a tots els centres, a tots els alumnes dels darrers cursos de cada nivell educatiu. Se'ls formarà en emergències i, en el cas de les Balears, especialment en què han de fer en cas d'inundacions, que és el fenomen advers més probable. Ara mateix a l'arxipèlag, Antoni Vera és conseller d'Educació.
5: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'Educació Infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats. I d'aquesta manera creiem que l'idoni que els centres educatius siguin el lloc on, diguéssim, poden donar una educació, diguéssim, una formació transversal.
4: Més de 900 professors, junt amb altres 400 tècnics de tots els àmbits, com policies, tècnics en emergència, protecció civil o bombers, s'han preparat per poder formar, a partir d'aquest curs ja, a tots els alumnes.
1: Així arribem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Siau benvinguts, siau benvingudes en aquest programa. Ja sabeu que vos acompanyarem des d'ara i fins la una del migdia. El titular del programa, Jaume Noguera, és de vacances aquesta setmana, però, com sempre...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
0: I vos acompanyarem amb un menú ben gustós per avui. Vos proposam fer d'entrada una capbussada a la zona nord de Mallorca, a la costa de la Serra de Tramuntana, i parlar de protecció més enllà de la línia de la costa. A la nostra radiografia mallorquina volem saber quin futur li espera el sector lleter després de la desaparició de Gama. Un total de 9 vaqueries s'han quedat amb els animals, però sense saber ben bé què fer amb la llet, perquè cal recordar que les vaques les han de munyir cada dia, tots els dies de la setmana. I li posarem una nota d'humor el dia d'avui i el programa amb la visita de Xavi Canyelles, que com cada dilluns vendrà acompanyat dels seus personatges per contar-nos, a la seva manera, això sí, l'actualitat i la vida. Amb tot això i qualque cosa més, farem aquest dia el Dia Mallorca amb en Bernat Nadal al control tècnic i na Maria Antònia Esquines a la producció. Començam.

12-7 minuts per proposar ara fer, com dèiem, una capbussada a la zona nord de Mallorca, a la costa de la Serra de Tramuntana, i parlar de protecció més enllà de la línia de la costa.

0: buscat coses...
1: No deixar només aquesta protecció on acaba la terra i comença la mà. És la proposta que la Federació d'Associacions i Activitats Nàutiques per a Temes Medioambientals ha proposat. I, de fet, no és la primera vegada que escoltam una idea similar, perquè aquesta federació, de fet, de submarinisme, va proposar fa poc la creació de la Reserva Marina de Tramuntana, perquè diuen que al seu fons no hi ha la mateixa biodiversitat que trobam a altres zones. Ara són les empreses nàutiques qui també han demanat a la Conselleria de Pesca i Medi Natural una ampliació d'aquesta protecció marina de la mà que toca a la Serra de Tramuntana. Per parlar-ne, avui volen saludar en Gabriel Dols, que és president de la Federació d'Associacions i Activitats Nàutiques. Bon dia, Gabriel, com estàs?
2: Bon dia, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de transmetre quina ciutat de FanMed. FanMed, bàsicament, més que res, són 11 associacions. Hi ha instal·lacions nàutiques, hi ha pescadors, hi ha navegants, hi ha la part empresarial. Voldria dir que és tot el sector nàutic que està dins d'aquesta federació, i varen constituir aquesta federació ara fa 4 anys per temes mediambientals.
1: Clar, d'aquí que avui trobàssim adient que s'ha escoltat la vostra veu. Aquestes 11 empreses, associacions que conformen la federació, sou una veu autoritzada que demana, reclama aquesta protecció, i deis que el que proposeu no són uns límits concrets ni tampoc noves restriccions, sinó simplement fer un estudi científic que analitzi si la superfície marina que ara està protegida és suficient. Contam-vos una miqueta més en detall.
2: Exactament. Realment, jo crec que no demanant restriccions, sinó el que demanam és més coneixement. És a dir, el que voldríem és que un estudi científic determini si la protecció actual és suficient. I, evidentment, si cal, pues, proposar millores. Nosaltres, amb aquest tema, com amb molts altres, nosaltres pensem que les decisions han de partir de dades, no de percepcions.
1: I, Gabriel, clar, escoltant-vos, el vostre argument és molt coherent. Deix que la conservació de la Serra de Tramuntana no se pot aturar just quan acaba la terra, no? Sinó perllongar-ho o estenir-la una miqueta més, més enllà de la línia de la costa. Clar, deix també que s'ha convertit també en una connexió ecològica que existeix entre muntanya, litoral i la mà, no? Contau-vos una miqueta aquesta ampliació de la protecció, com vos agradaria que fos? Per exemple, sobre la pesca, sobre el lloguer d'embarcacions, sobre què pensau o creix que s'ha de protegir?
2: Bueno, efectivament, Serra de Tramuntana no acaba a la costa. La seva conservació, nosaltres pensam que ha de tenir continuïtat dins la mà, perquè el territori i el medi marí, evidentment, formen un mateix ecosistema, i jo crec que això és un tema obvi. S'ha de tenir en compte aquesta connexió ecològica més que res perquè l'aigua connecta tots aquests espais. I realment el que passa a terra està clar que les conseqüències van a la costa i a la mà. Per això, pensant que no és només protegir d'una manera aïllada la terra, la part de litoral, la part de costa, sinó també a la mà. Respecte al que me comentava de pesca i això, pues, bueno, dins FanMed hi ha les dues associacions més representatives de la pesca recreativa, i aleshores el que se trata és d'estudiar el que proposen els científics i conjuntament amb l'administració pues, intentar cercar solucions pues, que siguin sobretot viables i que tinguin com a essència el sentit comú i la viabilitat d'aquestes solucions que se proposin.
1: Gabriel, i si te deman per efectes o conseqüències, més enllà d'aquesta protecció que ja hi ha a la Serra de Tramuntana, no sé si la mà de Somo, que sempre se sol dir, és una de les conseqüències i efectes més immediats que hi poden veure i que se poden notar i palpar, no?, en aquest litoral de la Serra de Tramuntana. Contau-mos, què hi trobeu a faltar o què trobeu que ha canviat i que podria arribar a afectar moltíssim en aquesta zona i sobretot a la biodiversitat d'aquesta zona?
2: Dues coses. La primera, és a dir, demanar aquesta protecció com a continuïtat de la protecció que ja té la part de terra és una forma que el que se vagi a fer en aquella àrea, en aquella zona, el que és la Serra de Tramuntana, depèn de nosaltres, del govern balear. perquè en aquest moment, des de Dragonera fins a Formentor, pràcticament tota aquella zona de lo que és la mà depèn del Ministeri, de Miteco. Aleshores, si aconseguim que aquesta continuïtat sigui avalada científicament, el que farem és que tota aquesta zona pugui dependre del govern balear, el qual pensant que d'entrada és una cosa bona que nosaltres aquí puguem gestionar quina protecció, quin ús li volen donar. El que me comentava vostè, bueno, jo crec que és evident i no ens hem d'escandalitzar, que qualsevol acció que puguem fer, l'ésser humà té un impacte. Aleshores, el que se tracta és que aquest impacte que produïm a la natura minimitzar-lo de la millor manera possible. Uh-huh. És a dir, no hi ha per què suprimir-lo ni crear una restricció molt estricta, però sí intentar minimitzar aquest impacte que nosaltres, en aquest cas, els navegants o la gent que gaudeix de la mà, pues, produeix en el medi marí. Això és evident. Aleshores, anem a veure si entre tots som capaços de minimitzar aquest impacte. Però tenint en compte i partint de la base, que jo crec que és fonamental que qualsevol activitat, començant per respirar mateix, és a dir, que hi ha un impacte en el medi. Entonces, a partir d'aquí anem a cercar solucions lògiques i en sentit comú que permetin aquesta activitat humana i la conservació, en aquest cas, del medi marí.
1: Uh-huh. Clar, Gabriel, també heu puntualitzat que una major protecció hauria de tenir en compte les necessitats dels residents de municipis costaners i posau com a exemples Port de Sóller, on deis que s'hauria de mirar més el fondeig i l'amarrament d'embarcacions. Contau-nos per què feis especial esment en el Port de Sóller.
2: Bueno, evidentment, perquè feim especialment en el Port de Sóller, jo crec que és obvi pel fet que és l'única instal·lació portuari, perquè ens entenguem, o és part del refugi natural que tenim dins tota aquella zona, és a dir, pràcticament des de tot aquest Serra de Tramuntana, és l'únic indret. Hi ha una cosa clara, i és que la protecció també ha de tenir una dimensió social. I no podem oblidar les persones que viuen en aquests municipis, en aquest cas en el tema de Sóller. A Sóller, pues, cal estudiar les necessitats reals que hi ha de fondeig, de barrament, i nosaltres, la nostra idea és plantejar les solucions, però tenint en compte especialment en els residents. És a dir, l'accés a la nàutica de lo que és qualsevol persona que visqui a la nostra comunitat és complicat. Aleshores, les solucions que se puguin implantar pues han de ser i han de tenir en compte aquesta gent resident, que majoritàriament és la que ara té aquests fondejos que no són legals. És a dir, però el que hem intentat és si hem de legalitzar això, però que els usuaris futurs siguin gent d'allà, bàsicament del mateix municipi. Per això, tal vegada, en el futur s'hauria d'intentar que també és implicació de l'Ajuntament. És a dir, jo crec que, a part del tema econòmic i pensar la rentabilitat econòmica, s'ha de pensar en la dimensió social. A més, que jo crec que és una peça fonamental perquè qualsevol mesura tingui futur, sobretot dins la nàutica, com en altres puestos. Però si socialment no hi ha una implicació, el futur pues, realment és un futur molt incert.
1: Gabriel, t'hem sentit a dir un parell de vegades aquella frase o aquelles paraules de que mos entenguem tots, que tothom se pugui entendre, no? Supos que el que voleu és que medi ambient i nàutica pugui conviure. I jo te demano que com s'ha de fer perquè això passi. No sé si ara no passa i per això s'ha de fer qualque cosa perquè se pugui conviure sense efectes mediambientals i que la nàutica, la gent que practica i gaudeix de la nàutica, pugui seguir fent aquesta activitat.
2: És a dir, està clar que necessitem una gestió coordinada entre les diferents administracions, perquè evidentment la mà no entén de competències administratives. I és fonamental que treballem conjuntament i que s'incorporin tots els agents implicats. És a dir, actualment tenim el govern que ha fet aquesta conselleria de la mà i cicle de l'aigua. Nosaltres ja creiem que això és un pas positiu, més que res, perquè ja ens permet centralitzar tot un poquet tots els problemes que són, diríem, de la mà o del sector nàutic, ja tenir-los un poquet més centralitzats. Aleshores, jo crec que hem de seguir per aquest camí i anar entre tots, administració i sector i la part social, pues, anar trobant les solucions que més se puguin adaptar i, sobretot, la part, com dèiem en el principi, la part científica i la part de dades, perquè moltes vegades el gran problema que tenim és que xerrant de percepcions. Aleshores, el que necessitam, si volen prendre solucions que puguin ser factibles i tinguin un futur, una implicació social i un coneixement de dades i un coneixement científic de lo que està passant. I crec que amb aquesta conselleria de la mà i altres propostes que estan fent, pues crec que anem per bon camí i hem de seguir amb aquesta línia. És a dir, el fet que el sector nàutic hagi fet aquesta federació únicament per temes ambientals i se posi al capdavant de propostes com aquesta, jo crec que diu molt a favor de la sensibilitat del que té el sector nàutic i la conservació, en aquest cas, del litoral de la Serra de Tramuntana.
1: Implicació, coneixement, entesa entre les parts implicades, òbviament, apareix una bona proposta, una proposta sensata, s'ha de protegir sense haver de restringir més, però és vera que cada any, Gabriel, veiem vídeos, per exemple, de desbarats, no?, de persones que no coneixen la mà i que fan desastres. Quina valoració en faríeu d'aquest estiu? Com ha anat la cosa, sobretot per aquesta zona tan concreta?
2: A veure... M'agradaria fer una petita puntualització en el que has dit i remarcar això. És a dir, que un gran problema que tenim és que la mà s'està obriguent a gent que tal vegada no tingui aquesta cultura marinera i realment nosaltres veiem que hi ha molt de comportaments incívics. He de comentar que una de les primeres accions que va fer FanMed va ser conjuntament amb Posibé, varen fer un vídeo molt curtet i jo crec que molt entretengut, que durava 2 minuts, que se deia Un mar de respecte. Se va fer en 5 idiomes, perquè sobretot les embarcacions de charter se va fer amb un tipus adhesiu perquè se pogués posar amb un còdic QR per donar un poquet d'entendre a la gent que va a la mà quin tipus de comportament ha de tenir. Això és un tema que mos preocupa molt, el tema dels comportaments incívics. Les dades respecte a la temporada, pues això és una cosa que, per desgràcia, en aquests moments encara no podem facilitar perquè no els tenim. El que sí que te puc dir és que nosaltres, i en coherència amb el que comentaven de dades, ahir mateix vàrem tenir el darrer vol que fèiem a tot el litoral per fer un estudi de lo que és les àrees costeres, el nivell d'ocupació que tenen. I estan fent un estudi respecte a això per poder tenir ja el segon any, per poder tenir un índex el més aproximat possible a lo que és la realitat de l'ocupació que hi ha en quant a fondeig del nostre litoral. Uh-huh. Però dades concretes de la temporada com ha anat, pues realment en aquests moments no, encara no els tenim.
1: Bé, sí, com sigui, és vera que a tots mos agradaria, Gabriel, una mà o un mà de respecte sense desbarat ni desastres, com dèiem, amb un bon comportament i sense actes incívics. No? D'aquí que FanMed, aquesta associació o federació d'associacions i activitats nàutiques, demani aquesta protecció, més enllà de la línia de la costa o de la Serra de Tramuntana. Gabriel, moltes gràcies i tant de bo la propera vegada que parlem, ja puc en dir allò de que la serra i el seu litoral estan més que protegits. Gràcies.
2: Segurament, esperem que sigui així. Jo més que protegits, jo diria protegits. És a dir, perquè jo crec que han de tenir en compte els tres factors, la part econòmica, ambiental i la part social. És a dir, anem a veure si trobem una figura de protecció que sigui bona.
1: Equilibri, en qualsevol cas. Moltes gràcies, Gabriel. Bon dia, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
6: Seguim aquí en directe, són les 12:24. No sé si teniu una mica de gana, si ja heu fet una mica de bereneta o si espereu que siga ben migdia per fer un bon dinar. Si aconseguiu, ja sabeu que fins a la una vos acompanyam aquí al Dia Mallorca. I ara, a la nostra radiografia mallorquina, volen saber quin futur li espera al sector lleter, després sobretot de la desaparició de Gama. Un total de 9 vaqueries s'han quedat amb els animals, però sense saber ben bé què fer amb la llet que produeixen, perquè ho han de recordar. A les vaques les han de munyir cada dia, tots els dies de la setmana. Si no, podrien tenir greus problemes de salut. Alguns aposten per fer formatge, altres per elaborar diferents productes lactis com el kèfir, com vos vàrem contar la setmana passada. I d'altres, fins i tot, parlen de dur la llet a la península. Avui volen parlar, idò, d'aquesta qüestió i ho volen fer amb una empresa que està al bessó d'aquesta qüestió. Al capdavant, en Pedro Montroig, gerent de formatges Grimal. Bon dia, com estàs, Pedro?
7: Bon dia, molt bé, com va tot?
6: Les vaques han de ser munyides, sí o sí, cada dia. I ara mateix estàu gestionant de més 5 milions de litres anuals que vos arriben de 7 de les 9 vaqueries que queden a l'illa. Què en feis? El vostre formatge va bé per produir-lo, però no sé si és un gra massa. Contau-mos.
7: Bé, efectivament, és el que comentaves. Nosaltres ara rebem la llet de les 7 vaqueries aquestes que queden i principalment el que fem és el formatge. També fem derivats com puguin ser brossat o la llet formatjada, però el gruix del que fa Grimalta avui en dia és el formatge, però, com també comentava abans, hem d'enviar una part d'aquesta llet crua, llet que surt directament de la vaca cap a València, cap a un soci comercial que tenim, perquè pues no se consumeix tot el formatge que s'hauria de consumir, diguem, no?, per poder anar a sortir de la llet.
6: Pedro, i no sé si ho saps i, o si mos ho vols dir, però i les altres vaqueries que fan? Què fan en la llet, en la seva llet? No sé si la poden col·locar, per dir-ho d'alguna manera, o què fan amb ella?
7: Bé, les altres vaqueries el que fan és tenen la seva pròpia producció. Ells fan formatge, fins a bon temps que entès, principalment, però també estan començant a fer llet fresca de vaca, que és una cosa que nosaltres també estem de quasi, quasi ultimant els detalls per poder-la fer, evidentment, un volum un poc més gros que ells. I tots intentant fer feina en el que tenim i el que ens ha tocat en la situació que ens han deixat.
6: Equilibrismes, no?, per dir-ho d'alguna manera, Pedro, que és una mica la qüestió. Però bé, tornem a vosaltres, que te volia fer aquesta pregunta per si sabies si ells tenien més problemes o complicacions a l'hora de que fent la llet. Però bé, dius que la demanda actual de producte lacti mallorquí no és suficient per absorbir tota la producció i que per això una part de la llet la duis a València, en aquest cas. I allà, què fan amb aquesta Correcte. Llet mallorquina? L'envasen? Fan altres formatges? Què fan?
7: Fins a bon temps que entès, quasi tot, per no dir tot, la fan per fer formatge.
6: Un formatge produït des d'allà, amb llet, en aquest cas, mallorquina. I si la demanda actual no vos permet augmentar la producció, vols dir que haurien de comprar més formatge mallorquí, per exemple?
7: Home, estaria bé, la veritat.
6: No, aquí sempre fem bastant apologia de producte local. Així que aquí tens el teu micròfon per demanar a la gent que consumeixi producte d'aquí.
7: Sí, realment crec que és algo que no costa tant, és mirar la procedència dels aliments. I jo xerro en representació del sector lleter, però és algo que sé que passa en general a tot el sector primari. Al final en queda molt poquet, el sector primari i silla. És molt car, jo crec que la gent no és conscient, és molt car l'insularitat i dues coses de península, ja no xar de productes finals, sinó de pinços per animals, de productes agrícoles, i en el final crec que és important que atesorem la poca indústria de transformació i es pot ser tot primer que mos quedi a Sitges, perquè si no crec que en el futur ho notarem i molt.
6: Clar, Pedro, llavors passa com en tot, no? Per exemple, en el nostre barri, en el nostre poble, tanca un cafè, un forn, un comerç de tota sa vida, i tanca i mos sap greu, mos fa pena i mos apenedim per ventura de no averinar més, de comprar més, i per ventura allà hi obriran una cadena, una franquícia o, que sé jo, qualsevol cosa que faci que se vagi perdent l'essència dels nostres pobles, no? Aquests dies, llegint el diari, podem veure, no?, que tanquen bars, que tanquen fons, que tanquen això, comerços emblemàtics i de tota sa vida, perquè ja siga que no tenen relleu generacional o ja siga perquè les grans superfícies o fins i tot internet han fet que perdin clients. Davant d'això, què podem fer nosaltres i què podeu fer vosaltres?
7: Bé, primer és el que comentes. En el final ho vivim més amb els comerços locals que hi ha de vora nostra perquè passen cada dia per davant, però no veiem en els granaders o en els agricultors que estan enmig del camp, que igual no els arrossen tant perquè no hi passen per davant cada dia, però fan també la mateixa feina al doble i també han d'anar tancant. Què podem fer des de la nostra banda? Bueno, pues intentar apoyar el producte local, en el nostre cas és formatge, però tots els sectors ja són molt d'apoyar la nostra, que hi ha gent que fa molta feina i estima el que fa, i me consta perquè xerran també amb altres sectors. I nosaltres, per la part de Grimalt, pues, és donar sortida de la llet dels nostres granaders. Ara fem formatge, però també entenem que igual no a tothom li agrada formatge, per això estem fent feina en treure llet fresca i no descartem en un futur tenir altres derivats làctics perquè la gent pugui consumir pues, una varietat de productes làctics, tenir un sector lleter bo a Silla, com fa ja un parell mallorquí d'anys, i poder pues, bueno, atesorar un poc d'aquest sector que és tan guapo i que cada any se va perdent un poc, perquè bueno, per qüestions diverses, com comentaves, també passa que hi ha molta gent que no heredes aquest tipus de negocis perquè, bueno, perquè hi ha coses més atractives avui en dia, però per la nostra part, pues això, fer feina amb el formatge, en llet i amb altres productes derivats i per la part del consumidor, pues, triar, si és possible, el producte local antes que el producte de fora.
6: Asseguts no vos heu quedat, de fet ara vos heu associat, Pedro, amb Son Carbó. Qui són els de Son Carbó i què suposarà aquesta aliança que heu fet?
7: Bé, Son Carbó és la ganaderia més gran de Silla. I el que suposa aquesta aliança és formatge en aquest cas, però llet per molts anys. En el final, ells varen quedar tirats pel tancament de gama, juntament amb l'explotació ganadera de Sant Bernat, que també l'hem acollida. I en el final, ells poden tenir la seguretat que seguiran fent llet per molts anys i nosaltres sabem que tindrem llet per apoyar aquest projecte d'expansió que volen fer i tindrem llet però, bueno, pues, per poder fer altres derivats làctics i per poder tirar endavant aquesta indústria. I si tot va bé i estabilitzem el sector, que ara mateix la realitat és que és un poc inestable i un poc incert el futur, però si ho aconseguim estabilitzar, que estic segur que sí, pues, també que ganaders se poden sentir valents per fer inversions i fer encara més llet i poder recuperar un sector que, bé, que està a preball, però no té per què seguir anant a preball, ens ajuda un poc de tothom.
6: Pagesos i ramaners valents, i de fet voleu ampliar les instal·lacions i diversificar els productes que feis, no? Per exemple, llet fresca. Llet fresca, que això un temps, els temps de mon mare, per exemple, era com una cosa molt, molt comú, no? Que la gent tenia la llet fresca cada dia, ara ja és una cosa molt diferent. Diuen que se pot congelar, Pedro.
7: Home, per poder congelar qualsevol cosa. I jo entenc que antigament se feia perquè no hi havia més remei. Ara, avui en dia, jo personalment recomanaria anar-lo a comprar més sovint, que la llet fresca té una qualitat més curta. En el final, se pot congelar? Sí. Però no el mateix congelar la llet a un laboratori o a una fàbrica especialitzada en congelacions que congelar la nostra. En el final, el que pot passar és que se mos pot triar. En el final, el greix no té la mateixa densitat que la part aquosa, no? Que és líquid, i mos pot passar que s'ha de congelar-la, se congelen en temps diferents per les seves densitats i se tria. És dolent? No, però ja no serà exactament la mateixa llet després d'haver-la congelada, que congelada serà igual de bona, però no és el mateix producte. Per
6: òbviament.
7: Tant, se pot congelar? Sí. Jo però personalment recomano comprar-ne dos pics en vez de congelar-la.
6: Tenim maneres, no?, de poder tenir la llet fresca d'una altra manera, sigui com sigui. Mos contaves també que voleu fer altres derivats làctics, no? Hem parlat de brossat, els formatges del kèfir, i no sé si se pot fer qualque altra cosa. Heu pensat, li heu donat voltes, o no sé, que creus que podríeu fer més?
7: Sí, realment, és una cosa que s'està plantejant, i no estem parlant de l'any que ve ni xient, perquè això de feina i de temps, però en celler se poden fer una virgarita coses. Poden fer nata, poden fer mantequilla, poden fer... A dia d'avui no és viable fer llet amb botella de canfollà gama, però si anéssim en vant i féssim més llet a Silles Ganadets, se podria fer llet uacte, se podria fer un obrador nostre propi i fer tartes de formatge, arròs en llet... Vull dir, la llet, en final, és un producte primari amb el que se poden fer infinitat de coses.
6: Infinitat de coses, com, per exemple, aquella cosa tan nostra, i que ara no és tan nostra, que és la cacao, feta a Mallorca.
7: Efectivament.
6: La marca ara és de Damm. Veus possible tornar a fer la cacao a casa nostra en llet mallorquina?
7: Sí i no. Veig possible, de fet és algo que jo personalment tinc moltes ganes, perquè jo era un gran consumidor de cacao, tornar a fer un batut de xocolata. Ara, digue-li la cacao, no ho sé. La cacao és una marca privada, ara és de Damm, i això és un tema en el que no convindré-hi. Però un batut de xocolata estic segur que tard o prest el recuperarem i es tornarà a ser nostre.
6: Escolta, tindran el nom, si volen, però per ventura no tindran el gust i l'essència que la tenim aquí.
7: Efectivament.
6: No?
7: Efectivament. És
6: el nostre cavall guanyador, supòs.
7: Exacte. És el que mos hem creat tots els que hem pres la cacao des de petits, i això és nostre, i això sí que no mos ho poden llevar.
6: Això no mos ho poden
7: llevar. Li
6: podran
7: canviar el nom, exacte, però això és nostre.
6: Clar, en el final, supòs que un qui és d'una altra banda pensarà que el batut de xocolata que pren allà és molt més bo, però en el final és una qüestió, no?, d'una identitat, no?, que hem tingut tots des de molt petit. I per molt que te vulguen enganar, tothom sap destriar d'un cacao d'una altra cosa.
7: Efectivament. Jo ho he viscut. Jo he estat un parell d'anys estudiant a Madrid i els primers pics anaves a una cafeteria i demanaves un cacao i la gent no sabia de què em parlaves. I efectivament, és que el cacao ja no està xerrant de gust, ja no és si és més bo o més dolent. És un sentiment, és algo que és molt nostre i és que ho sabem triar tot d'una. És que mos hem criat amb això, ho sabem triar, i estic segur que ho sabrem tornar a reconèixer en un futur quan facem el nostre batut un altre pic.
6: I tant que sí, segur que per ventura d'aquí prest o d'aquí més tard tornarem a poder parlar del nostre propi batut. Parlem d'història, Pedro. Ets un tio jove, això se nota en sa veu, perquè no ens tenim aquí davant, però se te nota en sa veu, però també podem parlar d'història en tu, perquè de ben segur no només per la feina que tens, sinó per l'entorn en el que te mous en pots parlar. Com així hem passat a Mallorca de més d'un centenar de granges a només 9? Què ha passat o què va passar i quan va passar? Quan va ser el principi, no vull dir del final, sinó d'aquesta nova història que tenim ara pel que fa a les vaqueries?
7: Home, una data exacta no te la sabria donar, però al final la globalització i la Unió Europea i totes aquestes coses tenen coses molt bones, però després també tenen dobles efectes. En el final, quan més obres un mercat, més competència hi ha. Hi ha gent que, per lo que sigui, el aconsegueix fer més barat o li basta amb menys marge, i has de competir amb molta gent que antes no competies. Això és una part de l'iceberg, no? Però el principal és el que comentava un poquet antes. Cada pic hi ha el sector primari que és menys atractiu per la gent jove. Cada pic s'estima més, com puc entendre, anar a fer feina amb intel·ligència artificial, amb finances o el que sigui, i cada pic hi ha menys valents que volen fer feina al camp. Què passa? Que moltes ganaderies han de tancar no per un tema de viabilitat, sinó perquè no hi ha ningú que se n'encarregui. I això és una cosa que passa, i passa en molts sectors. I això és el principal problema que tenim.
6: I tornem, si t'assembla, en el començament, perquè ara parlaves de la feina que se fa cada dia a les vaques, en el principi les han de munyir cada dia, no? Conta-mos una miqueta quin és el vostre dia a dia, com ho feis, com és la teva feina, i sobretot com vos ho feis perquè les vaques estiguin bé.
7: Nosaltres, en el final, des de Grimalt, no tenim ganaderia pròpia, però estem en contacte amb les ganaderies, les que mos duen la llet, i feina de cada dia. N'hi ha algunes que són un poc més modernes, n'hi ha algunes que són un poc més de l'antiga escola, però cada dia s'ha de munyir i no és una ciència exacta. Nosaltres, des de Grimalt, fem els comptes intentant ser més o manco quina llet mos arribarà, però mai ho saps, sempre hi ha sorpreses. Igual esperes 10 mil·litros i en venen 15 com en venen 7. Sobretot en l'estiu, que en la calor se fa que fan menys calor i anem en van, però nosaltres hem d'agafar tota la llet. Evidentment, no se'n pot tirar, no se'n pot fer malbé d'aquest producte tan bo que feim aquí a Silla. I això, és que no, la gent al final veu el formatge a l'estanteria i no s'imagina la feina que du, sobretot de càlcul i d'ajustar i qualsevol que han de córrer perquè pugui sortir, que tothom pugui seguir endavant i que tot vagi bé.
6: I
7: Però bueno, ho
6: segurament
7: fem de molt bon gust, eh?
6: No pensàvem en una altra cosa, perquè ara parlàvem de la llet i de que les vaques han d'estar munyides cada dia, perquè si no poden tenir problemes de salut.
7: Exacte.
6: Com més vaqueries perdem, més paisatge perdem en el final també, no?
7: Bueno, exacte. Això és algo que antes de Campos, just ara som a Campos, a Son Carbó, i antes tu de camí per aquí veies moltes vaques. Ara no en veus. Ara ja és algo que s'ha perdut i bueno, és algo en lo que hem d'aprendre a viure, perquè si no donen suport en aquests ja quatre comtats valents que mos queden, és algo en lo que mos hem de basar. Cada pic hi haurà més blocs de pisos i menys camp i menys hort i menys animals.
6: Abans jo te deia que només per sentir-te sa veu ja sabem, s'oient pot saber que ets un tio jove, una persona jove, i clar, aprofitaré per demanar-te per què una persona jove, segurament és una pregunta absurda perquè no, però per què una persona jove decideix ficar-se dins aquest món, no tenir clar que se vol dedicar a ses vaques, a sa llet, a els formatges i tirar endavant malgrat hi hagi tots aquests problemes que coneixem ara mateix.
7: Pues no ho sé ni jo, la veritat.
6: Aquesta no me
7: Jo
6: l'esperava,
7: fa...
6: Pedro.
7: Sí, fa 6 mesos que estic en el càrrec i fa 7 mesos jo vivia a Madrid, era financer, feia feina amb els bancs, amb tecnologies noves de pagaments i tot això. I res, per contacte que tinc amb Son Carbó i amb altres vaqueries, se va comentar això. I jo, pues, feia 8 anys que estava fora de l'illa, però jo crec que és un sentiment que compartim tots els mallorquins. Sortim de Mallorca, però Mallorca no surt de nosaltres. I no ho vaig pensar, era el moment, considerava que tampoc hi havia molta més gent fent cua per posar-s'hi per ajudar, que és veritat que també no és una cosa que s'hagués comptat tant fins que va passar tot, però bueno, vaig veure l'oportunitat, no vaig poder dir que no, perquè que nostre, i si no lluitant nosaltres per salvar-ho, qui ho farà? I aquí estem ara, en el camp, amb vaques i fent formatge.
6: Ostres, Pedro, la veritat és que no m'esperava aquesta resposta per res del món. Una persona que se'n va estudiar finances i que torna a Mallorca per salvar el que és un poquet de tots, un poquet nostre de tots, i
7: Exacte.
6: se fica dins aquest trull precisament per això, perquè té clar que la supervivència passa per nosaltres, no? Perquè si no, no ho farà un altre per ajudar a que les vaques puguin seguir pasturant i seguir donant llet per fer formatge o per fer qualsevol cosa.
7: Exacte, és un poble que comentava antes també, que bueno, passant per davant la cafeteria, que antes era una cafeteria local i ara ha tancat, hi ha una cadena grossa i pensàvem, ja, i me sap greu i tal. Pues, en el final tots poden fer algo des de la nostra posició i el que poden fer ho han de fer i d'aquí també faig un increment que amb un poc que posen tots, amb un poc de gradarena, és molt bo de fer salvar la nostra entre tots.
6: I doncs quedàvem amb aquest missatge, Pedro. Amb una miqueta que posen tots de la nostra part, podem fer això, que Mallorca continuï sent el que coneixem i el que estimam. Moltíssimes gràcies i fins una altra,
7: A
6: Pedro.
7: vosaltres.
6: Una besada.
7: Bon
6: Adeu.
7: dia.
6: Adeu.
7: Adeu.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: 12 i 45, seguim en directe. Això és el dia Mallorca. Hem parlat de protecció del litoral, hem parlat del sector lleter, però vos he de contar que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Las Vegas l'edició número 62 del Gran Campionat Mundial de Fisioculturisme, l'Olimpia. De cada categoria hi ha hagut guanyadors, campions a nivell mundial, essent en Nick Walker el màxim exponent en la categoria de Mister Olympia. Però de tot això en volem parlar amb qui més en sap, que és en Xavi Canyelles.
1: Sí, sí. Bon dia. M'encanta que t'hagis pensat en aquest tema tan important i tan interessant.
0: Importantíssim, allà, van bots.
1: Tothom en parla, vull dir, vas pel carrer i tothom xerra de l'Olympia, del Mister Olympia, del Nick Walker, com s'ha presentat en guany, de les grans categories, fins i tot de la categoria bikini, de la categoria clàssic fitness, que vol recuperar aquelles formes de l'època daurada d'en Arnold Schwarzenegger, del Luferino.
0: D'aquí,
1: Arnold Schwarzenegger, aquell austríac. Però, clar, guanyava perquè era molt amic de los hermanos Weider. I realment no havia de guanyar ell, havia de guanyar l'altre, però bé, és igual. Tot és una passada, eh? Tu ho has seguit, aquest cap de setmana?
0: Una mica, no tant conto,
1: sí?
0: Però sí.
1: Una passada, una polèmica, les xarxes socials plenes de fotos, una passada, perquè Estats Units, no és com aquí, vull dir, Estats Units, això de culturisme, és com aquí és futbol, o més. Una gentada, milers de persones mirant aquells cossos brillant, croissants lluents.
0: Croissants que brillen.
1: Sí, que brillen. Tu has vist fotos, has vist imatges.
0: I tant,
1: però
0: d'ara,
1: d'un guany.
0: Sí, sí, clar.
1: Ups, una cosa grossa.
0: Croissants d'aquests que se posen així brillantor.
1: Sí, pareixen de xocolata.
0: Xocolata. Sí, perquè també se'n com... Estan morenats, sí. Han pres el sol.
1: No, no, se'n batumen.
0: Se'n batumen,
1: sí,
0: també.
1: Sí, de fet, quan vas...
0: No és natural.
1: No.
0: Taboletes.
1: Sí.
0: A vegades se passen taboletes.
1: Primer ven depilats i després ven embatumats. I embatumen amb uns rodillos així i fan sol una passada, eh? I amb unes tabaioles. Jo és que estic molt animat amb aquest tema, massa greu. No ho pareix, perquè no, però sí.
0: Ni ho diria. Però és que a Mallorca, un dels Olímpia, concretament en Sergio Oliva... És que ho va campió.
1: En Sergio Oliva, va ser un Mister Olympia, va guanyant en Schwarzenegger.
0: Fins a
1: alerta,
0: tu. I qui va conèixer en aquest? Qui va conèixer?
1: Va venir a Mallorca, no sé quin any era, en els anys 70, tot això. I tu saps que tenim aquí un personatge, una persona que aprecia molt, que ha conegut a tot Cristo. A tot Cristo. Tothom li diu que faci un llibre, per favor, de les seves memòries, perquè té fotos amb tothom.
0: Quan diguis qui és, tothom dirà, clar...
1: Era amic de Sara Montiel, era amic de...
0: De tothom.
1: José també. Luis Ardura, per
0: José
1: favor.
0: José Luis nostre, una pesada des d'aquí, no, José Luis?
1: Clar
0: José Luis, bon dia.
2: Hola, ¿cómo estás? Kiki. Pues, efectivamente, no sé si te acuerdas, hace aquellos años, yo era Relaciones Públicas, yo estaba con Sara Montiel los domingos haciendo una paella con Pepe Tous y después íbamos a Titos. Entonces resulta que fuimos a buscar a Sergio Oliva. Y yo decía, ¿pero quién es ese? Y lo fuimos a buscar al aeropuerto con Pepe Tous y con un taxi. Y vimos a Sergio Oliva, que era un tío enorme, era muy grande. Era moreno, era cubano. Entonces, claro, nos hicimos unas fotografías. No sé si veis en mi Facebook, aquí tengo fotografías. Y tengo una foto de él posando en la postura del hombre bíceps, que está dedicada.
0: Dedicadíssima. Saps, hi ha una frase teva que m'encanta. Quan sempre, quan dius allò de com desgastes coses s'aigua...
2: ¿Cómo desgasta, por favor? ¿Cómo desgasta el cuerpo? ¿Cómo es que no lo digo?
0: Tu dius, ¿cómo desgasta los cuerpos del agua?
2: Los cuerpos del agua.
0: No, como...
2: Exacto. ¿Cómo desgasta? ¿Cómo desgasta? Veo que me sigues.
0: Sí, y tan que te segues.
2: Bueno, he estado un poco enfermo estos días, pero estoy mejor, estoy recuperado.
0: Te voy bien.
2: Y paseo por la calle.
0: Cuídat.
2: Es una cosa. Y a mí me hace mucha ilusión venir aquí porque hacía tiempo que no venía.
0: Y da, José Luis, muchas gracias por haber venido, porque te añoraban. Pero
2: claro.
0: Aparte de entrenamiento, una vida dedicada exclusivamente en esta disciplina, han dedicado ya también uso de anabolizantes, de suplementos. És molt important fer una bona dieta, perquè si no hi ha una bona dieta ja pot fer de musculitos de croissant.
1: Exacte.
0: Que no anirà bé, la cosa.
1: No, no n'hi ha, una bona dieta, nutrició, proteïnes a tope i tot
0: i
1: això.
0: I per això avui que venien a Fanny li han
1: sí?
0: dit torna a entrar perquè mos doni quatre consells.
1: L'he trobat de fora i he dit torna que et deixarà d'això.
0: Quins consells, Fanny, mos pots donar perquè no ho és tot un anabolitzant?
1: Clar, Lo que he de tenir en compte, és el que jo sempre dic, que han de tenir en compte que una dieta saludable. No fa falta arribar a aquests extrems, però si anaven al gimnàs necessitant proteïna. I proteïna, per exemple, com a bon suplement, jo sempre recomano els aminoàcids essencials, que són valina, leucina i isoleucina, perquè són els ladrillos de la nostra musculatura. I llavors...
0: Però quant de grams de cada cosa?
1: No, això ja venen unes càpsules. Sempre veureu uns números, que són 5-1-1 o 5-2-2, que són els graus de valina, leucina i isoleucina. De tota manera, hem de tenir en compte que una dieta saludable, completa, no li fa falta el que són aquests, precisament, aquests suplements. Si mengem peix, si mengem carn, o també proteïna d'origen de llegums, és molt interessant, formatge que no sigui massa curat, és la proteïna. I per la gent vegana és interessant també el llegum, el cuscús, el mus, o totes aquestes coses que se mengen, és molt interessant. I tot això, i molta d'aigua, sobretot molta d'aigua.
0: Molta hidratació, clar. Després clar. El José Luis diu que l'aigua desgasta.
1: Bé,
0: no sé com ho hem de
1: clar,
0: fer, això.
1: L'aigua desgasta, però molta d'aigua, sobretot sempre.
0: Tu t'hidrates molt, Fanny?
1: Sempre mos han d'hidratar. Sempre, sempre una botella d'aigua. A més, ens sedem més perquè perdem el sentit de cessat i necessitem hidratar-nos, clar.
0: Mos oblidant de beure.
1: I en el gimnàs, que suant, que perdem també aminoàcids, no, minerals, i també algun suplement vitamínic.
0: Escolta, ara que xerres de gimnàsos, ara n'hi ha arreu de gimnàsos.
1: Sí, n'hi ha per tot. L'altre dia de vora a la clínica em van obrir un. I jo vaig dir, però... per favor, mos han tornat locos, A mi, avui en dia, gimnasos són com a... mira, els bancs, els gimnasos i les benzineres són el mateix. Tots són stores.
0: N'hi ha per tot.
1: Bé, me'n vaig quedar anar a gravar a Fratica Lenta.
0: Dios, Fanny, però jo li anava a dir que a Mallorca no hi ha hagut sempre gimnasos com
1: no,
0: ara.
1: No, ara no n'hi havia.
0: Perquè jo què sé, en els anys 60 o 70, ja pensa tu.
1: Jo quan vaig començar en el gimnàs Simón aquí en el carrer Noret d'Una, eren quatre locos.
0: Qui jugava a futbol, en el camp de futbol, i poca cosa més.
1: I aeròbic i per avall.
0: I clar, qui volia fer boxa, per exemple, a Mallorca...
1: Sí, això s'ho va posar de moda,
0: moda en aquella època,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I us recorda també molt bé la Montbernat de Can Pixatort,
1: sí,
0: a més.
1: Sí, sempre arriba aquí. Jo he de dir, dels primers gimnàs que hi va a Pablo va ser Gimnasio Petrus.
0: Petrus? I on era això?
2: Això estava, ja no sé què s'he de dir, per davant, jo, les monges, allà, a General Riera, per allà.
0: Per ses... Carmelitat descalzat, per allà.
2: Petrus. La qüestió del gimnàs Petrus, no hi havia res. Hi havia rodes de tren, que eren com a peses. Saps?
0: Rodes de carro, ho havia sentit, però rodes de tren...
2: Les rodes de tren de ferro, per entrenar. Avui en dia li diuen les mancuernes. La qüestió que hi va haver una cosa molt més fort del món, que era el Samson Mallorquí. No sé si has vist un llibre sobre aquest home. I era molt fort. I anava a la plaça de Taros a veure-lo. I agafava homes un cada braç.
0: I se'ls alçava?
2: I les alçava.
0: No ho sé, jo, en això.
2: Alçava.
0: Sí, que tenia força, no?
2: I estiraven els cabells. I no hi havia suplementos, com ara. Havien de menjar molta carn. Saps? Molta peix.
0: No sé si molta carn és suficient per tenir aquesta forçada.
2: Sí, però era genètic.
0: Ah, genètic.
2: I molta força.
0: I per això li donen Sansón.
2: Sí, no tens el llibre.
0: No el tenc. Haguéssiu pogut tu, ja que era.
2: El Sansón Mallorquí, era mi meu, jo vaig acompanyar. I ara la Sofia, que no sé si és tan forta, i vam fer un documental o si petres.
0: Sí, m'ho vaig perdre, idò.
2: No, ja set de Porreres, tu.
0: No, ja són de Souva.
2: No, ja ets de Porreres.
0: No, de Porreres,
2: tu
0: no.
2: Tu no ets de Margalida.
0: De Margalida? Quina, Grimalt?
2: Sí, tu no ets de Margalida Grimalt.
0: No, ja no són de Margalida Grimalt. Un moment, la Montbernat, vos podeu centrar. Som la Joana Maroto.
2: Joana Maroto, sí, jo te sento de matins.
0: Exacte.
2: I t'hora baixes, també.
0: I ara avui no, en Jaume, que és de vacances.
2: Noguera.
0: Noguera no és.
2: Noguera de la televisió de Baleares.
0: Sí.
2: Bé, i doncs, això és el que hi ha. I jo, Ignasi, no n'he fet mai. Dolent fer gimnàs.
0: O fer clots. Segurament ho fa com
2: fer clots. Fer clots. I hem fet carangoles per ratllar. I hem fet molta feina.
0: Perquè, clar, ara tothom per ahir que ha anat al gimnàs que ha fet un clot de figuera, però anar a fer un clot de figuera és fer una bona gimnàsia.
2: O fer herba. Que facin fer bing.
0: De fet, ara no rac, l'he vist que passa a xarxes socials.
2: No rac.
0: Antonio Rac, aquell lot de campanet.
2: És abogat.
0: No, no és abogat. No, influencer.
2: Influencer.
0: Que ara també surt per si ve
2: tres. No sé què és això.
0: Ai, doncs bé.
2: No rac.
0: Diu ell.
2: El fiscal Rac.
0: No, que no, que no. Antonio Rac.
2: Antonio Rac.
0: Que surt per la tele i fa com un campionat de... un aerox, però fent això, clots.
2: Fent clots.
0: Entrenant-se, pescant.
2: Sí, fer-ho.
0: A fer-ho. Això sí que fa músculs.
2: Sí. Tanta pastaleria, tant de gimnasi, tanta cosa.
0: Ui, però ja torna com sempre a l'Aureta, Xavi, que torna a fer gimnasi. No, Margalida no, són la Joana.
2: Sí.
0: Tan boat, aquest home.
2: Joana, de Souba.
0: De Souba.
2: Jo tinc camí de Souba.
0: Ah, sí, qui coneixeu?
2: Molta gent.
0: Sí, molta.
2: Però ja són morts.
0: Ai,
2: no. I l'escala de Souba té fòssiles.
0: Fòssiles?
2: I qui fos? Molts. Tu mireu, tu sou, l'escala de Souba té fòssiles.
0: Fòssiles?
2: Sí. Ah. El silenci està allà i pot mirar.
0: Man, jo havia sentit a dir que per davall hi havia com a
2: no, tu mires les rajoles i tenen fòssils.
0: D'animals, però.
2: Sí, de quan era la mà.
0: De quan era la, però de catxarrau.
2: Tu saps que ho i veuràs.
0: No sé, ara m'he quedat una mica estorada. Però ja deia que havia vengut una Laura Dior, Bernat. Que clar, és que ara mos ocupa tota la secció. Men, però jo deia que havia vengut una Laura Tona, havia vengut.
1: Ha vengut per aquí i espera que no sap obrir la porta perquè va un poc a l'enrevés aquí.
3: Hola, what's up?
0: Ara, la Laureta fa gimnàs o no? Va al gimnàs.
3: Jo a l'escola té gimnasi i després té una activitat extraescolar que...
0: Una o moltes?
3: No, de gimnàs de bàsquet.
0: Bàsquet?
3: I després a casa nostra el meu papà va posar una barra per fer dominades.
0: Dominades sí. Que fan fer, que teva. Ostres.
3: Però només em faig mitja perquè són petites.
0: És que les dominades són complicades.
3: Sí, i perquè jo vull ser molt forta com la meva mascota.
0: Com? Qui tens de mascota, tu?
3: La meva mascota és un dinosaurio.
0: Anna,
3: tu ho sabies, tu?
0: No, jo no ho sabia.
3: A Souba n'hi ha.
0: No, a Souba no n'hi ha. Però i que nom esteu dinosaure?
3: Tira.
0: Tira?
3: Sí, tira, perquè és de tiranosaurus ets. I dic, tira cap aquí, amb una cadena.
0: No, doncs m'ha vengut amb ell, perquè a mi me fan por.
3: Sí, està aquí de fora.
0: I l'has deixat aparcat, o fermat.
3: Està aquí, ara, mira'l. El veus.
0: Ostres, fa una mica de por, eh?
3: Digue-li hola.
0: És que no sé, me fa una mica de por.
3: Ara te saludarà.
0: Hola, tirà. Mare meva.
3: Ja està, això és tot el que diu.
0: Això és tot el que diu. Bé, ja ha dit.
3: No,
0: és
3: ja
0: que estic en tots els drets. Ves alerta, mentirà, Laureta?
3: Sí.
0: Bé.
1: Bé, això t'ha agradat, no?
0: Mare meva, estic una mica estorada, que si a Souba hi ha fòssils, que si no l'Eureta té un dinosaure, ja no ho sabien, això.
1: Quantes coses que aprendries, eh?
0: Mare de Déu, sí, i de res, sí. La setmana que ve, qualque
1: la
0: cosa més.
1: La setmana que ve, un poquet més.
0: Xavi, moltíssimes gràcies. Vinga, per aquesta estona de dilluns. Tornaràs la setmana que ve?
1: Sí, després de l'entreno de pecho pierna.
0: I tot, t'esperam, i la resta, vos esperam puntuals a les 12 demà mateix, amb moltes més coses aquí, al Dia Mallorca, a IB3 Ràdios. Ràdios, gràcies, i fins demà, vos deixem

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, començam el repàs de la informació amb la plana de successos. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut a dos homes per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els presumptes autors van discutir i després es van agredir amb botelles rompudes i tisores.
2: Els fets van passar la setmana passada quan un agent fora de servei va veure un home sagnant i també demanant ajuda. En pocs moments varen localitzar també l'home amb el qual s'hauria barallat. Segons varen poder saber els agents, la discussió s'hauria originat per problemes de convivència en un local ocupat. Els agents varen detenir tots dos, ho varen fer per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i varen ser traslladats a Can Misses per la gravetat de les ferides. Ara els agents continuen investigant per esclarir la totalitat dels fets.
1: Mentrestant, a Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys també ha patit lesions en diferents parts del cos després d'una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut.
2: Aquesta vegada els fets van ocórrer a Sant Ferran, ho varen fer al voltant de les 3 i quart d'aquesta matinada. La víctima ha patit lesions al cos presumptament causades per una botella rompuda durant la baralla. El presumpte autor ja està detingut i els agents continuen ara amb les diligències. Està previst que aquest home pugui passar a disposició del jutge demà mateix.
1: Canviant de qüestió, el 64% dels comerciants de Mallorca diu que veu més gent als carrers, però no nota que pugi les vendes. És la principal conclusió de l'enquesta de la patronal Pimeco sobre la campanya d'estiu, que reflecteix un comportament molt desigual en el sector. Un 39% del negoci s'ha estancat i un 26% ha patit davallades, mentre que només una quarta part ha aconseguit

0: D'altra banda, l'Audiència Nacional ha condemnat el govern balear a pagar més de 4 milions d'euros a l'Estat per l'IVA relacionat amb les obres de la desalinitzadora de Ciutadella. En concret, la sentència fixa la quantitat en 4.028.000 euros més els interessos legals i les costes del procediment.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica havia avançat aquest dobbes a l'empresa Acciona Agua després que aquesta reclamàs l'IVA corresponent a les obres. Posteriorment, l'Estat va exigir aquesta quantitat a l'executiu autonòmic, a l'executiu de les Balears, en virtut del conveni entre les dues administracions. El govern sostenia que la reclamació s'havia presentat fora de termini. L'Audiència, però, rebutja aquest argument, considera que l'Estat podia reiterar el requeriment mentre persistís la falta de pagament.
0: I el delegat del govern espanyol de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit avui de tots els seus càrrecs i abandona definitivament la política. Ha comparegut fa uns minuts davant els mitjans de comunicació.
2: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
0: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts, dilluns 28 de setembre. Bon dia. El Mallorca perd el primer partit de la temporada a Son Moix en una hora baixa que surt pràcticament malament tot el que hi podia sortir. Amb Ivan López al control tècnic començam les postres d'avui amb l'anàlisi d'aquest Mallorca 0, Almeria 1, la primera gran decepció de l'era Luis García. Una decepció amb matisos, això sí, perquè tot just som a l'inici de la temporada. Jornada 7, però sí que ha estat una derrota important perquè ha estat contra el primer gran rival, el rival directe, que ha visitat Son Moix, l'Almeria.
1: Barba al retar, pilota, que se l'escapa, pot marcar Almeria, gol! Gol de Miguel de la Fuente! Gol, gol, gol, gol, gol!
0: L'únic gol del partit va ser aquest que sentiu, el de Miguel de la Fuente, el 34 de la primera part, error d'Arnau Tenes, el porter del Mallorca, que va estar desafortunat i que amb aquest error va encaixar el primer gol que han marcat enguany a casa. Una hora baixa amb pocs detalls positius, ara parlarem de la primera part, que sí que van veure una bona versió d'aquest equip, i una hora baixa amb bastants detalls negatius. A més d'aquesta derrota, dos jugadors van abandonar el camp per lesió, Antonio Roca i Manu Morlán. És a part, també parlarem de l'estat de Sergi Darder, que necessita recuperar-se, i els seus minuts d'ahir són l'exemple del seu mal moment. El Mallorca, però, té tota la setmana per preparar el pròxim repte, el segon partit del seu particular Tourmalet. Diumenge l'equip juga ni més ni menys que contra el Girona a Montilivi. Tot d'un encetar amb tertúlia, amb Toni Fuster, amb David Gui, Tomàs Gibert, però abans repassam altres titulars que també ens ha deixat el cap de setmana. La primera federació, l'EU d'Eivissa, és 11a la classificació després de la derrota de divendres contra el Saragossa. Va perdre per 0-2 de manera contundent. A la segona federació femenina, segona victòria del Balears aquesta temporada per 0-2 a Saragossa. Bon inici de les de Miqui Mallans, que no han perdut cap partit aquest inici. I a la segona federació masculina, aquesta jornada només ha guanyat el Poblense 1-0 al València Mestalla. Derrota de la Penya Esportiva 0-2 contra el Murcia Imperial, derrota del Mallorca B 2-0 contra la Nucía i empat de l'Atlètic Balears 1-1 al camp del Cieza. A la classificació només el Mallorca B amb 5 punts es troba fora de la zona de descens. I a la prèvia de la Copa del Rei, el Sant Rafel va perdre el partit d'anada per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada es jugarà diumenge que ve a les 4 al camp del conjunt català. I en futbol sala, el Palma ja és líder, continua guanyant i golejant. Divendres va guanyar 2-7 a la pista del

xuta. I en bàsquet, la primera jornada de primera FEB, que es va inaugurar amb derbi Yank, victòria del Palmer Bàsquet 95-94 al Figui Mallorca i derrota del bàsquet Menorca, també només d'un punt a Cantàbria, 69-68. Per cert, Elena Puello ha guanyat el primer títol ja amb el València Bàsquet, han estat campiones de la Supercopa i aquesta setmana ja comença la Lliga i precisament són el primer rival de l'Azul Marino. I acabem en ciclisme, perquè Enric Mas va abandonar la carrera 105 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta. El campió del món va ser l'estadounidenc McNulty. Dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26ena, avui 40 de la guanyadora, Vollering. Una i vuit minuts.

0: Toni Fuster, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mallorca perd el primer partit d'aquesta temporada a Somos, en una hora baixa, Toni, que ara en parlarem. Varen passar diferents coses, i tu m'ho comentaves avui a la redacció, un partit que hem d'analitzar per parts.
1: Jo crec que sí, no? Un primer temps accidentat per la lesió d'Antonio Roca i Manu Morlanes, i desencertat el Mallorca de cara a gol, amb una ocasió clara de Pablo Torre, que estavella una pilota al pal, abans una d'Antonio Roca, que la pilota fera el cor del porter, i la desgràcia que va patir Arnau Tenas en el segon temps, que no va poder blocar el llançament d'una falta d'en Barba, i el refur acaba als peus de Miguel de la Fuente, que remata a boca de canó, transformant el 0-1. Una segona part magra del Mallorca, no m'agradarà gens. Veure que va tenir una d'en Darder, que li va venir pràcticament la pilota de damunt, i també la rematada li va ferir el porter, quan el més fàcil era haver entrat dins la porteria, i una rematada d'en John Chetoya, en Donald, de cap, i poco más. És a dir, a Mallorca va faltar creativitat, va faltar combinar un poquet, Joel Dent, molt darrere, jugant, tocant, sí, pot tenir la possessió 100.000 vegades, però si no avances i no crees ocasions i no acabes fent gol, pot passar el que va passar. I és que l'Almeria, per jo ahir va demostrar ser millor equip o va saber jugar més bé que el Mallorca.
0: De tot això...
1: Anant al 0-1 a favor, per jo l'Almeria va ser, sobretot, segona part, García Pimienta va guanyar un poquet la partida a Luis García Fernández, malgrat el Vera també, no? Es condicionant, com dic, que la primera part se te lesionen dos jugadors importants, que en aquells moments, vulgui o no, d'una manera o altra, te condiciona també a l'hora d'armar l'equip, no?
0: De tot això en parlarem ara en aquesta tertúlia, saludant també en els tertulians. David Gui, molt bon dia.
2: Bon dia i benvinguda.
0: Moltes gràcies.
2: Ja era hora de tenir una veu femenina i agradable, sí. De director del programa.
0: Bueno. Estic contenta de tornar a compartir.
1: Perquè Miqui ho senti. No ha arribat.
0: Sí. No ha arribat, per això ho dius. Ara se posarà aquí darrere una estona. Tomàs Gibert, bon dia.
3: Bon dia.
0: Havíem parlat divendres sí, a la prèvia, sí. però avui mos retrobam.
3: T'enyorava. Sí.
0: I jo a vosaltres també.
2: Sí, agradable. No ronca.
0: No ets a veu femenina. Bé, idoi, mos posarem les piles com si fos en Miqui Tous i mos començaré a coordinar aquesta tertúlia. Justament he hagut de debutar en aquesta tertúlia, arreu de debutar amb una derrota. Ja avançava en Toni, que és veritat que és un partit per analitzar des de diferents punts de vista. Tomàs, començant per tu, poden salvar la primera part del Mallorca, més enllà de les lesions?
3: Poden salvar, si són capaços de materialitzar les ocasions que tens en gol, sí, però és que ja són massa, és a dir, que és vera que... Però no basta. Ha estat el primer equip important que ha vengut aquí a Somos, i no vull dir que t'hagi superat. Ha superat en quant era el marcador, per moments ha estat molt tranquil, se va tirar un equip que se tira cap endarrere i pràcticament no va patir aquest tipus de pena, llevat de dues o tres jugades, que és normal d'un equip que juga a casa. Bueno, crec que a Mallorca li falten cosetes, jugadors que se posin a to, que se posin millor, i sobretot han de saber en què juga. Jo encara exactament, ho comentàvem amb en David, no sé exactament en què vol jugar en Luis García. Crec que s'està limitant l'equip, i ho havia comentat en Toni, amb molt de passes horitzontals, sense profunditat, no hi ha moviments dels punters, dels estrens, i això dificulta moltíssim quan te ve un equip com de sa talla de la Maria. El millor te serveix i te basta per guanyar el Ceuta, per guanyar el Sabadell o dins la Real Societat, però el primer equip important que t'ha vengut t'ha tocat allà sobre.
1: I això que m'ha apostat per estrens, Serà que no n'han duit d'estrens aquesta temporada?
0: David?
2: Jo crec que en aquesta alçada ja de descobrir que així no se puja a primera divisió. Crec que han de ser conscients, i el primer que ho ha de ser és l'equip tècnic i els mateixos jugadors. S'aficionar pot creure el que vulgui, perquè evidentment és lliure de fer-ho. Però jo és la veritat que ja li començo a veure les orelles i queda moltíssim en el lobo, però no perquè pot ser que no acabem pujant, perquè se pot produir, però és que jo crec que aquests 5 partits, i ho he dit a la redacció, poden marcar el futur de l'entrenador.
3: Es que venen. Sí, totalment d'acord.
2: Vull dir, es no sumar aquests 15 punts en el partit d'ahir, per jo marcarien el futur de l'entrenador. Perquè si els resultats de la resta van acompanyant, ens podem trobar una situació que estiguem a 8, 9, 10 o més punts de dalt, no? I això crec que és bastant determinant. En quant a joc, és que no hi ha joc. seguim cada setmana demanant lo mateix. Que, quina és la proposta futbolística de l'entrenador? Difícilment es veurà-la. I després, jo crec que hi ha jugadors, sincerament, que aporten
3: poc. Sí, horres. Jo, el que m'ha cridat molt l'atenció, David, és que, i Toni, és que si escoltes la roda de premsa, que m'imagino que escoltaran qualque tros, jo, lluint.
2: Ja.
3: Sí, no entenc quin futbol veu ell o veiem el resta d'afició. És una cosa que vull entendre que potser vulgui donar sa cara cap als jugadors i donar certa tranquil·litat.
0: Jo tinc aquesta sensació.
3: Vull que, si és aquí, te la comp, però si realment és el que ell pensa, crec que és un error i que ha anat malament.
0: I en roda de premsa, i ara en sentirem fragments, no? Per ses que he sentit fins ara, no fa gaire autocrítica, no? D'equip.
3: No, aposta.
0: Però s'aferra a ses coses positives que em pot extreure i a s'esperança, no? Que ahir parlava, per exemple, de que una marató ha dit 5 primers quilòmetres, 7 primers, no? Ara fent referència a aquestes jornades, no pots esprintar, perquè pentura arribaràs a 20 que no...
2: No,
0: en 20 quilòmetres no. Jo, m'ha fet gràcia et simil,
2: és un bon
0: no?
2: simil. Però jo li posaria que els que duim aquí tropecientos anys estem farts de símils. Perquè en símils han baixat a segona B, eh? I han baixat de primera a segona no fa tant. En símils, amb optimisme i en situacions que són realment estrambòtiques. Jo vull fer-vos... Per posar un exemple, no? Aquí se xerrava de que no, mos han de fer molt forts a casa. Toni ho ha dit, l'entrenador crec que ho va fer públic. Si ara agafau i utilitzem un poc que ells, és a dir, nosaltres ho exposam i l'aficionat no ho veu perquè el futbol no té memòria, però l'entrenador n'ha de tenir. Si tu agafes el partit d'ahir i agafes el partit del Sabadell, si no és perquè el Sabadell mos regala dos gols, passa exactament el mateix que ahir, res. Res. I posa símil d'aquests dos partits que jugues a casa davant dos rivals que un se suposa que és molt bo i l'altre se suposa que és molt dolent. Però si tu analises el teu equip en aquests dos partits a casa teva, t'estàs donant compte que no produeix absolutament res perquè dos gols són regalats. Llavors jo crec que aquí hi ha el problema, que l'entrenador, no sé, i ho vaig comentar també la setmana passada, perquè no veiem els entrenos, si realment... veu marge de millora o no en aquest equip.
0: Però, David, i ara seguim parlant del partit, però vos he sentit aquesta setmana. La segona divisió no ha de ser no és més resultadista que no la primera.
3: Sí, totalment.
0: Amb la necessitat que té el Mallorca, no és per disculpar, jo som la primera que m'agrada veure bon futbol, però si se guanyen el Sabadell és vàlid jugui con jugui.
2: Totalment, no, i s'havia de guanyar per la civil.
3: I si s'hagués guanyat ahir, també.
2: A Sant Sebastià s'havia de guanyar per la civil o criminal. Però, claro, nosaltres mos toca analitzar no el resultat.
0: No.
2: Perquè si mos toca analitzar el resultat, duram dos minuts i mig.
3: Exacte.
2: I mos pot despatxar.
3: Exacte.
2: I l'entrenador no només analitza el resultat, analitza l'equip. I tu, si veus, insistesc, la creació de futbol contra el Sabadell, que és un recient ascendit i que és un equip més feble, i la producció de futbol frente a l'Almeria, que és un rival, suposadament...
0: Directe per ascendir.
2: Com a entrenador, te'n dones compte que...
3: No, és que el que t'ha canviat són els resultats. Més o menys ha seguit una línia, ha guanyat partits, però no ha tingut. Simplement és que ha variat el que és el resultat. En quant a veure que han de ser resultadistes, sí. Jo vull ser resultadista i pujar a primera divisió i no jugar res. Però és que no passarà això. No sempre guanyaràs. I quan no guanyes, pues també s'ha de ser crític en quant a la manera i la forma de jugar que té.
1: I quan el míster te diu allò de no mireu la classificació per salut mental, què penseu?
2: Que li afecta, evidentment. Sí. Evidentment que li afecta.
1: Perquè sí, senyor Luis García, no? Sí que s'ha de mirar la classificació.
3: No? I tant.
1: S'ha de mirar.
0: I ara mateix el Mallorca, amb 13 punts, correcte. Com és que té el Girona. I
1: l'Eibar en du de 8. I el Castelló ha de jugar avui vespre.
2: I
1: el Leganés en té 16.
2: Podria fer de 9. Per això dic que el partit de la setmana que ve, per jo, és absolutament fonamental. Perquè te pot enviar... Per allà baix...
3: Però ja no tot sol el partit de la setmana que ve, és que també n'hi ha quatre bous,
2: totalment.
3: O quatre lliures, és a dir, també les Palmes, i després tenen dues sortides, però és que te'n vas a Eibar i Leganés.
0: Sí, has perdut justament el primer, no?
3: El primer dels importants, ja l'has perdut i l'has perdut a casa.
2: I que el Girona, quan ve qui no fa la mateixa lectura quan tu estàs 3 punts per damunt d'ell, o estàs empatat? La lectura no és la mateixa, perquè sap que si guanya ja, fica un partit per al mig a un rival directe. i ja ha aconseguit superar a un rival directe. No és el mateix que la lectura amb l'empat i la victòria. Ara bé, és vera que a segona divisió, pues, mira el Granada, que mos pareixia, mira tal, però en el final no se produeix. Aquí, per jo, el problema és que, i ho ha dit en Tomàs Assini, si crec que ho duim, diguem, fa setmanes, que també hem reclamat la pregunta a Luis García, a què pretén de jugar?
3: Quina usted? Proposta tens?
2: Quina proposta de futbol té? Perquè no la veiem.
0: Sentim precisament el míster Luis García en el postpartit d'ahir, després d'aquesta derrota contra l'Almeria.
4: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial. Y una situación aislada y un detalle, pues se han puesto por delante, ¿no? Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final. Nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir. Y mirar hacia adelante. El árbitro, evidentemente, siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él. Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos, y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones, porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
0: Crec que hauré de deixar micròfons oberts quan sentim estalls del míster, no. Perquè hi ha hagut, ara pels oients, no? Que els hi retransmetré.
1: Home, que, tant com el caminar
0: a seguir. Hi ha hagut dos moments, no?, quan t'ha dit primera part excelente, que en Tomàs.
3: I què és el camí a seguir?
0: Tomàs ha fet una cara.
3: I què és el camí a seguir?
0: En el camí a seguir totes s'han indignat.
2: Bueno, és que, bueno, al Manco tenim informació mèdica, no?
0: Sí,
2: de la lesió, cosa que no teníem per el tema de bé, xorrades. Jo crec que, a veure, no se pot ser tan benevolent. Tu pots ser benevolent si ets l'entrenador de l'Andorra, no? Perquè avui estàs a mitja taula, estàs per això cest, estàs bé. No?
3: És pel que jugues.
2: I, efectivament. I en el final és el que li exigeixes als jugadors, no? Aquesta, salvar la categoria, intentar estar per allà al mig. Però si realment aquest senyor ve amb una intenció, que és que aquest equip estigui entre top 3, amb un ascens directe que sigui la probabilitat més alta, no? Uh-huh. I que té una plantilla de 20 i pico jugadors, com per tenir rotacions suficients per afrontar la categoria i la dificultat d'aquests 42 partits, crec, des del meu punt de vista, que hauria de ser un poquet més generós a l'hora d'expressar-se, no? Generós significa que no fa falta que quedi ben tothom.
3: Jo el que vull saber si dins el vestidor avui ha fet la mateixa xarra, mateix discurs. Qui els ha dit? Estic content perquè va fer una bona primera part, que va ser excel·lent.
2: I que això és el camí.
3: I que aquest és el camí. Jo no ho crec, que serà
1: ara bé,
3: avui.
1: L'entrenador d'Andorra, per exemple, li exigirà en el seu equip que, sobretot en els rivals directes que tindrà l'Andorra, de mitja taula segurament per avall, guanyi. Això és el que li exigirà.
2: Bueno, claro.
1: I quan tingui una treballada contra ara mateix l'Albacete, que no ha guanyat cap partit, o el Cádiz, que no ha guanyat encara cap partit, no han guanyat cap partit encara, de set. Albacete té un punt. És a dir, però és igual, juguis amb el Ceuta, en rival directe, li exigiràs que guanyi, perquè quan perd hi haurà nervis també.
2: Sí, però
1: el Mallorca, el tema del Mallorca és que surt com un favorit a pujar directe. Per tant, li exigeixes que cada partit ha de guanyar el Mallorca.
0: És que només faltaria que no tingués aquesta etiqueta.
1: I quan no guanyes un partit, clar, entres a veure què ha passat i quin motiu hi ha perquè el Mallorca avui no ha guanyat aquest partit. N'han fallat dos, una de Granada, ja vàrem explicar motius, i ahir contra l'Almeria.
2: Però jo sempre m'ha agradat intentar fixar-me en els més bons, no? I si tu agafes el Barça i el Madrid...
0: Home, ja parlaves de l'Eibar i el Castelló.
2: No, Déu me'n lliuri. No, tu agafes els bons i tu veus, d'igual, un esquema. Després entrenador per fila. Mourinho tindrà tal... Però tu veus i saps l'esquema d'aquesta gent i juguen sempre igual. Per què el secret de la Masia és que els jugadors puguin competir a primera divisió? Perquè venen amb una idiosincràsia pròpia...
3: Amb una filosofia de joc,
2: no? Entonces, no surten d'aquell lloc, entonces, quan ho plasmen després a primera divisió, pues, hi ha jugadors que poden competir. Jo insistesc, no pots afrontar una categoria com segona divisió sense una idiosincràsia de joc que t'ha de permetre...
1: Pla de joc.
2: Claro, que t'ha de permetre, quan no te funciona la pilota aturada, t'ha de permetre tenir un desplegament de joc suficient com per poder encarar en arribar per poder estar... És a dir, és que és lo que no hi ha.
3: I s'altres, aquesta etiqueta de favori que se li ha donat de principi de temporada, que és sí, un equip que ha de pujar...
2: No. Això és un interès, jo crec. Tom,
3: sí, però això no li pot afectar en el judo, com dir, escolta... Nosaltres anant de favorits i s'estan donant compte de que, escolta, o apretes l'accelerador o de favorit no tindràs res. Surt com a favorit, però ho has de demostrar.
2: Correcte.
3: Que és el que no està fent ara mateix al Mallorca.
2: Ni té aquella superioritat
3: no.
2: Que és el que també podria passar. Dir, mira, són tan superior tècnicament i tenc un fondo d'armari
3: que
2: tan
3: un 70% m'abasta.
2: Efectivament. I que no fa falta que jugui res, perquè amb una pilotada llarga sé que tenc dos tios que m'ho solucionaran el partit.
3: No és escàs.
2: Però no és escàs. Tu agafes i, bueno, intensitat, bueno, tampoc és que siguem un equip superagressiu a l'hora de recuperar pilota o tal. Velocitat de pilota, zero. Possessió, sí, crec que van guanyar 53-47.
3: Sí, però és falsa aquesta possessió.
2: Totalment. Entonces, què és el bo que té aquest equip? Té una bona defensa i el porter. Ara, si fracassam a la zona defensiva... Serà un desastre, perquè no tenim cap tipus de producció ofensiva.
0: He d'estirar fila de coses que heu dit. Què es porta i defensa? Ara en parlant, però tu parlaves de pla, no? De si no hi ha un pla. Clar, un pla com Esquipuntura tenia ahir, clar, se te lesiona dos jugadors. Has de fer dos canvis, no? A la primera part se te lesiona Morlanes i se te lesiona Antonio Roca. Segur que això altera el pla de partit.
3: Sí, però qui t'entra?
2: Claro.
3: Qui t'entra?
2: No t'entren de Villa en Tomàs. En Tomàs ho faria millor que jo.
3: No, me refereix que en això.
2: Claro.
3: És que és obvi. Dos jugadors importantíssims. Sí. És a dir, que haguessin pogut jugar d'entrada, d'inici. És a dir, no, a mi no te la compren, aquesta. Jo, l'entrenador, no li compro aquestes dues baixes, perquè dos jugadors que t'entren han estat titulats fins ara.
2: Totalment.
3: Per tant, no te la compro.
2: Que, de fet, que perdona, a més, Tomàs, això... El que te diu és que se suposa que tu tens un fons d'armari per competir, perquè te passin aquestes coses.
3: És que el tens
2: en
3: guany, aquest fons d'armari. Eh?
2: Per això tens 20 i pico jugadors i tens moltes sessions i duplicats o triplicats segons quines posicions de camp. Mm-hmm. Per la qual jo estic amb endavant.
1: Sí, no? Josep Cerdà i Sergi Darder, sí. Són dos jugadors que varen entrar.
3: Dos jugadors totalment titulars.
1: Titulars.
2: I que han jugat de titulars amb Morlanes i Darder. Vull dir que...
3: Que sí, que sí.
2: A mi
3: que,
2: no me...
3: Que és una desgràcia que se lesionin dos jugadors els primers 20 o 25 minuts. Sí, però escolta, no t'ha d'alterar el partit, això,
2: no.
3: Tenguent el que tens.
2: El que hagués passat, que hagués estat dolent, és que se te lesiona en Fuente i surt amb Buca, no?
0: Sí. Buxa.
2: I surt amb Buxa. Sí. I dius, ostres, perd.
3: Qui perd?
2: No.
3: Perquè però en el cas aquest d'ahir, no.
2: Però les lesions...
1: No, a veure, en Darder no arrossega problemes... físic, a nivell físic, sabeu que encara té molèsties...
3: No, està clar que en Darder no està en el seu nivell.
1: No està en el seu...
0: Miqui Vergés explicava l'altre dia, no?, que està fent una recuperació, podríem dir, al marge, perquè sabeu que no està en el seu nivell, però no només no està en el seu nivell en el terreny de joc, sinó que crec que físicament no...
1: Se'l pot disculpar un poc per aquí, no?
2: Perdona un moment. Si realment no està per jugar...
3: No el posis.
2: No el posis! I això vol dir una cosa, que si el poses i no pots jugar, malo.
1: És perquè no confies en ningú...
2: En ningú i no tens un canvi de sistema que te pugui proporcionar prescindir d'aquesta figura de pivot o de lo que sigui. Ojo, que encara no sé què és pitjor. Si fer-lo jugar està fotut o que tu no tinguis...
3: És que el que traslades en els jugadors és que no jugaran.
0: Estigui malament o no, però Sergi Darder sí que és un cas per analitzar, no, Tomàs? Perquè aquests darrers anys...
3: No ha estat bé. en Sergi. Jo crec que és un jugador diferencial, estic convençut que és un jugador que li ha de portar molt més al Mallorca. Ha tingut partits bons, però no ha tingut aquesta regularitat. A més, jo fa temps, l'any passat vaig xerrar amb ell i ho vaig comentar, i ell tampoc estava content. És dir, no, ell ho reconeixia, que no estava bé, perquè no estava bé l'equip. De fet, quan dius que el Mallorca no està bé, qui són els jugadors que reben, entre còmetes, que han d'organitzar? Sergi és un d'ells, és un d'ells. Per tant, si ell no està bé, pues se li dona la culpa a ell, no? Que tampoc ha de ser així, però sí que és vera que ell és conscient de que, i si ara té aquesta lesió que li està costant més, pues pitjor.
1: No és criticar per criticar, és veure simplement els partits. No, sí, els jugadors tornen a veure, segur que tornen a veure el partit, tornen a repassar i tornen a veure les pilotes que has perdut, les pilotes que has recuperat, les passades dolentes que has fet, les poques bones, el millor que has pogut donar aquest dia.
3: I que tu saps perfectament si estàs bé o no. Això és una cosa que el jugador no se n'amaga.
2: No, però jo insisteix, crec que si va jugar no estan tan a 100%, a mi m'apareix...
0: No ho acaben de saber, això. Per
2: això dic que si se va produir així, és a dir, potser tots els jugadors volen jugar, malament...
3: No, s'entén que quan estan en el banquet estan a 100%.
1: Va tenir temps per decidir, cosa que en Jurès Cerdà no, perquè va ser un canvi aviat, fins i tot ni escalfar ni res, vull dir, va haver de sortir sense escalfar, però en Sergi sí, perquè en Morlanes, quan se va donar compte, va sortir coixejant, va sortir ràpidament del camp per evitar en aquell moment ja un altre final, un canvi de més, i què vàrem fer? Va tenir tot el quart d'hora per encalentir, per veure si estava bé o no estava bé, per decidir, escolta, sí, sortiré o posen un altre.
2: Però és que ara, sí, xerrava antes de les ocasions de gol, no? I també en flashos del partit i tal. És que les ocasions de gol són dues creades per propis jugadors.
0: És de Pablo Torre.
2: Pablo Torre i en Sala, que tira un xut pràcticament a ser banda esporter, molt magre, però se crea la jugada d'ell.
3: I la rematada de cap en el final.
2: Cap, que és una pilota aturada, no?
1: En John Donald, sí.
2: Sí. És per fer...
1: És la pilota al pal d'en Pablo Torre.
2: Sí, però és una jugada creada per ell. Sí. Vull dir, no és una combinació ni una creació de lloc.
1: La pilota aturada, en Pablo Torre va treure una falta també, que esporter va fer una bona intervenció.
2: Però ho dic per si analitzant el joc. Jo, la pilota aturada, ja sabeu que des de que vàrem estar amb el teu amic estimat,
0: Vicente. Salva Sevilla, no?, per exemple.
2: Bueno, sí, que la pilota aturada sempre sortia seu company.
0: Ah, sí, en Pendín, Dani Pendín.
2: I no fèiem un gol ni a l'arcoiris.
0: Sí. Pensava que te referís que hi havia un llançador, no? Salva Sevilla, que era un llançador de faltes.
2: Sí, però bueno, en Pendín sortia a dirigir i no fèiem un remat entre traspal ni...
1: Això és ajudant de Luis García, també.
0: Sí, xerrant de mig entrenadors, aviat xerrant d'un amic d'en David.
2: No, sí, jo encantat. Jo tenc aquests amics també, te record.
3: Que torna a estar primera, un equip espanyol.
2: Sí, sí. Bueno,
0: fa 31 minuts que començava la seva presentació a València.
2: Dit això... Bueno, sí, poden xerrar, sí. Estic encantat que hagi anat al València.
0: Vinga, espera, torna al Mallorca.
2: Vull dir que per jo, la pilota aturada, i per jo i per els entrenadors, i per les pissarres, evidentment no forma part del joc de combinatiu, de la profunditat en bandes, que no és... És inexistent una passada per banda amb una intenció de rematada. És molt curiós. I com ha dit en Toni, serà que no han fitxat extrems. És que som incapaços de crear una jugada per banda. Sí. Ni perquè la banda sigui en Vinícius, no? Perquè se'n vagi per voluntat pròpia, perquè no se'n van, ni per jugada, Tomàs.
3: És que no veig en moviments.
2: Claro, però...
3: El problema són els moviments, que s'han de crear espais, els moviments, i no veus aquest tipus de jugadors que fan aquestes desmarcades, aquests espais, perquè jo crec que tenen jugadors que poden visualitzar això. Però, clar, ha d'haver moviment, també, eh? Perquè és que, si no, és un problema.
0: I això, més que qualitat o talent individual que n'hi ha d'haver, també s'ha de treballar.
3: Això és tàctic, també, eh?
2: Claro,
0: és una part tàctica.
3: Ah, totalment.
0: Una i pràcticament 33 minuts, faim una pausa i seguim fent tertúlia.
5: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, Una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Una i pràcticament 35 minuts, això és postres, en directe avui en tertúlia. Antoni Fuster, en David Gui i en Tomàs Givert analitzam aquesta derrota del Mallorca 0-1 contra l'Almeria. Un gol que va arribar per part de Miguel de la Fuente al minut 34 i que deixa assenyalat el porter del Mallorca, Toni. Que un error en el rebuig, que em sap greu assenyalar un jugador, però és vera que és un error, Toni.
1: És un error un poc grosser perquè m'ho va costar gol. És a dir, també el defensa va d'aquí, perquè una vegada que ve el rebuig, on era el defensa, et centrava en aquest cas, que ha de treure la pilota?
3: Jo som el central i me penso que me l'aturaràs portant, aquesta, sí. No? I aposta però que m'ha relats un poc.
1: Però això és el que va passar, se va relatsar. Perquè sí. Nernau ha tingut bones intervencions, sí. El que passa sí. Que també n'ha tingut aquí dolentes.
2: Aquí hi ha el que sigui una cosa, la teoria i l'altra la pràctica. La teoria diu que has d'anar i la pràctica és que tu dius, home, aturarà fàcil. Això és el problema.
3: Sí.
1: Arnau, de moment, és que té la confiança en Luis García, té confiança en Arnau, perquè és que juga, ho en té dos més i no han jugat ni un minut, eh? Vull dir, un es troba a veure que estava en la seva selecció però no havia jugat ni un minut aquesta temporada i l'altre en Pichu Cuellar. Fins i tot va debutar en Toni Dols, que en Tomà no coneix, si no ve en Toni Dols.
3: Sí. Jo, de totes formes, ho vaig dir i no ho vull dir ara perquè
1: va debutar des de convocatòria, me'n refereix.
3: Sí, me'n refereix que no ho vull dir ara perquè hi va tenir serrada, però jo fa temps que he dit que a mi no és un porter que no m'acaba de convèncer. No m'ha convençut
2: no
3: des del principi.
2: No suficient. Sí, és cert que jo, i ho he dit, per jo és més greu la segona, que va en terra, que quasi fica l'Almeria al gol.
3: Sí, peguen arribes, la
2: treu. Per jo és molt més greu aquella, que la falta que podria dir que
3: sí,
2: sol
3: li venia
2: i i que la pilota fa jabulani aquesta. Sí. No recordeu que feia coses rares. Però és vera que cap de les dues intervencions que té, per jo està acertat, no? I hem de recordar que, bueno, ho he recordat, la defensa i el porter era el que fins ara mos permetria respirar. Si tenim ja errades en aquesta zona, se li multiplicaran els problemes.
0: Ahir no hi havia Valgen, que tampoc no hi serà Montilivi, internacional, sense selecció. I, Toni, durant la setmana era un incògnit una mica qui jugarien. Al final surt John Donald i Sumaoro. Responen, no?
1: Varen jugar ja bona part de Sant Sebastià. Segon temps, aquesta línia. No? En sort dos carrils, va jugar en Puigmal la segona part, també va entrar en Puigmal ahir una estona per Cavatallu, va debutar Alberto Moreno, va tenir un debut, va jugar un quartet d'hora amb Romanco, 20 minuts, no? I ara veurem a Girona, perquè a Girona faltaran en Martin Valient, en Lubumbo, que per ell que ha tornat lesionat en la seva selecció, en Beristron, en Antonio Roca, en Morlanes, perquè no se recuperaran.
2: Correcte.
1: Encara. Més és que encara no han debutat en Luna i en Calumba. O sigui, són baixes, preocupen. Home, Sí, preocupa una mica. Ara, de totes formes, en la plantilla àmplia que té, no mos poden queixar, ten baixes, però és que amb 29 jugadors que tens...
3: Ten per triar.
1: Ten per això. Clar. Per això mateix, no?
3: A mi el que me preocupa, perdona, Toni, vegent això...
1: Vegent això vol dir que ha vist l'alineació que han porat ja del Girona.
3: No, sé que tu ho vol fer.
1: Li han fet l'equip en Luis García Fernández.
0: És que en bon dilluns...
1: La poden donar, l'alineació.
0: En Fustellat és l'alineació.
3: El que passa és que és Roque. Vol jugar en 5 a darrere, firmant-se empat.
1: Bo mateix, en Bandona, Rayo i Schumacher, que són els tres que van jugar ahir. Els tres mateixos. El que passa que jo he llevat en Liso per posar Alberto Moreno, perquè crec que en Moreno un qualque moment ja entrarà i se quedarà titular. Crec que l'han fitxat per jugar en Alberto Moreno i crec que ja du fent pretemporada bastanta estona, ell ja va tenir primer minut, jo crec que en Moreno si pot ja començarà a jugar. En Calatayud és a l'altre costat. On Puigmal, alerta, perquè en Puigmal li podria fins i tot prendre el lloc en Calatayud. En mig descans, Inderdé està bé, jugarà Inderdé, en Navet Sala i en Pablo Torre. I crec que no hi ha discussió aquí. Igual que en Adri Fuente davant, acompanyat de Juret Cerdà, vull pensar jo.
3: Sí, a mi el que me preocupa...
1: Tampoc és tan complicat.
3: No, vegent els jugadors que hi ha al centre del camp, que no siguin capaços de crear moltes més jugades de perill i de gol. Perquè diu, no, escolta, és que no són coixos, són jugadors importants, tècnicament són jugadors sí, sí. bons, i que no siguin capaç de crear, jo què sé, és que 7-8 ocasions has de crear durant un partit.
2: Veus aquí, Tomàs, l'entrenador... O la pregunta hauria d'anar relacionada a que l'entrenador desxifrés perquè, tenint aquests jugadors, no crea ocasió. Perquè aquí pot ser que no s'hagi entrenat, que no s'atrevesquin a fer el que han de fer, que són potser més passades en qualque risc, malament se perdi la pilota, si és que realment no creen els espais a davant suficients com perquè la pilota passi.
3: Vull dir, jo vull creure que tot això s'analitza. Vull creure. Que això s'analitza.
2: Sí, bueno,
3: el que passa que després no s'ho du a terme.
2: Volem pensar que sí, Tomàs, claro. però evidentment el que no se transmet és en el camp.
3: Està clar.
2: Jo crec que és una de les claus ofensives de la temporada.
3: Però la pressió aquesta jo la puc tenir potser quan faltin 10 jornades que t'estic jugant i m'ho puc trobar nerviós, però a principi de temporada t'has de mullar, escolta, duim 5 partits, claro, 6 partits.
2: Però si tu dius que tens un jugador com en Pablo Torre, que se suposa que és un jugador que té una visió
3: creatiu
2: especial més... més creativa que la resta i és incapaç, perquè han vist que és incapaç de fer una passada a l'espai, o bé perquè no és extrem,
3: sí,
2: perquè no se'ns desmarca, vull dir, que hi hagi diferents coses i ojo, i te pot trobar partits que te foten 5 a darrere i no hi ha espais, bien, però no és el cas, vull dir, ja duim 7 jornades, mos hem trobat amb molts equips que jo record la pressió més alta i més forta la va fer el Granada i li va sortir bé, però nosaltres no tenim... Jo crec que aquesta part ofensiva de construcció, Tomàs, ni tampoc mos identificant per una vegada l'equip ha d'anar a treure, pressionar, intens, perquè tampoc tenim jugadors d'aquells. Fins
1: que duim, Magdalena, és que duim un mes i mig parlant de lo mateix.
2: Totalment.
1: D'aquest problema, perquè avui, jo no sé si altres tertúlies d'altres emissores de ràdio, que també coincidim, o altres hores, que parlaran d'aquest tema, que m'imagino que sí, i parlaran també de que Sarbi va estar horrorós ahir, que va estar molt, molt malament. Parlaran de que gràcies que en Raillo, amb una nerviada d'en Raillo, perquè tu no pots entrar d'aquesta forma, va veure la vermella i després varen corregir la groga, però en Raillo ha d'anar molt alert. Hi ha més coses, que podem entrar de ple també a detalls. El que passa que nosaltres crec que ens centrem molt en el pla.
2: Però, Toni, és que nosaltres...
1: Si el sistema... que ha d'emprar el Mallorca, per començar ja a veure un Mallorca realment potent i un Mallorca que faci por en el contrari però, i que faci, i que guanyi partits.
2: Jo crec que... Jo conec d'aquí, analitzam el partit.
0: Jo tinc apuntat aquí que poden parlar de l'arbitratge i també poden parlar no de l'expulsió o no expulsió de Rayo. Però crec que no
1: van... També te va desquiciar.
0: Quan perds 0-1 crec que no acaben... Sí.
2: Sí, però que nosaltres normalment obviem la part de l'àrbit, no? Ens centrem en el que és el joc.
0: Si hagués expulsat Raillo per aquella jugada, segurament hauríem començat a parlar d'això.
2: Sí, Marta, però que
1: nosaltres... Ens centrem perquè en teoria no han de necessitar en aquest cas perquè... ni cap ajuda...
0: I que no crec que condicionar realment el ni resultat que en aquest cas ahir l'arbitratge.
1: Correcte.
2: Però, jo crec que vàrem tenir sa
1: però al Madrid i al Barça
2: van tenir la il·luminació de... visualitzar des del primer partit, te diria jo, que el Mallorca no creava. Uh-huh. Que jo ho record perfectament, d'arribar aquí i dir, bueno, i què han vist en el partit? Pues és que no han vist res. Des de la primera jornada, per tant, després l'anar analitzant en els diferents equips, en els que m'ho han trobat. Però jo crec que és una realitat que no podíem obviar. I crec que és el màxim problema que té avui l'equip, que és que no té un pla de joc. No sabem a què juga.
3: Tu no has vist en el Mallorca obviar cap equip?
2: A ni un. Però és que, a més, si tu ara abstreus en aquest tres Pablo Torre, Dardé i tal, i posessis tres Samu Costa, te diria, bueno, pues el nostre pla és a mort, primer, no treguis la pilota de darrere, pressionar. Però no els tenim. Tenim tres
3: constructors
2: i creadors de joc. Entonces, si no creen, tens un problema.
0: Per posar una mica de context a tot això i ja per anar acabant, l'Almeria vos va agradar? Creus que sí que té nivell d'ascens? Perquè jo no vaig veure un equip tampoc molt diferent. Amb tot això que expliqueu, no vaig veure un equip amb una idea de joc brillant, no vaig veure un equip amb moltíssimes més ocasions que el Mallorca.
1: Quatre victòries consecutives.
0: Sí, això sí, el resultat, el resultadisme, no.
3: A mi és que l'Almeria me preocupa poc. Està clar que és un equip que estarà d'alta.
0: Per posar en context, perquè són els equips que deien que són rivals directes del Mallorca.
3: Sí, teòricament l'Almeria és un equip també que està com per pujar a primera directa. Jo diria que ell i el Mallorca, en quant a nom, en quant a... crec que són els dos equips candidats, haurien de ser candidats per pujar directament.
0: L'Eibar és líder ara mateix, va guanyar 3-2 a les Palmes, eh? Sí. I el Castelló jugui avui contra el Leganés, que són els dos equips que estan a la part més alta.
3: Castelló, Eibar, Mallorca, Almeria...
1: Sí, però el Castelló va jugar a play-off, la temporada passada. Sí, ja va estar jugant play-off, deu conservar un bon bloc.
3: Un bon bloc, segur.
1: No? Ja sap d'acabar aquesta segona divisió i mira, ha començat bé.
3: Sí, sí.
2: És vera que l'Almeria és... l'Almeria hauria anat bé un punt. Se conformava, vull dir, veies un equip replegat, en Barba és el jugador on se centren més les sortides, però és un equip replegat, no?
3: Sí,
2: és un equip...
3: Sí, aquí ho va ser totalment.
2: Totalment, no? Vull dir que l'anàlisi que farien o que fan ells és que fora camp, però bueno, si sumen els hi va bé, i si damunt se n'han duit els tres punts, pues fenomenal. Mm-hmm. No és el mateix el Maria, que és per mi el partit que li va regar 4 o 5, a mi, particularment, jo no l'he analitzat, no t'ho puc xerrar, però no me va aparèixer un candidat aquí com per estar a primera divisió. O per pujar a primera divisió, millor dit. Ara bé...
3: però que, David, te'n vas en aquest camp, allà el Mallorca ha guanyat a la Real Societat i ho demana a la Real Societat si tu vols candidat per pujar a primera del Mallorca i te diuen el mateix.
2: Aquí està el tema, que és el que anava a dir. Tampoc veig... avui en el Mallorca en l'autoritat suficient. Correcte. Com per estar...
3: És que no vols ningú, no vols cap equip. Això és bo, a dins tot, encara és bo.
2: Encara me'l remenem allà. Encara estem allà. Que anirà desaparescant, això, també.
0: Anem al Girona, la setmana que ve, la setmana que ve torna a partidars, a Montilivi, a les 9 del vespre, diumenge, segon partit d'aquest Tourmalet, no de 5 partits contra rival de la part alta, veurem si li surt també.
3: De Pinyolbert.
2: Uf! Home, partit fotut, eh?
0: Dos rivals que s'enfrontaven fa 3 mesos o 4 a primera divisió.
3: Sí, han de dir que Maria Mallorca i el Girona. El Girona també, evidentment. Sí.
2: Però és que jo veig que aquí el Mallorca sí que els 3 punts per jo són fonamentals. Crec que el Mallorca ha de... Aquesta continuïtat que diu Luis García, se trata de plasmar-la i de que realment aquí funcioni, perquè és que si no traïm 3 punts d'allà...
3: Sí, sí.
2: Ojito.
0: 1:47 minuts, no tenc aquesta tertúlia, però te volia demanar, David, per aquest fitxatge del València. Hombre. De Javier Aguirre. Sí. Ha estat presentat fa uns minuts ja, sí, a València. Arriba Antoni Amor i en Pol Lorente. El tindràs més a prop?
2: Estic supercontent. Espero que li vagi molt bé, perquè el futbol li agrairà, no? El futbol a tots mos agrairà veure un València Barça, un València-Madrid. Serà
3: per... Ho té fàcil reviscolar,
2: eh? No, sobretot que no li marquin. No li marcaran en el València ni...
0: Jo sé si el salvaran, el València, aquest objectiu que tenen aquesta temporada, no?
2: Jo estic agraït perquè el futbol farà un gran... Bueno, amb un gran espectacle amb Javier Aguirre al mando del València.
0: El seguirem amb tu cada dia.
2: Sí, por supuesto.
1: Ha sabut un poc de greu la destitució d'en Carlos Cuesta.
0: Ah, sí, sí. Del Parma, no? Parma.
1: En el Parma.
0: Entrenador sí. mallorquí. Mm. Mm-hmm. Sí, he llegit, tampoc no molt que hi ha estat unes desavinences, també.
1: Ha estat un poc entre destitució i dimissió. S'han posat un poc d'acord, no? Això. Ha hagut un acord per ser rescissió del contracte. Havia firmat 2 anys amb el Parma, havia estat tota la temporada passada, i ara en aquesta havia fet poc punts. A l'inici...
2: Ja saben que ets entrenador, pues passa el que passa.
0: Toni Fuster, Tomàs Gibert, David Gui, moltes gràcies.
2: Venga. Moltes gràcies.
0: El dilluns que ve, nosaltres fem una pausa i ara parlem de l'Up d'Eivissa.
8: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
0: Una i 50 minuts, Esports 3 en directe avui, analitzant tot el que ha passat el cap de setmana i anant cap a Eivissa. Toni Torres, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Hem d'analitzar aquesta derrota de l'UD Eivissa per 0-2 contra un històric, contra el Saragossa, Toni, que crec que va ser molt superior.
10: Sí, bueno, jo crec que el partit va tenir dos parts com... Sí que és veritat que en la primera part del partit va acabar en 0-0 i va ser molt igualat. Jo crec que el resultat era just, que els dos equips van tenir alguna ocasió de gol no molt determinant i crec que el resultat era just, però en la segona part una sèrie d'aconteciments que van passar en 4 minuts van rompre un partit amb un rival bo, amb un rival que sense, crec jo, fes màxim esforç, se'n van dur un resultat en molta claredat.
0: Com vas veure l'UD respecte a la resta de partits? Perquè en aquest inici de Lliga, clar, crec que no hem acabat de veure encara l'Eivissa que vol el míster o l'Eivissa que veurem durant tota la temporada.
10: Jo crec que ningú l'ha vist en aquest Eivissa encara. És a dir, ni el míster, ni els aficionats, ni ningú que anem en el futbol. Però sí, és veritat que la primera part, repeteix, va ser molt igualada. Se li va jugar de tu a tu en el Saragossa, es va tenir moments de més control, moments de menys, però es va veure un bon partit. Per llavors una altra jugada puntual amb una centrada de banda dreta que li agafes l'esquena en els centrals i llavors tampoc tenen el temps necessari ni la força necessària en defensa per despejar una pilota que cau en terra i acaba en el seu primer gol. I aquell gol va fer molt de mal. Va fer molt de mal en el minut, crec que era el 58, perquè l'altre va ser el 62. Allà és gol aquell, va fer molt de mal i llavors si li anyadessis que els 4 menys siguents una pilota que busca sortida de pilota per centre del camp, que es carrep d'esquenes, estan completament sol, la toca de primeres i li dona un pas en profunditat en els d'Onte Centro per tirar una vegada que es porteu a treure la porteria i encara li va un rechace a un contrari sense que ningú apareixi per allí, això si ho fas amb un equip que té la qualitat individual que té el Saragossa, et condiciona el partit. I llavors, més del que jo, quizà, me preocupa, és no només hi ha resultat, sinó l'imatge i les sensacions que va deixar l'equip. Perquè és un equip que, en el moment que se va posar en 0-2 en el marcador, quedaven pràcticament, era el minut 62, vull dir, quedaven 30, i va allargar 8 minuts de descompte, 35 minuts de partit, i amb aquests 35 minuts no se li va veure en aquest Eivissa possibilitats ja no de fer un gol i buscar atacar el marcador, sinó que li costava barbaritats rimbats, ara, al contrari.
0: Veurem aquesta setmana, pròxim partit contra el Villarreal B, tindrem tots aquests dies per analitzar-lo. Toni Torres, moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: I Marta Sampas, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ràpidament també, què va fer el Balears d'aquesta segona federació femenina?
11: És una de les notes positives del cap de setmana. El Balears continua sense perdre. A més, va guanyar primera victòria a domicili després de començar la temporada amb una victòria, dos empats, i d'ara aquesta primera victòria a domicili 0-2 davant el Saragossa, en gols de Núria Pomé i Nerea López, quan deia una victòria, dos empats i una victòria, cinquenes, amb 8 punts. Miqui Mayans ben content, l'entrenador, el sentim.
12: Bé, crec que han competit molt bé. La veritat és que l'esforç que han fet les jugadores és per donar-los l'enhorabona. Han cregut molt en el pla de partit, han competit d'una manera molt eficient i molt competent en un camp que és supercomplicat. Aquí l'any passat no va guanyar ningú, hem aconseguit guanyar 0-2, per tant és una victòria d'equip. Deixar porteria 0 aquí és molt complicat i crec que és el més destacable d'avui.
11: I doncs esperem que continuïn així, sense perdre, anar sumant a poc a poc. Com dèiem, 8 punts ja té el conjunt blanc i blau, i el pròxim partit, la jornada 5, serà altra vegada a domicili, això sí, diumenge, contra l'Espanyol. Per tant, sort al Balears Futbol Club, que ho està fent molt bé en aquesta segona federació femenina.
0: També en farem prèvia durant aquesta setmana. Gràcies, Marta.
11: De res.
0: Gavi Fortesa, bon dia.
13: Bon dia.
0: El Palma continua guanyant, continua golejant i ja és líder.
13: Sí, feia temps que no començava una temporada tan contundent, no? Podríem emprar aquest adjectiu, no? 3 partits, 3 victòries, 9 punts i un balanç golejador que de moment fa por. De 9 gols a favor, són més de 6, poquet més de 6 per partit, i només 7 en contra. Se va guanyar la primera jornada, recordaràs, a Santa Coloma per 2-4, després se va golejar el Pozo a Palma 8-3, i ara l'equip ve de guanyar a Pamplona per 2-7 en el Xota. Això el fa líder per la diferència de gols, perquè el Jaén també ha guanyat els 3 partits que ha jugat. Qui s'ha deixat punts aquesta jornada en el camí és el Barça, que havia començat com a líder amb 2-2 i per diferència de gols també, però va empatar a casa davant el Cartagena i això l'ha deixat amb 7 punts, tercer classificat. Ara el pròxim partit del Palma serà contra el Peníscola al Palau de Somos aquest divendres a partir de les 7:30 del vespre, i recordem que tot això sense comptar encara en Luan Müller, per la seva lesió de llarga durada, s'apropa a la tornada, però encara s'ha d'anar amb molta alerta. Tal vegada febrer o març podria tornar Luan Müller a la pista.
0: Encara falta.
13: Sense dubte serà el fitxatge del mercat d'hivern, perquè és un jugador que marca diferències per la seva manera d'afrontar la porteria. No? Charuto, de moment, és el màxim golejador, amb 5 gols d'aquest de nou que ha marcat l'equip, en 4 està Lucao, i una estadística que fa pensar en aquests números, no? Precisament. Aquesta és la 5a vegada que el Palma comença una lliga amb 3 partits, amb 3 victòries en 3 partits i 9 punts, però en aquesta ocasió amb més gols marcats, que són de 9. Va fer prop a la 16-7 i la 23-24, on va marcar de 7, però aquesta temporada el Palma té una pigada terrible.
0: És a dir, és el millor a inici de lliga, no?
13: Aquest és el millor de la història.
0: I en quant a gols.
13: Aquest és el millor de la història, amb percentatge de punts i balanç golejador. I tot això a un equip que l'altre dia ho parlàvem amb en Miquel Vidal, que és que aquí tothom marca gols, perquè
0: està molt repartit.
13: Fixa't que Charuto i Lucao sumen 9, queden 10 més, que s'han repartit la resta de jugadors. Me sembla, així parlant de memòria, me sembla que l'únic que no ha marcat és en David Peña. Però tothom ja ha vist porteria, tothom ha fet gol, i està a un nivell molt, molt alt aquest Palma, a una temporada que saps que és molt especial, que ara la Lliga s'hi divideix en 2 tornejos, apertura i clausura. Ets campió de cada un d'ells.
0: I després hi haurà com una superfinal, no?
13: Exacte, i després hi haurà els play-offs. Però aquest torneig apertura, qui sap si podria convertir-se en el primer títol nacional del Palma. Tal vegada, de moment el camí és bo.
0: No ho veig gens malament, perquè en el Palma fins ara no li acabava d'anar bé la lliga convencional.
13: Mira que te dic que jo no sé si aquí en Tirado ha ficat mà per veure si hi ha més títols possibles per enganxar qualcun d'ells.
0: Va dir, jo no s'ha de queixar, no, amb aquest inici?
13: No, i a més, tenint en compte... Mira, aquesta setmana és clau. Aquesta setmana el Palma no té aquells calendaris tan horrorosos que tenia aquests darrers anys per mort de les Champions. Uh-huh. Aquesta setmana, precisament, aquesta setmana que començam avui, Barça i el Pozo Murcia tenen partits avançats perquè són els dos equips que jugaran les Champions. Uh-huh. El Palma, malauradament, s'ha llevat això de damunt. Dic malauradament perquè tant de bo que tornés a jugar a la Champions, no? Però Bueno, aquest és un any, en aquest sentit, sense tant de calendari i tant de partits i tant d'entrenaments i tanta de feina, això li vindrà bé de cara als títols nacionals en el Palma. Ara ho patiran el Barça i el Pozo Murcia.
0: Exacte, em va dir, no li agrada aquesta titulitis, no?, que a vegades
13: No, però... i espera, que el mes que ve arriba la Copa Intercontinental, però dir, que això sí que hi ha.
0: Tindrà un trofeu internacional, però sí que se podrà focalitzar en els títols aquí.
13: Aquí sí, me sembla que em fica en mà. Perquè fins ara jugaven el campió d'Europa contra el campió de la Libertadores d'Amèrica i aquest any són 6 equips, hi ha africans, hi ha asiàtics i el Palma, que no és campió d'Europa, la jugarà com a vigent campió en defensa del títol. Aquí hem ficat mà, no me diguis tu.
0: Agrada que el Palma hi sigui, agrada.
13: Que hi sigui.
0: Gavi, moltes gràcies.
13: Adéu.

I de fins aquí amb el Palma Futsal, aquí vam aquest programa d'avui. D'avui dilluns hem fet tertúlia i hem analitzat la primera derrota a Sant Moix d'aquesta temporada del Mallorca. Ara ja ens prepararem per analitzar el partit de diumenge que ve contra el Girona. Un bon turmalet els que tenen el de Luis García. Però deixem-ho en l'informatiu migdia, tornant demà a la 1.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El desnonament d'Anna Mari Carmen la setmana passada a Madrid ha desfermat una creixent agitació social amb una acampada a Madrid i mobilitzacions a diferents ciutats. Ahir amb una manifestació a Eivissa, avui amb la convocatòria d'un sopar reivindicatiu a Palma per clamar pel dret a un habitatge. La pressió ciutadana camina en paral·lel a la política perquè el govern de l'Estat enllesteixi un decret que satisfagui a una majoria al Congrés que fins ara ha estat impossible. A les Balears, els ecosobiranistes demanen valentia a l'executiu estatal, però també al govern de Provença que actuï declarant la comunitat zona tensada, un punt al qual se sumen els socialistes. Des de la dreta, PP i Vox no mostren cap confiança en la norma que el Ministeri vol dur demà mateix al Consell de Ministres, tot i que encara no compta amb el consens necessari i el desafiament no és menor, ja que el text ha d'agradar a partits ideològicament molt dispars com són Junts i Podem. En uns moments repassam com està la situació sobre aquesta crisi de l'habitatge, que obre un dia més l'informatiu, però aquest dilluns 28 de setembre arriba carregat d'altres notícies que vos avançam en titulars amb Marta Puyalto i Olivia Navarro. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saber actuar davant d'una emergència.
2: Aquest és l'objectiu de la formació que aquest curs rebran més de 36.000 alumnes d'infantil, primària i de secundària de les Balears. Se centrarà en les emergències davant torrentades, que és la inclemència meteorològica més habitual. 900 mestres i professors s'han format en la matèria i a la conselleria ja preparen un nou curs.
1: La inflació afecta manco al producte local.
4: Segons dades de l'Observatori de Preus de les Illes, recollides per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any. És un increment important, admet el govern, però inferior al que afecta els béns importats, que acusen més l'encariment dels combustibles. Així tot, el consum del quilòmetre zero no remunta.
1: Sanitat vol l'avortament farmacològic dins la cartera de serveis d'atenció primària.
2: A dia d'avui aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals i el Ministeri vol incorporar aquest canvi normatiu perquè les dones puguin accedir a la medicació directament des del seu centre de salut de tota la vida.
1: Dimiteix el delegat

0: I s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa dues persones per una agressió en un local ocupat. S'atacaren amb una botella de vidre i unes tisores. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
1: L'Audiència Nacional ha condemnat el govern a pagar més de 4 milions d'euros a l'Estat per l'IVA relacionat amb les obres de la desalinitzadora de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia avançat aquests diners a l'empresa Acciona Agua després que aquesta reclamés l'IVA corresponent a les obres. Posteriorment, l'Estat va exigir aquesta quantitat al govern balear en virtut del conveni entre totes dues administracions. El govern sostenia, però, que la reclamació s'havia presentat fora de termini. Ara, l'Audiència dona la raó al Ministeri.
1: A Mallorca, d'aquí un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
1: Quant als esports, Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia.
1: Hem de parlar de la primera derrota del Reial Mallorca a l'estadi de Son Moix.
4: Els vermells varen perdre el primer partit de casa 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Son Moix. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes. I en ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat del campionat del món de Montreal. L'artenenc va abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta.
1: I pel que fa al temps, sense canvis per ara, les Balears que miren, això sí, amb atenció, un episodi de pluges intenses que s'espera a l'altra banda de la Mediterrània els pròxims dies. Tomàs Salom, bon dia.
5: Bon dia. Començam la setmana amb vent de llevant que bufa amb alguns cots moderats i que ens deixa la mà un poc més alterada a la costa exposada en aquesta direcció. De fet, a la boia de Mou superen els 2,5 metres d'altura màxima i també per damunt del 1,5 metres a la zona de la boia de Sa Dragonera. I tot això amb unes temperatures que també queden entre els 28 i els 29 graus. Avui ha pujat la mínima en tenguts registres de nit tropical, fins i tot qualque valor proper a la nit tòrrida, i això es tornarà a repetir avui vespre. Quedem un poc en terra de ningú perquè no tenim precipitacions avui, tampoc n'esperam amb vistes a demà, però sí a la península Ibèrica i cap a la Mediterrània central i oriental. Aquí el que tindrem seran aquests intervals de núvols baixos amb el pas d'alguns núvols prims. Demà segurament tindrem moments de cel més carregat, sobretot durant la primera meitat de la jornada, però sense precipitacions significatives. No es pot descartar qualque plugim puntual.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
6: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies al Consell de Ministres en què es podria aprovar el batejat com a decret Mari Carmen. El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu, a la plaça de Cort, a Palma, pel dret a l'habitatge. L'èxit de la convocatòria podria conduir a una acampada similar a la de Madrid.
7: Sí, a la cita d'avui també s'hi afegeix el Sindicat d'Habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions avui a l'Informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també a les Illes cada dia hi ha desnonaments semblants al de na Mari Carmen.
8: Tenim reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments a persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
7: De fet, durant aquesta concentració es valorarà si fer una acampada com s'està fent a Madrid.
8: Depèn de la correlació de forces que tinguem. També per això se fa el sopar, per veure quina gent està disposada i si té sentit fer-la.
7: A Eivissa, just l'endemà d'una manifestació contra la crisi de l'habitatge i els desnonaments, el Sindicat de Llogateres ja avisa que convocaran vaga general si demà el govern espanyol no aprova el Reial Decret amb plenes garanties pels inquilins. Sònia Iglesias n'és la portaveu.
9: Se ajusten las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido, no tiene sentido este gobierno.
1: Mentrestant, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per protestar contra la política d'habitatges a Espanya. El sentiment general és continuar la concentració al temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
7: Avui mateix hi ha hagut persones que han hagut d'anar a la feina o a la universitat després de dormir allà tota la nit. En total, hi ha 380 tendes de campament.

0: i es fan torns perquè no quedin buides. Tots els manifestants estan d'acord que la crisi de l'habitatge ha arribat a nivells absurds.
1: Estamos indignados, tenemos rabia, porque al final no solo es Mari Carmen, somos todos, un día es ella, otro día somos nosotros, y vemos la juventud, sobre todo, que está lleno de juventud, que esto se nos viene encima.
2: Nuestra situación es que un fondo compró nuestro edificio, Bencar Capital, el 6 de noviembre, y nos mandó directamente un burofax de que nos quería echar de nuestras casas.
3: Tengo 20 años, y vivo con mis padres y estoy hoy aquí porque si no estas tiendas van a ser el único piso que voy a poder permitirme en el futuro.
4: Me llamo Nancy, llevo 5 años en Madrid, tengo 31 años, el alquiler representa el 50% de mi sueldo.
5: Tengo 53 años, vivo de alquiler, pago 1.200 euros de alquiler y gano 1.387 euros.
0: Barcelona és escenari també de concentracions convocades pel sindicat de llogateres. N'hi ha hagut aquest matí a l'Avinguda Diagonal i a l'hora baixa, a les 7, està convocada una manifestació al Palau de Congressos coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez avui a la ciutat comtal. Reclamen que el nou decret d'habitatge, que s'aprovarà en principi demà, prevegi contractes indefinits, congelar preus i mesures estructurals per aturar desnonaments que afectin persones vulnerables. No descarten més endavant, fins i tot, convocar vaga general.
6: I dèiem que aquesta pressió social camina en paral·lel a la política i al Parlament els ecosobiranistes han reclamat avui que Madrid prengui mesures valentes, com els socialistes, però recorden que Proens té la competència en matèria d'habitatge. De la seva banda, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica.
7: Josep Castells i Lluís de Pesteguia, de Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostra que es diuen verdaderament d'esquerres.
8: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
9: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
7: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas de Mari Carmen és un punt de no retorn.
10: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
7: Manuela Cañadas de Vox diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
11: Es una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa y no convocar elecciones, que es lo que todos los ciudadanos estamos esperando.
7: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit a Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
12: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament a les Illes Balears.
7: Sagreras ha defensat les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per la compra del primer habitatge.
6: Mentrestant, a Madrid, les negociacions per enllestir el decret continuen a contrarrellotge i el soci, Sumar, adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny.
7: El text en el qual treballa Habitatge inclou una protecció davant dels desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, regulació del lloguer de temporada i l'augment de l'IVA dels pisos turístics. També bonificacions fiscals als inquilins, als llogaters que baixin el preu del lloguer. La part socialista del govern de coalició es mostra optimista de cara a tancar una entesa amb els grups parlamentaris. És el ministre Carlos Cuerpo.
13: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso y para eso estamos trabajando porque, de nuevo, creo que es lo que nos piden los ciudadanos y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
7: Sumar, però, estrany i avisa l'executiu espanyol que no en té prou amb la proposta de decret amb el qual treballa. La formació exigeix prohibir de manera definitiva els desnonaments a la població vulnerable, posar límit als contractes de lloguer de temporada i demanen també regular el lloguer d'habitacions. A més, Sumar reclama fer fora els fons voltor del mercat immobiliari i garantir la renovació automàtica dels contractes de lloguer per tal de protegir les famílies davant les pujades abusives. tras la ministra de Sanidad, Mónica García.
14: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país. No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimidad el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
7: A Podem no el convenç el text que hi ha damunt la taula, mentre que Junts es mostra receptiu si el decret va en contra dels fons voltor i inclou beneficis fiscals.
6: I en tot aquest context de crisi habitacional crida l'atenció que ha crescut la constitució d'hipoteques sobre habitatges a les Balears, concretament un 9% al juliol en un any, segons l'INE, i contrasta així amb la caiguda que s'ha registrat en el conjunt d'Espanya.
7: El juliol passat es van formalitzar a l'arxipèlag un miler de préstecs hipotecaris sobre habitatges, la qual cosa representa un increment del 8,6% respecte al mateix mes de 2025, amb un import mitjà de més de 330.000 euros, 20.000 euros més que ara fa un any. En el conjunt d'Espanya, en canvi, el nombre d'hipoteques sobre habitatge retrocedeix un 3,5%.
15: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Continuen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins la propietat coneguda com a Casa Lola a Eivissa. L'Ajuntament ha demanat un ordre judicial per poder entrar a la propietat. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
16: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc. En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde del municipi.
17: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
16: L'Ajuntament ha incrementat la vigilància sobre la zona. De moment, és l'únic que poden fer perquè la propietat no els deixa entrar i per això han demanat una ordre judicial.
17: Apel·lant a la inviolabilitat de lo que és el domicili, no se mos va deixar entrar, cosa que ara han posat en coneixement dels jutjats per sol·licitar una ordre judicial per poder entrar en aquest recinte.
16: La finca està plena de brossa, amb un risc alt d'incendi i també nivells perillosos d'insalubritat. En aquests moments, la Guàrdia Civil du a terme diferents actuacions per esbrinar què va passar en l'incendi mortal.
6: I més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs i, per primera vegada, formació en emergències. L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers. En el cas de les Balears, es farà especial èmfasi sobre què s'ha de fer en riuades, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
0: Aquesta formació la rebran els alumnes dels darrers cursos de les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària, sempre en xerrades, en continguts, en materials adaptats a cada nivell. Aquest mateix curs ja arribaran a tots els centres públics i concertats de les Balears, segons ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
18: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats.
0: En paral·lel, més de 900 docents han participat voluntàriament en les formacions i junt amb més de 200 tècnics dels cossos d'emergència estaran ja habilitats per poder instruir els alumnes. La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarillas, ha destacat la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre el cos docent, tant que preparen ja una tercera jornada formativa per al professorat.
19: Hem de dir que aquesta comunitat autònoma, com en moltes altres coses, som pioners en la quantitat de professors i tècnics o de serveis d'emergències que també s'han format per poder donar aquests cursos, 1.300, més de 900 professors i més de 200 tècnics amb emergències, siguin bombers, siguin protecció civil.
0: Aquestes formacions es desenvolupen paral·lelament al desplegament del nou protocol d'actuació davant d'emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. Són un full de ruta que estableix de manera clara les actuacions que han de dur a terme els equips directius, el professorat i també el personal d'administració i serveis per garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
6: No deixem la crònica educativa perquè el Ministeri planteja a les comunitats canvis en la formació professional per elevar-ne la qualitat, tant dels continguts i les pràctiques com la dels centres privats que la imparteixen. Avui, en el marc de la conferència sectorial, ha presentat un projecte de reial decret que, entre d'altres mesures, endurirà els criteris per crear un centre exigint un mínim d'oferta en les famílies professionals i el desenvolupament del seu itinerari complet.
0: La ministra Mercedes Tolona assegura que l'objectiu no és ofegar els centres privats, sinó garantir-ne la qualitat d'una formació que ha guanyat tant de prestigi els darrers anys, que ja ha estat triada per més d'1,2 milions d'alumnes a tot l'estat aquest curs. És un 60% més que fa 10 anys. Entre els canvis, es preveu que hi hagi un mínim de presencialitat en els cursos online i que les hores lectives siguin les mateixes que les formacions que s'imparteixen en persona a les aules.
20: Van a tener que contar con profesorado suficiente, con instalaciones adecuadas y con un sistema de gestión que tenga calidad. Y el número total de horas lectivas y también, como no, tutorías atribuidas al profesorado en las modalidades de semipresencial y virtual no podrá ser inferior al establecido para la modalidad presencial.
0: La conferència sectorial també té previst avui acordar la distribució de 107 milions d'euros entre les comunitats per formar treballadors en centres públics i facilitar que obtinguin noves certificacions professionals. I doncs, respecte d'aquest punt, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reclamat una ampliació del termini perquè no s'hagin d'executar sí o sí abans que acabi l'any, tal com proposa el Ministeri.
18: El que no pot ser és que mos donin fons per executar 31 de desembre. No mos dona temps. Com a mínim, mos han d'ampliar en el mes de març-abril del 27, perquè si no, nosaltres no tenim capacitat per poder executar tots aquests fons.
0: L'objectiu del Ministeri és accelerar aquesta aprovació del Reial Decret, que ara sortirà a consulta pública, i fer la seva tramitació per la via d'urgència perquè es pugui aplicar el més aviat possible.
15: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
21: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
15: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importants. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, consultats per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, del juliol al juliol. És un increment considerable, admet el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que arriben de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i producció i tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té aquest sector.
7: El director general de Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors passen ara per un molt mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
22: El fet que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. i sobretot el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
6: El producte local aguanta més bé el cost de la inflació, però això no basta per mantenir o augmentar-ne el consum. De fet, els darrers mesos ha davallat, ja que tot i el millor comportament de l'IPC del sector continua sent més car que el de les grans cadenes de supermercats. Així ho ha confirmat el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, enmig de la crisi per l'encariment del cost del gasoil professional.
0: Per exigir solucions al govern de l'Estat, el sector ha anunciat ja mobilitzacions que encara però no s'han concretat. Això a l'espera de comprovar demà com la pròrroga de l'escut social arran del conflicte bèl·lic els afecta. S'ha de recordar que el Consell de Ministres té previst allargar les ajudes, sobretot les que afecten el cost del petroli, per mitigar danys en els sectors més afectats, com pot ser en aquest cas el del primari. Joan Gallà, en declaracions a l'Informatiu Matí.
1: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estar en gasoil dins els sectors. Clar, la gent aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
6: 2:24, continuem amb més assumptes de l'actualitat.
15: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Salut assegura que no hi ha un augment important de casos de Covid a les Illes. Les darreres xifres de què disposa la conselleria que dirigeix Manuela García apunten que la taxa de Covid és de 6,2 per cada 100.000 habitants, una dada inferior a la taxa espanyola que se situa en 20,8.
7: La consellera García s'ha mostrat tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial als hospitals.
2: El Covid pràcticament últimament s'ha demostrat bastant poc estacional, també lo sabeu, no? I en esa línia puede haver un repunte, però no hay un repunte de importància. No supone un problema assistencial en el moment actual.
6: Més coses. Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les cases velles de Son Espases. En aquest moment ja s'ofereix aquest servei, que està repartit en diferents espais de l'Hospital de Referència. L'Institut de Medicina Personalitzada té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama, Carme Moreno.
3: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador, que ha tingut un cost de 5 milions d'euros, ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica. I així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat un 8.000 genomes.
2: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
3: García ha explicat també que de moment Son Espases tracta càncers de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
2: Así que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
3: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estigui enllestit l'any 2029.
6: Jo ho dèiem en titulars, el Ministeri de Sanitat vol fer un canvi important en la gestió de l'avortament a Espanya. L'objectiu és que les dones puguin accedir a l'avortament farmacològic, és a dir, a través de medicaments, directament des del seu centre de salut de tota la vida. Ara per ara, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals.
7: A la pràctica, el canvi vol dir que el metge de capçalera o els professionals del centre de salut podran receptar, fer el seguiment i acompanyar la dona abans, durant i després de tot el procés. És Mònica García, ministra de Sanitat.
23: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
6: I la Policia Nacional investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, Alacant. La parella de la víctima ha estat detinguda com a presumpte autor de la mort.
0: La víctima és una dona brasilera de 33 anys, anomenada Marianne, que no havia presentat denúncies prèvies contra el seu agressor. La Policia Nacional ha confirmat que el crim es va produir arran d'una discussió al domicili de la ciutat alacantina. A més de la parella de la víctima, els agents han detingut dos homes més com a presumptes encobridors. I és que, segons el relat policial, aquests dos individus varen anar a la comissaria a confessar que un conegut els havia obligat a col·laborar per desfer-se d'un cos, un cos sense vida de la dona, que va ser traslladat i abandonat a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. Els tres detinguts, d'entre 30 i 45 anys, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
6: I a Ceuta és notícia avui la dimissió del delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma el passat 30 i 31 de juliol.
7: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. Des de la Moncloa asseguren que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
4: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sinó que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
7: De l'oposició, el PP creu que aquesta dimissió és insuficient i és només una cortina de fum per protegir Pedro Sánchez. Els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació al Senat sobre Ceuta.
6: Donald Trump celebra l'arrest de 5 persones al Regne Unit que presumptament estaven vinculades amb l'Iran i planejaven un atac amb explosius contra la base militar de Fairford, utilitzada per l'exèrcit estatunidenc.
0: Trump ha dit que els han pogut capturar gràcies a la col·laboració entre els dos països i a la vigilància conjunta que mantenen sobre grups terroristes. Tot i això, les forces de seguretat mantenen obertes totes les línies d'investigació.
6: En uns segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30. Bon dia. D'aquí a un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
0: Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes.
1: Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual en gairebé un 40% dels negocis estancats.
0: El Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Calamurta a Formentor.
1: La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard el desembre de 2027.
0: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos la circulación por la principal carretera es fluida. Solo destacar un poco de circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde Sondameta hasta las piscinas de Son Hugo. En la autopista de Inca tenemos retención en la llegada a Palma y en la autopista de Andrade tenemos retención en sentido Palma desde Vendimia hasta la incorporación con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Gracias, Claudio. En Bernat Nadal, control tècnic. Comencem.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, d'aquí un any més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. El nou vehicle, fet a mida per a la ciutat, s'ha presentat avui al sector que actualment negocia l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen de revolució. El model del Cúdia, que funciona des de l'any passat, ha permès als galeristes triplicar la facturació.
1: Després d'anys de crítiques dels animalistes pel patiment dels cavalls, tot apunta que l'any que ve Palma se podria sumar al Cúdia i ser el segon municipi de Mallorca en substituir les galeres de cavalls per les elèctriques. Els galeristes destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més el doble que un carruatge en cavalls. Venancio Vargas és el portaveu de l'Associació de Galeristes de Palma.
4: Gana es un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas, porque ya no son las horas que estás aquí, sino son las primeras horas que tú tienes que estar echando el desayuno, esperas que el caballo desayune y, claro, tienen que aprobarlo ellos. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
1: El nou vehicle és una evolució del model d'Alcúdia, millor suspensió i una estètica diferent. És un carruatge amb tecnologia elèctrica inspirat en una calessa tradicional, pot arribar als 25 km per hora i té una autonomia de 14 hores. El gerent del grup Carrulet, Toni Mira, destaca el carruatge elèctric permet treballar durant les onades de calor i mantenir més nets als carrers. A més, assegura que suposa una revolució per als galeristes, tot i que molts encara són reticents al canvi.
5: Son reticentes los propietarios de calesas de caballos a cambiar, pero bueno, poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces, pues poco a poco parece que esté teniendo muchísima aceptación y esperamos pronto poder sustituir todas las calesas de caballos posibles.
1: Entre els turistes, diversitat d'opinions. Mentre n'hi ha que opinen que el canvi és una millora per tothom, d'altres consideren que el carruatge elèctric no pot substituir el de cavalls per una qüestió de tradició i estètica.
6: Que está muy bien, porque así los caballos estarán mejor atendidos, porque vi en un vídeo de estos, ¿no?, que no les daban agua y estaban mal atendidos. Además, si es ecológico, pues es estupendo.
7: Yo preferiría la tradicional.
8: Claro, y si supiera que no se está cuidando bien al animal, entonces claro, por supuesto, pero si hay un respeto, que además muchas personas que llevan esta tradición creen en ella.
9: Tiene la parte buena, la tecnología, que no deja de ser un gran avance silencioso, sin contaminación, pero no tiene el encanto de que arrastre lo que se ha visto toda la vida, ¿no? Que un animal arrastre un carruaje.
10: Vamos a ver, antiguamente nuestros antepasados utilizaban caballos caballerizas para arar los campos y no había tanta protección animal. Yo creo que sí, efectivamente, son caballos, son animales, pero para eso están.
1: El pròxim pas és presentar el nou vehicle a l'Ajuntament. Segons l'empresa Carrulet, el municipi de Muro també té previst substituir les galeres de cavalls per les elèctriques.
0: Canviem de qüestió. Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes. Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual en gairebé un 40% dels negocis tancats.
1: Els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes, tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada menys dies a les seves vacances i això es nota en el sector.
11: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
1: Una tendència que confirmen molts dels comerciants, tot i que n'hi ha d'altres que diuen que les vendes aquest estiu s'han incrementat.
12: Tot el verano ha sido, o sea, que eso, mucho turismo, gastan poco. Será porque, no sé, porque vendrán sin dinero, no lo sé, vienen justos. Y también porque han subido todas las cosas, están más caro.
13: Han aumentado las ventas, sí. Ahora ha bajado porque baja el turismo, pero a mí me ha ido muy bien. Han aumentado las ventas.
1: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç, el qual apunta s'ha d'impulsar també escoltant el consumidor i potenciant valors com la proximitat, la qualitat i el coneixement del producte.
0: 2:37, més coses. A Llucmajor s'ha reprès el projecte de construcció d'una promoció de l'IBAVI, 23 habitatges, on la meitat podrien sortir a la venda a preu públic. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura.
1: Es tracta d'un solar que fa 25 anys va adquirir l'IBAVI perquè s'hi construïssin pisos. Són uns terrenys de 3.000 metres quadrats ubicats al carrer Grup Escolar i ara es convertiran en 23 habitatges públics. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
14: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres altures. Constaran de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios. Y contarán también con dos viviendas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.
1: Els pisos seran de 40 metres quadrats, el d'una habitació, i de 60 els de dues. A més, segons l'IBAVI, hi ha la possibilitat que la meitat dels habitatges s'ofereixin en règim de lloguer i la resta es posin a la venda a preu públic. Com a la resta de pobles, on durant el darrer any s'han presentat promocions d'habitatges i tindran accés prioritari als residents de Llucmajor. Així que l'escola és la baldassa.
15: Com a mínim 10 anys d'empadronament en els municipis. Si se pot posar algun any més, s'estudiarà la possibilitat, perquè, evidentment, volen que la vivenda sigui per la gent d'aquí.
1: Les obres costaran 4,3 milions d'euros i es finançaran en part amb fons FEDER.
0: Mentrestant, Artà, el ple de l'Ajuntament votarà avui hora baixa l'aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries que planteja el creixement zero de noves places turístiques al municipi i que regula on es podran comercialitzar noves estades turístiques en habitatges.
1: A partir d'una diagnosi detallada de la pressió turística existent, es determina que el municipi compta un poc més de 4.300 places legalment implantades, de les quals 3.540 corresponen a estades en habitatges i 796 a establiments. A més, destaca diferències importants en la pressió turística entre els nuclis d'Artà i la colònia de Sant Pere. Per això, la modificació de normes proposa reduir i limitar la capacitat turística del municipi, establint una densitat màxima per a cada zona i, a més, planteja una reducció de les places actuals allà on ja se supera la capacitat considerada màxima. Les normes subsidiàries d'Artà, aprovades l'any 2010, incorporen regulacions en matèria turística, però no estan adaptades al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics del Consell de Mallorca, que és posterior i coordina la capacitat turística de cada territori de l'illa.
0: I tot això, més per Palma, acusa el PP i el PSOE de no estar a l'altura de l'emergència d'habitatge. La formació proposa crear una empresa municipal, reforçar la compra pública mitjançant tanteig i retracte i establir una inversió anual estable per ampliar el parc públic de lloguer. David Pujol és el candidat a la batllia.
16: Ara, en el PSOE a Madrid, li venen les presses, perquè la gent ha sortit en el carrer i cases com les d'Ana Mari Carmen o Ana Pilar ja no es poden tapar. Però l'emergència d'habitatge no és d'avui ni d'ahir. Ni el PSOE a l'Estat ni el PP a Cort han estat a l'alçada. Les institucions han de protegir les famílies, no el benefici ni dels fons voltors ni dels especuladors.
0: 2:40, canviem de qüestió. Les altes temperatures de les darreres setmanes han passat factura a la producció de tomàtica. El sector agrícola alerta que els preus dels mercats ja poden arribar a duplicar-se, passant dels 2 euros al quilo que es pagava fins ara, fins a 4 o fins i tot 6 euros al quilo. Els costos de producció i la pujada generalitzada de preus, entre ells el gasoil, també expliquen aquesta pujada.
1: El director de Terracor, Guillem Adrové, explica que les altes temperatures des de principis d'agost, en nits també molt càlides, han perjudicat la producció de tomàtiques, però també d'altres productes com els pebres i fruites, com la síndria o el meló.
17: Ja fa unes setmanes que va pujant, es deu a la falta de producció. No hi ha quilos degut a les altes temperatures. No ha cuajat i no hi ha tomàtiques. De dia a 40 o a prop de 40 i qualque dia passar, i en la nit, les nits, ja han fet tantes nits de més de 20 graus, inclús 22, 24, la planta no descansa mai.
1: Unes dificultats de producció que, diu, també es viuen arreu d'Europa. L'escassetat de productes tant a escala nacional com internacional, assenyala, és un altre dels motius que explica la pujada de preus a les Balears. I a banda d'aquesta pujada dels termòmetres, Adrové també situa la pujada del preu dels carburants i de l'energia com altres raons darrere d'aquesta escalada de preus.
17: Els costos pugen molt, perquè no només el gasoil, darrere el gasoil pujaran els abonos, pujaran tot el que empleem, diríem, els plàstics, mangueres, per ratllar, tot el tema d'electricitat.
0: I ho dèiem en titulars també, el Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Calamurta. La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard al desembre de 2027.
1: 7.700.000 euros per un període de 20 anys. És l'acord entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga per reformar les cases de Calamurta i que tornin a ser un campament per a infants i joves. Per Antoni Borràs és el president de la Fundació.
18: Per nosaltres és una absoluta satisfacció per a tornar a obrir els campaments de Calamurta i sobretot que els pugui explotar en aquest cas el Consell, perquè és qui a més gent pot arribar i un dels objectius que tenia també aquest campament era establir aquestes condicions d'equitat que una mica tota la societat hi pogués accedir.
1: El campament va quedar fora d'ordenació el 2014. En el futur, en habilitar-se la zona d'acampada, tindrà 70 places ampliables. Llorenç Galmés és el president del Consell.
19: Part d'oci també hi haurà un projecte educatiu. Un projecte ja on combinarem una part cultural, una part mediambiental, una part dels valors de la serra i, en definitiva, la feina de la convivència i introduir valors de ser fort.
1: La llenya extreta de la gestió forestal de la finca s'emprarà per refer les cabanes, que estaran aïllades tèrmicament, mentre que les cases es posaran al dia i tindran tancaments eficients i abatibles, segons si és hivern o estiu.
0: D'altra banda, el Consell Insular s'ha reunit en l'Ajuntament de Muro a la primera trobada per al traspàs de la gestió de la residència municipal Reina Sofia Limàs. La trobada posa en marxa els treballs de la comissió, constituïda formalment el mes de maig. El procés haurà d'abordar les qüestions relatives a les persones usuàries, al personal i altres aspectes necessaris per a un traspàs eventual amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'atenció.
1: La residència Reina Sofia disposa de 49 places. La seva futura incorporació a la xarxa gestionada per l'IMAS permetria reforçar l'atenció pública a la gent gran a Muro i mantenir aquest servei de proximitat al municipi. El traspàs queda pendent dels treballs i dels acords que corresponguin. Guillermo Sánchez és el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
20: Hoy hemos procedido a la constitución de la comisión mixta de transferencia de la residencia y centro de día de Muro. A partir de aquí se inician a través de los grupos de trabajo a nivel técnico toda la documentación tendente a la asunción por parte de l'IMAS de la gestión de la misma.
0: I acabam amb l'Orquestra Simfònica de les Balears, que posa en marxa el projecte La Música també acompanya per apropar-la als infants, joves i famílies de la unitat de pediatria de l'Hospital de Son Espases.
1: L'activitat es desenvoluparà una vegada al mes, d'octubre a març, de 4 a 5 de l'hora baixa, i permetrà traslladar la música i els instruments fora dels escenaris habituals per apropar-los directament a l'entorn hospitalari. A través de diferents trobades musicals, els pacients i les seves famílies tindran l'oportunitat de conèixer de prop diversos instruments i gaudir de la música interpretada per músics de la Simfònica.
0: 2:45, arriben els esports.

0: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En un quart se faran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Arrenquem amb la primera derrota del Real Mallorca a l'estadi de Somos.
3: Els vermells varen perdre el primer partit a casa, 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Somos, que encara no havien perdut el seu estadi. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes, que van condicionar el que va plantejar d'inici l'entrenador Luis García Fernández. L'Almeria va aprofitar l'única ocasió clara en tot el partit i va ser pilota aturada. Les ocasions més clares per part del Mallorca varen arribar a la primera part a les botes de Pablo Torre en dues ocasions, una de les quals inclús se va estavellar al pal. Sentim el que deia l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle, pues se han puesto por delante, ¿no?
3: Com dèiem, pel pròxim partit el Mallorca tindrà les baixes d'Antoni Urroca per una lesió muscular i Morlanes amb un esguinç de turmell. Luis García parla de les lesions d'aquests dos futbolistes.
4: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido, pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
3: Antoni Urroca i Morlanes estan pendents de més proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió i el temps de recuperació. I per la seva banda, el jugador Arnau Puigmal parla d'aferrar-se a la part positiva que deixa ahir el partit i a pensar ja en la pròxima jornada.
5: Hemos sido fieles a nuestra idea, a la idea del míster, y bueno, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, pero bueno, yo me quedaría con lo positivo, que al final creo que son muchas cosas y bueno, ya pues a mirar el próximo partido, aunque parezca un tópico, porque segunda es así. No queda otra que mirar hacia adelante.
3: Amb aquesta derrota, el Mallorca és provisionalment 6a a la classificació amb 13 punts, a falta del partit que tancarà aquesta 7a jornada, avui a les 8:30 del vespre, entre el Leganés i el Castelló. A l'espera del que faci, com dèiem, el Castelló, tenim nou líder a segones, l'Eibar, que es va imposar 3-2 al Las Palmas. A més, també es van jugar aquests altres partits, Valladolid 3, Córdoba 1, Burgos 1, Eldense 0, Oviedo 2, Sporting 0. Els vermells han entrenat avui matí, demà descansaran i ja serà dimecres quan començaran a preparar el partit de diumenge, la visita a Montilivi per jugar contra el Girona a les 9 del vespre en partit corresponent a la 8a jornada. I avui, per cert, han conegut un nou horari, el de la jornada 11, dissabte, dia 24 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, el Mallorca visitarà Butarque per enfrontar-se al Leganés. Pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres contra el Saragossa. A la segona federació, pel que fa als conjunts balears, tan sols el Poblense va guanyar el seu partit. Va ser després de guanyar el València Mestalla per 1-0 amb el gol de Diego López a la primera part. Sentim el davanter del Poblense, Juanmi Duran.
6: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
3: La penya esportiva va perdre a casa per 0-2 contra el Murcia Imperial, el Mallorca B va perdre per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nusia, i l'Atlètic Balears no va passar de l'empat al camp del Cieza. Els blanquiblaus continuen sense guanyar cap partit. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balears, Òscar Troya.
7: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción, hemos fallado muy poco en defensa, hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas y el equipo se ha rehecho.
3: A la classificació, només el filial del Mallorca amb 5 punts es troba fora de la zona de descens. Dins la zona de descens, el Poblense, l'Atlètic Balears i la Penya Esportiva Santa Eulàlia. I a la prèvia de la Copa del Rei, el Sant Rafael va perdre el partit d'anada per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada jugarà aquest pròxim diumenge a les 4 a l'estadi Sagnier. Sentim el tècnic del conjunt eivissenc, el tècnic del Sant Rafael, és Jordi Riera.
8: Sabíem que seria molt, molt, molt complicat. Crec que no hem estat a l'altura, òbviament, del partit. Em quedo en coses positives, però bueno, crec que hem fallat en moments puntuals i ha estat complicat competir contra ells. Personalment, pues, dolgut per no haver pogut correspondre en tota aquesta expectació que havíem generat. L'equip ho ha intentat, però bueno, ens quedem amb l'experiència, que ser molt positiva, de veure el cartell de la Copa del Rei, un somni que teníem. Anirem a Barcelona, òbviament, a competir, però l'eliminatòria està molt, molt complicada.
3: Més futbol. La selecció espanyola jugarà demà a Sevilla contra Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Un enfrontament en el qual Luis de la Fuente podrà comptar amb un nou efectiu, Robin Lenormand. El central s'ha incorporat a la convocatòria per la baixa per lesió d'Eric García. Espanya arriba al partit després de recordar guanyant la terra Wembley per 2-3, mentre que Croàcia va superar la selecció de la República Txeca per 1-2. I la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de superar la final a Corea del Nord a la tanda de penals després d'empatar el temps reglamentari 0-0. I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Javier Aguirre, que està presentat avui matí oficialment com a nou entrenador del València. L'extècnic del Mallorca estarà acompanyat a la banqueta, recordant, del mallorquí Toni Amor, en qui ve de dirigir la selecció de Mèxic al Mundial. Debutaran dia 11 d'octubre el Sardinero contra el Racing del mallorquí Pablo Ramón. L'objectiu de Javier Aguirre és treure el València del descens i assolir la permanència el més aviat possible. Sentim l'entrenador mexicà.
9: No le puedes decir que no, nunca al València, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal. Yo he venido de rival aquí y sí te acojonas, como dicen ustedes. Y la verdad es que, pues eso quiero, ¿no? Que Mestalla sea nuevamente, o si no es que si ha dejado de serlo, pero que sea para el rival un imponente estadio.
3: En ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat al Campionat del Món a Montreal, al Canadà. L'artenenc va haver d'abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta. El campió del món va ser l'estatunidenc Brandon McNulty. Matthews es va penjar la plata i Van der Poel el bronze. Recordem que dissabte la prova femenina, la mallorquina Mavi Garcia, va ser 26a, avui 40 de la campiona, que va ser Vollering. En voleibol, ple de victòries de la Barca Menorca, el trofeu internacional celebrat precisament a l'illa menorquina. Les de Pep Llorenç tanca la doble cita amistosa contra el Padua italià amb molt bones sensacions. Ahir van guanyar per 3-0 i la màxima anotadora de la ciutat de Llenques va ser una recent arribada, Paula Gursing, amb 15 punts. Sentim l'entrenador de la Barca, Pep Llorenç.
10: El conjunt, jo crec que han fet un molt bon esforç, han tingut moments per tothom. I és una passa més de preparació i estem contents. Unes rotacions que han demostrat totes molt bon nivell. Vull dir, hem mantingut inclús en qualque estona, han millorat els jocs. Per tant, estic molt content. El canvi de libero també, un nivell molt bo, suposada molt bé. És que totes les rotacions han estat perfectes.
3: La d'ahir va ser la darrera prova abans d'arrencar la temporada, aquest dissabte a casa contra l'Heidelberg Canari. I un darrer punt en bàsquet, perquè Elena Puello és campiona de la Supercopa amb el València després de guanyar la final per 76-64 al Leganés. Puello va portar 2 punts i 5 rebots en 20 minuts en el que era el seu debut com a jugadora del conjunt valencià. Recordem que Puello arribarà dissabte a Son Moix per enfrontar-se a la primera jornada de Lliga a l'Azul Marino, l'equip d'Alba Torrens i Maria Espanya, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Comença el dia amb la informació més completa.
12: Són les 7.
11: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
12: Bon dia, matí complicat a les Balears.
11: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
12: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
11: Amb totes les veus i les reaccions.
12: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
11: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Tants dies reescrivint ses frases.
14: Les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
2: D'aquesta manera, amb un balanç d'assistència i vendes millor que l'any passat, es posa el punt i final a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters. Ho assegurava d'aquesta manera la seva vicepresidenta, Laia Alegret. Moment de balanços. Sandra Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
2: I també de dir quins han estat els llibres més venuts.
15: Sí, això ens agrada molt als periodistes, ja se sap. I entre els de més èxit destaquen La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, i El preu de néixer, de Laura Gost. Dos títols als quals s'hi ha d'afegir El Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, que va ser protagonista del pregó d'enguany, i també el Premi Nacional de Poesia Sala Augusta, de Sebastià Alzamora, o De gran vull ser una casa, que és la darrera novel·la d'Aina Fontllana. Hem parlat pràcticament amb tots ells. Confirmaven l'èxit la gent també de les paradetes.
16: Totes les activitats enguany s'han omplert gom a gom, ha estat tot un èxit.
17: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de Laura Gost també estan a punt, en Vial Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
15: Tot això amb més d'una vintena d'activitats adreçades a tot tipus de públic que han confirmat els Jardins de la Misericòrdia com el millor escenari de la fira.
2: Ho hem escoltat. Madonna ha estat la gran guanyadora dels premis MTV Video Awards que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles.
15: La mare del pop, als seus 68 anys, ha estat la gran guanyadora de la nit. Després de 7 anys sense treure disc, Madonna ha aconseguit 9 de les 11 nominacions a què aspirava. En el seu discurs agraïa a la dansa tot el que ha estat a la vida i recordava que ballar, igual que passa amb el futbol, és de les poques coses que uneix tot el món.
18: Aside from soccer, football, whatever you want to call it, dance brings everybody together. We are all equal on the dance floor.
19: Hey,
18: thank you.
2: Madonna com a nom propi de la nit, però no ha estat l'únic, Sandra.
15: No, Taylor Swift s'ha convertit en l'artista més guardonada de la història dels Video Music Awards, en superar per una estatueta Beyoncé després d'un any en què les dues acumulaven 30 distincions. Swift ha aconseguit el premi al millor vídeo de l'any, el més important de la nit, per The Fate of Ophelia, i en el seu discurs ha destacat la influència de la cantant de música country Dolly Parton, morta fa poc, en les seves cançons.
20: One person, without just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
15: La cantant ha aprofitat també la cerimònia per estrenar el seu darrer videoclip, Patient Zero, en què participen els actors Dakota Johnson i Colin Farrell. I un altre dels noms de la nit, Rosalía, que optava el millor videoclip de cançó llatina per La Perla, ha quedat a les portes del guardó, que finalment s'ha endut la Nova York de Bad Bunny.

0: Són les 3, repassem les notícies més destacades d'aquest 28 de setembre. Creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies al Consell de Ministres en què es podria aprovar el batejat com a decret Mari Carmen. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort pel dret de l'habitatge que podria conduir a una acampada similar a la de Madrid. I des d'Eivissa, el Sindicat de Llogateres ja avisa que convocaran vaga general si demà el govern espanyol no aprova el Reial Decret amb plenes garanties pels inquilins. Sonia Iglesias és portaveu.
2: Se ajustan las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido, no tiene sentido este gobierno.
0: S'esgota el temps i el govern espanyol continua sense suports per aprovar demà aquest decret.
1: El PSOE es mostra, de moment, optimista per arribar a un acord, mentre Sumar avisa d'un decret que no està a l'altura. Són el ministre d'Economia, el socialista Carlos Cuerpo, i la ministra de Sanitat i membre de Sumar, Mónica García.
3: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que, además, el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso, y para eso estamos trabajando, porque, de nuevo, creo que es lo que nos piden los ciudadanos. Y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
4: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país. No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimitat el Sindicat d'Inquilinos i Inquilines.
0: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
1: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers. En el cas de les Balears, es farà especial èmfasi sobre què s'ha de fer en cas de riuades, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. És el conseller d'Educació, Antoni Vega.
5: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públic, tant públics com concertats.
0: Sanitat vol l'avortament farmacològic dins la cartera de serveis d'atenció primària.
1: A dia d'avui, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals i el Ministeri vol incorporar aquest canvi normatiu perquè les dones puguin accedir a la medicació directament des del centre de salut de tota la vida.
0: D'aquí a un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques.
1: El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector, que actualment negocia amb l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres.

Intento el número 1200, un moment que he de trobar la pàgina que avui justament se m'ha despapalat. 1247, perdoneu-me, 1247. Heu de saber que avui és dilluns, és 28 de setembre, per tant, començam amb una efemèride. Avui fa 98 anys que oficialment varen descobrir la penicilina.

Bon dia a tothom. Sí, efectivament, dia 28 de setembre de l'any 1928, Alexander Fleming, vos sonarà, de manera casual, diuen, va descobrir la penicil·lina. I la pregunta, sabeu quant de carrers, places, passejos, avingudes duen el nom d'Alexander Fleming a les nostres Illes Balears? Idò, molts. Moltes poblacions tenen un carrer dedicat al doctor Fleming, per exemple. Hi ha un carrer Llubí, a Llumajor, a Lloseta, a Sant Antoni de Portmany, a Inca, Ciutadella o Santa Maria. I a Palma fins i tot hi ha una plaça, la de nom oficial de plaça d'Alexandre Fleming. I això és perquè el descobriment de la penicil·lina va transformar la vida de milions de persones. De fet, aquí a les Illes l'esperança de vida va augmentar 10 anys entre els anys 1950 i 1970. I en aquest miracle és impossible no tenir present la importància de la penicil·lina. També va ser determinant a la Segona Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial havien mort infectats de pneumònia bacteriana el 18% dels soldats. Però a la Segona Guerra, i gràcies a la penicil·lina, la taxa de morts per aquesta causa no va arribar a l'1%. Perquè la penicil·lina i Alexander Fleming, que va ser vist com una eminència constatada per un descobriment tan efectiu, va ser molt popular. De fet, a un que breveja molt, una persona que breveja molt, se diu per llevar la importància que tampoc no ha descobert la penicil·lina. I és clar, també mos demanam d'on ve la paraula penicil·lina amb ve la geminada. I de segons el mateix Alexandre Fleming li van posar penicil·lina perquè filtrat de brou de floridura no sona massa bé. I perquè aquesta floridura miraculosa venia d'uns fongs del gènere Penicillium, ja coneguts per la ciència. I de Penicillium en va sorgir el nom de penicil·lina. Avui, idò, fa 98 anys que oficialment es va descobrir la penicil·lina, un medicament antibiòtic que va acabar amb malalties com la sífilis, que patien un 15% de la població, i amb bacteris causants de la diftèria, de la amigdalitis o de la pneumònia. Començam. Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tental, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui. Ja ho sabeu, avui som dilluns, som dia 28 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són avui l'equip complet, na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Sí, bon dia i bon dilluns, Miquel Junc, ben tornat.
1: Bon dia.
0: Com anam?
1: Bé, bé.
0: Has descansat? Això,
1: tornant dilluns és complicat, ah, sí? Però sí. Sí, sí.
0: És allò que té si tornes a principi de setmana.
1: Així és, així és.
2: Que és dilluns. Després de vacances, eh?
1: Clar.
2: Mm. Han estat curtes, eh?
1: Sempre se fan curtes les vacances.
0: Sempre. Sempre, ja sempre. Ha refrescat un poc, però bé, ha fet un temps espectacular.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Per anar a nedar encara aquests dies.
2: Sí. Mm-hmm.
0: La veritat que fem molt bons dies. Ara sabeu que començarà un poc la tardor, que ja l'esperam també, eh? I de Celestia Oliver, ben tornat també. I Maria
2: gràcies.
0: Pons, com estàs? Ben tornada.
3: Moltes gràcies.
0: Tu també has passat bon cap de setmana.
3: Jo ahir estava en remull. Avui ja no se pot, però ahir jo nedava i l'aigua estava boníssima.
2: Ahir era darrer dia, ja no se pot. Ah, perquè ets aquí, clar.
3: Home, no puc. Sí. Teletransportar, xapant dos, encara no he descobert la fórmula.
0: No. La mala tenim a prop,
2: sí.
0: Eh?
3: Sí, això sí.
0: Això sí que ho tenim.
2: I avui anava bé, crec.
0: De què? De plana?
2: Sí.
3: Està un poc més ennigolat avui. Pintura, però...
0: Doncs sí, passam el cap de setmana i avui és dilluns. Tenim molt de continguts preparats per aquest programa i Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui parlarem de música, ja que l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora el seu mig segle de vida i ho fa amb l'edició d'un disc que es diu Punt de Trobada, un treball que té 11 peces i que reivindica tant el folklore d'aquí de Mallorca com a patrimoni viu, i volen mantenir les arrels alhora que també volen mostrar com evoluciona amb el pas del temps.

0: vida, situat una vida 50 anys, a més aquesta cançó perfecta per commemorar aquest aniversari, 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca. Han fet un disc, se diu Punt de Trobada, i avui tindrem en Tomàs Salom per aquí, Norbera, sí. Celestí, qui més vendrà?
1: Tenim en Toni Costa, també.
0: I en Toni Costa, dos. Que són dos dels membres d'aquesta banda.
1: On hi participen membres antics i membres actuals.
0: Sí.
1: En l'enregistrament d'aquest disc, sí, que commemoren aquestes 5 dècades.
0: Així és, avui en parlarem amb ells i també escoltarem la seva música. I més temes, Maria?
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i pegarem avui a prop d'Ivetres Ràdio perquè la ràdio pública es troba des dels seus inicis al carrer de Manuel Azaña, número 7 de Palma. Però qui va ser Manuel Azaña? D'ençà de quan du aquest nom? Què hi ha en aquest carrer de Palma? I d'avui en coneixerem més detalls.

0: Doncs si veieu un carrer que mos pega ben de prop, el carrer on pega el sol, quan diu aquesta cançó, On the Sunny Side of the Street, parlarem del carrer de Manuel Azaña, que és el nostre carrer d'Iveta Ràdio, perquè se diu així. I també tenim tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui el dedicam a l'associació Estrella d'Anna Marta, per això que connectarem amb l'esportista de llargues distàncies, amb en Nat Xamena, perquè ha fet tota una gesta per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.

0: I no sé si vull parlar amb en Bernat Xemena com ha estat aquesta gesta que ha fet i també farem un pot de balanç gràcies a aquesta investigació a recaptar fons per a l'associació L'Estrella de na Marta. Avui, però, també hem de parlar de cine. No vos podeu imaginar de quina pel·lícula parlarem avui. Qualcú no n'ha parlat d'aquesta pel·lícula?
1: Tothom en xerra, tothom.
0: Què ha passat amb aquesta pel·lícula? Avui nosaltres ho comentarem. Efectivament, vendrà Eugenia San Pedro, parlarem del hype de los Javis i de la Bola Negra.
2: Avui només tinc una pel·li en escap, i és La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis. Se va estrenar divendres 25 de setembre i, ja vos ho dic d'entrada, m'ha encantat. Així que vos convid a fer-hi una passejada a poc, peça per peça. Fins després!
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
5: ¿Por qué no le conocías?
4: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
5: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
6: El sueño va sobre el tiempo.
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
6: Nadie puede abrir semillas.
7: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
4: Hola.
0: Doncs sí, avui també parlarem de La Bola Negra amb Eugenia San Pedro i com ha estat aquest fenomen en el primer cap de setmana en cartellera. Dues hores de programa que ara comencin, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
8: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
9: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
10: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
9: O bé el correu electrònic.
11: O sorpresa.
9: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Efectivament, totes aquestes vies teniu per contactar amb nosaltres, així que vos esperam. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
10: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui ja... Crec que ja... Fa un parell de dilluns que és aquí.
9: Sí, repeteix.
0: Ah, que sí? S'ha afaitat?
9: M'agrada.
0: T'has afaitat, Iker? Avui, ben afaitat, Iker Hernández. Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
8: La rabiosa actualitat.

0: Ara sí, Celestí, és el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Era sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'arbres fruiters, de fruiters de Menorca, concretament de la conservació de varietats locals d'arbres fruiters d'aquesta illa. Si no...

Així és, avui parlem de quelcom curt atent als arbres fruiters de Menorca, perquè l'illa vol evitar la seva desaparició, la desaparició de les varietats de fruiters locals. D'aquesta manera, el Consell de Menorca ha aprovat per primera vegada un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Menorca per donar suport a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de l'illa. L'acord aprovat a través del Consell Rector i canalitzat mitjançant l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera preveu una aportació de 20.000 euros durant enguany, aquest 2026.

0: I aquesta cançó popular de Menorca, la novia dels gendarmes, ha anat molt bé per parlar d'aquest tema, perquè els recursos d'aquest projecte se destinaran a arbres del gendar, que d'ençà de fa anys desenvolupa Càritas per conservar varietat fruiteres tradicionals de Menorca. Unes actuacions que inclouen el manteniment i l'ampliació de la col·lecció existent, la prospecció i la selecció de noves varietats i tasques de reproducció vegetal i manteniment d'aquests arbres d'aquesta zona que fan que conservin aquestes varietats. Un conveni que també contempla activitats per apropar aquest patrimoni agrícola a la ciutadania, com siguin, per exemple, tallers educatius, visites a grups i associacions, participació en esdeveniments i també accions de divulgació. Molt des, interessant,
1: sí,
0: no?
1: És per tot això, per tots aquests motius, i tant que hem decidit que avui dedicarem el programa de Tèntol a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Menorca.
0: Són les 3:21. Tèntol.

Atenció a la pregunta d'avui, perquè m'encanta aquesta pregunta i és d'aquelles que fan treure un somriure i, a més, connecten amb la història. Ara sabreu per què. Conten que un dia el senyor Richard Kane, aleshores governador de Sa Majestat Britànica a Menorca, en temps de dominació britànica de Menorca, passejava pel mercat de Mó i va veure unes prunes ben agradoses. I l'home va dir: "I never saw such plums." Òbviament, ho va dir amb el seu anglès, que no sé com era, una cosa així. Traduït vendria a ser: "Mai no havia vist unes prunes com aquestes." I la pregunta és: sabeu en quin nom popular es coneixen encara ara a Menorca aquesta varietat de pruna?

0: Idò, què trobeu? Quin nom es diu popularment en aquesta casta de pruna a Menorca, quan sempre tenim tres opcions?
1: Sí, són prunes Kane.
0: Mm-hmm. Les prunes Kane,
1: com ell.
0: El governador Kane.
1: El governador Kane, sí. Són prunes de Neversó.
0: Ahà.
1: Sí.
0: Neversó.
1: Mm-hmm. O són prunes de governador.
0: També.
1: Sí, com era ell.
0: Ell era tot en aquell moment el governador de Menorca. Sí. Efectivament. Què trobau? Una pregunta avui molt curiosa. Si la sabeu, mos agradaria molt que mos telefonàssiu, que mos enviàssiu missatges, perquè demanam això. Com es diuen aquestes prunes que Richard Kane va dir que mai no havia vist unes prunes com aquelles en la seva vida? Prunes Kane, prunes de Neversó o prunes de governador? Les maneres per contactar amb altres són aquestes?
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
9: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
11: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no?
13: Sí.
12: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
14: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Us sentim que són les 3 i mitja i tenim avui una pregunta per contestar, una pregunta que no és fàcil però que és molt curiosa. Demanam que justament doncs el governador d'aquell moment, el senyor Richard Kane, Sir Richard Kane, aleshores governador de la majestat britànica a Menorca, passejava pel mercat de Mó i va veure unes prunes, com que avui xerran de fruites, va veure unes prunes que sembla que li van agradar molt. I aquell senyor va dir, I never saw sack plums. És a dir, mai hauria vist unes prunes com aquestes. O mai les havia vist. I la pregunta és, quin nom popular es coneix a Menorca aquestes prunes? I teníem tres opcions. Tenim tres opcions.
1: Sí, i d'això són les prunes Kane, com el bon home. Mm. Són les prunes de Neversaw.
0: És a dir, van prendre el nom d'en Kane.
1: Sí.
0: Se diuen Neversaw perquè ell va dir...
1: Per això de Neversaw sack plums.
0: I never saw. Mm. Jo mai havia vist.
1: Mm. O són prunes de governador. Mm-hmm. Perquè, clar, ell era governador.
0: El governador, aleshores. Què trobeu? Com se diuen aquestes prunes? De moment, vos diré que a l'Instagram tenim un 22% que diuen que són prunes Kane, un altre 22% diuen que són prunes Neversaw i un 56% diu que són prunes de governador. Mm-hmm. Podeu seguir responent i a final d'aquesta hora direm la resposta correcta, però ara sí, hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I el moment arriba de conèixer els nostres convidats a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquesta conservació de veritat local d'arbres fruiters de Menorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Bon dia, amb qui parlam?
10: Antoni Aguiló.
0: Molt bé. I per altra banda, qui tenim també?
11: Antoni Salor.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Antoni Aguiló, d'on és vostè?
10: Jo som de Ciutadella, però fa anys que visc a Mahó.
0: Mm-hmm, molt bé. I Antoni Salort?
11: Antoni Salort és de Ciutadella i viu a Ciutadella.
0: Molt bé.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Antoni Guiló.
10: Ara mateix estic jubilat, gràcies a Déu.
0: I Antoni Salort?
11: Gràcies a Déu, faig feina com a gerent de Mestral Inserció i coordinador d'Economia Social de Càritas.
12: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
13: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Clar, si estàu jubilat, Toni Aguiló, no ho demanem moltes coses ara mateix, però supos que encara teniu truïs en marxa, per allò que veig.
10: Em feix moltes de coses.
0: Sí.
10: Som voluntari de Càritas, som president de la Federació Nacional d'Empreses d'Inserció i som secretari de Fra Roger.
0: Ja n'hi ha, Ida.
10: I secretari de l'Escola d'Adults.
0: Això sí. Jubilat és un dir. No és
10: exactament. El que passa que ara no cop per això, les feines això, que faig.
0: I en Toni Salart, què necessita per fer la seva feina?
11: Molt d'humor, sobretot. Mm-hmm. Molt d'humor. Humor i ganes i il·lusió.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Bé, en Toni Guiló ja ho ha dit un poc, eh? Que pagar poca cosa.
10: Per ses feines no, però gràcies a els que encara fan feina cop sa jubilació.
0: Això sí. I en Toni Salort?
11: En Toni Salort, pues, igual que en Toni Guiló, seguim fent feina per cooperar i per sostenir les varietats locals de Menorca. Mm. Sí, sí. Que és una de les tasques encomanades.
14: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
0: Perdó, que vos han teat. Toni, vos agrada més, Aguiló, vos agrada més fora Vilascamp que la ciutat o no?
10: Totalment. De fet, sí. He vist una urbanització fora de Maó i com menys cotxos i menys gent, més tranquil·litat i més bon viure.
0: Uh-huh. I en Salard coincideix?
11: Sí, el camp és una oportunitat per descobrir noves coses amagades dins un mateix i també per contemplar el paisatge, que a Menorca crec que és excepcional.
0: Uh-huh. I tant.
15: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Toni, quin és el vostre moment del dia millor? Aguiló.
10: Per jo és matí. Me segueix xicant a les 6 del matí i és el millor moment del dia perquè hi ha tranquil·litat. Quan feia feina ja ho era, perquè és quan no hi havia cridades, no hi havia correus electrònics, no hi havia res, i ara ho segueix seguint per fer el cafè de fora a la terrassa amb una tranquil·litat absoluta.
0: Que bé. Ara a les 6 demà vendríem a fer el cafè a la terrassa d'en Toni Aguiló. Toni Salard, vos... a tu?
11: Sí, per favor.
0: Quin és el moment millor del dia?
11: Sí, per jo és el foscat. Un moment de compartir amb família, amb amics també, en alguns casos, i prendre cosa.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
19: Estic molt content que hagin vingut.
20: Són tan encantadors.
21: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
22: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
23: Adéu, que vagi bé.
24: Fins demà.
25: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: I els han sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar Toni Aguiló, antic gerent i voluntari d'Esbarranc d'Urgendà. Benvingut, Toni, com estàu?
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: I també en Toni Salar, coordinador d'Economia Social i Solidària de Càritas Menorca, entre altres coses que ja també ho he dit. Toni, benvingut també tu.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Toni, començant per tu, Salart, mos pots explicar un poc en què consisteix aquest projecte que hem dit de conservar les varietats locals de fruites de Menorca?
2: Sí, aquest social té doble vessant. Una vessant social, perquè és on feim també acompanyament a persones en risc d'exclusió social, i mitjançant aquest acompanyament i aquesta tasca social feim la conservació dels arbres fruiters de varietats locals de Menorca.
0: Molt bé. I, Toni Aguiló, quines varietats trobam de fruiters?
1: Bueno, ara mateix, jo ara ja fa quasi 2 anys que estic jubilat, segueix mantinguent el contacte amb Esbarranc, però no tinc informació de primera mà. Però, bueno, tenim quasi bé 80 varietats catalogades, tenim 2 peus de cada una d'aquestes varietats i d'algunes d'elles feim reproducció per venda. Lo important és que aquestes varietats locals, que són típiques de Menorca, que són autònomes, que no se perdin. I per això és important poder fer una prospecció, cercar noves varietats que estiguin en risc de desaparició i poder mantenir aquesta riquesa fruitera que té Menorca.
0: Clar, és un poc allò que deia Antoni Salar, no? També fer feina per no només les persones, sinó també la naturalesa que forma part del nostre teixit, no? La importància de poder conservar aquestes varietats. I n'hi ha qualcunes que ja no hi haurà possibilitat de recuperar-les?
1: Bueno, és el que s'ha de cercar, és el gran repte d'Esbarranc d'Urgendà, no? Cercar aquestes varietats. De fet, alguna a l'entrobada amb un pagès de molt d'anys que ja tenia conservada una llavor, amb els temps han anat recobrant algunes varietats que realment ja estaven desaparegudes a Menorca. Però és important, si n'hi ha alguna més, trobar-la. De fet, també una cosa important és que amb contacte amb l'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears i CIRFAP es puguin valorar aquestes varietats per veure si realment són únicament de Menorca, si venen d'altres llocs i han evolucionat, a veure, tenir un poc històric de totes aquestes varietats. De fet, un dels grans problemes de la fruita Menorca, la tramuntana, i si no és dins un barranc, és molt difícil que es pugui mantenir un banc com té Mestral ara mateix.
0: Clar, sí, en parlàvem l'altre dia que precisament va venir el Consell d'Agricultura i mos deia que això, que clar, fruiter és un dels arbres més fràgils a totes les Balears, no només per les sequeres, que també pateixen molt, i en el cas de Menorca, també, com deia en Toni, pel vent.
1: Sí, sobretot a Mallorca tenen la serra tramuntana, que li fa un poc de barrera, però a Menorca no la tenim, a Menorca és plana, i a Menorca, si no és... De fet, jo recordo al principi que jo treballava amb Esbarranc, que va venir directe a Insular d'Agricultura i va dir... És que no és reproduïble a cap banc d'arbres, a cap museu d'arbres, no és reproduïble a un altre lloc, perquè no ho pots posar a la granja del Consell, per exemple, o a altres llocs on no sobreviurien la meitat de les espècies.
0: Clar.
1: De tota manera, també hi ha que dir que la sequera, que no havien tingut anys passats, ara també està malmetent, sobretot aquells arbres que són joves i que necessiten aigua per poder fer-se forts.
0: I, Toni Salart, qui s'encarrega del gendar? Són unes quantes associacions que recuperau aquestes varietats?
2: No, en Esbarranc del gendar comptam amb la col·laboració sempre de CBPAE i d'APAEM, sobretot, però bàsicament és Càritas i Mestral qui mantén aquest banc d'arbres. No hi ha un col·laborador directe amb els que faguem feina diàriament, sinó que és el mateix personal de l'entitat qui se n'encarrega de mantenir aquestes varietats.
0: I el Consell que vos ha donat una ajuda, no?, el Consell de Menorca, per tal de poder preservar i tenir aquest projecte.
2: Sí, enguany, la veritat és que ens hem alegrat molt perquè gràcies a el Consell Insular, no, han pogut donar sortida i un poc més de llum en aquest projecte que necessita de recursos, no? Perquè entenem que les varietats locals i aquesta col·lecció en concret és un bé d'interès general per l'illa de Menorca i també per les illes Balears, per tant, ens alegra molt haver comptat amb aquesta ajuda.
0: Clar que sí. I quan parlant de fruiters, quines és que més trobam més tarongers, pomeres, pruneres, ara que en parlàvem, no ho sé.
2: Jo te diria que de la varietat que tenim més és de pomera.
0: Ah, veus? Molt bé.
2: Pomera i pruna. També en tenim diverses varietats de pruna. De fet, ara recentment el nostre tècnic ha fet una prospecció en els voltants de Ferreries i crec que estem a punt de trobar una altra varietat de pruna. I després, com molt bé ha dit Antoni Aguiló, company i col·laborador, després, pues, conjuntament amb l'INFAP pues, i amb el catàleg de les Illes Balears, comparam i fem un estudi més detallat per veure si és una varietat existent o és una varietat que han recuperat a Menorca només. Mm-hmm. Sí,
0: com? Sí. Ben bé, sí. Toni Guiló...
1: El que no podem dir encara és com es denom la pruna aquesta que va veure en Kane.
2: Ja ho...
1: Exacte. Això ho han de dir,
2: no, aquesta no la podem dir.
0: Però la sabeu, eh?
1: Oh,
2: sí,
1: clar. La tenim allà.
0: Ah, la teniu, que bé.
1: Sí,
0: abans d'acabar el programa mos explicareu un poc quina és, perquè és molt divertida aquesta història, la veritat que sí. Són aquelles coses populars que arriben amb els anys i fan molta gràcia. Avui, doncs, amb Antoni Salordi i amb Antoni Guiló parlam d'arbres fruiters de Menorca.
3: Aquí és típic, el fruit secs.
4: Fruit secs.
3: S'amanda
4: i s'agarrava.
3: Exacte.
5: Que no és una fruita, però si mateix es menja. Però això sí que és típic de Sant Agustí, que li diuen... Mos diuen els cucs de garrova.
6: I les ametlles,
5: i les figues. Les figues seques, també.
7: Molt oi, cindri.
3: Sí.
7: Sí. Bàsicament.
8: I el taronger, o la taronja, tothom, que té un corral a casa seva, té una llimonera i una tarongera.
9: Aquí se conreuen taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres...
10: En temps se'n cultivaven moltes, ubercots, cireres, encara eren nons, cats cirerers, que recorden que hi ha hagut aquests cultius, que ara aquí ja no se practica.
11: Sí, meu, sempre hi ha hagut molt de territori dedicat en el figueral.
12: Melons, hi ha hagut coca, un grapat de pagesos, sí, que han sembrat molt de melons per si neu, més a les seques... amb quins regals.
13: Pomes, peres, taronges, rem...
14: Hi ha melicotons.
13: Melicotó, sí, els ubercots...
15: Cindris, melons...
13: Caquis.
16: Sí. Caqui.
17: Això és caqui, per excel·lència. És una fruita que em fa molta ràbia perquè té dues o tres setmanetes en tot l'any, però la troba exquisita.
18: Nesples, les bosses, els glans, que tenim moltes dosines.
19: Els gínjols.
18: Gínjols, també n'hi ha molt de gínjols.
20: Hi ha una poma que forma part de la nostra història i aquesta se diu que no és poma ni espera. Poma de cul de ciri. Per jo, és més una mescla, dirien, cap en el codony. Ells diuen que no es poma ni espera, però jo la trobo per la tamanya de la pasta, és com si fos una mescla en el codony. Sobretot, moltes pomeres ens empalten damunt d'un codonyer.
21: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, aquests eren fruiters de totes les illes. Veus que em recull per totes les illes. Toni Salorta, Toni Guiló, vos ha cridat l'atenció qualcuna? Hi ha qualcuna varietat que no tingueu, vosaltres? De ses que heu sentit, Toni Aguiló?
1: Sí, de fet, una de ses que està en risc de desaparició a Menorca és la garrova.
0: Ah, molts.
1: A Eivissa se'n fa molta, però a Menorca és una... Es havia perdut completament, sí, perquè no s'emprava. Eivissa té varietats i diverses maneres d'ús, però Menorca és una de les coses que...
2: Sí,
1: que no es feia, sí, uh-huh. Sí, quasi totalment.
0: Vaja, és a dir, garrova no en trobarem massa, i, per exemple, han xerrat de metles, de figues... Això, sí?
1: No, figues sí.
0: Sí.
1: Figues n'hi ha moltes, però metles tampoc.
0: Tampoc.
1: No, el fruit sec a Menorca no és una varietat ni avellana, ha passat de sa gran tradició de Sant Joan de tirar avellanes,
0: es
1: duen de Tarragona, no són d'aquí. Això, nosaltres som més fruit de pinyol i fruits, com la figa sí que n'hi ha molta, i aquest tipus de fruits sí, però són més fruits de suc, fruits que més tendres. No, sí. No, fruits secs no es fa molt.
0: No tanta, manera. Sí. Parlar més de poma...
1: De fet, s'està recuperant ara altra vegada oliveres, s'està recuperant el rem per fer vi, però també són paridats que havien anat molt a menys. Ara, gràcies a Déu, s'estan recuperant bastant.
0: D'acord. Què anaves a dir, Toni Salart? Perdó.
2: No, dir això, volia reforçar un poc el que deia Antoni Aguiló i també afegir que estem mirant de prospectar també algunes cepes de vi per poder prospectar de nou i tornar a implantar aquesta tradició que s'havia perdut. Sí, sí.
0: Perquè quines varietats de vi hi ha a Menorca?
2: Poques. Te diria que poques. Quasi tot el cultiu de vi que es fa actualment a Menorca és importat. És importat per lo que dèiem, perquè la prospecció s'havia perdut.
0: Clar.
1: També hi ha que dir que la cilosfera va fer molt de mal al principi del segle XX, i el que s'endui són... la majoria de peus de cep són americans, perquè tenen més resistència. I després també hi ha que pensar que Menorca té un problema per el tema de rem, i és la salinitat. Tots els cultius estan molt a prop de la mar, perquè Menorca és petita, i la salinitat fa molt de mal. De fet, s'ha recuperat, ara no me'n recordaré dels noms, s'ha recuperat una varietat que era menorquina, i hi ha algun productor que ha començat a fer vi amb aquesta varietat. Wow. Però, bueno, són proves que s'estan fent ara mateix.
0: Bé, a poc a poc, molt bé. Però molt interessant aquesta feina de recuperar, i com deu més, fruita de pinyol, no? Això que deuen prunes, no sé si melicotons...
1: Sí, pavios, melicotons, prunes, tot aquest... I després, de cideres, tota aquesta fruita, i després tota la fruita de semilla, aquestes pomes, com molt bé deia Antoni, pomeres, pereres i cítrics són les que hi ha més varietats.
0: Sí, de fet, hi ha una gelateria a Menorca que fa gelat de pruna de Menorca, gelat de cirera de Menorca, que són boníssims, i que amb producte local, i la veritat que molt bo.
1: Els
0: ho podem felicitar, perquè sí, molt bo.
2: Sí, no direm el nom, no direm el nom. Però
0: ja sabeu quina gelateria he pensat, eh? Sí, ja m'ho imaginava, que sabríeu quina era. Sí. Doncs sí, molt bo. Avui parlant de fruiters, i ara vos farem unes preguntes. Començarem per Toni Salart. Toni, primera pregunta per tu. Parlarem de meló. Meló, com anam a Menorca, tema meló?
2: Tema meló. Meló sí que es ve... A Ciutadella, per exemple, tenim el meló de la Vall, que és un terreny molt bo per la sembra de meló, però de meló aquí pues, tenim el meló de l'estiu, no? Aquell meló ben groc, ben sucós, que no és gaire gros, és aquell meló més petitó, i després tenim el meló de tot l'any.
0: Idò, mirau. Precisament per aquí va la cosa, perquè parlarem de meló, una de les fruites més populars de l'estiu, que ha donat moltes dites, i a Menorca, per exemple, trobant l'expressió meló de tot l'any. Tu ho has dit ara, Toni. Què significa, però? Ser un meló de tot l'any.
2: Sí, un meló de tot l'any és una persona més bé curta, no? Un catxi gran, podríem dir, una persona amb poques llums, que diríem avui en dia, no?
0: Correctíssim, no ho haguessis pogut dir millor, eh? Tenim dues opcions de resposta, però no li han fet falta a en Toni. Efectivament, un maquetol també tenim, una persona també, així, amb això, que no es té... No, és un meló de tot l'any. Vosaltres també teniu...
2: Que no queixem.
0: Exacte. També teniu tradició de menjar meló fins a Nadal, o no, s'acaba abans?
2: A casa meva s'acaba abans, perquè com que us agrada bastant, l'acabam abans. Però sí, inclús hi ha alguna varietat que sí que pot durar bastant, fins a finals de novembre.
0: Molt bé. Fantàstic, Toni. Segona pregunta per tu, Mem. Una fruita de temporada que aviat serà s'espletet sa magrana. Magranes a Menorca, en teniu?
2: Sí, de fet, en tenim en el barranc de sí? Magraners.
0: Ah, que bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, vos volen demanar d'on és originària, però la magrana, el magraner, vaja.
4: Tenim dues opcions, eh? Si ha de ser més fàcil. És de l'Àsia Occidental i del Sud, és a dir, concretament de la regió que va des de l'Iran i Pèrsia fins a l'Himalaya, o bé és de la Xina?
0: Toni Salort, què trobes? De on va venir la magrana?
2: Te diria que la primera opció.
0: Sí, molt bé. Ben dit. Molt bé. Sí,
2: de l'Àsia Occidental, sí.
0: I de, també teniu magranesa en el barranc.
2: Sí, tenim una varietat de magranes.
1: I crec recordar que hi ha una varietat que és magrana agra, que hi ha cuiners que la cerquen molt.
0: Sí, sí, ma mare fa una salsa de magrana agra.
1: També la tenim allà en el barranc.
0: És molt bona, que bé. Sí, per menjar amb porcella i això. I
4: també feia salsa de magrana.
1: Sí, sí, sí. Tenim alguns cuiners que són clients del barranc, perquè els agrada tenir producte d'aquí, producte local i ecològic, com tenim en el barranc, i ens demanen a veure algunes varietats per algunes receptes que ells fan.
0: Que bé.
1: Però sí, la salsa aquesta amb magrana agra té molt d'èxit.
0: Molt, és boníssima. Fantàstic. Ara les preguntes per Toni Guiló. Toni, primera pregunta. Ara parlarem de caquis. Caquis en el barranc de Gendran, troben qualcun?
1: Tenim un caquier que quan arribes temps sembla un arbre de Nadal.
4: Sí?
1: No, dos caquiers.
4: Preciós.
1: Enormes, que semblen arbres de Nadal i els carregats de bolles vermes.
4: Petits, més grossos.
1: El problema és el poc que dura, la fruita.
0: Sí.
4: I que són delicats.
1: I fins i tot jo record que els darrers anys que estava fent feina allà, estaven cercant un sistema que ens havien dit que es podien augmentar el temps de durada dels caquis sense que es fagués malbé. Però, bueno, no és fàcil. Si fas ecològic, no pots emprar segons quins productes.
0: I tant. Doncs serran de caquis, aquesta fruita, que és vera que és de temporada, i temporada molt curta.
1: Molt curta.
0: Un caqui és verd i quan el mossegam se produeix un efecte a les dents i a la boca que té un nom. Quin nom té aquest efecte quan te menges un caqui verd?
4: Dèiem que és engatar o és esmussar.
1: Esmussar, suposo.
0: De fet, és que aquesta sensació... normalment és quan menges una fruita verda, tens aquesta... A Manol, que també se diu esmussar, no?
1: Esmussar, sí. Surt de foc i fum.
0: Surt de foc i fum? Ah, bo, això no ho sabia.
1: Foc i fum diu esmussar.
0: Ah, que bo, que bo, que bo. Doncs sí, almoçar les fruites verdes. Darrera pregunta per tu, Toni. Una altra fruita d'aquest temps és el gínjol. Sabeu quina expressió popular se diu d'una persona que està molt contenta, molt eufòrica, molt cofoia i feliç?
1: Està com un gínjol.
4: Està com un gínjol. Molt bé. Molt
1: bé. Aquí sempre molt, de Menorca.
0: Així és. Està com un gínjol, o més content que un gínjol, que també aquí a Mallorca se diu.
1: O més content que un gínjol,
0: És molt bona, perquè és veritat que quan un gínjoler va ple, té molt de gínjols, imaginant que és per això, ben tampoc no ho sé.
1: I els gínjols grossos, aquells madurs, són boníssims.
4: En teniu de gínjols? Sí. Grossos, petits?
1: Sí, també. També tenim gínjolers. Sí.
0: I ara ja n'hi ha, de gínjols?
1: Que quan menges un gínjol verd també es mossa.
0: També, molt ben vist, Toni. Sí. Exacte. Te pegues una bona almoçada.
1: Exacte.
0: Ho heu fet molt bé. Mos queda una darrera prova i serà la definitiva.
6: L'endevinalla.
0: Va, ara una endevineta, Tonis. Molt fàcil avui. Bé, o molt curta, no sé si fàcil. En què s'assemblen els horts i els peus?
1: Quin Toni és?
0: Tot dos, per tot dos.
2: Toni Aguiló, va, si tu ho saps.
1: Abans que has dit, amb què et semblen?
0: Els horts i els peus.
1: Els horts i els peus?
0: Sí. Què pot ser? Els peus tenen, i els horts també,
2: Que tenen terra.
0: Tenen terra. Tenen terra. També un genèric per referir-nos a...
2: Ui, els peus i els horts.
0: Que poden tenir. És a dir, baix de tot dels peus que tenim.
1: Plantes.
0: Sí.
2: Plantes.
4: Sí. Ben vist.
2: Ostres, ha de cercar
0: quina és la paraula. És correctíssim, és clar que sí. Tenen plantes, tots dos, tant els peus com els horts.
1: Exacte.
0: Tenen plantes. Ho fem molt bé, aquesta endivineta. I abans que partiu, Toni Guiló i Toni Salart, hem de resoldre la pregunta del dia. I ara sí que és el moment de parlar de les prunes. Quin nom té aquestes prunes a Menorca? Teníem tres opcions a l'estil, les recordam.
4: Sí, eren prunes del governador, eren prunes d'en Kane o prunes de Neversaw.
0: Què trobau, Tonis? Qui vol contestar?
1: Jo diria... Diguis, Toni.
2: Jo diria que prunes d'en Kane.
0: Ah, uap!
1: Jo diria d'en Kane.
0: Ai,
4: no coincideixen, els dos Tonis.
1: No, però és que fins i tot ara ha sortit un menorquí que fa sidra,
4: sí,
1: i l'anomena sidra d'en Kane.
0: Ah, sí? Mm. M'hi ha posat...
2: Clar, jo la varietat que coneixia era la pomera d'en Kane, que en tenim, de poma d'en Kane, no? Però sí.
1: Sí, la poma d'en Kane.
2: Exacte. Jo diria la pruna de Neversaw.
0: Neversaw. No. Sí.
2: Abans,
0: el manco, sí, segons allò que han trobat de Joan López Casas Noves, que publicava un article, aquesta llegenda diu que existirien les prunes de Neversaw, efectivament.
1: Molt bé.
0: Aquesta és la resposta correcta amb aquesta anècdota, perquè ell va dir, I never saw, mai havia vist unes prunes com aquestes, tan bones com les que teniu a Menorca.
2: Sí.
4: Mm. En menjau, d'aquestes.
2: Bo, i tant,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, sí, com són? Sí. Com és aquesta pruna?
2: Bueno, que aquesta... Digues, Toni, digues.
1: No, que és una pruna vermella, és una pruna no molt grossa, per lo que jo record, i és una pruna vermella i dolça.
0: Uh-huh.
1: Bastant dolça.
2: I sucosa.
1: I sucosa, exacte.
0: Clar, per això li va agradar tant al governador, en Kane. Aquesta pruna.
1: Bueno, acostumat en els menjars d'Anglaterra, no és raro.
0: Clar, imagina't, va arribar a Menorca, va ser feliç, no m'estranyo. Doncs, enhorabona per aquest projecte, realment és preciós. Toni Guiló, Toni Salart, Barran del Gendà, es fan visites i moltes activitats perquè es puguin veure aquests arbres fruiters que aneu conservant. Doncs això, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
1: Que vagi bé.
0: Només faltaria. Gràcies a tots dos. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
15: Bon dia. El sindicat de llogateres continua fent pressió perquè demà tiri endavant al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen.
16: Una mesura innegociable, diuen, són els contractes indefinits. El sindicat reclama una renovació automàtica de lloguers per garantir estabilitat. La portaveu Alicia del Río ha remarcat la importància que el decret s'aprovi íntegrament.
19: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
16: Mentrestant, continua l'acampada a Puerta del Sol. A Madrid també aquest vespre hi ha convocada una concentració a Palma, a la plaça de Cort, pel dret a l'habitatge.
15: I a aquesta hora hi ha prevista una reunió entre els representants legals de Mari Carmen i l'empresa Urba Gestión per un possible retorn a casa seva.
16: Entre les qüestions que es debatran és el preu de lloguer que hauria de pagar la dona de 87 anys. La trobada tindrà la mediació de l'empresa municipal d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid.
15: I tornant a les Illes, s'ha reprès el projecte de construcció d'una promoció de l'Ibavi a Llucmajor. Són 23 habitatges, la meitat dels quals podrien sortir a la venda a preu públic.
16: Es tracta d'un solar que fa 25 anys va adquirir l'Ibavi perquè s'hi construïssin pisos. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge.
22: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres altures, constaran de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios, y contarán también con dos viviendas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.
15: Més temes. Les Balears detecten un repunt de casos de la Covid, tot i que la taxa es manté per sota de la mitjana espanyola. Se situa en els 6,2 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'estat és de 20,8.
16: La consellera Manuela García es mostra tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial. Tot i això, reconeix que els casos poden augmentar.
3: El COVID prácticamente últimamente se ha demostrado bastante poco estacional, también lo sabéis, ¿no? Y en esa línea puede haber un repunte, pero no hay un repunte de importancia. No supone un problema asistencial en el momento actual.
15: Encara en salut, els sindicats mèdics han fet oficial la convocatòria de vaga mèdica indefinida. Serà a partir de dia 28 d'octubre, és a dir, d'aquí un mes.
16: Expliquen que la vaga sorgeix davant la manca d'avanços en la negociació amb el Ministeri de Sanitat. També diuen perquè el text enviat pel Govern Central a les Corts Generals no incorpora les reivindicacions del col·lectiu.
15: En crònica de successos a les Pitiüses, dos episodis de violència deixen tres detinguts.
16: A Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys ha patit lesions presumptament causades per una botella rompuda durant una batalla. Ja hi ha un detingut que s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa dues persones per una agressió en un local ocupat.
15: I en la plana estatal, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, creu que la dimissió del delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, és insuficient.
16: El president ceutí apunta que haurien de dimitir instàncies superiors.
5: Al margen de que esté justificada la dimisión del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
15: Amb aquesta informació arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
6: Més informació a ib3notícies.com.

moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tento. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim també en nosaltres que continua el control tècnic, Níquer Hernández. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les varietats locals de fruiters de Menorca, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: sí, moment per conèixer la notícia del dia. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Celestia Oliver, com anem?
1: Aquí,
0: i Maria Pons, com va?
2: Present, també.
0: Ja tornant a tots a taula. I hem de conèixer una iniciativa preciosa. Avui parlam de l'Associació Estrella d'Anna Marta, de la qual en Bernat Xamena ha volgut fer un repte espectacular i tot d'una en coneixem els detalls.

0: Fa poc més d'un any que es va crear l'Estrella d'Anna Marta, una associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil. Fan feina perquè la investigació del càncer infantil pugui tenir els recursos que mereix, sumar esforços i donar visibilitat a la causa a través d'esdeveniments i accions solidàries. I una d'aquestes accions és Estrella D7, a través de la qual el músic i esportista porrerenc, en Bernat Xemena, va posar el seu granet d'arena per donar suport a l'Estrella d'Anna Marta. Un repte extraordinari que consisteix en fer 17 Ironmans. Cada etapa són 3,8 quilòmetres de natació, 180 de ciclisme i 42 de córrer, quasi res. I d'això, 17 Ironmans en 17 dies i 17 comunitats autònomes diferents. Un repte que, per desgràcia, no ha pogut completar a causa dels problemes físics, però sí que aquest dissabte s'ha celebrat la darrera etapa al Gaida, una diada que, a part de ser el final d'aquesta gran cursa d'en Bernat Xemena, es va convertir en un moment emotiu i en un dia per visibilitzar el càncer infantil amb un programa ple d'activitats per tothom.
1: I tant, i nosaltres en volem parlar precisament amb en Bernat Xemena, que ja és a Mallorca. Bernat, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
1: Sí, te trobes bé?
2: Sí.
1: Com ha estat aquest repte?
2: Bé, en tindríem per contar un primer programa.
1: Fins allà on puguis, Bernat, conta-mos-ho.
2: Bé, damunt el paper era un repte molt guapo, complicat, ja ho sabíem. Però bé, jo crec que el que va ser la logística me'l va passar un poc per damunt. Però bé, ho vàrem donar tot i crec que l'objectiu que era el número 1, que era donar la visibilitat en aquest problema, que és el càncer infantil, passejar el missatge d'Anna Marta, de l'Estrella d'Anna Marta, bé, se va complir i la part esportiva sempre te queda aquella cosa de dir... Però bé, quan en duem 9 de seguits, ja fa 3 dies que tenies cos inflat, ple de líquid, i vàrem anar a l'hospital i me vàrem trobar una infecció, bé, tenia una hepatitis i el metge vàrem dir cap a casa meva. I com que això, jo havia afirmat que contra la paraula dels metges no hi aniria, doncs mira. Però bé, durant aquests 9 primers dies és que va ser...

0: Un llibre de tota classe, d'anècdotes bones, no tan bones,
1: Sí. Clar, que
0: i
1: vas
0: varen tenir.
1: començar a les Canàries. Aquest...
0: Varen començar a Gran
1: Sí.
0: Canària, i allà ja varen tenir la primera sorpresa perquè va resultar que hi havia una ventada que fa por, saps?
1: Vaja.
0: La bicicleta no me'n movia.
1: Ai.
0: Però, clar, després me'n vaig donar compte de que per allà on anava estava tot ple d'aquests molins eòlics, no?
1: Sí.
0: I, clar, jo vaig dir, lotets, és que si els molins eòlics estan posats aquí, deu ser per qualque cosa.
1: Vaja.
0: Però, sí, després vàrem dur retras en l'avió, el sendemà, que érem a Castella-La Manxa, els tracks no mos funcionaven, mos van trobar carreteres sense asfaltar, vaig haver d'arribar corregent al Albacete per la carretera nacional.
1: Ai, vaja. Ai, Bernat. De fet, nosaltres vam me la contactar durant aquests dies i, com, òbviament, tu no estaves gens pel mòbil, que és allò normal, i tenies sí, un company que t'acompanyava, que te dues tema de xarxes i tot.
0: En Marcos.
1: Sí, i en Marco sí que m'ho va respondre.
2: Sí, me'l va contestar, però va ser impossible tenir declaracions d'en Bernat en normal,
1: Sí, sí,
2: perquè aquest
1: sí.
2: dia era molt
1: I
2: complicat.
1: en Marcos mos de bé, està bé, en Bernat, que passa que... Clar,
0: Més que
1: sempre...
0: res és que dormíem molt poc. Els Ironman s'anaven retreçant de poc a poc, perquè també hi havia, clar, hi havia actes, hi havia entrevistes, i arribava un moment que acabaven tard i quan arribàvem a l'hotel eren les 4 del matí
1: Uf.
0: a l'altra comunitat i, clar, a les 8 tornava a estar aixecat i això, per tant, jo pràcticament no tenia temps de veure ni el que passava, ni el
1: Clar.
0: mòbil, ni poder respondre,
1: No, més
0: ni...
1: faltaria. I menjaves?
0: Bueno, menjava, clar, menys mal de l'equip, que l'equip va ser una passada, com va respondre i com me van ajudar. Però, clar, jo tenia alimentació esportiva durant les 12 hores que feia exercici, i després la resta intentava menjar tot el que podia, a dins l'autocaravana, sí, era tot un poc
1: En els
0: així.
1: desplaçaments, no?
0: Exacte, exacte.
1: Clar, perquè també havies de dormir. Clar, no se pot
0: Poc,
1: fer tot. Poc, clar.
0: sí.
1: Però havies de menjar, dormir i tot. I clar, era un repte molt, molt, molt, molt gros. Bernat, tot i així, òbviament sempre seràs el nostre heroi. Això, sense cap tipus de dubte. I supos que també dissabte, en aquesta festa al Gaida, va ser també una celebració i també poder fer consciència de l'estrella d'Anna Marta i també m'agradaria saber com vas conèixer tu son pare i sa mare i te vas posar en contacte amb ells.
0: Clar, bé, el de dissabte va ser una cosa que no podré oblidar mai, o sigui, mai. Clar, jo, la meva dona fa feina en la Mari, que és la mare de la Marta, i nosaltres vàrem viure el procés que va durar 10 mesos, el vàrem viure de molt a prop. I clar, jo, quan vaig acabar els 4 illes l'any passat, jo ja sabia que la Marta no... Vull dir que la seva arribada final estava molt a prop. I me'n recordaré que això, vaig acompanyar la meva dona al cementeri el dia abans de... i no vaig poder votar, o sigui, no vaig tenir coratge a votar. I l'endemà en el funeral, quan vaig veure la mare i en Llorenç, no sé, me va venir una cosa dins jo que vaig dir, es que he de fer qualque cosa perquè no pot ser, suport de la ràbia o de la impotència. I vaig dir jo, es que he de fer arribar el fet, donar visibilitat en aquest problema que jo mateix era el primer, que jo de... Bueno, això no existeix. O sigui, jo de... Bé, pot ser que qualque infant hagi tingut una leucèmia, hagi tingut... Però no era conscient d'aquesta problemàtica que hi ha, no? I que
1: Sí.
0: quan vaig anar a Madrid, per exemple, que varen fer l'Ironman allà, que varen partir en la bici de Niño Jesús i que varen córrer en el Retiro, que estava just davant, ostres, jo allà sí que vaig veure un poc quina és la problemàtica real, no? I això. De totes maneres, tot el que he pogut viure en la Mari, en Llorenç, ha estat una lliçó de vida diari. O sigui, cada moment que he pogut passar amb ells, la força que té aquesta dona, tot el que han fet perquè aquest repte sortís endavant, perquè, clar, repte és molt fàcil de dir, O sigui, jo faré de 7 dies, de 7 Ironman, de 7 comunitats, és molt fàcil de dir-ho, però la logística que se necessita és brutal, no? I aquesta dona ho va tret tot endavant, ella tota sola, amb l'ajuda de l'equip, però sí, ha estat un regal de vida.
1: Mm-hmm. I tant. Bernat, enhorabona i una ferrada molt forta de Mena Llorenç i Nomari per tota aquesta feina que estan fent, també per la investigació del càncer infantil, que és tan important, mm-hmm. i també la visibilitat que has donat tu, Bernat, amb aquest projecte que has duit a terme.
0: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: Només faltaria. Una abraçada forta. Gràcies, Bernat.
0: Adéu, gràcies.
1: Fins aviat, gràcies.
0: Adéu.
1: Doncs avui hem conegut el projecte Estrella d'Anna Marta. Aquesta és una dels projectes que tenen en marxa en Bernat els ajudar, però en tenen molt més. Consultau-los, a poder donar suport, perquè és realment un projecte que tiren endavant i que val molt la pena de donar suport. Així que ara farem una petita pausa. Consells de la universitat i tornem tot d'una.

Delicatessen? No, delicadeses. El terme delicatessen és un estrangerisme que prové del terme francès. En català, la forma recomanada és delicadeses, mot que designa aliments d'alta qualitat o especialment refinats, generalment elaborats de manera artesana. Els establiments on es venen aquests productes s'anomenen botigues de delicadeses. Aquests productes exquisits també es coneixen com a productes gourmets, amb u i plural regular. Aquests productes gourmets destaquen igualment pel sabor, l'origen, el procés d'elaboració i l'exclusivitat. A més, gourmet també fa referència a la persona que aprecia la bona gastronomia i que té coneixements i sensibilitat per valorar la qualitat dels aliments i les begudes. I qui no gaudeix d'una bona delicatesa? I terme explicat, terme acabat.

0: continuar, i avui toca parlar d'un carrer, i avui un carrer, Maria, que està molt a prop d'aquí, eh?
1: Sí, de fet, no vol moure'n gaire, per no dir gens, perquè parlarem del carrer Manuel Azaña a Palma, que és a Bonea, la ràdio.

la ràdio que és IB3 Ràdio, que bé, ho he donat per entès, però és la nostra ràdio, com dius la cançó. I del carrer Manuel Azaña vas al carrer de Manacor, va del carrer de Manacor, volien dir, al carrer de Joan Maragall, i és una via important del projecte de Ciutat Nova de Calvet, que marca el límit fins al qual aquell projecte es va dur a terme. Al llevant d'aquest carrer s'estén un nou urbanisme, el polígon de Llevant, que ha estat modificat diverses vegades, i aquest carrer no sempre s'ha conegut així, hem de dir. El primer nom que va tenir va ser Calle del Teniente Sánchez Bilbao, imposat el dia 1 de maig de 1942, i quatre dècades després, el 30 de desembre de 1987, el carrer va adoptar el nom de Manuel Azaña, que va ser un polític espanyol, president del govern de la Segona República i segon i darrer president d'aquesta república. Fou també periodista i escriptor i orador brillant, però que poden trobar en aquest carrer i de, a banda de la ràdio, com dèiem, allà a la caserna de la Guàrdia Civil, inaugurada el 1984, i a davant hi ha el parc de Son Julivert. Passat el carrer del general Ricardo Ortega, hi ha també el parc Cracovic, i just acabada aquesta zona verda trobam el que era conegut en altres temps com Quatre Camins, el lloc on es creuaven els dos camins de Llucmajor, que sortia de la porta de Sant Antoni, ara el carrer d'Esponès, i continuava cap a Portitxol i el que de sortida de la porta del camp, que avui és el carrer de Pérez Galdós, i continuava per on ara hi ha el carrer de Mèxic.

0: I més endavant, enfront de on ens situàvem ara, els estudis d'IV3 Ràdio, hi ha l'edifici del Mercat de Llevant, mercat municipal inaugurat el 1986, i obra de l'arquitecte Albert de Pablo. I ja al final d'aquest carrer tenim el Col·legi de la Santíssima Trinitat, amb entrada pel carrer de Montevideo, i la Jefatura Provincial de Tràfic ocupa un edifici construït el 1985 i que fou renovat el 2011. I amb aquesta reforma, el carrer de Manuel Azaña, que només arribava al carrer de Joan Maragall, s'ha prolongat fins a l'autovia de Llevant, mentre que el carrer de Joan Maragall, que travessava aquesta autovia, ara té un traçat nou completament diferent de l'anterior. I a més, com dèiem, quan començàvem aquest programa, tenim la mà a tir de pedra, perquè el passeig marítim és dos carrers més per avall, tenim també el Palau de Congressos, i ben a prop hi ha el famós edifici abandonat de Gesa, que és aquesta portada mítica del disc de l'Emperatès d'Antonio Font. Tot això tenim per aquí.
1: Tot això, moltes coses, sí. No és un carrer que no... Bé, llarg, però...
2: És ben llarg, sí.
1: Sí, tampoc no és ben llarg de Palma,
2: no,
1: però...
2: No, llargot,
1: sí.
2: Llargot.
1: Sí, però hi ha molt de parc, és veritat que hi ha moltes coses, hi ha la Guàrdia Civil, les parques enormes, Parc Cracòvic, que és immens, i després aquí cap a l'altra banda, l'edifici de Gesa, i tot això que tenim. També aquí davant tenim tràfic, que molta gent quan s'ha d'anar a renovar el carnet sap a bons i vetres ràdio, perquè saques aquí davant, el mercat de Llevant i moltes altres coses. Així que, Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Avui hem conegut el carrer d'aquesta ràdio, el carrer de Manuel Azaña. Ara faim una pausa i tornem tot d'una, que Eugènia San Pedro ja és aquí. Eugènia, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Hem de parlar del hype de la pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana.
3: Sí.
1: Tothom en va plor. I ara veurem si... Bé, ja l'hem vist.
3: Jo sí. Vosaltres?
4: Jo avui la vaig a veure.
2: Jo encara
0: sí?
2: No.
0: Jo no, sí. Aquests dies, però... Sí,
2: la veuré,
0: sí.
2: Però encara no...
0: Jo la menjaré tot d'espoilers.
1: Darrere sessió per...
3: Ja.
1: No farem molt d'espoilers.
3: No.
1: Per poder-la comentar avui aquí.
3: Que bé!
1: Fins a les 12:30 al cine i vespre, jo allà...
3: Ostres, que valenta, diumenge.
1: Sí, però bé, no, te diré que no estava tota sola,
3: ja.
1: Hi havia molta gent en aquella sala de cinema.
3: Són partícips d'aquests números que ha fet aquest cap de setmana.
1: Ara en parlam.
3: Sí.
5: IV3 Ràdio és informació.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
5: De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
13: amb
0: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
13: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
5: IV3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
0: Fora.
13: I en puga, sí.
5: Pla subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
1: Doncs hem de xerrar de cine. Avui, tothom amable. No sé què ha passat amb aquesta pel·lícula. Hi ha hagut molt de hype. Òbviament, sí. Parlant de los Javis.
3: Sí.
1: Bé, en Boyera va dir, los Javis no, per favor, a partir d'ara...
3: Javier Calvo i Javier Ambrosi. Sí, això és com la història de Buengo.
1: De los Javis, no sé si...
3: Me sembla bé, Sobretot ara que s'han separat.
1: Exacte.
3: No?
1: Per favor, que comencin a tenir entitat pròpia.
3: Exacte.
1: Tots dos.
3: Exacte.
1: Tot i que s'han separat sentimentalment, però no professionalment, que això
3: no.
1: Ho diuen molt, insisteixen molt en repetir-ho, que continuaran fent feina junts, perquè fins i tot una pitonisa francesa, vaig sentir una entrevista,
3: ai, sí.
1: Els hi va dir... Estàu predestinats per fer feina junts. Sí. No vos separeu mai.
3: Sí, jo també ho vaig sentir. A mi també els interessa ara, no?, que l'audiència hi sàpiga. Clar. Que mai se separaran que... professionalment.
1: Jo vull anar un poc aquí.
2: I
1: suposarà
2: un punt d'inflexió.
3: Home, i tant.
1: Sí. Ara com
3: és que això serà com els germans Safdie, que són dos germans que feien cinema junts fins que a un rodatge va haver un problema, sobretot, bueno, van tenir un problema amb una actriu que li van obligar a fer unes coses que no estaven pactades i va ser un d'ells el que va dir jo no vull formar part d'això, mos separam. I ara fan feina separats.
1: Mm-hmm. Pot passar que qualque dia se separin els Javis.
3: Mm. Pot ser.
1: Tot pot ser. De moment tenim aquesta pel·lícula, se diu La Bola Negra.
3: La Bola Negra, sí, sí, sí.
1: Ha recaptat en el primer cap de setmana, mm-hmm. Eugènia.
3: 6,7 milions d'euros.
1: 6,7 milions d'euros.
3: Sí, sí.
2: Cosa,
3: supera, no?, els 600.000 espectadors a tota Espanya. Mm-hmm. I està en el top 1 de les Illes Balears.
1: D'acord.
3: Moltíssima gent ha anat en el cine.
1: Mm-hmm. Escoltam el tràiler.
4: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
14: Porque no le conocías.
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
1: Ara tot no parlem de la pel·lícula, sí. Però sí que és veritat que hi ha hagut com una estratègia de màrqueting, no sé si de màrqueting o no, però de comunicació molt potent, perquè mm-hmm. tots els crítics, tots els influencers, o molts, n'estan parlant, i hi ha molt poques crítiques que siguin en negatiu.
3: A mi, penseu que és una pel·lícula important per a Espanya, perquè en el final és una pel·lícula que va estar nominada a Cannes, que se va endur el premi de jurat, que també és un premi superinteressant. Després ara ha passat per Toronto, justament, si no m'equivoc, el cap de setmana d'abans d'estrenar-se a Espanya. Vull dir, són moltes coses que han fet que les persones a les que mos interessa el cinema, d'alguna manera, pensem que l'hem de veure sí o sí. Uh-huh. Que això és algo que ja han xerrat altres vegades, que s'està fent molt en el cine, i és que hi ha unes pel·lícules que l'espectador entén que les ha de veure sí o sí, independentment de que s'hagi dit que són bones o dolentes. I d'aquestes pel·lícules, a lo millor, en tenim 3 o 4 anys. Jo record Alcarràs, record Tirat, i alguna més, One Battle After Another, d'en Paul Thomas Anderson, però és vera que és un fenomen que s'hi troba els darrers anys, no? Uh-huh. I és una pena perquè les pel·lícules que no arriben a formar part d'aquest fenomen se queden sense ser vistes. I estem parlant també de pel·lícules molt interessants, però que potser no tenen aquest pressupost per màrqueting o perquè realment se troba que no interessa perquè no toca lo millor certs temes que sí que s'han de parlar avui en dia, pues passen molt desapercebudes i la uh-huh. gent no hi va. Uh-huh. I sí. Jo com a programadora de Cine Ciutat me n'adon molt. Vull dir, La Bola Negra... Bueno, jo vos he de dir que divendres m'ha costat dormir-me de la emoció que tenien sí, no? els cos, perquè també és veritat que Cine Ciutat vàrem obrir 3 sales perquè a les 3 sabés el col·loqui que feien els Javis en directe des de Madrid. I clar, eren 3 sales que les teníem completament plenes, eren com unes 10 persones, juntament amb voluntàries, allà mateix, donant una mà, i clar, de sobte, se passa tot el que és tot això de que arribi la gent, de que se segui, no? I tal, te saps a la butaca. Estàs allà pràcticament 3 hores. De sobte te connectes amb els Javis, justament a la meva sala, i ho vaig corroborar amb les altres dues que també teníem obertes. Quan va acabar la pel·li vam aplaudir tothom. I clar, això va ser també com a màgic, perquè a mi això me recorda molt en els festivals de cinema, on això passa sovint, vull dir, tothom aplaudeix. I clar, va ser com, no sé, com a molt màgic. I tothom plorant, jo vaig plorar molt també. Però ja te dic, no sé... Clar, el que jo vaig viure divendres no és només anar al cine, és viure una experiència. Uh-huh. Que això també darrerament, i de fet des de fa sí, anys, sí. de Cine Ciutat, sempre ho volen fer, sí. volen que anar al cine no sigui només anar al cine.
1: Totalment, i això passa no només en el cinema, sinó també, per exemple, en la música.
3: Sí.
1: Tot això que ha muntat a Shakira Total. A Madrid és perquè l'espectador, la persona que va al concert, pugui viure una experiència sí. molt completa, que és com un parc temàtic Shakira.
3: Sí.
1: Doncs també se valora això, que quan vas al cine hi hagi no? aquesta
3: sí, sí,
1: experiència,
3: sí, sí.
1: i també per això que aquestes estrenes sonades, però que funcionen.
3: Clar. Funcionen. També la gent, ja vos he de dir, i sobretot mirant les xifres no, de l'audiovisual, la gent cada vegada està anant més en el cine. Y eso también es muy guapo porque hay una clara, hay una gráfica muy visual on tú puedes ver esas dadas de los otros años comparadas con las de darrers y ves claramente cuando desde el COVID va pujando, es decir, le fa més ganes d'anar-hi, o s'ha desbloquejat una mica tot, no? També, és veure, jo no formaré part d'aquest grup de persones que diuen que no hi ha bon cine o que des de que, jo què sé...
1: que varen morir Germán Lumière.
3: Sí, sí, a mi això me rebenta i és com, però tu saps el que has de cartellera?
1: No s'ha fet cine bo espanyol sí. des de que va morir en sí. Buñuel. Sí. Que és veritat que en Buñuel era molt bo.
3: Sí. I... però igualment, o sigui, són comentaris que jo no suporto i de fet tinc molts amics que a vegades anem a sopar i em diuen és que en el cine no hi ha res en el cine ara i és com, però mem, atura't, mira la cartellera, saps?
1: Sí, és veritat que te pot agradar més o manco, però bé, se fan pel·lícules sí. i se fan pel·lícules com aquesta, que si vols la comentam. És sí. com una espècie de tríptic, no?, aquesta pel·lícula.
3: Sí, exacte. Bueno, això ja ho vam comentar l'altre dia, però també és interessant dir-ho, i és que el seu segon llargmetratge, i perquè el primer va ser La Llamada.
1: La Llamada.
3: També han fet...
1: s'assembla un poc a La Llamada. Jo és que no l'he vista, però no. una persona que anava amb jo em va dir té un punt de La Llamada, la pel·lícula.
3: No,
1: tu creus que no?
3: No, però a mi La Llamada és superdivertida. A mi m'ha encantat La Llamada també, de fet, sí, és un pel·lículon. I, bueno, també han fet sèries com Veneno, La Messias i ja està. I, bueno, és algo com molt gros això que han fet, no? Són pràcticament, el que tu has dit, uns 15 milions d'euros de pressupost per fer aquesta pel·lícula. S'ha rodat en pel·lícula de 35 mil·límetres.
1: Sí, això m'ha cridat molt l'atenció, que, sí. que la rodassin en 35 mil·límetres. És perquè fer-se versemblant perquè tracten la Guerra Civil Espanyola? Que s'agraden 35 mil·límetres?
3: Jo crec que no, perquè si no m'equivoc, quan veiem... perquè ho sapigueu, la pel·lícula mos mostra tres vides en 30 anys completament diferents. Una és l'actual, i juraria que l'actual també emplea en pel·lícula. Per tant, no està justificat.
1: No.
3: Però, bueno, això és algo que se fa molt... A mi me sorprèn perquè és molt car rodar en pel·lícula i tot el que comporta rodar en pel·lícula és molt car. Però, bueno, al final és una estètica que se li vol donar i és una estètica molt xula. De fet, a Cine Ciutat mos va arribar la carta dels directors, que això se fa sempre, sempre que t'interessa realment que se cuidi la projecció, i és que els Javis mos van escriure com s'ha de projectar, que s'ha de respectar, que no hem de ratear tot el que són els cantons, perquè ells el que volien és que tu vessis realment es borde del fotograma, saps? I això és important, i sobretot és important que si l'aneu a veure i veus que durant el visionat no estàveu veient això, aviseu en el cine, perquè no està projectant com toca. També ens van avisar del volum concret en el que s'ha de veure aquesta pel·lícula. Sí, sí.
1: Estava bastant fort en el cine que jo vaig anar.
3: Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada molt que estigui fort. De fet, quan estan fluixes d'aquestes pel·lícules me fa molta ràbia. Perquè dius, jolín, he vengut en el cine.
2: No acabes d'entendre això que diuen.
1: Sí. Sí. Però clar, és una banda sonora molt èpica, sí. té moments molt èpics, té moments com de sí. molt grandiloquents.
3: Un munt d'explosions.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I clar, té aquesta cosa que te fa, no? Sobretot també... al final. Però bé,
3: sí. Tornem a l'inici. L'origen d'aquesta pel·lícula és un text que gairebé no existeix. Poc abans de ser assassinat, l'estiu de 1936, en Federico García Lorca va començar una obra que s'havia de dir La Bola Negra. I només en van quedar quatre fulls escrits a mà. La idea en aquests quatre fulls era és que un lot de bona família volia entrar a un casino, no?, de la seva ciutat. I els socis havien de votar amb bolles blanques i bolles negres
1: la seva admissió.
3: Sí, exacte.
1: Si volien que entrés o no.
3: Exacte. I, bueno, en el final veiem com el rebutgen perquè cor se veu que ell és homosexual. I el Lorca, que mai no va poder xerrar obertament de la seva sexualitat, volia posar el tema damunt l'escenari sense amagar-ho. Això és una de les tres peces, és una petita sinopsis i no és realment cap spoiler perquè això se pot veure en el tràiler, ¿vale? Per tant, aquesta és una de les tres històries que veiem durant La Bola Negra. L'altra peça clau és que en Alberto Conejero, dramaturg i co-guionista de la pel·lícula, va estrenar La Piedra Oscura 2015, que era una obra de cambra per a dos actors, no? Un presoner republicà i un soldat franquista jove que el vigilava. El presoner és en Rafael Rodríguez Rapunt, que havia estat secretari de La Barraca, la companyia de teatre del Lorca, i el seu darrer amor. Doncs aquesta segona història de la pel·lícula a mi me va fascinar.
1: Realment, hi ha un moment entre Guitarrica de la Fuente,
3: sí,
1: i en Miguel Bernardo, que són...
3: Sí, es fiden a Naduato.
1: Són els dos protagonistes, sí, d'aquesta secció de la pel·lícula, que hi ha una tendresa i un amor i una delicadesa i una cosa que realment és molt guapa.
3: Sí. Sí, totalment.
1: Hi ha un moment que, ara no faré cap spoiler, però que li ha d'aixugar la pell.
3: Ai, ja, ja, ja.
1: I...
3: Ja.
1: I...
3: Sí. És que vaig veure una entrevista també que per rodar tota aquesta part en Guitarrica de la Fuente havia de pujar i baixar no sé quant de pisos per quan arribés en el set estigués com a en tota aquella emoció i tot aquell cansanci, no?, que volien transmetre a través de la pantalla. I hi ha un moment, no sé si te vas fixar, que li cau una gota que és de suor, però tu no saps si és que està plorant, i tot això estava com molt intencionat i tot és de l'esforç. I en els Javis, en Javier Calvo i Javier Ambrosi, perdó, els agradava molt en Guitarrica de la Fuente perquè ell sua molt a través de la pell i de la cara.
1: I tot sí, això no és vera, perquè jo dijous que el vaig anar a veure a Palma, va agafar una suada, però suava a raó. Sí. I és vera que...
3: Sí, sua molt.
1: Que amb això els ha servit molt, perquè tu veus és molt aquesta cosa de pell, de contacte. Òbviament també és un moment dramàtic de la Guerra Civil, que hi ha sang, que hi ha ferides i que hi ha moltes
3: tot,
1: coses.
3: Sí. I per acabar, la tercera història que fa que aquesta pel·lícula sigui tan rodona és que veiem en Alberto, que se situa a Madrid 2017, que és en Carlos González, un actor que a mi m'ha fascinat, i bueno, ell és escriptor i historiador i té una relació molt difícil amb sa mare, que la interpreta en Lola Dueñas, i per allò surt immensa aquesta dona. I arran de sa mort d'un avi en qui no tenia relació, en Alberto rep un sobre i estirant aquest fil descobreix que sa seva família està lligada a allò que va passar en el 1937. I clar, no vos contarem més, només que de tant en tant apareix el mateix Lorca en blanc i negre interpretat per Alberto Cortés, i entre tant d'homes també és vera que hi ha dues aparicions que fan tremolar la pantalla, que és na Penélope Cruz, que fa de cupletista, que canta per a les tropes franquistes. Això és molt interessant, i és que per preparar-se aquest paper va aprendre couplet en Olga Maria Ramos, la filla de Olga Ramos, la reina del couplet, i també hi surt una Glenn Close, que fa d'Isabel Durant, que és una hispanista nord-americana especialitzada en Lorca. I tot això...
1: Això són els papers de les dones,
3: de les dones,
1: no?
3: Sí.
1: Bé, també hi ha un moment un poc feminista, si li vols dir així.
3: Ai, sí, ja
1: que
3: sé.
1: Que és la germana, sí, de jove de la Bala Negra.
3: Sí, sí, m'encanta aquesta actriu.
1: Que diu, que a qualque moment que diu...
3: Natalia de Molina.
1: Tot això, fes tot això, puja't en els arbres,
3: sí,
1: fes coses perquè jo som una dona i no ho puc fer.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: que
3: sí,
1: també
3: sí,
1: és molt poètic, perquè és aquesta cosa que sí que Lorca hauria escrit en aquestes quatre pàgines de La Bola Negra,
3: sí,
1: que hauria deixat escrites.
3: Total.
1: Clar, juguen amb això, entre aquesta ficció i aquesta realitat, òbviament és ficció, però sí que té com aquest punt que te connecta amb, amb aquesta història d'en Lorca, no?
3: Sí. I després també de... en el final, aquesta pel·lícula, almenys jo ho vaig interpretar així, és que Javier Calvo i Javier Ambrosi li han escrit un final en aquestes quatre pàgines, i també trob que és un final com a super oníric, que bueno, jo també vaig escoltar una entrevista on en aquest actor que se diu Vito, qui les pot ser? Milo Kifes. Crec, ara no estic segura.
1: Bueno, sí, no. Vito Aquiles segur que no.
3: Pues en aquest actor va ser superinteressant, perquè tota aquella seqüència on estan a la neu i hi ha com una veu de fons que li narra tal, Javier Calvo i Javier Ambrosi contaven que quan varen anar a filmar això, ell estava escoltant aquesta mateixa narració, però la deia sa mare de l'actor. I clar, tot això, no sé, són com unes estratègies de direcció que jo trob que fan que en el final i tingui aquest bon resultat, saps? Perquè trob que està com a... És una pel·li que està super ben feta, que...
1: No topes un punt pretensiosa?
3: No.
1: Una mica.
3: Sí.
1: Pretensió. Sí, jo el trobo un punt pretensiosa.
3: Sí.
1: volen fer, volen contar moltes coses, volen que passin moltes coses, també és veritat que són no sé quant de guionistes, ells dos són guionistes, no sé si sí. N'hi ha més.
3: Jo crec que estan ells tots sols, després, el que els va ajudar en Alberto Conejero.
1: A mi, a qualque moment se m'ha fet un poc llarga i un poc pretensiosa.
3: Sí,
1: sigues de dir qualque cosa.
3: Sí.
1: Vull dir que ja sé que totes les crítiques són molt bones, tampoc no m'ho vull, però sí que és veritat que hi ha un poquet d'això.
3: Sí. Bueno,
1: i moltes referències cineastes, que això te volia comentar. Hi ha Sorrentino, ja. Hi ha Incerta glòria d'en Agustí Villaronga, allà sí. També l'he vist.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha,
3: sí.
1: No sé què te diria més.
3: També hi ha una, bueno, la seqüència on veiem en aquest actor que fa que vol entrar en el casino. Hi ha una seqüència que està ahí com a ballant amb un pla seqüència. Els directors se van inspirar en una seqüència que a mi m'ha fascina de la història del cinema de Cold War, una pel·lícula que és en blanc i negre. Bueno, espectacular. Hi ha moltíssimes referències.
1: Moltíssimes. També el tema de la trompeta, tot sí. El simbolisme, perquè el protagonista en guitarra i que la Fuente és un trompetista d'un poble, que això també el connecta molt amb la història, no? Sí. Aquest fet que ell vol ser músic. I també la part artística. Bé, són moltes coses, que clar, és vera que la gent parla tant perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes capes i moltes coses per comentar, perquè és una pel·lícula de dues hores i mitja i que vol tractar molt de temes.
3: Totalment.
1: I moltes èpoques, i moltes coses.
3: Moltes èpoques.
1: Moltes coses, però bé.
3: Algo superinteressant també és que Nabilé Martí, que és d'aquí, va fer tota la coreografia. Un poc en general, jo pensava que sobretot ella se centrava, i segurament sigui així, en les parts on hi ha ball.
2: No, però crec... també fa... Sí. Un dia van xerrar amb ella i m'ho va explicar això, que fins i tot la manera de caminar dels actors
3: sí,
2: i aquestes coses...
3: Sí. O quan cauen, quan hi ha tiroteos, també... Sí, això ho he vist.
2: Tot el moviment passa per ella.
1: Sí, crec que ella va ser a tots els rodatges i va controlar molt això i se nota.
3: Sí, total.
1: Bueno. També s'ha parlat del paper de la dona, com des abans, que, clar, una cupletista, una altra dona una mica molt tormentada, que és la mare del fill actual de allò que passa
3: Dueñas.
1: A l'actualitat sí. El 2017, a que mi... tampoc no l'actualitat perquè és 2017, vaig veure.
3: Sí, exacte. A mi aquella part me recorda molt, supos que és també perquè juraria que en allò la Dueña et surt a la Messias, me recorda molt de tot aquell univers que van crear amb aquesta sèrie de mare que per lo que sigui no és feliç i tracta d'una certa manera en el seu fill. Això me recorda molt a la Messias.
1: Sí, és veritat que té també ells mateixos. És a dir, agafen referències d'altres cineastes, però també
3: d'ells mateixos. Total.
1: Curiós. I després també el tema de la neu. Però bé,
3: sí.
1: Si voleu anar-la a veure, aquest és un poc el comentari que han fet,
3: perquè
1: òbviament aquest cap de setmana se n'ha parlat molt, perquè ha estat el primer, i suposo
3: que parlarà,
1: i serà molt de dies.
3: Home, i tant. Jo crec que aquesta pel·lícula, evidentment, arribarà als Oscars i ves alerta, perquè sabeu que que Netflix, per primer cop en sa vida, diguéssim, li ha donat en els cinemes dels Estats Units una finestra d'exhibició molt llarga. Això vol dir que els cinemes, a lo millor, la poden tenir durant 5 mesos, i després d'aquests 5 mesos, no sé si són 5, ¿vale? Però després d'aquest temps, que és super llarg per una plataforma, ja després la posaran a la plataforma. I això és superinteressant, perquè Netflix, per primer cop, està posant en valor l'experiència d'anar al cine.
2: Recaptarà molt.
3: Que això és molt important. Sí. Per tant, també hem vist que Netflix ha enviat un munt de candidatures per als Oscars, d'actors, actrius que surten, equip, guió... Per tant, no serà només pel·lícula que representi Espanya, jo crec que seran moltes més nominacions.
1: Ho veurem.
3: Tant de bo.
1: Anem. Sí. I també que és una història d'amor.
3: Sí.
1: Que hi ha molt d'amor.
3: És que a mi me va encantar. O sigui, vaig sortir del cine supertocada. Avui li deia a les companyes que me va costar molt dormir-me. I res, jo crec que aquesta pel·lícula fa una cosa molt difícil, que és agafar una ferida que és de tots, que és el silenci, la por, les vides que no es varen poder viure, no? I les converteix un poc en una espècie de festa, que no és una celebració, sinó... en una manera de dir que això va passar, que aquestes persones van existir i que ara els hi estan tornant d'alguna manera, se veu. I per acabar, algo molt interessant també és que a Cannes, quan van recollir el premi, en Javier Ambrosi va dir que l'única manera d'honrar el patiment de les persones LGTBIQ+, és que les generacions que venen siguin més lliures. I jo crec que aquesta pel·lícula fa exactament això.
1: Eugenia San Pedro, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: IB3 Radio es memòria.
1: A IB3 Radio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En lloc de fugir, i de, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: I així és, l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora els seus 50 anys de trajectòria amb aquest disc Punt de Trobada. Són 11 peces en què reivindiquen el folklore, però que és tot un homenatge en aquestes 5 dècades i en què han participat tant antics com actuals membres, en composicions recuperades, però també de nova creació, com aquesta, la patrona, si no ho era.
1: Molt bé, doncs Tomàs Salom i Toni Costa han vingut a parlar-nos-en. Com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. I per cert, que en Tomàs avui fa festa.
0: Fa uns anys.
1: Tomàs, tu ets d'aquelles persones que tornes jove.
2: Pensa.
1: Ara, per això, Tomàs Salom és de Montuïri, fa molt d'any que el coneixeu. Ho podem confessar.
2: Deu ser la raça de Montuïri, perquè tu també estàs jove.
1: I trob, és que en Tomàs no torna vell. No torna bé.
2: Només en fa 62, avui. O sigui, no res.
0: Només.
1: Ningú ho diria, Tomàs. I que bé que fas tot allò que fas, que són moltes coses, perquè són molt d'anys.
2: D'estar per mig.
1: D'estar per mig. I a més, perquè ja que comptem intimitats, també et som pare.
2: Sí, ja ho han dit altra vegada.
1: Compteu bé, però si ja no us ha contat.
2: Perquè no vull fer cap dels dos fills, fallons.
1: De tots dos.
0: D'aquí
1: vam
0: quedar a migdia.
2: Sí, som pare de Tomàs Salom i d'en Benjamí Salom.
1: Exacte. En Tomàs Salom és el nostre company de serveis del temps d'IV3, que ara estàs mig dies.
2: Exacte. Sí.
0: L'avi fa uns dona.
1: Exacte. I en Benjamí, que Salom, que també
2: toca amb altres. Sí, exacte. Músic, també. És un dels productors d'aquest disc. I ara, actualment, fa bastanta feina com a violinista i això.
1: És a dir, dos artistes.
2: Sí.
1: Tomàs, tens aquest tema.
2: Sí, perquè en Tomàs també era ballador, a part de l'home dels temps.
1: I balla molt bé, el teu fill, eh?
2: Molt bé.
1: Sí. I també forma part d'aquests 50 anys, perquè vosaltres hi sou des del principi, Tomàs.
2: Sí.
1: Bé, el teu fill, no?
2: Sí. El meu fill, no, però la mare, sí.
1: Ta mare, sí, és vera.
2: De Maria Bau.
1: És vera.
2: Sí, que també la mare es dut per un programa teu.
1: També va sortir Tèntol, de Maria, clar que sí, a la tele.
2: Sí, crec que ella era la número 1, la meva germana 2 i jo 3 de l'escola.
0: Sí?
2: O sigui que, sí, hem de fer rossegant per allà a dins.
1: Que bé. És sí. A dir, que vos ve de sang i de tradició.
2: Sí. Sabeu que varen llegir un anunci als 74 que han ensenyat a obrir aquesta escola, que la varen fundar l'Ajuntament de Palma, i mos dugueren allà, i els tres primers. Sí.
1: I fins ara. I encara amb ganes de fer discos, de recopilatoris...
2: I més, d'on vos vam ensenyar que va ser el fundador i tal, l'altre dia repassava, perquè tot se mos junta, fotografies antigues de cursiers de Montuïri.
1: Sí.
2: I una de les fotos d'hora l'home on niu sortien ensenyat, que ja anava darrere investigant.
1: Que també venia a Montuïri bons cursiers. Exacte. I en Tomàs també... Et sona dos d'escursiers de no sé quants anys.
2: 32.
1: 32, ja ho
0: sap. Ja
1: moltíssims. Però ja comences a passar relleu en guanyen el teu nebot, o...?
2: Sí, bé, vaig estar un poc fotut.
1: Ah, i gràcies a Déu
2: d'en Pau que mos va donar la boneta. Sí, però a poc a poc.
1: Però clar, toquem en família, perquè entre nebots i fills...
2: Sí, exacte.
1: No has d'anar molt en fora.
2: També hi ha el teu germà, ara, que també s'hi podria apuntar. I també seria família.
1: També, però no li arribes a sol a set sabates encara. I també ha vengut en Toni Costa. Toni, com estàs?
3: Bé.
1: Tu quin paper tens?
3: Bueno, jo som músic també de l'escola, sí? I bueno, fa molt d'any que hi rossec, i mon pare també va estar per allà en el principi. El que després ell és de Sant Joan, va estar en Soraïts de Pageria, va fundar el seu grup, i pues, de l'escola sempre hi ha anat de petit. De fet, en Tomàs va ser el meu primer mestre de futbol quan no ensenyava futbol.
1: I que ensenyava? 80...
3: Sí, que encara no feia classe.
2: Que jo n'aprenia.
3: Sí.
0: I te'n va ensenyar.
3: Me'n va ensenyar. El que jo després me'n vaig anar allà a Barcelona i vaig deixar de tocar futbol. Allà era massa renou.
1: És a dir, aprenies i ensenyaves al mateix temps perquè s'havia de demostrar, no?
2: Sí, era un poc. A l'escola que van contar un poc el dia que van fer la presentació del disc, que hi ha l'acte fundacional de l'Ajuntament, quan fa la resolució i tal, que diu que es crearà una escola de ball i música. I especialment d'instruments... que se poden perdre quan són les xirimies, perquè estava en Forester, aquella resolució l'any 74. I sí, i d'ensenyar, pues, va a dues escoles els xirimies que quedaven. I després els dos primers mestres que hi va ballar van ser en Pet Toni Rubio i en Pet Roger, que també els coneixes. Són els xirimies que venen a Montuïri fa 40
1: també,
2: anys, crec
1: 40
2: que...
1: més encara.
0: Bé, les coneixen tots perquè Raúl, també.
2: Exacte,
1: sí,
2: no? Raúl.
1: Sí.
2: I llavors, diguem, el meu mestre, Ventura, i darrere ells pues, ja anàvem aprenent i ensenyant i l'escola funcionava així.
0: Això està salvat, ja.
2: Sí,
0: a
2: part de la o sigui, quantitat de ja que n'hi ha ja a tots els pobles d'això, a l'escola, ara que feien classes els dimecres, hi deu haver 30...
1: 30 alumnes?
0: Sí?
1: Que venen, només sí. De Fubiol?
2: Mm. Fubiol de Xeremies, sí, sí, sí.
0: Està bé.
2: Sí.
1: És I, un bon estat.
2: I ara, de l'escola mateixa, que per les deixones del grup, actuacions i tal, se n'atreix un poc per les alumnes. Hi pot haver... quatre colles actives que poden sonar bé tranquil·lament i ho fan molt bé.
0: És a dir, que mos poden jubilar. Però vaja.
2: Sí, és que m'hauran jubilat.
1: No, mos han jubilat encara. No.
2: A veure, no, nosaltres van tenir la gran sort de nosaltres de viure una època que n'hi havia pocs i fèiem tots els pobles de Mallorca.
1: Clar, sí. Estava tot perfecte. De,
0: i encara ara.
2: Tant, també, no, però ara ja a un poble de pobles m'han fet un homenatge i m'han retirat i toquen el poble, que és lo normal. Però... I per una banda diu, bueno, no sé. Però és el que toca.
1: Però a veure, és això, que hi ha molt bon estat de músics i persones que van aprendre a tocar
2: sí,
1: instruments
2: sí,
1: tradicionals,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però també de ball, perquè, Toni, jo no sé si tu també ets ballador.
3: També som ballador.
1: La gentada que s'apunta a ballar...
3: És una passada, i vas a qualsevol ballada i està plena de gent, sobretot jove, que això és el que més, sí. Més estranya, perquè clar, estem acostumats a que el folclore s'associa amb gent major, i aquí a Mallorca és just al revés.
2: A veure, Antoni no t'ho dirà, perquè és això, però ara un poc responsable d'una activitat dels dissabtes a l'escola, que és en Sornins.
3: Sí.
2: Que
1: ah, sí?
2: Tothom, per
3: classe, per nins, per infants,
1: sí.
3: Petits.
1: Perquè... Con aquel lloc hi van.
3: Sí, i bueno, i la veritat és que és un èxit.
1: Allà a l'escola mateix,
3: tancant
1: no?
3: Tancant matrícules perquè tenim massa nins.
1: No hi cabem.
3: No hi cabem, no hi cabem. Aquest any, en 45, em dic que basta. I veurem, veurem. Mm-hmm. Perquè, la veritat, els nins ho passen molt bé, fem un pot de cultura, un pot de ball, un pot de música, i la veritat, cada any va més. I, al final, el que volen fer és, el que diuen Tomàs, és escola, és ensenyar, i és el que més ens agrada.
0: El Ball de Boc com un punt de trobada, com es titula d'aquest disc, que commemora aquests 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, com l'heu plantejat, que s'hi troba, perquè deien cançons noves, cançons recuperades, moltes col·laboracions o participacions...
2: És un que jo vos he vist duiter físic, perquè no sé si l'heu vist, perquè na Paula Berruig, que és la dissenyadora, el va interpretar molt bé. I tot és punt de trobada, perquè són imatges de l'escola.
1: Ah, sí, que guapa.
2: Coses molt significatives que diràs a una ximenea, però molt significatives allà dins, que s'hi trobi la gent. L'escala d'entrada de l'escola en els escalons que ja sí. Han perdut. De la gent, que hi ha de gent. I és això, un punt de trobada, perquè aquí hi ha tots els músics que han passat per l'escola, tots els que han gravat estan o han format part de l'escola i ens hem trobat tots així. I inclús hi ha un final que d'unes bous i tal, que simbolitza molt aquesta unió i aquesta gent que ha passat per l'escola i d'aquest lloc que hi passes i segueixes siguent d'allà. Aldament en Baix.
1: Uh-huh. Sí, és un lloc emblemàtic que tothom sí. Que ha passat ho sí, sent sí, sí. Així. Són aquests 50 anys i heu decidit fer aquest disco. Un disco que té cançons que ja havíeu fet i qualcuna de nova, que ha dit en Celestí, una com a mínim.
2: Més.
3: Sí. Si per nova dèiem els darrers anys, sí, n'hi ha un parell llargues. Uh-huh. Llargues.
2: No sé si tantes, perquè la patrona, per exemple, no és nova, sí que és gravada de vell nou.
1: La patrona diguem, Cinevera. Sí. I qui ets la patrona Cinevera? Sí, se pot saber.
2: No, és una glosa antiga.
1: Ah, d'acord.
2: Sí. Només n'hi ha una que està aquí, que és la Jota de Nacho, que era va ser un component Ignasi Casas de músic i que va formar molta de gent allà dins i tal, que sí que la lletra li embretava perquè era políticament incorrecte parlar de com parlàvem d'aquestes gloses tan masclistes i tant així. Uh-huh. I això sí que ho hem embretat una miqueta.
1: Uh-huh. I el baler de Nacatín? Qui és Nacatín?
2: Nacatín... És la mare d'en Joan Frontera,
1: ah.
2: Que en Joan Frontera és el que ha fet aquest bolero. Uh-huh. I li va posar el nom de sa mare.
1: De sa mare.
2: I en Catín també és coreògrafa de l'escola. no? I en Joan va decidir, ja que havia fet ell el bolero, posar-li aquest nom, mm-hmm. i això en Catín. Aquí està... el bolero en Catín ja el van gravar un primer disc que té a l'escola, però aquí està gravat d'una manera molt especial. Vull dir, ja està, diguem, a lo darrer, posat com un bonus track, no?, que se diu, mm-hmm,
1: sí.
2: Perquè, sí, està format per tres violinistes i el piano d'en Joan Frontera i el contrabaix d'en Lluís Montes, d'una formació bastant més clàssica, mm-hmm. i amb uns arranjaments més clàssics. Vull dir que és preciós.
1: I, Toni, fareu concerts d'això o només tindrem el disco?
3: A veure, concerts com a tal, només de tocar en lo de disco, no en farem.
1: No.
3: Ara sí que les ballades pues, solen fer aquestes peces, no en format clàssic, lo millor, però mm-hmm. sí que faim la patrona Sinavera, faim mateix, bueno, Jotes, que n'hi ha una, faim el Bolero Marina, vull dir, són peces que normalment faim a les ballades i a les mostres, també.
1: També.
3: Sí, mm-hmm. sí.
1: I ara quan us podrem veure?
3: Pues dissabte passat érem a Sant Joan, mm-hmm. i ara la propera, pues no ho sé, crec que ara no en tenim cap per gener, crec, no. Però segur que en sortiran i que els sí. pengen a les xarxes.
1: Mm-hmm. I del punt de trobades aquest disco, sou molts, et sona dos?
2: Ja he de dir que és que aquí han participat...
1: Clar, gent de tots no aquests estan. Anys.
2: Sí, hi ha un bolero també preciós que les lletres de Miquela Lledó,
1: ah, mm-hmm.
2: i que el canta ella.
4: Bolero de la ballada.
2: Sí, que la Miquela Lledó, tenint en compte que han ensenyat a l'escola, va reunir en Toni Roig, en Pet Toni Rubió, en Enric Busquets, en Miquela Lledó i en Pet Roger. I d'aquí va sortir música nostra.
4: Clar.
1: I aquí tenim aquest disco fantàstic per celebrar els 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, Punt de Trobada, Tomàs Salom, Toni Costa, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Valtro.
1: Ha estat un plaer, gràcies. Demà tornem. Gràcies.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge el decret d'habitatge que portarà demà al Consell de Ministres. L'anomenat decret Mari Carmen inclourà mesures antidesnonaments contra l'especulació i més control als pisos turístics.
7: El president de l'executiu, Pedro Sánchez, posa el focus en l'accessibilitat dels habitatges i l'augment d'oferta assequible. També diu que s'ha de defensar l'ús residencial enfront del turístic.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas que se utilice, en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
6: Mentrestant, el sindicat de llogateres continua fent pressió perquè demà tiri endavant el decret i, sobretot, diuen perquè s'aprovi íntegrament.
7: Reclamen una renovació automàtica dels lloguers. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, diu que els contractes indefinits són una mesura innegociable.
9: Muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos. Necesitamos renovación de contratos automática porque las vidas inquilinas deben ser estables.
6: El Consell de Ministres de demà també podria aprovar un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura energètica, una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil, que tornen a començar la setmana a més de 2 euros al litre.
7: Una mesura que esperen especialment pagesos i pescadors perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, adverteix que si demà no s'aproven noves mesures es mobilitzaran per exigir solucions al govern de l'Estat.
10: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estan gasolins els tractors. Clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia en els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
6: Els lletrats del Congrés avalen obrir un expedient sancionador a la diputada del Partit Popular que va mostrar un recipient de gas pebre al darrer ple.
7: Veuen motius per prendre aquesta decisió per exhibir el que es considera una arma dins l'hemicicle. La decisió final d'obrir o no l'expedient correspon a la mesa del Congrés.
6: Més qüestions. Sanitat permetrà l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària.
7: Les dones podran accedir al tractament directament des del seu centre de salut. Fins ara s'havia de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals, ho explica la ministra Mònica García.
11: Queremos que las mujeres elijan el método. cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
6: I a Eivissa continuen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins de la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep ha demanat una ordre judicial per poder entrar a la propietat.
7: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc en aquesta finca i, segons ha explicat l'Ajuntament, hi podria haver fins a 200 persones. Cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde de Sant Josep.
12: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
6: Amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: Bé mogudet, aquesta cançó que mos han dedicat avui.
1: Bate.
2: En Jordi l'imita molt bé, en què?
0: A veure, ara, Jordi.
2: Sí, bé, puja un poc, Joan.
3: Todo lo que hicimos.
1: Dale, ja està.
0: No ho sé.
1: És que ja no me queda. Ja no me queda bé a mi. No me queda bé a mi, és castellà.

0: dilluns. Com ha anat aquest cap de setmana?
1: Bé.
2: Bé, anat bé, anat bé.
0: En Jordi,
2: home, jo
0: vos vol explicar una cosa. Vinga, va, com
2: es fa, Jordi? Cultureta.
0: Com ets atleta quan no arriba a l'escola?
1: Que no podia ser d'altra manera.
2: Home, jo sempre tenc cap de setmanes culturetes, però aquest especialment... Perquè anava a veure La Bola Negra. Home, després de ser xerrada amb un dels actors i tot, havíem d'anar.
0: Nosaltres volem ser crítica de, del graduat. Clar, home, per favor.
3: El graduat.
0: Per tant, Jordi, endavant, per favor, t'escolta. En Balears t'escolta. Balears està esperant la teva crònica crítica. Ressenya.
2: Home, ara m'ha ficat molta pressió i realment crec que és una pel·lícula que s'ha de veure. Difícil explicar-ho en paraules. Però que...
1: Molt bona crítica.
2: Molt bona crítica,
1: eh? Jo m'agrada molt...
2: Has vist el graduat.
1: Però jo no vull que expliquis res perquè la vaig a veure dimecres.
2: És per això, és que molta gent que jo he volgut xerrar amb qualcú de la pel·lícula me diu, no me diguis, que tal. Jo diré que els Javis són gent amb una sensibilitat molt especial i se nota, això. És una pel·lícula molt diferent de lo que estem acostumats d'ells, sobretot a La Llamada, que va ser la seva primera pel·lícula, que val molt la pena veure-la i que en Guitarrica de la Fuente està especialment espectacular.
1: Ah, sí? Especialment espectacular, brutal.
0: Molt bé, molt bé. Bé, idò, en Xavi també m'ha dit que vol contar una cosa. Jo, per ets mestre, aquí. Els atlots m'aixequen sa mà i me volen contar el seu cap de setmana.
2: Avui, exposició oral de lliure tema.
0: Que ha estat, en Xavi?
1: De què han fet aquest cap de setmana? Bueno, vosaltres sabeu, la setmana passada, dilluns passat, de fet, en la Marta Sampas, vàrem proposar anar a jugar a pàdel. Sí. D'acord? O quatre, perquè així feim un pot d'esport, etcètera, etcètera. Per tant, jo vaig reservar, com és natural, però fer una cosa, molt bé, jo m'encarrego de reservar, no passa res.
0: Varen quedar així, no?
1: Queda així.
0: Avui anàvem a pàdel.
1: T'ho feia ganes, il·lusió. De fet, pensàvem, vendran vestit ja o no, Jordi, t'ho feia il·lusió.
2: Emocionadíssim.
0: Jo ja havia preparat les robes, les esportives, les raquetes...
1: Molt bé, què passa? Ahir, 18:45, diumenge, 18:45. Epa! Missatge d'en Marta Sampas, me volta una notificació. Pregunta, en el final vareu reservar demà? I jo li dic, ei, sí, però si voleu, cancel·lam. Me va dir, se pot, en dos signes d'interrogació.
0: Traïdora.
1: Jo li vaig dir, ja, ja, ja, clar que sí.
0: O sigui, no anàvem a jugar a pàdel avui.
1: Efectivament, això és el que volia comunicar, que na...
0: A mi no me podeu canviar els plans d'aquesta manera.
2: Ja no em fica la raqueta.
1: Se tira desbarco i assumeix la llibertat d'aquell que no juga a pàdel. I se marchó
0: i a su barco le llamó libertad. Bé, de res, després passarem comptes amb ella. I, això no pot ser.
1: Ha dit, però ei, anirem a qualque dia.
0: Sí, diré coses. Ja saben com funciona això. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Buen día, canten los planetas. Quina bona cançó. Per cert, los planetas que seran aquí... ara m'he trobat. Los planetas que seran aquí, a Mallorca, en concret, d'aquí a molt poc. Estarem ben pendents del seu concert.
1: Aniràs.
0: Ja ho veurem. Sí,
1: m'agraden
0: los planetes, sí. Per cert, és fàcil tenir un bon dia quan canten ells. És fàcil. Per exemple, és sobretot fàcil fer que un altre tingui un bon dia. Somrient a qualcú, donant-se gràcies.
1: Sí.
0: Donar-se gràcies a qui te deixa treballar.

0: travessar.
1: Per exemple.
2: Important.
0: Quan vas a peu i l'altra persona va en cotxe. Per exemple, vosaltres sou bon vianants?
1: Els millors.
2: Sí?
1: Me van donar una medalla a l'escola de bon vianant.
0: Que dius, no és vera.
2: Xavi, pot contar això, però que no, feia un concurs.
1: Ah? Evidentment que no,
2: jo
1: normal.
2: Jo què sé, tal vegada fèieu això de...
1: Estàndard.
2: D'educació vial, això se feia.
1: Se feia, en amb bici.
2: Educació vial i t'havien donat un sí. premi. Bé, idò, ser un bon vianant és important, perquè vol dir ser un bon ciutadà i una bona persona.
0: Certes, Jordi.
2: I per això nosaltres avui, com sempre, evidentment, venim a fer servei públic. Voy caminando por
1: la vida, sin pausa, pero sin però que, on vols arribar a parar? Si m'ho vols ensenyar a caminar.
0: M'ha fet gràcia això de passar de los planetas en Melendi.
1: Sí.
0: Però no, no, sense ànim de comparar, eh?
1: Entesos?
0: És molt bo, també, en Melendi.
1: Sí, se van ser distàncies. En Melendi és boníssim.
0: Aquesta cançó va ser un hit.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Va ser un hit també quan va pujar l'avió aquell dia.
0: Sí,
1: va ser un altre hit. Bé, Jordi, què me'l vols ensenyar? Que és vermell, és per no se pot travessar, és verd sí...
2: Així és.
1: Ja,
2: ah, ja
1: està.
2: Ja està, següent. No, per no exactament això, però sí a dir-vos que a partir de 11 d'octubre hi ha canvis per vianants i per cotxes. Fins ara, la norma establia diferents situacions on els vianants tenien prioritat, que era a un pas de vianants, evidentment, a les voreres, a les zones de pas per vianants, a places o a parcs, i també quan un vehicle girava, o sigui, gira i se troba amb qualcú que està creuant, també té prioritat els vianants. Això és el que teníem fins ara.
0: Gràcies per recordar-ho, perquè hi ha gent que no se'n recorda.
2: Sobretot els cotxes.
0: Conduint, exacte.
1: Amen, però també afegim que tindran preferència quan circulin per un voral sense una zona específica per a vianants, quan pugin o baixin d'un autobús en una parada senyalitzada i quan se tracti de comitives organitzades o grups escolars.
0: Però això és una mica de sentit comú, no?
2: Sí, però supos que no hi havia una regulació i ara ja és així.
0: A més, nosaltres ho complim. En general.
1: Sempre.
0: Els illans ho feien tot bé. Som uns grans conductors i uns grans vianants. A veure, amb això qui s'ho creu.
2: Idò, no, ja no ho tenc tan clar, perquè jo avui he sortit a caçar il·legalitats.
0: Ui,
2: de
0: doncs haver tingut una feinada.
1: El caçador d'il·legalitats.
2: He anat a veure aquella gent que no compleix les normes i vos he de dir que en molt poc temps he vist molta gent. O sigui, és molt fàcil, això. La majoria no ha volgut fer declaracions. No volia. No volia
1: allà es pot el micròfon divendres davant.
2: Exacte.
1: Això sí que és...
2: Els he donat l'oportunitat d'excusar-se, no ho han fet. No han volgut ser perseguits per la llei, després de voltar-se amb un semàfor, però n'hi ha que han estat capaços d'acceptar els seus errors. Estic xerrant dels vianants. I és veure si tu te consideres una bona vianant.
3: Que han de passar molt malament.
2: Precisament per això, tot
3: abans. No, no em considero molt bona vianant.
2: O sigui, tu si ho veus en vermell i veus que no hi ha cotxe...
3: A cotxe jo pas. L'hauríem d'arreglar de qualque manera. I que no hi hagi cotxes. Si hi ha cotxes, no som la primera que no pas.
2: I si busqueu una família amb un nin... Intentes també...
3: Sí, perquè li donàvem exemple als nens.
2: Clar, aquí ho evitàvem.
3: Sí, aquí passant d'escasso.
0: Jordi, troc que te queda molt bé l'uniforme de municipal. Municipal de Son Cervera.
2: Clar, clar. Tu imagina't una persona amb un micròfon d'IV3 que està a l'altre costat de la cera i creues en vermell i te tornes el micròfon. Clar, clar. Escolta, te consideres una bona vianant? I evidentment no. Bé, nosaltres hem seguit caçant il·legalitats. Estic demanant si vos considerau bons vianants.
4: Vianants? Tal vegada no molt, perquè no esperàvem en el semàforo perquè se posi un verd a l'hora de passar. Miràvem un poquet que la circulació... Si no passen cotxes, pues passes, però no...
2: He de dir que jo he fet un pot de trampes perquè he estat pendent per si qualcú creuava i t'ha tocat, justament.
4: M'ha tocat, pues mira.
2: Però el manco, jo demano això, si hi ha una família amb un lot petit o una lota petita, ho intentam evitar, no?
4: Ha d'intentar evitar. Això sí, per donar exemple. No, no està bé, no està bé. Si no ve ningú, doncs pues, cruzes perquè vas ràpid.
2: A vegades mos podrien agafar més calma, potser.
4: Exactament, exactament.
0: Què havia fet aquesta dona?
2: Creuant vermell.
0: Ah,
2: tots
0: havia
2: creuat
0: travessat malament. Tots els que has aplegat han travessat en vermell.
2: Sí.
1: I per això ara també d'una cosa que m'ho ha passat moltes vegades, no sé si vosaltres en qualque moment de la vostra vida heu travessat en vermell,
0: clar.
1: Però quan hi ha una família o infants davant, sí. Intentant que no.
2: Exacte.
1: Però a vegades nervis mos poden. I no m'ha passat mai que el nin o nina li diu a son pare o sa mare mira,
0: sí.
1: Ha travessat en vermell.
0: La veritat és que no m'ha passat. Però sí. Si ho faig perquè hi ha un infant, me sento una heroïna.
1: Com és això?
0: És a dir, si predic en l'exemple, me sento una heroïna. Sent que he salvat una vida.
1: Exactament.
2: I, o sigui, no, la majoria d'aquesta gent havia travessat en vermell perquè jo coneixo un semàfor estratègic on hi ha bastanta gent que ho fa.
1: Aquí davant
2: la ràdio.
0: Has anat a fer mal.
2: He anat a fer mal, he anat directe. Però és veritat que la gent també va molta pressa, no?
1: Sí,
2: vosaltres caminau estressats d'aquesta manera, perquè jo vaig pel carrer i dic que la gent va com molt a tope, no?
1: No, sí, la societat, fia't, m'ha fet així.
2: També la ciutat. La ciutat fa aquestes coses. Però, sobretot, caminau mentre feis altres coses com mirar el mòbil.
1: Jo vaig confessar
0: que
1: de vegades
0: no.
1: Sí.
2: Perillós, això. Te veig a tu, semàfor en vermell i esperant correctament.
3: Sí, normalment sí.
2: Sí. Com penses d'aquesta gent? Per exemple, ara aquests dos han creuat en vermell.
3: De vegades, si ves que no ve ningú cotxe, pues, ho pots fer. Però, bueno, lo seu és no fer-lo.
2: Exacte. Jo aquí te veig, a la sombreta.
3: Sí, exacte. Exacte.
2: A la sombreta esperant. Exacte, sí. Quan hi ha un pas, per exemple, un pas zebra...
3: Mir i don la gràcia sempre.
2: No te llances a que ja s'aturaran ells.
3: No, no, no, perquè jo maneig i quan veig n'hi ha joves que amb el telèfon i tot crucen i ni miren ni res. Clar, clar.
2: De fet, hi ha països que multen la gent que creuen telèfon. Que
3: crec que estaria bé.
2: Sí.
3: Sí.
0: No ho sabia, això, que te podien multar per travessar en vermell.
1: Idò, sí, mireu, el Reglament General de Circulació diu que fins a 100 euros per travessar en vermell, 100 si ho pagues en el termini adequat.
0: Idò, ara aniré més alerta.
2: Ja, alerta. I jo que vaig estar a Polònia, te multen per travessar mirant el mòbil.
1: És vera?
2: Sí, sí. Si travesses amb un semàfor caminant i mirant el telèfon, multa. I eren com uns 80 euros, també, una cosa així. O sigui que s'ho prenen ben seriosament.
0: I jo que vaig estar a Berlín, me varen posar una multa per no haver pagat el tiquet del tren.
1: I no...
2: Bé, però això a Berlín... Però,
1: també diré una cosa, que allà a Alemanya se'n refien molt.
2: No,
0: no era jo, era la meva companyera.
1: Però se'n fien molt. És a dir, perquè no te demanen res,
0: sí,
1: puges...
0: Aposta.
1: I penses que el pot pagar allà en el que mana el tren o el bus.
0: Que et diris a Pedres qui no ha pecat.
1: Bé, s'ha de pagar, eh?
2: S'ha de pagar. Home,
0: ja,
2: ara
0: home,
2: aquí no
0: clar.
2: Diran el contrari.
0: Era una broma.
2: Bé, a mi que la senyora d'abans complia, però no ha estat l'única complidora.
1: Com ha estat això, Jordi?
2: Bé, el semàfor se'l votava molta gent, però també hi havia gent que se portava bé. Normalment la gent que el semàfor se'l vota i t'he vist que tu has esperat i has esperat que estés en verd. Tu te consideres un bon vianant?
5: Bueno, tengo un niño de 13 años y que da ejemplo. Y cuando puedo, pues no tengo prisa hoy.
2: Però encara que no hi sigui, tu has de complir sempre, has de donar exemple.
5: No, no doy ejemplo siempre, de vez en cuando.
2: Però ara has...
5: Normalmente cumplo.
2: Per tant, tu te consideres un bon vianant que compleix en les normes.
5: Sí.
0: Molt bé, n'hi ha qualcun que ho sigui, que ho ha fet bé.
2: Hi ha gent, però clar, la pregunta aquí és també, què és ser un bon vianant? Perquè hi ha gent que s'ho considera i que no compleix en les normes, dius, bé, però, idò, tu mateix. Com te consideres tu com a vianant?
6: Bé, bona.
2: Sí. Respecte a semàfors, tot correcte.
6: Però, no sé que tingui molta pressa, però normalment sí.
2: Ara he vist que creuaves per a pas de vianant.
6: Que no dono la volta a tota la manzana si tinc que fer per un pas, eh?
1: Uf!
0: Ara sí, excuses!
1: Eco!
2: Ella, jo som una bona vianant. Jo li dic, escolta, però jo t'he acabat de veure, travessar...
1: Ui.
2: No hi havia pas, eh?
1: I què t'ha dit?
2: Bé, és que si he de fer la volta...
1: Clar.
2: Ah!
1: I fins com el menys fàcil.
0: Això me fa gràcia aquell vianant que travessa per la carretera quan té un pas de vianants a 3 metres.
1: Sí.
2: Sí.
0: Jo he de confessar que ho faig.
1: I n'has?
0: Sí, perquè aquí a la ràdio, quan sortim per la porta, hi ha un supermercat just davant. I per anar al supermercat hi ha un pas de vianants. Quant de metres, Xavi?
1: Bueno, així mateix ja són, per ventura 20.
0: 20 metres, idò. Idò, jo a través. No vaig en els parts de vianants.
1: És a dir, estàs confessant un dilluns a les 5 i de 9 minuts que els al·lots tornen.
0: Jo crec que això és una...
1: És a dir, no.
0: Un incompliment molt lleu de la legalitat.
1: Estàs confessant una il·legalitat en directe.
0: No crec que sigui una il·legalitat.
1: A mi, Inés, pot posar una multa de 200 euros.
0: Ja, com ho venguin a cercar.
1: Que t'ho venguin a cercar aquí, a Manuel Asaña.
2: Bé, és vera que el balanç sembla bastant dolent. Però...
0: Fatal, Jordi,
2: fatal.
0: La veritat.
2: Però bé, hem de dir que jo ho he cercat un poc, això. Però també hem tingut gent exemplar.
0: Tanta sort.
7: Respecto bastant el que són els semàfors i tant si vaig caminant com si vaig amb el cotxe.
2: Home, jo ara t'he vist esperar i quan s'ha posat en verd...
7: Sí, perquè a més tinc nets petits i els tenim que anar ensenyant, i que millor que nosaltres també us respectem.
2: Clar, així ja vas agafant costum. Doncs.
7: Vas agafant costum, perquè si no veus a vegades qualque cosa que fa una mica de por.
2: I en el pas zebra tu és de llançar-te i ja s'aturaran els cotxes o mos esperant primer?
7: No, perquè com que sóc conductor i a vegades pues, allò que apures una mica i jo sempre quan arribo un pas zebra que hi vaig caminant m'aturo per deixar passar els cotxes.
2: No sé si tens un missatge per tota aquella gent que se bota els semàfors i els creu en vermell.
7: Que vagin en compte que qualque dia els hi pot tocar amb ells.
2: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per ser un exemple.
7: Vinga, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Ell se mereix una medalla.
1: Efectivament, la medalla de xiu-xiu.
2: La mateixa de que té en Xavi.
1: Exactament. La medalla i el trofeu de la bon ciutadà.

0: La situació, l'escena de tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la sierra de Tramuntana.
2: Mallorca serà l'escenari de la quarta temporada de La Travessa, el concurs d'aventures de Trescat presentat per la influencer Laura Escanes.
0: L'expedició començarà al Cudi i tindrà la Serra Tramuntana com a escenari principal. Les parelles hauran de superar proves de senderisme, caiac, resistència i orientació, en què seran decisives la preparació física, l'estratègia i la coordinació. El programa mostrarà alguns dels paisatges, diuen, més emblemàtics de Mallorca, amb la muntanya i la mà com a protagonistes. I participaran els integrants de The Tietz, Miqui Núñez, Raquel Sanz, Jessica Goicoechea o la mallorquina Gador Montaner, entre d'altres.
2: I de tots ells, un total de 16 famosos agrupats en 8 parelles que veurem com s'enderfan arreu de la Serra de Tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la Sierra de Tramuntana.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Radio és cultura.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu, xiu!
6: Li dedic la cançó de Shallow de Lady Gaga a la meva parella Marcos perquè aquest dissabte tenim ses noces i perquè l'estimo en locura.

0: desitjar moltes felices noces en aquesta oient que se casa aquest cap de setmana i que dedica aquesta cançó en el seu novill. Que romàntic. Bé, vosaltres sabeu que a Xiu Xiu, entre moltes altres qüestions, han vengut a fer realitat els somnis de sa gent.
1: Això ho feim, això ens dedicam. És un poc... Aquesta professió de sa ràdio és un poc això.
2: Entre altres coses, però és vera.
0: Home, no ho sé,
2: home, Xavi. Molta, se van molts a distàncies.
0: Qui ha escrit aquest guió?
2: No ho sé. Home, el nostre equip de guionistes. Bé, també, a part del nostre equip, xerrant d'equips, el nostre equip de producció i xarxes està molt pendent sempre de tot allò que passa al món digital. D'acord? Sí. A la societat en xarxa, com li vulguis dir. I aquest cap de setmana... Mos hem assabentat, en aquest programa mos ha arribat a Xiu Xiu, que hi ha un internat i fan del creador de contingut mallorquís Verraco que té un desig.
1: Que es coneixer-lo?
2: No exactament, no exactament. Però abans de tot això, per si no el coneixeu, es Verraco és un jove ramader que fa vídeos de la Mallorca rural.
3: I bona gent, acabam d'arribar a 10.000 seguidors. Sincerament, m'apareix una locura. Mal o menys seria la meitat d'esports negres que tenim censats. Ja tenim traje oficial de Verraco, una passada, i el que més m'ha molat són tots els missatges que m'heu anat deixant durant aquest mes. Moltes gràcies, bona gent.
1: A veure, i què passa amb aquesta fan?
2: Bueno, aquesta fan, ara, el Verraco, en Martí xerrava dels missatges que li arriben, i d'un internauta, una seguidora seva, que passa una penada per saber si... saber si... El Verraco, que és ell, ha escoltat mai el Zocifar.
0: Sí.
2: És a dir, perquè pràcticament a tots els vídeos que penja... Digues, digues.
0: No, però anava a dir, perquè en aquesta seguidora del Verraco deu voler presentar les cançons d'Ocifar.
2: Exacte.
0: Perquè el Verraco, el que és el ramader,
2: és
0: criador de porcs i de porcelles.
2: Exactament. Hi ha una cançó de Ocifar que és la porcella civil.
0: Sí, clar.
2: I
0: mítica.
2: Va per aquí. Bé, i sempre li comenta, hello, en anglès. Coneixes Ocifar? I, bueno, nosaltres, clar, també volen saber si el de conèixer o no.
1: És important. Jo necessito saber si se
0: l'ha de fer qualcú... Han de fer aquesta unió.
1: Jo, si se l'ha de qualcú per xarxes, he de saber si conèixer si farà o no.
2: Evidentment, i més si penja vídeos de porcelles.
0: Clar. Martí Pasqual, es Verraco, benvingut a Xiu Xiu.
4: Hola, bones, com estàs?
0: Molt bé, i tu? Escolta'm, en què has fet avui? Conta-mos-ho, en què ha consistit la teva rutina?
4: Bueno, avui era dilluns, ha consistit més en arreglar els problemes de diumenge, que no estiguin tant, que una altra cosa.
0: I que s'han tornat a escapar els porcs i les porcelles, que un dia se te van escapar.
4: Just avui estiguen a puesto, però... Coses rompudes, hi havia un bebedero romput, rellenar comederos, coses d'aquestes. Avui ha estat més... anar fent que cap missió en aquesta és important.
0: Tu, Martí, quant de porcs i porcelles manatges?
4: Uf, jo no les tenc comptades, això s'encarrega l'amo, perquè la granja no és meva. Però fàcil manatgerem uns 1.000.
0: Mare
4: de Déu, 1.000 animals cada any. Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
0: Bé, i tant, no m'estranya que aquesta seguidora insisteixi.
2: Efectivament, Martí, mem, els de coneixer o no? O si far?
0: Mem.
4: Home, el grup claro que el conec, així personalment no, perquè jo en el final no conec ningú, però claro que conec si faig.
2: Molt bé, amb aquesta cançó, per exemple, que sona de fons, que és la porcellet civil, la sentim?
4: Un temazo.
2: Aquesta imagina que si la tenies per mà.
4: Sí, és un temazo, vamos.
2: Molt bé, i què passa?
4: Vaig començar.
2: Amb aquesta seguidora teva, què passa?
4: No ho sé. No té les notificacions activades o què, però ho va començar a demanar i jo li contestava i va arribar a un punt que ho vaig deixar de fer, perquè és que li vaig contestar com a 10 pics i em tornava a demanar.
2: Pot ser un bot.
4: Però... Per és que ja ho ha vist, per és que ja ho ha vist i que ja està arreglat.
0: Bé, i nosaltres tenim il·lusió a Martí de fer aquesta unió d'en Martí, que és... un amant d'esports i d'esportselles, perquè s'hi dedica, i Ocifar, que té aquest gran homenatge a la porcella de Civil. No, i a Civil. No és de Civil, la porcella, la cançó. Bé, qüestió... Que
2: nosaltres volem fer...
0: Volem presentar-te a Ocifar.
2: Exacte, volem
0: fer
2: més enllà.
0: Unió.
2: Tardaria conèixer el zoo.
4: Seria una locura per allà.
2: I tant, clar, escolta.
0: Desig concebut.
4: Per allà, encantat.
2: I li enviarem una foto a la seguidora.
0: Exacte. Escolta...
1: La pot convidar, també?
2: I d'alerta.
1: Anem tots junts.
0: Te faria il·lusió, i de Martí, quedem així?
4: A mi molta.
0: Perfecte. I de...
4: Com se diu arreglar?
0: Des d'aquí, des de Xiu Xiu, xerrarem amb en Lluís i en Llatza, duet d'Ocifar, i ens ajuntarem amb en Martí. Crec que pot ser bastant divertit. Perquè, Martí, tu te poses a la porcellet civil de fons mentre et arregles, o no?
4: Més d'un pic que se m'ha escapat qualcun, me l'he posada per anar encalçada. Crec que és un bon tema per aquell moment.
0: Perquè, a més, tu xerres amb els porcs. Vull dir, tu parles el seu idioma.
4: Jo li fec cada bronca, i quan tinc un problema jo, pobres. Pobre, el que li dic.
0: Com ho fas, Martí? Mos ho pot fer una demostració per qui no t'hagi sentit?
4: Una demostració de què? De com l'he escrit?
0: Sí.
4: Crec que he escrit bàsic perquè me venguin. Si està molt en fora, el que faig és un...
0: Molt
4: I m'entenc així.
0: Molt
4: bé. Després ja li torço l'orella, vamos.
0: Sí.
4: Com si fos un psicòleg.
0: Molt bé, Martí. Idò, jo crec que això pot ser una bona...
2: Pot ser una bona, no.
4: Ja pot ser divertit.
2: Podem anunciar que ja hem començat a tramitar aquesta trobada.
0: Els
2: Ocifar estan, Inés, ho podem dir, estan oberts.
0: No mos han dit que no.
2: No m'han dit que no.
0: Han de concertar un dia.
2: Per tant, Martí, convidarem aquí en persona al programa, vendrem amb en Llats, en Lluís, i bueno, farem una festa a l'estil xiu-xiu i passarem una bona estona de ràdio.
0: Exacte.
4: Pues perfecte, encantat.
0: I aquesta seguidora estarà contenta.
2: Clar que sí, clar que sí, clar que sí.
0: Molt bé, Martí, estem en contacte. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: IB3 Radio es participación.
1: Si te dic càpsula, que te ven escap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Idò, ja sabeu que a Xiu-Xiu tenim cada setmana, cada dilluns, en Joan Rafael Coves, que ve a presentar els respectes a un poble de les Balears, clar, però amb un to... el seu estil.
1: Xiu-Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: I me porto superbé.
0: Què dius?
2: Que me porto superbé.
0: Te portes bé.
2: De fet, he de dir que jo l'altre dia te vaig fer un comentari en Xavi, que te vaig sentir tu xerrant d'altres pobles.
0: Què vaig dir?
2: I vaig dir, se li està posant cara de Joan Rafel.
0: Sí, sí, què vaig dir?
2: No sé què vaig dir. Estava en pla, Bunyola, i Bunyola, i què se pensa en Bunyola.
0: Que sóc una pesada.
3: Exactament.
2: Vaig dir, ui. Sí. Què li està passant?
0: Joan Rafel, en aquest sorteig, que, o sigui, presentàvem els nostres respectes segons el sorteig que fèiem a final de secció, i ara parlàvem que no n'ha sortit cap de Menorca, Eivissa o Formentera. I dèiem que seria un bon problema de matemàtiques sobre la possibilitat que hi ha de que toqui, perquè, clar, quant de municipis hi ha aquí, a dins la bossota?
2: N'hi ha 67, però, clar, tenim 53 de Mallorca, 8 de Menorca, 5 d'Eivissa i un de Formentera.
0: Per tant, la possibilitat, la probabilitat de que toqui un de, per exemple, d'Eivissa...
2: Això fer-ho de ja és molt complicat. Sí,
0: com ho faríeu? Com faríeu?
4: N'hi ha 53...
2: N'hi ha 67.
4: N'hi ha 67 i 53 són
2: mallorquins.
4: Mallorquins.
2: 8 mallorquins.
4: Per tant...
2: Eivissains.
0: Com resoldríeu aquest problema?
3: Quan hi ha de mallorquins? 53.
0: Ja ho han dit tres vegades.
3: Perdoneu, sí, 50...
2: Per ara aquí, hi ha les maquinetes en marxa.
0: No, però no va a l'xat. No va a l'xat.
2: Sí, això... ara per dir-li direm uxati. Xati, m'agrada, perquè te soluciona tot.
0: Sí, però jo volia que penséssiu.
2: Bé, però això ja s'ho pogut fer perquè la gent pensàs i mos enviar la resposta correcta.
0: Sí, que és vera.
2: I ja està.
0: Però bé, és que és un problema de matemàtic i...
2: Sí.
0: Difícil.
3: A veure, tampoc tant, deixar-me l'habilitat, el que passa que jo no me'n record quan s'aplica el
0: clar.
3: Color.
0: Jo tampoc.
2: És un tant per cent. La de ja per bastant.
3: I la probabilitat que...
0: Bé.
2: Anem a lo general.
3: Sí. Exactament.
0: Avui presentem els nostres respectes en aquí, Joan Rafel.
2: A Santa Maria del Xemí.

0: Mos han informat els oients, sí, estimats, sí, que seria amb una regla de 3.
1: Exacte, per tant, seria, si 14 municipis de 67, sí, sí, sí, un 21%, 20,9%.
2: Correcte.
0: Sí, ara ho han fet, de cap.
3: Un moment ho ha tret, en Xavi.
2: M'ha hagut de dir la dona, eh? M'ha dit, amb bona regla.
0: Ah, t'ho ha dit la teva dona.
2: Has batit un percentatge, no deixa de ser una regla de 3 de Montse.
3: Hi ha un 20% que toqui un que no sigui Mallorca.
1: 20,9.
2: Sí. O sigui, 20,9. En molt baix.
3: Tampoc tant.
1: Dos de cada 8.
3: Ja hauria d'haver sortit.
2: Ui.
0: A veure,
1: avui. No, quan en facem 8, 10, clar, n'haurien d'haver sortit 2.
2: 2.
1: A menys si s'adona. Una prioritat d'un 20%.
2: A menys si s'adona. Bé, Santa Maria del Gemí, en castellà, se daria cuenta. Ja han fet un xiste. Ja l'han fet. Ja han fet l'acudit.
0: Espera, no l'agaf.
2: És un
1: Ah, Inés.
2: No.
1: Un segon. Joan, vagin pel segon. Vol dir que aquest és un acudit històric.
2: Històric, eh?
1: No el coneixes?
0: Sí, el coneixia, però no l'he agafat mai.
1: És vera.
2: L'he explicat.
1: Explica-li.
0: Sí.
2: Santa Maria.
0: De Santa Maria, d'acord, d'acord.
2: I seria,
0: sí, sí, sí.
2: Se daria cuenta.
0: No havia agafat mai fins ara.
1: Ja està, sabia, una hora més. Ja
2: en l'acudit, en l'acudit... En l'acudit que s'havia de fer, perquè si no se fa, la gent ja diu, ai, no l'han fet.
1: Ja, ja.
2: Jo estava en pla, sí, ho feia, mal.
0: Tu dones al públic allò que vol.
2: Allò que vol, però ràpid, i ja està, i m'ho anem. Hem de dir que és aquí el poble, que tothom, un de matins, se'n recorda de sa mare d'aquest poble, perquè, jo ho he de dir, aquí ho hem de dir, són els que provoquen ja un tradicional embòs de la carretera o de l'autovia d'Inxa Palma.
0: Bé, tu dius tothom, supos que...
2: Tota la gent que puja.
0: Gent que coneixes tu, que ve de Pollença.
2: De Santa Maria, ja no ha passat mai,
1: eh? És broma, és broma.
2: Que baixa cap a Palma, no t'ha baixat cap a Palma. Tota aquesta gent, tu de matins, estimats Santa Maries i Santa Marieres, quan vos incorporeu a una via, una autovia en aquest cas, heu de cedir un pas. Ja ho hem dit. Ja
0: tu volies aprofitar ara aquesta reivindicació.
2: He fet una reivindicació que la fa mitja Mallorca, vos ho juro. Vos ho juro.
0: D'acord.
2: Ja està.
1: Sí.
2: Ja està. Per què després passes?
0: No, no. En Joan Rafael sembla la veu del poble.
2: Però, clar,
3: la resta del poble és també de ser simpàtics i deixar-los un poc passar.
1: Això és
3: no, que no. No, no, mai,
2: ni simpàtics ni sense simpàtics. Els han de deixar passar perquè si no... Bueno, han de dir que Santa Maria, el seu nom, ara és curiós, perquè d'altra banda, en època islàmica, allà hi havia una alqueria, que tenia un nom de Mauia. O, no sé si es pronuncia exactament així, o Mau-Iar.
3: Que seria... Com un moix.
2: Sí, com un moix. En el final, aquest nom significava precisament l'aturada, l'hostal en el camí, que en el final té molta relació amb el que és ara. Santa Maria del Camí. Perquè molta gent diu Santa Maria, però Santa Maria del Camí. I... El que va fer el cristianisme, precisament, és això, adaptar aquest mot àrab, aquest significat àrab, després d'haver fundat allà la parròquia de Santa Maria, i va quedar Santa Maria del Camí. També és vera que hi travessen tots els camins per anar i venir de Palma de la resta de Mallorca, com si fos un punt de ramificació. Des de Santa Maria, Palma s'havia d'anar a Santa Maria per poder partir cap a la Serra, Bunyola, Solla i de més, s'havia d'anar fins a Santa Maria per partir cap a, diguéssim, la zona sud de l'illa, i també per anar cap a l'est i cap a nord, cap a Muro, cap a Inca, cap a pobles del nord de l'illa. Per tant, se fa aquella dita, que jo sempre els he dit als meus alumnes, que passar Festival Parc allà món, allà la resta del món, perquè, clar, ells conceben el món com a Palma tot sol, fins a Marratxí, que Marratxí ja saben que és una natxa de Palma, ja en parlarem, però bé, tenim això. L'escut. L'escut de Santa Maria... Bueno, jo t'hi he posat que en el final vendria a fer aquella regla que dèiem abans de que li he trobat un anxes isomorfisme institucional. Que vendria a ser... En teoria, l'organització és el procés que empeny una organització o grup social a imitar d'altres que s'enfronten al mateix conjunt de condicions ambientals, fent que acabin actuant d'igual manera. I vosaltres diu, què m'estàs dient?
0: Sí.
2: Complir la norma de hem de fer un escut que feim posar amb algo que s'assembli en un poble o que tingui referència en el nostre poble i després la senyera. I ja tenim un escut. Això veurem que se repeteix infinitament. Ja mos va passar Llum Major i mos passarà amb altres pobles i Santa Maria compleix. La mare, feim un romp,
0: enroscat
2: la mare de Déu a dalt, la senyera baix i ja ho tenim.
0: El vera que ho tenien fàcil, l'Eisa.
2: Sí.
0: Santa Maria.
2: Sí, Santa Maria. Clar, ho teníem fàcil, però és veritat que després ho han volgut adornar un pollet amb com un pàmpols de parra.
0: És un poble elegant, Santa Maria.
2: És un poble de vi. I clar, sí. Podrà tallar un pan pol de part, i a més, la corona té damunt, que sempre fa mudat. Sí. I a baix, hem de dir, ja ha anat evolucionant, perquè ara moltes versions modernes troben com una olla, això jo deia, bé, deu tenir qualsevol relació, qualsevol armeig que s'empleia per fer vi, o per decantar vi, o qualsevol cosa d'aquestes, però he sentit que abans era una bolla del món. Mm. Perquè volia dir que la Mare de Déu tenia divinitat damunt tota la creació de Déu, damunt el món. Però això ha evolucionat i ha anat passant amb això. La bandera... Bé, la bandera...
0: Té bandera, Santa Maria.
2: Té bandera, però se l'han currat un munt. Color fons germesí, és un tros de tela germesí, a l'escut de damunt.
0: Està bé.
2: Està bé que sigui germesí.
0: Hi ha molts pobles que no tenen ni bandera.
2: Clar.
0: Jo crec que és bastant habitual.
2: O fan un isomorfisme. Que ja fan la senyera i li posen l'escut damunt, que també sí. Sempre és un recurs fàcil. En aquest cas han triat el germesí, que sí que té molt de significat per a Santa Maria, perquè ja hi ha xer de color germesí, ho vi. Tornem un poc a aquesta indústria, podríem dir, que tenen ells. Bé, no. Tenen himne.
0: Sí, bé, no, perquè nosaltres aquí, cada setmana... fem un rànquing del millor himne de les Balears i quan vàrem analitzar Santa Maria crec que varen dir que no hi havia un himne en si, però sí que hi ha bastant d'artistes que hi viuen, per tant, que tenen cançons que hi poden fer referència. De fet, ara escoltam Negre de Fons, que és un grup Santa Maria.
2: Un grup Santa Maria que també fa homenatge a un altre músic Santa Maria, que és en Gori Negre, fundador de Factoria, però sí que té himne, en principi. Jo he trobat que l'UIP xerra d'un himne que se diu La vida és un camí. Que és molt bo, perquè l'he cercat i, clar, després en castellà... Hi ha mil versions de grups d'aquests, que són religiosos, que, clar, Santa Maria, Maria, El Camino... Això sempre està molt lligat.
0: Tu poses Santa Maria...
2: Del Camino.
0: Del Camino i te surt tot, missa.
2: I tens 40.000 històries d'aquestes. Però, bé, diran que és un himne que està escrit, jo ho vaig apuntar, per el poeta Antoni Maria Penya i Nicolau, i musicat per mossèn Bernat Sala i Sallí. Per tant... podríem dir que sí. No he trobat ni la lletra, ni la partitura, ni, evidentment, cap vídeo de YouTube, ni Spotify...
0: Bé, però està
2: ni
0: molt bé que facis aquesta referència, perquè nosaltres no l'havíem trobat.
2: També
0: m'ho han
2: de dir si hi ha o no, perquè jo no ho sé, i potser mos equivocam i anem errats.
0: Xiu-xiu, tenim un telèfon de l'Udits, que és 971-139-00, que sempre mos podeu telefonar, ja ho sabeu. Si sou Santa Maries i voleu rectificar, corregir o proposar qualque cosa en en Joan Rafel, 971-139-00.
2: A vegades ho dic a posta, animalades, però bé.
0: I
2: si anem a la Celebrity... Això home... Sí, la Celebrity...
0: Però, escolta, no hi havia una música que havíem d'escoltar?
2: Ah, sí, era un pot de riure, però la podem posar.
0: A veure,

0: Això que és una d'aquestes cançons.
1: Vaig podar, vaig podar. Himne de Santa Maria, del Camí. I la primera que m'ha sortit, dic, bueno, la posarem, Santa Maria del Camino, de Juan Espinosa.
0: M'agrada.
1: Que és una cançó que és com tots avançant per la vida, no sé la gentada, tots avançant per la vida, donant-nos tot la mà. Sí, no, no, bueno, no, bé, és de catequesis.
0: És d'esplai.
1: És d'una altra època, és d'una altra època. Eh? Però, bueno, és la mateixa melodia. Eh? I si anava a la Celebrity, com dèiem,
0: que em prenen de cançó així... Home, jo crec que és més d'himne, el que ve ara.
1: Creus?
0: Home, sí.
1: Hombre, l'autor sí.
0: De fet, vàrem entrevistar aquí a Xiu Xiu.
1: Ah, no m'ho puc fitar amb ell, idò.
0: És amic dels programes.
1: Ah, idò, jo també. Som amics seu.
0: Exacte. Que, naturalment, és en Llorenç Santamaria. Para que

0: Bueno, con tu Arbendit podríem dir Lorenzo Santamaría des del 1973 amb el seu primer disc, que se deia Lorenzo Santamaría, i a partir del 87 ja Llorenç Santamaría, perquè se va com a normalitzar, en la llei de normalització lingüística aprovada anys anteriors, se va normalitzar.
1: Que, bueno, quin homenatge que ell se posés de nom artístic al nom del seu poble,
0: no?
1: Guapo,
0: perquè ell realment és Llorenç Rosselló, i se va posar Llorenç Santamaría.
2: A veure, que Spotify encara és Lorenzo,
0: eh? Sí. Perquè, clar, a nivell internacional, podria dir de qualsevol manera, que vol dir fora de Mallorca, es conegut com a Lorenzo Santamaría i va tenir bastant d'èxit, perquè sortia bastant per aquests...
2: Va tenir, i té, escolteu, la xifra.
0: I té.
2: 1,000,000 d'oients mensual a Spotify. Aquestes xifres, és a dir, no són... Perquè us faig una idea, per exemple, mirava els Manel, té 222,000... No. Escolta, Lorenzo Santamaría en té 500,000 pràcticament.
0: Imagina't.
2: Allà, a Sud-amèrica, bueno, és una estrella.
0: Sí. És una estrella, i clar, el seu mercat va ser durant molts anys en castellà, i de fet, quan encara fa concerts, per no dir verbenes, fa bastant d'èxits dos seus en castellà, i la gent de l'edat dels nostres pares, però de l'altra manera, pues, se posen contents, no? Els hi motiva. Anem a xerrar clar, anem a de festes, ja comença la cosa divertida. Bueno, aquest poble, hem de dir primer de tot, que m'ha sorprès, perquè podríem dir que és el poble de les ties mallorquines.
1: De les?
0: Ties mallorquines. Maria, ties. Que és el nom del poble, Santa Maria, Maria, la tia Maria, el tothom té una tia Maria, i després, si no, la patrona... La tia Margarita. Perquè fan festa per Santa Margalida. I clar, qui no té una tia Maria i una tia Margalida? No és un mallorquí. No és un mallorquí
1: d'arrel.
0: Exacte. Però hem de dir que no s'han lliurat de les neofestes. Tenien una festa un poc de pregó, concertets i quatre actes institucionals i quatre cucorba purins i coses d'aquestes que fan. I van dir, hem de fer qualsevol cosa així. Tampoc no se varen matar. Ja vos ho dic ara, Aquí intervé en Gori Negre, que xerràvem abans, que va impulsar el que li diuen les colles. I què són les colles? Bueno, el típic gintama que fan a les festes de qualsevol poble, i doncs això. O sigui, com una mescla entre gran prits i gintana bruta de qualsevol temperament digne que se pugui dir, ratllat en rom Barceló i pomada, per dir-ho d'alguna manera, i la gent disfressada, no?
1: I camisetes dividides, i grups enormes...
0: Exacte,
1: i
0: com si fossin unes xintades, però a la bèstia fent una gintana. I fan jocs populars, estirar la corda, pujar pals ensabonats, tirar ferradures, bé, coses d'aquestes que
1: fan... Però bé, els dies anteriors també fan molta festa, vull dir, per exemple, el playback és una prova de les colles, si el fan tenen més punts, després no sé si també hi ha una prova de decoració que anima tothom a decorar una mica el poble, fent referència a la seva pròpia colla, això és el que fa festa al final.
0: No, sinó al final, com deia en Gori a un programa que el vaig veure, deia, és que el més important d'aquesta festa és la millor festa perquè la gent participa. No és una festa que els hi preparen i gaudeixen de la festa, sinó és que gaudeixen fent la festa. I al final això és el que mos agrada a la gent, participar d'aquesta manera. Bé, en tot això hem de dir que no passin pena, que no en Ramon García, generalment, en aquest gran prit, Santa Maria, però la gent s'ho passa molt bé.
1: Sí, i té molta
0: participació. De cada any més. Ves que no hi ha gent que no és de Santa Maria... Hauran de començar a posar polseretes. Com a solla i totes aquestes coses que fan. Bueno, tots i pareixades. És molt guai. Per això hem de pensar, Santa Maria és, ho direm en castellà, colindante amb 6 municipis. Quasi res. Palma, Marratxí, Bunyola, Leró, Consell i Sant Eugeni. Les principals rivalitats, sobretot per el tema vi, les té, com ja sabem, en Binissalem, que li cau un poc més en fora, i Consell. Sobretot un Consell.
1: Jo crec que més Consell,
0: per què passa? Que Consell, fins a l'any 1925, depenia de Santa Maria. De fet, vaig trobar una gent que posava que depenien per anar a arreglar papers i per anar a missa major. Havien d'anar a Santa Maria. O sigui, no feien misses majors a Consell. I tant és aquesta rivalitat que hi va haver fins i tot com una rivalitat que li diuen de campanars i iglesis. O sigui, el campanar de Santa Maria és un campanar icònic, sobretot quan passes per l'autopista d'Inca, és un campanar que resalta, perquè té aquelles... Bueno, preciós, ho diu tu, té aquell enrejolat... enrejolat blau.
1: I no n'hi ha un, n'hi ha dos.
0: De banyo dels anys 80, ho hem de dir. És un enrejolat així, un pla retro.
1: És diferent de la resta.
0: Sí, Però no per això és pressió. Bé, és igual, distintiu. A tu t'agrada.
1: A mi m'agrada.
0: Està bé.
2: A mi m'agrada.
0: I doncs jo també.
1: Tu que no és modern.
0: No, jo m'agrada, m'agrada.
2: És molt clàssic. És diferent,
0: però me sorprèn. Queda bé. Me recorden un bany de quan jo era petit. Que tenien aquelles rajoles blaves.
2: Sí, com a turquesa.
0: Sí, tenien aquell colors així divertits. Bueno, hem de dir que fins i tot, Consell, quan se va independitzar, va dir, ja m'he de reivindicar amb un bon campanar, també van fer la seva iglesia, i la varen fer nova d'alta baix, i varen passar a dir, aquests són uns antics barrotxians, perquè el barrotxa, la façana de l'iglesia de Santa Maria, i ells fan una cosa com a més neoclàssica, blanqueta, amb aquell campanar.
1: N'hi ha dos de campanars.
0: A Santa Maria, sí. Hi ha un campanar de l'iglesia i de la parròquia i un campanar d'un convent.
1: D'acord.
0: Que està així. Però ja se'n tenien 5.
1: No,
0: per donar una dada. Però ja està, perquè tenim 5 iglesis dins un municipi, que hem de fer. Cada iglesi té el seu campanar, el lloc que té. Però no era per comparar. Ara ets a Sergi, quants n'hi ha a Bunyola? No,
1: no, no perquè mà... No cercava això. És que ara estic cercant una cosa per l'ordenador.
0: Ah,
1: perquè m'ha generat un dubte.
0: Sí, és vera.
1: No, Consell, no es va independitzar de l'Aro, perdona.
0: Jo he trobat que se va independitzar a Santa Maria. A la millor té la dada incorrecta.
1: Bé, continuem.
2: Bé, això ho hem de cercar. Bé,
0: ho sorgeu.
2: Que ve de ràdio, tinguem aquest dubte.
0: O se va independitzar a les dues bandes, jo ja sé. Aquí la gent s'independitza o pobles en massa. Bueno, lo que dèiem. Aquesta competició de campanars va arribar fins a un punt que quan sonaven les campanes de Santa Maria, que les campanes són la Maria Lídia i la Bàrbara, sempre és un campanar, sí. Portem adullants i tot això, ja ho sabeu.
1: Perdona, sí, diu que se va independitzar de l'Aro l'any 25. Com pot ser això?
0: Me'n posa. Se independizó de Santa Maria, també.
1: No, li he demanat. Consell es va independitzar de l'Aro o de Santa Maria?
0: I què t'ha dit, de l'Aro?
1: De l'Aro, pues l'any 1925.
2: I posa-li, demana-li perquè en Joan Rafael
0: té Santa Maria.
3: Però tal vegada, quan eren independents, depenien...
1: Espera, tenim un conseller...
0: Un conseller,
2: aquí. Oi, però això no
1: de l'Aro.
0: Et de l'Aro.
1: Clar, és que tenim en Miqui Fiol en el control tècnic i en Joan Jiménez en el control tècnic, un de Consell i l'altre de l'Aro.
2: Com va això?
0: Dóna un bon llum.
1: No, que sí, que efectivament...
0: De l'Aro.
1: De l'Aro, de l'Aro, se va independitzar.
0: Vaig trobar una font Santa Mariera
1: que donava
0: un bolet de Consell fot seu.
1: Aclarit, tanta sort,
0: que
1: ho hem aclarit.
0: Que el telèfon de l'Udit ha funcionat així. Bueno, deixant de banda aquesta errada meva, hem de dir... que aquesta rivalitat, doncs, segons com bufava el vent, les campanes de Santa Maria tapaven les campanes de Consell. O sigui, tapaven, que no deixaven sentir les campanes de Consell. I feien que els escolans deien que haguessin d'esforçar-se més per fer sentir les seves.
1: Que bona.
0: Que estava un poc la coseta així.
1: Havien de fer força.
0: Clar. Després, coses del poble, curiositats. Hi ha un munter de dones, mitja dotzena. Són un munter, que tenen un nom de Santa Maria, no, de Maria del Camí.
1: Jo en tenc una.
0: Vicent de Santa Maria. I això és una peculiaritat que té aquest poble, perquè, per exemple, no hi ha cap nina de Bunyola que se digui Bunyola.
1: No.
0: Ni jo n'he trobat cap a Pollença que se digui Pollença, de moment.
1: T'agradaria...
0: No, ho trobo un poc tètric, però bé. Però bé, a veure, també no és la mateixa dit Santa Maria.
1: Clar.
0: Que dit sí. O sigui, Maria del Camí, que dit jo que sé.
3: Pinissalem.
1: Camí és un nom preciós. Vull dir, en castellà també existeix Camino.
0: Camino, sí.
1: Vull dir, jo que una Camí és un nom molt guapo.
0: Molt guapo. Després, hi ha una petita llegenda molt xula de Santa Maria, perquè sabeu que és un poble de vital, que m'ha cridat l'atenció, que no sé si l'heu sentit mai, que és la de l'esclau de Can Fuster, que era un celler que feia un vi novell, ja sabem, el vi de Santa Maria se caracteritza per un vi novell, i hi va haver un esclau que volia fugir d'aquesta possessió, i per fugir se va amallar, molt ben amallat, dins un celler. I va desaparèixer, no? Ningú el trobava, el cercaven per tot, ja el havien donat per perdut, us amos, bueno, ja han perdut un esclau i demés. Aquella anyada va ser la millor de l'any, a més, quan va desaparèixer aquest esclau, un millor vi, més dolç, d'interpreció malvasia, fins i tot. I després, ten després, fent dissabtes, curant les botes i demés, varen trobar dins un dur depòsits només us ossos ja de l'esclau de que havia desaparegut.
1: Ai, quina anèdota més trista.
0: Li va donar aquest gustet dolç.
1: Sí, Joan Rafael.
0: No ho sabem,
2: sí, molt
0: això.
2: Dolç, però...
0: Ja havia sentit que el que van dir tiraven xots de dins.
1: Ai, per favor.
0: Sí. Bé, són anècdotes, eh?
1: N'hi ha una més divertida, Joan
0: sí,
1: Rafel.
0: Sí, vinga, posa-la.
1: Vinga, escoltau aquest àudio que vos posam en context. És un al·lot...
0: Un youtuber.
1: Un youtuber que se dedica a endivinar a través de Google Maps...
0: Sí, hi ha un joc, de fet.
1: Quina imatge veu?
0: Sí, és un joc que te posicionen a l'Ostri Weaver i tu has de saber... T'has de costar lo màxim en aquell punt.
3: Sí, Geoguessr, se diu.
0: Geoguessr.
1: D'acord. Aquest lot intentava endevinar quina imatge veia, que era el nostre Santa Maria, però ell va arribar a aquesta conclusió.
4: Santa Maria Inca, Perú.
2: Ah, això és aquell, això és... Clar,
0: hem de dir que ell se troba, que el moll en mig de l'autopista.
2: Molt bé.
0: Sí. El bo, perquè tu veu una matrícula que no li sona, ja sé, cotxe estranger, i diu... LATAM, Latinoamèrica, com a dir, ja està, no som, ja sé on som, i se'n va corregint per damunt l'autovia fins que va un xertell que posa
1: Inca,
0: Santa Maria,
1: Perú.
0: I el diu Perú. Pinge Perú i clar, li surt després que s'hagi botat de com a mils i mils i mils i mils de quilòmetres i el tio queda bloquejat.
1: A veure, és que m'encanta aquest...
4: Santa Maria Inca, Perú.
0: Rotund.
1: Vinga, molt bon Santa Maria, Joan Rafel, però...
0: Perdoneu el tema. Jo tinc una companya de l'Oroig, me dirà de tot.
2: Tu mos podem equivocar, Joan Rafel, i mos equivocant cada dia. No passa gent de pena.
1: Tu posaràs els contes en qui per
0: aquí. En qui els hem de passar.
1: Vinga, música de sorteig, perquè ara anem a saber quin serà el pròxim poble en el qual li presentaràs respectes a Joan Rafel. Vos sent en mà... Paperets a de dins, mai no sent, agafa el paperet, que és en Joan Rafel, i la setmana que ve presentarem respectes a...
0: Sencelles. Un altre poble que podrem fer un xiste fàcil.
1: No me'n moven de Mallorca, idò. Cada vegada som més a prop dels pobles de Menorca, Eivissa i Formentera. Han dit que quan en duguen 10,
2: en sortirà 10, un. En sortiran 2, per tant, quan en duguen 5, ja en tocarà sortir un.
1: Ho podem manipular.
0: Això tampoc no va així. No, ja, però és la veritat.
2: No
1: se pot manipular, aquest sorteig.
0: Ho podem fer sense dir-ho, de més.
2: Ah, no, quin des que li he tocat, mo? Ai, amo...
0: No, sencelles.
1: Sencelles i... Que bé. Gràcies, Joan Rafel.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. Continua la reunió entre els representants legals de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, amb l'empresa Urbagestión, l'actual propietària de l'immoble.
7: L'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, considera que aquesta trobada és un bon primer pas per tal d'arribar a una solució.
8: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las sesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero... Claro que podemos hacer cesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello.
6: Mentrestant, continuen les reivindicacions en defensa de l'habitatge a diversos punts del país, també a les illes.
7: La coordinadora d'habitatge de les Balears ha convocat a les 8 un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort, a Palma. Abans, d'aquí a mitja hora, a les 6:30, han organitzat una assemblea a plaça d'Espanya per tractar el dret a l'habitatge.
6: A Menorca, la demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques han crescut un 65% en els darrers 6 anys. Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni amb Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquests programes.
7: La dotació augmenta fins a 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis de l'illa. També reforça l'ajuda alimentària, ho explica la consellera de Benestar Social, Carme Reinés.
9: Fins ara, l'actuació es concentrava principalment a MOP i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixin i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
6: I a aquesta hora, Eivissa guarda un minut de silenci en record en Daniel, el jove de 16 anys que va morir aquest cap de setmana. Una mostra de condol que té lloc al Conservatori de Música, del qual n'era alumne.
7: L'adolescent va morir després d'estavellar-se amb la bicicleta contra un mur en perdre en el control. L'accident va passar la matinada de diumenge. Els serveis d'emergències varen aconseguir reanimar-lo, però el jove va morir hores després a la policlínica del Roser.
6: I la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
1: Els primers indicis de la investigació apunten que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme ja s'ha reprès amb normalitat.
6: I Palma estrena el prototip de la galera elèctrica que podria substituir els cavalls. Després d'anys de crítiques dels animalistes, tot apunta que l'any que ve la ciutat podria sumar-se al Cúdia i ser el segon municipi de Mallorca a fer aquest canvi.
1: Els calassers destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més del doble que un carruatge en cavalls. Benafia Vargas és el portaveu de l'Associació de Calassers de Palma.
10: Ganas un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
6: I més qüestions. El Tribunal Constitucional es mostra a favor d'aplicar l'amnistia als casos de malversació als líders del procés.
1: El president Cándido Conde Pumpido critica el Suprem per la seva interpretació de l'amnistia, diu contrària a la llei, es mostra així partidari d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació amb caràcter preferent i urgent, una decisió que podria facilitar el retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.
6: Amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 bona hora de xiu-xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i ja sabeu que en aquest programa mos agrada molt comentar els rànquings, sobretot aquells que fan referència a les Balears.
1: Sí, de fet, ara que ho dius, em rebé quan vàrem explicar això de rànquings, dels pobles, que érem els més feliços de les Balears.
0: Ah, sí.
1: Que hi havia plataforma, me'n recordava, no? Que hi havia plataforma,

0: de Sevileros i ja has fet de tenir la sort de Sevileros, doncs ja fa que siguem més feliços, però sempre ets de zero.
1: Bueno, de tot et balear, és que és moltíssim, de Vila. És a dir, francament, l'enhorabona. Jo no sé si la gent que... Bé, els Vileros, tu els veus i dius, aquesta gent és feliç. Va a comprar espai i diu, aquesta persona, aquest forner, és feliç.
0: Sí, en general, la gent tu la veus aixecant-se a les 6 del matí per anar a fer feina... I li veus la felicitat pels quatre costats. Estan allí, vinga, anem a treballar, que feliços que som. Passa molt, a Vila especialment.
1: I de res, Javi Riera, escolta...
2: Passa molt bona investigació amb en Javi Riera, que és vilero.
1: Sí, tothom és feliç allà.
3: Home, sí. I xerrant de rànquings, no podem oblidar el rànquing preferit de Nina.
1: Quin va ser
2: el meu?
3: Que és de més carreres universitàries per càpita.
1: Sí.
3: Que era, evidentment, va sortir... Bunyola!
1: Sí, sí.
3: Sou molt intel·ligents per allà.
2: Som uns erudits.
3: Jo, de fet, vaig anar allà a comprovar si éreu tan erudits, va ser bastant divertit, i vam fer investigacions en primera persona, com sempre fèiem.
4: Jo he de molt al diari, també.
3: I te va sorprendre, aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
4: No me va sorprendre, perquè troc que hi ha gent, també molt intel·ligent, però en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artista, no sé. Músics, bastant de músic, també, gent de teatre, i sí.
3: Sou un poble amb gent amb inquietuds.
4: Sí, molt. I també molt de la festa. Jo també me vaig dedicar un poc a ceràmica, he fet exposició de ceràmica, i sempre hi ha moviment, si no és pintura, ceràmica, ball, i de tot.
5: No és que vegis una cosa diferent, no? Però quan xerres amb una altra, doncs pues, vol que sigui aquesta gent, més o menys. Se'n desfà de moltes coses. No vull dir que sigui millor ni pitjor que els altres, però sí, se nota una mica.
1: No és que sigui millor que els altres, però...
3: Però feis de tot, música, ceràmica, és una cosa...
2: Som uns intel·lectuals.
1: I a més ho sabeu, i en sou conscients i ho demostrau així, no?
2: És de bromes, però a veure que va sortir un estudi que deia que Bunyola era dels pobles de les Balears amb més estudis universitaris per càpita de les Balears.
1: Ho tornes a dir? No.
2: Ja està. Perquè la qüestió és que nosaltres podem fer totes les comprovacions i investigacions, podem contrastar tots els rànquings que vulguem, que si poble més feliç, que si poble més carreres universitàries, però qui realment té tota la veritat de l'antropologia balear és la presentadora de moda, Na Maria del Mar Coll, benvinguda, xiu-xiu.
6: Hola!
2: Com estàs, Maria del Mar?
6: Uau, quanta pressió, tota la veritat sobre l'antropologia balear.
2: Així ho consideram nosaltres. Però, primer de tot, com has dormit avui?
6: Un pa regular. He dormit un pa regular i tinc un pot de migranya, però és igual.
2: Ja m'ho sap greu que hagis hagut de venir.
6: No, així m'espavilo un poc, no passa res. Però normalment també, sí. Estat avui, no sé què ha passat, avui. No sé si hi ha alguna cosa,
1: la lluna. Hi havia lluna plena setmana passada.
6: Ah, val.
2: Dissabte va ser nit de lluna plena. Bé, gràcies a la teva feina de presentadora del programa Tic Tac, coneixes bé els ciutadans de les Illes. Per tant, quin diries que és més feliç? Diries que és Eivissa, Vila?
6: Jo, la veritat, he vist gent feliç a Eivissa. No sé si és el tipus de felicitat que nosaltres creiem aquí, perquè, clar... Però un poble on he vist gent molt simpàtica, per exemple, i que per així molt feliç, tal, és Ariany.
2: Ai, Ariany!
6: Ariany! Ariany varen ser encantadors. També, jo que sé... A Llucmajor també, eh?
2: És que...
1: Llucmajor era el segon poble més feliç.
6: Ah, vols. Sí. Llucmajor també me'l van sentir superben acollit. Bé, en general me'l sentim molt ben acollit per tot, la veritat. Però sí, record també Llucmajor. I, no què sé, a la Pobla també, per exemple. Sí.
2: Ah, molt bé. Sí. I el poble...
6: Bunyola també.
2: Clar, gràcies, Maria del Mar. Però, i és més trist? Que ara has quedat molt bé, però clar... Pere, més trist,
6: no?
2: D'això no hi havia estudi. Això seria ja cosa teva.
6: És que, per exemple, Eivissa...
2: Ah, no, perdona, sí, deien que Formentera.
1: Sí, no eres més trist, eres manco feliç. És una qüestió de com dins les coses.
3: On deus estar mig ple.
6: Clar, mira, nosaltres vam estar just la setmana passada a Formentera i jo les vaig veure contents, però clar, mos costava un poc trobar locals, el que hi ha. Ara és temporada turística, també, allà. Però clar, no puc tenir una opinió formada damunt d'això perquè n'hi havia poques de locals.
2: Te salves, sí. Idò. I el més intel·lectual?
6: Idò, mira, te diré que un poble allà on he vist que hi havia molta cultura, que la gent participava molt i que jo

0: trobava que contestaven bastant en consciència i feien molt de punts és, i no t'ho dic per fer-te la pilota, és Bunyola.
1: Ho veus?
0: Ara, però, és una veritat com una escada d'això. Sí, sí, sí. Sí.
1: Molt bé.
0: Que...
2: Ai, m'he emocionat
0: sí, sí.
2: Ara.
0: I jo me'n vaig anar... I jo me'n vaig anar d'allà pensant, és que la gent de la serra sap coses, eh?
2: És que...
1: Sí, sí.
2: Som així, que t'ho
1: puc dir. Això era inèdit, és que, bueno, entendrem...
2: I a tu t'ha fet ràbia.
0: Vaig de mossa també, però, per exemple. Clar. Sí, sí. No sé, és
2: que
0: la serra...
2: Veida, boys... Ja està, confirmadíssim.
3: Sí, sí, no, Nina se torna a posar aquesta hora. Quan torni a casa se posarà aquest programa una altra vegada.
2: Ara, seriosament, Maria del Mar, ara estrenau. Estrenam plegats, nova temporada de Tic Tac a IB3 sí. Televisió. Continuarem amb les mateixes dinàmiques d'aquest programa que ens acompanya en migdies? Anava dinant.
0: Mira, més o menys sí, les quatre primeres proves són iguals, ja s'ha d'endevinar un personatge, s'ha d'endevinar dues cançons, s'ha d'anar a cercar una persona que contesti per qualcú o per els nostres concursants una pregunta, que a vegades l'han de saber i a vegades no, això et sabrà si d'aquesta tercera prova, i després també hi ha el vertader fals, però ara m'ha afegit una prova extra que és tot o res, val? Només hi ha un finalista ara, tic-tac, que passa en el tot o res i té 100 euros assegurats ja en aquell moment. I és tot o res que, si s'arrisca jugant és tot o res, pot triplicar aquest premi fins a 300 euros, però també hi ha risc de que si no sap la pregunta que li feim, ho pot perdre tot.
2: Qui no risca no pisca.
0: Qui no risca no pisca, sí. A vegades no s'ha piscat molt, però a vegades s'ha piscat moltíssim en aquesta temporada. Sí, sí, han repartit bastant de premis, perquè ja els ja han gravat un parell. Clar.
2: I tu què ets més, de arriscar i piscar o de no tirar-te a la piscina?
0: Tu què creus?
2: No, no, jo crec que d'arriscar-te.
0: Jo m'arrisc i després plor.
1: Clar, però bon.
0: Però jo m'arrisc, sí, sí, sí.
2: Vosaltres quan banys?
1: Depèn, jo som molt...
3: Jo no, no. Jo vaig assegurar sempre.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Molt intel·ligent, això, molt intel·ligent. Sí, sí, jo a vegades m'he perdut per això, però jo m'arrisc i després... I
2: és una mica inconscient tirar-se a la piscina, arriscar-se, o és allò que ets la vida, i ja està.
0: Depèn, clar, és que... A mi, això depèn de quan se desenvolupa el còrtex prefrontal, un poc, no? La maduresa de quan arriba. Jo és que... A mi, abans me tirava més a la piscina, ara m'hi tir menys a la piscina.
2: S'experiència.
0: Exacte, s'experiència.
1: I això, en general, a la vida també ets així, o...?
2: Jo crec que està xerrant de la vida.
0: Jo estic xerrant de la vida un poc sí. En general. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: En tot.
0: En tot. Però m'ha donat moltes alegries, també, tirar-me a la piscina i molt d'aprenentatge. Sí, jo el que m'enduc de... Jo crec que mos enduim aprenentatge sempre a la vida, no? I si no m'hagués tirat a la piscina moltes vegades, seguiria en el mateix lloc de partida.
2: Clar, això així, així consisteix, amb això consisteix la vida. Clar, parlant així de la vida, quina és la situació més surrealista que has viscut fent el programa?
0: Idò, mira... Va venir un concursant que feia papiroflèxia. Sí.
3: Està bé.
2: Sí, sí, i què sí. Te va fer, un ocellet?
0: Sí, no, un vaixell va fer.
2: Ah, molt bé. Que bona. I com està fet? I això va ser surrealista.
0: Sí, no, a mi n'hi ha algun més, eh? Per exemple. És que, clar, la gent... Clar, com que nosaltres gravàvem els dematins, la gent que mos trobàvem és gent molt de poble, la gent més major, que surt a berenar i tal, i clar, jo els adoro, aquestes persones, i clar, és una generació que jo penso, bof, d'aquí 10 anys ja no veurem segons quines coses, no?, que estem veient. Per exemple, l'altre dia hi havia un senyor que mos va fer un... Ara no me surt com se diu exactament, però era com una dita. I la va fer com ja molt,
2: una
0: molt ben feta. No, no era, té una paraula més...
2: Un rodolí.
0: Ah, no, no me surt ara. Una còndola, crec que se diu. Sí, sí. I... Condolada. Condolada, se diu. I el veies allà amb aquella emoció i que ell s'ho havia après i això, i després acaba dient, no he anat mai a escola, eh? És com... És molt tendre, això. I després també... Clar, és que jo me trobo amb gent que, clar, que està fent el cafè de matí i tal, perquè... ja de més joves i tal, a mi estan fent feina en aquella hora, també, o el que sigui. L'altre dia també hi havia un home que li deia en els sonidistes, du com una barra així, com que du un micro així per alt i tal, i diu, tu te'n pots anar a tomar garrobes amb això ara. I és que són graciosos.
2: És que clar, bé, no, no, Maria del Mar és molt, molt activa a xarxes socials, i tots ja ens rà molt d'aquí xiu-xiu, dels likes, d'Instagram, els corets, els comentaris, etcètera, etcètera, ja sabeu, els seguidors. Però... a lo millor valen més aquests comentaris que te fan pel carrer, o no? Sí. Són els likes de veres, els sí. M'agrades de veres. Què te diu la gent, aquestes senyores, aquests senyors d'Arde Matins? Què te diuen? Te diuen, te veig, sí, te conec.
0: Sí, no, i per exemple, diumenge, i ara diumenge, sí.
2: Sí.
0: Diumenge vaig anar per anar amb la meva família a Muro, en el bar, i just estaven arribant un tio meu i un cosi meu, i jo els vaig dir bon dia, però just davant hi havia dues senyores majors, i aquestes dues senyores majors m'han dit bon dia, se pensaven que se saludava a elles, i jo els vaig dir, i me diuen, ah, és que me pensava que me saludaves a jo, i diu, com que te veiem cada cap vespre, i dic, clar, és com si mos coneguéssim ja, no?
2: Sí, això està bé, no?
0: Sí, me diuen coses guapes. Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Tu ets influencer a les xarxes o no? O ets un poc? Influenciadora.
0: Influenciadora no ho sé, però vas a parar de fer vídeos i jo què sé, si arriben...
2: La veritat beníssim, és que no? La Maria del Mar té uns vídeos molt graciosos que a mi m'agraden molt. Una mica de paròdia, no?, de tot allò que passa a la vida.
0: Sí, sí. Jo crec que la vida està per això, per enriure mones de les coses i per donar-li una volta, sempre tot.
2: Clar que
0: no?
2: Sí. Per cert, com vas a jugar a tic-tac a Muro, captar la gent... La gent te fugia o te cercava, perquè com que te coneixen...
0: Clar, és que a Muro jo no ho he viscut tant així a altres pobles, perquè després no he visc en aquells pobles, però a Muro el que ha passat és que, clar, jo sortia a comprar o algo, ai, quan vendreu a Muro? Dimarts venim a Muro. Ai, no, a mi no me treguis, a mi no me treguis. Clar, la gent té ganes de que hi anigui a comprar, després a vegades se'n paga i la gent de sortir per la televisió. Però, sobretot si és format concurs, perquè jo sempre els dic, no passa res, perquè són preguntes molt fàcils, és un concurs més. Ningú fa ridícul a TikTok, no? És com una cosa, com molt de cultura general, però són coses molt assequibles i jo crec que s'entén que tothom pot tenir un lapsus en qualsevol moment, ja. I ja està.
2: Però la gent té por molt d'equivocar-se en públic,
0: sí,
2: no?
0: Sí, jo crec que un poc hi és aquesta por, per això he dit, la gent que participa en TikTok són valents, clar que sí. I realment després te pot transcendir tant, no?, s'assumpte, si qualcú s'equivoca amb una... És que són per de la
1: millor. Sí, de fet, jo crec que la gent li agrada també que la gent s'equivoqui, riure un poc, és a dir, és de l'espectador també, passa gust. Jo no sé com ho feis, quin criteri feis servir per seleccionar la gent, dir, perquè han de ser persones que de qualsevol manera siguin un poc carismàtiques.
0: Sí, però és que ja si mos diuen que sí, és que ja ho són, carismàtiques, de per si. Una persona que s'apunta a un concurs ja té aquesta energia com de que vergonya tampoc en té molta, no? I si en té un poc, la dissimula molt bé. Sempre ho han dissimulat molt bé, nostres concursants, la veritat.
1: Tu, per exemple, si te plegassin pel carrer, diries, no es vol participar en un concurs, diries que sí?
0: No, sí, jo diria que sí, perquè, i a més TikTok, jo crec que està molt ben pagat, TikTok, 300 euros en mitja hora.
1: Sí, escolta'm, així mateix, com un enginyer.
2: No poden jugar la gent de la casa.
0: Ai,
1: tu t'agradaria jugar,
0: Inés? Jo sí, clar.
1: I Jordi, tu diries que sí?
3: Jo no ho tinc tan clar.
0: S'ha de fer una proposta formal a IB3 de fer un tic-tac celebrities.
2: Arroba celebrities,
0: jo crec, sí.
2: Sí. Sí, sí. Bé, sí, celebrities, sí. Gent de la casa.
0: Clar.
3: I no, bueno, celebrities. Sí. Sí.
0: Ets una celebrity.
2: Però tu seria molt divertit que jugassis tu també.
0: Ai, sí. Que a vegades m'ha passat que me demanen qualque cosa als concursants i clar, jo els entenc la seva pressió que tenen, perquè jo amb una tablet és molt fàcil com a llegir la resposta i ja està, però a vegades me demanen a on cau això? I jo amb aquest també en blanc a vegades, saps? Perquè justament te demanen una cosa en concret que tu ho tens a un calaix d'allà del cervell que tal, i tu dius, ai, i ara això de bon mesur.
1: Clar, coses que més que... És molt graciós perquè té una vis còmica molt interessant, perquè els concursos de televisió a vegades sembla que els presentadors ho sap tot.
0: Clar.
1: Passa palabra en Cristian Gálvez, per exemple, que ho sabia tot, on David Ordines també que ho sabia tot, evidentment que no.
0: Has de transmetre això.
1: Clar, però al final és una figura que té molta autoritat intel·lectual.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a veure, i jo crec que mos cultivam, intel·lectualment.
1: Sí, sí, totalment.
0: Però tot és impossible. Mm-hmm. És impossible. Mm-hmm. Clarament, i a vegades te fan qualque pregunta que te desconcentres. certa, una mica, sí, sí. Però no passa res, clar, això et servida.
1: M'ha hagut a jugar.
2: Totalment. Bona frase, eh?
1: Home,
2: m'ha hagut a jugar. Mai millor dit. Perquè per vosaltres, què és que una persona tingui carisma?
0: Uau.
2: Quina pregunta.
1: És que bona que ets, Inés, mateix.
0: Sí, sí, sí, sí. Me'l fa reflexionar. Que sigui fel a si mateixa, no?
2: Uh-huh.
0: Això per jo és tenir carisma. O sigui, no, ni té per què ser més extrovertida ni extravagant, que a vegades carismàtica se relaciona amb això, no? Però per jo que sigui fel a si mateixa, perquè a vegades també una persona com a... Més que mira cap endadins i tal, te quedes com a bocabadat mirant aquella persona i te transmet coses. Mm. Això també és carismàtic, no?
2: Sí, no havia pensat així.
1: Mm-hmm.
2: Vosaltres com penseu?
1: Sí, tres quarts del mateix. Hi ha molta gent que vulguis o no, és fora de dir res, ja... És això, és carismàtic. I penses, aquesta gent, persona me transmet això, aquesta seguretat, me l'escoltaria, que me diria, m'agradaria mirar-la més. És vera?
0: Mira, per exemple, ara vos posaré un exemple, un col·laborador vostre, en Josep Alorda.
2: Sí. Sí.
0: En Josep Alorda és supercarismàtic. Ei.
2: Sí que és vera.
0: I és una persona que xerra pausat, tal, sí. Però el que diu, ho diu amb molt de carisma. Mm. Sí, sí.
1: Sí, és discret.
0: És més discret, sí, exacte.
3: Mm-hmm. Però no, l'ho agafar per concursant, Alorda.
0: Uf. Seria
3: allà,
0: increïble.
3: Sense elles.
0: Seria increïble.
2: Bé, doncs ja sabeu que escoltam, som aquí a xiu-xiuetjant en Maria del Macoll, ets la presentadora de Tic Tac, aquest concurs que mos acompanya de dilluns a divendres a les 4 i quart a IB3 Televisió. Maria del Mato, estàs passant bé, xiu-xiuetjant?
0: M'ho estic passant superbé, és que sempre m'ho passo superbé.
2: Que bé. I doncs ara continuarem xiu-xiuetjant i jugant. Avui jugaràs tu.
0: Paf.
2: Però abans... Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Els Estats Units han obligat un cavall de curses a canviar-se el nom perquè el seu pintor austríac se podia interpretar com una referència a Adolf Hitler.
1: El cavall, propietat de Scott Herbertson, acabava de debutar en una cursa indiana i havia guanyat, però després d'una queixa el club va considerar que el nom podia ser ofensiu i va obligar el propietari a canviar-lo.
2: Pintor austríac és una expressió que s'utilitza a les xarxes socials per referir-se al dictador sense dir-ne el nom, en referència a la seva etapa com a pintor abans d'entrar en política. Ara el cavall haurà de córrer sota un altre nom.
1: Nosaltres proposam General Gallec, però tampoc mos acaba de quadrar.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
0: Un jove de 27 anys ha estat condemnat a Tailàndia després de recórrer a moto Daigo alguns carrers inundats de Bangkok enmig de les fortes pluges que han afectat la ciutat.
1: El jove va ser detingut després que es fes viral un vídeo on apareixia accelerant i fent girs en la moto Daigo per una de les principals avingudes de la capital.
2: Un tribunal l'ha condemnat a 15 dies de presó i també haurà de pagar una multa d'uns 130 euros.
1: Volia fer-se viral, però l'únic que ha aconseguit és que la gent pensi això.
4: Este dia t'ha flipat.
0: A Egipte han descobert una tomba de 4.000 anys d'antiguitat que pertanyia a un alt funcionari de l'imperi antic, conegut com el guardià dels secrets del rei.
1: La tomba s'ha trobat a la necròpolis de Saqqara i conté inscripcions que expliquen que aquest funcionari tenia accés al cercle més proper del faraó.
2: Però el més curiós és que la tomba té una porta falsa, un element simbòlic que els antics egipcis consideraven una mena de portal entre el món dels vius i el regne dels morts.
1: Aquest descobriment ens demostra que això dels funcionaris ve de bastant lluny. Demà feis feina col cuoqui.
5: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
6: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Continuem a xiu, atjant Anna Maria del Mar Coll, que mos parla de l'estrena de la nova temporada de Tic Tac, aquest concurs que veiem cada dia a Ivetres Televisió a les 4 i quart. I per cert, Maria del Mar, en aquesta nova temporada te l'has presentat seriosament?
1: Per què?
0: Home, perquè t'has animat.
2: I l'altre també, però.
1: Clar.
0: No, però és que aquest ha fet un repte. T'has animat a ensenyar català en els italians de Formentera, és així?
1: Sí.
0: I escoltau un trosset.
1: Nova dinàmica. Ah, sí.
3: No, què?
1: Per energia. Nova dinàmica.
3: Nova dinàmica.
1: No, ja.
4: Un finalista.
1: 300.
5: 300.
1: Euros.
5: Euros.
1: En joc.
5: En joc. 300 és en jocs.
2: No, dime.
1: 300 euros en joc.
5: Ok. 300 euros en jocs.
0: Bé, no?
1: Bé.
0: S'ha fet qui fa el que pot.
1: No, exacte. No està obligat a més.
2: Jo t'he de dir, Marc, que som molt fan i me fa molta gràcia els vídeos que feis des de Tic Tac en tots aquí, amb en Joan Bolem, en Xavi Antic, en la Caterina, és a dir...
0: Sí,
2: som boníssim, Pasqual. Som boníssim.
1: És que és un equip de 10,
2: és un equip, home.
0: Nosaltres sí que som un equip. T'imagina't si... Xiu-xiu.
2: I...
0: Tic-tac.
2: Tinguessin...
0: Un fill.
2: Clar que no em veria, no, ara seriosament. Sí, xiu-xiu. I tic-tac, perquè, clar, són molt prescuts els noms. A veure,
1: hi ha un guió per allà enmig de
2: les dos,
1: no? Sí.
2: Quin nom?
0: Són dues onomatopeies.
2: Quin nom podria tenir aquesta criatura?
1: Tiu-tiu.
2: Tiu-tiu?
6: Tiu-tiu.
2: Mira, te seran sincers, hem preparat per tu un joc, Marc, i no és ni un xiu-xiu ni un tic-tac. És un xic-xac. Què te sembla? Així series fi entre xiu-xiu i tic-tac.
1: M'agrada molt més xic-xac.
2: Xic-xac. Molt bé, és una proposta, també. Estàs preparada?
1: Tinc por, ara mateix. Ara sé el que senten els concursants de tic-tac, saps?
2: Bé, nosaltres, a diferència de vosaltres, no donen topes.
0: Val. No tenim un duro.
2: El que sí, el premi aquí, estel·lada d'aquesta casa, d'aquest programa, és una visita guiada pels estudis d'Ivetre Ràdio.
1: M'encanta.
2: Sí.
1: Val.
2: Molt bé. Primera prova.
1: Qui la farà, aquesta visita guiada?
0: Qui tu tris.
2: Val. Exacte, pot triar.
1: Vinga.
2: Altres. Molt bé. I efectivament, si guanyes, si sumes els punts, farem això. Molt bé, primera prova, els personatges. D'acord? Saps com funciona, no?
1: Estic fent un tic-tac, no? Realment, m'encanta.
2: Un tic-tac així.
0: Han copiat el format.
1: Inspiració, eh?
2: Exactament. Bé, nosaltres donaran 5 pistes, 5 punts si l'encertes a la primera i un punt manco per cada pista addicional. Molt bé, per tant, temps, eh? Va néixer al segle XIX.
1: Buf.
2: No.
1: Ja tinc un punt menor.
2: Molt bé. És coneguda per la seva feina científica.
1: Me fareu quedar fatal.
2: No, home, no. Bé, ara, què els dius tu en els concursants?
1: Que han d'anar dient...
2: No, però... Quan diuen temps, fareu quedar...
1: No, que jo els dic que no, que
2: exacte,
1: no queda malament.
2: Vaig investigar la radioactivitat.
1: Ah, na Marie Curie, aquesta. Sí.
2: Molt bé, per tant, 3 punts. No, sí, 3 punts. Molt bé. Més proves. Ara ve verdader o fals.
1: Vinga.
2: 5 segons per afirmació, un punt per encert. Els pops tenen 3 cos.
1: Sí.
2: Molt bé. La capital d'Austràlia és Sydney.
1: Verdader. No.
2: Fals.
1: No m'has parlat de geografia.
2: Canberra.
1: Vinga.
2: Molt bé, 3.
0: És correcte, no?
2: No, ja he dit Sydney.
0: Ja, és correcte,
1: dit,
0: no?
1: Sí.
2: No, és fals, és Canberra.
1: És Canberra, és Canberra.
0: No havia sentit mai.
2: La llum viatja més ràpid que el so.
1: Sí, verdader.
2: Molt bé. El ratpenat, la ratapinyada, és un ocell.
1: No, és un mamífer.
2: Molt bé, molt bé. Fantàstic, molt bé. El símbol químic de l'or és au.
1: Sí, correcte.
2: Molt bé, fantàstic. Per tant, 4 punts. Per tant,
0: jo estic impressionada.
2: En aquest marcador, 7 punts en total. La tercera prova és a contratemps.
0: Vinga.
2: D'acord, respon aquestes 5 preguntes en 30 segons i pots dir pas. D'acord?
1: Val.
2: És molt simple, sigui. Molt bé, quan fan? Parau, atenció. Temps 12 per 8.
1: Uf. No me faceu això, per això favor, que jo tinc la calculadora integradíssima allà en el mòbil. Jo què sé.
2: Pot passar, si vols.
1: Pas.
2: Molt bé, quin planeta és conegut pels seus grans anells?
1: Saturn.
2: Efectivament, quin país es troba a Florència?
1: A Itàlia.
2: Quin instrument musical té tecles, pedals, cordes?
1: Un piano.
2: Com es diu el pas de líquid a gas?
0: Uau.
1: No me'n record. Evaporar.
0: Correcte! Bueno, Maria del Mar, coi?
2: Tècnicament seria vaporització.
1: Vaporització.
0: Concursant d'excelso.
2: Espectacular.
0: Jo estic impressionada, en sèrio.
2: 12 per 8, 96.
1: 96, eh?
2: Per tant, sumem 4 punts en aquest marcador, 100 més 4.
1: És que una cosa, això no estava... La taula de 12...
0: 10 de tot.
1: No, les taules arribaven fins al 10.
2: És
1: veritat,
2: la resta ja era calculadora.
1: Ja era calculadora, sí, sí.
0: Correcte.
2: Per tant, hem de dir que ho estàs fent especialment bé. I tenim una altra prova, d'acord?
0: Ets la darrera, no?
2: Efectivament, la tercera persona.
0: Vinga.
2: Per tant... Identifica de qui parlam.
1: Ah, va, m'agrada molt. Tens... Aquest gir que dius ara.
2: Molt bé. Ell va pintar Guernica.
1: Sí, a Picasso.
2: Molt bé. Ell és un personatge de conte que perd una sabata de vidre.
1: De Ventafocs.
2: Molt bé. Va escriure Romeu i Julieta.
1: En Shakespeare.
2: Va escriure les novel·les de Harry Potter.
1: Ai, com se n'havia? De... No me'n record. No, J.K. Rowling.
2: Molt bé. I per acabar, va ser el primer ésser humà que va trepitjar la lluna.
1: Neil Armstrong.
2: Espectacular.
1: Increïble.
2: Macoy, la millor concursant que han tingut en aquest xic-xac. Entendem que avui començarem.
1: Moltes preguntes, xic-xac, a la millor han sortit de TikTok. Segur. Moltes d'aquestes preguntes, però no ho dic que... Però, clar, és que són...
0: No, ets boníssima, eh? Jo he canviat
1: d'opinió.
2: Vos ho portar bé, crec que li cap Nobel, però està bé.
0: Jo he canviat d'opinió, no vull anar a TikTok.
2: Quant de punts ha fet?
0: He sentit molta pressió.
2: 15 punts.
0: Val. Això 15 de 15?
2: No, 15 de 16.
1: Ah. Oh!
2: Perquè hi ha una que has errat, les matemàtiques.
1: Clar, no, sí, ja m'ho deia el meu professor de matemàtiques.
2: Per tant, has guanyat, efectivament... Molt bé, aquesta
1: una...
2: visita guiada. Una
1: xiu-xiu tassa.
2: No, xiu-xiu
0: una visita per els estudis divendres ràdio. Maria del Mar, coi, moltes gràcies per haver vengut a xiu-xiu ja amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
0: Te veiem cada dia a les 4 i quart a TikTok.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
3: Xiu-xiu. IB3 Ràdio és formació.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
1: Sí.
7: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
10: Companys, començant temporada, què podem fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o no tan joves?
13: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
14: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
15: Si a tu te dic vel,
14: tinta,
15: mur,
14: cornada...
15: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
16: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
17: decidíeu.
18: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
17: Què saps?
18: No has de venir a presentar el programa?
17: Quan?
18: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
17: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
18: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
17: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: Un moment. Què és aquesta música? Què és aquesta música? Això vol dir que ha entrat, qui més ni manco, que la Marta Sampas.
1: Bon dia.
0: Marta Sampas, com has dormit avui?
1: Com he dormit? Molt bé.
0: Sí?
1: Per què? Per,
0: ara et pregunto què feim.
1: Molt bé.
0: A tothom que passa
1: bé.
0: Per xiu-xiu li demanam com ha dormit avui.
1: La veritat que molt bé.
0: Que
1: molt
0: no
1: bé.
0: Seria com ha dormit a nit
1: Pensava
0: passada.
1: Que deies a Xuec, que ha fet també avui hora baixa, que també molt bé.
0: Has fet migdiada.
1: Sí, he fet migdiada. 40 quina minuts sort. Bons i...
0: Bé, Marta, avui vens acompanyada.
1: Sí, clar, quina llàstima que no se vegi ni pugui dir res, eh? No pot xerrar, però ben que en la millor companyia del món.
0: Bé, vos hem d'informar, estimats oients, que...
2: Hem fet història.
0: Sí.
1: Jo crec que això
0: no
1: havia...
0: No sé que s'hi havia passat mai, eh?
2: S'ha fet història en aquesta...
0: Sí que havia passat.
1: Donarem una pista. Mina.
0: Tenim un K que ara mateix circula per l'estudi d'Ivetra Ràdio.
1: Li està agradant
2: l'estudi. De pàdel a sa boca.
1: Clar, sí,
3: que no mos deixarà fer aquesta secció perquè mos despistarà tot.
0: Ha vingut un Òscar de la Marta Sampas. Òscar, vine.
1: Ara després el pujaré i si ho poden veure a xarxes, però sí, l'he duit avui.
0: Arroba xiu.ivetra es trobareu el vídeo de Òscar que circula per aquí. Com és que l'has duit avui?
1: Bé, perquè me va bé, perquè després sortint aquí he d'anar a casa meva per ell i ja el duc i ja queden nosaltres, sí. I m'ho venia bé fer-ho així i també que avui xerrarem d'animals, ja ho sabeu, des de la banqueta.
0: Quina raça és, Òscar?
1: És un salsitxa.
0: És un cas salsitxa, perquè el pugueu imaginar.
1: Sí, sí, veat, té 13 anys i mig.
0: Ves que veig blanc, ja?
1: Està blanc, pràcticament, ja. Té 13 anys i mig, que venen a ser com uns 80. Però, mira, la no, pilota Dennis, és esportista total, sempre està molt juganer. Sí, sí, res, que avui xerrem d'animals relacionats amb esport, ja sabeu això, des de la banqueta, xerrant d'esport, com cada setmana. I com cada setmana, vosaltres heu dormit bé? M'heu demanat, jo també vos demano, perquè estàveu cansat de fer tant d'esport la setmana passada.
2: Jo tenia com una sensació com de traïció un poc, però bé.
0: De què, de?
2: Traïció.
0: Traïció?
1: Ja ho treu. No sé per què faries tanta via.
2: Me vaig a dormir, tenia...
0: Què sensació de traïció?
2: Com sents que qualcú t'ha traït. O sigui que...
3: No podies dormir de ser ràbia.
2: No era ràbia, era... Me sabia greu.
3: Clar.
2: Saps? Era com
0: però
2: llàstima.
0: Però de què te sabria greu?
1: Va, vinga, compta-ho.
2: La setmana passada, Anna Marta...
0: No, compta-ho bé.
2: La setmana passada, dilluns, anem a aquesta hora, d'acord?
0: Sí.
2: Fa 7 dies, Anna Marta Sampas... Bé, vàrem proposar, de manera orgànica i natural, que anàssim a jugar a pàdel tot 4.
1: Sí, Marta, fem poc d'esport plegats. Sí.
2: Fantàstic. Tot sí, però guanyarem. No sé, bé, jo què vaig fer?
0: Qui banqui?
2: Qui banqui?
0: Ja tenien els preus fets.
1: Va fer rànquing, ja va dir un número 1 a Marta, tu com que eres el 4 aniries en jo, fem parell en jo, tot això.
2: Molt bé, l'endemà jo vaig telefonar en el pàdel.
1: Va reservar.
2: Bé, tu la fa un primer pàdel, m'han dit que no. Ai. Vaig a telefonar una altra, van dir... A dues, eh? Molt bé, vaig reservar el segon. A les 7 i mitja, dilluns, molt bé, fantàstic, quina gana.
1: Ideal, sortir d'aquí directe.
2: Exactament. Molt bé. Ahir, diumenge, a les 10:45, rep un missatge. El final demà a pàdel. De Marta Sampas. Demà a pàdel. Sí, clar, però se pot cancel·lar. No li va dir, si vols cancel·lar. Ja, ja, ja, me diu, se pot. I clar que se pot.
0: Marta.
1: Bé, no passa res. Un altre dia ho posposam. Ho ajornam, eh? Jornada...
0: Ara entenc quin somni de traïdor.
1: Però això vol dir que, Òscar, no molestis nines, eh?
0: Que no, no me molesto.
1: Li agrada molt estar a propet de sa gent.
2: Bé, no passa res, ja ho entenc.
1: Bé, anirem un altre dia, d'acord? Sí, un altre dia. Però, va, tot i això, tot i aquesta traïció que vos he fet...
0: Te perdonam, tranquil·la.
1: M'ho perdonau i no vos salveu de la classificació. Xiu-xiu, com cada dilluns, repassam quina ha estat l'activitat esportiva de xiu-xiuetxos. Com vos deus?
0: Xiu-xiueros. Xiu-xiuarellos.
1: Xiu-xiuarellos. Xiu-xiuarellos. Sí. Va, començam... Pen Jordi, que és que ja baixa el cant, no me mira, evita sa mirada, no vol saber...
0: És que en Jordi va molt baix, eh?
1: Està veient la classificació.
3: Sí.
1: Dali, Xavi, quan...
3: No, Jordi. Jo desastre, val, zero.
1: No has fet esport.
3: No, però a partir de la setmana que ve aniré de 6 en 6. O sigui, aquesta setmana ja tornem.
0: D'acord, Jordi,
1: confiem en tu.
2: Molt bé.
1: Zero. No passa res.
0: Quant de punts du en total,
1: Jordi? Jo vaig dir que aquí...
3: No ho hem de dir.
0: Bé, després pots repassar la classificació.
3: No fa falta dir-ho.
1: Jo crec que el que vulgueu, jo la tinc aquí, la vaig actualitzant cada setmana i bé, serà divertit. Varen decidir que en Nadal, no? Ja farem una primera... Un campió d'hivern? Mm-hmm. No, un campió...
0: Campionat d'hivern.
1: Sí, campionat d'hivern. Bé, no passa res, Jordi. T'animam...
3: Sí, sí, a partir
1: que
3: ja,
1: comenci.
3: A partir de la setmana que ve anirà de 6
1: que agafi rutina.
3: Mínim.
1: Xavi?
2: Jo 3 dies gimnàs.
1: 9. És que en Xavi va de 9 en 3 9.
0: 3 dies.
1: És que és increïble.
2: Home, és la rutina.
1: No falla.
0: Wow.
1: Però me fa molt embojassant i és el que m'està a mi fallant aquesta... Bé, després de l'estiu, aquesta temporada, diguéssim, yeah. Perquè l'estiu sempre és com un pot de pausa, almenys per la meva part, i me fa emboja que és el més difícil, agafar... rutina de fer-ho sempre. Jo i en Xavi no falla.
2: No, perquè no, això ho has de fer
0: molt
2: tant
0: bé,
2: com no.
0: Ja, molt bé.
2: Que passa un dilluns, dimarts i dimecres, però a partir de dimecres ja m'ho he desbarat.
1: Bé.
2: I... és vera.
1: Bé, i... però hi vas els 3 dies. Mm. I no és?
0: Jo 6. He complit.
1: Molt bé.
0: Els 2 dies de gimnàs.
1: És que t'anava a dir, t'ho veig superguapa, amb bona pell, amb bona cara.
0: La veritat és que estic en el meu prime, com dirien els joves.
1: Uau! Jo, fluixet, la setmana passada no vaig tenir forat a la gent de gimnàs, des d'aquí una fuetada en el meu gimnàs, que no me deixa racó. No, és broma.
0: Però estava ple.
1: Vaig començar, sí, vaig començar a córrer. Bé, després va haver una errada meva, que m'haig de s'apuntar. Això que... no has de badar amb això de les aplicacions. Però bé, vaig substituir, i aniré a córrer a poc a poc, que és una cosa que vaig deixar de banda i a poc tornar és molt complicat. Sí. Avui en xerrarem de córrer, perquè jo tenia apuntat a la gent esportiva xiu-xiu que Inés encetava a córrer, però alguna cosa va passar que no has començat. Començaràs.
0: Començaré demà, en
1: seràs
0: principi.
1: Una runner en ets una runner en potència, ara.
0: Ja ho veurem.
1: En potència, no de potència, perquè potència no em vas tenir.
0: Vos mantendré informats.
1: Bé, jo 6 puntes més un, perquè vaig sortir 2 dies a córrer, suau, trotant, provant, perquè clar. Si una cosa està
2: sensacions.
1: Malament de córrer, es començar ja a les totes, d'acord? Com cada setmana cercant 100 MVP i se derrota, de la setmana he dit que duia Oscar, el meu cap, per algun
0: Oscar
1: motiu, també.
0: MVP.
1: Ell sempre. Ha dit no ha estat ell, perquè ell està ben entretengut aquí en sa pilota. No, posam aquesta cançó per ser MVP. Avui estic molt animalé.
4: Puc sentir el teu batec que tot el dia m'ha esperat darrere el portal. No fa molt que...
0: Aquesta cançó d'en Xanguito, que no és car, surt en el videoclip.
1: Sí, de fet, jo la considero la meva cançó, no és car. No sé, és que xarra, és preciosa, la lletra, per la gent que tenim mascota. Sí, la gent que tenim mascota, la cançó mos toca de ple. I no és car, però era bastant més jove, el videoclip d'això fa, de més... 8 anys d'ho feia, eh? 2008, una cosa així, ja, sí, d'aquesta cançó d'en Xanguito, boníssims. Per què vols xerrar d'animals? Perquè avui és el nostre MVP, no xerra, no sap que és un fora de joc i probablement no sap absolutament res de tàctiques, però probablement, almenys alguns, sí que saben el que és una pilota, perquè no sé què tenen les pilotes amb els animals. Però bé, sabeu que hi ha clubs que tenen com a mascota un animal de veres? No sé si recordeu dilluns passat o l'altre, no sé, a una de les seccions des de la banqueta, van xerrar les mascotes tipus Ondimonió, quan se nomies del Palma Futsal, us en recordeu?
2: No.
1: La Roqueta. Bé, que n'hi havia de molt graciosos, en Pepino... Bé, n'hi ha molts, mascotes, però que són una persona disfressada.
0: Sí,
1: exacte. Però aquesta setmana, xerrant dels animals que sí que són animals de banda, i són estrelles dels seus clubs, en aquest cas, variat, de futbol, del que sigui, però... S'està posant com de moda i m'agrada, perquè és també un poc P-friendly, com aquesta ràdio, que ho és, perquè m'han deixat passar en Òscar sense cap problema. Avui xerrant d'una cussa, d'una cabra, un cavall i dues àguiles.
0: Uau.
1: Són casos d'animals que van lligats molts. Començarem amb una, que a més vaig tenir la sort de conèixer-la, el Girona Futbol Club, que per cert és el pròxim rival del Mallorca, sí. Aquest diumenge juga el Mallorca a Girona, que també va de ballar a segona divisió, ben igual que el Mallorca, i quan varen fer el darrer carrusel... que el Mallorca tenia, vos en recordeu, que van crear un matemàtic i tot per sobre les possibilitats.
2: Sí.
1: I una d'elles era si el Girona tenia un respecte. Jo vaig anar allà, a Girona, a narrar aquell partit, i vaig conèixer na Canya. Na Canya és una cosseta, és una llauradora, i és la mascota oficial del Girona. A més, clar, aquest can, ja ho sabeu, els llauradors que fan teràpia assistida també, són... superintel·ligents i fan una feina molt bona per gent que ho necessita.
0: M'agrada molt el nom,
1: Na Canya.
0: Canya.
1: Sí. I de... Na Canya, bé, va arribar al club en 2022 i tenia 4 anys, ara ja deu tenir 8 anyets. I llavors, a cada partit del Girona la treuen, no només que la treguin en el camp, i els jugadors... És una forma també un poc d'oblidar una mica els nervis, no? Descans, ho diuen, la companyia que fan, baixen les tensions, i dones clubs ho estan adaptant per això. I se la veu com una més, surt allà quan els jugadors s'escalfen, sempre després quan se'n van cap es tornen de vestidors, se tornen a saludar, la forma part de l'equip, no? És una iniciativa molt xula.
0: Un poc de la Legión.
1: Uf! Bé,
0: no vull comparar.
1: No, bé, d'una cabra en xerrarem, i és una història molt xula.
0: Perquè mos entengueu.
2: Sí.
1: Acompanyen els equips i és una bona iniciativa perquè també el que fan... Bé, seguim xerrant de Necanya i ara vos conto una altra història, però Necanya surt abans i jo quan vaig ser allà a Girona m'ho va al·lucinar que també sol haver una zona de fan zone com a prèvia, que la gent va allà i pot fer un poc d'ambient abans del partit, als voltants de l'estadi. I doncs Necanya té el seu reconegut fan zone amb una caseta... i la duen allà, i la gent se fa foto... Bé, però, a més, amb una tranquil·litat, o sigui, dur sa fama...
0: És un estrella més.
1: Sí, l'heu de cercar, perquè... Quants de seguidors diríeu que té na Canya a Instagram?
2: 400.
1: 400? 400?
2: No ho sé. 10.000?
3: Jo diria 45.000.
1: Més?
2: Més?
1: Sí.
2: Què dius?
1: Ni no ho està cercant. Ah, no, és fa fotos en nos, cares.
3: 80.000.
1: És molt guapo. 80.000, més!
2: 120.
1: 98.700 seguidors. Wow. Ho he vist avui de matí, no sé si li han pujat o l'han baixat, però al voltant de 99.000 seguidors. Canya, barra baixa, Girona, FC, Futbol Club. Lo podeu trobar i veure lo xula i guapa que és na Canya. Bé, i a banda d'això, també fan jornades en el club, que visiten centres, fa teràpia assistida, vull dir, fan un pot de tot, però sobretot forma part de la família del Girona. Quan acabes partit també veus els jugadors que li donen un premi. Bé, és una manera diferent
0: d'entendre
1: el futbol, i a mi em pareix molt sa, també. Ara, també en cura. Per exemple, sí, Oscar, que és supernerviós, no el pot ficar a un estadi. Vull dir, s'alteraria, estaria ansiós.
0: Animals més sensibles,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. Mm-hmm. Més històries. Aquest any és més recent, perquè deien que d'uns 4 anys al Girona. Però hi ha una història que és superinteressant, que du 76 anys sent part de... No va fer un pipí, no? Oscar, que està...
2: No, i si ho fa, que no te senti ningú.
1: Contam en directe, no? Oscar, es prepara per fer...
3: Deixarà ser pet friendly, aquesta redacció.
1: Va, xerrant d'en Hens, què és en Hens? En Hens és una cabra, d'acord, que fa 76 anys que forma part del club Col.
0: Però no és la mateixa cabra?
1: No, t'imagines que té... Bé, no sé quina qualitat de vida té una cabra, 76 anys, no ho sé.
0: Ara ho cercaré. Quan dura una cabra?
1: No, en aquest cas van per Hens... la novena, és ara mateix, sí. Però la tradició va començar en 1950, se li va regalar en aquest club que he dit, el Futbol Club Köln, no sé com se pronuncia, és alemany, Bundesliga, és de Colònia, i bé, juga a la màxima categoria de futbol. I de fet, l'escut d'aquest equip et se cabra, per què? Perquè la història neix en 1950, quan la primera cabra Hens va ser regalada al club, el 13 de febrer de 1950, i ja van decidir que seria Hens en honor, li van posar aquest nom, no, jo la veig a la cabra.
0: Entre 10 i 15 anys.
1: Dura així, 1950, i ara van per la novena.
2: Sí, bé, no. Una mitjana de 8 i busques, sí, és a dir, sí. Que cabres que per ventura no van... Bé, però que no passa res.
0: Depèn de la fam que tinguis.
1: Sí, bé, no gens que fa. Acompanyen a l'equip en els partits a casa, perquè està un sol ògic, sí, ben cuidada i de més, i cada partit la van a cercar, la treuen, sí, en el camp, i és el símbol del club. És a dir, és que si cerques l'escut d'aquest club, és més grossa la cabra que el nom del club. Però bé, és veritat que abans també la duien en els partits de domicili, que m'han parat massa. Sí, fer viatjar la cabra... Segur que passa en el món de l'esport, també.
2: I com la duen?
1: Ah, bé, no clar. Ho sé, pobreta, però després, per qüestions de benestar animal, van dir...
2: Sí.
0: Home, clar.
1: Deixeu-la tranquil·la, que tampoc mos han de passar. Vull dir, està bé que sigui símbol, però...
0: És que pateixen a dins l'avió, sí, perquè...
2: Menys, jo crec que amb avió no duen dur la cabra. En qualsevol cas, seran quan van amb autobús. Bé, no?
1: Sí, igualment, de autobús,
0: han de prendre
1: medicaments. Pobre cabra, pobre cabra.
2: Poden viatjar en autobús? Ai, amb avió, les cabres.
1: Però si és del club, si és propi del club, també no ho crec. A CMT, poden... Es can segons com i de més, que solen deixar.
2: Sí.
1: Però bé, la qüestió...
0: Me diuen que sí.
1: Que sí? Què dius, la cabra? No,
0: espera, clar. Ara m'informen. Passa auricular.
1: Té un...
2: Un amic... Bé, m'està explicant...
1: Conta-ho.
2: Sí, que té un amic... La producció, Nana, m'ho explica, que té un amic que va fer feina a una aerolínia i... i que hi ha gent que... que, posa, que transporta sí? animal molt estrany.
1: Ai, pobres. Mira que dur-los a bodega m'apareix una... Bé, jo en Òscar, quan vaig viure a Madrid molt d'anys i ja el tenia, perquè fa 13 anys que el tenc, i el podia dur a cabina, en jo, en els peus, sí. però fa una llàstima que hagin d'anar allà com una maleta, no? Tenen sentiments, ja. Pobre meu. Sí. Bé, aquesta
2: no
1: cabra...
2: No
1: és que s'està portant bastant malament, ara acaba d'espanyar un paper. Esperem que no fos un guió important, no? No li agrada.
2: Ja, Òscar,
1: Òscar,
2: que...
1: per favor.
2: M'agradaria que el sentin a l'anar, els nostres oients. Que el sentin a l'anar. No fa cap renou. No pot emetre cap renou.
0: Òscar, porta't bé.
1: No sé què, però té un to bastant
2: sí.
1: interessant, que és un predí.
0: Òscar, seu.
1: Ai, s'ha
0: sigut
1: molt lladrador. Només si... Bé,
2: Òscar,
1: no
2: és aquí.
1: Pilota. Sí. Però ja no m'ho faceu xerrar amb ell, que posa aquesta veu de gent beneïta quan sí. tenim que l'estimam i no és necessari.
2: Ai, Oscarito! Sí.
1: Gordi! Va, aquesta cabra... Va, res, que és una història interessant.
2: Sí, perdona,
1: i va lligar. I jo anava a afegir que en el món de l'esport la gent també trebuca de vegades amb això dels amulets, no? Que si no ve la cabra, no sé què, tal, no? Per exemple, pot ser de les àguiles, na Victoria i na Gloria. Vos sona, a lo millor és bastant conegut. Sabeu de, per Portugal, Benfica. Mm-hmm. El Benfica, sí. també un club de futbol, que té dues... Jo vaig fer el tour d'aquest estadi, l'estadi del Benfica, i és vera que per tot veies el símbol de l'àguila, i és molt xulo, perquè el que fan abans dels partits és superfamós, ja que surti l'àguila i faci la volta. La volta a l'estadi, clar, impressionant, imaginar un àguila, el tamany i lo preciosos que
0: són. La veritat és que ha de ser un bon espectacle.
1: Sí, exacte. I inclús hi ha una superstició, com dèiem, molt del món de l'esport, que s'aferren a qualsevol cosa, que diuen que si dona dues voltes, és bona senyal per Benfica, si en dona una, és mala senyal.
0: Però no, que fa no un vol, torna quan la crides.
1: Jo crec que deuen tractar de sempre que facis les dues, ja veurem, no? És una tradició popular i, a més, ha transcendit tant que aquest estiu el Benfica va fer un dia especial dedicat a les àguiles i una gentada, 300 visitants, allà, activitats a l'estadi. Res a veure amb el futbol, però bé, no està de més que els animals també formin part de la festa de l'esport. I, per cert, que això en xerrarem avui dilluns, dimecres en xerrarem a Corcató Pers, que és una secció que faig de córrer esports 3, el programa que tenim els migdies. Faig una secció de curses populars i aquest diumenge n'hi ha una que és córrer amb el teu ca. I és en benefici de benestar animal i de fundacions i això, però la gent va córrer amb el cap. Que també t'he dit, que em fa un pot de ràbia quan veig la gent fent running, corrent-sos amb el cap, que se nota que pobre no vol.
0: Ja, i que realment el cap no xerra, no t'avisa
1: no pot dir,
0: quan no pot
1: anar a córrer. Imagina't.
0: Ja, ei, cor, ja. Perquè
1: vine,
0: tu corres.
1: Que en Jordi, que té 0 punt, la Ferri, au, vinga, vine en jo a veure.
0: Em se corre't jo.
1: Se corre't jo.
3: Ara hem petitzat bastant.
1: Ho hacen tot, no? No, però bé, supos que si gent que ho fa bé. Bé, jo ets MVP perquè m'agrada... Som molt animalera, ja ho he notat. I la derrota de la setmana, no és una en concret, és, en aquest cas, que no estan bé, no ha anat gent bé aquest cap de setmana per l'esport balear. El Mallorca va perdre, l'Atlètic Balears continua sense guanyar, l'Eivissa perd, la segona federació només va guanyar el Poblense, en Enric Mas, Mundial de Ciclisme, vos en recordeu? No va anar bé, no va acabar.
0: No va anar gent bé.
1: No va poder acabar. Quan quedava un poc més de 80 quilòmetres va abandonar. Yeah. Namavi, que també tenim esperança, va fer bronze l'any passat i d'on guany ha estat 26ena, però per una caiguda
2: sempre,
1: de més.
2: Va
1: ja, sí. És
0: vera. Però jo crec que això és perquè s'inici de curs.
1: Clar, i perquè ara anirà bé. Aquesta setmana tenim les esperances i en xerrarem dilluns amb el bàsquet. A partir de dissabte tenim el millor bàsquet nacional femení. És increïble que tinguem la primera divisió aquí, amb l'Azul Marino, en Alba Torrens, la Maria Espanya, estimada del programa, que va venir, i tenim moltes ganes. I mos dona temps ràpidament a fer res, dues, tres preguntes des del test. Perquè, Ina, jo vull que te motivis. Tens ganes de ser una corredora i jo crec que t'han de motivar un poquet amb un pare de... No, puc dir el que estàs fent. No, està negativa, però no te fa ganes córrer.
0: Sí, sí, sí. Però... La veritat és que sí.
2: Sí.
0: Ho intentarem.
1: Sí. Vinga, dona te pressió, no el feim aquest test.
0: Sí.
1: Sí. No, acabarem amb la frase. En la frase de la setmana, perquè...
0: D'acord.
1: Sí, ja quan...
0: I també
1: de veres encetes.
0: Hem de fer una cosa més.
1: Ah, sí. Vinga, frase de la setmana. Música èpica, per favor. I això t'ho de dir, quines... Perquè el dia que decideixis anar a córrer, tinguis ben present que... Mai és massa tard per descobrir una versió de tu que encara no coneixes.
2: Uf.
0: Bravo!
1: Sarah Roberts va començar a córrer als 67 anys, 6-7.
0: Idò, encara puc esperar, idò.
1: Pots esperar.
0: No hay problema.
1: Pots esperar o no anar-hi, si no te paguen. Ah, ja està. És que, de veres, no passa res.
0: Marta Sampas, gràcies. Ets millor per venir-nos, car. I que no se mos oblidi.
1: És que hi ha gent que en aquesta hora, quan feia la redifusió molt prest, venen a fer feina... I, no sé, van escoltant aquesta secció...
0: Aquesta música
1: han
0: èpica...
1: Han tornat fa poc a fer feina.
0: Aquesta música èpica és per tots aquells que mos sentiu a la redifusió.
1: Ànims, ànims, en el dia d'avui.
0: De les 7 des de matí. Molt d'ànims amb aquest dia. I especialment...
1: En Amat d'Estelric, companya d'esports, que ve tota dormida.
0: En Amat d'Estelric,
1: companya. Espavila, espavila, que has de fer programa, espavila.
0: Estem amb tu. I molt ben tornada a la teva baixa de maternitat.
1: Sí, sí, sí, sí. Res, som un equipàs, esports d'Ivetra Ràdio. I aquí també, xiu-xiu. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Marta. I a vosaltres, gràcies per ser-hi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 483.
3: Adéu. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Surada.
1: Bon vespre, són les 7. Diverses ciutats de l'estat, entre d'elles Palma, han convocat mobilitzacions d'aquí una hora per unir forces a manco de 24 hores que el Consell de Ministres aprovi demà un decret d'habitatge per evitar el desnonament de persones vulnerables com el d'Anna Mari Carmen la setmana passada. A Palma la concentració està convocada a la plaça de Cort, a Barcelona coincidirà en la visita del president espanyol a la ciutat, mentre a Madrid centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per quarta nit consecutiva. Tot això quan les negociacions continuen a contrarrellotge encara sense un acord tancat. És la vicepresidenta de Somar, Yolanda Díaz, i el president, Pedro Sánchez.
2: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
3: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
1: Sumar i els socis d'Esquerra pressionen perquè sigui un decret exigent que eviti el desnonament de persones vulnerables i prorrogui automàticament el lloguer. Mateixa posició a les Balears, mentre la dreta desconfia de les mesures de Madrid. El Sindicat Estatal de Llogaters assegura que enmig d'aquesta assegura que s'han d'allargar els contractes de manera indefinida. I enmig d'aquesta crisi habitacional crida l'atenció a l'augment de les hipoteques constituïdes el mes de juliol a les Illes Balears. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, s'han incrementat un 9% respecte de l'any passat, una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. L'economista Pau Montserrat atribueix l'augment a la compra d'habitatges per part d'estrangers no residents.
5: La situació de les Illes Balears, tot i que tenim un mercat molt tensionat, un mercat residencial de difícil accés, com que treu el capital estranger, doncs el capital estranger segueix interessat en el nostre mercat, segueix comprant i financia un poc més.
1: L'habitatge, sens dubte, la notícia d'aquest dilluns 28 de setembre en què la UIB ha descartat que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
4: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès en normalitat.
1: I més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
4: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers com les inundacions. La formació s'implantarà al darrer curs d'infantil, primària i secundària, tant als centres públics com als concertats. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
1: I a Ceuta ha dimitit el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma, dia 30 i 31 de juliol.
4: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a una campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i mitja arribaran els esports, el Mallorca pot sortir avui de les posicions del play-off d'ascens a primera. Miqui Dous, bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt vermell ocupa la sisena posició amb 13 punts, però si avui el Leganés guanya el seu partit contra el Castelló, el Mallorca caurà al setè lloc, tot després de la derrota d'ahir contra l'Almeria a l'estadi de Son Moix. I pel que fa a la infermeria, Antonio Roca amb una lesió muscular i Manu Morlanes amb un esquinç del turmell esquerre estan pràcticament descartats per al partit de diumenge contra el Girona.
1: I hem encetat setmana amb un cel una mica tapat a aquesta hora. Dani Capó, bon vespre, que ens espera per les properes hores.
7: Bon vespre, Aina. Idò, encetam una setmana que serà variable. Hi haurà moments en què els núvols seran protagonistes, entre ells demà de matí, migdia. Tindrem una primera meitat del dia de cel bastant carregat. De fet, no descartam que s'arribi a escapar qualque gota. Serien fenòmens molt poc significatius. I demà, hora baixa, entrat al capvespre, sobretot, ja el sol podria tornar a treure el nas, però fins aleshores tindrem un ambient carregat en termes generals. També destacar que serà una setmana càlida. De fet, malgrat els núvols, les temperatures seran altes. Notarem especialment quant a les mínimes. De fet, venim ja d'una nit que ha tingut valors de nit tropical a moltes bandes de l'arxipèlag. Aquesta pròxima matinada, fins i tot, podrien pujar una mica més les temperatures mínimes. Quant al vent, a Menorca el notarem més, de xaloc, ho farà moderat, per tant, a la mà hi trobarem una certa alteració, amb forta maror, també forta maror al nord-est de Mallorca, la resta, la situació serà una mica més tranquil·la i el vent també ho farà més fluix.
1: Gràcies, Dani. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 5 minuts. La coordinadora d'habitatge de les Balears es concentrarà d'aquí una hora a la plaça de Cort a Palma en un sopar reivindicatiu pel dret a l'habitatge, una convocatòria que ve precedida d'una assemblea que té llocs en aquests minuts a la plaça d'Espanya de Palma, a unes hores també del Consell de Ministres que podria aprovar el Reial Decret per prohibir desnonaments a persones vulnerables, com el cas d'Anna Mari Carmen la setmana passada a Madrid, un cas que ha generat una resposta social a tot l'Estat amb acampades fa tres nits consecutives a la Puerta del Sol a Madrid. Aquesta serà la quarta nit, una acció per reclamar mesures davant la crisi habitacional que a nit es podrien repetir a Palma després de l'èxit a la capital madrilenya. A la plaça d'Espanya de Palma hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
8: Bon vespre, idò. La imatge ara mateix a la

0: nada, lo importante es que el movimiento avance y dé pasos adelante. Y lo está haciendo en este momento. La cuestión es que si la acampada ayuda a ello, genial. En el momento que la acampada no sirva para avanzar, hay que tomar otras medidas, habrá que tomarlas.
1: I és que, segons Segura, temen que demà el decret sigui un pal·liatiu, però no arregli realment els problemes de l'habitatge ni s'aprovi, diu, res que tingui que veure amb una situació similar a la que ha patit Mari Carmen. Per si un cas, faran més mobilitzacions.
0: Lo que nos esperamos es una estrategia de desmovilización del gobierno. Y es lo que vamos a luchar por explicar, que las medidas, si realmente son paliativas, que es lo que quiere el gobierno, hay que continuar la movilización sí o sí. Habrá que explicarlo y habrá que preparar un plan de lucha a corto plazo para continuar la movilización, que está siendo un punto de inflexión, un cambio.
1: Ara, en acabar aquesta assemblea, aniran aquesta trentena de moment de persones en comitiva fins a la plaça de Cort, aquí on s'uniran amb altres associacions reivindicatives com el Sindicat de l'Habitatge, que també diran prou en aquesta situació que el seu pare està patint Mari Carmen i diuen i tantes altres Mari Carmens arreu de l'Estat.
2: Gràcies, Maria Eugènia, en directe des de la plaça d'Espanya de Palma. Tot això mentre creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies, com dèiem, al Consell de Ministres, en què es podria aprovar el batejat ja com a decret Mari Carmen. El sindicat de llogateres rebutja que inclogui bonificacions fiscals pels propietaris i insisteix en la importància que el decret s'aprovi íntegrament.
3: Defensa que els contractes indefinits són una mesura innegociable, per això reclama una renovació automàtica dels lloguers per garantir estabilitat als inquilins. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, també assegura que el decret determinarà a favor de qui legisla el govern.
4: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
2: Tot això quan es continua cercant solució perquè na Mari Carmen pugui tornar a casa seva. A aquesta hora, el representant legal de la dona de 87 anys estan reunits en l'empresa Urbagestión, l'actual propietària de l'immoble, per negociar un possible retorn de la dona al seu habitatge.
3: L'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, considera que aquesta trobada és un bon primer pas per tal d'arribar a una solució entre les qüestions que es debaten i el preu del lloguer que hauria de pagar.
5: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las cesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer cesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello.
3: Mentrestant, a Madrid, ho han dit, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per protestar contra la política d'habitatges a Espanya. El sentiment general és continuar la concentració el temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
2: Tant els acampats com les entitats i el partit polític, tothom mira cap a la Moncloa. El temps s'escurça i en aquesta hora encara no hi ha cap acord perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge, el conegut ja com a decret Mari Carmen.
3: La pressió de tota l'esquerra del PSOE s'intensifica cap a la branca socialista del govern que avui s'han concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on roman Mari Carmen des de que la varen desnonar. La presidenta tercera i líder de Sumar, Yolanda Díaz, no hi era, però pressiona els socis del Consell de Ministres.
6: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
3: El president espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès a no decebre les expectatives, però torna a assenyalar les comunitats autònomes com a responsables d'habitatge.
7: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas que se utilice, en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
2: El debat no és només aprovar el decret llei i el Consell de Ministres, sinó que aconsegueixi després també la convalidació al Congrés dels Diputats, on els vots de Junts decanten la balança cap a una banda o l'altra.
3: De fet, dues vegades han tombat el decret.

0: d'habitatge, ara la tercera, segons Josep Rius, semblen més disposats a sumar.
1: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
2: El test en el qual treball habitatge inclou una protecció davant dels desnonaments, la prohibició de la compra especulativa del fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, regular el lloguer de temporada i també l'augment de l'IVA dels pisos turístics.
0: També bonificacions fiscals als inquilins i als llogaters que baixin el preu del lloguer. Sumar, però, exigeix prohibir de manera definitiva els desnonaments de la població vulnerable, posar límits als contractes de lloguer de temporada i demanen també regular el lloguer d'habitacions.
2: Esquerra Republicana de Catalunya ja ha dit que hi donarà suport. Podem, en canvi, és més reaci que la resta de l'esquerra. Qui no en vol sentir parlar, es vots. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que el govern de Sánchez, diu, ja ha perdut el tren per arreglar-lo.
3: Han tenido 8 años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo. Dejen de dar vueltas. El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema.
2: Un decret d'habitatge que també centra l'actualitat política al Parlament. Els ecosobiranistes han reclamat avui que Madrid prengui mesures valentes, com els socialistes, però recorden que Proens té la competència en matèria d'habitatge. De la seva banda, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica. Marta Puyalto.
4: Josep Castells i Lluís Apesteguía, de Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostri que es, diuen, verdaderament d'esquerres.
5: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
6: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
4: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada, de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas Mari Carmen és un punt de no retorn.
7: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
4: Manuela Cañadas, de Vox, diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
8: És una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa.
4: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
9: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament Balears.
4: Sagreras defensa les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per a la compra del primer habitatge.
2: I Llucmajor tindrà 23 habitatges públics en règim de lloguer destinats a residents. És la primera promoció que s'impulsa al municipi en 25 anys. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura.
0: S'ha reprès així un projecte que havia quedat estancat. Es tracta d'un solar que fa 25 anys d'adquirir l'IPAVI perquè s'hi construïssin pisos. Per fer més via, s'ha declarat d'interès autonòmic. Són uns terrenys de 3.000 metres quadrats ubicats al carrer del grup escolar que ara es convertiran en 23 habitatges públics. Són José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, i Xisca l'Escola, Vallesa de Llucmajor.
10: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres altures, constaran de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios, i comptaran també amb dos viviendes adaptades per a persones amb algun tipus de discapacitat.
11: Com a mínim 10 anys d'empadronament en els municipis, si se pot posar algun any més, s'estudiarà la possibilitat, perquè evidentment volen que la vivenda sigui per la gent d'aquí.
2: I en plena crisi d'habitatge crida l'atenció l'augment de les hipoteques constituïdes a les Balears. El mes de juliol varen pujar gairebé un 9% respecte de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. Els experts atribueixen aquest increment a la compra d'habitatge per part d'estrangers no residents.
0: En concret, durant el juliol es varen formalitzar a les illes prop d'un miler d'hipoteques amb un import mitjà de més de 330.000 euros, uns 20.000 més que un any anterior a Espanya. En canvi, la constitució d'hipoteques va davallar un 3,5%. L'economista Pau Montserrat atribueix part d'aquest increment al pes dels compradors estrangers no residents. L'encariment de l'habitatge ha fet explicar que compradors que abans podien assumir tota l'operació en recursos propis, ara optin per finançar-ne una part amb hipoteca.
12: Els estrangers segueixen considerant les Illes Balears com un mercat residencial molt atractiu i també per invertir en immoble, però els preus han pujat molt. Molts d'estrangers que abans adquirien els habitatges sense demanar hipoteca o amb hipoteques més petites han començat a demanar unes hipoteques un poc més elevades i els hi surt més a compte financiar una part amb hipoteca.
2: I el Consell de Ministres de demà, a banda de mesures antidesnonament, també podria aprovar un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura energètica.
13: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil que torna a començar la setmana a més de 2 euros al litre.
0: Una mesura que esperen especialment pagesos i pescadors perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Fins dia 30 de setembre mantenen un descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
2: I no deixant de parlar de termes econòmics, perquè 6 de cada 10 comerciants de Mallorca asseguren que l'estiu hi ha hagut més gent al carrer, però que no han augmentat les vendes. Així ho reflecteix una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual.
0: Els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes. Tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada menys dies a les seves vacances i això es nota en el sector.
14: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
0: Una tendència que confirmen molts de comerciants, tot i que n'hi ha d'altres que diuen que les vendes aquest estiu s'hi han incrementat.
15: Todo el verano ha sido, o sea, que eso, mucho turismo, gastan poco. Será porque, no sé, porque vendrán sin dinero, no lo sé, vienen justos. Y también porque han subido todas las cosas están más caro.
16: Han aumentado las ventas, sí. Ahora ha bajado porque baja el turismo, pero a mí me ha ido muy bien. Han aumentado las ventas.
0: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç, al qual apunta. S'ha d'impulsar també escoltant el consumidor i potenciant valors com la proximitat, la qualitat i el coneixement del producte.
13: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
17: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
18: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
13: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: 7 i gairebé 22 minuts, la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
0: Els primers indicis de la investigació apunten que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme ja s'ha reprès en normalitat.
2: I a les Pitiuses, dos episodis de violència han deixat 3 detinguts.
0: A Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys ha patit lesions en diferents parts del cos, presumptament causades per una ampolla rompuda durant una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut i s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 2 persones per una agressió en un local ocupat. S'atacaren amb una ampolla de vidre i unes tisores. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
2: I a Eivissa continuen les mostres de condol per la mort aquest cap de setmana d'un jove de només 16 anys. Fa més d'una hora, a les 6, el Conservatori de Música ha guardat un minut de silenci en record d'en Daniel, que també era alumne del centre.
0: L'adolescent havia estudiat a l'Institut Sa Colomina i tot just havia començat un mòdul de formació professional de nàutica a Camp Marines. Va morir després d'estavellar-se en la bicicleta contra un mur al barri de Casmut. En perdre el control, l'accident va tenir lloc poc abans de les 2 de la matinada de diumenge. Els serveis d'emergència varen aconseguir reanimar-lo, però el jove va morir hores després a la policlínica del Roser.
2: I segueixen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha demanat un ordre judicial per poder entrar a la propietat, informa Ivonne Aranyó.
19: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc. En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde del municipi.
20: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
19: L'Ajuntament ha incrementat la vigilància sobre la zona. De moment és l'únic que poden fer perquè la propietat no els deixa entrar i per això han demanat una ordre judicial.
20: Apel·lant a la inviolabilitat de lo que és el domicili, no se mos va deixar entrar, cosa que ara han posat en coneixement dels jutjats per sol·licitar una ordre judicial per poder entrar en aquest recinte.
19: La finca està plena de brossa, amb un risc alt d'incendi i també nivells perillosos d'insalubritat. En aquests moments, la Guàrdia Civil du a terme diferents actuacions per esbrinar què va passar en l'incendi mortal.
2: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències. L'objectiu és que estiguin preparats per afrontar un fenomen meteorològic advers.
0: Amb especial menció a les inundacions, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània, es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
21: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a 6è d'educació infantil, 2 hores, a 6è de primària, 2 hores, i a 4è d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públic, tant públics com concertats.
0: En paral·lel, més de 900 docents han participat voluntàriament en les formacions i junt amb més de 200 tècnics del cossos d'emergència estaran habilitats per poder instruir els alumnes. La vicepresidenta segona i consellera de presidència, Antoni Maria Estarelles, ha destacat la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre el cos docent, tant que preparen una tercera jornada formativa pel professorat.
22: Hem de dir que aquesta comunitat autònoma, com en moltes altres coses, som pioners en la quantitat de professors i tècnics de serveis d'emergències que també s'han format per poder donar aquests cursos, 1.300, més de 900 professors i més de 200 tècnics amb emergències, siguin bombers, siguin protecció civil.
0: Aquestes actuacions es desenvolupen en paral·lel al desplegament del nou protocol d'actuació davant emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. El full de ruta estableix de manera clara les actuacions que han de dur a terme els equips directius, el professorat i el personal d'administració i serveis per garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
13: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: La prevenció sobre el consum de substàncies estupefaents en adolescents a Eivissa funciona. Aquesta és la conclusió que s'extreu del darrer estudi del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives, que registra un descens del tabac i del cannabis respecte de l'any 2018. Tot i això, però, preocupen les noves tendències com el vapeig o les begudes energètiques, informa Ana Fernández.
1: El consum de substàncies entre els adolescents a Eivissa presenta una tendència descendent respecte dels anys 2018 i 2022, especialment del tabac i del cànnabis. És Belén Alvite, coordinadora del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa.
3: Que en el 2018, en el último mes, 17 jóvenes fumaban y que ahora solamente fumen 5, hombre, se nota mucho la diferencia.
1: Un dels principals elements de preocupació de l'estudi de 2026 són els vapejadors, que ja s'han convertit en el tercer producte amb major prevalença de consum per damunt del tabac i del cannabis.
3: Casi un 7% de los menores de Eivissa están vapeando diariamente. Y a mí me gustaría que la gente, y sobre todo las familias, tengan en cuenta que lo que están haciendo es autoadministrarse nicotina diàriamente.
1: L'altra novetat incorporada a l'estudi són les begudes energètiques. El 72,3% dels adolescents enquestats les ha provat o consumit alguna vegada.
2: I la demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o en dificultats per cobrir les necessitats bàsiques han crescut un 65% a Menorca en els darrers 6 anys.
0: Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni en Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquest programa. La dotació augmenta fins a 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis de la illa. També reforça l'ajuda alimentària en targetes per comprar aliments i productes bàsics. Escoltam la consellera de Benestar Social, Carme Reines.
5: Fins ara l'actuació es concentrava principalment a Mor i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
0: L'any passat, aquests programes varen arribar a 847 persones de tot Menorca i varen atendre 44 persones sense llar. Fins ara, només a Mor.
2: I les Balears detecten un repunt dels casos de la Covid, tot i que la taxa a les Balears es manté per sota de la mitjana espanyola. Se situen als 6,2 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'estat és de 20,8.
0: La consellera Manuela García es mostra tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial als centres de salut i hospitals. Tot això reconeix que poden augmentar.
13: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30. Diverses ciutats de l'estat, entre d'elles Palma, convoquen mobilitzacions socials d'aquí a mitja hora per unir forces i donar suport de manera massiva perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge per evitar el desnonament de persones vulnerables com el d'Ana Mari Carmen.
0: A Palma, la concentració està convocada per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears a la plaça de Cort. Abans, però, desenes de persones han assistit a una assemblea a la plaça d'Espanya per conèixer els detalls d'aquest decret. El portaveu d'aquesta plataforma, Joan Segura, explica que la possibilitat de fer una acampada com la de la Puerta del Sol està sobre la taula, però que no és la prioritat.
23: No hacemos un fetiche de la acampada. La acampada no tiene que ser un fin en sí mismo si se desarrolla. Y si no se desarrolla aquí en Plaza España, no se desarrolla en Cort, no pasa nada. Lo importante es que el movimiento avance y dé pasos adelante. Y lo está haciendo en este momento.
2: Protestes ciutadanes per pressionar de cara l'anomenat decret Mari Carmen, que continua sense un acord per aprovar-se demà.
0: Les negociacions continuen a contrarrellotge. El PSOE es mostra optimista de pactar un text mentre Sumar pressiona perquè diu que el decret no és prou exigent i reclama prohibir definitivament el desnonament de la població vulnerable. Posar límits als contractes de lloguer de temporada i regular el lloguer d'habitacions és la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, i el president, Pedro Sánchez.
22: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
6: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
2: I enmig d'aquesta crisi habitacional crida l'atenció l'augment de les hipoteques constituïdes al mes de juliol a Balears. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, s'han incrementat un 9% respecte de l'any passat, una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. L'economista Pau Montserrat atribueix l'augment a la compra d'habitatge per part d'estrangers no residents.
12: La situació de les Illes Balears, tot i que tenim un mercat molt tensionat, un mercat residencial de difícil accés, com que treu el capital estranger, doncs el capital estranger segueix interessat en el nostre mercat, segueix comprant i financia un poc més.
2: I el Consell de Ministres de demà també podria aprovar un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment del preu del carburant.
0: Una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil, que tornen a començar la setmana a més de 2 euros al litre. El sector primari està especialment atent per si l'ajuda es destina al combustible professional, que dia 30 deixarà de tenir l'ajuda de 20 cèntims per litre.
2: El ple del Consell de Menorca ha aprovat l'augment del plus d'insularitat que els equipara amb els funcionaris de Canàries. També una reducció de jornada a 35 hores setmanals.
0: Un ple també ha sigut tens per la modificació del règim d'assistències dels consellers. Sense dedicació, Maite de Medrano s'ha defensat de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
7: Es una tristeza porque cuando la información es objetiva y está es de acceso para todo el mundo, es bastante triste cómo se manipula.
2: La UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
0: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès en normalitat.
2: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
0: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers com són les inundacions estratègiques. D'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
21: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores.
2: I a Ceuta ha dimitit el delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano 2 mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma.
0: Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. Moncloa assegura que fa uns dies el va traslladar la seva necessitat de no continuar.
2: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
13: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
2: Esports amb Miqui Tous. Bon vespre. El Mallorca pot sortir avui de l'exposició de play-off de Champions a primera.
8: Sí, el conjunt vermell ocupa la 6a posició amb 13 punts, però si avui el Leganés guanya el seu partit contra el Castelló, el Mallorca caurà a la 7a posició. Tot després de la derrota d'ahir per 0-1 contra l'Almeria a l'estadi de Son Moix. Malgrat el resultat negatiu, el tècnic Luis García es va mostrar satisfet amb el seu equip.
9: Independientemente del resultado, a mí no me ciega el resultado. Está claro que te vas más triste, quieres ganar cada día, pero a lo mejor otros días nos hemos ido pues más descontentos con el juego. Sí nos hemos ido contentos con los 3 puntos, pero algo más descontentos con el juego. Hoy es un poco al revés y seguramente muchos cambiarían el haber ganado y haber jugado algo peor.
8: La plantilla vol passar a pàgina la derrota contra l'Almeria i espera treure un resultat positiu diumenge contra un rival directe, el Girona. És el jugador del Mallorca, Arnau Puigmal.
24: Al final parece un tópico, pero es verdad, segunda es muy larga y yo siempre lo digo, ni cuando ganamos somos muy buenos, ni cuando perdemos somos muy malos. Yo me quedaría con eso, creo que somos un grupo, somos un equipo, vamos a una y... Y creo que la línea es muy positiva.
4: Sí, sí, al final, para lo bueno, para lo malo, no hay tiempo para lamentarse y la semana que viene toca un rival, un hueso duro y toca mirar hacia adelante.
8: I a més del resultat, l'altra mala notícia per al Mallorca arriba en forma de lesions. Antonio Roca va tenir una lesió muscular que l'obliga a abandonar el terreny de joc a la mitja hora de partit. I poc abans del descans va ser Manu Morlanés que va patir un esquinç al turmell esquerre. Els futbolistes estan pràcticament descartats per al partit contra el Girona. I també això no acaba aquí perquè avui de matí el porter Pichu Cuéllar ha patit una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. El futbolista ha estat traslladat a l'hospital per ser atès i romandrà en observació les pròximes 24 hores. I a la primera divisió, la notícia del dia és el retorn de Javier Aguirre al futbol espanyol. L'entrenador del Mallorca ha estat presentat avui com a nou tècnic valencianista. Fernando Ripoll, bon vespre.
10: Bon vespre. I ho fa acompanyat del seu segon, el mallorquí Toni Amor. El tècnic mexicà firma fins a final de temporada més un any opcional. Aguirre va dirigir el Mallorca 3 temporades en les quals va salvar l'equip del descens el primer any. El segon va aconseguir un nou lloc i una històrica final de Copa del Rei. Escoltem el tècnic a la seva presentació.
11: No le puedes decir que no, nunca al Valencia, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal.
10: El mexicà ha declarat que ha estat ben rebut per l'afició.
11: Y la gente me da la bienvenida. Y notas que, bueno, que de momento hay una atmósfera positiva, ¿no? No llegas con el pie izquierdo, digamos. Y eso me da mucho gusto, pero al final de cuentas esto es de resultados, no es de caer bien, mal o regular, es de resultados. Y esperemos darlos lo antes posible.
10: També ha xerrat sobre Pablo Maffeo, jugador que va entrar en el Mallorca i que es retrobarà en el València.
11: Pablo está muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy maduro, te diría. Pero de eso a que jueguen porque son amiguetes o porque esto hemos estado juntos mucho tiempo, olvídalo.
10: Aguirre debutará la 8ª jornada contra el Racing de Santander al Sardinero.
8: I la selecció espanyola rep demà Croàcia, Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, quan falti un quart per les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de la Lliga de les Nacions.
10: El combinat nacional es juga el lideratge del grup A3. Espanya ve de guanyar Anglaterra a Wembley per 2-3 i Croàcia a Txèquia per 1-2. L'única baixa de Luis de la Fuente serà Eric García, que es va lesionar a l'escalfament contra Anglaterra i el substituirà l'ara incorporat a la concentració Robi Lenormand. El darrer partit entre aquestes dues seleccions va ser a la fase de grups de l'Eurocopa 2024 amb victòria espanyola per 3-0.
8: I un darrer punt de futbol, el tècnic mallorquí Carlos Cuesta ha deixat de ser entrenador del Parma italià.
10: Després de que el club i el tècnic consideressin que no es donaven les condicions necessàries per continuar amb el projecte esportiu iniciat la temporada passada, Cuesta va aconseguir la permanència a la Sèrie A i el juny d'aquest any va renovar el contracte. Aquesta temporada ha dirigit 5 partits amb un balanç d'una victòria, un empat i 3 derrotes.
8: I en ciclisme, Enric Mas no va poder completar ahir el somni del Mundial i va haver d'abandonar quan es duia un poc més de 100 quilòmetres. Això en una etapa duríssima, amb molts d'abandonaments i que va acabar amb una gran sorpresa. El nou campió del món va ser Brandon McNally. El podi el van completar l'australià Michael Matthews i el neerlandès Van der Poel. I acabem amb bàsquet. Elena Puello ha començat amb bon peu a València. La mallorquina ha revalidat el títol de subcampiona d'Espanya, però aquesta vegada amb el València Bàsquet. L'equip taronja es va imposar per 76-64 al Leganés. Puello va portar 2 punts, 5 rebots i una assistència en 20 minuts en la seva primera aparició com a jugadora valencianista. Ara, el València Bàsquet serà el primer rival de l'Azulmarino a la Lliga. Serà aquest dissabte a les 6:30 al Palau de Sant Moix.
2: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
13: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
14: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les Cases Velles de Son Espases. En aquest moment ja s'ofereix aquest servei, que està repartit en diferents espais de l'Hospital de Referència. L'Institut de Medicina Personalitzada té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama. Carme Moreno.
15: La consellera de Salut, Manuela García, assegurà que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador que va tenir un cost de 5 milions d'euros ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica. I així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat uns 8.000 genomes.
16: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
15: García explica que de moment Son Espases tracta càncer de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
16: Y que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
15: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estiguin llestit l'any 2029.
2: I el Ministeri de Sanitat vol fer un canvi important en la gestió de l'avortament a Espanya perquè les dones puguin avortar amb fàrmacs, és a dir, a través de medicaments directament des del seu centre de salut de tota la vida. Ara per ara, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals.
0: La ministra Mònica García ha anunciat que es modificarà el Reial Decret de Centres Sanitaris per adaptar els requisits i canviar la fitxa tècnica de la Fimeprestona al medicament utilitzat per tal de permetre el seu ús fora de l'hospital. A la pràctica, això vol dir que el metge de capçalera o els professionals del centre de salut podran receptar, fer el seguiment i acompanyar la dona abans, durant i després del procés.
17: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: Sanitat explica que es farà feina conjunta en les comunitats autònomes per garantir que les dones tinguin tota la informació i un equip mèdic de referència prop de casa.
2: Menorca afronta la tardor amb restriccions en el consum d'aigua. 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de netejar vehicles amb aigua de la xarxa. Només es migjorn i Ferreries no les han aplicades, una situació que obliga a cercar alternatives per estalviar cada gota. Atzel Camarasa.
18: I una solució l'ha trobada una empresa de lloguer de vehicles del polígon de Maó, una depuradora que permet reaprofitar fins al 95% de l'aigua. Amb una flota de 2.000 cotxes, ha convertit la prohibició de rentar els vehicles amb aigua de la xarxa en un circuit gairebé tancat, una inversió de 116.000 euros que ha aconseguit l'impossible. Toni Masferrer és director d'Autos Menorca.
25: Tota l'aigua que emprem per fer cotxos es torna a emprar. I hi ha una pèrdua d'un 5%, que és aigua que se'n va damunt dels cotxos quan els fan net, però l'altre 95%, o sigui, quasi tot, es torna. Però gastem més aigua amb els lavabos que Fenet Cotxos.
18: Per aquestes instal·lacions passen cada dia entre 300 i 400 vehicles, una fórmula que en un territori sotmès cada vegada a més episodis de sequera permet donar una resposta contundent a les restriccions. I és que l'escassetat d'aigua afecta també el consum domèstic. En el cas de Mo, fa 2 anys que no disposa d'aigua potable. El PP ha tornat avui a denunciar que l'Ajuntament encara no ha resolt el problema dels nitrats. Assegura que 2 anys després, les plantes de Malbuja i Sant Climent continuen sense funcionar amb normalitat i critica la manca, diu, de transparència del consistori. Sentim Alfons Soteral i Virginia Victori, regidors del PP de Maó.
1: Fent un càlcul molt fàcil del que costa l'aigua avui en dia i del consum que té una família o un usuari a casa seva d'aigua, tant per cuinar com per beure, estem xerrant d'una xifra aproximadament de 6 o 7 milions d'euros sense anar massa amunt.
3: Han passat 2 anys. Estem en la mateixa situació. La pregunta segueix sent la mateixa. Món no té aigua potable. Quan fa comptes arranjar el problema?
18: També recorden que l'Ajuntament de Maó va rebutjar la seva proposta de rebaixar una cinquena part la tarifa de l'aigua.
13: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Tensió a l'inici del ple del Consell de Menorca per la modificació del règim d'assistències dels consellers sense dedicació. L'ha seguit Gemma Carrasco.
5: Maite de Medrano ha pres la paraula per defensar-se de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
7: És una tristesa perquè quan la informació és objetiva i està és de acceso para todo el mundo, és bastante triste com se manipula.
5: La consellera no escrita ha recordat que és l'única que no té nòmina, que només cobra per assistència efectiva a plens i comissions i que havia deixat de percebre aquestes dietes des del mes de juliol perquè havia arribat al límit anual. Després de la seva intervenció, de Medrano ha abandonat la sala i no ha participat en la votació perquè la modificació l'afecta directament, tot i que la secretària ha assenyalat que no era necessari. La mesura s'ha aprovat, però la polèmica ha continuat amb un enfrontament entre el socialista Eduardo Ropsi i el president Dolfo Vilafranca. Ropsi ha qüestionat les motivacions del canvi, mentre que Vilafranca ha insistit que és una mesura de caràcter general i li ha retret que posi en dubte la independència del vot de Medrano. Els escoltam.
19: Era el que deia el pressupost, que es va aprovar, ja dic, gràcies al seu vot, i per tant ara la modificació no deixa de ser un poc estranya i sobretot mala de justificar.
20: Donar per fet o suposicions de que la senyora Medrano, quan no ha estat així, perquè quan tinc que votar en contra, votat en contra, que està condicionada perquè li toquin més o menys, o li toquin les dietes per assistència, per les assistències que faci, és molt lleig, senyor Ropsi, és molt lleig. En política no tot va.
5: Fins i tot Noemí García, de Més per Menorca, que no tenia previst intervenir, ha defensat que la modificació és justa i necessària encara que beneficiï directament de Medrano.
2: I les galeres elèctriques podrien ser una realitat l'any que ve a Palma, una opció que substituirà les actuals de cavalls, tal com ja fan altres ciutats com Alcúdia, on aquesta opció ha permès als conductors triplicar la facturació. El nou vehicle, fet a mida per la ciutat, s'ha presentat al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer aquesta transició.
0: Després d'anys de crítiques dels animalistes pel patiment dels cavalls, tot apunta que l'any que ve Palma podria ser el segon municipi de Mallorca a substituir les galeres de cavall per les elèctriques. Els calassers destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més del doble que un carruatge en cavall. Venancio Vegas és el portavoz de l'Associació de Calassers de Palma.
23: Gana es un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas, porque ya no son las horas que estás aquí, sino son las primeras horas que tú tienes que estar echando el desayuno, esperas que el caballo desayune y, claro, tienen que aprobarlo ellos. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
0: El nou vehicle és una evolució del model d'Alcúdia, millor suspensió i una estètica diferent. És un carruatge en tecnologia elèctrica inspirat en una galera tradicional. Pot arribar als 25 km per hora i té una autonomia de 14 hores. El gerent del grup Carroler, Toni Mira, destaca que el carruatge elèctric permet treballar durant les onades de calor i mantenir més nets al carrer. A més, assegura que suposa una revolució per als calassers, tot i que molts encara són reticents al canvi.
6: Son reticentes los propietarios de calesas de caballos a cambiar, pero bueno, poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces, pues poco a poco parece que esté teniendo muchísima aceptación y esperamos pronto poder sustituir todas las calesas de caballos posibles.
2: A Ceuta, dimissió del delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano dos mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma que es va produir el dia 30 i 31 de juliol.
0: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. La Moncloa assegura que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
9: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
0: El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, creu que la dimissió de Triano és insuficient i que haurien de dimitir instàncies superiors.
12: Al margen de que esté justificada la dimisión del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
0: El PP creu que aquesta dimissió és insuficient i és només una cortina de fum per protegir a Pedro Sánchez. Els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació en el Senat sobre Ceuta. Alberto Núñez Feijóo.
21: És tan evident que el gobierno no ha estado a la altura como que España sí. Han mentido antes, durante y después del ataque a nuestra integridad territorial. Si hay acuerdos inconfesables, si Marruecos colabora o no, se tiene que saber. España tiene derecho a un gobierno que la defienda sin miedo a nadie y lo tendrá.
2: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Els lletrats del Congrés avalen obrir un expedient sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va mostrar un recipient de gas pebre al darrer ple.
0: Veuen motius per prendre aquesta decisió per exhibir el que es considera una arma dins l'hemicicle. La decisió final d'obrir o no l'expedient correspon a la mesa del Congrés.
2: I el Tribunal Constitucional es mostra a favor d'aplicar l'amnistia als casos de malversació a líders del procés.
0: El president Cándido Conde Pumpido critica el Suprem per la seva interpretació de l'amnistia, diu contrària a la llei, es mostra així partidari d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació en caràcter preferent i urgent. Una decisió que podria facilitar el retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.
2: I la Policia Nacional investiga com a possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, a Alacant. La parella de la víctima ha estat detinguda com a presumpte autor de la mort.
0: La víctima és una dona brasilera de 33 anys anomenada Marianne, que no havia presentat denúncies prèvies contra el seu agressor. La Policia Nacional ha confirmat que el crim es va produir arran d'una discussió a un domicili de la ciutat alicantina. El telèfon 016 atén a les víctimes de violència de gènere. No deixa rastre de la trucada, però sí que s'ha de borrar de l'historial de trucades.
2: I en internacional, la líder del Partit Socialdemòcrata suec, Magdalena Andersson, ha renunciat a formar un nou govern a no haver aconseguit els suports parlamentaris necessaris.
0: La decisió arriba 10 dies després de rebre l'encàrrec per intentar configurar un executiu després de les eleccions del passat 13 de setembre. Andersson ha retornat el mandat al president del Parlament, que haurà d'obrir ara una nova ronda per intentar desbloquejar la formació del govern.
2: I la Fiscalia francesa ha demanat 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per l'exministre Rachida Dati, acusada de corrupció i tràfic d'influències.
0: Segons l'acusació, Dati hauria rebut fins a 900.000 euros de Renault Nissan entre el 2010 i 2012, quan era eurodiputat a canvi de fer gestions en favor de l'empresa al Parlament Europeu.
2: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: 23 restaurants participen enguany a la 18a edició de la mostra de cuina menorquina. Cada restaurant ha preparat en cura dos menús, un menú mostra i un menú gastronòmic, de preu i format lliure, perquè cadascú trobi la proposta que més s'ajusta al seu gust. Ens ho explica Carles Marquès.
1: Fins al proper 4 d'octubre, 23 restaurants de Menorca obren les portes per reivindicar una cuina feta amb producte local i receptes amb història. Prop d'una tercera part són a Ciutadella. A ses voltes, el menú combina sabors ben menorquins, caldereta de peix de roca i gamba vermella, terrina de porcella amb parmentier de poma i, per acabar, una greixonera d'ensaïmada de Sant Joan. Carlos Carrasco és el gerent del restaurant. El sentim i, tot seguit, José Bosch, president de Restauració Menorca de la patronal CAEP.
2: La veritat és que tenim clients habituals que sempre esperen la setmana que feim... Escolta, tenim el menú mostra, quan els clients habituals, i després el turista, diguéssim, que ja no és tan habitual, que sempre és més temporal, el mires menú, hòstia, quina oportunitat que tenim per fer això, pues, i li agrada bastant.
3: Enguany, per exemple, el que ha passat també està que molts restaurants no han pogut participar, que participaven sempre, no han pogut participar perquè tenen events o encara tenen prou feina. Per tant, per futures edicions, retrasarem la mostra una setmana.
1: Fora del centre històric, a Cala Blanca, el restaurant Miramar aposta també pel producte de l'illa. Aquí la cuina es veu abans d'arribar a la taula, amb productes com la ratjada, un peix cartilaginós dels anomenats de bastina, que el Miramar passa per la paella i arriba a la taula fregida i acompanyada d'aioli. Diego Merino és el cuiner i propietari de l'establiment.
4: Lo que nos encanta es que todo lo que es de aquí la gente lo reconozca, porque todo el mundo reconoce un cochinillo, un pulpo feira, un gazpacho, pero lo de aquí quizás se conoce un poquito menos, más allá de la langosta.
1: Una cuina que neix als fogons i acaba allà on tot pren sentit, al voltant de la taula compartida.
0: I per la mare de llibres...
5: Tants dies reescrivint ses frases.
6: Les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, i ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
0: D'aquesta manera, la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Laia Alegret, valorava l'èxit de la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català, un balanç en què també ens ha deixat els títols de llibres més venuts.
7: Entre els de més èxit destaquen La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, i El preu de néixer, de Laura Agost, dos títols als quals s'hi ha d'afegir El Prometeu de mil maneres, de Carla Rabassa, protagonista del pregó d'enguany, i també el Premi Nacional de Poesia Sala Augusta de Sebastià Alzamora. També afegim De gran vull ser una casa, la darrera novel·la d'Aina Fullana. Confirmava l'èxit la gent de les paradetes.
8: Totes les activitats enguany s'han omplert gom a gom, ha estat tot un èxit.
9: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de na Laura Agost també estan a punt, en Biel Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
7: Més d'una vintena d'activitats adreçades a tot tipus de públics han confirmat els Jardins de la Misericòrdia com el millor escenari. Marta Prunés és l'altra vicepresidenta del Gremi.
10: Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en Català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert, i estem completament segurs de que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
7: El pregó, l'homenatge a Biel Mesquida, la presentació del poemari de Dolors Miquels en la presència de Miquel Barceló han estat els actes més multitudinaris de la setmana, que enguany ha comptat en la primera col·laboració en la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 28 de setembre, en què en aquesta hora comença a la plaça de Cort a Palma una concentració pel dret a l'habitatge. Convocades per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears, desenes de persones ja s'apleguen a la protesta en format de sopar reivindicatiu. A la plaça de Cort hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
1: Bon vespre. L'ambient aquí a la plaça de Cort és ara mateix de certa alegria, però hi ha molt de nervis pensant que serà el que aprovarà el Consell de Ministres de demà. De moment no hi ha cap consigna, no hi ha crits, de moment la gent arriba, et saluda, però també us hem de dir que està tota la part que dona davant l'Ajuntament, a la part contrària de Cort, està tota ballada per la policia local. Però està tothom concentrat, de moment tampoc es veuen cap pancarta i a punt per començar aquesta reivindicació. Això sí, l'organització du ara mateix uns guardapits que posen Ens quedam. Òscar Martínez, que avui fa de portaveu dels sindicats de llogaters, explica que demà no admetran un simple decret que no complesqui amb el que esperen.
2: Bàsicament, demanar a aquest govern, que s'anomena progressista, que demà ens demostri que és un govern progressista aprovant un real decret, el real decret Mari Carmen, en la seva integritat. No ens valen reals decrets que siguin a mitges.
1: I com us dèiem, a poc s'està omplint. Ara mateix ja hi caben poques persones de banda a banda de la acera. Això sí, a diferència d'altres ocasions, no es pot emparar el carrer que uneix la plaça entre Cort i els bars i restaurants.
0: Gràcies, Maria Eugènia. Continuen també les protestes a Barcelona i Madrid amb l'objectiu de pressionar de cara a l'anomenat decret Mari Carmen, que continua sense un acord per aprovar-se demà. Clàudia Maria, bon vespre.
3: Bon vespre. El PSOE es mostra optimista de pactar un text mentre Sumar pressiona perquè diu que el decret no és prou exigent. Reclama prohibir definitivament els desnonaments a la població vulnerable, posar límit als contractes de lloguer de temporada i regular el lloguer d'habitacions. És la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, y al presidente Pedro Sánchez.
4: Podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer.
5: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
6: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
3: Mentrestant, continuem pendents dels detalls de la reunió a aquesta hora baixa dels representants legals de Mari Carmen amb Urbagestión, l'empresa propietària de l'immoble, per trobar solucions i negociar un possible retorn de la dona a casa seva.
0: I el Consell de Ministres de demà també podria aprovar un paquet anticrisi per contenir l'encariment del preu dels carburants, una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil quan ja supera els 2 euros per litre. I demanen 27 anys de presó per l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastí i en presència de la filla menor d'edat.
3: Els fets van passar el 2024 quan la família anava en cotxe. L'home li hauria propinat ganivetades en presència de la filla menor de 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà inici aquest divendres al judici amb jurat popular.
0: I la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
3: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès amb normalitat.
0: I la jornada avui ha acabat en la dimissió del delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, 2 mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Ho justifica, diu, una decisió per mort de la campanya d'assetjament constant que pateix, diu, des de l'inici de la crisi migratòria. Arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies als butlletins informatius. Ara comença Entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per moltes persones, trobar una casa on viure pesa com una cadena gruixuda. Na Mari Carmen esdevé avui un símbol d'una situació injusta, poc comprensible per a la majoria, que és el resultat d'un planejament urbanístic que no està pensat per viure i d'una normativa que permet el negoci especulatiu de l'habitatge. Un negoci on se revaloritzen actius, és a dir, llars, previ buidatge, no de mobles, sinó de persones. Però cadena, que és opressió, també són persones que s'enllacen una amb l'altra per un motiu determinat. Ho diu així el diccionari. És el que està passant avui. El govern reacciona perquè costa massa mirar directament a la cara d'Anna Mari Carmen. La gent surt en el carrer perquè això comença a ser estructural i inaguantable. Perquè Mari Carmens n'hi ha moltes que callen fins que ja no poden més. Cadena és la paraula polisèmica del programa d'avui.

0: ¿Y te la has comprado tú o te la han regalado?
1: Me la he comprado yo en su nuevo abuelo.
0: Ah, tiene un recuerdo especial, ¿y no?
1: Sí, tiene un recuerdo especial.
0: Però no tothom és igual. N'hi ha que de joies ben poques.
2: Jo no tinc res així especial i que dugui cada dia. L'únic que duc és qualque cosa, com ara, per exemple, un tros de fil que vaig trobar i m'ho va posar en el turmell i ja.
0: T'agradaria que te'n regalessin qualcuna de cada no, o de joia especial, o ets més de dur coses senzilles?
2: El més senzill, jo no m'agrada tot això. M'agraden les coses, quan més simples, millor.
3: Bueno, qualque cosa que tenim dels tios i dels pares i això, o sigui, sí, una cadeneta amb una creueta, per exemple, això sí.
0: Ets de dur joies en un dia a dia?
3: No, això m'ho pos molt poquetes vegades.
0: T'agradaria que te'n regalessin una de cada no de joia, qualque, o més d'altres regals?
3: Sí, no, el que tens ja és suficient.
0: I per una altra banda, trobam que tenen joies que per ells i elles sí que són ben especials.
4: Bueno, nosotros más... Sí que tengo una cadenita que es de la Virgencita, la Virgen María, como todos la conocemos, que ha sido la madre de Jesús. Y pues nada, es en la que confío y tengo mucha fe. Sería eso. En los momentos especiales los llevo, pero después los tengo guardada.
5: Sí, no és una cadena, però és com un collar, que és una botonada, no sé si ho has sentit a dir mai, una botonada antiga, i després van fer un collar de sa mamà. Supos que de sa seva família.
0: És una joia familiar, jo.
5: Sí.
0: Se nota que normalment les joies que més aprecia la gent són aquelles que heretam o que mos regalen.
6: Bueno, de fet, no és una cadena, són unes arracades que la meva sogra me va regalar pel dia de les meves noces. I és, jo crec que són les arracades que més estic, que més apreci li tinc.
0: I escolta'm ara a un home que no ha tingut moltes joies en la seva vida, però sí que en regala a nosaltres.
7: No he tenido nunca. Tenía un anillo de boda y me lo perdieron en casa. Es el único oro que tenía. Mi mujer sí le compro yo de vez en cuando algunas cosas.
0: ¿Has comprado alguna cadena a tu mujer alguna vez?
7: Sí, medalla, cadena. Lo que le gusta. A ella sí le gusta el oro. Y cuando se lo regalo más, claro.
0: ¿Quieres aprovechar la cadena de radio para saludar a tu mujer?
7: Bueno, Carmen, aquí estoy en la radio de Islas Baleares. Bueno, la emisora está ahí al lado de casa, ¿no?
0: Sí.
7: En el barrio, pues yo vivo enfrente.
0: I això, aprofitam aquesta cadena per saludar a qui mos escolta i donar molta energia aquests dilluns i han d'estar amb les piles ben carregades.

0: un pas cap a l'altre pas. Tot és possible dins aquest compàs. Si és que la vida és simple quan el cel és blau. Sieu benvinguts al meu palau. Quantes neurones pensa que...
1: Fa temps vàrem entrevistar un científic que mos va recomanar una pastilleta de xocolata negra cada dia. Va dir, en un percentatge de cacau alt i bo, eh? Això sí. I a l'equip del programa és que se mos va obrir el cel, perquè tenien dins els calaix de la redacció la nostra tauleta de xocolata, més 70, 80, i cada dia, xup, una pastilleta. Així que vàrem seguir menjant en sa benedicció de senyor científic.
2: Jo crec que hauríem de recuperar aquesta idea, que ara mateix jo he regirat el calaix i no he trobat gens de xocolata.
3: Au, lluny, que no pareixi que li demanem ara xocolata al nostre convidat a sopar.
1: Nosaltres no ho faríem mai, això, Jaume Martorell, cofundador de Mau, això, xocolata és al costat de Silvia.

0: Sánchez, ¿cómo estás?
1: Molt bé, gracias.
0: Benvingut entre avui i demà. A tu ja t'agradava la xocolata abans de Maua?
1: M'agradava la xocolata, però me va agradar molt més quan vaig conèixer el cacau. A Centroamèrica, és una realitat.
2: I Maua, què vol dir? És un joc de paraules.
1: És un joc de paraules. És la mà de Mallorca, perquè és el meu origen, i Guà de Nicaragua, que és l'origen de la Sílvia. És una fusió de les dues cultures i tot el que intentem fer Maua té que veure en la part tropical, que és el cacau, i els ingredients que tenim a la illa o a les illes, que són molt interessants, com la taronja, com la llimona, com la sobrassada, fem un bombó de sobrassada, que és molt interessant.
3: I ara que xerraves d'aquesta mescla cultural, a Balears i a Nicaragua s'aprenen diferent la xocolata.
1: Sí, s'aprenen molt diferent. De fet, clar, tota Europa ja és lo típic, no? La rajola de xocolata que tots coneixem, tots tenim a casa, tota. I a Centroamèrica, en tota la cultura que varen tenir dels maies i els asteques, ho prenen molt en manera beguda, sobretot mesclat amb maïs i amb espicis. Són les begudes més comuns, ja siguin aigua, en llet, i mengen molt poca rajola. És a dir, la típica tableta de xocolata la trobes avui en dia en supermercats, en la globalització, però a les cases la gent prepara les seves begudes tradicionals, encara.
0: I ben especiades, i
1: sí,
0: ben saborós.
1: Canyella, clau, un pot de tot, però sí. Pimienta, fan un poc... Van posant el que troben, però la canyella i el clau mai fallen.
0: I escolta, avui entraré a la paraula cadena. A veure, com és la cadena de producció de la vostra xocolata? Sabem que acaba en el vostre obrador, però on comença?
1: Bueno, comença a l'origen. El cacau és un cultiu extremadament tropical, és a dir, tots els països tropicals que vol venguin a sement tenen cacau normalment, i allà és on creix l'arbre de cacau i on se desenvolupa el fruit, i damunt és un fruit que la llavor s'ha de fermentar, s'ha de secar, i a partir d'aquí, una vegada fermentat i set setmanes, les fàbriques, que és un poc el que quan nosaltres ja rebem el cacau, que el torram, que és fonamental, com en el món del cafè, i després ja se fa una pasta amb sucre, amb mantega i amb els ingredients que tu vas fent, i a partir d'aquí vas fent totes les elaboracions que necessitis, no? Com amb més percentatge, ho fas en llet, o blanc, que xocolata, el que passa que no duet sòlid de cacau. És la mantega de cacau.
0: Val. I la llavor de cacau és ben grossa, no?
1: Sí, la fruita de cacau pot arribar a medir fins i tot 40 centímetres i sol tenir unes 30-50 llavors en el seu interior. Hi ha moltíssimes varietats i depèn un poc de lloc on se sembra la varietat. Un poc parlen també avui en dia ja del terroir, el cacau fins, pues pot tenir xocolates molt especials.
0: I hem llegit que la paraula xocolata prové sobretot del terme nahuatl, no sé si ho pronunciaré bé, però bé, és que sí que és mexicà, no? Aquest xocolatl,
1: sí,
0: que ells fan molt servir més aquesta TL, que significa aigua amarga. I el vostre no ve de Mèxic. He vist que ve d'Haití, de Perú, de Nicaragua, d'Equador... Com trieu l'origen d'aquest xocolata?
1: Bueno, nosaltres... Clar, jo sóc enginyer agrònom i vaig estar quasi 15 anys de la meva vida treballant en cacau, per diverses multinacionals, de fet. I vaig conèixer molt de productors. I a dia d'avui, dels 8 orígens que fan feina, 6 són finques o cooperatives o projectes que coneixem. I els altres, pues, les hem anat incorporant un poc en models que, bueno, demanden mostres, proves, i si trobes que és un perfil molt diferent a el que ja tens, pues vas incrementant orígens, no? De fet, ara, aquesta setmana acaben de treure dos orígens nous, Mèxic,
0: sí,
1: per cert,
0: i
1: Madagascar.
0: Ah, molt bé.
1: Que és molt interessant, també.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I abans parlaves de la pasta. És que jo tenc que estic confosa si hi ha diferència entre la pasta de cacau, la manteca de cacau, si és el mateix, si una cosa no és tan bona com l'altra.
1: És diferent, però, és a dir, la mantega ve del propi cacau. És a dir, el cacau se torra, com he dit, se lleva la clovea i se fa una pasta. I per obtendre la mantega, tota aquesta pasta ha de passar per una premsa. i a partir de la premsa el que mostreu és mantega de cacau per una banda i pols de cacau, ja? Que és el pols de cacau desgrassat que empleem com a bases per begudes o per cuinar o... perquè el cacau, el 50% de la seva composició és grassa, grassa vegetal.
2: Abans has comentat el tema de la xocolata blanca. Has dit que se feia amb aquesta mantega.
1: Exactament. La xocolata blanca és mantega de cacau, llet en pols i sucre. Una bona xocolata blanca hauria de tenir un balanç d'un 38-40% de mantega, llet i sucre. Lamentablement, s'industria normalment de xocolata blanca. Si mireu els ingredients, el sucre està per damunt del 50%. Però una bona xocolata blanca hauria de predominar la grassa per damunt del sucre.
0: Val, i els percentatges normalment el que ens indiquen és la quantitat de cacau que du.
1: Sí, però 70-80. Però els percentatges és algo amb la xocolata que jo sempre ho explico a les activitats que feim a l'obrador. És la suma del cacau sòlid més la mantega. És a dir, si tu tens un 70... mantega afegida. Ja? És a dir, si tu tens un 70% de cacau, és la suma del cacau que tu has fet pasta més la mantega addicional que li has afegit. Perquè tots els xocolates duen mantega afegida, de cacau, eh? Ha de ser de cacau per poder-li dir xocolata. No poden ser olis vegetals i tot aquest temes. I després la resta és sucre. És vera que els xocolates industrials, si mirau, a vegades duen altres coses. Lecitines o extractes de vainilla... Però, bueno, normalment això es fa per agilitzar els processos a indústria i s'extracta vainilla, lamentablement, és per emmascarar mals sabors.
0: Ja. Tu que vens i ho has explicat com a enginyer agrònom, has fet feina molt de puestos i per moltes empreses, m'imagino que t'hagués quedat lo bo per crear Maua, no? Vull dir que t'hagués pensat, vaig a fer-ho amb xocolata.
1: Sí, perquè el nostre concepte, que estem adherits a la filosofia Vintubar, és una filosofia que va néixer als Estats Units fa d'haver 30 anys, de treballar amb orígens, amb microlots, tractar molt bé el cacau, torrats molt lleus, refinats molt lents. Si no emplees una matèria prima excel·lent, aquest xocolata tot d'una se nota en els mals sabors. És a dir, clar, la indústria té la capacitat de fer torrat molt elevats, afegir extractes o de vainilla, i és vera que mos han posat en el mercat un xocolata quant és alt percentatge amarg. Però jo sempre li dic a la gent, l'amargor és un defecte de xocolata.
0: Ah, sí, sí.
1: El que passa
0: sí.
1: Que se mos hem acostumat.
0: Ah, no és vera això de que dius un 90, això no hi ha qui se'l mengi.
1: Aquesta frase, como más amargo mejor y más saludable, és un error.
2: Ostres.
1: És a dir, l'amargor de xocolata és un defecte del propi procés, ja sigui per mala qualitat de la matèria prima o per torrats excessius, per estabilitzar la recepta o per estandarditzar-la. És a dir, un bon xocolata 80-90 té cert amargor, perquè el cacau per se és amarg, però ha de ser un amargor balancejat amb altres matisos i amb altres notes.
0: Vàlido, aquest pastilleta de xocolata que tenim dins el calaix, que en juny no trobava, però l'acabarem trobant, com ha de ser per ser saludable?
1: No, a veure, per ser saludable, òbviament, per damunt del 70% de percentatges és interessant. Hi ha estudis que ho demostren, estudis metges, tant a nivell cognitiu, a nivell circulatori... Però si a damunt el vol disfrutar... Ja entres un tema més organolèptic, d'aromes i tal, jo sempre recomanaria un xocolata d'origen que sàpigui molt bé la traçabilitat i, si pot ser, de xocolaters artesanals, molt millor que industrials. Perquè la indústria, si vols fixar quan compra un xocolata X, no sabem d'on ve, no ho posa. Te posa xocolata negro, 90%, o xocolata, però no sabem ni l'origen, ni el tipus de cacau, ni com s'ha produït. És a dir, és molt difícil en el xocolata tan industrialitzat de les grans multinacionals poden sentir els aromes que podreu sentir si compreu un xocolata artesanal fet realment amb cacau d'altíssima qualitat.
0: Juny, endurem, tranquil. Endurem.
3: S'espera.
0: Vinga, ara li hem demanat a en Jaume una recepta per sopar. Que ha de ser facilet, Jaume Martorell, i això ho fem per ajudar la gent que en aquesta hora va cap a casa seva, que no s'acaba de fer per sopar, i nosaltres anem donant idees senzilles. Com es proposes?
1: Bueno, jo he pensat algo molt senzill que m'encanta. Una truita d'ou, la solen fer a casa bastant gran. Li pots afegir, a lo millor, un pot de formatge, si la vols un pot més, amb un poc més de grasa, i sempre la fem gran per després aprofitar, deixar-la un bon pa, sigues o pa moreno o un pa de massa mare, si pot ser, i aquesta tortilla amb pa amb oli. I la fem gran per aprofitar-la el dia següent, o el mateix vespre, fem un arròs cantones, ja, mig bollit, mig fregit, que com li diuen, en pesols, pastanaga, dalt, i el que mos ha sobrat és la truita trossetjada i posat dins l'arròs.
0: Mira que fàcil, que
1: és un tàper per dia següent, per menjar-ho fred, perfecte.
0: Perfecte, a més tothom té ous dins la gelera, sempre. Això sempre n'hi ha. I de ben arribat és moment de les preguntes, això de resposta ràpida.
2: Jaume, idò, això, ha arribat aquest moment d'aquestes preguntes, les més divertides.
1: Molt bé.
2: La primera, mos posam un tros de xocolata fet amb taronges de soia a la boca. Quina és la reacció en cadena de sabors que hauríem de notar?
1: Bueno, hauria de ser una mescla de sabors una mica àcids, dolços, i que se combini molt bé amb l'amargor de xocolata amb alt percentatge.
3: I a l'hora d'elaborar la xocolata, és important no rompre aquesta cadena de fred?
1: Sí, és important treballar xocolata. Bueno, hi ha dos moments. Quan fas la pasta de xocolata i refines, no necessites fred. Però a partir de que has de temperar, que temperaràs cristal·litzat xocolata, necessitem sempre treballar un ambient entre 18 i 20 graus, i després la conservació de xocolata és sempre 16 graus. Per això en l'estiu ho tenim xungo per menjar un xocolata ben cristal·litzat, perquè normalment tant en els jocs on ho compres o en el transport sempre ha sofrit problemes.
2: Sí. I que te compri xocolates una cadena hotelera ajuda?
1: Hombre, ajuda, però també és un gran repte, perquè si és una cadena hotelera molt gran i ets un petit obrador, una petita fàbrica, pues això te condu molta feina, però òbviament ajuda perquè te dona una seguretat de producció que te sol donar clients importants, òbviament.
3: I ja per acabar, aquesta filosofia que comentaves abans del Bintubar, quina reacció en cadena espereu que tingui aquesta filosofia, aquesta forma de treballar vostra?
1: Bueno, t'he de dir que Espanya va començar en el 2008 i ja som més de 50 xocolaters a tot Espanya, que estem associats a una associació, i el que més volem nosaltres, que ens reunim un pic a l'any, és que la gent pugui conèixer cada vegada més del bon xocolata i que realment disfruti d'una tableta de xocolata. Ja? Sobretot que la pugui disfrutar i que damunt, si és saludable, molt millor.
0: Idò, jo crec que mos ho ha contat pràcticament tot. Sí. L'haurem d'anar a veure un dia amb la Sílvia a Sobrador, on feis feina, que allà, a més, podem veure com feis justament la xocolata. Idò, Jaume Martorell, cofundador de Maua Xocolates, al costat de Sílvia Sánchez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
4: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és cultura.
5: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
10: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
0: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entre avui i demà, ha arribat el moment de mirar el cel, que està ple de meravelles, amb Pep Marcús.

0: Hola, què tal, Pep Marcús? Com estàs?
1: Hola, bon vespre, encantat d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
0: Estàs preparat?
1: Sempre, sí.
0: Vinga, avui és president d'Esclonitom Mallorca, amb mos vol xerrar la nova guerra freda de l'espai. Espereu, però abans necessitem quatre dades bàsiques. Pep, a quina hora sortirà sol demà?
1: Bueno, demà, depenent d'allà on estem, depèn si estem a l'Ou, a Menorca, a les 7:36, aquí a Mallorca, a Manacor, a les 7:40, un poc més tard, i finalment a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, a les 7:48 minuts.
0: Molt bé, ja veus que hi ha aquests minuts de diferència, 12 minuts de diferència, i és sol a quina hora se posarà?
1: Depèn, si estem a Sant Lluís, a Menorca de Baramó, a les 7:31 exactament. A Inca, centre de Mallorca, a les 7:37, a les 10:87, i a Sant Ferran de les Roques, a Formentera, a les 7:47 exactament.
0: Molt bé, això és precisió científica i la fase de la Lluna.
1: Molt bé, estem a un quart minvant molt proper a la lluna plena. De fet, està il·luminada avui a un 94,7%. I ha sortit a les 8:15, a les 8:15 a Mallorca, una mica més tard a les altres illes o més prest, i se posarà demà dimarts a les 9:37.
0: Molt bé, i anem cap a... perquè ja estem en el solstici de tardor, no?
1: Quina alegria, sí, ja s'ha acabat l'estiu, a la fi, ja no tenim aquestes calorades, espero que duri,
0: sí.
1: I ens falten 85 dies, ara si podem dir que tranquil·lament anem a fer el nostre camí tira-tira durant a gaudir de la tardor, que és per jo la meva estació favorita, fins al dia 21 de desembre, que a les 21:50 hores exactament tindrem el solstici d'hivern.
0: Que fort, mira, més o manco és hora de baixar barrera d'aquest programa, entrarem en el solstici d'hivern. Vinga, oients, tenim una pregunta per vosaltres. Què t'ha pareixit? Jo la llegeix, la compartes i tu mos dones les tres opcions, Pep.
1: Molt bé, endavant.
0: Vinga, i del dia 20 d'octubre de l'any 95 se va enlairar la nau espacial Columbia, que és una de les mítiques llançadores del programa espacial tripulat de la NASA, podríem dir, de finals del segle XX. En aquesta missió hi va anar un astronauta que va passar la història per haver fet fins a 10 activitats extravehiculars, EVAs, quan neva aquella meravella d'Eva de la pel·li de Wall-E. I per haver estat comandant de l'Estació Espacial Internacional entre l'any 2006 i 2007. Val? Aquest astronauta que va néixer a Madrid seria la primera espanyola a l'espai. La pregunta és, com se diu? Tenim tres opcions.
1: Exacte. La primera és l'opció A, és en Pedro Duque, que va ser ministre. L'opció B, na Sara García. O l'opció C, Miquel López Alegría. Quina de les correcta? Això és cosa dels oients.
0: I en el final vos ho diran, Pep, però mos podeu enviar un WhatsApp, nota de veu, 646-93-45-01, o podeu cridar en el 971-13-91-00 i demanar que vos passin amb entrevui demà.

0: Crec que he dit un telèfon que no toca. 9-7-1-3-9-0-0. Ara entenc per què no m'escriuen. 9-7-1-3-9-0-0. Vinga, anem amb el protagonista de la setmana, Pep Marcús, Tom Posat Bé, perquè no és la guerra de les galàxies d'aquesta dels anys 70 i 80 i 90. No, és la nova guerra de les galàxies. Conta.
1: La nova guerra de les galàxies, la guerra d'òrbita baixa i d'òrbita geosíncrona. Hi ha declaracions sorprenents del passat 14 de setembre. El secretari de la Força Aèria Nord-Americana, Anthony Mank, va afirmar d'una manera inesperada, ningú s'ho esperava, que els Estats Units posseïen armes de control especial en òrbita, capaces de defensar la força conjunta, és a dir, els Estats Units i els seus còlits, els seus països amics, contra accions hostils d'adversaris, mirant directament a les dues grans potències com són Rússia i Xina. Tot i que no va comentar aquests dos noms, el missatge anava per ells directament. Això, lluny de ser una declaració aïllada, el dia següent es cap de la força especial dels Estats Units, que existeix una força especial de l'exèrcit, sí. En Douglas Chase, creada per Donald Trump, per cert, fa uns anys, va explicar que els Estats Units té, efectivament, armes en òrbita que poden defensar a la força conjunta, aquests socis dels Estats Units, contra els atacs especials. Clar, a partir d'aquí, tot han estat especulacions. Estan davant d'una guerra de les galàxies, és possible. Tot i que és un secret a veus altres. Ja se sap que hi ha segons quines naus especials, que són petites naus drons que s'eleven, van a òrbita baixa, i estan anys i anys funcionant sense saber quina missió tenen, són missions secretes, a la qual el més probable és que fotografin i s'atraquin a satèl·lits d'altres potències. Estan xerrant de més que armes ofensives, estan xerrant d'armes defensives per fotografiar satèl·lits espia que tenen els russos i que tenen els xinesos, a la qual cosa tenim ara mateix un escenari de conflicte que ja fa uns anys que dura, però ara ja s'ha fet bàsicament públic en les declaracions d'aquests membres del gabinet d'en Donald Trump. És a dir, tenim una nova guerra de les galàxies, però no cinematogràfica. És malauradament molt real.
0: Molt real, molt real. I són coses que passen al cel. Per això en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, que està ple de meravelles i de coses com aquestes.

0: Vinga, Pep Marcús, que t'han triat aquest Chinese Rock de Ramones per com els xerris del llançament de megaconstel·lacions xineses.
1: Ah, i els xinesos també s'apunten en el carro de Elon Musk amb SpaceX i amb la megaconstel·lació de Starlink, que ja saben que vol col·locar fins a 60.000 satèl·lits en òrbita. Els xinesos ja han començat, també ho fan. És a dir, això era qüestió de temps, malauradament, per als astrònoms que ens agrada mirar el cel, que està ple de meravelles, però a poc les meravelles artificials estan substituint les meravelles naturals, com són les constel·lacions de per se. Xina ha començat a llançar dues megaconstel·lacions d'uns 650 satèl·lits, la Qianfan, una d'elles, i l'altra, ara no me'n recordo el nom exactament, són dos noms, un d'ells significa vela especial, i aquestes megaconstel·lacions són estan posades en òrbita en 24 hores de temps, d'una altra, amb dos llançaments de coets, per una empresa que se diu Chinese New Space, en la qual cosa empreses privades xineses estan llançant satèl·lits especials a l'estil d'Starlink, no amb la cadència d'Starlink, per sort, però sí que a Xina, lo important d'aquesta notícia és que això va passar dia 15 de setembre, es van adirar dos coets xinesos en satèl·lits per fer megaconstel·lacions. Se va venir que Xina també volia tenir una megaconstel·lació per controlar el seu espai especial, no aeri, i tenir connexió d'internet d'altra qualitat i d'alta cadència amb tota la seva població. De qual cosa, mos apuntam en el carro de les megaconstel·lacions i encara no hem xerrat de les megaconstel·lacions militars que segurament ja estaran en desenvolupament en el gegant asiàtic. La qual cosa tenim que de cada vegada més tenim més i més satèl·lits artificials que creuen el cel i les constel·lacions del vespre.
0: No, ja està, és que no, al final no veurem res, que per cert s'ha llançat el número 14 d'escoet de Starship de SpaceX, no? Fa res.
1: Està gros, fa unes hores. De fet, l'estava mirant en directe a YouTube, llançament fa una estona, i és espectacular, tot i que és un cavall de Troia per als astrònoms, perquè aquest coet és de 123 metres, té 33 motors, és una bèstia brutal, és el coet més gran de la humanitat fins ara, i s'ha llançat per 14a vegada, i és la primera vegada que ha quedat en òrbita. Ha fet pràcticament dues òrbites a la Terra i ha servit per posar 26 satèl·lits de Starlink, una altra megaconstel·lació, en òrbita, en la qual cosa aquest coet, Starship de Elon Musk, ja és oficialment funcional, ja pot posar satèl·lits en òrbita, és a dir, que tira, en llançarà més, i recordem que aquest gran megacoet servirà per moltes coses segons Elon Musk, una d'elles es pot posar de cop fins a 500 satèl·lits d'Starlink d'aquesta mega constel·lació del nostre amic nord-americà Elon Musk, que el que ha fet és revolucionar l'espai i posar de cada vegada més coses per aquí dalt.
0: I de tot això tenim en el cel, Pep, hauràs de posar ordre,
1: eh? Haurem de posar un semàfor aquí dalt.
0: Crec que hauràs de posar ordre. A veure, abans de donar la resposta de l'endevinalla, molt ràpidament quins llums veiem en el cel.
1: Saturn en bona posició. Aviat, a partir del dia 4 d'octubre, tenim Saturn brillant en el cel espectacular. No us ho perdeu, la constel·lació de Peixos i visible tot el vespre. I la pluja d'estel dels dracònics. 17 d'octubre, tenim a 10 asteroides per hora. Així mateix no hi ha molts, però sempre està bé perquè si una favoreix aquesta pluja.
0: Molt bé. I qui va ser el primer astronauta nascut a Espanya que va anar a l'espai, Pep Marcús?
1: Sorpresa, Miguel López Alegría. Si ja t'ha pensat en Pedro Duque, no. Cert. Aquest senyor va volar a l'espai amb bandera nord-americana, però tenia la doble nacionalitat. El primer nascut a Espanya, espanyol nascut a Espanya, que va anar a l'espai va ser López Alegría fa més de 30 anys.
0: Molt bé, i després ja va anar Pedro Duque i després aquesta dona llones pel roig.
1: García, que veus vermells, famosíssima ja a internet, arribarà a l'espai d'aquí poquet.
0: Molt bé, i de Pep Marcús, així pim-pam, pim-pam, us has obligat, com sempre, amb tot la mor del món i amb el gust, a mirar el cel, així que al final és teu.
1: I de mirar el cel, que està ple de meravelles. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Continua aquesta hora la concentració a plaça de Cort de Palma en defensa de l'habitatge convocada per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears. L'objectiu és defensar el dret de l'habitatge el dia abans que arribi al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. N'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Òscar Martínez.
2: Ara mateix estem amb la perspectiva de que creiem que demà no pot passar aquesta cosa. En vista la força que hi ha al carrer, no només a Palma, sinó a la resta de ciutats, demà el govern no pot fallar i pot treure un real decret que estigui mutilat. No contemplem aquesta situació. Una vegada veiem què passarà demà, el sindicat de llogateres no deixarà d'actuar fins que aconseguim un canvi en aquest model d'habitatge que ens està perjudicant a molts, perquè uns pocs es beneficien.
1: L'organització xifra la participació en 2.500 persones que proclamen càntics com aquests. Anem fins a plaça d'Acord, on hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, segueixen llançant consignes com aquesta.
3: Sí, bon vespre, sobretot aquest de que no, ser rentista no és una feina, és especulació. Un desallotjament, una altra ocupació, l'habitatge és un dret i, sobretot, Mari Carmen, no estàs tota sola. I és que estem convocats aquí per persuadir, diuen, el govern progressista perquè demà no es comporti com si no ho fos. Diuen que demà és el moment de Pedro Sánchez i el govern de coalició entre el PSOE i Sumar per demostrar que són un govern progressista i aprovar aquest famós decret ja Mari Carmen, que ha de tenir una sèrie de condicionants que han anat repetint aquests dies. Per cert, que Madò Forta també es presenta en aquesta manifestació, du un cartell amb el lema de Forta de polítics pels rics. Per cert, IB3 Ràdio ha parlat amb ella, no li han sentit la veu, però Ensenyes ha dit que avui només està contenta a mitges perquè, tot i que hi ha unes 2.500 persones, segons l'organització, diu que s'esperava més gent, però ha vengut a dir que és conscient que aquesta mena de qüestions i entre setmana no mobilitza gaire la part forana. Sí que hi ha hagut molt de polítics de l'esquerra, sobretot del PSIP, més i Podem. Aquí segueix la gent concentrada, com podeu sentir de fons, segueixen les consignes, però a poc es va rebaixant.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia. Continuarem ben pendents. Continuem ara amb altres qüestions. Un resident de Formentera de 37 anys està en estat molt greu a causa d'una baralla. Segons ha denunciat la família davant la Guàrdia Civil, el passat dissabte 18 de setembre, de matinada, la víctima es va barallar suposadament amb el porter d'un local d'oci d'Espujols, que li va donar diversos cops. Ferit, va tornar a casa i després de diversos dies va ser atès pels serveis d'emergències, ara roman a la UCI de la Policlínica del Roser d'Eivissa en estat molt greu. I encara en crònica de successos, demanen 27 anys de presó per a l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla en presència de la filla menor d'edat. Els fets van passar el 2024 quan la família anava en cotxe. L'home li hauria propinat ganivetades en presència de la seva filla menor de 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà inici aquest divendres al judici amb jurat popular. Amb aquesta informació hem arribat a les 9:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Acabau d'escoltar la postal son.
1: Hola, som en Xema. Encetam la setmana amb una postal sonora dedicada a la paraula cadena o cadenes. És una ocasió fantàstica per tornar a sentir una de les expressions musicals i culturals per mi més fascinants que he conegut. Es tracta de la música nahua, una tradició musical dels antics esclaus subsaharians alliberats durant l'edat mitjana. D'aquesta tradició, un dels seus elements centrals són el so metàl·lic d'aquestes castanyetes que estem sentint, anomenades craqueps, càrqueves. És un element que fa al·lusió al seu origen esclau i rememora el so de les cadenes, precisament. És un element rítmic fonamental dins d'aquesta tradició que després es porta a altres expressions musicals, fins i tot contemporànies, com ara el jazz. Sentim un dels músics més importants i més revolucionaris de la música nahua contemporània. Es tracta d'una gravació d'Abderrahman Paco. Va ser aquest músic qui va introduir el propi Jimi Hendrix a la música nahua i va ser ell qui va inspirar i condicionar, per exemple, la cançó Voodoo Child. Sentim el so dels esclaus nahua.

0: Seguim en cadenes, però ara xerram de joies. La cadena dins un món de la joieria ha estat present durant molt de temps i segueix viva en l'actualitat. La cadena és una part primordial en la majoria de les joies que tenim.
1: Sí, la cadena és un element essencial, perquè mos subjecta moltes coses. Ja mos pot fer una pulsera, ja mos pot dur un rellotge de butxaca, ja mos pot dur una peça penjada pel coll, part d'una arracada, una caneta, és essencial.
0: Que ets la joia més rara. Ell és Damià Mulet, professor de joieria a l'Escola de Disseny, i mos explica també que de cadenes n'hi ha de tot tipus i de tot color.
1: Sí, formen, n'hi ha infinites, i n'hi ha de noves, cada dia se'n creen, n'hi ha de les formes que són iguals una que l'altra, després n'hi ha que no tenen cap d'iguala, a la redona, a la llarga, a la plana, segons el fil que està feta, té una secció o l'altra, i tenim les tradicionals nostres i tenim les noves o les buites de fora. Bé, en tenim de buites, en tenim de plenes. Les massises són les que pesen més, les que de dins a de fora són totes del mateix metall, xerra grandó, i les buides, les que només voltant, tenen com un recobriment d'encadill i de dins són buides per llevar pes en aquest element.
0: I entre tots aquest tipus trobam la cadena mallorquina.
1: Que era una cadena molt llarga que la duen embolicada les pageses, les pageses de bona casa, que la duen per la cinta embolicada. Això és la mallorquina.
0: De
1: la roba que em poso, la de més la
0: tiro. Damià Mula també explica que la cadena mallorquina és també aquella que fa un temps duien les dones penjant en el seu ventall. I per als homes també n'hi havia. Moltes vegades tenim tendència a associar les joies en allò femení, però anant ben equivocats.
1: Vos anomenaré la darrera cadena mallorquina, que és la cadena de Mora o la cadena de Granet, que diuen que això era una cadena que inicialment els homes la duen en el rellotge de butxaca, que està formada per unes rosetes fetes de bolletes d'or, una amb una, i també van cresquent i van fent una cadena. Perquè busco els llocs on
0: tu abans estaves. Idò, com que de joies i cadenes mallorquines ja en sabem una mica més, ara passam a les cadenes hoteleres amb Andreu Llebrest, que és gerent d'Amic Hotels i director de l'Hotel Horizonte.

0: Dos minuts anegats, canta Amic, i nosaltres en aquesta hora saludam Andreu Llebrés, que és gerent d'Amic Hotels i director de l'Hotel Horizonte. Com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, gràcies. I vaja, quina sorpresa amb aquesta introducció. És veritat que sou un crac, saps?
0: Aquest Amic, és que clar, va, tu també has posat... O també teniu una, no sé, un substantiu molt hermós per nomenar una cadena hotelera, eh? D'on ve aquest Amic Hotels? No sé si ja era una declaració d'intencions.
1: Pues molt probablement sigui així. Diguem que nosaltres, entre la nostra feina, considerem que una mica és qui, pues, bueno, pues, t'acobeix. Mm. És qui, quan també arribes a casa teva, pues, t'entén, te coneix ja, sí. Sap coses de tu, t'ajuda. I sobretot quan torna, pues, es reconeix.
0: Yeah.
1: I això pot ser el que és la cadena de valor que nosaltres li volem donar en el tema aquest, de que l'amic és la persona, pues, aquesta que dona sentit a la nostra feina.
0: Que bé. I és que avui hem triat cadena, Andreu Llebrés, com a paraula polisèmica d'aquest programa, i pensàvem que si hi ha una cadena que caracteritza la indústria d'aquestes illes, és hotelera. Horizonte té Hotel Colón, Miraflores, Gala, Campastilla... Perdona, Amic Hotels, Tes Horizontes, Colón, Miraflores, Gala i Campastilla, que són 5 hotels, per tant, ja ho podem considerar una cadena hotelera, correcte?
1: Bueno, hi ha qui diu que cadena ja són a partir de 2 hotels, per una cadena. Però, bueno, també hi ha, com l'entrevista d'anterior, pues, hi ha tipus i tipus de cadenes,
0: sí.
1: I no, nosaltres internament ens agrada dir-nos que som una cadeneta fina.
0: Una cadeneta fina.
1: Una cadeneta fina, perquè, clar, és que quan xerra un de cadenes, pues, ja, tot d'una, al cap li ve, pues, aquestes cadenes gruixades.
0: Sí.
1: Després, pues, nosaltres és cadeneta fina, amb un tamany que volen que sigui així, que ens permet encara estar la família dintre el contacte directe,
0: sí.
1: I bueno, pues, això és la neta tota d'aquesta. O sigui, intenció tota la del món.
0: Molt bé, m'agrada també si idea i com us relaciones en sa paraula des dia, i es va que quan dius cadena hotelera, tabosa, que és un senyor hoteler, normalment un senyor, normalment, ben trajeat, i no sé si amb un puro sa boca, però bé, tens aquesta sensació, no?
1: Aquesta imatge
0: que resté a veure, per exemple, amb Andreu Llebrés, empresa familiar, però, com diu ell, amb aquesta cadeneta fina, que, per cert, hi ha dos hotels, que jo crec que dos, digue'm si són més, però que han vist com canvia, en aquest cas, la ciutat de Palma, que són l'Hotel Colón, en el carrer 31 de desembre, i l'Hotel Horizonte, hem vist en el Esport i la Badia de Palma. Tenen més de 50 anys, aquests hotels.
1: Més.
0: Tot comença amb ells, o com comença això?
1: Tot comença, pues, ja fa molts d'anys, quan el pare i la mare es casen, decideixen dedicar-se a la seva vida en el tema de l'acolliment de les persones i del servici cap a els altres. Entonces entren directament a l'Hotel Colón,
0: sí.
1: I com a primer punt d'entrada entre la ciutat. I com tu dius, pues, claro, han passat ja 54 temporades de gestió directa nostra.
0: Sí.
1: I també ens agrada dir, pues, claro, pues, un hotel també forma part del testimoni real de lo que és una evolució de la ciutat.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: per 31 de desembre han passat milers de turistes, sí, milers de veïnats, proveïdors, cotxes, tràfics, de tot. Entonces, una manera que també forma part de mantenir-se els negocis oberts del part del temps i de l'evolució i d'això.
0: Sí.
1: I el mateix en el passeig marítim, al final, el port on està l'Horizonte, pues que també des d'allà, des de la muntanyeta, es veu tota la ciutat, com evoluciona el port de Palma, el nou passeig marítim, tot això, i a més, pues, un altre dia vos convidaré a veure una webcam que tenim des d'allà per veure també l'evolució ja directament a YouTube.
0: Sí, sí. Sí, sí, és que ara pensava, ai, si aquestes pedres xerrassin, eh? O que cartell de l'Hotel Horizonte xerràs tot el que ha vist, eh? Des d'allà.
1: Sí. I tant.
0: I escolta, com ho feis perquè aquesta cadena no perdi l'essència familiar, ja que vull xerrar de cadena?
1: Pues, només hi ha un truco a sentir. Jo crec que, o nosaltres creiem que si una empresa deixa de ser de la meva familiar no perquè sigui molt gran o molt petita, sinó des del punt de vista que la família deixa de tenir un poc contacte amb el dia a dia de lo que és el negoci. Mm. Això no vol dir que amb els anys un busqui cerqui que aquesta cadena de persones sí. Que vagin agafant més independència i més soltura, però seguint un poc en la línia de lo que la cultura familiar. Mm-hmm. Però, bueno, si un elles coneix els clients, yeah. Conèixer el personal, els proveïdors, l'acord, això és el que manté un caire pues, familiar.
0: Molt bé. I tu ara quants anys tens, Andreu? Perdona, sin discreció en públic.
1: No, sí, 53. I si vulgui fer comptes, pot dir que un any abans del naixement d'en Andreu, pues ja la família ja va iniciar aquest camí. O sigui, sí, ja sí. Es pot dir que va néixer dintre el colon.
0: Molt bé.
1: I a més... Mare Nostrum. Exacte. A Mare Nostrum, però...
0: A Mare Nostrum naixien quasi tots els camins.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, i durs molts anys, a més, lligat a la cadena i en tasques i amb una acció de gestió. Com ho feis perquè en els sopars, en els dinars, no estigueu xerrant tot el dia d'hotels? O ho feis, xerrau de la feina?
1: Bueno. quan un està dins una empresa... que a la vegada forma part d'una família, aquests límits són un objectiu de separar-ho. Però també és vera que no te diré que en qualque moment haguem xerrat d'hotels fora de lloc i fora d'hores. Però vull dir això, entenc que qualsevol negoci familiar pues, sol passar aquest tema.
0: Sí, és inevitable, segurament. Sí. I en Andreu jo crec que deu ser dels primers hotelers o d'empresa hotelera tu personalment, en entendre el poder de la comunicació a través de xarxes socials, a través de blogs, a través d'internet, sobretot en el començament. Ja t'hi ficaves molt amb aquest tema d'internet. La reputació i el boca a boca online també és important per vosaltres, Andreu?
1: Tu te'n recordes d'aquells anys, eh?
0: Sí, me'n recordo, per això ho dic.
1: Pues, totalment, i és una cosa que no ha passat de moda, tot el contrari, ha anat evolucionant, s'ha anat democratitzant, s'ha anat posant de cada vegada més important, i en el final hi ha com una conclusió, vull dir, un poc comunicar... O sigui, un ha de tenir una proposta de valor, una promesa, i aquesta promesa és el primer que un ha de fer, ha de transmetre el que realment ofereix. I la resta ve tot sol, vull dir, després hi ha els comentaris que són tan importants, per les recomanacions, el boca a boca, sobretot amb empreses familiars, que això també té un punt molt bo. Uh-huh. I avui en dia tampoc basta això. També ara surt l'intel·ligència artificial, que també afina molt més la necessitat del client perquè diu, no com abans que cercaves a Google, sinó dius no, jo voldria un hotel que estigui prop del passeig marítim perquè a la vegada em vagi bé per sortir a córrer i tal i qual, i entonces totes aquestes coses no es poden enganar, sinó que has de fer aquesta proposta i, bueno, a tiempos modernos lo que un ha de fer és no perdre el barco.
0: I tant, i adaptar-se i mirar sempre un poc més enllà. I ja anava acabant, podríem dir que l'hospitalitat, i tu has xerrat també d'hospitalitat, funciona un poc per contagi, no? Un bon gest de recepció, un somriure en el bufet des de matí... això, en el final, te quedes amb aquests gestos i, a més, que és que poden provocar una autèntica reacció en cadena de bon rotllo i d'agraïment. Tens en el cap alguna història de clients que, jo què sé, que van venir fa anys, que sempre tornen, que ha passat alguna cosa, no sé, alguna història?
1: Això si demanes a qualsevol hotel, hauria de tenir pues, 5 programes per contar històries, però et puc contar pues, que hi ha gent que visita els nostres hotels des d'abans, famílies, des d'abans que nosaltres entràssim, o sigui, des de més de 50 anys. Mm. O sigui, antes que nosaltres, ells són part de l'hotel.
0: Sí, sí.
1: La darrera cosa, pues, una nina que jo quasi la vaig veure néixer i venia amb el pare en pau descans i l'any passat li vaig anar al braç unes coordenades tatuades.
0: Sí.
1: I dic, Anne, de Dinamarca. Sí. Això què és? Això són les coordenades de l'Hotel Horizonte.
0: Uau, Andreu, pell de gallina.
1: És my place in the world, my place to be. I cada any, del dia 2 al dia 14 de juliol, Pues bé, pues ara ja amb la mare, amb el seu amo i la petiteta, que té l'edat del meu petit, i bueno, pues segueixen en el seu racó com My Place in the World. I això és una anècdota de les mils que te podria contar, que et dona molt de sentit a la feina que fas cada dia, perquè no tot és tan guapo, sempre hi ha
0: Ja, no,
1: coses que...
0: clar, ja. Però
1: Sí. Però
0: bé.
1: aquestes coses omplen i
0: Sí,
1: agraden.
0: impressionant, l'anècdota. Escolta, i d'avui que parlàvem de cadena, pensàvem cadena hotelera i tot d'una hem pensat en Andreu Llebrés perquè hi posa cor, posa família, hi posa ànima a una... Com ho has dit? Una cadeneta.
1: Una cadeneta fina,
0: Una
1: que no
0: cadeneta
1: perdem.
0: fina.
1: Perquè, clar, que si no sortiria molt presumptuós. Vull dir que,
0: Bé,
1: al
0: una
1: final,
0: cadeneta fina, però d'aquestes fortes, que...
1: hi ha cadenes que volen, a lo millor, pues, créixer molt o fer-se grans o guanyar molt de bé o tal, i nosaltres el que pretenem és un llegat, que es pugui transmetre, i una forma de vida, pues, que ens faci pues, sentir-nos orgullosos de seguir sumant anys. Res més, tan
0: Res
1: senzill
0: més,
1: com això.
0: quasi res. I d'Andreu Llebrés, una abraçada des d'Ivetres Ràdio.
1: Moltes gràcies a tots i bon vespre.
0: Bon vespre.
1: Adéu.
2: Ivetres Ràdio és diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio.

0: A veure, aquí en aquest programa, de tant en tant... Bé, Naina Marc cada dia surt en Escarrer, l'enviem allò xerrant-se gent i torna en sabó un poc cascada. Avui, Aina, anem bé beguent un poquet d'aigua. I en Juny Cortés també parteix i va fent les seves coses. I t'he de dir, Juny, que a mi me fa ganes tornar al Museu de Mallorca.
1: Sí, sí, sí, és que és un museu meravellós per tothom qui hi hagi anat, ho sabrà. I la setmana passada ja vam poder fer la nostra primera visita i avui toca la segona. Aquesta setmana la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, ens xerra sobre la ceràmica de la fàbrica Sarroqueta, un dels principals exponents del modernisme a Mallorca. Ho escoltam. Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Què tenim per aquí?
2: Mira, justament estem a la tercera planta del Museu de Mallorca i estem a la sala de modernisme. Mm-hmm. Avui, la intenció seria explicar la producció artística de la fàbrica de ceràmica La Roqueta. Aquí diríem que la introducció del modernisme el podem justament associar a la ceràmica artística que se produirà en aquesta fàbrica de La Roqueta. Aquest modernisme és un estil artístic promocionat per la burgesia, però, per una altra banda, també té una vessant social. Neix a Anglaterra amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels treballadors i les treballadores a conseqüència de la revolució industrial. Per tant, el que volen fer a través del moviment Arts and Crafts és embellir la vida mitjançant l'art i específicament mitjançant les arts decoratives, i en aquest cas nostre seria a través de la ceràmica artística de La Roqueta. Començaríem en aquesta fàbrica de La Roqueta que se va crear a finals del segle XIX, justament 1898, i que va tenir una vida curta fins 1911 i després una altra etapa fins a 1918. Aquesta fàbrica se va instal·lar en el predi de Son Riera, a Son Espanyolet, i una cosa a destacar que Pintura la gent no sap, i crec que és interessant, no és debades que hi ha els noms de carrer Indústria i carrer Fàbrica en el barri de Santa Caterina, justament és per aquesta fàbrica. Justament és per aquesta fàbrica de La Roqueta, que en aquell moment va tenir un esplendor extraordinari amb una curta durada. Va ser fundada per la família d'Aguiló, la que la va crear, la que va posar les bases, la que va fer tot, va ser Pere Aguiló, anomenat Cetre, i després va tenir unes altres etapes, però l'etapa que ens interessa seria la primera etapa, que va des de 1898 a 1910. La seva idea era aquesta, era embellir les cases fent dos tipus de ceràmica. Uns que són els plafons de rajola i l'altres els objectes de forma. Aquí en el Museu de Mallorca tenim exemples de les dues manifestacions artístiques amb unes obres d'una qualitat excepcional.
1: Sí, sí, sí, se veuen. Són obres de gran qualitat i totes aquestes se varen fer, diguem, en aquest estret de 13 anys, no?, que va ser la primera etapa.
2: Exacte. La cronologia, més o menys, aquestes solen ser a partir de 1900, 1900, 1904, 1911. Llavors, aquí destacaríem tots aquests plafons ceràmics provenen justament de la casa Aguiló, a Portopí. Se van desbocar aquesta casa, però se van poder arrencar i se van poder recuperar. Creiem que aquesta sala de La Roqueta no solament és important per conservar la memòria d'aquesta, una de les fàbriques més importants que hi ha hagut a Mallorca, encara que es produís en un període curt de temps, sinó també perquè el museu té com a funció conservar i difondre objectes desapareguts o cases desaparegudes. Les cases no han conservat, però com a mínim el contingut de les cases sí que el podem tenir exposat aquí en el Museu de Mallorca.
1: Clar, perquè aquests enrajolats, que són bàsicament quadres que estan pintats damunt d'unes rajoles, vull dir, és impressionant. Se sap si aquesta casa original estaven en terra o les parets?
2: Mira, de qualcuns d'ells, aquests que són marines, que tenen aquesta inspiració en el paisatge holandès, i els altres dos, els quatre, sabem que provenen d'una habitació. O sigui, tota l'habitació, tots els arrambadors, la part baixa de l'habitació estava enrajolada amb aquests plafons ceràmics i fins i tot també hi havia sostre. Si una cosa caracteritza el modernisme és l'abús decoratiu, que després va ser protestat per moviments com, per exemple, passat el modernisme, Adolf Loos fa un llibre que se diu L'ornamento como delito, perquè era un abús. Imagina't, ens hem d'imaginar una habitació tota plafonada, per les parets, en terra de parquet, les làmperes.
1: Sí, fins i tot és sòtil, quan te seguessis a jaure, poguessis veure.
2: Poguies a veure. I són temes, generalment, en aquest cas, són temes de natura. Alguns són quasi com a trencatalls. És a dir, hi ha un balcó amb unes oronelles que quasi, si tu tens un pot d'imaginació, pots sentir el cant de les oronelles, pots sentir l'oloreta de les flors, pots gaudir del flaire de la mà o d'aquestes branques de fulles, de flors, perdó, de ametller, aquest arbre icònic de Mallorca que està desapareixent.
1: En el cas de les balcons, les oronetes, pareix quasi com una espècie de finestra falsa, no? per evocar, suposa, aquesta sensació d'estar mirant per una balconada d'aquestes amb una gran arbre damunt i les oronetes allà. I aquesta altra que comentàvem ara, les de les flors de Matller, pareix com una mica, igual estic ficant una mica la pot aquí, però com a d'inspiració de les arts aquestes més orientals, no? Perquè té que haver aquesta perspectiva una mica més plana, des fons amb un color bloc i les formes com bastant marcades, pareix així com a més el que solem associar amb l'art japonès, no?
2: Efectivament. Justament un dels desencadenants del modernisme és l'Exposició Universal de París. A l'Exposició Universal de París, que hi va haver a final de segle, hi va haver el pavelló de Japó, que abans no se coneixia. En el pavelló de Japó se varen ensenyar els gravats de Hokusai, de tots els gravadors importants, i llavors això va cridar moltíssim l'atenció. Evidentment, si tu agafes un gravat japonès i ho compares, veus les branques de bambú, aquí són un poc, no sé si són ben bé de bambú, sí, no? Però veus les branquetes, veus les floretes, tenen una relació, en aquest cas, molt, molt directa. I fins i tot és de les oronelles. Aquestes oronelles sí que és vera que és molt interessant, perquè jo te diria que és el que se diu un quadre dins un quadre, en aquest cas seria un plafó dins un plafó, perquè la balconada és una balconada de ceràmica, de plafonat, fet...

0: Ivan.
1: Mira, la ceràmica de forma també de clara inspiració de cada tradició modernista tenim diferents coses. Primer, tenim aquestes tècniques de ceràmica vidrada, amb una lluentor considerable i, per tant, tècnicament també una fàbrica molt innovadora en quant a tècnica de fabricació artística. I també és molt interessant les formes que incorporen figures animals i també flors i en alguns casos també figures femenines i masculines i reivindicant també aquests volums tan extraordinaris que se poden fer en la ceràmica. I per una altra banda també una àmplia tipologia. Tenim aiguamanils, tipus que se fan a l'Alhambra, un poc és l'objectiu del modernisme també i de la Roqueta és recuperar la tradició artesanal i dins la tradició artesanal hi ha també una clara inspiració en la ceràmica vidriada d'època andalusina, de segle XIV, XV, de reflexos metàl·lics que ho poden veure amb aquestes objectes de forma.
2: Sí, amb un color molt viu i a més acompanyat per aquesta lluentor de la ceràmica vidriada que són... Vull dir, impacta molt, perquè a més, pues, per exemple, aquesta que comentaves ara és enorme, és molt gran.
1: Sí, perquè això un poc imita els aiguamanils que hi havia, per exemple, a l'Alhambra. A l'Alhambra hi ha unes fornícules en els diferents patis que hi ha uns aiguamanils. I aquest aiguamanil verd, en les dues notes, i amb aquest ocell, curiosament, l'he trobat pintat a un quadre d'un taller d'un pintor, perdonau, però ara no me'n puc recordar, però ell el tenia en el seu taller, aquesta forma molt similar. O sigui que també era un objecte de col·leccionisme.
2: Si voleu venir a veure-ho, tercera planta del Museu de Mallorca, teniu els mostradors, tenim aquestes ceràmiques de les que hem estat xerrant, aquests objectes i moltíssim més. Moltíssimes gràcies, Maria Gràcia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Araceli i Juny, per venir aquí al Museu de Mallorca.
3: Que bé sentir-te, Maria Gràcia. Que interessant. Tu estaves molt interessat.
2: Jo moltíssim. Jo estava engrescadíssim i podria haver estat xerrant hores de modernisme amb Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, però no han tingut més temps. Però si vos heu quedat amb ganes, com jo, la teniu aquesta exposició, tota la col·lecció del modernisme del Museu de Mallorca a la tercera planta, i és una visita molt recomanada. Per ara li deim adeu a Maria Gràcia Salvà, però al museu hi tornarem la setmana que ve. Estau atents.
4: Ivetres Ràdio és informació.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
3: Són les 9 i 46 minuts. Aina, Marc i de Maca.
6: I del demà és dimarts. Què fa la gent un dimarts?
7: Demà aniré a fer feina i al cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
8: Aixecar-me i anar a fer feina.
6: Què fas feina?
8: D'auxiliar, un centre de dia.
9: Demà aniré amb els meus amics en el cotxe a menjar un kebab.
6: Jo tenc llibre, perquè demà Sant Carrió on fa feina és festa, és festiu. I aniré a la muntanya o demà.
3: Y
0: Mira, que cada dia colco fa uns anys, però jo ja fa un mes que surto a passejar per el carrer i fins avui no m'havia trobat a ningú que me digués que ha de celebrar un aniversari.
7: Demà aniré a fer feina i es cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
0: I acabam avui amb els plans d'una predina que ha sortit a caminar amb el seu net.
10: Sí, pues mira, demà, entre altres coses, pot ser meva filla madurar els nets i els atendré dues hores perquè ella pugui fer el seu. O sigui que estarem així, després en el parc i això.
0: Són els teus nets, que són aquí ara.
10: Sí, sí, sí, són tots dos. Vols sortir a xerrar?
0: Què faràs, tu, men? Què faràs demà? Compte-nos, primer.
11: Inés.
0: Inés. I què faràs demà? Aniràs a escola?
11: Sí, sí.
0: I el cap vespre?
11: També.
10: No, el cap vespre, bona, bona. En el parc, en els papis.
11: No? Sí. Sí.
0: Hauríem d'agafar exemple de nines que demà volen anar a escola fins i tot per el cap vespre. I bé, fins aquí per avui i demà tornem amb més veus de carrer.
4: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I avui ho fem amb Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'Ivetres Ràdio. Benvingut a Cateva, com estàs?
12: Moltes gràcies, molt bé.
3: Mai millor gràcies. Dir-lo de benvingut a Cateva, ja ho dic bastant, eh? Amb molts col·laboradors, però sí, sí, mai sí. Millor dit aquesta vegada. Ara en xerrarem, però avui en triar la paraula cadena, com a eix conductor del programa. Si en Raül Jiménez li dic cadena, que li venes cap primer de tot?
12: Sí, sobretot, doncs, jo els relaciono cadena amb ràdio, sobretot perquè he estat molts anys a una cadena, no? Una cadena nacional amb moltes delegacions a totes parts, però també IB3 és una cadena, sí, té una programació autonòmica amb desconnexions locals, això és una cadena. Sí,
3: sí, sí. Totalment. I en Raül és enginyer tècnic industrial i ha estat cap tècnic de Ràdio Mallorca durant 25 anys.
12: Sí.
3: O sigui que ara aquí a IB3 Ràdio ets nou, com qui diu, pràcticament.
12: Sóc el nou.
3: Clar, però amb una àmplia trajectòria com a cap tècnic. Quan un comença un lloc nou, després de tants anys, com se sent? Com te sents tu?
12: Bé, aquests dies estic parlant amb la família i tal. Sobretot, no per arribar a un lloc nou. Sobretot perquè el meu ofici, el que jo necessit, sí? És tenir control una mica de tot. Som tècnics, soc enginyer, hem de solucionar coses, hem de tenir-lo tot controlat. I quan arribes a un lloc nou, porto 25 anys a la ràdio, però a unes instal·lacions que han canviat radicalment, que són altres, altres sistemes, altres marques, altres equips. Aleshores estic cercant encara aquest control. I això és el que la meva missió ara mateix, no? Recuperar el control de la meva vida, no tan...
3: T'entenc, però perquè encara no tens tots els elements, clar, no?
12: Sí.
3: No ho saps tot.
12: Sí, sí,
3: ho has de començar a conèixer tant les persones com l'entorn, no? Com la part tècnica.
12: I he de dir que lo bonic del nostre treball és això, és anar coneguent coses noves i provant i fer sempre una mica de I+D i tot això, però partint d'un mínim de control del que ets responsable, i això és el que noto els primers dies, no? Que me falta una mica
3: d'això. A més, qualsevol cosa que passi, tot d'una serra, Raül,
12: i ara mateix és, no, espera un moment, que això no, encara no sé... I això arribarà i estem treballant per això, clar.
3: Sí. I hi ha aquesta feina que segur que controlaràs amb un obrir i tancar d'ulls, que en 25 anys, tecnològicament, la ràdio ha d'haver canviat molt.
12: Sí, sí. Quan jo vaig començar, hi havia màquines d'escriure a la redacció, no als estudis. Els estudis ja tenien ordinadors. Però sí, i tot era molt analògic, després hem anat digitalitzant i la sort meva és que vaig ser jo qui va fer tots aquests canvis, no? Incloent-hi el canvi d'instal·lacions, eren a Son Mos i van anar a un altre lloc, a Son Cigala. Sí, i és molt bonic. O sigui, la sort és que aquesta evolució que jo he fet i que sent enginyer de continuar a la ràdio, perquè finalment és la meva passió, no? I aconseguir evolucionar, però dins del mateix àmbit és un luxe. Sí.
3: I els oients no saben molt bé tot el que hi ha darrere. Bé, ni els oients ni els que estan davant del micròfon tampoc saben molt bé el que hi ha darrere. Aquí s'encén a l'estudi aquell llum vermell, que sí. Jo sempre dic a tothom que ve quan estigui vermell vol dir que ja m'ho sent tothom.
12: Sí, sí.
3: Però clar, aquí hi ha una sèrie de maquinària que no coneixem, que ha de funcionar una baula darrere una altra, perquè la nostra veu aquí davant el micròfon arribi a la gent, sigui en els cotxes, sigui a l'ordenador, sigui a l'aparell de ràdio convencional, on sigui, en el telèfon mòbil, no?
12: Sí, hi ha moltíssima tecnologia. Ja l'havia abans a l'època analògica, però encara ara és inclús més complicat. I tot. És que el que tu dius, la llum vermella, doncs això és un sistema de GPIs i GPOs, que se diu, no? I tot el trànsit de la senyal, des de que parlem fins que s'escolta als receptors, que ara poden ser els receptors analògics de FM i poden ser ja els nostres receptors d'AV+, que emetem des de fa poc. Tot és un recorregut que és meravellós. I un poc el que deia, i tenir-ho ja tot controlat, això és boníssim.
3: Te sents això, una espècie de mag, o que, no? Diu, jo tinc el control, no?
12: Sí,
3: no per alimentar cego, sinó per el fet de que saps que si fas això, això funcionarà, no? Sí. Aquesta...
12: És senzillament, per la nostra manera de viure, és senzillament gratificant, quan ja saps el que n'hi ha darrere.
3: Uh-huh. I ara tu també deies de Plus, de AV+, que IB3 és la primera ràdio autonòmica que emet digitalment. Sí. Clar, ara és tot molt digital i amb un entorn, sí, molt, molt, molt digital, però a la ràdio hem de recordar que quan se'n va llum o quan no tenim internet podem escoltar la ràdio.
12: Sí.
3: I que la ràdio ha estat el que mos ha comunicat en temps de guerra, quan no havia cap telèfon en el costat. Vull dir, la ràdio sempre hi ha estat.
12: Sí.
3: I encara que aquest entorn sigui tan digital, si tot això falla, podem seguir emetent.
12: Sí, sí. Això és una reivindicació molt important que s'està fent ara, que és que la ràdio gratuïta i universal és aquesta.
3: Uh-huh.
12: Ha passat.
3: Sí, sí.
12: Un apagón, qualsevol problema, diguem-ne, major, si no tenim internet... Oblida't dels dispositius mòbils, d'escoltar aplicacions, d'informar-te de qualsevol altra manera. La ràdio sempre pots tenir a mà un sintonitzador, un transistor a piles, i nosaltres estarem emitint.
3: Clar.
12: Per què? Perquè
3: tothom ha comprat un transistor.
12: Clar,
3: per
12: que sí, clar que sí.
3: Nosaltres podeu escoltar com vulgueu, però sempre un transistor.
12: Nosaltres tindrem un grup electrogen, nosaltres tant als estudis com a la muntanya, i s'escoltarà. I això va passar, no a Mallorca, per sort, a Balears, no varen estar desconnectats, però a la península...
3: Sí, en aquesta gran apagada que hi va haver fa uns mesos, no?
12: Sí, però a la península va ser així.
3: Sí, i la gent escoltava la ràdio dels transistors.
12: Sí, i ens hem de posar en aquesta situació de no tens absolutament res d'informació del que està passant, només tens la ràdio.
3: Sí, sí. I de la ràdio sempre hi serà, i com deia la cançó, ni l'estrella del vídeo ha pogut en la ràdio. Nosaltres li donem la volta a la cançó. Avui mos acompanya en Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'IB3 Ràdio. Fa molt poc que és aquí i aviat ho tindrà tot supercontrolat, estem segurs. I té, només, abans de fer-te les dues preguntes habituals, la ràdio com a mitjà, com t'acompanya tu? Més enllà de la part tècnica, més enllà de que hi siguis darrere, la ràdio com a mitjà t'acompanya?
12: Clar, tot el dia, tot el dia. Pel matí, per la nit, a totes hores, sí. Sí, sí. Això és la sort que tenim, segurament, els que fem feina aquí,
3: sí,
12: no?
3: Sí, és que estimem la ràdio.
12: Sí, quina sort.
3: Sí, totalment. I sempre faig aquestes dues preguntes. La primera, i dic, no és xafardeig, sinó que fem una llista per tenir això, idees per anar a dormir bé i dormir bé, que fa una persona com en Raül Jiménez per dormir bé.
12: Bé, llegir, que segurament és el que
3: fa quasi
12: diu,
3: tothom.
12: Sí. Però en el meu cas he de reconèixer que com a enginyer, no? Això sempre és una mica pues, t'apropes molt a dir que ets una mica friki. M'agraden els llibres de ciència.
3: Molt bé.
12: De ciència. Uh-huh. Ciència-ficció també, però sobretot... De ciència. Ara estic llegint de Carl Sagan, directament.
3: Uh-huh. Que bo.
12: Cosmos i,
3: sí,
12: i bueno, és tercera o quarta vegada, no? Per què? Perquè a la segona o tercera pàgina...
3: Te quedes dormit.
12: Me quedo dormit, sí.
3: I és un bon, també és un bon somni per llegir. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Que mos proposes?
12: Una cançó que m'agrada moltíssim i no sé per què, però he pensat que m'agradava, que m'agradaria escoltar-la aquesta nit. Uh-huh. Aquesta nit és una cançó que em portaria... No, la pau de,
3: sí, sí,
12: d'anar a dormir i tal, és Caprichoso el azar de Joan Manuel Serrat.
3: Perfecte. I de...
12: És una cançó preciosa.
3: Preciosa, i ja començarà a sonar. Així que, Raúl Jiménez, moltíssimes gràcies i bona nit.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Fue sin querer. Es caprichoso el azar.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, finalment podrà tornar a casa seva. La seva advocada i l'empresa propietària Urba Gestión han arribat a un acord després d'una reunió mantinguda aquesta tarda. De moment es desconeixen els detalls de l'acord. Tot plegat mentre el govern espanyol comença el compte enrere per aconseguir un acord que permeti l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres. La portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, destaca la importància que el decret tiri endavant.
2: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
1: I tornant a les Illes, l'Ajuntament d'Artà tanca la porta a la creació de noves places turístiques al municipi. El ple municipal ha aprovat començar els tràmits per limitar el nombre de places i reduir-les a les zones més saturades. En total, a tot el municipi, no hi podrà haver més de 3.700 places autoritzades enfront de les 4.300 que hi ha actualment. Manuel Galán és el batlle d'Artà.
3: Artà diu basta a més places turístiques. Això es diria a partir de demà, si s'hi prova, diríem, no se donarà més places turístiques, malament que a la bossa d'allotjament turístic es promogui places dins Artà.
1: Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les Cases Velles de Son Espases, un servei que ja s'ofereix i que té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers com el de pulmó i el de mama. La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir tota la informació genètica dels pacients.
4: En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
1: I a Eivissa, la prevenció sobre el consum de substàncies estupefaents en adolescents funciona. És la conclusió que s'extreu del darrer estudi del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives, que registra un descens del tabac i del cannabis respecte al 2018. Belén Albite és la directora del centre.
5: Que en el 2018, en el último mes, 17 jóvenes fumaban y que ahora solamente fumen 5, hombre, se nota mucho la diferencia.
1: Tot i això, però, preocupen les noves tendències com el vapeig o les begudes energètiques. I a Menorca, 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de netejar vehicles amb aigua de la xarxa. Només Es Migjorn i Ferreries no les han aplicades, una situació que obliga a buscar alternatives per estalviar cada gota. I una solució l'ha trobada una empresa de lloguer de vehicles del polígon de Maó, una depuradora que permet reaprofitar fins al 95% de l'aigua. Toni Masferrer és director d'Autos Menorca.
6: Tota l'aigua que emprem per fer necotxos es torna a emprar. I hi ha una pèrdua d'un 5%, que és aigua que se'n va damunt dels cotxos quan els fan net, però l'altre 95%, o sigui, quasi tot, es torna a emprar. Gastem més aigua amb els lavabos que fent net cotxos.
1: La jutgessa eleva a 233 la xifra de víctimes mortals per la Dana de València. És una més de les fins ara comptabilitzades. Es tracta d'una dona que va morir gairebé un mes després de les inundacions a l'Hospital de la Fe de València, després de caure per l'entrada d'aigua al seu domicili de Catarroja, un dels municipis més afectats per la Dana. Amb aquest apunt hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? La literatura bona i de proximitat pren el programa d'avui dilluns a l'Aviador. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IB3. Comencem.

0: I així, com ha dit en Rafel, començam la setmana amb molt bones lectures. En primer lloc, a la nostra estimada Lucia Pietrelli, qui ens parlarà de Vestigis. És l'assaig que acaba de publicar en Badia Edicions. Després, Homofera, l'obra del poeta lleidatà Pep Sans, amb que va guanyar fa uns mesos l'11è Premi de Poesia Miquel Bauçà de Felanitx. I per acabar, també tindrem novetats musicals d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Homenatge i catarsi, però també reflexió sobre la por, la mort, l'estima, fantasmes, monstres i esperits passats i presents desfilen per un assaig poderós i farcit de referències. Vestigis, laberinta, empar en flames va guanyar el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani i avui passa per l'Aviador la seva autora.

0: I l'autora no és una altra que Anna Lucia Pietrelli. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: El llibre que més m'ha costat tancar. Ho reconeixes? Aquí mateix.
1: Ho reconec. També reconec que m'ha costat tancar, no? En general.
0: Sí.
1: Però, sí, bé, igual és per por, no? Que també és un tema
0: justament
1: de l'assaig. Però sí, aquesta sensació de que, clar, sempre podries millorar i que se quedi allà negre sobre blanc i no puguis tornar a canviar res. Sempre m'espanta molt. I bé, en el cas de Vestigis, com també és un escrit més personal i també la primera vegada dins del terreny de l'assaig, suposo que les pors eren encara més grans.
0: Com t'has sentit precisament transitant de l'assaig? Has fet poesia, has fet novel·la... Ens agrada molt això que escrius i ara te poses en l'assaig. Encetes un poquet aquesta llista de guanyadors-guanyadores que a partir d'ara tindrà el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani. Però vull saber com ha estat el procés, no el procés emocional, sinó el procés d'escriptura, no? Enfrontar-te a un gènere que fins ara almenys no havies publicat. No sé si havies escrit qualque cosa.
1: No n'havia escrit gaire. És vera que suposo que també per treure'm pors de damunt, jo anava pensant i penso, més o manco, que sempre sóc un poc... escric un poc a la frontera, no?, dels gèneres,
0: sí.
1: I que també quan faig narrativa, per exemple, és una narrativa bastant d'idees, no?, de pensament, en el fons.
0: I que té una poètica bastant evident.
1: Sí, no?, com una barreja, al final. Sí, sí. I llavors, amb Vestigis, és el primer assaig, però...

0: adaptar, però sí que d'alguna manera notava que l'havia d'escriure, no? Que la, en aquell moment necessitava escriure aquest llibre.
1: Vaig com una mena de catarsi.
0: No sé si com a catarsi, sinó com, bueno, com quan te veus amb un amic i necessites en concret explicar-li una història, no? No tampoc perquè això t'alliberi o per rebre un consell a canvi, sinó bé, perquè tens això a punta de llavis, no? Dins de la boca i ho has de dir. I jo no volia escriure Vestigis, o sigui, jo volia escriure la meva propera novel·la.
1: I, ah, que curiós, això.
0: I m'hi vaig posar i veia que no, que me n'anava cap a una altra banda, me n'anava cap a això, no? Cap a lo que és Vestigi, cap a reflexionar sobre fantasmes, absències, mort, i al final vaig dir, mira, si és això lo que sento, vaig tirar cap endavant, sense saber si al final sortiria o no del meu ordenador. Però sí, va ser com a molt clar que el meu interès en aquell moment era més per investigar aquests temes i reflexionar al voltant d'això que no per, bueno, per anar cap a aquests mons novel·lats que també m'agraden molt, però es veu que no era el moment.
1: Hi ha una frase que m'agrada especialment, que dius que en la pèrdua d'un progenitor cau la darrera barrera que es protegeix de la inexistència. No cau, després te matises a tu mateixa, s'enfondre. Clar, això me sembla molt complicat fer d'allò personal una qüestió universal, i aquí ho fas, a través de cites, de referències, de ramificacions, diguem que, no sé si dir-li el motor, el pretès o directament el tema és la mort de ton pare. Per cert, quant de temps passa entre que perds a ton pare i comences a escriure Vestigis?
0: Passa un mig any, uns 6 mesos, més o manco. Jo crec que no sé si us he explicat, no? Molt bé, però al final és un fet que més enllà clar, de la mort de mon pare és un fet que ens toca, no? A tots, que tu saps que és una cosa personal però que en realitat pega un bot i clar, es converteix en tema universal, no? I llavors per a mi era un poc aquesta seguretat de sabre que no estava només xerrant de jo mateixa, perquè si no, Ventura hagués fet, bueno, un dietari, no?
1: Clar.
0: Sinó que estava anant un poc més enllà de la meva experiència personal, que jo generalment no toco gaire en els meus textos, o no tant, com a Vestigis, però sí que en aquest cas, bueno, la crida era bastant, bastant forta. I era aquesta idea de que en realitat tothom, abans o després, no?, perd un pare. Llavors, no és una situació gaire estranya ni gaire única, però justament per això és un pou molt compartit, no? És un abisme que tenim al voltant o de vora contínuament i que m'interessava molt veure com es podia viure de manera literària, no?, per dir-ho d'alguna manera. I vaig disfrutar, crec, de la mateixa manera de llegir sobre aquest tema i de crear jo mateixa, no?, també.
1: Lucia, tens més por a la mort pròpia o dels altres? Si tu llegeixes Vestigis, jo crec que aquí estàs manifestant la por que tens a la pèrdua, l'essència, i això sempre té l'alteritat, no?, com a referència, òbviament. Però ara no sé jo si us sabré explicar o fer-te la pregunta adequada, però crec que m'entendràs. La maternitat t'ha fet canviar aquesta perspectiva? Aquesta por que podies tenir, que estava aquí plasmada en el llibre, de la pèrdua, de la mort dels altres, ara també és a la teva, perquè ja tens una criatura que depèn de tu?
0: Sí, ara, abans que diguessis maternitat, jo ja només tenia aquesta paraula en el cap. Jo tenia molta por a la mort abans de ser mare, no? Abans de tenir Nauva. Sí que tenia molta por a la mort meva, també. I és molt curiós com després ha transitat, o sigui, quan va néixer la meva filla, se va convertir que tota la por se va volcar damunt d'ella, llavors jo ja només tenia por per ella mateixa i no per jo.
1: Clar.
0: Però ara ja, que ella en té 6, ara ja sóc en un altre punt de la por, que és por per ella, però també tinc por de morir-me jo i de deixar-la massa petita. I llavors, bueno, és com un viatge mental bastant, bueno, bastant compartit, crec que entre pares i mares, però sí que és així. O sigui, és por per ella, però llavors és por també cap a tu perquè la deixes i llavors és una por duplicada, multiplicada, que ja crec que llavors més gran me'n faig, més por tinc. Al principi pensava, ai, mira que bé, ja no tinc por per jo, no? Ja jo vaig tranquil·la per la vida i només tinc por per la meva filla, i ara ja no.
1: Clar, però crec que Sant Joseph

0: Campbell, que diu això de que la societat necessita la por com a experiència cohesionadora. És una frase que sona bé, que després l'has de pensar també bastant bé, però vull que tu me diguis què significa per tu aquesta frase també.
1: Per a mi és bastant fonamental, o sigui, com a frase, en un sentit que jo crec que segurament l'amor i les passions ens mouen i ens fan fer moltes coses, però jo crec que la por és el motor més gran, no? Llavors, clar, ens mou i ens cohesiona, com diu la frase que acabes de citar, i de fet, a dins de Vestigi també aquest tema hi torna una mica relacionat amb els contes populars, perquè jo crec que aquestes com a taques, no?, de terror o de por que hi havia als contes populars en el principi, que ara avui en dia estan com una mica més edulcorada,
0: Sí,
1: no?,
0: clar.
1: la cosa, però que eren un principi, jo crec que justament servien com a experiència cohesionadora. Tothom escoltava aquest conte de por i justament perquè era amb por pel mig, no l'oblidava, saps? Era com una, crec, o aquesta és la meva teoria, no?, un poc, però que era com una manera més, una eina més, perquè no s'oblidés el conte.
0: Clar. Sí,
1: La
0: que això fos sempre.
1: repetició, però també la foscor.
0: Tornes a la mitologia, la grega, la japonesa, de les comunitats indígenes, molt ben documentat i explicat. T'atrau de manera especial, crec que ja ho hem parlat en altres entrevistes que t'he fet, no? Sempre t'envolta la mitologia, de qualque manera.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: No hi ha manera d'escapar d'això.
0: No, ni, no importa, ho facis. Està bé així, no?
1: És allà on són totes les preguntes, no? Més
0: Clar.
1: que hi ha respostes, no?,
0: I
1: també,
0: quasi tots els
1: però
0: temes, també.
1: és això. I crec que des d'allà també ens ve aquesta necessitat que tenim contínuament de fabular, no?, i de contar, d'explicar-nos les coses molt a través d'històries, més que a través d'una resposta, una frase, no?, i punt. Aquesta necessitat de contar contínuament i de fabular-nos la nostra vida i la vida dels altres, o dels fenòmens també naturals que ens envolten, i jo crec que té molt a veure amb la mitologia i que es troba ja l'arrel allà mateix. I a mi m'emociona molt la mitologia, és com que m'ha canviat la mirada i la necessito molt a l'hora de llegir i a l'hora d'escriure, també.
0: No només hi ha referències mitològiques, hi ha una bibliografia de 2 pàgines en un assaig de 120 i poc. Està farcit, com deien, de cites, de referències. Jo crec que és l'assaig d'una lectora que llegeix molt, si me permets el pleonasme, però que també, t'imagino, fent moltes anotacions, perquè, clar, la memòria... Per molt privilegiada que la tinguis, que no sé si és el
1: No,
0: cas,
1: no és el cas.
0: no
1: No
0: te
1: és
0: dona
1: el
0: per
1: cas.
0: tant. O hi tornes permanentment, o és d'aquestes lectores
1: No, no,
0: que va amb el llapis a la
1: amb
0: mà.
1: llibreta, amb notant, i també això, Pentura, és una de les coses de la primera pregunta que me feies abans, de per què m'ha costat tant tancar, perquè, clar, seguia llegint sobre el tema quan vaig tancar Vestigis i anava trobant com a més referència o més coses que pensava, ala, això ho hagués pogut
0: Clar.
1: posar aquí, això hagués pogut canviar-lo allà. I clar, si tu segueixes llegint, no?, i documentant-te al voltant d'una cosa quan el llibre ja l'has acabat, bueno, és dur de viure aquest moment, però sí que sóc una lectora que té molta tendència, en lo bo i en lo dolent, a subratllar, a escriure de vora, i sí, des de sempre.
0: Mira, perquè veis que no ets l'única, t'estic mostrant
1: Molt
0: la
1: bé.
0: primera pàgina del llibre
1: Em fa
0: i
1: il·lusió.
0: també la segona.
1: Jo t'he dit que em fa il·lusió quan veig un llibre
0: Ah,
1: meu
0: sí?
1: així, eh?
0: Ah,
1: Hi ha
0: sí?
1: gent que, autors que no, però jo sí.
0: Pues jo crec que ara hauria d'anar a la prestatgeria, però crec que tots els teus estan subratllats i anotats per jo. Estem entrevistant l'Utxer Petrelli a propòsit de la publicació de Vestigis, laberint Empara en flames, editat per Adia i, a més, Premi Blavionet de Pensament Contemporani. Una altra gran frase del llibre, Lucia, el terror també és un lloc. Explica-me-la. S'explica aquí, però...
1: És que, bé, a Vestigis, en realitat, jo crec que la mort, la memòria o el terror, que són un poc els temes, els grans temes de l'assaig, se converteixen en llocs i en personatges, no? I en el cas del terror, per a mi va ser molt clar, amb l'experiència de la mort, no?, d'un ésser molt, molt estimat, va ser molt clar que el terror ja es podia convertir en un lloc, que és el lloc de l'absència, no? per resumir-ho, no? D'alguna manera, és el lloc en què, i també surt, no, a l'assaig, hi ha aquell silenci, no, a l'altra banda. Per a mi que m'obsessiono molt amb els records, amb la memòria i tot això, va ser una de les coses, crec, com a més difícil de pair, això d'entendre que, clar, llavors hi havia uns records compartits amb una persona que ja no hi és i que aquests records eren com a coixos.
0: Clar.
1: Perquè només hi havia la meva versió ja. I aquest silenci a l'altra banda m'inquietava i m'inquieta molt. I també te deixa aquesta sensació de... M'ho estaré inventant? Ho estaré tot ara, no? Tornant a viure d'una manera diferent perquè ja estic sola dins d'aquest record? I la sensació que a mi em deixa tot això és segurament una sensació, si s'ha de resumir amb una paraula, de terror. I crec que per aquest motiu la primera part, sobretot, de l'assaig gira al voltant, no? del terror. Del terror a la mort, del terror a l'absència, o del terror també a la pèrdua, no? De records.
0: Quins monstres habiten la teva memòria? O, si vols, te puc demanar d'una altra manera. Han evolucionat o han canviat els monstres i els fantasmes al llarg de la teva vida?
1: Jo crec que sí, que han canviat, però el que m'assombra molt és que jo no tinc tendència a recordar els meus monstres passats.
0: Val.
1: I llavors, quan tinc, ara, com ara, no? que m'obsessiono molt amb els records i la memòria i tot això, penso com vivia abans, quan no m'obsessionava amb això. Segurament m'obsessionava amb una altra cosa, però no et sabria dir ara mateix què, no? Però en el moment present sí que ho visc com a, bueno, com la meva obsessió central, que em porta a llegir molt al voltant d'aquest tema i algunes vegades també a crear. No? A intentar posar paraules, tot i que poses d'alguna manera paraules a un dels fets més silenciosos, no? del món, com és l'absència o la mort d'algú, i és una lluita a nivell també de llenguatge, no? De trobar i polir el llenguatge, trobar la paraula correcta, m'ha fet molta feina, no? però també és, bueno, el repte dels escriptors, al final.
0: El Paradís, el Valhalla, el Psicopoms, dels quals també esmentes, l'Utomosi dels Yanomamis, la reencarnació, les mentides que li diem als malalts quan estan molt malalts, tots són ficcions, al final, excuses, construccions que feim perquè en realitat no han superat allò de la mort?
1: Sí i no. Jo no crec molt en la paraula superar. Jo crec que al final tot és qüestió de temps. I bueno, hi ha aquesta imatge que m'encanta, que surt amb visió de ja, no? De Cronos engolint els seus propis fills. Sí. Jo crec que això ja ho diu tot, no? Vull dir que, clar, és el temps que ens menja. No? I llavors, clar, totes les construccions del voltant per a mi no és que t'ajudin a superar, sinó que t'ajuden a crear un món després de les tragèdies, o un món després, no?, de segon quina realitat que estàs vivint. És com un món altre que també reivindico molt a Vestigis, no? El món de la literatura.
0: Totalment,
1: com
0: clar.
1: A món habitable que te queda després. No en pla teràpia, que no és una paraula en la que cregui gaire, però sí com a, en pla, això, pegues un bot, o com a pròtesi de tu, també, no?, el teu cos i el teu cap. I llavors hi ha dos mons aquí.
0: Surs diferent després d'escriure un assaig així? Ja no t'he dit que hagis fet catarsi o no, no t'aixer tant del plano emocional, sinó fins i tot dels teus coneixements i fins i tot com a escriptora, no? Perquè això requereix una recerca important, endinsar-te en temes que potser tenies allà tractats d'una manera superficial o llegits o observats, però aquí te fiques molt, no? No sé si és conscient de que escriure un llibre així al final te canvia, en certa manera.
1: Sí, jo crec que sí, segurament, no? Un poc, també per lo que estaves dient de tot el fet de lo que llegeixes i de la documentació, no? Com a lectors, vull dir, quan una persona és molt apassionada, no?, de la lectura, jo crec que els llibres ens canvien, per sort, no? I llavors, clar, fent investigació al voltant de Vestigis, la primera, segurament, me va canviar més la lectura del textos que no
0: el fet,
1: sí, que no l'escriptura en si, tot i que també crec que cada llibre que acabes escrivint al final passa per tu i deixa una marca, no? Però sí que he disfrutat molt del procés d'escriptura perquè anava acompanyat de tanta, no? Tanta lectura.
0: Ahir vaig tenir ocasió d'anar a veure Quiso Negro, d'Esther Gunting, una peça de dansa contemporània guanyada del Max, magnífica, i Serendípies de la vida, que també parla de la mort, no? S'endinsa la mort a través del tarantisme, un ritual, en aquest cas sí que catàrtic, del sud d'Itàlia, una Lucia és italiana, per aquells oients que encara no sàpiguen. I vaig estar pensant tot el temps en el llibre, en el teu llibre. Ben igual que quan ja estava acabant el teu llibre ja sabia que aniria a veure Quiso Negro, vaig estar pensant en allò que m'oferiria la peça. Al final, tot això se resumiria en la pregunta de si hi ha una manera llatina d'acostar-se a la mort o de gestionar la mort, que mos diferencia potser d'altres cultures.
1: Potser, segurament és una qüestió que passa molt, no? Per la cultura és una qüestió molt cultural. Latinoamèrica, no? Que surt esmentada unes quantes vegades, no? També a l'assaig. Clar, hi ha una altra manera, no? De viure la mort. Nosaltres és vera que tenim tendència a posar-nos d'esquena, no? Els cementiris estan, bueno, com una mica apartats.
0: Sí, sí.
1: I també hi ha un tipus de cultura, el mateix eufemisme, que a mi me posaven molt nerviosa al principi quan me deien, no sé, ton pare se n'ha anat, ha marxat. No,
0: o sigui, ja
1: clar, un pare mort, no? I a mi em va costar molt dir en veu alta aquesta frase, però si cuides el llenguatge, em feia molta ràbia al mateix temps aquestes altres maneres d'edulcorar una situació que tanmateix l'has de dir per lo que és. És una tasca com un poc ètica, no? Fins i tot hem de dir les coses per lo que són o cercar la paraula que les defineixi, no? De veres. I sí, o hi havia expressions també que me molestaven molt que... m'estic morint, no?, quan estic molt cansat. Jo, cada vegada que una persona deia aquesta expressió, m'irritava molt, ara ja no. Però és molt curiós com, de cop, quan tens una experiència, no?, de dol tan propera, de cop el llenguatge també el vius d'una altra manera. I això també te fa entendre, en realitat, quanta importància té el llenguatge, no?, en el nostre dia a dia, tot i que estigui molt gastat i emprat contínuament, sobreemprat i tot. Però, clar, de cop, ho veus tot per lo que és. Llavors, m'estic morint, ja per a mi era morir de veres, no? Ja no era una manera de dir una altra cosa. O emprar això, no? Se n'ha anat, quan en realitat no estàs xerrant d'una persona que se n'ha anat per tornar, no? Quan tu... I clar, el llenguatge és un dels altres grans temes sempre quan jo escric, i aquí també, segurament aquesta voluntat d'anar a trobar les paraules que puguin d'alguna manera explicar i definir l'absència i el silenci.
0: Deixem que te demani, aprofitant del fil que m'amolles del llenguatge, t'ajuda a ser trilingüe? No sé com van d'anglès, o per ventura també xerra suec, no sé, però com a mínim sé que ets trilingüe, i a més que ets capaç d'escriure en tres idiomes, l'italià, el català i el castellà. Això t'ajuda a l'hora d'ordenar el cervell? T'ajuda a l'hora de fer recerques, per exemple, sobre el llenguatge? Te dona eines?
1: Per una banda, segurament
0: És que acostar-se a la vida en tres idiomes té el seu pas.
1: Segurament, per una banda, m'ajuda i per una altra no tant. No? O sigui, clar, per una banda sí tens la possibilitat d'anar com a mirant el llenguatge a través de tres ulleres, per dir-ho d'alguna manera,
0: per això,
1: no?
0: Perquè
1: al final és un reflex de moltes coses, no?, el llenguatge. Però també, per l'altra banda, a vegades només em confon, no? Sobretot el català i l'italià, que són els dos idiomes que empro habitualment. Sí que a vegades no és gaire ajuda, no sé, en aquest cas també hi va haver gent que em va dir, home, xerrant del tema, no?, venint, bueno, de ton pare, com a primera experiència d'origen del text, sí. Pentura, si l'haguessis escrit en italià, hagués tingut, no sé, o més força, o hagués...
0: Jo també he pensat això. Perquè tu te relacionaves amb ell, òbviament, amb italià.
1: Clar, sí. Idò, jo crec que Pentura ha estat capaç d'escriure aquest llibre en un temps relativament prou proper a la mort de mon pare, gràcies al fet de que estava xerrant en català, o li estava escrivint en català. I
0: era com una eina distanciadora, sí, que te permetia escriure.
1: Hi havia com un filtre,
0: que interessant,
1: que com no hi havia el filtre del temps, no, no hi havia distància, perquè en realitat d'alguna manera acabava de passar, però jo necessitava igualment escriure-lo ja. Segurament el català, en aquest cas, em va ajudar en aquest sentit.
0: Hi ha expressions italianes, també, moltes coses que li deies o te deia en italià. Deixem tornar un poquet a la maternitat. Parlant de maternitat, perquè en Lucia públicament parla de maternitat i perquè en vestigis i surt, t'ha canviat una mica la manera d'escriure? No sé si els temes que tens ara mateix en marxa en el teu cap, fins i tot també te deman per la logística, no? Si és a nivell pràctic, tenir una criatura de 6 anys, has dit que té 9, clar, això resta temps.
1: Sí, la logística
0: és
1: complicada encara. D'aquí uns anys ho serà menys, encara la logística és complicada, tot i que jo sóc d'aquelles persones que a vegades se perd un poc si té massa temps. Llavors, també m'ajuda, una mica m'ajuda, a obligar-me, no? Però per l'altre, és curiós perquè jo trobo que la maternitat és un tema del que jo he xerrat des de sempre, perquè des de sempre... justament a l'altre extrem, no, de la mort, hi ha el donar vida, i sempre m'ha semblat com un fet de ciència-ficció, un cos capaç de crear un altre cos. Fins i tot quan ho estava vivint jo no m'ho podia creure. No sé, sempre he tingut aquesta imatge com a... En sèrio que això no és possible? I flipant tota sola. I llavors sempre he escrit molt de maternitat, i el que jo em qüestiono ara, que ho he viscut, que ho estic vivint, és... si ho escric millor o pitjor, no? Perquè a vegades, quan és una experiència que tu no has viscut en primera persona, però bé, l'has llegit, l'has coneixes, tens moltes persones properes que hi han passat, pintura tens una llibertat, o sí, o una manera de mirar les coses més lliure, sí, o més salvatge, o més, desfermada, no? I quan ja ho has viscut en primera persona, pintura... costa deslligar-te de la teva experiència personal, i llavors canvia una mica la manera de contar aquell fet. No ho sé, no sé contestar a si ho feia millor.
0: Jo crec que ho has fet. No, però no t'anava a dir millor o pitjor, sinó que com gestionaves el temps, no? Que ara està més compartiment, o més compartit, evidentment.
1: Sí, però sí que és un... No? Això passa a vegades amb el tema, que dius, és un tema que m'obsessiona des de sempre, i ara que l'he viscut, pues, no sé com em relaciono, no? Ben bé amb ell. Però sí, segur que segurament després el que comporta en la pràctica és anar a cercar fissuretes de temps. Per escriure. Però bueno, és com la lectura.
0: S'aconsegueix al final.
1: Sí, és com la lectura, jo crec, no? Si és la teva passió, al final ho aconsegueixes. Més lentament, segurament, però ho pots fer.
0: Vestigis, Laberint en part en flames, es va presentar ahir a la Setmana del Llibre en català. Presentacions a tocar, Lucia, pròximes?
1: Sí, ara en faré una el 28 d'octubre a Sant Joan. I és l'única que de moment tinc programada. Vaig anar també a la Setmana del Llibre en català a Barcelona la setmana passada. I ara tinc aquesta final de mes i després ja veurem.
0: Vas al FLEM, Massona?
1: No, al FLEM no.
0: Guany, no. Però has anat qualque
1: vegada. Sí, hi vaig anar amb Deimos.
0: Efectivament, tenia el teu nom allà vinculat al festival, del qual també ens ocuparem d'aquí poc. Lucia Pietrelli, moltíssimes gràcies per venir, per escriure aquesta meravella, Vestigis, Laberint en part en flames. També enhorabona amb Pau Badell i companyia per tenir tan bon gust a l'hora de publicar a Dia Edicions. De fet, la pròxima entrevista també és un poemari publicat per a Dia. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: IB3 Radio es cultura.
1: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En lloc de fugir, i de, se va acostar allò, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: I continuem, problema, continuem parlant de bona literatura. Llops a Guimerà, l'ombra d'en Lorca tal vegada. Fets viscuts, desitjats, a cops de puny, tot transita pels versos d'un poemari encès i necessari, Homofera, d'en Pep Sanz, i publicat a Peredia, ha guanyat el Premi Miquel Bauçà, i no ens estranya gens.

0: arrows with the poles. We are art you can fuck. The doll people are quiet. What is there to say?
1: I aquesta veu meravellosa de na Sofia i Selen serveix per saludar en Pep Sanz. Pep, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, encantats de parlar amb tu. I deixa'm que te presenti, tal com te presentes, bueno, el Manco l'editorial, el Solapa, poeta i Marieta feta fera. Ens encanta, ja està. M'avui tatuar aquesta frase.
2: Que bé, que bé. Sí, a mi també m'agrada.
1: És molt xula, la veritat. I una declaració d'intencions, també. Anuncia un poquet tot allò que ve després, no? Torna a ser necessària la vindicació de la homosexualitat, del món LGTBIQ, i ho fas en ràbia, i jo te diria, afegiria, que en aquests moments no se pot fer d'una altra manera.
2: Clar, clar, vull dir, és que no és que torni a ser necessari, és que sempre ha sigut necessari.
1: Sempre, clar, sí.
2: I crec que hi ha hagut amenaces des de diferents llocs, no? Des de la criminalització, que és una cosa que crec que és més evident i que hem vist, no? Com sent discriminats des de l'àmbit legal fins a l'àmbit social, però també l'amenaça de l'homogenització, de l'absorció, diguéssim, per tal de fer-nos desaparèixer, no? És a dir, si un noi gai, per exemple, està absorbit pel sistema, està desactivat. I per a mi això també és una amenaça important, no?
1: Mm-hmm. Has passat aquesta ràbia per cap filtre o... Però, clar, la ràbia no se té les 24 hores del dia, tu no sé quan escrius, si al vespre, al matí, si per etapes, si per èpoques, però, evidentment, la ràbia hi és, pot ser de dins, però no sempre en la mateixa intensitat. No sé si m'entens el que t'he dit, que segurament hi ha filtres, també, no?
2: Sí, i a més és una ràbia molt conscient,
1: clar,
2: no? Potser en el primer poemari que vaig escriure sí que era com més per intuïció, però aquí tenia molt clar que volia canalitzar aquesta ràbia i dur-la cap a llocs on crec que està molt justificada, no? I no és una ràbia que només parteix de la meva experiència personal, diguéssim, sinó que aquest llibre crec que intenta reflexar i poetitzar experiències homosexuals que malauradament són molt compartides, no?
1: Sí,
2: cadascú té la seva experiència, evidentment, però sí que hi ha certs àmbits o certs aspectes, no?, que crec que travessen el llibre, que malauradament compartim totes les persones que són del col·lectiu.
1: Un poquet amb la idea, no?, que traspua l'epíleg d'en Sebastià Portell, no?, jo no som aquest Sebastià, tal Sebastià del Grindr, perquè hi ha un poemari anterior que fa referència, però mentiria si digués que no n'he conegut qualcú, clar.
2: Exacte, exacte. I és una mica també el que va trenant el llibre, no? Perquè si bé la primera part parla del rebuig de l'origen, no? Quan una persona és homosexual o és fora de la norma, sigui per homosexualitat o per qualsevol altra cosa, és expulsada ràpidament, diguéssim, del que seria la norma, no? De t'has de casar, has de tenir fills i tal i qual. Però després també és veritat que quan t'apartes d'aquesta norma, quan t'apartes d'aquesta caixa, en sorgeixen d'altres, no? Jo i moltes altres persones del col·lectiu crec que ens hem vist abocades a moltes etiquetes i estereotips del col·lectiu on se'ns ha dit, mira, aquesta és l'experiència, si tu ets gai, aquesta és l'experiència que has de viure, no? Sempre poso l'exemple que t'agrada, la Lady Gaga. Has de tenir sexe constantment, t'has de drogar i has de sortir de festa, no? Que és una realitat molt, molt legítima per qui l'esculli, no? Però no és l'única. I continua sent una altra caixa. I al final també és unes coses que m'agrada denunciar, no?, en aquest poemari. El fet que saltes d'una caixa a una altra però que continues engaviat dins de caixes.
1: És un poemari militant, estic d'acord, no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: I no te fuig aquesta etiqueta, òbviament.
2: Exacte. Hi ha gent que potser crea, no?, amb una finalitat més estètica i ja està, però jo penso que la poesia i la literatura genera pensament i pot anar més enllà, no? I penso que és més enllà de poetitzar i universalitzar les experiències, penso que és important tenir un missatge.
1: Això que vaig a dir-te ara és una floreta com una catedral perquè me considero molt lorquià i jo hi ha poemes, uno del petit concretament i és que l'home ja ho sospita tot lo d'aquí dintre, que me recorden a allò que escrivia Lorca.
2: Però ja,
1: no t'havien dit mai?
2: No, no, que va, ja m'agradaria la meitat de la meitat de la meitat.
1: No, però les
2: Però no, però feliç, el paper
1: construccions,
2: que obligui.
1: expressions... Sí, mira, les urpes fan ressò d'un salt de Macià, si la fosca es confabula amb un nen de cabells negres, aquesta imatge del nen, bueno, en el seu cas pot ser a la vorera del riu, allà on sigui, no? Però tu
2: Sí.
1: parles també de la seva fesomia. Tres sotanes amaguen silenci, silenci, silenci. Ell també s'acostava a la religió, no? En aquest cas la catòlica,
2: Sí.
1: d'igual que manera. Vull dir, és vera que hi ha estat sense forçar. Llegir aquest poema i dir, ostres... M'està recordant. Però bé,
2: Que bé, que bé,
1: si
2: que
1: no t'ho ha
2: no,
1: dit
2: que
1: ningú,
2: no.
1: ja està, el regal està fet i tu fas amb
2: Moltes
1: això,
2: gràcies pel regal.
1: amb allò que vulguis.
2: Sí, no sé si creure-m'ho del tot, però gràcies pel regal.
1: De tota manera, a part del regal, també t'ha xerrat en Lorca perquè és molt curiós, per no dir una altra cosa, que la seva figura sigui reivindicada ara per tothom, fins i tot per aquells descendents del que li varen assassinar. No? És com una
2: Sí,
1: cosa molt
2: sí.
1: loca.
2: Bé, ara amb això de la bola negra
1: La bola negra,
2: també...
1: clar, sí.
2: Sí, la veritat, l'he de veure encara la pel·lícula,
1: Mm.
2: però Déu-n'hi-do. Però sí que és veritat que qui sí que estava vinculat d'alguna manera a Lorca, no?, era Guimerà,
1: Sí, sí,
2: i
1: sí.
2: Guimerà apareix bé, és molt important, diguéssim,
1: Moltíssim.
2: en el poemari, no? I llavors sí que d'aquí, sí que d'aquesta tradició potser, no?, sí que penso que hi ha hagut més, no?, d'aquí.
1: Sí, no, total, era la següent pregunta. Guimerà molt present, Terra Baixa, si vols, i clar, és que
2: Sí.
1: udolen els llops en aquest poemari, udolen per totes bandes.
2: Sí, exacte.
1: Valga la
2: Bé, jo...
1: metàfora, no?, i la referència guimeriana, també.
2: Clar, o sigui, jo, més enllà de qui era Guimerà, no?, i la seva identitat, que és una cosa que últimament, de fet, crec que Albertí Arribas va entrar un llibre fa poc, no?, que era molt interessant sobre la seva vida personal. Més enllà d'això, a mi m'interessava molt tant el paisatge, no?, perquè jo sóc de Ponent i hi ha un paisatge de Terra Baixa que em ressona molt, no?, amb
1: Clar.
2: necessitava potser tota aquesta simbologia pel llibre, però una de les coses que més em va cridar l'atenció és que Àngel Guimerà, no només a Terra Baixa, sinó en d'altres obres, no?, jo crec que feia com una defensa de les persones que eren com diferents o vistes per diferents, no?, no sé si era Benet i Jornet, crec que deia, no?, que el gran tema bàsic de Guimerà és la defensa d'això, de les persones diferents
1: Sí.
2: davant d'un marc opressor, no?, i d'aquesta voluntat de ser.
1: Mm-hmm.
2: I llavors jo volia, no?, agafar aquesta voluntat de ser tan guimeraniana i fer-la cuir i portar-me-la al meu terreny, no?
1: Soc home, soc homo, soc fe, soc fera. Estic intentant de llegir-la perquè és preciosa, a més. És una presentació de Pep Sanz.
2: És una presentació de Pep Sanz i d'altres persones. És a dir, el llibre no toca només, no?, com deia abans, no toca només, diguéssim, el que jo he viscut personalment, que també hi és, sinó aquest estereotip de què et parlava, no?, de com la religió, no?, al final, la tradició i la religió tenen un paper important, almenys en els gais de la meva generació, sobretot si venies de família religiosa. I també la fera, no?, aquesta batalla entre el que se suposa que ets i has de ser i el que realment ets i com està percebut això de qui ets, no?, aquesta fera.
1: Tens el poemari davant?
2: El tinc a prop, però potser perdo cobertura.
1: Perquè és que crec que estaria bé no evitar que els oients escoltassin aquest poemari en concret, perquè me sembla particularment potent, no? I guapo.
2: Sí, doncs.
1: Si el tens, el llegeixes tu, i si no, ja ho faré jo. Molt de gust. I jo crec que en Pep està preparat per llegir aquest o qualsevol altre poema que tinguis a mà i que te faci ganes, Pep, endavant.
2: I tant, som-hi. Soc home, soc homo, soc fe, soc fera. Soc negre als dos costats d'una ratlla blanca. El goteig d'un plor i la mare rere la porta. La pausa entre pregària i grinder. Un riu de confessions dins d'un catèter, el bateig preseminal i l'hòstia santa. Neixo en la revolució minsa de la fe amb què s'estima qualsevol pare. Neixo en transgressió i em fan fora del paradís perquè Déu m'agrada massa.
1: Molt bé. I vols llegir un altre, ja que hi som?
2: Vinga,
1: Vinga.
2: va. Fisting carnal, que aquest m'agrada molt.
1: Endavant.
2: Fisting carnal, però de carn no n'hi havia. Només una estesa d'idees intestines i un deler dilatat com un fil que penja d'un vespre i com una llengua feta puny i feta tristor, també. Quatre braços dins un forat queien com un meteorit i coien com una pedra a raó. Quatre braços remenant el cau d'on no podia sortir, ple de feres. Però tan sols una mà, només una mà que semblava trobar el cor al fosc del fons. Però no, de carn no n'hi havia, només gana.
1: Meravellós, són dos poemes, insistim, incloses a Momofera, Premi Miquel Bauçà 2026, estem parlant del seu autor, Pep Sanz. Deixem que agafi una frase que està allà enmig d'un poema, que és això de que la gent folla poc en català, i jo te deman si a part de follar poc, compra poc en català, prega poc en català, canta poc en català.
2: Malauradament sí, però sí que és una cosa que també volia denunciar, no?, que dins del col·lectiu el castellà i l'anglès estan com molt estesos i fins i tot ens estan traient com expressions, no? Me'n recordo que una vegada algú va dir com és que diem shady amb lo bonic que es diu ombrívol, no? I jo vull reivindicar que podem ser guys o podem ser del col·lectiu i a la vegada podem parlar i viure en català, que és un dret que tenim, no?
1: Mm-hmm. Com t'imagines en Pep Sanz, poeta, a partir d'ara, la teva trajectòria, la teva evolució, en què estàs ara, si vols transitar també altres gèneres, bueno, col·labores amb diferents mitjans de comunicació, compagines... Sí. Com t'imagines el Pep Sanz, poeta?
2: Doncs espero que amb la curiositat que sempre he tingut, no?, que és el que em fa escriure. Amb sort, l'any vinent sortirà un llibre, però no vull dir massa més de moment. I també he acabat d'escriure una novel·la, així que...
1: Uau,
2: per mai això.
1: que se publicarà d'aquí poc o què?
2: La novel·la encara li hem de trobar...
1: Vale, editor, molt bé.
2: Editor, sí, però bueno, tot el seu temps. La qüestió al final no és tant publicar, sinó, no?, poder expressar-se i poder compartir també amb l'altra gent el que fas.
1: I fer-ho en català. Pep Sanz, moltíssimes gràcies per escriure aquest poemari tan meravellós i també per estar aquí a l'Aviador. Moltes gràcies.
2: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada.

0: sleeping their head on the wall. They fucked the yard on that afternoon. The dolls are off running and laughing together, swimming in the milk of the moon. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother.
1: IB3 Radio es diversidad.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
9: I després de tanta literatura, Mònica, un poquet de música també per acabar el programa.
10: Sí, un poc de música i de rock and roll, també amb una part de crítica social. Sentirem el darrer tema de Talleres Molina. De fet, ja sabeu que varen anunciar la seva dissolució justament quan se varen presentar. Per tant, és l'avançament del segon i del darrer disc d'aquest trio mallorquí. La cançó se diu América Primero i escoltarem ara en Julio Molina, que mos parla de què parla la cançó.
9: Una clara referència a Donald Trump, no?
10: Efectivament,
9: American First, venga.
11: América Primero es el nuevo single que publicamos ahora como adelanto de lo que va a ser nuestro segundo y último disco en principio, que publicaremos en 2027. Y es nuestro particular homenaje, rechazo a, evidentemente, a Donald Trump, ese tipejo que, bueno, que parece sacado de una película de Austin Powers, más que un presidente de verdad. Y bueno, pues eso, yo creo que es un tipo que merecía una canción, por supuestísimo. No sabemos por qué no la hizo U2, ni por qué no la hizo los Stones, nadie. Al final la hemos hecho nosotros, hemos tenido que hacerla nosotros. Y alguien tenía que hablar de este señor que, bueno, que hizo del bulo un poco su manifiesto del autoritarismo, de la ignorancia, el desprecio a todo el mundo. Yo creo que merecía como mínimo pues un estribillo hablando de esa América que se ha inventado él, esa América Primero, que no representa a nadie más que a él, y por eso le hemos querido hacer esta canción.
9: I de Talleres Molina, Mònica, que en aquest cas s'aferren a l'actualitat, un poquet de llunyana, però com que ens toca tant, evidentment, a Donald Trump, el senyor que deia Julio, que està en els informatius, sí, i les portades de diaris cada dia.
10: Només han fet un vídeo que vos agradarà, amb una ambientació molt nord-americana, banderes, personatges, que el podeu veure. De fet, sempre treuen punta a l'actualitat i, de fet, també preparen alguns concerts a la península. L'esperarem que tornin a actuar per ses illes. En qualsevol cas, els trobareu a xarxes amb tota la seva parafernàlia, la seva roba que sempre duen com a mecànics.
9: De mecànics, no? Sí,
10: exactament. Sí. I llavors també sempre fan ses presentacions amb aquestes fulles de taller, no? De com anar a feines de reparació de cotxes. I donem a escoltar finalment aquesta cançó, que és América Primero, de Talleres Molina.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Comencem una nova sessió de dilluns de l'Eclèctic. I per què dic dilluns? Senzillament, perquè és el dia que sí o sí dediquem els quasi 60 minuts de música al jazz. És molt més que probable que la majoria hàgiu conegut el convidat d'avui, segur que també el tema amb el qual hem encetat el programa. Sí, efectivament, és el senyor Josh Benson i el tema era Affirmation, un dels moltíssims èxits del guitarrista, cantant i productor de Pittsburgh. Recuperem un directe del que vos aniré comentant un parell de coses.

0: Si sou seguidors de l'Eclèctic, que espero que sí, i si no, espero que ja aviat formeu part de la comunitat a partir d'avui. Bé, deia que si éreu seguidors de l'Eclèctic, ja sabeu que de tant en tant anam recuperant aquestes edicions enregistrades al Festival de Jazz de Montreux. I George Benson ha estat, al llarg de la història, un dels músics més recurrents a la cita de Suïssa. Avui, concretament, recuperem l'actuació del 1986. Va ser la primera, després, com vos he dit, en vingueren moltes més. Weekend in L.A. ha estat el tema que acabava de sonar, també prou conegut. Entrem ara al terreny de les balades, que també broda el senyor Benson amb Love Ballad i que ens la presenti ell mateix.
1: This song has been with me for many years. I loved it from the very first time I heard it sung by a group called LTD. Now the lead singer of that group is known as Jeffrey Osborne. Fantastic singer.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és música.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
1: De dilluns a divendres a les 5...
11: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
11: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
11: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
11: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
11: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
11: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
10: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
10: I en pugues, sí.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

George Benson en directe al Festival de Jazz de Montreux en l'edició del 1986, la primera vegada que intervendria en el festival. Ell mateix seleccionà el repertori dels temes que formarien part de l'àlbum. Un concert que inicialment s'edità en DVD el 2005 i que a partir d'ara, d'aquest passat mes de maig, també està disponible en disc compacte. Concretament, dos CDs i un DVD. Clàssics com el Love for Love, amb el que acaben de recuperar la sessió de l'Eclèctic, o aquest The Greatest Love of All, una altra baladeta.

George Benson, sens dubte, una de les figures, dels icones més importants del món de la música en general i també del jazz en particular, tot i que en el terreny més comercial va anar guanyant espai en la seva carrera i el jazz, de debò, ha anat relegant-se un poc. Però en qualsevol cas, un poc del gran Benson és molt de Benson. Tots els que han tingut l'oportunitat de sentir-lo en directe ho han pogut confirmar. I en directe és com es presenta en aquest recent llançament discogràfic, tot i que estem parlant d'un enregistrament del 1986, ara actualitzat, o més ben dit, llançat per primera vegada en disc compacte. Anem a posar un poc de ritme i sentir aquest bon punteig de la guitarra net i càlid. My Latin Brother.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. I Vetres Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Amb el Benson més funky de Never Give Up on a Good Thing, acabant d'entrar a la recta final de la sessió de l'Eclèctic d'avui. És el que vos deia abans quan vos parlava del vessant més comercial del guitarrista, cantant i compositor. Estimades i estimats, ens hem d'acomiadar, ho farem amb una composició de Barry Mann i Cynthia Weil en la col·laboració de Jerry Leiber i Mike Stoller, que popularitzà el film All That Jazz. Sí, evidentment, és On Broadway, i per arribar a la mitjanit ens la interpreta George Benson en el Casino de Montreux el 1986. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Joan Jiménez. Direcció, presentació i selecció musical, tot un plaer, Ferran Pereira. Gràcies per acompanyar-nos. Salut i bona música.

Tèntol número 1200. Un moment, que he de trobar la pàgina que avui justament se m'ha despapalat. 1247, perdoneu-me, 1247. Heu de saber que avui és dilluns, és 28 de setembre, per tant, començam amb una efemèride. Avui fa 98 anys que oficialment varen descobrir la penicilina.

0: Bon dia a tothom. Sí, efectivament, dia 28 de setembre de l'any 1928, Alexander Fleming, vos sonarà, de manera casual, diuen, va descobrir la penicilina. I la pregunta, sabeu quant de carrers, places, passejos, avingudes duen el nom d'Alexander Fleming a les nostres Illes Balears? Idò, molts. Moltes poblacions tenen un carrer dedicat al doctor Fleming. Per exemple, hi ha un carrer Llubí, a Llumajor, a Lloseta, a Sant Antoni de Portmany, a Inca, Ciutadella o Santa Maria. I a Palma, fins i tot, hi ha una plaça, la de nom oficial de plaça d'Alexandre Fleming. I això és perquè el descobriment de la penicilina va transformar la vida de milions de persones. De fet, aquí a les Illes, l'esperança de vida va augmentar 10 anys entre els anys 1950 i 1970. I en aquest miracle és impossible no tenir present la importància de la penicilina. També va ser determinant a la Segona Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial havien mort infectats de pneumònia bacteriana el 18% dels soldats. Però a la Segona Guerra, i gràcies a la penicilina, la taxa de morts per aquesta causa no va arribar a l'1%. Perquè la penicilina i Alexander Fleming, que va ser vist com una eminència constatada per un descobriment tan efectiu, va ser molt popular. De fet, a un que breveja molt, una persona que breveja molt, se diu per llevar la importància que tampoc no ha descobert la penicilina. I és clar, també mos demanam d'on ve la paraula penicilina amb ve la geminada. I de segons el mateix Alexandre Fleming, li varen posar penicilina perquè filtrat de brou de floridura no sona massa bé. I perquè aquesta floridura miraculosa venia d'uns fongs del gènere Penicillium, ja coneguts per la ciència. I de Penicillium en va sorgir el nom de penicilina. Avui, idò, fa 98 anys que oficialment es va descobrir la penicilina, un medicament antibiòtic que va acabar amb malalties com la sífilis, que patien un 15% de la població, i amb bacteris causants de la diftèria, de la amigdalitis o de la pneumònia. Començam.
1: Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tental, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui. Ja ho sabeu, avui som dilluns, som dia 28 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són avui l'equip complet, na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: bon dia i bon dilluns, Miquel Junc, ben tornat.
1: Bon dia.
0: Com anam?
1: Bé, bé.
0: Has descansat?
1: Tornant dilluns és complicat,
0: ah, sí?
1: Però sí.
0: És allò que té si tornes a principi de setmana.
1: Així és, així és.
2: Que és dilluns. Després de vacances, eh?
1: Clar.
2: Han estat curtes, eh?
1: Sempre se fan curtes les vacances.
0: Sempre. Sempre. Ja sempre. Ha refrescat un poc. Però bé, ha fet un temps espectacular.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, sí.
0: Per anar a nedar encara aquests dies.
2: Sí.
0: La veritat que fem molt bons dies. Ara sabeu que començarà un poc la tardor, que ja, ja l'esperam també, eh? I de Celestia Oliver, ben tornat també. I Maria
2: gràcies.
0: Pons, com estàs? Ben tornada.
3: Moltes gràcies.
0: Tu també has passat bon cap de setmana.
3: Jo ahir estava en remull. Avui ja no se pot, però ahir jo nedava i l'aigua estava boníssima.
2: I era darrere, ja no se pot. Ah, perquè ets aquí, clar.
3: Home, no, puc, no m'ho no, puc. No. Sí. Teletransportar, xapant dos, no. Encara no he descobert la fórmula. No.
0: La mala tenim a prop,
2: sí.
3: Sí, això sí.
0: Això sí que ho tenim.
2: I avui anava bé, crec.
0: De, bé. Que de plana?
2: Sí. Sí.
3: Sí. Està un poc més ennigolat avui. Pintura, però...
0: Doncs sí, passam el cap de setmana i avui és dilluns. Tenim molt de continguts preparats per aquest programa i Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui parlarem de música, ja que l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora el seu mig segle de vida i ho fa amb l'edició d'un disc que es diu Punt de Trobada, un treball que té 11 peces i que reivindica tant el folklore d'aquí de Mallorca com a patrimoni viu, i volen mantenir les arrels alhora que també volen mostrar com evoluciona amb el pas del temps.

0: vida, si tota una vida, 50 anys, a més aquesta cançó perfecta per commemorar aquest aniversari, 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, han fet un disc, se diu Punt de Trobada, i avui tindrem en Tomàs Salom per aquí, Norbera, sí. Celestí, qui més vendrà?
1: Tenim en Toni Costa, també,
0: i en Toni Costa, dos. Que són dos dels membres d'aquesta banda.
1: On hi participen membres antics i membres actuals.
0: Sí.
1: En l'enregistrament d'aquest disc, sí, que commemoren aquestes 5 dècades.
0: Així és, avui en parlarem amb ells i també escoltarem la seva música. I més temes, Maria?
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i pegarem avui a prop d'Ivetres Ràdio perquè la ràdio pública es troba des dels seus inicis al carrer de Manuel Azaña, número 7 de Palma. Però qui va ser Manuel Azaña? D'ençà de quan du aquest nom? Què hi ha en aquest carrer de Palma? I d'avui en coneixerem més detalls. Ràdio

0: Doncs si veieu un carrer que mos pega ben de prop, el carrer on pega el sol, quan diu aquesta cançó, On the Sunny Side of the Street, parlarem del carrer de Manuel Azaña, que és el nostre carrer d'Iveta Ràdio, perquè se diu així. I també tenim tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui el dedicam a l'associació Estrella d'Anna Marta, per això que connectarem amb l'esportista de llargues distàncies, amb en Nat Xamena, perquè ha fet tota una gesta per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.

0: per peça. Fins després.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
3: ¿Por qué no le conocías?
2: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
3: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
4: El sueño va sobre el tiempo.
5: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
4: Nadie puede abrir semilla.
5: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
2: No.
6: Doncs avui també parlarem de La Bola Negra amb Eugenia San Pedro i com ha estat aquest fenomen en el primer cap de setmana en cartellera. Dues hores de programa que ara comencin, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
7: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
8: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
9: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
10: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
9: O bé, el correu electrònic.
11: O sorpresa.
9: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
6: Efectivament, totes aquestes vies teniu per contactar amb nosaltres, així que vos esperam. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
10: Fins ara.
6: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui ja... Crec que ja... Fa un parell de dilluns que és aquí.
9: Sí, repeteix.
6: Ah, que sí? S'ha afaitat.
9: M'agrada.
6: T'has afaitat, Iker? Avui, ben afaitat, Iker Hernández. Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
8: La rabiosa actualitat.

0: ara sí, Celestí, és el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Mira, sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'arbres fruiters, de fruiters de Menorca, concretament de la conservació de varietats locals d'arbres fruiters d'aquesta illa. Si no...

així és, avui parlem de quelcom curt atental als arbres fruiters de Menorca, perquè l'illa vol evitar la seva desaparició, la desaparició de les varietats de fruiters locals. D'aquesta manera, el Consell de Menorca ha aprovat per primera vegada un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Menorca per donar suport a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de l'illa. L'acord aprovat a través del Consell Rector i canalitzat mitjançant l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera preveu una aportació de 20.000 euros durant enguany, aquest 2026. Sí.

0: I aquesta cançó popular de Menorca, la novia dels gendarmes, ha anat molt bé per parlar d'aquest tema, perquè els recursos d'aquest projecte se destinaran a arbres del gendar, que d'ençà de fa anys desenvolupa Càritas per conservar varietats fruiteres tradicionals de Menorca. Unes actuacions que inclouen el manteniment i l'ampliació de la col·lecció existent, la prospecció i la selecció de noves varietats i tasques de reproducció vegetal i manteniment d'aquests arbres, d'aquesta zona, que fan que conservin aquestes varietats. Un conveni que també contempla activitats per apropar aquest patrimoni agrícola a la ciutadania, com siguin, per exemple, tallers educatius, visites a grups i associacions, participació en esdeveniments i també accions de divulgació. Molt interessant,
1: sí,
0: no?
1: És per tot això, per tots aquests motius, i tant que han decidit que avui dedicarem el programa de Tèntol a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Menorca.
0: Són les 3:21. Tèntol.

Atenció a la pregunta d'avui, perquè m'encanta aquesta pregunta i és d'aquelles que fan treure un somriure i, a més, connecten amb la història. Ara sabreu per què. Conten que un dia el senyor Richard Kane, aleshores governador de Sa Majestat Britànica a Menorca, en temps de dominació britànica de Menorca, passejava pel mercat de Mont i va veure unes prunes ben agradoses. I l'home va dir, I never saw sack plums. Òbviament, ho va dir amb el seu anglès, que no sé com era, una cosa així. Traduït vendria a ser, mai no havia vist unes prunes com aquestes. I la pregunta és, sabeu en quin nom popular es coneixen encara ara a Menorca aquesta varietat de pruna?

0: Idò, què trobeu? Quin nom es diu popularment en aquesta casta de pruna a Menorca, quan sempre tenim tres opcions?
1: Sí, són prunes Kane.
0: Mm-hmm. Les prunes Kane,
1: com ell.
0: El governador Kane.
1: El governador Kane, sí. Són prunes de Neversó.
0: Ahà.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Neversó.
1: Mm-hmm. Són prunes de governador.
0: També.
1: Sí, com era ell.
0: Ell era en aquell moment el governador de Menorca. Sí. Efectivament. Què trobau? Una pregunta avui molt curiosa. Si la sabeu, mos agradaria molt que mos telefonàssiu, que mos enviàssiu missatges, perquè demanam això. Com es diuen aquestes prunes que Richard Kane va dir que mai no havia vist unes prunes com aquelles en la seva vida? Prunes Kane, prunes de Neversó o prunes de governador? Les maneres per contactar amb altres són aquestes?
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: pinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ho sentit que són les 3 i mitja i tenim avui una pregunta per contestar, una pregunta que no és fàcil però que és molt curiosa. Demanam que justament doncs el governador d'aquell moment, el senyor Richard Kane, Sir Richard Kane, aleshores governador de la Majestat Britànica a Menorca, passejava pel mercat de Mó i va veure unes prunes, com que avui xerran de fruites, va veure unes prunes que sembla que li van agradar molt. I aquell senyor va dir, I never saw sac plums. És a dir, mai hauria vist unes prunes com aquestes. O mai les havia vist. I la pregunta és, quin nom popular es coneix a Menorca aquestes prunes? I teníem tres opcions. Tenim tres opcions.
1: Sí, i d'això són les prunes Kane, com el bon home. Són les prunes de Neverso.
0: És a dir, van prendre el nom d'en Kane.
1: Sí.
0: Se diuen Neverso perquè ell va dir...
1: Per això de Neverso sac plums.
0: I never saw. Mm. Jo mai havia vist.
1: Mm. O són prunes de governador. Perquè, clar, ell era governador.
0: El governador, aleshores. Què trobau? Com se diuen aquestes prunes? De moment, vos diré que a l'Instagram tenim un 22% que diuen que són prunes Kane, un altre 22% diuen que són prunes Neverso i un 56% diu que són prunes de governador. Mm. Podeu seguir responent i a final d'aquesta hora direm la resposta correcta, però ara sí, hem de conèixer els nostres convidats d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I el moment arriba de conèixer els nostres convidats a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquesta conservació de veritat local d'arbres fruiters de Menorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui som?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Bon dia, amb qui parlam?
10: Antoni Aguiló.
0: Molt bé. I per altra banda, qui tenim també?
11: Antoni Salor.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Antoni Aguiló, d'on és vostè?
10: Jo som de Ciutadella, però fa anys que visc a Mahó.
0: Molt bé. I Antoni Salort?
11: Antoni Salort és de Ciutadella i viu a Ciutadella.
0: Molt bé.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Antoni Aguiló.
10: Ara mateix estic jubilat, gràcies a Déu.
0: I Antoni Salort?
11: Gràcies a Déu, faig feina com a gerent de Mestral Inserció i coordinador d'Economia Social de Càritas.
12: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Va, si estàu jubilat, Toni Aguiló, no ho demostré moltes coses ara mateix, però supos que encara teniu truïs en marxa, per allò que veig.
10: Em feix moltes de coses.
0: Sí.
10: Som voluntari de Càritas, som president de la Federació Nacional d'Empreses d'Inserció i som secretari de Ferroger.
0: Ja n'hi ha, Ida.
10: I secretari de l'Escola d'Adults.
0: Sí. Jubilat és un dir.
10: No és exactament. El que passa que ara no cop per les feines
0: això,
10: que faig.
0: I en Toni Salart, què necessita per fer la seva feina?
11: Molt d'humor, sobretot. Mm. Molt d'humor. Humor i ganes i il·lusió.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Ben, Toni Guiló ja ho ha dit un poc, eh? Que pagar poca cosa.
10: Per ses feines no, però gràcies a les que encara fan feina cop sa jubilació.
0: Això sí. I en Toni Salort?
11: En Toni Salort, pues, igual que en Toni Guiló, seguim fent feina per cooperar i per sostenir les varietats locals de Menorca. Mm. Sí, sí. Que és una de les tasques encomanades.
13: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
0: Perdó, que vos han teat. Toni, vos agrada més, Aguiló, vos agrada més fora Vilescamp que la ciutat o no?
10: Totalment. De fet, sí. Jo he vist una urbanització fora de Mó i com menys cotxos i menys gent, més tranquil·litat i més bon viure.
0: Uh-huh. I en Salard coincideix?
11: Sí, el camp és una oportunitat per descobrir noves coses amagades dins un mateix i també per contemplar el paisatge, que a Menorca crec que és excepcional.
0: Uh-huh. I tant.
14: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Toni, quin és el vostre moment del dia millor? Aguiló.
10: Per jo és matí. Me segueix xicant a les 6 del matí i és el millor moment del dia perquè hi ha tranquil·litat. Quan feia feina ja ho era, perquè és quan no hi havia cridades, no hi havia correus electrònics, no hi havia res, i ara ho segueix seguint per fer el cafè de fora de terrassa amb una tranquil·litat absoluta.
0: Que bé. Ara a les 6 demà vendríem a fer el cafè a la terrassa d'en Toni Aguiló. Toni Salard, vos... A tu?
11: Sí, per favor.
0: Quin és el moment millor del dia?
11: Sí, per jo és fosca. Un moment de compartir amb família, amb amics també, en alguns casos, i prendre cosa.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Déu, que vagi bé!
23: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: Ells han sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar en Toni Aguiló, antic gerent i voluntari d'Esbarranc del Gendà. Benvingut, Toni, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: I també en Toni Salar, coordinador d'Economia Social i Solidària de Càritas Menorca, entre altres coses que ja també ho he dit. Toni, benvingut també tu.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Toni, començant per tu, Salart, mos pots explicar un poc en què consisteix aquest projecte que hem dit de conservar les varietats locals de fruites de Menorca?
2: Sí, aquest social té doble vessant. Una vessant social, perquè és on feien també acompanyament a persones en risc d'exclusió social, i mitjançant aquest acompanyament i aquesta tasca social feien la conservació dels arbres fruiters de varietats locals de Menorca.
0: Molt bé. I, Toni Aguiló, quines varietats trobam de fruiters?
1: Bueno, ara mateix, jo ara ja fa quasi 2 anys que estic jubilat, segueix mantinguent el contacte amb Esbarranc, però no tinc informació de primera mà. Però, bueno, tenim quasi bé 80 varietats catalogades, tenim 2 peus de cada una d'aquestes varietats i d'algunes d'elles fem reproducció per venda. Lo important és que aquestes varietats locals, que són típiques de Menorca, que són autònomes, que no se perdin. I per això és important poder fer una prospecció, cercar noves varietats que estiguin en risc de desaparició i poder mantenir aquesta riquesa fruitera que té Menorca.
0: Clar, és un poc allò que deia en Toni Salar, no? També fer feina per no només les persones, sinó també la naturalesa que forma part del nostre teixit, no? La importància de poder conservar aquestes varietats. I n'hi ha qualcunes que ja no hi haurà possibilitat de recuperar-les?
1: Bueno, és el que s'ha de cercar, és el gran repte d'Esbarranc del Gendà, no? Cercar aquestes varietats. De fet, alguna a l'entrobada amb un pagès de molt d'anys que ja tenia conservada una llavor, amb els temps han anat recobrant algunes varietats que realment ja estaven desaparegudes a Menorca. Però és important, si n'hi ha alguna més, trobar-la. De fet, també una cosa important és que amb contacte amb l'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears i CIRFAP es puguin valorar aquestes varietats per veure si realment són únicament de Menorca, si venen d'altres llocs i han evolucionat, a veure, tenir un poc històric de totes aquestes varietats. De fet, un dels grans problemes de la fruita Menorca, la tramuntana, i si no és dins un barranc, és molt difícil que es pugui mantenir un banc com té Mestral ara mateix.
0: Clar, sí, en parlàvem l'altre dia que precisament va venir el Consell d'Agricultura i mos deia que això, que clar, fruiter és un dels arbres més fràgils a totes les Balears, no només per les sequeres, que també pateixen molt, i en el cas de Menorca també, com deia en Toni, pel vent.
1: Sí, sobretot a Mallorca tenen la serra tramuntana, que li fa un poc de barrera, però a Menorca no la tenim, a Menorca és plana, i a Menorca si no és... De fet, jo recordo al principi que jo treballava amb Esbarranc, que va venir directe a Insular d'Agricultura i va dir... És que no és reproduïble a cap banc d'arbres, a cap museu d'arbres, no és reproduïble a un altre lloc, perquè no ho pots posar a la granja del Consell, per exemple, o a altres llocs on no sobreviurien la meitat de les espècies.
0: Clar.
1: De tota manera, també hi ha que dir que la sequera, que no havien tingut anys passats, ara també està malmetent, sobretot aquells arbres que són joves i que necessiten aigua per poder fer-se forts.
0: I, Toni Salart, qui s'encarrega del Gendà? Sou unes quantes associacions que recuperau aquestes varietats?
2: No, en Esbarranc del Gendà comptam amb la col·laboració sempre de CBPAE i d'APAEM, sobretot, però bàsicament és Càritas i Mestral qui manté aquest banc d'arbres. No hi ha un col·laborador directe amb els que faguem feina diàriament, sinó que és el mateix personal de l'entitat qui se n'encarrega de mantenir aquestes varietats.
0: I el Consell que vos ha donat una ajuda, no?, el Consell de Menorca, per tal de poder preservar i tenir aquest projecte.
2: Sí, enguany, la veritat és que ens hem alegrat molt, perquè gràcies a aquest Consell Insular, no, han pogut donar sortida i un poc més de llum en aquest projecte que necessita de recursos, no? Perquè entenem que les varietats locals i aquesta col·lecció en concret és un bé d'interès general per l'illa de Menorca i també per les Illes Balears, per tant, ens alegra molt haver comptat amb aquesta ajuda.
0: Clar que sí. I quan parlant de fruiters, quines és que més trobam? Trobam més tarongers, pomeres, pruneres, ara que en parlàvem, no ho sé.
2: Jo te diria que de la varietat que tenim més és de pomera.
0: Ah, veus? Molt bé.
2: Pomera i pruna. També en tenim diverses varietats de pruna. De fet, ara recentment el nostre tècnic ha fet una prospecció en els voltants de Ferreries i crec que estem a punt de trobar una altra varietat de pruna. I després, com molt bé ha dit Antònia Aguiló, company i col·laborador, després, pues, conjuntament amb l'INFA pues, i amb el catàleg de les Illes Balears, comparam i fem un estudi més detallat per veure si és una varietat existent o és una varietat que han recuperat a Menorca només. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Ben bé, sí. Toni Guiló.
1: El que no podem dir encara és com es denom la pruna aquesta que va veure en Kane.
2: Ja ho... Exacte.
1: Dir,
2: no, aquesta no la podem dir.
0: Però la sabeu, eh?
1: Oh,
2: sí,
1: clar.
2: La sabeu.
1: La tenim allà.
0: Ah, la teniu? Que bé.
1: Ai, sí, tant.
0: Abans de acabar el programa, mos explicareu un poc quin és, perquè és molt divertida aquesta història. La veritat que sí. Són aquelles coses populars que arriben amb els anys i fan molta gràcia. Avui, doncs, amb Antoni Salardi i amb Antoni Guiló parlam d'arbres fruiters de Menorca.
3: Aquí és típic el fruit secs.
4: Fruit secs.
3: Samalda
4: i s'agarrava.
3: Exacte.
5: Que no és una fruita, però si mateix es menja. Però això sí que és típic de Sant Agustí, que mos diuen els cucs de garrova.
6: I les ametlles,
5: i les figues. Les figues seques, també.
7: Molt oi, cindri.
3: Sí.
7: Sí, bàsicament.
8: I el taronger, o la taronja, tothom, que té un corral a casa seva, té una llimonera i una tarongera.
9: Aquí se conreu en taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres...
10: Un temps se'n cultivaven moltes, ubercots, cireres, encara hi ha nons, catxillerers, que recorden que hi ha hagut aquests cultius, que ara aquí ja no se practica.
11: Sí, meu, sempre hi ha hagut molt de territori dedicat en el figueral.
12: Melons, hi ha hagut qualque un grapat de pageros, sí, que han sembrat molt de melons per si neu, més a les seques, en quins regals.
13: Pomes, peres, taronges, rem...
14: Hi ha melicotons.
13: Melicotó, sí, els ubercots...
15: Cindris, melons...
13: Sí. Caquis. Sí.
16: Caqui.
17: Això és caqui, per excel·lència. És una fruita que em fa molta ràbia perquè té 2-3 setmanetes en tot l'any, però la troba exquisita.
18: Nesples, esbosses, exaglans, que tenim moltes dosines.
19: Gíngols.
18: Gíngols, també n'hi ha molt de gíngol. Hi ha una poma que forma part de la nostra història i aquesta se diu que no és poma ni espera. Poma de cul de ciri. Per jo, és més una mescla, dirien, cap en el codony. Ells diuen que no es poma ni espera, però jo la trobo a la tamanya de la pasta, és com si fos una mescla en el codony. Sobretot, moltes pomeres ens empalten damunt d'un codonyer.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, aquests eren fruiters de totes les illes. Veus que em recull per totes les illes. Toni Salarta, Toni Guiló, vos ha cridat l'atenció qualcuna? Ha qualcuna varietat que no tingueu, valtros? De ses que heu sentit, Toni Aguiló?
1: Sí, de fet, una de ses que està en risc de desaparició a Menorca és la garrova.
0: Ah, mous.
1: A Eivissa se'n fa molta, però a Menorca és una... Es havia perdut completament, sí, perquè no s'emprava. Eivissa té diverses varietats i diverses maneres d'ús, però Menorca és una de les coses que...
2: Sí,
1: que no es feia, sí, uh-huh, sí, quasi totalment.
0: Vaja, és a dir, garrova no en troben massa, i, per exemple, han xerrat de metles, de figues... Això, sí?
1: No, figues sí.
0: Sí.
1: Figues n'hi ha moltes, però metles tampoc.
0: Tampoc.
1: No, el fruit sec a Menorca no és una varietat ni avellana, a pesar de la gran tradició de Sant Joan de tirar avellanes,
0: exacte,
1: es duen de Tarragona, no són d'aquí. Això, nosaltres som més fruit de pinyol i fruits, com la figa sí que n'hi ha molta, i aquest tipus de fruits sí, però són més fruits de suc, fruits que més tendres. No, sí. No, fruits secs no es fa molt.
0: No tanta, no. Sí. Parlant més de poma...
1: De fet, s'està recuperant ara altra vegada soliveres, s'està recuperant el rem per fer vi, però també són periodats que havien anat molt a menys. Ara, gràcies a Déu, s'estan recuperant bastant.
0: D'acord. Què anaves a dir, Toni Salard? Perdó.
2: No, dir això, volia reforçar un poc el que deia Antoni Guiló i també afegir que estem mirant de prospectar també algunes cepes de vi per poder prospectar de nou i tornar a implantar aquesta tradició que s'havia perdut. Sí, sí.
0: Perquè quines varietats de vi hi ha a Menorca?
2: Poques.
0: Poques.
2: Te diria que poques. Quasi tot es cultiu de vi... Que es fa actualment a Menorca, és importat. És importat per el que dèiem, perquè la prospecció s'havia perdut.
0: Clar.
1: També, doncs... també hi ha que dir que la cilosfera va fer molt de mal a principi del segle XX, i el que s'endui són... la majoria de peus de cep són americans, perquè tenen més resistència. I després també hi ha que pensar que Menorca té un problema per el tema de rem, i és la salinitat. Tots els cultius estan molt a prop de la mà perquè Menorca és petita i la salinitat fa molt de mal. De fet, s'ha recuperat, ara no me'n recordaré dels noms, s'ha recuperat una varietat que era menorquina, i hi ha algun productor que ha començat a fer vi amb aquesta varietat. Però bueno, són proves que s'estan fent ara mateix.
0: Bé, poc a poc, molt bé. Però molt interessant aquesta feina de recuperar, i com deu més, fruita de pinyol, no? Això que deien prunes, no sé si melicotons...
1: Sí, pavios, melicotons, prunes, tot aquest... I després, de cideres, tota aquesta fruita, i després tota la fruita de semilla, aquestes pomes, com molt bé deia Antoni, pomeres, pereres i cítrics són les que hi ha més varietats.
0: Sí, de fet, hi ha una gelateria a Menorca que fa gelat de pruna de Menorca, gelat de cirera de Menorca, que són boníssims i que amb producte local, i la veritat que molt bo. Els ho podem felicitar, perquè sí, molt bo.
2: Sí, no direm el nom, no direm el nom, perdó.
0: Ja sabeu quina gelateria he pensat, eh? Sí, ja m'ho imaginava, que sabríeu quina era. Sí. Doncs sí, molt bo. Avui parlant de fruiters, i ara vos farem unes preguntes. Començarem per Toni Salard. Toni, primera pregunta per tu. Parlarem de meló. Meló, com anam a Menorca, tema meló?
2: Tema meló. Meló sí que es ve... A Ciutadella, per exemple, tenim el meló de la Vall, que és un terreny molt bo per la sembra de meló, però de meló aquí pues, tenim el meló de l'estiu, no? Aquell meló ben groc, ben sucós, que no és gaire gros, és aquell meló més petitó, i després tenim el meló de tot l'any.
0: Idò, mirau. Precisament per aquí va la cosa, perquè parlarem de meló, una de les fruites més populars de l'estiu, que ha donat moltes dites, i a Menorca, per exemple, trobant l'expressió meló de tot l'any. Tu ho has dit ara, Toni. Què significa, però, ser un meló de tot l'any?
2: Sí, un meló de tot l'any és una persona més bé curta, no? Un catxi gran, podríem dir, una persona amb poques llums, que diríem avui en dia, no?
0: Correctíssim, no ho hauria pogut dir millor, eh? Tenim dues opcions de resposta, però no li han fet falta a en Toni. Efectivament, un maquetol també tenim, una persona
2: també.
0: Així, amb això, que no es té... No, és un meló de tot l'any. Vosaltres també teniu...
2: Que no té
0: sant. Exacte. També teniu tradició de menjar meló fins a Nadal, o no, s'acaba abans?
2: A ca meu s'acaba abans, perquè com que m'us agrada bastant, l'acabam abans. Però sí, inclús hi ha alguna varietat que sí que pot durar bastant, fins a finals de novembre.
0: Molt bé. Fantàstic, Toni. Segona pregunta per tu, Mem. Una fruita de temporada que aviat serà s'espletat sa magrana. Magranes a Menorca, en teniu?
2: Sí, de fet, en tenim en el barranc de magraners.
0: Ah, que bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, vos volen demanar d'on és originària, però la magrana, el magraner, vaja.
4: Tenim dues opcions, eh? Si ha de ser més fàcil. És de l'Àsia Occidental i del Sud, és a dir, concretament de la regió que va des de l'Iran i Pèrsia fins a l'Himalaya, o bé és de la Xina?
0: Toni Salat, què trobes? De on va venir la magrana?
2: Te diria que sóc la primera opció.
0: Sí, molt bé. Ben dit. Molt bé. Sí,
2: de l'Àsia Occidental, sí.
0: I també teniu magranesa en el barranc.
2: Sí, tenim una varietat de magranes.
1: I crec recordar que hi ha una varietat que és magrana agra, que hi ha cuiners que la cerquen molt.
0: Sí, sí, ma mare fa la salsa de magrana agra.
1: També la tenim allà en el barranc.
0: És molt bona, que bé. Sí, per menjar amb porcella i això. I
4: també feia salsa de magrana.
1: Sí, sí, sí. Tenim alguns cuiners que són clients del barranc, perquè els agrada tenir producte d'aquí, producte local i ecològic, com tenim en el barranc, i ens demanen a veure algunes varietats per algunes receptes que ells fan.
0: Que bé.
1: Però sí, sa salsa aquesta amb magrana agra té molt d'èxit.
0: Molt, és boníssima. Fantàstic. Ara les preguntes per Toni Guiló. Toni, primera pregunta. Ara parlarem de caquis. Caquis en el barranc de Gendran, troben qualcun?
1: Tenim un caquier que quan arribes temps sembla un arbre de Nadal.
4: Sí?
1: No, dos caquiers.
4: Preciós.
1: Enormes, que semblen arbres de Nadal i els carregats de bolles vermes.
4: Petits, més grossos.
1: El problema del caqui és el poc que dura, la fruita.
0: Sí.
4: I que són delicats.
1: I fins i tot jo record que els darrers anys que estava fent feina allà, estaven cercant un sistema que m'ho havien dit que es podien augmentar el temps de durada dels caquis sense que es fagués malbé. Però, bueno, no és fàcil. Si fas ecològic, no pots emprar segons quins productes.
0: I tant. Doncs, serran de caquis, aquesta fruita, que és vera que és de temporada, i temporada molt curta.
1: Molt curta.
0: Un caqui és verd i quan el mossegam se produeix un efecte a les dents i a la boca que té un nom. Quin nom té aquest efecte quan te menges un caqui verd?
4: Dèiem que és engatar o és esmussar.
1: Esmussar, si pot.
0: De fet, és que aquesta sensació... normalment és quan menges una fruita verda, tens aquesta... A Menorca que també se diu esmussar, no?
1: Esmussar, sí. Surt de foc i fum.
0: Surt de foc i fum? Ah, bo, això no ho sabia.
1: A foc i fum diu esmussar.
0: Ah, que bo, que bo, que bo. Doncs sí, esmussar les fruites verdes. Darrera pregunta per tu, Toni. Una altra fruita d'aquest temps és el gínjol. Sabeu quina expressió popular se diu d'una persona que està molt contenta, molt eufòrica, molt cofoia i feliç?
1: Està com un gínjol.
4: Està com un gínjol. Molt bé.
1: I aquí sempre molt, de Menorca.
0: Així és. Està com un gínjol, o més content que un gínjol, que també aquí a Mallorca
1: se diu. O més content que un gínjol,
0: sí. És molt bona, perquè és vera que quan un gínjoler va ple, té molt de gínjols. Imaginant que és per això, bé, tampoc no ho sé.
1: I els gínjols grossos, aquells madurs, són boníssims.
4: En teniu de gínjols? Grossos, petits.
1: Sí, també. També tenim gínjolers. Sí.
0: I ara ja n'hi ha, de gínjols?
1: Que quan menges un gínjol verd també es mossa.
0: També, molt ben vist, Toni. Exacte. Te pegues una bona mossada.
1: Exacte.
0: Ho heu fet molt bé. Mos queda una darrera prova i serà la definitiva.
6: L'endevinalla.
0: Va, ara una endevinata, Tonis. Molt fàcil avui. Bé, o molt curta, no sé si fàcil. En què s'assemblen els horts i els peus?
1: Quin Toni és?
0: Tot dos. Tot dos, per tot dos.
2: Toni Aguiló, va, si tu ho saps.
1: Abans que has dit, amb què et semblen?
0: Els horts i els peus.
1: Els horts i els peus?
0: Sí. Què pot ser? Els peus tenen, i els horts també,
2: Que tenen terra.
0: Tenen terra. Tenen terra. També un genèric per referir-nos a...
2: Ui, els peus i els horts.
0: Que poden tenir. És a dir, baix de tot dels peus, que tenim?
1: Plantes.
0: Sí.
2: Plantes.
4: Sí, ben vist.
2: Ostres, ha de cercar quina és la paraula.
0: És correctíssim, és clar que sí. Tenen plantes, tots dos, tant els peus com els horts.
1: Exacte.
0: Tenen plantes. Ho fem molt bé, aquesta endivineta. I abans que partiu, Toni Guiló i Toni Salart, hem de resoldre la pregunta del dia. I ara sí que és el moment de parlar de les prunes. Quin nom té aquestes prunes a Menorca? Teníem tres opcions, Celestí, les recordam.
4: Sí, eren prunes del governador, eren prunes d'en Kane o prunes de Neversó.
0: Què trobau, Tonis? Qui vol contestar?
1: Jo diria... Diguis, Toni.
2: Jo diria que prunes de Neversó.
0: Ah, uap!
1: Jo diria d'en Kane.
0: Ai,
4: no coincideixen,
0: dues,
4: els dos Tonis.
1: No, però és que fins i tot ara ha sortit un menorquí que fa sidra,
4: sí,
1: i l'anomena sidra d'en Kane.
0: Ah, sí? Mm. M'hi han posat...
2: Clar, jo sa varietat que coneixia era sa pomera d'en Kane, que en tenim, de poma d'en Kane, no? Però sí, sí.
1: Sí, sa poma d'en Kane.
2: Exacte. Jo diria sa pruna de Neversó.
0: Neversó.
2: No.
0: Sí, sí.
2: Abans,
0: el manco, sí, segons allò que han trobat de Joan López Casas Noves, que publicava un article, aquesta llegenda diu que existirien les prunes de Neversó, efectivament.
1: Molt bé.
0: Aquesta és la resposta correcta amb aquesta anècdota, perquè ell va dir, I never saw, mai havia vist unes prunes com aquestes, tan bones com les que teniu a Menorca.
2: Sí. Mm-hmm.
4: En menjau, d'aquestes.
2: Bo, i tant,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, com són? Sí. Com és aquesta pruna?
2: Bueno, que aquesta... Digues, Toni, digues.
1: No, que és una pruna d'armar, és una pruna no molt grossa, per lo que jo record, i és una pruna d'armar i dolça.
0: Uh-huh.
1: Bastant dolça.
2: I sucosa.
0: Ah.
1: I sucosa, exacte.
0: Clar, per això li va agradar tant al governador, en Kane, aquesta pruna.
1: Bueno. Acostumat en els menjars d'Anglaterra, no és raro.
0: Clar, imagina't, va arribar a Menorca, l'amo. Va ser feliç, no m'estranyo. Doncs, enhorabona per aquest projecte, realment és preciós. Toni Guiló, Toni Salort, Barranc del Gendà, es fan visites i moltes activitats perquè es puguin veure aquests arbres fruiters que aneu conservant. Doncs això, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
4: Que vagi bé.
0: Només faltaria. Gràcies a tots dos. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem a donar.
6: IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb
15: la
0: Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
15: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
15: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
15: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
15: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
15: Ah, clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
15: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
0: Fora.
15: I empugues, sí.
16: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
19: Bienvenidos a segunda divisió.
16: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
21: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
22: En Tomàs, ho pot dir.
16: David Gui, bon dia.
22: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
16: Company Fuster, bon dia.
23: S'ha de fer feina.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que dissabte es va celebrar al Gaida l'etapa final de Reta Bernat Ximena i l'estrella d'Anna Marta.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentl. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim també en nosaltres que continua el control tècnic, Níker Hernández. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les varietats locals de fruiters de Menorca, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Sí, moment per conèixer la notícia del dia. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Celestia Oliver, com anem? I Maria Pons, com va?
2: Present, també.
0: Ja t'arranja tots a taula. I hem de conèixer una iniciativa preciosa. Avui parlam de l'Associació Estrella d'Anna Marta, de la qual amb Arratxa Mena ha volgut fer un repte espectacular i tot d'una en coneixem els detalls.

0: razón. A veces tengo que huir porque no puedo más.
1: Fa poc més d'un any que es va crear l'Estrella d'Anna Marta, una associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil. Fan feina perquè la investigació del càncer infantil pugui tenir els recursos que mereix, sumar esforços i donar visibilitat a la causa a través d'esdeveniments i accions solidàries. I una d'aquestes accions és Estrella D7, a través de la qual el músic i esportista porrerenc, en Bernat Xemena, va posar el seu granet d'arena per donar suport a l'Estrella d'Anna Marta. Un repte extraordinari que consisteix en fer 17 Ironmans. Cada etapa són 3,8 quilòmetres de natació, 180 de ciclisme i 42 de córrer, quasi res. I d'això, 17 Ironmans en 17 dies i 17 comunitats autònomes diferents. Un repte que, per desgràcia, no ha pogut completar a causa dels problemes físics, però sí que aquest dissabte s'ha celebrat la darrera etapa al Gaida, una diada que, a part de ser el final d'aquesta gran cursa d'en Bernat Xemena, es va convertir en un moment emotiu i en un dia per visibilitzar el càncer infantil amb un programa ple d'activitats per tothom.
2: I tant, i nosaltres en volem parlar precisament amb en Bernat Xemena, que ja és a Mallorca. Bernat, com estàs? Benvingut.
3: Hola, bones tardes, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
2: Sí, te trobes bé?
3: Sí.
2: Com ha estat aquest repte?
3: Bé, entendríem per contar un parell de programes.
2: Fins allà on puguis, Bernat, conta-mos-ho.
3: Bé, damunt el paper era un repte molt guapo, complicat, ja ho sabíem. Però bé, jo crec que el que va ser la logística me'l va passar un poc per damunt. Però bé, ho varen donar tot i crec que l'objectiu que era el número 1, que era donar la visibilitat en aquest problema, que és el càncer infantil, passejar el missatge d'Anna Marta, de l'Estrella d'Anna Marta, bé, se va complir i la part esportiva sempre te queda aquella cosa de dir... Però bé, quan te'n duen 9 de seguits, ja fa 3 dies que tenia el cos inflat, ple de líquid, i vàrem anar a l'hospital i me varen trobar una infecció, bé, tenia una hepatitis i el metge varen dir cap a casa meva. I com que això, jo havia afirmat que contra la paraula dels metges no hi aniria, pues mira. Però bé, durant aquests 9 primers dies és que varen viure de tota classe, d'anècdotes bones, no tan bones.
2: Sí, clar, que varen començar a les Canàries.
3: Varen començar a Gran Canària, i allà ja varen tenir la primera sorpresa perquè va resultar que hi havia una ventada. Fa por, saps?
2: Vaja.
3: La bicicleta no me'n movia.
2: Ai.
3: Però, clar, després me'n vaig donar compte de que per allà on anava estava tot ple d'aquests molins eòlics, no?
2: Sí.
3: I, clar, jo vaig dir, lotets, és que si els molins eòlics estan posats aquí, deu ser per qual cosa. Però, sí, després vam dur retras en l'avió, el sendemà... que érem a Castella la Manxa, els tracks no mos funcionaven, mos van trobar carreteres sense asfaltar, vaig haver d'arribar corregent a Albacete per la carretera nacional...
2: Ai, Bernat. De fet, nosaltres vam voler contactar-te durant aquests dies i, com, òbviament, tu no estaves gens pel mòbil, que és allò normal, i tenies sí, un company que t'acompanyava, que te dues tema de xarxes i tot.
3: En Marcos.
2: Sí, i en Marcos sí que mos va respondre.
1: Sí, mos va contestar, però va ser impossible tenir declaració d'en Bernat en normal.
2: Sí, sí.
1: Aquest dia era molt complicat.
2: I en Marcos mos de bé, està bé, en Bernat, que passa que... Clar,
3: més
2: sempre...
3: que res és que dormíem molt poc. Els Ironmans s'anaven retreçant a poc, perquè també hi havia, clar, hi havia actes, hi havia entrevistes, hi havia... I arribava un moment que acabaven tard i quan arribàvem a l'hotel eren les 4 des de matí a l'altra comunitat i, clar, les 8 tornava a estar aixecat i això, per tant, jo pràcticament no tenia temps de veure ni el que passava, ni el mòbil, ni poder respondre, ni...
2: No, més faltaria. I menjaves?
3: Bueno, menjava, clar, més normal de l'equip, que l'equip va ser una passada, com va respondre i com me van ajudar. Però, clar, jo tenia alimentació esportiva durant les 12 hores que feia exercici i després la resta intentava menjar tot el que podia, a dins l'autocaravana... sí, era tot un poc així...
2: En els desplaçaments, no?
3: Exacte.
2: Clar, perquè també havies de dormir. Clar, no se pot fer tot. Poc, clar. Sí. Però havies de menjar, dormir i tot. I clar, era un repte molt, molt, molt, molt gros. Bernat, tot sí. I així, òbviament, sempre seràs el nostre heroi. Això, sense cap tipus de dubte. I supos que també dissabte, en aquesta festa al Gaida, va ser també una celebració... i també poder fer consciència de l'estrella d'Anna Marta i també m'agradaria saber com vas conèixer tu son pare i sa mare i te vas posar en contacte amb ells.
3: Clar, bé, el de dissabte va ser una cosa que no podré oblidar mai. Uh-huh. O sigui, mai. Clar, jo, la meva dona fa feina en la mare, que és la mare d'Anna Marta. I nosaltres vàrem viure el procés que va durar 10 mesos, el vàrem viure de molt a prop.
2: Clar.
3: I clar, jo, quan vaig acabar els 4 illes l'any passat, jo ja sabia que na Marta no... Vull dir, que la seva arribada final estava molt a prop. I me'n recordaré que això, vaig acompanyar la meva dona al cementeri el dia abans de... I no vaig poder votar, o sigui, no vaig tenir coratge a votar. I l'endemà en el funeral, quan vaig veure na mare i en Llorenç, no sé, me va venir una cosa dins jo que vaig dir, les que he de fer qualque cosa perquè no pot ser, suport de la ràbia o de la impotència. Mm-hmm. I vaig dir jo, es que he de fer arribar a fer, donar visibilitat en aquest problema que jo mateix eres primer que jo de, bueno, això no existeix. O sigui, jo de, bé, pot ser que qualque infant hagi tingut una leucèmia, hagi tingut... però no era conscient d'aquesta problemàtica que hi ha, no?
2: Mm-hmm. Sí.
3: I que quan vaig anar a Madrid, per exemple, que varen fer l'Iron Man allà, que varen partir en la bici de Niño Jesús i que varen córrer en el retiro que estava allà davant, ostres, jo allà sí que vaig veure un poc quina era la problemàtica real, no?
2: Mm-hmm.
3: I això... Mm-hmm. De totes maneres, tot el que he pogut viure en na mare, en Manllorenç, ha estat una lliçó de vida diari. O sigui, cada moment que he pogut passar amb ells, la força que té aquesta dona, tot el que han fet perquè aquest repte sortís endavant, perquè, clar, repte és molt fàcil de dir, o sigui, jo faré de 7 dies, de 7 aeromens o de 7 comunitats, és molt fàcil de dir-ho, però la logística que se necessita és brutal, no? I aquesta dona ho va tret tot endavant, ella tota sola, amb l'ajuda de l'equip, però sí, ha estat un regal de vida.
2: Mm-hmm. I tant. Bernat, enhorabona, i una ferrada molt forta, també en Llorenç i na Mari, per tota aquesta feina que

Delicatessen? No, delicadeses. El terme delicatessen és un estrangerisme que prové del terme francès. En català, la forma recomanada és delicadeses, mot que designa aliments d'alta qualitat o especialment refinats, generalment elaborats de manera artesana. Els establiments on es venen aquests productes s'anomenen botigues de delicadeses. Aquests productes exquisits també es coneixen com a productes gourmets, amb u i plural regular. Aquests productes gourmets destaquen igualment pel sabor, l'origen, el procés d'elaboració i l'exclusivitat. A més, gourmet també fa referència a la persona que aprecia la bona gastronomia i que té coneixements i sensibilitat per valorar la qualitat dels aliments i les begudes. I qui no gaudeix d'una bona delicatesa? I terme explicat, terme acabat.

0: continuar amb mi avui. Toca parlar d'un carrer, i avui un carrer, Maria, que està molt a prop d'aquí, eh?
1: Sí, de fet, no vol moure'n gaire, per no dir gens, perquè parlarem del carrer Manuel Azaña a Palma, que és a on hi ha la ràdio. La ràdio.

La ràdio que és IB3 Ràdio, que bé, ho he donat per entès, però és la nostra ràdio, com dius la cançó. I del carrer Manuel Azaña vas al carrer de Manacor, va del carrer de Manacor, volien dir, al carrer de Joan Maragall, i és una via important del projecte de Ciutat Nova de Calvet, que marca el límit fins al qual aquell projecte es va dur a terme. Al llevant d'aquest carrer s'estén un nou urbanisme, el polígon de Llevant, que ha estat modificat diverses vegades, i aquest carrer no sempre s'ha conegut així, hem de dir, el primer nom que va tenir va ser Calle del Teniente Sánchez Bilbao, imposat el dia 1 de maig de 1942, i quatre dècades després, el 30 de desembre de 1987, el carrer va adoptar el nom de Manuel Azaña, que va ser un polític espanyol, president del govern de la Segona República i segon i darrer president d'aquesta república. Fou també periodista i escriptor i orador brillant, però que poden trobar en aquest carrer. I de, a banda de la ràdio, com dèiem, hi ha la caserna de la Guàrdia Civil, inaugurada el 1984, i a davant hi ha el parc de Son Julivert. Passat el carrer del general Ricardo Ortega, hi ha també el parc Cracovic, i just acabada aquesta zona verda trobam el que era conegut en altres temps com Quatre Camins, el lloc on es creuaven els dos camins de Llucmajor, que sortia de la porta de Sant Antoni, ara el carrer d'Esponès, i continuava cap a Portitxol, i el que de sortida de la porta del camp, que avui és el carrer de Pérez Galdós, i continuava per on ara hi ha el carrer de Mèxic.

I més endavant, enfront de on ens situàvem ara, els estudis d'IV3 Ràdio, hi ha l'edifici del Mercat de Llevant, mercat municipal inaugurat el 1986, i obra de l'arquitecte Albert de Pablo. I ja al final d'aquest carrer tenim el Col·legi de la Santíssima Trinitat, amb entrada pel carrer de Montevideo, i la Jefatura Provincial de Tràfic ocupa un edifici construït el 1985 i que fou renovat el 2011. I amb aquesta reforma, el carrer de Manuel Azaña, que només arribava al carrer de Joan Maragall, s'ha prolongat fins a l'autovia de Llevant, mentre que el carrer de Joan Maragall, que travessava aquesta autovia, ara té un traçat nou completament diferent de l'anterior. I a més, com dèiem quan començava

0: Amb aquest programa tenim la mà a tir de pedra, perquè el passeig marítim és dos carrers més per avall, tenim també el Palau de Congressos, i ben a propet hi ha el famós edifici abandonat de Gesa, que és aquesta portada mítica del disc de l'Emperatès d'Antonio Font. Tot això tenim per aquí.
1: Tot això, moltes coses, sí. No és un carrer que no és... Bé, llarg, però...
2: És ben llarg, sí.
1: Sí, tampoc no és ben llarg de Palma,
2: no,
1: però...
2: No, llargot,
1: sí.
2: Llargot.
1: Sí, però hi ha molt de parc, és veritat que hi ha moltes coses, hi ha la Guàrdia Civil, les parques enormes, Parc Cracovi, que és immens, i després aquí cap a l'altra banda, l'edifici de Gesa, i tot això que tenim. També aquí davant tenim tràfic, que molta gent quan s'ha d'anar a renovar el carnet sap a Bons i Vetres Ràdio, perquè saques aquí davant, el mercat de Llevant i moltes altres coses. Així que, Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Avui hem conegut el carrer d'aquesta ràdio, el carrer de Manuel Azaña. Ara faim una pausa i tornem tot d'una, que Eugènia San Pedro ja és aquí. Eugènia, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Hem de parlar del hype de la pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana.
3: Sí.
1: Tothom en va plor. I ara veurem si... Bé, ja l'hem vist.
3: Jo sí. Vosaltres?
4: Ja avui la vaig a veure.
2: Jo encara
0: sí?
2: No.
0: Jo no, sí. Aquests dies, però sí.
2: La veuré,
0: sí.
2: Però encara no.
0: Jo la menjaré tot d'espoilers.
1: Darrere sessió per... Ja. No farem molt d'espoilers.
3: No.
1: Per poder-la comentar avui aquí.
3: Que bé!
1: Fins a les 12:30 en el cine i vespre jo allà.
3: Ostres, que valenta, diumenge.
1: Sí, però bé, no, te diré que no estava tota sola.
3: Ja.
1: Hi havia molta
3: no,
1: gent
3: no
1: entre aquella sala de cinema.
3: Són partícips d'aquests números que ha fet aquest cap de setmana.
1: Ara en parlam.
3: Sí.
5: Lletres Ràdios. Jocna.
6: Sí,
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. La Subjectiu. Amb Eugènia San Pedro.
1: Doncs hem de xerrar de cine. Avui, tothom amable. No sé què ha passat amb aquesta pel·lícula. Hi ha hagut molt de hype. Òbviament, sí. Parlant de los Javis.
3: Sí.
1: Bé, en Boyera va dir, los Javis no, per favor, a partir d'ara...
3: Javier Calvo i Javier Ambrosi. Sí, això és com la victòria
1: de
3: Buengo.
1: De los Javis, no sé si...
3: Me sembla bé, Sobretot ara que s'han separat.
1: Exacte.
3: No?
1: Per favor, que comencin a tenir entitat pròpia.
3: Exacte.
1: Tot dos.
3: Exacte.
1: Tot i que s'han separat sentimentalment, però no professionalment, que això
3: no.
1: Ho diuen molt, insisteixen
3: sí.
1: Molt en repetir-ho, que continuaran fent feina junts, perquè
3: sí.
1: Fins i tot una pitonisa francesa, vaig sentir una entrevista,
3: ai, sí.
1: Els hi va dir... Estau predestinats per fer feina junts.
3: Sí.
1: No vos separeu mai.
3: Sí, jo també ho vaig sentir. A mi també els interessa ara, no?, que l'audiència hi sàpiga
1: clar.
3: Que mai se separaran
1: que...
3: professionalment.
1: Jo vull dir un poc aquí,
4: I
1: ara com entrem en
4: un punt d'inflació.
3: Home, i tant.
1: Sí, ara com
3: és que això serà com els germans Safdie, que són dos germans que feien cinema junts fins que a un rodatge va haver un problema, sobretot, bueno, van tenir un problema amb una actriu que li van obligar a fer unes coses que no estaven pactades i va ser un d'ells el que va dir jo no vull formar part d'això, mos separam. I ara fan feina separats.
1: Mm-hmm. Pot passar que qualque dia se separin els Javis.
3: Pot ser.
1: Tot pot ser. De moment tenim aquesta pel·lícula, se diu La Bola Negra.
3: La Bola Negra, sí.
1: Ha recaptat en el primer cap de setmana, mm-hmm. Eugènia?
3: 6,7 milions d'euros.
1: 6,7 milions d'euros.
3: Sí.
4: Poca cosa,
3: supera
4: no?
3: Els 600.000 espectadors a tota Espanya.
1: Mm-hmm.
3: I està en el top 1 de les Illes Balears.
1: D'acord.
3: Moltíssima gent ha anat al cine.
1: Mm-hmm. Escoltam el tràiler.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: ¿Por qué no le conocías?
8: Hombre, porque nunca m'has hablado de él tampoco.
1: Ara tot no parlem de la pel·lícula, sí. Però sí que és vera que hi ha hagut com una estratègia de màrqueting, no sé si de màrqueting o no, però de comunicació molt potent, perquè tots els crítics, tots els influencers, o molts, n'estan parlant, i hi ha molt poques crítiques que siguin en negatiu.
3: A mi, penseu que és una pel·lícula important per a Espanya, perquè en el final és una pel·lícula que va estar nominada a Cannes, que se va endur el premi de jurat, que també és un premi superinteressant. Després ara ha passat per Toronto, justament, si no m'equivoc, és cap de setmana d'abans d'estrenar-se a Espanya. Vull dir, són moltes coses que han fet que les persones a les que ens interessa el cinema, d'alguna manera, pensem que l'hem de veure sí o sí. Que això és algo que ja han xerrat altres vegades, que s'està fent molt en el cine, i és que hi ha unes pel·lícules que l'espectador entén que les ha de veure sí o sí, independentment de que s'hagi dit que són bones o dolentes. I d'aquestes pel·lícules, a lo millor, en tenim 3 o 4 anys. Jo record Alcarràs, record Cirat, i alguna més, One Battle After Another, d'en Paul Thomas Anderson, però és vera que és un fenomen que s'hi troba els darrers anys, no? I és una pena perquè les pel·lícules que no arriben a formar part d'aquest fenomen se queden sense ser vistes. I estem parlant també de pel·lícules molt interessants, però que pot ser no tenen aquest pressupost per màrqueting o perquè realment se troba que no interessa perquè no toca lo millor certs temes que sí que s'han de parlar avui en dia, pues passen molt desapercebudes i la gent no hi va. I sí. Jo com a programadora de Cine Ciutat me n'adon molt. Vull dir, La Bola Negra... Bueno, jo vos he de dir que divendres m'ho va costar dormir-me de l'emoció que tenien el cos, perquè també és veritat que Cine Ciutat vàrem obrir 3 sales perquè a les 3 sabés el col·loqui que feien els Javis en directe des de Madrid, i clar, eren 3 sales que les teníem completament plenes, eren com unes 10 persones juntament amb voluntàries allà mateix, donant una mà, i clar, de sobte se passa tot el que és tot això de que arribi la gent, de que se segui, no? I tal, te saps a la butaca. Estàs allà pràcticament 3 hores. De sobte te connectes amb els Javis, justament a la meva sala, i ho vaig corroborar amb les altres dues que també teníem obertes. Quan va acabar la pel·li vam aplaudir tothom. I clar, això va ser també com a màgic, perquè a mi això me recorda molt en els festivals de cinema, on això passa sovint, vull dir, tothom aplaudeix. I clar, va ser com, no sé, com a molt màgic. I tothom plorant, jo vaig plorar molt també. Però ja te dic, no sé... Clar, el que jo vaig viure divendres no és només anar al cine, és viure una experiència. Que això també darrerament, i de fet des de fa anys a Cine Ciutat sempre ho volen fer, volen que anar al cine no siguin només anar al cine.
1: Totalment, i això passa no només en el cinema, sinó també, per exemple, en la música.
3: Sí.
1: Tot això que ha muntat Shakira a Madrid és perquè l'espectador, la persona que va al concert, pugui viure una experiència molt completa, que és com un parc temàtic Shakira.
3: Sí.
1: Doncs també se valora això, que quan vas al cine hi hagi aquesta experiència, i també per això que aquestes estrenes sonades però que funcionen.
3: Clar. Funcionen. També la gent, ja vos he de dir, i sobretot mirant les xifres, no, de l'audiovisual, la gent cada vegada està anant més en el cine. I això també és molt guapo perquè hi ha una clara, hi ha una gràfica molt visual on tu pots veure les dades dels altres anys comparades amb els dels darrers, i veus clarament com des del Covid va pujant, la gent li fa més ganes d'anar-hi, o s'ha desbloquejat una mica tot, no? També, és vera, jo no formaré part d'aquest grup de persones que diuen que no hi ha bon cine o que des de que, jo què sé...
1: que varen morir Germà Lumière.
3: Sí, sí, a mi això me rebenta i és com... Però tu saps el que és la cartellera?
1: No s'ha fet cine bo espanyol des que va morir en Buñuel.
3: Sí.
1: Que és vera que en Buñuel era molt bo.
3: Sí. Però igualment, o sigui, són comentaris que jo no suporto, i de fet tinc molts amics que a vegades anem a sopar i em diuen és que en el cine no hi ha res en el cine ara, i és com, premem, atura't, mira la cartellera, saps?
1: Sí, és vera que te pot agradar més o manco, però bé, se fan pel·lícules, i se fan pel·lícules com aquesta, que si vols la comentam, és com una espècie de tríptic, no?, aquesta pel·lícula.
3: Sí, exacte. Bueno, això ja ho vàrem comentar l'altre dia, però també és interessant dir-ho, i és que el seu segon llargmetratge, i perquè el primer va ser La Llamada.
1: La Llamada.
3: També han
1: fet... S'assembla un poc a La Llamada. Jo és que no l'he vista, però sóc una persona que anava amb jo em va dir, té un punt de La Llamada, aquesta pel·lícula.
3: No, tu
1: creus que no?
3: No, però a mi La Llamada és superdivertida. A mi m'ha encantat La Llamada, també, de fet... Sí, és un pel·lículon. I, bueno, també han fet sèries com Veneno, La Messias i ja està. I, bueno, és algo com molt gros, això que han fet, no? Són pràcticament, el que tu has dit, uns 15 milions d'euros de pressupost per fer aquesta pel·lícula. S'ha rodat en pel·lícula de 35 mil·límetres.
1: Sí, això m'ha cridat molt l'atenció, que la rodassin en 35 mil·límetres. És perquè fer-se versemblant perquè tracten la Guerra Civil Espanyola? Que s'agraden 35 mil·límetres?
3: Jo crec que no, perquè si no m'equivoc, quan veiem... perquè ho sapigueu, la pel·lícula mos mostra tres vides en 30 anys completament diferents. Una és l'actual, i juraria que l'actual també emplea en pel·lícula. Per tant, no està justificat.
1: No.
3: Però, bueno, això és una cosa que se fa molt... A mi me sorprèn perquè és molt car rodar en pel·lícula i tot el que comporta rodar en pel·lícula és molt car. Però, bueno, al final és una estètica que se li vol donar i és una estètica molt xula. De fet, a Cine Ciutat mos va arribar la carta dels directors, que això se fa sempre que t'interessa realment que se cuidi la projecció, i és que els Javis mos van escriure com s'ha de projectar, que s'ha de respectar, que no hem de ratear tot el que són els cantons, perquè ells el que volien és que tu vessis realment es borde del fotograma, saps? I això és important, i sobretot és important que si l'aneu a veure i veus que durant el visionat no estàveu veient això, aviseu en el cine, perquè no està projectant com toca. També ens van avisar del volum concret en el que s'ha de veure aquesta pel·lícula. Sí.
1: Estava bastant fort en el cine que jo vaig anar.
3: Sí. Bueno, a mi m'agrada molt que estigui fort. De fet, quan estan fluixes d'aquestes pel·lícules me fa molta ràbia. Perquè dius, jolín, he vengut en el cine.
9: No acabes d'entendre això que diuen.
1: Sí. Però clar, és una banda sonora molt èpica. Sí. Té moments molt èpics, té moments com de molt grandiloquents.
3: Un munt d'explosions.
1: Sí. I clar, té aquesta cosa que te fa, no? Sobretot també... al final. Però bé.
3: Sí. Tornem a l'inici. L'origen d'aquesta pel·lícula és un text que gairebé no existeix. Poc abans de ser assassinat, l'estiu de 1936, en Federico García Lorca va començar una obra que s'havia de dir La Bola Negra. I només en van quedar quatre fulls escrits a mà. La idea en aquests quatre fulls era és que un lot de bona família volia entrar a un casino, no?, de la seva ciutat. I els socis havien de votar amb bolles blanques i bolles negres
1: la seva admissió.
3: Sí, exacte.
1: Si volien que entrés o no.
3: Exacte. I, bueno, en el final veiem com el rebutgen perquè cor se veu que ell és homosexual. I el Lorca, que mai no va poder xerrar obertament de la seva sexualitat, volia posar el tema damunt l'escenari sense amagar-ho. Això és una de les tres peces, és una petita sinopsis i no és realment cap spoiler perquè això se pot veure en el tràiler, ¿vale? Per tant, aquesta és una de les tres històries que veiem durant La Bola Negra. L'altra peça clau és que en Alberto Conejero, dramaturg i co-guionista de la pel·lícula, va estrenar La Piedra Oscura 2015, que era una obra de cambra per a dos actors, no? Un presoner republicà i un soldat franquista jove que el vigilava. El presoner és en Rafael Rodríguez Rapunt, que havia estat secretari de La Barraca, la companyia de teatre del Lorca, i el seu darrer amor. Aquesta segona història de la pel·lícula a mi me va fascinar.
1: Realment, hi ha un moment entre Guitarrica de la Fuente
3: i en Miguel Bernardo,
1: que són...
3: Sí, es fiden a Naduato.
1: Són els dos protagonistes d'aquesta secció de la pel·lícula, que hi ha una tendresa i un amor i una delicadesa i una cosa que realment és molt guapa.
3: Sí, totalment.
1: Hi ha un moment que, ara no faré cap spoiler, però que li ha d'aixugar la pell.
3: Ai, ja, ja, ja.
1: I...
3: Ja.
1: I...
3: Sí. És que vaig veure una entrevista també que per rodar tota aquesta part en Guitarrica de la Fuente havia de pujar i baixar no sé quant de pisos per quan arribés en el set estigués com en tota aquella emoció i tot aquell cansanci, no?, que volien transmetre a través de la pantalla. I hi ha un moment, no sé si te vas fixar, que li cau una gota que és de suor, però tu no saps si és que està plorant, i tot això estava com molt intencionat i tot és de l'esforç. I en el Javier Calvo de Javier Ambrosi, perdó, els agradava molt en Guitarrica de la Fuente perquè ell sua molt a través de sa pell i de sa cara.
1: I tot sí, això no és vera, perquè ja dijous que el vaig anar a veure a Palma, va agafar una suada, però suava a raó. Sí. I és vera que...
3: Sí, sua molt.
1: Que amb això els ha servit molt, perquè tu veus és molt aquesta cosa de pell, de contacte. Òbviament també és un moment dramàtic de la Guerra Civil, que hi ha sang, que hi ha ferides i que hi ha moltes tot, coses.
3: Sí. I per acabar, la tercera història que fa que aquesta pel·lícula sigui tan rodona és que veiem en Alberto, que se situa a Madrid 2017, que és en Carlos González, un actor que a mi m'ha fascinat, i bueno, ell és escriptor i historiador i té una relació molt difícil amb sa mare, que la interpreten a Lola Dueñas, i per allò surt immensa aquesta dona. I arran de sa mort d'un avi en qui no tenia relació, en Alberto rep un sobre i estirant aquest fil descobreix que sa seva família està lligada a allò que va passar en el 1937. I clar, no vos contarem més, només que de tant en tant apareix el mateix Lorca en blanc i negre interpretat per Alberto Cortés, i entre tant d'homes també és vera que hi ha dues aparicions que fan tremolar la pantalla, que és na Penélope Cruz, que fa de cupletista, que canta per a les tropes franquistes. Això és molt interessant, i és que per preparar-se aquest paper va aprendre cupler en Olga Maria Ramos, la filla de Olga Ramos, la reina del cupler, i també hi surt una Glenn Close, que fa d'Isabel Durant, que és una hispanista nord-americana especialitzada en Lorca. I tot això...
1: Això són els papers de les dones,
3: de les dones, sí.
1: Bé, també hi ha un moment un poc feminista, si li vols dir així.
3: Ai, sí, ja
1: que
3: sé.
1: Que la germana de jove de la Bala Negra.
3: Sí, sí, m'encanta aquesta actriu.
1: Que diu, que hi ha qualque moment que diu...
3: Natalia de Molina.
1: Tot això, fes tot això, puja't en els arbres, sí. Fes coses, perquè jo som una dona i no ho puc fer.
3: Sí, sí, sí. Sí
1: que
3: sí,
1: també
3: sí.
1: És molt poètic, perquè és aquesta cosa que sí que Lorca hauria escrit en aquestes quatre pàgines de La Bola Negra, sí. Que hauria deixat escrites.
3: Total.
1: Clar, juguen amb això, entre aquesta ficció i aquesta realitat, òbviament és ficció, però sí que té com aquest punt que te connecta amb la història amb aquesta història d'en Lorca, no?
3: Sí. I després també de... en el final, aquesta pel·lícula, almenys jo ho vaig interpretar així, és que Javier Calvo i Javier Ambrosi li han escrit un final en aquestes quatre pàgines, i també trob que és un final com a super oníric, que bueno, jo també vaig escoltar una entrevista on en aquest actor que se diu Vito Quiles, pot ser? Milo Quifes. Crec, ara no estic segura.
1: Bueno, sí, no. Vito Quiles segur que no.
3: No, Vito Quiles segur que no. Doncs pues en aquest actor va ser superinteressant, perquè tota aquella seqüència on estan a la neu i hi ha com una veu de fons que li narra tal, Javier Calvo i Javier Ambrosi contaven que quan varen anar a filmar això, ell estava escoltant aquesta mateixa narració, però la deia sa mare de l'actor. I clar, tot això, no sé, són com unes estratègies de direcció que jo trob que fan que en el final i tingui aquest bon resultat, saps? Perquè trob que està com és una pel·li que està super ben feta, que...
1: No el topes un punt pretensiosa?
3: No.
1: Una mica. Sí. Pretensió. Sí, jo el trobo un punt pretensiosa.
3: Sí.
1: Volen contar moltes coses, volen que passin moltes coses, també és veritat que són no sé quant de guionistes, ells dos són guionistes, no sé si sí. N'hi ha més.
3: Jo crec que estan ells tots sols, el que els va ajudar en Alberto Conejero.
1: A mi a qualque moment se m'ha fet un poc llarga i un poc pretensiosa.
3: Sí.
1: Sigues de dir qualque cosa.
3: Sí.
1: Vull dir que ja sé que totes les crítiques són molt bones, tampoc no m'ho vull, però sí que és veritat que hi ha un poquet d'això.
3: Sí. Bueno, i
1: moltes referències cineastes, que això te volia comentar. Hi ha Sorrentino, ja. Hi ha Incerta glòria d'en Agustí Villaronga, allà sí. També l'he vist.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha,
3: sí.
1: No sé què te diria més.
3: També hi ha una, bueno, la seqüència on veiem en aquest actor que vol entrar en el casino, hi ha una seqüència que està ahí com a ballant amb un pla seqüència. Els directors se van inspirar en una seqüència que a mi me fascina, de la història del cinema de Cold War, una pel·lícula que és en blanc i negre. Bueno, espectacular. Hi ha moltíssimes referències.
1: Moltíssimes. També el tema de la trompeta, tot el simbolisme, perquè el protagonista en guitarra i que la Fuente és un trompetista d'un poble, que això també el connecta molt amb la història, no? Sí. Aquest fet que ell vol la músic... I també la part artística. Bé, són moltes coses, que clar, és vera que la gent parla tant perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes capes i moltes coses per comentar, perquè és una pel·lícula de dues hores i mitja i que vol tractar molt de temes.
3: Totalment.
1: I moltes èpoques, i moltes coses.
3: Moltes èpoques.
1: Moltes coses, però bé.
3: Algo superinteressant també és que Nabilé Martí, que és d'aquí, va fer tota la coreografia. Un poc en general, jo pensava que sobretot ella se centrava, i segurament sigui així, en les parts on hi ha ball.
9: No, però també fa... Un dia van xerrar amb ella i m'ho va explicar això, que fins i tot la manera de caminar dels actors i aquestes coses...
3: Sí. O quan cauen, quan hi ha tiroteos, també... Sí, això ho he vist.
9: Tot el moviment passa per ella.
1: Sí, crec que ella va ser a tots els rodatges i va controlar molt això i se nota.
3: Sí, total.
1: Bueno. També s'ha parlat del paper de la dona, com des abans, que, clar, una cupletista, una altra dona una mica molt tormentada, que és la mare del fill actual, d'allò que passa
3: Dueñas.
1: A l'actualitat, el 2017. A que tampoc no a l'actualitat, perquè és 2017, veure.
3: Sí, exacte. A mi aquella part me recorda molt, supos que és també, perquè juraria que no la Dueña et surt a la Messias, me recorda molt de tot aquell univers que van crear amb aquesta sèrie de mare que per lo que sigui no és feliç i tracta d'una certa manera en el seu fill. Això me recorda molt a la Messias.
1: Sí, és veritat que té també ells mateixos, és a dir, agafen referències d'altres cineastes, però també
3: d'ells mateixos. Total. És
1: curiós. I després també el tema de la neu. Però bé, si voleu anar-la a veure, aquest és un poc el comentari que em fa, perquè òbviament aquest cap de setmana se n'ha parlat molt, perquè ha estat el primer, i supos
3: que... I se'n parlarà.
1: I serà molt de dies.
3: Home, i tant. Jo crec que aquesta pel·lícula, evidentment, arribaran als Oscars i ves alerta, perquè sabeu que que Netflix, per primer cop en sa vida, diguéssim, li ha donat en els cinemes dels Estats Units una finestra d'exhibició molt llarga. Això vol dir que els cinemes, a lo millor, la poden tenir durant 5 mesos, i després d'aquests 5 mesos, no sé si són 5, ¿vale? Però després d'aquest temps, que és super llarg per una plataforma, ja després la posaran a la plataforma. I això és superinteressant perquè Netflix, per primer cop, està posant en valor l'experiència d'anar al cine.
9: Recaptarà molt.
3: Que això és molt important. Sí. Per tant, també hem vist que Netflix ha enviat un munt de candidatures per als Oscars, d'actors, actrius que surten, equip, guió... Per tant, no serà només pel·lícula que representi Espanya, jo crec que seran moltes més nominacions.
1: Ho veurem.
3: Tant de bo.
1: Anem. Sí. I també que és una història d'amor.
3: Sí.
1: Que hi ha molt d'amor.
3: És que a mi me va encantar. O sigui, vaig sortir del cine supertocada. Avui li deia a les companyes que me va costar molt dormir-me. I res, jo crec que aquesta pel·lícula fa una cosa molt difícil, que és agafar una ferida que és de tots, que és el silenci, la por, les vides que no es varen poder viure, no? I les converteix un poc en una espècie de festa, que no és una celebració, sinó... en una manera de dir que això va passar, que aquestes persones van existir i que ara els hi està tornant d'alguna manera se veu. I per acabar, algo molt interessant també és que a Cannes, quan van recollir el premi, en Javier Ambrosi va dir que l'única manera d'honrar el patiment de les persones LGTBIQ+, és que les generacions que venen siguin més lliures. I jo crec que aquesta pel·lícula fa exactament això.
1: Eugenia San Pedro, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: Aire 3 Radio es Dial.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
5: Tento.

0: Idò, i així és, l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora els seus 50 anys de trajectòria amb aquest disc Punt de Trobada. Són 11 peces en què reivindiquen el folklore, però que és tot un homenatge en aquestes 5 dècades i en què han participat tant antics com actuals membres, en composicions recuperades, però també de nova creació, com aquesta, la patrona, si no ho era.
1: Molt bé, doncs, Tomàs Salom i Toni Costa han vingut a parlar-nos-en. Com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies
1: a vosaltres. I per cert, que en Tomàs avui fa festa.
0: Fa uns anys.
1: Tomàs, tu ets d'aquelles persones que tornes jove.
2: Pensa.
1: Ara, per això, en Tomàs Salom és de Montuïri, fa molt any que molt coneixem. Ho poden confessar.
2: I deu ser la raça de Montuïri, perquè tu també has estat jove.
1: I trob, és que en Tomàs no torna vell. No torna bé.
2: Ai, només en fa 62, avui. O sigui, no res.
0: Només.
1: Ningú ho diria, Tomàs. I que bé que fas tot allò que fas, que són moltes coses, perquè són molt d'anys.
2: D'estar per mig.
1: D'estar per mig. I a més, perquè ja que compten intimitats, també et son pare.
2: Sí, ja ho han dit
1: altra
2: vegada.
1: Compte-ho, bé, però si ja no us ha contat.
2: Perquè no vull fer cap dels dos fills, fallons.
0: De qui van quedar a migdia, bé.
2: Sí, son pare de Tomàs Salom i d'en Benjamí Salom.
1: Exacte. En Tomàs Salom és el nostre company de serveis del temps d'IV3, que ara estàs mig dies.
2: Exacte, sí.
0: L'home fa uns dona.
1: Exacte, i en Benjamí, que Salom, que també
2: toca amb altres. Sí, exacte, músic també, és un dels productors d'aquest disc. I ara, actualment, fa bastanta feina com a violinista i això.
1: És a dir, dos artistes.
2: Sí.
1: Tomàs, tens aquest tema.
2: Sí, perquè en Tomàs també era ballador, a part de l'home dels temps.
1: I balla molt bé, el teu fill, eh?
2: Molt bé.
1: Sí, sí. I també forma part d'aquests 50 anys, perquè vosaltres hi sou des del principi, Tomàs.
2: Sí.
1: Bé, el teu fill, no?
2: Sí. El meu fill, no, però ma mare, sí.
1: Ta mare, sí, és vera.
2: De Maria Bou.
1: És vera.
2: Sí, que també la mare es du tu per un programa teu.
1: També va sortir tenta, el de Maria, clar que sí, la tele.
2: Sí, crec que ella era el número 1, la meva germana 2 i jo 3 de l'escola.
0: Sí?
2: O sigui que, sí, de fer rossa camp per allà a dins.
1: Que bé, és a dir, que vols bé de sang i de tradició.
2: Sí, sí, sabeu que varen llegir un anunci el 74 que han ensenyat a obrir aquesta escola, que la varen fundar l'Ajuntament de Palma, i mos ho dugueren allà, i els tres primers. Sí.
1: I fins ara.
2: I fins ara.
1: I fins ara.
2: Fins ara, fins ara.
1: I encara amb ganes de fer discos, de recopilatoris.
2: I a més, d'on me'n vam ensenyar, que va ser el fundador i tal, l'altre dia repassava, perquè tot se mos junta, fotografies antigues de cossiers de Montuïri.
1: Ah, sí?
2: I on és les fotos d'hora a la Montneu sortien ensenyat, que ja anava darrere investigant.
1: Que també venia a Montuïri bons cossiers. Idò. I en Tomàs també... Et sona dos d'escossiers de no sé quant d'anys.
2: 32.
1: 32, ja ho saps.
0: Ja n'hi ha.
1: Moltíssims. Però ja comences a passar relleu en guanyen el teu nebot, o...?
2: Sí, bé, vaig estar un poc fotut.
1: Ah,
2: i gràcies
1: a
2: Déu d'en Pau que mos va donar la boneta. Sí, però a poc a poc.
1: Però clar, t'ho queda en família, perquè entre nebots i fills...
2: Sí, exacte.
1: No has d'anar molt en fora.
2: També hi ha el teu germà ara, que també s'hi podria apuntar. També seria família.
1: No li arriba a la sola de set sabates encara. I també ha vengut en Toni Costa. Toni, com estàs?
3: Bé.
1: Tu quin paper tens?
3: Bueno, jo som músic també de l'escola, sí. I bueno, fa molt d'any que arrossec, i mon pare també va estar per allà en el principi. El que després ell és de Sant Joan, va estar en Sorais de Pageria, va fundar el seu grup, i pues, de l'escola sempre hi ha anat de petit. De fet, en Tomàs va ser el meu primer mestre de futbol quan no ensenyava futbol.
1: I que ensenyava?
3: 80...
2: Sí, que jo
3: encara no feia classe.
2: Que jo era prenia. Ah.
3: Sí.
0: I te'n va ensenyar.
3: Me'n va ensenyar. El que jo després me'n vaig anar a Barcelona i vaig deixar de tocar futbol. Allà era massa renou.
1: És a dir, aprenies i ensenyaves al mateix temps perquè s'havia de mostrar, no?
2: Sí, era un poc... A l'escola que van plantar un poc el dia que van fer la presentació del disc, que hi ha l'acte fundacional de l'Ajuntament, quan fa la resolució i tal, que diu que s'ha creat una escola de ball i música. I especialment d'instruments... que se poden perdre quan són les xirimies, perquè estava en Forestega, aquella resolució, l'any 74. I sí, i d'ensenyar, pues, va a dues escoles els xirimies que quedaven. I després els dos primers mestres que hi va ballar van ser en Pet Toni Rubió i en Pet Roger, que també els coneixes. Són els xirimies que venen a Montuïri fa 40
1: també,
2: anys, crec.
1: 40 que... més encara.
0: Bé, les coneixen tots perquè arreu, també.
2: Exacte.
1: Sí, arreu. Sí, només
2: sí. I llavors, diguem, el meu mestre, Ventura, i darrere ells pues, ja anàvem aprenent i ensenyant i l'escola funcionava així.
0: Això està salvatge, eh?
2: Sí, a part de, o sigui, part de la quantitat de ja que n'hi ha ja a tots els pobles d'això, a l'escola, ara que feien classes els dimecres, hi deu haver 30...
1: 30? 30 alumnes?
2: Sí? Que venen,
1: només
2: sí.
1: De Fubiol?
2: Mm. Fubiol de Xeremies, sí, sí, sí.
0: Està bé.
2: Sí.
1: És un bon estat.
2: I ara, de l'escola mateixa, que per les deixones del grup, actuacions i tal, se n'ho traig un poc de ser alumnes, hi pot haver... quatre colles actives que poden sonar bé tranquil·lament i ho fan molt bé.
0: Mm-hmm. És a dir, que no es poden jubilar, però vaja.
2: Sí, és que m'hauran jubilat.
1: No, no m'hauran jubilat encara. No.
2: A veure, no, nosaltres van tenir la gran sort de viure una època que n'hi havia pocs i fèiem tots els pobles de Mallorca.
1: Sí. Estava tot per fer.
0: I encara ara.
2: Mm-hmm. No, però ara ja a un poble de pobles pues, m'han fet un homenatge i m'han retirat i toquen el poble, que és lo normal. Però, per una banda, diu, bueno, no sé, però és el que toca.
1: Però a veure, sí. Això, que hi ha molt bon estat de músics i persones que van aprendre a tocar instruments tradicionals, però també de ball, perquè, Toni, jo no sé si tu també ets ballador.
3: També som ballador.
1: La gentada que s'apunta a ballar...
3: És una passada, i vas a qualsevol ballada i està plena de gent, sobretot jove, que això és el que més, més estranya, perquè... Clar, estem acostumats a que el folclore s'associa amb gent major i aquí a Mallorca just al revés.
2: A veure, Antònia no t'ho dirà, perquè és això, però ara un poc responsable d'una activitat dels dissabtes a l'escola, que són els nins.
1: Sí.
2: Que
1: ah, sí?
2: Tothom,
3: per classe, per nins, per infants, sí. Petits.
1: Perquè... Con aquel lloc hi van.
3: Sí, i... Bueno, i la veritat és que és un èxit.
1: Allà a l'escola mateix,
3: tancant
1: no?
3: Tancant matrícules perquè tenim massa nins.
1: No hi acabem.
3: No hi acabem. No hi acabem. Aquest any, en 45, em dic que basta. I veurem. Veurem. Mm-hmm. Perquè, la veritat, els nins ho passen molt bé, fem un pot de cultura, un pot de ball, un pot de música, i la veritat, cada any va més. I, al final, el que volen fer és, el que diuen Tomàs, és escola, és ensenyar. Mm-hmm. I és el que més m'agrada.
0: El ball de boca com un punt de trobada, com es titula d'aquest disc, que commemora aquests 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, com l'heu plantejat, que s'hi troba, perquè deien cançons noves, cançons recuperades, moltes col·laboracions o participacions?
2: És un que jo vos he vist duit el físic, perquè no sé si l'heu vist, perquè na Paula Berruig, que és la dissenyadora, el va interpretar molt bé. I tot és... el punt de trobada, perquè són imatges de l'escola.
1: Ah, sí, que guapa.
2: Coses molt significatives que dirà una ximenea, però és molt significatiu d'allà a dins, que s'hi trobi la gent. L'escala d'entrada de l'escola en els escalons que ja sí. Han perdut de la gent i quantitat de gent. I és això, un punt de trobada, perquè aquí hi ha tots els músics que han passat per l'escola. Tots els que han gravat estan... O han format part de l'escola i ens hem trobat tots així. I inclús hi ha un final que d'unes bous i tal, que simbolitza molt aquesta unió i aquesta gent que ha passat per l'escola i d'aquest lloc que hi passes i segueixes siguent d'allà, al de Menta en Baix.
1: Mm-hmm. Sí, és un lloc emblemàtic que tothom que ha passat ho sent així. Són aquests 50 anys i heu decidit fer aquest disco, un disco que té cançons que ja havíeu fet i qualcuna de nova, que ha dit en Celestia, una com a mínim.
2: Més.
3: Si per nova dèiem els darrers anys, sí, n'hi ha un parell llargues. Mm-hmm. Llargues.
2: Sí, no sé si tantes, perquè la patrona, per exemple, no és nova, sí que és gravada de vell nou.
1: La patrona diguem... Cinevera. Sí. I qui ets la patrona Cinevera? Si se pot saber.
2: No, és una glosa antiga.
1: Ah, d'acord.
2: Sí. Només n'hi ha una que està aquí, que és el Jota de Nacho, que era un component Ignasi Casas de músic i que va formar molta de gent allà dins i tal, que sí que la lletra li embretava perquè era políticament incorrecte parlar de com parlàvem d'aquestes gloses tan masclistes i tant així. I això sí que ho hem embretat una miqueta.
1: Uh-huh. I el voler de Nacatín? Qui és Nacatín?
2: Nacatín... és la mare d'en Joan Frontera, que en Joan Frontera és el que ha fet aquest bolero i li va posar el nom de sa mare.
1: De sa mare.
2: I en Catín també és coreògrafa de l'escola, i en Joan va decidir, ja que havia fet ell el bolero, posar-li aquest nom, i això és en Catín. Aquí està, el bolero en Catín ja el van gravar en un primer disc que té a l'escola, però aquí està gravat d'una manera molt especial. Vull dir, ja està, diguem, a lo darrer, posat com un bonus track, no?, que se diu, perquè, sí, està format per tres violinistes i el piano d'en Joan Frontera i el contrabaix d'en Lluís Montes, d'una formació bastant més clàssica i amb uns arranjaments més clàssics. Vull dir que és preciós.
1: I, Toni, però fareu concerts d'això o només tindrem el disco?
3: A veure, concerts com a tal, només de tocar en lo de disco, no en farem.
1: No.
3: Ara sí que les ballades pues, solen fer aquestes peces, no en format clàssic, el millor, però sí que feim la patrona Cinevera, feim mateix, bueno, Jotes, que n'hi ha una, feim el bolero marina, vull dir, són peces que normalment feim a les ballades i a les mostres, també.
1: També.
3: Sí, sí.
1: I ara com us podrem veure?
3: Pues, dissabte passat érem a Sant Joan i ara la propera, pues, no ho sé, crec que ara no en tenim cap per gener, crec, però segur que en sortiran i que els pengen a xarxes.
1: I del punt de trobades aquest disco, sou molts, et sona dos?
2: Ja he de dir que és que aquí han participat
1: gent de tots aquests anys.
2: Sí, hi ha un bolero també preciós que les lletres d'en Miquel Lledó i que el canta ella.
0: Bolero de la ballada.
2: Sí, que en Miquel Lledó, tenint en compte que han ensenyat a l'escola, va reunir en Toni Roig, en Pep Toni Rubió, en Enric Busquets, en Miquel Lledó i en Pep Roger. I d'aquí va sortir música nostra.
1: I aquí tenim aquest disco fantàstic per celebrar els 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, Punt de Trobada. Tomàs Salom, Toni Costa, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Ha estat un plaer, gràcies. Demà tornem. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per moltes persones, trobar una casa on viure pesa com una cadena gruixuda. Na Mari Carmen esdevé avui un símbol d'una situació injusta, poc comprensible per a la majoria, que és el resultat d'un planejament urbanístic que no està pensat per viure i d'una normativa que permet el negoci especulatiu de l'habitatge. Un negoci on se revaloritzen actius, és a dir, llars, previ buidatge, no de mobles, sinó de persones. Però cadena, que és opressió, també són persones que s'enllacen una amb l'altra per un motiu determinat. Ho diu així el diccionari. És el que està passant avui. El govern reacciona perquè costa massa mirar directament a la cara de na Mari Carmen. La gent surt en el carrer perquè això comença a ser estructural i inaguantable. Perquè Mari Carmen n'hi ha moltes que callen fins que ja no poden més. Cadena és la paraula polisèmica del programa d'avui.